En canvi, a l'Aragó, l'incendi de les penyes de Riglos, a Osca, continua actiu i ja ha cremat més de 15.000 hectàrees. Un miler de veïns han hagut de ser evacuats i el govern aragonès ha activat el Mecanisme Nacional d'Incendis Forestals amb l'objectiu de poder comptar amb el reforç de bombers francesos. Repassem altres informacions. Comença a remetre el temporal que hi va deixar ruixats intensos i pedra a bona part de Catalunya i que va provocar també algunes incidències. Avui, el que ve a ser aquest diumenge, s'espera que la situació sigui molt més tranquil·la després d'un dissabte en què els bombers van fer prop d'un centenar de serveis per inundacions, també arbres caiguts i altres incidències relacionades amb la pluja i les precipitacions. També es van fer rescats de muntanya i es van atendre excursionistes que s'havien perdut. També avui la ministra de Sanitat, Mònica García, es desplaçarà a Ceuta per conèixer de primera mà la situació sanitària després de la crisi migratòria. El govern espanyol vol així reforçar la resposta sanitària a la ciutat en un context en què els sindicats mèdics han reclamat més implicació del Ministeri sobre el terreny. García es reunirà amb el president de Ceuta, el delegat del govern i responsables de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària i també visitarà el Centre de Salut Otero i l'Hospital Universitari. Les entitats que treballen amb persones sense sostre reclamen que es creïn refugis climàtics específics per a aquest col·lectiu. En un estiu amb temperatures extremes, lamenten que alguns recursos d'ajuda específica tanquin per vacances i que ordenances municipals, com la de Barcelona, per exemple, sancionin aquelles persones que utilitzen les fonts per rentar-se. I Renfe i Adif invertiran aquest estiu més de 20 milions d'euros en obres a una vintena d'estacions de Rodalies. Els treballs inclouen la remodelació d'edificis i vestíbuls i també actuacions per millorar-ne el confort. Entre les estacions on es fan obres hi ha Cornellà, el Clot, Santa Perpètua, Llinars del Vallès i la de Molins de Rei. De fet, en aquesta última es concentra la inversió més important d'aquest paquet, prop de 9 milions d'euros.

0: En el marc de la Festa Major de Gràcia, aquest cap de setmana té lloc el Festigàbal, que organitza la sala de concerts Eliu Gàbal. Els concerts són gratuïts i l'escenari està situat als jardins de la Sedeta. Destaquen les actuacions de Fades o Uineta, en una programació combinada d'artistes emergents i també altres noms més consolidats de la música independent catalana, i on podrem veure estils musicals que van des del pop a l'indie, també a l'electrònica i també amb un espai pels sons urbans. Esports. L'Espanyol debuta aquest diumenge a la temporada primera divisió de futbol. Rebrà el Llevant a l'RCD Stadium i el tècnic blanquiblau Manolo González assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació. De fet, l'eslové Derkusic ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar a la convocatòria d'aquest primer partit. També a primera divisió de futbol s'han jugat aquest dissabte els dos primers partits, on l'Alavés s'ha imposat al Getafe per 3-0 i el Sevilla ha remuntat davant del Rayo Vallecano i s'ha acabat imposant per 2-1. Pel que fa al Barça, jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria de Flick pel maig i, de fet, aquest dissabte s'ha fet oficial també en Crònica Blaugrana el fitxatge de Ferran Torres pel PSG. El valencià s'ha acomiadat del Barça a través de les seves xarxes i ha dit textualment que ha estat un orgull defensar els colors de l'equip blaugrana. I a segona divisió, el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Porto, Unagi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que han demanat sortir del club abans d'acabar la temporada.
1: Fins aquí les notícies.
2: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
3: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
2: Denuncien l'excés de burocràcia...
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
4: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
2: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
4: I de la resta del món.
2: Pendents de la cimera internacional...
4: Faci el temps que faci.
3: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
4: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Bona tarda i bon ball. Arrenca una nova pista. La de fusta, la dedicat, la de cada dia. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre. La vella discoteca que un dia vam obrir, se'ns van donar les claus, la vam netejar. I aquí estem. Travesses tota l'emissora, vas fins al pati de darrere. I en una porta rovellada surt el so, baixes, adeques les ninetes a la foscor i un cop les teves mans han tocat la cortina de feltre vermell, ja hi ets. La llum vermella, Miqui Puig als plats i els pista de fusters frisant perquè comença una nova sessió. Aquesta cançó me la va enviar un pista de fuster. Es diu Lluís Camp.

Catherine Brugman, des de Brooklyn, Nova York. If a song fades out. Així ens estiu la cançó d'un àlbum que es diu If a song fades out, it's playing forever and somewhere. M'encanta aquesta metàfora. Pensar que quan una cançó acaba en fade out, segueix sonant en un altre lloc per sempre i el bucle és infinit. Ens la va descobrir en Lluís. Lluís Ocams a Instagram va pensar que això seria pistero. I ho era, i molt. Gràcies, Lluís. Tardes que comencen sintètiques i boniques. Karin, into knowing you.

Quin tros de balada sintètica, la que ens regala Karin, d'origen Seria i armeni. Sap conjugar l'electrònica, trossos d'R&B i molta emoció. And to knowing you. Quin piano. Everybody needs to be Kutiman i The Kell.

0: delicadíssim. Així ens trobo aquest track de Cutty Man amb la col·laboració de Dekel a les veus. Everybody Needs to Be. Un disc que es dirà Hope. Música feta des de Tailàndia per una tarda de ball aïcat a la ràdio inquieta a la seva pista de fusta.
1: L'art d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
2: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miki Puig.
3: Kraftwerk. Eli et Jacques Nau. Batiat. Euriflex. The Human Lead. Telex. Pet Shop Boys. Einstürzende Neubauten. Joy Division. Liaison Dangereuse. The Cure. Marquis de Sade. Propaganda.
0: Aquest estiu hi ha Mundial de Futbol. Això és la World Cup FIBA.

El segell Fora ID regalen als seus fanàtics un doble single en una cara aquesta que sentíem. Air Miami i el seu World Cup. FIBA i l'altre Color Box amb el World Cup Theme Song. El que és el mateix, com els britànics estimen el futbol d'una manera apassionada.

La BBC no la va voler l'any 1985, quan els Colorball, entre d'altres, es van presentar per tenir la cançó del Mundial del 86. És ara fora i dir que Fucker Miami Colorbox sonin com a cançons de l'estiu. Arriba el Mundial, i amb el Mundial i l'estiu sempre arriben coses boniques.

L'àlbum sencer és mel, és sabor a bicuro. El seu criteri és contemporani, és ple de peces rodones, boniques, com aquesta, plena d'amor a Itàlia i a les coses que ens abelleixen.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada tarda selecciono peces. Els poso en línia recta perquè arribin a la meta. La meta és arribar a les 8 i que tots somriguem, que hagueu fet xassam, que les cançons s'incorporin a la vostra banda sonora o senzillament que ens facin ballar. Keep Vicious, I'm Not Going. CCC Peace, All Like That Remix. Si els noms són molt llargs, veniu aquí, a 3CAT Cultura, que queda tot amagatzemat.

des d'un segell de Londres que es diu In the Shadows of Rave, des de les ombres de la rave, arriba aquest I'm Not Going. L'artista es diu Kid Vicious. El seu EP de Beat It, la gran picada i la cançó, la remescla CCCP's. El que és el mateix, el més underground de l'underground de la música de ball, també sona a la pista. You're a bandless.

el productor danès Boogie Rookie i la seva obsessió pels trens. L'àlbum es dirà Eurostar i aquesta es diu Nightjet. Diu que és inspiradíssim amb les hores i hores que es passa als trens voltant pel món quan va fer de disc jockey. Per això ha tornat la peça, perquè és rodona. I ara, si em permeteu, la deu a un mestre. Ens deixava fa 4 dies el mestre de mestres. Vam acabar de barrejar Kraftwerk amb el hip-hop i amb el funk. I aquesta cançó que ballava amb DC i Dia també, amb els meus companys de l'Ametlla, a les discoteques de moda. Perquè això, el Jazz Get Up to Dance, va ser un hit el 91 a totes les discoteques del món. En pau descansis, Àfrica Bambaataa.

inconfusible, el so d'Àfrica Bambaataa. Tota la seva història, el llegat, des que era un nen petit i era activista, fins al final, les acusacions de pederàstia. Tot un històric de la música, que ens deixava fa uns quants dies. Però la música, el seu llegat, la influència i tot el que el tio va fer, això no marxarà mai.

Carlitas, un tros de mestressa de la música de ball actual des d'Istanbul, amb un peu a la música de club i l'altre a la música comercial. Aquí col·labora amb Peix Cabel, la qui posa la veu i fa que aquesta cançó sigui sublime. Que no pari la festa. Aires mediterranis en aquesta Lapino de Free Jack.

0: Ho té tot. Té aquesta absurditat de sintetitzador, que gairebé sembla una mosca collonera. Té un groove increïble i, de veritat, té aquest punt latino, mediterrani, absurd, que la fa imprescindible. Free Jack no és ningú nou, porta anys i panys fent produccions. I això és el més nou. Tu ets Icat, a la Ràdio Inquieta, i el programa és de ball. És la vella discoteca de l'emissora posada al dia, amb Miqui Puig els plats. Que Galta Vermella et saluda des de la cabina. La tarda és plena de novetats. Hem dit adeu a Àfrica Bambata. Anem obrint i destapant com si fossin lioneses que ha portat una tieta totes les cançons del món.
1: Pista de fusta.
2: A l'FM, al mòbil o al portàtil, sempre hi ha lloc per ballar. Pista de fusta.

0: Tots a la pista. Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miki Puig.
1: Un lit DJs. Diuen que només són DJs. Tots som DJs, tots som pista de fusters. Demà hi tornem. Us espero.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. Protecció Civil finalitza l'alerta del Pla Inuncat després de les pluges intenses i les tempestes de les últimes hores. Els bombers han fet al voltant d'un centenar de serveis per inundacions, sanejaments, arbres caiguts i també altres incidències. I també han hagut d'intervenir en rescats de muntanya i amb l'objectiu d'orientar excursionistes que s'havien perdut. El telèfon d'emergències ha gestionat prop de 157 trucades. Les precipitacions han descarregat amb força sobretot al Solsonès, a l'Anoia, a Osona i al Bages, empedregades en punts com el Bruc i els Prats de Rei a l'Anoia. La pluja també ha provocat afectacions a les carreteres i a la xarxa ferroviària. Per exemple, a Ribes de Freser, al Ripollès, la Nacional 260 va quedar tallada i al vespre en tots dos sentits per un despreniment de roques. Tot i que la situació ja ha millorat, Protecció Civil manté la prealerta de cara a la previsió de pluges intenses per aquest diumenge al terç nord i oest de Catalunya. Repassem ara altres informacions. El treball conjunt de les autoritats espanyoles i marroquines ha evitat una nova entrada massiva de migrants a Ceuta prevista per ahir dissabte. El Marroc assegura que n'ha interceptat prop de 300 persones i ha detingut 61 persones més. I avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la ciutat on els metges alerten de saturació i reclamen més reforços. I, de fet, una riuada provocada per una forta tempesta de l'Estat ha causat dues morts i ha deixat dos menors ferits lleus al municipi de Ponferrada, a Lleó. L'aigua i el fang han inundat un celler on hi havia 6 persones. Les dues víctimes són dones de 60 i 80 anys. La tempesta també ha arrossegat vehicles i ha provocat afectacions a les carreteres de la comarca del Bierzo. I l'ajuda humanitària ja arriba a les zones més allunyades afectades pel terratrèmol de Colòmbia. Les autoritats confirmen que tones d'aliments, aigua i medicaments es distribueixen en aquests moments entre les poblacions més afectades. El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha assegurat a les xarxes que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
2: Hemos mandado ayuda humanitaria y seguiremos mandando ayuda humanitaria, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
1: I a Granada també es continua pendent de l'activitat sísmica després del terratrèmol de magnitud 5 que divendres a la nit va sacsejar la zona. Al llarg de dissabte s'hi han registrat desenes de rèpliques i els experts avisen que se'n poden produir més els pròxims dies, tot i que de menor intensitat. Les inspeccions als municipis, però, descarten de moment danys estructurals greus. La cantant de Figueres, Mònica Naranjo, ha convertit aquest dissabte el Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols en una celebració dels seus 30 anys de carrera. Naranjo ha repassat alguns dels seus grans èxits de la seva trajectòria, com ara Entenderé l'amor, aquesta cançó que sentim, i també Desátame o Sobreviviré, que el públic ha corejat especialment. El repertori ha recorregut les diferents etapes de la carrera de Naranjo amb un espectacle de gran format, amb llums, coreografies, músics, coristes i també nombrosos canvis de vestuari. Durant l'actuació, la cantant de Figueres ha reivindicat el significat d'una gira que repassa 3 dècades sobre els escenaris i ha assegurat que, tot i el pas dels anys, manté la mateixa energia amb què va començar. El concert de Mònica Naranjo ha estat un dels plats forts d'aquesta 64a edició del Festival de la Porta Ferrada. Esports. L'Espanyol debuta aquest diumenge a la temporada a primera divisió de futbol. Rebrà el Llevant a l'RCD Stadium. El tècnic blanquiblau Manolo González assegura que l'objectiu de l'equip per això és la salvació. De fet, l'eslové Derkusic ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar a la convocatòria per aquest primer partit. També s'han jugat aquest dissabte els dos primers partits de la jornada de primera. L'Alavés s'ha imposat per 3-0 al Getafe i el Sevilla també ho ha fet per 2-1 davant del Rayo. Pel que fa al Barça, els blaugrana jugaran aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria de Flick pel partit i aquest dissabte també s'ha fet oficial el fitxatge de Ferran Torres pel Paris Saint-Germain. El valencià s'ha acomiadat del Barça a través de les xarxes, on ha dit textualment que ha estat un orgull defensar els colors blaugranes. I a segona divisió, el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés. Ho farà a partir de les 7 d'avui. Porto Unai i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir també què fa amb els jugadors que han demanat sortir del club.
0: Fins aquí les notícies.
3: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
4: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
5: Es queixen d'aquest entrenador.
4: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
6: Tenim guàrdia seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
4: Rècords.
7: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
4: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT. Dedicat als trens de Rodalies, arriba l'hora del cel obert. Sí, ja sé que ens estem ficant en un punt una mica delicat, eh? Poques coses ara mateix ens mostren de manera més evident que vivim en un país de fireta, en una colònia sense veu ni vot, on la gent que mana de debò ens tracta d'imbècils i d'esclaus. Cada dia que agafes el tren trobes un nou motiu, jo què sé, per ser independent, per trencar els vincles a un estat centralista que ens insulta o per fotre el camp directament.

El poni pisador, posant veu als pensaments de tantíssims i tantíssimes catalans i catalanes que cada dia s'enfronten amb el repte de saber a quina hora arribarà el tren, a quina hora marxarà, quanta estona trigarà fins a arribar al seu destí o, fins i tot, si és que arribarà en algun moment.

El Train in Vain, aquesta cançó dels Clash, que era la cloenda del London Calling, però que la van ficar tant en l'últim moment que ni tan sols sortia als crèdits del disc, cosa que encara va crear una mística més gran a una de les grans peces del Mick Jones en un dels discos que ara mateix encara es considera dels 20 millors que s'han publicat mai a la història del rock. I si els Clash estan esperant aquest tren en va, que no arriba mai, l'Elton John també ho té clar, eh? Ell porta ja com a 2 hores esperant a l'andana i per megafonia acaba d'escoltar que el tren que està a punt d'arribar no pararà, nen.

Elton John i aquest This Train Don't Stop There Anymore, una de les cançons més destacades dels Songs from the West Coast, que va ser com una espècie de tornada a les arrels d'aquest cantant de Watford, reunint-se amb en Bernie Taupin i tornant als arranjaments austers de l'època gloriosa dels 70. Aquí estem avui esperant el tren, com tots vosaltres, i ficant-nos unes quantes cançons perquè no se'ls faci tan llarga l'espera, si més no, perquè ara mateix molta velocitat, el que es diu molta velocitat, no diria que la portin, eh?

A Long Train Running, la cançó més coneguda dels Doobie Brothers, fins que va arribar en Michael McDonald i els va regalar el What a Fool Believes. És curiosa la història dels Doobies, eh? Perquè són com dos grups en un. En la primera època, liderats pel Tom Johnson i el Pat Simmons, practicaven un rock sureny amarat de country and western, i després, quan va entrar el Michael McDonald, els va transformar en una màquina de soul sofisticat d'ulls blaus. Tant en una època com en l'altra, el cert és que van arribar a punts d'excel·lència incontestables. La ELO, l'Electric Light Orchestra, ells són a l'andana i cony, han d'agafar l'últim tren cap a Londres i estan una mica preocupats, eh? Perquè, clar, si no agafes el darrer, et quedes tirat, eh?

Last Train to London. Quines cançons que fotia el Jeff Lynne, eh? Que sí, que estan molt influïdes pels Beatles de l'època del Sgt. Peppers. Però aquesta època del 77 al 82, joder, van fer més singles i més hits que la immensa majoria dels seus coetanis en tota una carrera discogràfica. Qui arriben ara són els Prisioneros, dels quals m'agradaria fer un monogràfic perquè tenen una història extraordinària i són molt poc coneguts. De fet, ho són, entre altres coses, perquè venen de l'escena xilena del rock and roll, que diguem-ne que no va tenir massa popularitat fora del seu territori. Però és que, a més, el Jorge González és d'aquests líders polèmics i estranys que va aconseguir una cosa impossible en aquell moment, que era fer música en plena dictadura de Pinochet, sense cap tipus de censura i reivindicant la dignitat del seu país tan massacrat. El seu gran hit va ser aquest tren que se'n va cap al sud.

El tren al sur, la cançó més coneguda dels Prisioneros, en aquest cel obert que busca cançons que t'ajudin a fer l'espera una mica més agradable mentre no arriba el tren. I ja que estem al con sud del continent americà, potser que travessem els Andes, fem cap a l'Argentina, i allí trobarem el Charlie García, que diu que ell n'està fart d'esperar el tren. Que no l'agafa més, que se'n va amb avió, tu, que farà més via.

No voy en tren, Charly García. Pedra fonamental per entendre el rock argentí i un dels personatges més polèmics, polièdrics i, diguem-ho clar, ególatres de la història musical del seu país. En Paul Simon, en canvi, ell és una mica més filosòfic i del que ens parla és d'aquell tren que veiem llunyà, llunyà i que sempre ens venen ganes d'agafar-lo, no? Potser perquè no el tenim al costat.

0: Train in the Distance, una de les cançons del probablement el millor disc de Paul Simon, mira, va, em mullaré, que és el Hearts and Bones. Un disc que, per cert, havia de ser la tornada de Simon & Garfunkel, però que a mig fer en Paul Simon se'n va adonar que era massa personal i va riar el Garfunkel de mala manera, com tenia per costum fer. Va, vinga, fem una petita pausa, que em sembla que hi ha moviment a l'andana i veig que no arribi el tren d'una punyetera vegada, tu.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí, al Celobert, repassant cançons sobre trens que no arriben, altres que ho fan tard, i alguns que paren cada 10 quilòmetres de manera tan repetida que al final es crea com una espècie d'història d'amor entre els passatgers, com una germanor que ves que no sigui l'inici d'una llarga amistat.

Love Train, els OJs, home, una pinzellada de soul sempre ve de gust. I si tu el que et va més és el rock indie, doncs aquí tenim el conductor del tren número 8, que està a punt de tenir un ensurt ben important.

El driver rate. Crec que ho feien els R.E.M. amb aquest punt de melangia que afegien a cadascú de les seves melodies. Els reis dels acords menors eren els R.E.M., entre altres moltes coses. El Ferran Orriols, ell és a l'andana 9 i 3 quarts, que dius que hi ha un andana així, no presagia res de bo, però és que, a més, ja té tota la pinta de que s'haurà de menjar tot el viatge dret, al vagó, i, clar, quan ve una frenada, pots prendre mal.

En Ferran Oriols i aquesta andana 9 i 3 quarts del disc Darrere els Horts, publicat el 2025, i que des d'aquí el Celobert recomanem de manera fervorosa. Qui arriben ara són els Jethro Tull, que és un grup absolutament oblidat ara mateix, però que a l'època de mitjans dels 70, bueno, principis de la dècada fins a l'explosió del punk, eren un dels capdavanters d'una branca del rock progressiu bastant més ancorada en el folk britànic. El seu gran fort era un líder que es deia Ian Anderson, que tenia pinta com de juglar de l'edat mitjana, tocava la flauta de manera maníaca i s'aguantava amb un sol peu com si fos un flamenc. El seu gran disc era un que es deia Aqualung, però per mi una de les cançons més destacades de la seva proposta musical és aquesta respiració de la locomotora.

que ara sí que ens porta al final del programa i ho farem amb els Guillemots i el seu trajecte directament cap a Brasil. Amb aquest Train to Brazil, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Cristian Roldán. Noves explosions aquesta matinada a Kíev després que s'activés l'alerta per míssils balístics. La població ha rebut l'ordre de refugiar-se i s'ha declarat un incendi en un edifici no residencial de la capital d'Ucraïna. També hi ha hagut un atac amb míssils i drons contra dues empreses industrials de Kryvyi Rih, la ciutat on va créixer el president Volodymyr Zelensky. De fet, a Rússia, la defensa antiaèria també assegura haver abatut almenys 38 drons que es dirigien cap a Moscou. Els dos bàndols han intensificat els atacs aèris en els últims mesos, amb un augment especialment important dels bombardejos russos sobre Ucraïna. Repassem també altres informacions. A casa nostra remet el temporal que hi va deixar ruixats intensos i pedra a bona part de Catalunya i que va provocar diverses incidències. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat, però manté el pla en fase de prealerta per la previsió de pluges intenses aquest diumenge, sobretot al terç nord i oest del país. Ahir els bombers van fer prop d'un centenar de serveis per inundacions, arbres caiguts i altres incidències relacionades amb la pluja. De fet, una riuada provocada per una forta tempesta ha causat dues morts i deixat dos menors ferits lleus al municipi de Pontferrada, a Lleó. L'aigua i el fang han inundat un celler on hi havia 6 persones. Les dues víctimes són dones de 60 i 80 anys i la tempesta també ha arrossegat vehicles i ha provocat afectacions a les carreteres de la comarca del Bierzo. Seguim repassant l'actualitat a l'Estat perquè millora la situació de l'incendi de niebla a Huelva, on unes 150 persones ja han pogut tornar a casa seva. A l'Aragó, en canvi, el foc de les penyes de Riglos continua actiu i ja ha afectat més de 15.000 hectàrees, mentre que l'incendi del Monacid, de la Sierra, a Saragossa, ha quedat controlat aquesta matinada, fa pocs minuts, després de cremar prop de 200 hectàrees. I a Ceuta, el treball conjunt de les autoritats espanyoles i marroquines ha evitat una nova entrada massiva de migrants, prevista per ahir dissabte. El Marroc assegura que ha interceptat prop de 300 i ha detingut 61 persones acusades d'incitar la migració irregular. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, visita la ciutat de Ceuta, on els metges alerten de saturació i reclamen més reforços per part del govern espanyol. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquest dissabte, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li ha atorgat el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Oro 2026 a la millor pel·lícula que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. De fet, Colell explicava aquesta setmana que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, Angèlica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
2: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Víbero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
1: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya amb localitzacions com ara Cusco, els Andes peruans i també llocs del territori català com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme o la ciutat de Barcelona. Esports. L'Espanyol debuta aquest diumenge a la temporada a primera divisió de futbol. Rebrà el Llevant a l'RCD Stadium. El tècnic blanquiblau, Manolo González, assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació i, de fet, podrà comptar amb l'eslové Derkusic, que ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar, com dèiem, a la convocatòria. Ahir es van jugar l'Alavés 3, Getafe 0 i el Sevilla 2, Rayo 1, els primers partits d'aquesta primera jornada de primera divisió. I pel que fa al Barça, jugarà aquest diumenge diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria de Flick pel partit i, a més, aquest dissabte, també en clau blaugrana, s'ha fet oficial el fitxatge de Ferran Torres pel Paris Saint-Germain. El valencià s'ha acomiadat del Barça a través de les seves xarxes, on ha dit textualment que ha estat un orgull defensar els colors de l'equip de Barcelona. A segona divisió, el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Porto, Unagi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que ja han demanat sortir del club.
0: Fins aquí les notícies.
3: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
0: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
3: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
0: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
3: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
5: A mi sempre em passa que oblido que has esmorzat, per això escric en el mòbil.
6: Sí.
5: A veure...
7: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i tu has apuntat, eh?
5: Sí, sí, he apuntat. Té matxa.
7: Té matxa.
5: Molt bé. Sí. I, bueno, ous.
7: Ous.
5: Palmeretes de xocolata.
7: Sí.
5: I una galeta de dàtils
7: sí.
5: Que van fer la meva parella.
7: També potser si esmorzessin menys coses original. Ens en recordaríem.
4: Sí, la Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El 1943, un cop finalitzada la campanya del nord d'Àfrica, els aliats es van proposar envair Itàlia. Tot i així, als Estats Units, molts pensaven que el Mediterrani era un escenari perifèric de la Segona Guerra Mundial i que actuar-hi era malversar el temps i els efectius, una distracció del gran objectiu que era la invasió del centre d'Europa. En canvi, la Gran Bretanya tenia especial interès a aclarir la situació al sud del continent. La campanya italiana per alliberar el país del feixisme es va iniciar l'estiu del 1943 i es va prolongar fins al final de la guerra.

0: El primer pas va ser l'ocupació de Sicília, iniciada el 10 de juliol de 1943 per tropes britàniques i nord-americanes a les ordres del general Eisenhower. Tot i que aleshores no estava clar que fos necessari ocupar tota la península italiana, la invasió de la illa va deixar de fet el camí obert. Davant d'aquesta derrota, el rei Víctor Manuel III va ordenar la detenció de Benito Mussolini i va nomenar president el mariscal Pietro Badoglio, un militar fatxenda i molt conservador. Aquest nou govern italià va negociar un armistici en secret per no alertar Hitler, que es va signar el dia 3 de setembre. Els aliats van creuar l'estret de Messina i van avançar per Calàbria, que és la punta de la bota italiana. La reacció del Führer en descobrir aquest canvi de posició d'Itàlia va ser ocupar-la i desarmar-ne l'exèrcit. En paral·lel, paracaigudistes alemanys van alliberar Mussolini i el van instal·lar com el cap d'un estat titella, anomenat la República de Saló. Un cop fixades les posicions a la península italiana, els aliats es van concentrar a controlar Nàpols. Els alemanys es van replegar fins a la ciutat de Cassino, uns 100 quilòmetres al sud de Roma. Va ser allà on van aixecar l'anomenada línia Gustav, un seguit de fortificacions defensives que van aconseguir alentir l'avenç aliat fins al maig del 1944. Amb la intenció de trencar aquest bloqueig i marxar cap a la capital, els aliats van haver de llançar 4 atacs successius en els primers mesos d'aquell any, en el que es coneix com la Batalla de Monte Cassino. Un cop van entrar a Roma, l'exèrcit nazi es va atrinxerar al nord, cap als Apenins. L'ofensiva final aliada era cada cop més imminent, però els alemanys no pensaven rendir-se encara i van dificultar molt l'avenç per la península. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'una campanya, un escenari, que es diu un teatre d'operacions, de la Segona Guerra Mundial, que realment es recorda més aviat poc, perquè potser no va ser tan decisiu com s'esperava, que va ser la campanya de conquesta d'Itàlia.
1: Sí, moltes referències d'aquestes, la gent en comú, en general, diguem, no especialista de la història, ho fa a partir del cinema, no?
0: Clar, sí, home, allò, està
1: Roma,
0: bé.
1: Roma xita aperta.
0: Sí, sí.
1: Aquesta és la idea, no.
0: Sí, sí. O Sofia Lauren passejant-se per Nàpols en diverses pel·lícules. Sí,
1: o tot el que s'explica en referència, doncs, sí. Els italianes i els soldats i totes aquestes coses, que ja sap, tothom sap el que vull dir quan hi ha l'ocupació d'un territori i la gent ha passat dificultats, gana, por, etcètera, i arriben soldats joves, etcètera, etcètera.
0: És normal, És trist i normal al mateix temps.
1: És
0: trist i alegre, vull dir, una barreja.
1: Però més enllà de la xerada, de la improvisació i de la frivolització de moltes unitats militars italianes, i el funcionament del Badoglio i totes aquestes característiques, és una campanya duríssima. És una campanya duríssima que agafa la seva fortalesa quan realment els alemanys, en fi, acaben definitivament d'ocupar Itàlia, i aleshores ells es fan un autèntic exèrcit de defensa de la península italiana, d'intentar que no pugin cap al nord les tropes aliades. La veritat és un fenomen que és erroni oblidar-se'n de la importància que va tenir, amb tot l'aspecte després de la guerra, de unitats militars que han estat instal·lades a Itàlia, que vés a saber si aquestes unitats militars alemanyes haguessin pogut anar a altres fronts, el que hagués passat, de tots els fronts que van haver de portar, de soldats que van estar aquí, i després de totes les característiques que es va produir, fins i tot en la política italiana, que ho hem de tenir en compte, és a dir, l'aspecte de l'alliberament del Mussolini, aquestes trampes en referència si són aliats o no aliats, i totes aquestes característiques. És un tema molt interessant, fins i tot teatralment. És a dir, ja només cal pensar en la República de Saló al costat del Lago di Garda. És que, clar, té totes unes característiques que és allò dels soldats italians i tocant la mandolina, de vegades sí, de vegades sí.
0: Qui ens acompanya avui, hem tingut la sort de tenir-lo diverses vegades en aquest programa, moltes vegades, i estem molt contents de que així sigui, que és el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, el doctor i bon amic, Joan Villarroia.
1: Bastant.
0: Joan Villarroia, benvingut un altre cop a casa teva, que sí. És allò, és trist això de dir benvingut a casa teva.
2: És un programa entre amics, diguem.
0: Ara en parlem. Sí, sí. Escolta, això que comentàvem amb Josep Maria Soler, Per què no, no... Aviam, que els italians... Perdó, que els aliats volguessin acabar amb un dels aliats menors d'Alemanya té tota la lògica del món. Però a partir d'un cert moment en què la campanya s'estanca, tampoc calia escarrassar-s'hi tant. Tan important era aquella campanya perquè provoqués tants i tants milers de morts?
2: Mira, et faré una això de per què, no? Sí. Dius, va ser un front, evidentment. D'entrada no és secundari, perquè el nord d'Àfrica i Sicília és l'únic front que hi ha. Una altra cosa és que a partir de Sicília es decideix els americans, l'estat major americà, que el desembarc i l'atac a Alemanya ha de ser en un punt proper al centre neuràlgic d'Alemanya, que era la conca del Ruhr. I d'aquesta idea ells la van imposar sobre el que seria l'escenari mediterrani. Clar. Que els britànics volien.
0: Clar, no estava clar si havia de ser des de Normandia, des de Bèlgica, des d'Holanda, però havien d'anar per allà.
2: Els mateixos caps d'aquestes operacions de Sicília, Eisenhower, Patton, Bradley i el mateix Montgomery, doncs ja desapareixen del Mediterrani i se'n van a Anglaterra a preparar la...
0: A la que serà la invasió de Normandia. Sí.
2: Per tant, els recursos majoritaris es dediquen a preparar Normandia. Però això no vol dir que, esclar, tu un front que ja el tens actiu, perquè has entrat a Itàlia a partir de Calàbria, com deies fa una estona, doncs, esclar, quan tu has iniciat una ofensiva, un atac...
3: No la pots frenar.
2: Militarment no s'entén, diu, ara ens parem aquí i esperarem que desembarquem a Normandia, no? Això no és admès, no és que no tingués la seva lògica. I, per tant, a partir d'aquí, la idea de Rommel, que davant aquesta circumstància era abandonar Itàlia, pensant que els Alps eren infranqueables. I, en canvi, s'imposa la tesi de Kelsering de dir, com que no avancen ràpid, no hi dediquen tots els recursos, els frenarem el més lluny possible dels Alps. I, aleshores, clar, la bota és estreta, sí, és muntanyosa, i això facilita...
0: Molt muntanyosa, això s'oblida moltes vegades, però és molt difícil.
2: I, aleshores, sí, això facilita la defensa alemanya. Per tant,
0: però... S'ha de pensar que Rommel s'havia format com a militar a la Primera Guerra Mundial, sí, precisament a la lluita a les muntanyes. Sí. Per tant, ho tenia molt clar quan era un oficial, em sembla que era tinent...
2: Capità,
0: sí.
2: Que jo no problema dit.
0: Sí,
2: és però... el 640 que la té.
0: Doncs per això, que evidentment tenia molt clar que les muntanyes frenaven molt... que els Alps eren tremendos. Amb molt poca gent podies defensar una zona sense
2: d'allò.
0: I per tant, era lògic el plantejament de Rommel, de dir, ostres, sí, saps què? Matem-ho.
2: Però
0: no?
2: El Kelsering, que era aquell que sempre apareix rient, no?
0: Sí,
2: sempre, no? Aleshores, ell va tenir una idea diferent, evidentment. El Hitler, ja sabem que ell sempre era reaci a qualsevol retirada, a qualsevol front, fins i tot mantenir-se al nord d'Àfrica, que li va costar unes pèrdues enormes,
0: sí.
2: Doncs va estar d'acord, evidentment, amb el Kelsering, no? I aleshores la campanya... Però, esclar, de mica en mica, tota la tensió se'n va cap a França, Alemanya, els bombardejos, perquè tots són una sèrie de fases, no? I aleshores, dius, la campanya per què va continuant? I és molt dura i molt sagnant per les dues parts. Perquè moltes vegades, quan es parla de... Va ser un error des d'historiadors americans o anglesos, tampoc hi parlen una mica de les pèrdues i els costos. Bé, les pèrdues i els costos hi van ser-hi, però tampoc eren diguem-ne, no van impedir la gran superioritat a partir de Normandia. En canvi, l'exèrcit alemany s'oblida que amb aquesta tàctica que li va permetre allargar Itàlia fins al final de la guerra, doncs va tenir unes baixes i unes pèrdues, allò que deies, desplaçar unitats dels fronts de l'est i de l'oest, importants, i les pèrdues humanes arriben a més de mig milió alemanyes. Per tant, secundari sí, si ho comparem amb el lloc, però també el propi exèrcit alemany, per mantenir aquesta resistència, es va desgastar molt, i per tant les últimes coses que he llegit no fa pas gaire, matitzen. A part de que en l'inici l'exèrcit americà, allò que deia, si estàs en guerra has d'actuar. En 1942 l'exèrcit americà no estava preparat per atacar Europa occidental, i França, Holanda, Bèlgica. Per tant, on estava la guerra era l'Àfrica i el Mediterrani. I allà és on es formen. Recordem que la primera entrada dels americans al nord d'Àfrica, el pas de Kasserine...
0: És un fracàs.
2: Per què? Perquè tot en aquesta vida s'ha d'aprendre. I els americans en van anar aprenent. I la part d'aprenentatge va ser... Pensa que Sicília és l'operació més gran de desembarcament naval de la història fins que hi ha
3: Normandia.
0: Anem a parlar per passos. O sigui, després de de l'eliminació de les unitats alemanyes i italianes, que per cert cauen primer els alemanys que els italians al nord d'Àfrica, sí. El següent plantejament és què fem amb totes aquestes tropes, els aliats que tenim al nord d'Àfrica, quan ja hem de començar a saltar a Europa. Aquí ve el primer plantejament i és el que culminarà amb la campanya de Sicília. No s'ho veien a venir tots, que era lògic fer aquest salt cap amunt, i per tant Sicília, que cau en un mes, sí, és una mica estrany que relativament poc temps ho aconsegueixi.
2: Fins a Sicília hi ha una unitat. Per tant, fixa't que els comandaments a Sicília és Eisenhower, com a cap,
0: Montgomery
2: i Patton. Sí, sí. I Bradley de segon, que després, sí, és el que passarà per sobre Patton.
0: Sí, sí.
2: I per tant, fins a Sicília encara actua tota la força aèria, militar, etc. Però ja la decisió política està presa. És a dir, que un cop s'acabi Sicília, es començaran a desplaçar les tropes més experimentades cap, i els comandaments cap, a dirigir el desembarc a Europa.
0: Puro. Si se'n aniran cap a la Gran Bretanya, sí, per preparar...
2: Sí, per això diu, perquè Eisenhower que fa a partir del setembre-octubre del 43? Diu, no, diu, està ja a Anglaterra, i el Montgomery igual. Què fan? Preparar l'operació. Però això també fa que, per exemple, l'exèrcit americà que desembarca a Itàlia és el cinquè, que és un nou exèrcit. En canvi, el de Sicília és el setè, que és un exèrcit, ja és un exèrcit que ha tingut en campanya, més format. Aquest es desplaça, però el més, diguem-ne, negatiu per una victòria ràpida, més ràpida dels aliats, és que els recursos navals, perquè per desembarcar 100.000 tios i tot el que porta darrere necessites milers de barcos de desembarcament. Tota aquesta producció ja no va al Mediterrani, ja es concentra tota directa des d'Amèrica, perquè tot això es produïa a Amèrica, cap a Itàlia. Per exemple, el desembarc d'Anzio, que és al principi del 44, i es va fer moltes dificultats perquè el comandament màxim es negava a desviar recursos amb operacions d'aquest tipus. Mm. I, per tant, el drama que té en aquest sentit és que totes les capacitats que tenien els aliats, que eren moltes, a Itàlia ja no les posen, perquè les van preparant i augmentant i guardant per no augmentir.
0: La campanya d'Itàlia, i especialment a Sicília es veu, però també es veurà posteriorment a la campanya de la bota italiana, ja revela una cosa que durant l'etapa africana ja s'havia començat a veure, el que passa que potser no tan destacadament, que era la mala coordinació entre britànics i nord-americans. Cosa que tindrà millor coordinació després a Normandia, eh? Però que en aquest moment no s'entenien gaire. A Sicília, per exemple, teòricament van els britànics, sí, i serà Patton qui els hi passarà per la mà, sí, amb els americans. Vull dir que fent una cursa absolutament salvatge sobre qui aconsegueix més territori capdalt, sí, entre els dos exèrcits, anant matant gent. Vull dir que és una cosa una mica bèstia. Eh?
2: Però a la història de militar, també les rivalitats entre exèrcits
0: aliats
2: i entre militars d'un propi exèrcit són una constant. L'única dinastia que queda de llarga tradició a Europa, bueno, una de les que queden és els Bernadotte.
0: Sí,
2: Bernadotte és un mariscal francès i es va ser expulsat pel propi Napoleó i ja obtenia que ha estat a Amsterdam. I els mariscals volien afusellar-lo i Napoleó en relació a l'amistat. I això és rivalitat.
0: Amistat i parentiu, perquè sí, estava casat també amb una...
2: El germà de Napoleó estava casat amb una germana
0: de
2: Bernadotte. Bé, jo vull dir que aquestes diferències hi són entre anglesos i van ser-hi, però jo recordo, llegint sempre coses d'aquestes, al final d'Itàlia entren també unitats franceses.
0: I poloneses, sí, sí.
1: I brasileires,
2: eh? Que sí, sí, són precisament les de muntanya, les que fan, els que acaben trencant el front,
0: sí, sí,
2: a Montecassino,
0: no?
2: I a partir d'aquest moment l'exèrcit francès va evidentment armat exclusivament pels americans, no? Va tenir més força. I com més força té també el de Gaulle, i això està clar, una mica més endavant, sí, hi ha un moment que quan estan ja al final de la guerra, hi ha un general americà diu hem combatut junts, fins i tot a vegades com amics i aliats.
0: O sigui, mala lluna
2: hi havia constantment. Que era el grup d'exèrcit, sí, més desconegut, perquè és el que estava a la zona d'Estrasburg i així, i allà és on estava l'exèrcit francès. Sí. Doncs, de com eren les relacions, que van ser de molta tibantor, fa aquesta frase, diu, hem combatut junts a la guerra, i tot a vegades com aliats. No? I això, com
0: deies, a Itàlia, a Sicília, sí, es va notar molt.
2: Moltes, tot i que en alguns va ser més a vegades les estratègies, perquè el front no, tampoc van topar molt en el front, perquè diguem-ne l'exèrcit americà i després polonesos, es van concentrar diguem-ne la banda occidental de la bota, i l'exèrcit britànic era el vuitè. El vuitè sempre va estar, diguem-ne, a la banda oriental. Per tant, no hi va haver...
0: De fet, fan una invasió amb el sentit seguint les agulles del rellotge, que serien els britànics, i un altre seguint en contra les agulles del rellotge, que són els americans, aprofitant per envoltar la illa, no? Per aquesta cursa d'arribar a les 12, per atendre'ns, o a les 12 en punt, doncs guanyen els americans, que arriben a Messina abans.
2: Sí, aquesta... Però aquí també hi ha l'arriba... Jo... més que la rivalitat americans en general i anglesos, aquí la rivalitat era dels divos, Montgomery i Patton. Això és el cinema, el Patton es veu perfectament, i a més Montgomery, llegint les memòries, era un ególatra que, bueno, que sempre va considerar superior a tots els americans, que no els hi tenia cap apreci.
0: No només els americans, es va considerar superior en general.
2: Montgomery, no? I aleshores, això és un xoc de divos, no? Que a més tots volien, doncs,
1: els herois de la guerra.
0: A Patton li va sortir la campanya, perquè el van destituir.
2: Sí, però després és un incident intern de l'exèrcit americà, allò que va fotre una bufetada.
0: Dues, amb dos nois que tenien allò del xoc de guerra.
2: Sí, de la psicosi, això és una cosa que es va començar a acceptar pels militars, perquè si abans això era covard, traïdor, etcètera, i els encorrellava.
0: Ell va anar a un hospital i va començar a pagar...
2: Ell va entendre això que els considerava covards, etcètera, i va... I això, és clar, com que a Amèrica doncs, la censura existia molt poc, els diaris americans ho van publicar. I arrel, la premsa tenia una molta importància, l'opinió de la premsa,
1: i
2: en té, i aleshores aquest fet doncs, va estar a punt de costar-li la carrera. I aquest fet és el que fa que ell, tothom pensava que dirigia l'exèrcit americà a Normandia, i no ho va dir.
0: I l'oposició d'italians i alemanys a Sicília va ser forta? Perquè en un mes els van aconseguir apartar.
2: La italiana menys, però clar, Sicília també és molt muntanyosa, i la defensa americana es va concentrar al voltant de l'Etna, per això el Montgomery no arriba a Messina, perquè té l'Etna entre l'Etna i el mar, no? I llavors aquesta zona, fins a la costa, diguem-ne, nord, doncs van crear unes línies de defensa, però que el nucli eren dos, tres, quatre divisions alemanyes potents. Hi havia la Panzer, hi havia l'Hermann Göring, que era de Luftwaffe, però eren mecanitzades, i el nucli de la resistència va ser de l'exèrcit alemany. L'italià va tenir, diguem-ne, una actuació menys... No vol dir que hi haguessin unitats italianes que van lluitar, però aquí també hem de comptar ja que el nivell de material militar dels italians per capacitats industrials era poca i feble. El 39, imagina't el 43, no? Però, i per tant, la defensa... I una de les coses que a mi sempre, i en general, es diu de passada, però té la importància, és... Pensa que quan estàs a Messina, a cop d'ull tens a davant totes les costes de Calàbria. És una cosa que es veu visualment, com si...
1: Està allà mateix.
2: I els alemanys van poder retirar la majoria de l'exèrcit i de tot el material, tancs, canons, camions, etc., sense pràcticament perdre...
0: Sense oposició britànica
2: i aliada. Sí, no van aconseguir parar. Habilitat Alemanya, van crear tot un sistema.
1: És un fracàs aliat,
2: però
1: això.
2: Però el fracàs aliat amb la superioritat aèria i naval que tenien, aquí és considerable. I a vegades aquest tipus és com allò de la bossa de Faler, no? Que els que escapen és el nucli que després permet formar, són homes veteranos, experimentats, que afegits amb reclutes, joves, etc., però acaben cohesionant unitats capaces de resistir mesos la guerra, no?
0: La conquesta del territori italià es va iniciar, com dèiem, amb la invasió de Sicília, que va mantenir ocupades les forces aliades durant unes 6 setmanes, entre la nit del 9 al 10 de juliol del 43 fins al 17 d'agost. Va ser anomenada Operació Husky, l'operació amfíbia més gran de la Segona Guerra Mundial fins a aquell moment. En els escrits d'aquells dies, el general nord-americà George Patton posava de manifest la confiança en la victòria, però també expressava una certa preocupació per la lentitud amb què s'anava guanyant terreny i deixava caure alguna crítica oberta a la manera de fer dels britànics.
3: General Patton, tot està funcionant tal com ho havíem planificat. Els soldats enemics que ens hem trobat no són com els italians i els alemanys que hi havia al nord d'Àfrica, per sort.
4: Venien de tantes hòsties, capità, que estan tots acollonits. L'assalt inicial a les platges del dia 10 va ser un èxit. Però els italians han invertit uns esforços molt grans, de temps i diners, a l'hora d'aixecar posicions defensives. I això ha reduït la seva força de combat. És el mateix que els devia passar a les muralles de Troia i en totes les muralles que van aixecar per Europa durant l'Imperi Romà. Quina mania amb les muralles! Si un terç dels esforços que dediquen a construir defenses l'haguessin invertit a lluitar, mai hauríem pogut conquerir les seves posicions.
3: Malgrat tot, estem aconseguint avançar. I no es pot dir que el terreny sigui fàcil.
4: Entre vostè i jo, capità, estic sorprès del que han aconseguit els nostres nois. Ha vist el turó rocós on s'assenta el castell de Mazzarino? Escalar-lo ha d'haver estat infernal. Sort que els tenen ben posats.
3: Els italians no tenen res a fer.
4: No coneixien els autèntics horrors de la guerra. Fins i tot quan alimentaven els lleons a base de cristians, tractaven només amb centenars de persones. Estic més convençut que mai que la política correcta és la de l'atac continu. Els italians estan lluitant molt bé, però saben que la derrota és segura i es trencaran aviat. Ara el que més em preocupa és què carai estan fotent els anglesos. Aquests peixos bullits i carallots.
3: Què vol dir, general?
4: Em sembla que s'han ficat en un vesper a la península de Messina. Encara haurem d'anar a ajudar-los. Si ens haguessin deixat fer servir la ruta 117 per conquerir Caltagirona i Enna pel nostre compte, sense haver d'esperar-los, ens hauríem estalviat 2 dies i ja seríem a la costa nord. Nosaltres podem anar el doble de ràpid que els britànics i colpejar més dur. Però per salvar el prestigi d'aquest carall de cosinets que ens ha tocat patir, la maniobra d'embolcallament l'han volgut fer ells i ara s'han quedat bloquejats. Quins inútils. Ahir van atacar Catània amb una divisió sencera i només van avançar 400 iardes.
3: Només 400 iardes?
4: El que sent. Es devien aturar l'hora del te. Naturalment, la necessitat de conquerir Enna alentirà el nostre avenç per la costa. Sigui com sigui, encara que triguem més del que pensàvem, la victòria serà nostra. Dels Estats Units, vull dir.
5: En guàrdia.
6: I després, quan guanyes, què més hi ha?
7: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
8: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
9: I el moment de retirar-se va ser complicat?
8: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
10: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
11: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
8: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
12: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
8: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
14: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a En Guàrdia amb en Joan Villarroya i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la campanya aliada durant la Segona Guerra Mundial a Itàlia. Joan Villarroya, acabem de sentir aquesta conversa. El Patton deixa el córrer, el Patton, també una mica fatxenda. És curiós veure com tots aquests generals, també en el bàndol alemany, encara que potser una mica menys, perquè Hitler tampoc deixava gaires festes d'aquest tipus, però són tots molt fatxendes i egocèntrics. Encara no hem parlat d'un altre personatge que serà clau a la campanya, que és el Mark Clark, que és general que després protagonitzarà la segona part, la de... tots eren així, sí, o va ser casualitat?
1: A veure, les biografies dels que he llegit i del conjunt de llibres que n'hi ha, i molt bons, l'egocentrisme és notori, no en tots, però en la majoria. Perquè és una carrera que comences de base i l'aspiració és arribar a dalt de tot. I a dalt de tot és una piràmide, no? Clar, i a més, que la base és molt àmplia i s'ha de tenir ambició i aleshores, a més...
2: Habilitat.
1: Sí, sí. Consciència a si mateix d'aquests molt bo, els sí, egos, sí. Això, el sí, ego sí, és sí. El jo, i Patton era extraordinari, però els militars alemanys, ara fa poc m'he llegit la biografia del Model, el Meissen, llegir quan eren ja tinents coronels o capitans, a si mateixos ells ja es veien el seu futur.
3: És que mira que et vas posant estrelles a l'uniforme.
1: I havien tingut una sèrie de problemes per la seva manera de considerar-se superiors quan eren fins i tot oficials de classe mitja. I realment ho eren de militars preparats. No van arribar a l'exèrcit alemany, excepte casos pocs casos, els que arriben en aquests nivells tenien un coneixement de la
2: tècnica militar, sí,
1: ampli, alguns millor que altres, no? Però els egos eren... I després, començada la guerra, clar, la guerra és la glòria pels militars, és allò donant a la pel·lícula del Patton, i ara què faré jo si s'acaba la guerra?
2: Sí, Patton, sí,
1: no? I és un home, la guerra. Perquè la guerra, i aleshores això, quan vas llegint i vas seguint, doncs els egos, per exemple, s'oblida, no?, totes les últimes ofensives per intentar arribar a Moscou, a Alemanya, eren suïcides ja per la situació real.
2: Sí, sí.
1: Llavors sempre es diu, no, la culpa va ser del Hitler, el Hitler, el Hitler. Llegeix les cartes d'aquells dies dels mariscals al mariscal Bock, que és el que manava el grup d'exèrcit, 2,5 milions d'homes, ell també pressiona perquè, esclar, ell es veu entrant a Moscou.
2: I clar, i això és el que li fa realment, li és igual portar per davant.
1: I això porta rivalitats.
2: A Calàbria això es veurà molt clar. Quan finalment decideixen que després de Sicília han d'entrar a Itàlia, a la península, la decisió no és senzilla perquè, clar, han deixat passar el temps, han deixat que els alemanys escapessin. A més, ha caigut Itàlia perquè en aquests moments s'ha produït
1: l'armistici.
3: L'armistici de trampa, de silenciament, de
2: secretisme. Perquè Mussolini ha estat destituït pel rei i ha anomenat a Badoglio.
1: I a Badoglio, el rei, ho fan a través d'un enviat, en general, no recordo el nom, que és el que negocia, Lisboa i després... Eisenhower al final, com que tots aquests dubtes diu, ara ho direm per la ràdio que estem negociant, perquè els italians... I aleshores, des dels comandaments italians, que van tenir una responsabilitat molt gran, no van preparar res.
3: Part de la flota italiana queda en mans dels aliats.
1: I aleshores el drama va ser que la reacció alemanya es van sentir molt traïts.
3: És que és la veritat.
1: Des del soldat baix al fals comandament. I aleshores l'actitud... Home, les execucions als Balcans de soldats i a les illes gregues de guarnicions italianes van haver massacres, Hi ha alguna pel·lícula que era la mandolina que els alemanys, quan es rendeixen les guarnicions italianes, els maten tots. Massacres. I això, la responsabilitat cau amb la manera que es va... I el Badoglio, el rei, es van procurar ells fotre el camp de Roma.
2: Es van salvar ells,
1: salvar-se ells, i prou. I això va facilitar el domini italià. Però després, és clar, la preparació del desembarc. Primera, diu, per què es fa el sud de Nàpols? Primer, l'exèrcit és el cinquè, que és nou. El militar que encapçalarà, que és una ególatra d'aquells també de manual...
2: El Mark Clark,
1: el Mark Clark, no? Tampoc tenia cap... Aquest sí que entra de nou en campanya. L'exèrcit també era nou. Però, sobretot, el que ells no van voler és aventurar-se més al nord, perquè acabaves dir, per què Salerno i no Anzio, que van intentar-ho després? Sí, sí. Perquè en aquell moment l'aviació de caça, el màxim radi d'acció que l'aviació aliada de terra podia protegir a la invasió era la veïda de Salerno. Més al nord, els caces americans...
2: Es quedaven sense possibilitat d'arribar-hi.
1: No tenien. I això era un risc que no van voler córrer.
2: Clar, perquè portaavions no n'hi havia, en el Mediterrani.
1: Sí, però el portaavions sí que n'hi havia.
2: La Royal... Si
1: sí, la Royal i els americans en van portar alguns, però un portaavions porta 70, 80 avions. Sí. Tu necessites 5 o 6 per una massa de 4 o 500. I en aquell moment l'aviació alemanya encara no estava... tant a les últimes, quan estarà un any després.
2: I per tant, no van posar.
1: I aleshores va ser...
2: Una... Tot i així, la invasió, aquesta primera part no és tan complicada. És després, quan comencen a pujar, que se'ls hi complicarà la cosa.
3: Bueno, quan Alemanya agafa la defensa definitiva.
1: Com el Kelsering, els alemanys, els militars alemanys, quan ells sempre tenen aquella formació de guerra ràpida, i diuen, què fot, aquests desembarquen i no avancen. I aleshores ell ordena que les divisions alemanyes, les que venien de Calàbria i les que venen del nord, acaben encerclant, en certa manera, Salerno, el desembarc. El que passa que una cosa era encerclar, i llavors hi va haver alguns contraatacs i tal, i l'altra era intentar tornar-los a enviar al mar. Això era impossible, perquè la pròpia flota naval, l'artilleria naval, no deixava moure a uns certs quilòmetres. No?
2: Sí, sí, impedir que avancessin. Exacte, encara, no? però...
1: I aleshores, a partir d'aquí...
3: I això, a més, és zona muntanyosa, temps, no recordo. Sí, sí. Oblidem si la costa amalfitana és molt muntanyosa, aquella
1: no
3: zona.
1: No tot, és... I aleshores, què passa? Que dona temps, perquè les línies que munta de defensa el Kelsering són bastantes, ara no tinc el nombre, és més d'una. Però les fortes és la línia de Montecassino, la Busta, que és la més forta. Però, quan ja fins i tot entren a Roma el juny del 44, també els dona temps a preparar la que està en els Apenins, que és la Gòtica, que és l'última gran línia. I que també, a travessar la Gòtica a la tardor del 44, al principi del 45, també va ser un esforç. Perquè és un personatge, és una orografia que beneficia la defensa. Pensa que ells construeixen búnkers, llocs de canons protegits... els alemanys eren uns bons professionals en aquest sentit, i aleshores crear camps de foc amb artilleria, que era bona, els 88 i altres, no? Tot això... la lentitud i la resistència va fer que poguessin, a més, preparar noves línies de resistència.

0: El nou president del Consell de Ministres italià en substitució de Benito Mussolini, el mariscal Pietro Badoglio, va assegurar públicament que no abandonaria l'eix i continuaria donant suport a Alemanya. Però de seguida va iniciar negociacions secretes amb els aliats per acordar l'armistici, un acord que es va signar el 3 de setembre de 1943 en un campament militar de Casabili, a Sicília. Tot i que Badoglio havia demanat mantenir-lo en secret, el comandant en cap de les forces aliades, Dwight Eisenhower, va trigar 5 dies a fer-lo públic. Aquest fet va obligar Badoglio a anunciar l'acord per ràdio en una locució breu, el mateix dia 8 de setembre, a 8:15 del vespre.
1: Les següents condicions d'armistici són presentades pel general Eisenhower, comandant en cap de les forces aliades, actuant per autoritat dels governs dels Estats Units i la Gran Bretanya i en interès de les Nacions Unides. I són acceptades pel mariscal Pietro Badoglio, cap del govern italià. Cessament immediat de tota activitat hostil per part de les forces armades italianes. Itàlia s'esforçarà al màxim per negar als alemanys les instal·lacions que puguin ser utilitzades contra les Nacions Unides. Tots els presoners o internats de les Nacions Unides seran lliurats immediatament al comandant en cap aliat i cap d'ells podrà ser evacuat a Alemanya. Trasllat immediat de la flota italiana i l'aviació italiana als punts que designi el comandant en cap aliat amb els detalls de desarmament que aquest prescrigui. La marina mercant italiana pot ser requisada pel comandant en cap aliat per satisfer les necessitats del seu programa militar naval. Lliurament immediat de Còrsega i de tots els territoris italians, tant insulars com de terra ferma, als aliats, per ser utilitzats com a bases d'operacions i per altres finalitats que els aliats considerin oportuns. Garantia immediata del lliure ús per part dels aliats de tots els camps d'aviació i ports navals en territori italià, independentment del ritme d'evacuació del territori per part de les forces alemanyes. Retirada immediata a Itàlia de totes les forces armades italianes que participen en la guerra actual, sigui quina sigui la regió en què poden estar involucrades actualment. Les condicions del present armistici no es faran públiques sense l'aprovació prèvia del comandant en cap aliat. El text en anglès serà considerat el text oficial.
2: El govern italià, reconeixent la impossibilitat de continuar la lluita desigual contra una força enemiga incontenible per estalviar-li a la nació desastres nous i més greus, li va demanar un armistici al general Eisenhower, comandant en cap de les forces aliades angloamericanes. La petició fou acceptada. En conseqüència, tots els actes d'hostilitat contra les forces angleses i nord-americanes per part de forces italianes han d'acabar tot arreu, allà on sigui. Però aquestes sí que han de reaccionar davant de possibles atacs de qualsevol altre origen.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: I fora d'Itàlia, l'exèrcit alemany ocupava una part dels Balcans i de les illes. Aquí els alemanys
0: aquí
4: van ser impecables
0: sí,
4: i cruels. No? I l'exèrcit italià, la flota que estava a Livorno i aquella, a aquesta zona...
0: A Taranto ja no.
4: Taranto, on queda la banda, ells van... sí que la flota va sortir, una part de la flota, per passar-se als aliats, perquè el tracte era que la flota tenia que internar-se en ports aliats.
5: En ports aliats, sí.
4: Aleshores, el cuirassat més modern que tenien els italians era el Roma, i aquest cuirassat és enfonsat per una bomba dirigida dels alemanys, perquè els alemanys van començar a bombardejar la flota i el vaixell més poderós de la flota italiana.
5: Una autèntica tragèdia.
4: L'enfloten les bombes aquelles teledirigides, que deien Fritz, el van enfonsar.
5: És que el Badoglio també...
4: I això va ser una tragèdia.
5: També quina trajectòria biogràfica, David Sabeva, perquè aquest ja havia estat a la guerra d'Etiòpia del segle passat.
4: Sí.
5: Vull dir que és tot un personatge.
4: Els militars aquests italians ja eren una mica grans, i a darrere varien tots ja, a part de les guerres colonials, de la Primera Guerra Mundial,
5: sí,
4: que alguns d'ells van guanyar el prestigi, el tipus de guerra que van tenir, les derrotes, el prestigi no era gaire, però bé, és igual, no? I aleshores el Badoglio va ser el de Abissínia, no?
5: Sí, sí.
4: I l'altre el Graciani.
5: I la guerra líbica, la guerra turquia, etcètera. Sí, clar, sí, anaven guanyant contra poblacions i exercis ja molt inferiors.
4: El Badoglio ja, bueno, ja però, era un militar que ja se'l tenia, sí, sí. Que sabia moure, sí, per anar sí. Preservant la seva situació personal. Sí. I
5: bueno, es va salvar, perquè sí. no el van acusar de crims de guerra.
4: No. O sigui... no aquests van... el Graciani sí, que va ser jutjat a Itàlia, però ell es va posar al comandament de les tropes de Saló, i però van sortir. Però després hi van haver militars, que aquests que es van posar al servei dels alemanys, o s'hi volien posar, perquè els hi feia més por, allò típic de militar conservador. El buit que podia representar la resistència, ells ja veien el partit, ja veien els comunistes al poder, que no, a l'ordre que... Però fins i tot en aquests, els alemanys tampoc els van tenir en consideració i van anar simplement a impedir cap capacitat de resistència ni reacció.
0: La campanya italiana, després del desembarcament de Salerno, hi ha un intent de desembarcament. Dic intent perquè, de fet, es fa, però d'aquella manera que és a Anzio, sí. Que és molt famós, perquè els alemanys el poden controlar bastant.
4: Sí. Passa el mateix. És una operació en què, com que estan frenats per la línia Gustav, Anzio és una zona de platges àmplies i tal, situada a 70-80 quilòmetres a darrere. Aleshores, era una mica desembarcar darrere la rereguarda, i si ataques per la rereguarda, doncs...
0: Ja estarà, aquella línia es trencarà.
4: Però és el de sempre, els recursos que s'utilitzen són molt pocs. Mm. Aleshores, què passa? Que sí, el desembarc té èxit, perquè no té cap oposició, però, és clar, com que desembarques amb pocs recursos i poca protecció, el general, que va ser destituït, es deia Lukács, va ser destituït com una mica el responsable del fracàs, perquè què va passar? Que entre... abans no es va consolidar, ell no va voler avançar fins que no es va consolidar, diguem-ne, el desembarc, no? Mm. Quan el va tenir consolidat, els alemanys amb això
0: ja havien arribat.
4: Els alemanys ja havien concentrat. I és una zona de platges...

0: sud. I el Clara es va passar totes les ordres per entrar ell com a alliberador de Roma, que és aquelles famoses imatges que estan documentals, que ell està pungit, presentat, passejant-se, no? I aquí, aquesta és una decisió de la, d'autobombo personal, i va capgirar les ordres, i això també la discussió entre els estudiosos és que aquest canvi va permetre que algunes unitats alemanyes que haguessin quedat encerclades van poder, diguem, retirar-se, i van ser també les que van poder organitzar la resistència, doncs, en aquest cas són 300 quilòmetres més amunt.
1: La batalla potser més important, o no, potser la més coneguda, és la batalla de Monte Cassino, que és, clar, hem de pensar que el monestir de monestir benedictí de Monte Cassino era, sens dubte, el més important del món, d'Europa, si volem, perquè pel cas, en aquest sentit, com monestirs benedictins, amb més obres d'art, amb una biblioteca extraordinària, i, per tant, es considerava que allà era impossible que hi hagués un... que ni uns ni altres, ni alemanys ni aliats, ataquessin una joia de la cultura
2: del que havia format tota la cultura occidental.
1: I va acabar destruït.
0: Sí, perquè els alemanys van fer una gran operació propagandística, està tota documentada i filmada, que va ser retirar... perquè està en línia de front, corria perill, i ha el trasllat de les obres d'art i de la biblioteca a Roma. Tot això, el general era d'aquells que té un nom llarguíssim, que era Sagarra, a més a més. I aleshores, els alemanys van fer una propaganda de que nosaltres hem retirat tot el que podia... I per tant, però aleshores, des del cantó aliat, americà-anglès, es va considerar que la zona de Monte Cassino era el nucli de la defensa, no? I que no ho era, això sí que els estudiosos estan d'acord, que no, els alemanys no l'utilitzaven, tampoc els hi feia falta en aquell moment. Aleshores és aquell famós bombardeig que està tot filmat, no? Allò de desenes d'avions, que van arrasar i no va quedar res. Però els tresors artístics i la biblioteca es havien salvat.

0: Per part alemanya, Hitler va confiar la defensa estratègica d'Itàlia al mariscal Albert Kesselring, el gran rival de Rommel, amb qui havia coincidit mesos enrere al nord d'Àfrica. En una reunió castrense convocada el mes d'agost de 1944, tres mesos després de la derrota a Monte Cassino i la rendició posterior de Roma, Adolf Hitler defensava davant el seu secretari, Martin Bormann, les decisions preses fins aleshores i encara no donava a Itàlia per perduda.
1: Ara fa un any que l'enemic va pretendre ocupar Itàlia. Per fortuna, Mein Führer, gràcies a la seva preclara visió, ens vam mantenir ferms en les nostres posicions.
2: Martin, vaig veure el que ningú no sabia veure, com sempre. En aquell moment em vaig trobar davant de la difícil qüestió de si lliurar el comandament a Kesselring o bé encarregar-li la tasca a Rommel.
1: Va actuar sàviament, Mein Führer. Rommel no ho va saber veure com vostè.
2: Rommel, com molts altres, també presagiava que el col·lapse d'Itàlia estava molt a prop. Però fins ara això encara no ha passat. En realitat, el seu punt de vista ha estat rebatut pels esdeveniments. La meva decisió de deixar Itàlia al mariscal Kesselring estava del tot justificada.
1: Rommel és un bon oficial, però no té la visió estratègica que té vostè. És impossible. I el fet és que Kesselring ho està fent bé, malgrat les circumstàncies.
2: Què està insinuant, Martin?
1: Res en absolut. Kesselring és un estratega admirable, Mein Führer.
2: No només això. En ell he vist uns ideals polítics increïbles, però també optimisme militar. I jo crec que no es pot dirigir la guerra sense optimisme.
1: És clar. Sense voler treure-li mèrits. Rommel és diferent.
2: Considero que Rommel és, en un sentit limitat, un líder extraordinàriament audaç i també molt habilidós. Però no el considero un corredor de fons.
1: Quanta raó té, Mein Führer.
3: En guàrdia.
0: Doctor Villarroya, després de l'entrada a Roma, la guerra hauria de, potser d'haver acabat a Itàlia. I en absolut. En absolut. O sigui, tot el nord industrial d'Itàlia...
4: Sí, el continental.
0: Clar, clar, la part, diguéssim, sí, la part que els mateixos... Els romans deien que era la Gàlia Cisalpina, diguéssim.
4: Sí, sí, sí.
0: Que, o sigui, que no... Que no, ja no era Itàlia, allò, no. Perquè,
4: sí, sí, sí.
0: O sigui, perquè... Ara,

0: és, no era Roma, ja.
1: És la, sí, sí, és la vall del Po, no? És la que des sí, sí. del Po fins va desembocar a Ravenna, aquella zona, no? Que els Apenins és la frontera. Aleshores, els alemanys es van retirar i aquestes dificultats de que plantejava la geografia italiana, no? Tu pensa que tot, a més, aleshores, en aquella època, ni aquí ni enlloc els camins, nosaltres de vegades tenim l'imatge de les carreteres actuals, allò, i això tampoc era, no? Sí, ni a Itàlia ni enlloc. Tu pensa que, a més, volant als ponts, que és una cosa que es feia
2: habitualment, sí.
1: Això retardava. I aquest retard, com que el Kelserling sempre va tenir aquesta idea de resistir allà on es podia, el més lluny possible d'Alemanya, diguem-ne, doncs li va donar temps a preparar la línia Gustav. I, a més, aquí també hi ha una altra cosa. Itàlia, a més, a mi m'ha passat el gener fa pocs anys, quan anava amb els alumnes, quan plou, el Tíber inunda, salta a Roma, però més del que ens pensem, I aleshores, això, en període, quan entrava període de la tardor, pluges, etc. Bueno, ho feia impracticable, eh? Hi havia... És a dir, pràcticament era impracticable el terreny.
2: Per tant, es frenava.
1: Es frenava.
2: O sigui, això explica en bona mesura, òbviament, i també per les qüestions militars, explica que no avancessin a partir de l'estiu del 44,
1: però
2: no?
1: Però pensa també que hi ha una cosa que ja no, en el comandament aliat ja no li preocupa, perquè l'agost, quan hi ha aquesta discussió encara de resistir a Itàlia, París ja ha caigut en mans dels aliats.
2: Clar.
1: Una part de les tropes que estan a Itàlia són les que desembarquen a Provença, que el general americà és el Truscott, que és el que va dirigir a Anshel final. Per tant, hi ha també una part de les unitats, i les franceses, evidentment, que desembarquen al sud de França a l'agost. No? És a dir, que també ells poden resistir, però també els aliats han canviat la prioritat una altra vegada, que fins i tot treuen recursos i els porten al sud de França, perquè els hi era l'estratègia general, i en aquest sentit la van encertar, perquè el desembarc al sud de França va ser un èxit ràpid.
2: Sí, sí, van pujar baixes, molt ràpidament.
1: Però va tenir una importància capdalt per la logística i els subministres.
2: Sí, sí, per arribar
1: al port de Marsella i Toló, que el van poder posar en funcionament.
2: Sí, sí, Lyon, que ho creix molt ràpid.
1: I aleshores, moltes del... Perquè, en el fons, en aquesta època tot venia d'Amèrica. Hi ha una part dels subministres que passen per l'estret de Gibraltar i els desembarquen als ports de Marsella i Toló, i per allà són els que nodreixen els exèrcits americans que estan situats a la zona dels boscos, per entendre'ns, no?
2: Sí, sí.
1: I aquesta visió, doncs, anava per sobre d'Itàlia, perquè tu pensa que Itàlia, en el fons, si haguessin trencat el bord, es trobaven amb la paret dels Alps
2: una altra vegada,
1: no? Tu no els penetraves.
2: De fet, això aconseguirà que aquesta fase final de la guerra a Itàlia sigui en bona mesura més una guerra civil italiana,
1: sí,
2: que no pas una guerra convencional, sí, entre dos exèrcits.
3: Ha, amb una crueltat extrema, eh?
2: Sí, sí.
1: Sí, els components de guerra civil sempre tenen aquests components, tot i que l'ocupació alemanya
2: era bèstia,
1: va generar una represàlia sobre la població civil i les zones que es movia la guerrilla o properes al front.
3: Aquestes
1: brutals,
3: van ser brutals.
1: Brutals, brutals. Eliminació de dones, criatures, sí, pobles sencers, sí, sí. Brutals. I no per les SS, eh? Per tropes regulars, per tropes de la Luftwaffe, etcètera, etcètera.
2: Clar, hi havia la guerrilla comunista, la guerrilla no comunista, que en part seria la futura democràcia cristiana.
3: Sí, la resistència.
1: Hi havia guerrilla monàrquica.
2: La república de Saló, que eren els feixistes.
3: Fins al final.
2: Els alemanys i els aliats, clar, allò... A més, amb bombardejos molt cruels, també.
1: Sí, bombardejos...
2: Gènova...
1: Sí, sí, els aliats, tot aquell territori que no estava sota el seu control directe, fos ciutats franceses o després italianes, l'aviació, si consideraven que ja hi havia objectius,
2: cap allà.
1: Va ser
2: impecable. I això fins al final de la guerra. Sí. I el final de la guerra coincideix curiosament amb el final del programa. Hem de marxar. Quina casualitat, eh? No hi ha més.
1: Totes guerres, per sort, s'acaben.
2: Menys mal. Els programes aquests també, perquè no podíem estar tot el dia parlant. No,
1: el que
2: no
1: s'acaben són els programes.
2: Ara. Doctor Joan Villarroya, moltíssimes gràcies, molt content de tornar-te a tenir aquí i de, com sempre, un tema fascinant. Moltes gràcies.
1: A tu.
2: Joan Maria Soler Sabater, bueno, tenia el Joan per explicar coses. Tenia un gran especialista de la Segona Guerra Mundial a Catalunya, és un gust.
3: De la Segona Guerra Mundial i de la guerra dels matiners i del que vulguis. El Joan,
2: Joan és guerrer, eh? Sí,
3: és guerrer.
2: Pinta de militar.
3: Sí, sí.
2: Això és l'enguàrdia.
0: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
4: I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato i Xavier Martín.
5: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Cristian Roldán. Les autoritats colombianes confirmen que l'ajuda humanitària ja comença a arribar a les zones més allunyades afectades pel terratrèmol. Tones d'aliments, aigua, medicaments i material sanitari arriben a diversos municipis situats a prop de l'epicentre del sisme. També hi ha ajuda internacional amb equips dels Estats Units i Israel que col·laboren en les tasques de rescat i també en l'avaluació dels edificis afectats. A través de les xarxes, el president colombià, Abelardo de la Espriella, ha assegurat que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
2: Hemos mandado ayuda humanitaria y seguiremos mandando ayuda humanitaria, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
1: Per alleujar l'impacte econòmic de la catàstrofe, de l'Espriella també ha demanat a Donald Trump que suspengui temporalment els aranzels que graven alguns productes colombians en el seu comerç amb els Estats Units. Repassem també altres informacions. A casa nostra remet el temporal que hi va deixar ruixats intensos i pedra a bona part de Catalunya i que va provocar diverses incidències. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat aquesta matinada, però manté la prealerta per a la previsió de pluges intenses aquest diumenge al terç nord i oest del país. Ahir els bombers van fer prop d'un centenar de serveis per inundacions, arbres caiguts i altres incidències relacionades amb les precipitacions. I a Ponferrada, una riuada provocada per una forta tempesta ha causat dues morts i ha deixat dos menors ferits lleus a Lleó. L'aigua i el fang han inundat un celler on hi havia sis persones i les dues víctimes són dones de 60 i 80 anys. La tempesta també ha arrossegat vehicles i ha provocat afectacions a les carreteres de la comarca del Bierzo. El treball conjunt de les autoritats espanyoles i marroquines ha evitat una nova entrada massiva de migrants a Ceuta prevista per ahir dissabte. El Marroc assegura que n'ha interceptat prop de 300 i ha detingut 61 persones acusades d'incitar a la migració irregular. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, visita la ciutat on els metges alerten de saturació i reclamen més esforços per part del govern espanyol. I, de fet, el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que informaven sobre aquesta crisi migratòria des de la ciutat fronterera de Fenidec. Els hotels on s'allotjaven els equips asseguren que han rebut ordres de les autoritats locals perquè abandonessin els establiments. El govern espanyol considera que s'ha vulnerat la llibertat de premsa i l'ambaixada espanyola, Rabat, busca una solució amb les autoritats marroquines.

0: Avui diumenge al vespre s'inaugura oficialment la Schubertíada. Ho farà a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb un concert de la soprano sueca Matilde Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roig, fundador d'aquest festival de referència de Lied, cançó poètica, i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. La Schubertíada arriba a la 34a edició i acabarà el 30 d'agost. Esports, l'Espanyol debuta aquest diumenge a primera divisió aquesta temporada i rebrà el Llevant a l'RCD Stadium. El tècnic blanquiblau Manolo González assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació. De fet, l'eslové Derkusic ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar a la convocatòria d'aquest primer partit. Ja s'han jugat els dos primers partits de la jornada primera, l'Alavés, que s'ha imposat clarament per 3-0 al Getafe, i el Sevilla, que va remuntar al seu camp davant del Rayo Vallecano i ha acabat imposant-se per 2-1. Pel que fa al Barça, jugarà aquest diumenge a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós en el qual no hi jugaran Pedri i Gavi, que no han entrat a la convocatòria a causa dels seus processos de recuperació. Aquest dissabte s'ha fet oficial el fitxatge també de Ferran Torres pel Paris Saint-Germain. El valencià s'ha acomiadat del Barça a través de les seves xarxes, on ha dit textualment que ha estat un orgull defensar els colors blaugranes. A segona divisió, el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Hi ha hagut dues medalles catalanes aquest dissabte també a l'Europeu d'Atletisme, les dues en proves de marxa. Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató.
1: Fins aquí les notícies.
2: Que la clàssica no s'aturi.
3: L'espectacle ha de continuar.
1: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
2: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
1: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
3: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
1: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
4: DJ Trapella.
5: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
1: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
6: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
9: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
7: El divan, el valor de la conversa.
10: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
7: El divan amb Sílvia Coppolo.
11: El divan s'hi està divinament.
7: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
2: Què vols fer?
0: Tio, noi, una mica alegria, sisplau. Som-nos el típic client de bar borratxo, depressiu...
2: Ai, no, no és veritat, això, eh? L'únic que em passa és que em costa d'arrencar. Qui ve avui?
0: Avui ve en Pep Plaça, l'humorista i actor. T'està bé?
2: Molt, molt. En Pep Plaça sempre porta alegria. I hem de demanar que t'imiti.
0: Home, i per què? M'ha d'imitar a mi, que t'imiti tu.
2: No, home, no, jo sóc molt fàcil d'imitar, que t'imiti tu.
0: Jo també sóc fàcil d'imitar.
2: Bueno, que triï ell, doncs.
0: Vale. També vindrà l'Àlex amb un reportatge que ha fet d'uns col·leccionistes de didals.
2: Col·leccionistes de didals?
0: De didals.
2: Oh, ja veig que està pensat pel jovent, aquest programa, eh?
0: Sí, sí, és que el capítol d'avui està dedicat al didal.
2: I allò del gos no ho farem, allò
0: sí,
2: del gos?
0: Sí, però a mi no m'agrada gens, allò de passejar el gos.
2: Ja. Has dit que dedicarem el capítol al didal, eh?
3: Al didal.
2: Al didal, eh?
3: Al didal.
2: Vull dir, no han trobat cap més cosa?
3: Al didal.
2: Al didal.
0: Calla, que arriba el jefe.
4: Déu vos guard.
5: I visca el bo!

0: Avui vull començar prometent que durant tot el capítol no ens riurem dels col·leccionistes de didals, ni en farem mofa.
1: Has d'estar ben cardat del cap per col·leccionar didals.
2: Xuri!
0: Nois, o sigui, aviam, una mil·lèsima de segona durant la promesa.
3: Xuriguera, Xuriguera, per favor. Si només arrencar el programa, en Peyu diu que no ens cardarem de la gent que col·lecciona didals, sisplau, vull dir que... Ara que has d'estar molt cardat, eh?
0: Prou, prou. És una afició com una altra. Nois, hi ha gent que col·lecciona sobres de sucre. Vull dir.
4: Aquests també, és un ídol.
5: I els de les xapes de cava.
0: Però és igual, és igual. El didal és un estri que ha evitat que molta gent durant molts anys es punxessin el dit mentre cosien. No hi ha una teoria gaire clara sobre qui el va inventar. En excavacions arqueològiques se n'han trobat de fabricats en pedra o en bossos d'animals i que tenen més de 10.000 anys d'antiguitat.
3: I tots els que es van inventar coses a la prehistòria, què? Ningú en parla, tots oblidats, pobra gent. Sí,
1: no, és una injustícia, això.
0: Sí. És que... Bueno, haver-se esperat més a inventar-ho. La pressa d'inventar-ho. Un altre dia t'esperes més a inventar-ho.
3: També és veritat.
0: La capital del didal és a Nuremberg. Nuremberg, a Alemanya.
3: Collons d'Alemanya.
0: Sí, a Nuremberg, al segle XV, els artesans es van especialitzar a fer didals de ferro i bronze. No sé si heu estat mai a Nuremberg.
1: Sí, hi vam actuar una vegada per la festa major del número.
3: A veure, no t'inventis merdes d'aquestes, no era festa major. No era festa, era una festa d'un barri.
0: El barri baix de Nuremberg. No, no, no. Al segle XVIII, els didals es van anar perfeccionant i eren un objecte molt preuat. Els nois de la noblesa els regalaven a les noies per demanar-los matrimoni.
2: Maco, això, eh?
0: Estem maco.
2: Bueno, masclis tot,
0: però maco.
2: Maco,
0: eh?
2: Sí. Em cosiràs els calçotets i els mitjons la resta de la teva vida.
0: Heu de saber també que en medicina el didal és una altra cosa, eh? Vull dir que si aneu al metge i sentiu que parla d'un didal, estigueu alerta que és una funda de goma que s'utilitza per posar el dit i fer un tacte rectal. Ep! Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Avui us vull donar una dada que quan l'he descobert gairebé em desmaio.
1: Què dius?
0: Sí, sí, sí. Entenc que tots aquí heu jugat al Monopoli, no?
1: Sí, home.
2: I tant,
1: sí?
2: Una mica.
1: Sí. Jo intento evitar-ho perquè...
0: Per què?
1: Bueno, és que em surt una mena d'especulador molt de dretes que... Llavors em barallo amb tothom.
0: Això ens passa una mica als pobres quan remenem quartos,
1: és
0: encara que
1: siguin
0: de mentides.
1: És l'oportunitat que tenim de fer de...
3: Jo hasta foto alguna clenxa, sí, quan jugo al...
0: Què diu? Però què diu? A veure, els que heu jugat al Monopoli...
2: Què diu?
1: No, no.
2: Què diu?
1: No, no, no. No, si vols ficar-te amb els dels didals, fica't amb els dels didals.
0: Però acabem-ho bé, això.
1: Sisplau.
0: Els que heu jugat al Monopoli diverses vegades, sapigueu que cada jugador té una fitxa, no?
1: Sí, home, sí.
2: Sí.
1: Que són de ferro.
0: Són unes fitxes sí, així, metàl·liques, sí, petitones. Hi ha un barret de copa, un gos, una planxa, sí, un cotxe,
1: el cotxe,
0: una sabata...
1: Jo agafava el cotxe, el cotxe.
0: El cotxe, sí, el carretó i un didal,
2: oh,
0: sí, no?
2: Jo sempre agafo el didal.
1: El didal.
2: Sí? El didal, sempre.
0: És maco, el didal. Sí. Doncs si compres un Monopoli d'ara,
1: sí,
0: que sàpigues que no ho podràs fer.
2: No.
0: No, perquè, mira, des de fa 7 anys que han desaparegut del Monopoli algunes de les seves figuretes clàssiques.
1: Què dius, què dius,
0: sí?
1: Què dius?
0: Com el didal.
2: Hòstia.
0: Ja no hi ha didal, ni carretó, ni sabata, tu.
1: Què dius?
0: Se'ls han ventilat.
1: Però quan ha passat, això?
0: El 2017.
1: Bueno, hòstia.
2: Hòstia, aquí estaven, sí, sí, per altres coses.
0: Sí. Per altres coses, sí.
2: Perquè estaven pel,
0: sí,
2: didal del Monopoli.
0: En canvi, els del Monopoli estaven per fer una votació que van participar més de 4 milions de persones.
1: Hòstia, això sí, això era el veritable referèndum del 2017.
0: Aquest sí que va anar bé.
1: Va ser aquest, eh?
0: Va ser aquest. I els van fer cas, a més a més.
2: I Europa els mirava.
1: Sí.
0: Exacte. 4,3 milions de persones de 146 països diferents van votar i van decidir eliminar el didal, el carretó i la sabata i substituir-los per tres figures noves.
1: Ai,
2: un violent.
0: Sabeu quines són?
2: Eh? Un violent?
0: No.
2: Un violent.
0: No.
2: No.
0: Haguera estat bé, però no.
2: No.
0: No. Un dinosaure, un pingüí i un aneguet de goma.
1: Bueno, violent. No és...
2: Sí,
0: sí, una mica sí. Sí.
2: Estem allà, eh?
1: Hòstia, ara hauré de tornar a jugar al Monopoli per comprovar-ho.
0: He estat a punt de portar-vos-les, però mira, me les he deixat a última hora.
1: Hòstia, no tenia present, això, eh? Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Boig conegut i des de fa anys. L'hem vist fent de Pep Guardiola, Quim Monzó, Pedro Sánchez, Albert Om, Quim Mas Ferrer. És d'aquelles persones que, si parles gaire estona, potser es comença a fixar en com et pot imitar a tu.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Pep Plaza!
5: Ja està.
1: Ja està.
5: Ja estem aquí.
1: Hosti, ets, fas olor de net.
5: Faig olor... Home, m'he dutxat.
1: Un tio que és un tio...
2: Un tio elegant.
1: Elegant.
0: Sí, sí, va guapot.
5: Vaig florejat. Guapot. Em resisteixo a que arribi la tardor.
1: Què has esmorzat avui, Pep?
5: Avui he esmorzat... A veure què he esmorzat avui. Un entrepà de formatge.
1: Sí.
5: No de, no, no, de les cabres d'en Peyu avui no m'ha donat temps.
1: No passa res, no pateix.
5: I un suc de taronja i un tallat.
0: Bon. Molt bé.
1: Bé.
2: Complet. Complet.
5: Sí, sí. Tot i que ara he descobert que es veu que el suc de taronja no és tan bo com ens pensàvem, que és millor menjar la taronja sencera.
0: Però perquè te'n menges una i no em fas tres.
5: Sí, es veu que el suc no... Bueno.
1: Lo que no és bo és llegir.
0: Ni mirar Instagram.
5: Ni escoltar què diu.
1: No llegeixis ni escoltis perquè al final no menjaria res. Esmorza sempre el mateix? O quan
5: no, vaig...
1: Perquè quan rodes Polònia, per exemple, comenceu a treballar molt d'hora.
5: Allò és horrorós. Allò és horrorós perquè el primer que em prenc és un cafè abans de marxar, però
1: hora,
5: em llevo 4:45, surto de casa a 5, arribo...
1: Això estem parlant de matinada, eh?
5: Del matí. I arribo a 6:05... allà i potser tenim algun cruzanet, alguna tonteria, però aquella hora no mengem res i després del primer maquillatge,
1: sí,
5: que són les 8:45, un entrepà del que sigui.
1: De lo que hi hagi per allà.
5: Lo que hi hagi.
1: T'has parat a pensar mai què deuen esmorzar la gent que imites? Per exemple, el Pedro Sánchez, què deu esmorzar?
6: Yo solamente sé que estoy aquí en la Renaixença y todavía no he desayunado.
1: No sé,
6: no ves que cada dia estoy más delgado?
5: Si al final jo crec que em trobaran el personatge, perquè jo em vaig engreixant i aquest tio es va primant.
1: Dic, clar, clar.
5: Em passarà com en Guardiola, que es anava quedant sense cabell. Dic, bueno, hauré de fer alguna cosa jo. Perquè...
1: Hòstia, els estudies a la gent que imites fins a aquest punt, de saber què esmorzen, per exemple?
5: No m'ho havia plantejat mai. És una pregunta que no m'havien fet mai i agraeixo, Peyu, perquè
1: ets
5: molt original. Hòstia, això no m'ha agradat, mira.
1: Pensa que ho preguntem a tothom, eh?
5: Ah, sí?
1: Aviam què esmorzen.
5: Sí, bueno, l'altre dia vaig escoltar la criu de doblatge...
1: La Mercè Montalà.
5: La Mercè Montalà, que li preguntava, i ella feia torrada amb oli, no sé què.
1: Sí, va haver un tio que ens va dir que havia esmorzat estrellites i un kebab.
5: Ah,
1: cuidado. Cuidado. No sé com, no sé.
0: No sé si ho superarà.
5: No, jo no ho havia plantejat mai. Ja el trucaré en Pedro Sánchez. Oia, què desayunes?
1: Hi ha gent que és impossible d'imitar. Això passa.
5: N'hi ha que em costen molt. N'hi ha que em costen molt.
1: Sí.
5: Per exemple, tu no et sé imitar.
1: No? I en Xuriguera o en Feixet?
5: Bueno, hòstia, vull dir... Tampoc sé...
0: Bueno. Aquest és el Xuri.
5: No sé, oia, pas... L'altre, no sé, és que no sé. A veure... Els que són amics, perquè els considero amics...
2: Gràcies.
5: Costa. Tot i que hi ha amics que m'han arribat a demanar que els imiti.
1: Sí.
5: Me'n recordo l'Albert Om en els passadissos de TV3, que un dia em va dir... Escolta, en Pep, tu em sabries imitar a mi o no? Dic, hòstia, Albert, així d'entrada no. Dic, deixa'm estudiar una mica.
1: Saps quines imitacions em fan gràcia a mi? Les que no podem reconèixer. Algun professor teu... recordes algun... Ens pots imitar algú que la gent no coneguem?
5: Sí, podria imitar... A veure, algú que no conegueu... Hòstia, ara... per exemple... és que ara no, hi havia un director de l'Escola Meritxell.
1: Aquest.
5: Senyor, però que s'assembla molt al Pedro Sánchez.
1: Ah, sí?
5: Sí. Deia, senyor Plaza, por favor, si és tan amable, ¿podría venir a mi despacho? Parlava d'aquesta manera. És que se acerca el festival de fin de curso i los alumnos me han dicho que están muy contentos con usted, allà que usted, y nos gustaría que usted presentase el festival de fin de curso.
1: Ja feies això?
5: Però això me lo van a pagar? Diu, és gratis.
1: Gratis. Ja ho feies de petit? I ara ets el graciós de la classe.
5: De petit, sí. Passava més estona al passadís que a la classe, jo. Sí.
1: Bé. Perquè què, hi vas estudiar o fins on vam arribar?
5: Bueno, el meu em fa una miqueta de vergonya dir-ho.
1: No ho diguis, perquè aquí no hi ha ningú per estudiar.
2: No pateixis. Hi ha feixades aquí, vull dir.
5: Jo vaig fer, els meus fills ja ho saben, per tant no hi ha problema, fins a 8è de GB. Jo bueno. tinc, tot tinc, però bé, eh? Vull dir, vaig treure-m'ho.
2: Encara.
5: El que passa que jo els hi vaig dir als pares que no volia seguir estudiant i els pares van ser uns inconscients i m'han dit, bueno, doncs a treballar. Perquè el meu pare es pensava que jo li diria... Que el meu pare era pintor.
1: Sí.
5: I ell es pensava que això d'aixecar-me a les 6 i anar a treballar amb ell, jo li diria, no, prefereixo anar a estudiar. I li va sortir la cosa malament.
1: I te'n vas anar a pintar pel teu pare.
5: Sí, a pintar, rascar parets, treure paper. Ara n'he vist per aquí,
1: sí.
5: A la Renaixença, he vist paper d'aquest que vaig fer un tip de treure paper. Talles 3 i 4 i 5 capes i encara després havies de tapar forats amb aigua plàs. I...
2: Guanyaves metres quadrats, eh?
5: Sí, és...
1: És de les coses que em carda més mandra de la vida, pintar.
2: No ho has fet mai.
1: No ho has fet mai?
2: No ho has fet mai. Ni pintar, ni penjar un quadre, ni res. Pues això, la meva dona és la seva afició.
1: Ah, sí. No, doncs que ho faci ella. Ara no. Si ella hi disfruta.
2: Sí, la seva afició.
1: Escolta, i del món de la pintura amb el teu pare, com vas a parar al terreny artístic?
5: Deixa'm pensar, perquè he fet tantes coses.
1: Sí.
5: En l'any 92,
1: sí.
5: Just el mateix dia que el Rebollo tirava la...
1: La fletxa?
5: Sí. Sí. Doncs aquell dia m'estrenava jo fent un monòleg en un càmping que es diu El Toro Azul.
2: El Toro Azul. Hòstia, espernari, eh?
1: Bueno, no, i és un bon dia per dir...
5: És un fenomen, coño, El Toro Azul, eh?
1: Avui que...
5: És un toro, pues, coño, que azul, que l'han pintat.
1: Hòstia, Bertín Osborne, eh?
5: Claro, jo no me podia perdre esto de la Renaixença, coño. Però no tenéis vino, solo tenéis agua y café. ¿Esto qué? Yo soy albino.
1: Albino.
5: Desde que nací.
1: Doncs el dia de les Olimpiades estaves fent un monòleg en un càmping.
5: Sí, que no em va escoltar ni Déu, a més estava contraprogramat. Vull dir, a la mateixa hora que estava jo allà, estava en Rebollo ja tirant la
1: fletxa
5: amb una tele així de fons. Dic, home, és que això no està bé. I a partir d'aquí doncs vaig començar a fer animacions de feia karaoke, és d'aquests que feia d'animador. Vaig fer d'animador infantil.
1: Sí.
5: Va durar poc. Però vaig fer d'animador infantil i un bon dia vaig trucar amb un representant que era el que portava el Jordi Lepe. Ei, nen, tens 1.000 peles.
1: Ah, sí. Això
5: és per als boomers i tal.
1: Sí, no.
5: Ei, nen, què tal? Bueno, vaig anar a veure'l i vaig començar a fer bolos de cambrer fals
2: sí.
5: I coses d'aquestes fins que vaig tenir la sort que un dia... Van passar moltes coses, eh? Però un dia em va trucar l'Espartac Paran.
1: Sí.
5: Josep. Sí o què? Em va trucar i em va dir, Josep, foten un càsting aquí per busquen gent en el set de nit.
1: Set de nit?
5: Sí, i jo li vaig dir, no, xato, Espartac, jo no. Va, Josep, no siguis burro.
1: Recordes quina va ser la teva primera imitació a set de nit?
5: Sí, el Joan Gaspar, que s'assemblava d'un ou amb una castanya.
1: Doncs comprovem-ho, recordem el moment.
5: Crec que sí.
1: Sí.
7: Molt bona nit. I la redacció, segons ens acaben d'informar, la junta directiva de Futbol Club Barcelona informa que la nova ciutat esportiva de Barcelona, que es farà a Sant Joan d'Espí, en uns complexes, bueno, meravellosos, uns complexes nous, amb bars musicals i barres americanes, repeteixo, amb barres americanes.
1: Pensa que també era més jove en aquella època. Estem parlant de... Això és 24 de gener del 2002.
5: Exacte. Era més jove i l'esquena em regalimava. Jo recordo dos dies que l'esquena m'ha regalimat de suor freda, allò. Un, aquest, i l'altre, el dia que l'Alberto em va dir et faria res fer una entrevisteta amb el president Pujol?
1: I recordo aquest moment.
5: Aquell dia vaig suar molt més que... Són els dos dies, i aquí estava molt nerviós.
8: Se li ha anat personatge de veu que no... les pauses que ha de fer. Per tant, vull agrair-los, vull agrair-vos-li el detall.
1: A veure si reconeixes aquesta veu, Pep.
9: Pep, sóc l'Espartac. Mira, a mi m'agradaria que els hi poguessis explicar allò que venies a fer fa molts i molts anys, quan érem molt jovenets, petits fins i tot, a Ràdio Argentona, al programa Tocant Fusta, que jo el presentava i tu venies de col·laborador i trucaves a gent i els enganyaves. Et feies passar pels de Telefònica, pels d'Endesa, i eren unes trucades divertidíssimes sense fer mal a ningú, per riure. És més, al final, quan destapàvem la broma, entre tots reiem molt.
1: Recordes aquesta època?
5: Sí, n'hi ha una de molt sonada, el que passa que és llarga i l'hauria de resumir molt ràpid.
1: Resumeix.
5: Trucava gent, perquè, clar, fa tants... fa anys enrere, no és com ara que tu estàs escoltant la ràdio i tothom... O sigui, tothom està al dia del que passava.
1: Sí.
5: Era bastant més telèfon fix i tot això, no? Uh-huh. Aleshores, ens trucava la gent a la ràdio, Ràdio Argentona, i ens demanaven de... Mira, truca al meu cosí, digue-li això. Ens donaven la informació, i a partir d'aquí nosaltres elaboràvem la broma. Molt improvisada, perquè era del moment... Una nena, joveneta, ens truca i ens diu... M'agradaria que fes una broma al meu avi, que és fa pessebres, però en plan amateur, i aquest any ha fet el pessebre de no sé on, no recordo on, i tu truques de l'Ajuntament, els hi dieu que truqueu de l'Ajuntament per fer el pessebre municipal de...
2: A l'Engròs, diguéssim.
5: Sí, d'Arenys de Mar. D'Arenys de Mar. El pessebre municipal d'Arenys de Mar. Val, cap problema. Truquem, jo, agafa el senyor el telèfon, bon dia, digui'm. Miri, sóc Jordi Rodríguez, de l'Ajuntament de... d'Arenys de Mar, el trucàvem referent... Bueno, li foto el rotllo i li dic que hem vist el seu currículum a nivell de... Hem vist la seva obra.
1: Sí.
5: Aquell home diu, quina obra? Què m'està parlant? De quina obra? No, dels pessebres que vostè ha fet. L'últim pessebre que ha fet a la plaça Saboada, un pessebre que la gent... Sí, la gent li va agradar molt, va quedar encantada, la gent van disfrutar, els va agradar. Bueno, ens agradaria doncs, que aquest any vostè fos l'autor del pessebre de la vila, d'Arenys de Mar.
1: Sí,
5: i aquell home, no, i això em ve gros, jo no he fet una cosa. No, però vostè no pateixi, perquè li donarem totes les eines que necessiti. A més, aquest any volem fer les figures a tamany real. Jo anava embolicant la cosa.
1: Cada vegada més gros.
5: Una cosa ben gornida, ben maca, i creiem que vostè, per votació popular, tothom ha dit que vostè seria el president. Home, però com ha sigut això? Jo he fet una cosa senzilla. Bueno, total, que li dic, i vostè què necessitaria? Com ha fet aquest pessebre de la plaça Saboada del Mercat? Diu, bueno, jo vaig anar a mar... I vaig agafar sorra, vaig agafar sorra de la platja d'Arenys. En aquell moment hi havia molts problemes amb el tema de la sorra Arenys i tot això de les costes, i estava prohibit agafar sorra i tot això, no?
1: Ai, ai, ai.
5: I jo li dic, escolti'm, quantes galledes de sorra va agafar? I em diu, no sé, 3 o 4 galledes de sorra de mar, i et dic, hi havia molta polèmica en aquell moment, Arenys, mm-hmm. de mar. Dic, bueno, dic, sap greu dir-li, però vostè sap que això està multat. I aquell home, però escolti, a mi m'ho van dir ells, Si recuperem la... Jo vaig anar-ho a buscar perquè m'ho van dir els del mercat. Diu, vés a buscar 3 o 4 galletes. I jo començo a fer números i dic, escolti, això són 150.000 pessetes. Què diu ara? Què diu ara? I total, vam veure que aquell home estava esbarat i em fan així, escolta, digues que és broma. I jo li dic, miri, dic, no pateixi, perquè això és una broma.
1: De Ràdio Argentona.
5: I jo li dic que és una broma. Dic, això és una broma, vostè vol saber de part d'aquí, tal i qual, i diu, sí, bueno, la seva neta, tal i qual, queda així, ai, menys mal, i quan ja acabem el menys mal... Bueno, doncs, escolti'm, i jo del pessebre, quin dia quedem per fer? O sigui, que va ser una... Si l'escoltéssim era molt divertida perquè el vaig...
1: El mantens, aquest document, no? Saps on para o no?
5: Suposo que buscant per ràdio el trobaríem. N'hi havia més, però aquesta és la que sempre recordo.
1: Pep, com vas de català?
5: Prou bé.
1: Vinga, anem a posar-te a prova.
10: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Et dic una paraula i tres definicions. Si has d'encertar què vol dir la paraula, és barrella. Barrella. A. Barreja d'alcohols típica de les festes majors dels pobles de l'Empordà.
2: Me'n recordo com si fos ara. El primer gaterràs que vaig agafar a la meva vida va ser la festa major de Vilamacolum. Em vaig fotre 7 o 8 gots de barrella i vaig vomitar 3 dies seguits.
1: B. Barrella. Es diu de les persones que tenen la mandíbula inferior lleugerament més sortida que la superior.
11: Aquella la Maite se li deu omplir la boca cada vegada que plou. És ben barrella, pobreta.
1: O C. Barrella. Canya o llistonet que es posa a les gàbies dels ocells perquè hi puguin dormir.
0: A veure si neteges la gàbia del canari, perquè hi ha tanta merda que no pot ni posar els peus a la barrella.
5: Hòstia, vaig a recórrer el comodí del Quim Monzó.
1: Endavant, Quim.
5: Diem-ne... barrella, sigui entre la A i la B. Vaig bé?
1: Vas perfecte, val. Quim.
5: La B, barrella, barrella, barrella...
1: Vas perfecte. Entre l'A i la B és,
5: bé, ja, direm,
1: és
5: la... Direm la A.
1: És la C.
5: Ja sonava... Em sonava a barbarisme.
1: Fixa't. Doncs mira, la barrella és el, sí, el palet. Bueno, aquell palet on es recolza el canari.
5: Paleta, baranet... Fuet, fuet, fuet. Ui, això...
12: President, president...
1: Jordi!
12: Escolta, això que feu dels presidents... Sí. Trobo que està molt bé.
1: Miri, president, ho pot fer vostè mateix.
12: A veure
1: quants presidents recorden.
12: Si faig que tu fus, ja se sap.
1: No passa res, home.
12: Digui. Comencem.
1: Comenci per l'actual.
12: Salvador Illa.
1: Molt bé.
12: Salvador Illa.
1: 132è.
12: Acabat, tenim el petit. El que més petit que jo, eh?
1: Hauríem d'anar a l'Ireia, president.
12: Pere Aragonès.
1: Sí, 131è.
12: 131è. Quim Torra.
1: Sí, senyor, 130è.
12: Carles Puigdemont i Casa Major.
1: Molt bé, 129è.
12: Artur Mas.
1: 128è.
12: Montilla.
1: 127è.
12: No sé, sent un problema. Aquest és el 3%.
1: Pasqual Maragall, 126è.
12: Aquest sóc jo.
1: Sí, senyor, Jordi.
12: Jordi Pujol i Soleil, quin bon cafè.
1: 125è.
12: Ja sóc aquí. Josep Tarradella.
1: 124è.
12: També era un Josep. Josep Irla.
1: 123è.
5: Ara tinc un dubte, si Macià o... Companys.
1: Companys, 122è.
12: Macià.
1: I 121è.
12: No.
1: Josep Vilamala.
2: Vilamala. Ja el sabrem, ja el
5: tinc. Jo només en sé. Durant l'època polònia.
0: És rècord, no, això?
5: No,
1: sí. No, més o menys, perquè en Jan dels Catarres el primer dia ho va deixar molt alt. Però estàs allà, molt
5: allà.
1: Bé. Veig que estàs informat per la teva feina, suposo.
5: Per la meva feina arribo a Pujol, bé, sí, i després sé que ja sóc aquí, vull dir que... Escolta.
1: Pep Plaza, anirem seguint al Polònia i als diferents escenaris del país.
5: I jo a vosaltres.
1: Gràcies per venir.
5: Gràcies.
1: Porta
5: l'aplaudiment
1: per ell. Bravo.
10: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu comptat i omple el formulari. El programa preferit del teu besavi.
2: Què? Avui no parlàvem del Didal?
11: Sí. Encara de rato que no s'ha dit res del Didal.
1: Ara anem. Àlex Vila, cap on anem? He sentit dir que has anat a veure un col·leccionista de Didals.
13: Els rumors són certs. Aleshores, avui no us diré on he anat. Anem directament amb com vaig començar l'entrevista.
1: Aviam.
13: Bueno, què tal? Hem vingut a les Masies Catalanes, al Cuber.
14: No.
13: No, no és el Cuber?
14: No, és l'Albiol.
13: Comencem malament. És l'Albiol.
14: Sí, és l'Albiol.
13: Doncs estem a l'Albiol, amb la Maria Fuensanta. Això ho diu bé?
14: Sí.
1: Maria Fuensanta de l'Albiol.
13: Exacte.
1: Ens situem de Catalunya, on és, això?
13: Això és...
1: Saps on vas anar, o no?
13: Sí, a prop de Reus. És a la Selva del Camp, a prop de la Selva del Camp.
1: Allà on hi ha el Mazinger Zeta.
13: Sí.
1: És una dada que dona.
13: Sí, ho sabem. I ja està, bueno, ja està. Això, la Maria Fuensanta té 150 didals.
1: És molt o és poc, això?
13: Bueno, jo crec que acumular objectes és un tema delicat, no? Vull dir, si en tens 3 o 4, es podria dir que ets aficionat. A partir de 10, jo diria, jo et considero col·leccionista ja.
1: Carai.
13: I, però quan tens més de 50, jo crec que la gent ja comença a fer preguntes, no? I has de tenir una resposta per justificar-se. Sí. Jo no estic boig, eh? Això té una explicació. I l'explicació de la Maria Fuensanta és aquesta, escoltem-la. Per què tens tants ideals?
14: Home, la meva feina és cosir, llavors vaig començar, quan anava als puestos, a comprar didals i la gent a portar-me.
1: Ja està.
13: Ja està. Ja
2: està ben justificat.
13: No li demanis explicacions. Vull dir, sí, una persona dinàmica.
1: On els té? On els té?
13: Els tenia ja com exposats a... Bueno, tenia com un magatzem on antigament ella cosia i els tenia allà.
1: Una vitrina.
13: Sí. També em va explicar que ella va estudiar comptabilitat, però va acabar cosint perquè era el que li agradava. I vam estar intentant calcular una mica el valor de... Però és difícil calcular el valor.
1: Què val un didal?
13: Un didal depèn, clar. Sí, jo, per exemple, li vaig preguntar que quin era el més especial per ella i això és el que em va dir.
14: Tinc un de petitet, que és de plata, que m'ho van portar a menabodes d'Andorra.
1: Mira,
13: quan fa d'això?
14: Uf, potser deu fer 15 anys o més.
13: Ara la plata està en màxims històrics, no?
14: Deu ser que sí. Doncs aquest deu valguer molt. A més, no el vendria per res, eh?
1: Mira,
13: No el vendria per res.
1: Tu li fots 1 milió d'euros ja sobre la taula i diu que no, eh?
13: No. Com diria Sant Osterdán, no tots són diners. I això, a part d'això, vaig estar fixant-me en unes... Tenia com unes màquines de cosir. Jo ja sé que això anava de didals, però jo a vegades em despisto. I li vaig preguntar que m'expliqués una mica la història de les màquines.
1: Aviam.
14: Després tinc la primera que em vaig comprar, que va ser aquesta, quan me vaig casar, que va tindre de vindre el meu home a firmar les lletres, perquè abans les dones no pintàvem res.
13: O sigui, tu vas anar a comprar una màquina de cosir i va haver de venir el teu home a... Com?
14: Ho vaig comprar lletres i va vindre el meu home a firmar les lletres, perquè jo no tenia firma. I quan se van casar que vaig anar a obrir una cartilla al banc, me van dir, no senyora, vostè no pot obrir una cartilla si no ve el seu home.
1: És gros, això.
13: Fixa't, eh?
1: Sí, sí, com parlant de didals estàs fent aquí periodisme social.
13: Investigació, al final. Sí. No és el meu camp, però a vegades un ha de fer el que ha de fer. Potser sóc de la generació de vidre, però a mi, que una dona amb un títol de comptabilitat no puc obrir un compte al banc, vull dir...
1: És gros.
13: Que la gent de vegades ens diu, no, sóc de la generació de vidre, tot us molesta. Bueno, jo no entraré ja, vale? Vull dir, bueno... S'entès el missatge.
1: S'entès perfectament. Sí, sí, sí. Àlex, jo només tinc una curiositat de tot el reportatge, que és com localitzes a la Maria? El treball d'investigació, per on comença?
13: Pues jo vaig penjar una història al meu Instagram, rotllo, coneixeu gent que col·lecciona didals? Moltes respostes de, bueno, és que està morta, bueno, saps?
1: Sí?
13: Ara està... Bueno.
1: O sigui, podem identificar que és una col·lecció més aviat de gent que hi han traspassat? No hi ha gent jove en el món del didal?
13: Jo no vaig trobar. Vaig trobar una persona jove, em va escriure, em va dir, tinc 7 didals. I vaig dir, home, doncs potser...
1: No vas enlloc, no vas enlloc. Has d'esperar tenir-ne 70
13: exacte.
1: D'anys.
13: Però entenc una cosa que sí, que va amb el temps. I això, així és com ho fa. Em costa, a vegades, trobar segons quins temes.
1: Home, m'ho imagino, el d'avui no era fàcil.
13: El d'avui no era gens fàcil. No.
1: Tens algun document més que puguem escoltar de la Maria?
13: Sí.
1: Aviam.
13: Sí. Bueno, això anava de didals, però vam acabar parlant de punta de coixí.
1: Ah, vale?
13: Sí.
1: Molt maco.
13: Sí.
1: Aviam.
13: La punta de coixí no té a veure amb els coixins?
14: No.
13: I per què es diu punta de coixí? A la gent com jo, que anem justos, ens confon, això.
14: No ho sé. Perquè en català és punta de coixí. És punta que fas el coixí. Amb un coixí.
13: Ah, fixa't, per això es diu punta de coixí.
14: Punta de coixí. Sí. En castellà es diu una altra manera.
13: Pues jo estava despistadíssim. Jo, com sóc del Baix Llobregat, clar, per mi és encaje de bolillos.
1: Encaje de bolillos.
13: Sí, perquè hi ha coses que les direm... O sigui, allà parlem directament en castellà, a vegades.
1: Que és el català del poble.
13: Sí. Però bueno, fem el que... Al final, el català correcte és el que es parla, no?
1: Sí. Encaje de bolillos és punta de coixí, és el mateix.
13: Sí.
1: Hòstia.
13: Sí, però com que la fas al coixí, doncs és... Bueno, és igual.
1: No, s'ha entès
13: perfecte. Ja m'he salvat la llengua, suposo.
1: Gran reportatge de didals.
0: Has esmorzat, Àlex? Bueno. Has esmorzat?
13: Avui...
1: Que no, que ha portat un parell de documents sonors.
2: Sí. Home, hem parit.
1: Què hem après? Tu em demanes...
13: Tampoc aquí per pena, vull dir, no...
2: No!
13: Ah, vale.
2: No.
1: Què has après?
13: Tinc caràcter, també.
1: Xuriguera, què has après?
2: Si vull fer un caja de coixins. Haig d'anar a comprar-me lletres.
1: Àlex Vila, moltes gràcies.
2: Bravo, bravo.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Ara pensava que té un to de soft porn, eh?
2: Sí, una mica.
0: Té un to una mica d'encaje de bolillos.
1: Sí. Això és una raresa i molt probablement és el primer cop que sona a qualsevol ràdio del món o a qualsevol televisió. S'anomena cymbal guitar solo,
0: sí.
1: És a dir, solo de guitarra amb didal. I és literalment això.
0: És una guitarra tocada amb didal.
1: Exacte, el guitarrista Zach Atkins fa servir un didal al dit petit com si fos un slide. Segurament ho heu vist en algun estil guitarrístic, allò que...
3: Sí.
0: Quan fas córrer el dit amunt i avall de...
1: Exacte, doncs aquest tio ha fet una evolució d'aquesta tècnica i ho utilitza fent servir el didal com a slide, sí. Curiós.
0: Mira. Aviam. Escolta.
3: No ho sento, eh?
0: Aviam.
4: Ara s'ha acabat.
0: Tira molt fluix. Ara. Aviam, veiem quan fa. Jo no ho sé detectar, eh?
1: Això ho fa amb el didal.
0: Ara. Doncs escoltem Zach Atkins i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Esperem que no hàgiu escollit un lloc gaire calorós per anar a passejar el gos, perquè avui mireu qui tenim.
1: Qui tenim? A veure...
0: És un malamut d'Alaska. No el confongueu amb un husky, que el seu responsable, en Cesc de Viladrau, ens matarà.
2: Un malanut.
1: Un malamut.
0: Un malanut.
2: Un què?
0: Un malamut.
2: Un malanut de Viladrau és un heavy.
1: És un malamut, amb dues M's. M i M, malamut.
0: La gossa es diu Nix i és una mica vella, té 12 anys.
1: Bueno.
0: I en Cesc ens ha dit que, tot i ser una gossa nòrdica, la Nix és molt obedient i sempre, sempre, sempre ens farà cas.
2: Molt bé.
0: Això està bé.
1: Ara tinc un petit problema. És un petit detall tonto, eh? Que no tinc el guió del que hem de fer.
0: Ah, així anirem molt bé.
1: Però no passa res, no passa res.
2: Si voleu, ja t'ho anirem dient.
1: Si voleu, intento arrencar de memòria.
3: Però anava a dir... O tu no ho fas sempre de memòria, tot el programa?
1: Sí.
3: Raro que no d'això.
1: Ara. Moltes gràcies, Albert Sayós.
2: Molt bé, Albert Sayós.
1: Ara ja, quan vulgueu, podem començar, eh?
0: Vinga. Endavant.
1: Arrenqueu. No, què fa el tècnic a marxar? No pas de marxar. O sigui, he dit jo el moment de que no tenia el guió i la gent ha aprofitat per anar a fer el cafè, eh?
3: Així és això. Escolta. Així és això. La gent només espera que paris.
1: Per on passejarem el gos, Arnau?
4: Doncs després de les guerres napoleòniques, l'imperi britànic s'ha consolidat com una potència mundial i ha estès la seva influència pels 5 continents. L'època victoriana és una època idònia per a l'exploració, una època en què la poderosa Royal Navy i els seus intrèpids mariners es llancen al mar a la recerca de noves rutes comercials.
1: No m'hi fotria pas jo aquí, eh?
2: Tampoc,
1: no.
2: Ni boig.
1: Ara, sabent que ja els barcos funcionen bé, ja no hi aniria, quasi
2: ara,
1: bé.
2: Ara seria com si anessis a Mart, eh?
1: Sí, senyor.
2: És el mateix.
1: És el mateix.
2: És el mateix, eh?
1: Sí.
2: Ah, anem a mar. Sí, bueno.
3: Va, t'hem entès, eh? Vull, no cal ara que ens facis tot un gestic.
1: Sí, exacte. Anem arrencant, que ja anem prou tard per culpa meva.
4: L'any 1845, la Marina Britànica organitza una expedició cap a les glaceres de l'actual Canadà. L'objectiu és ambiciós, trobar una ruta més curta per enllaçar l'oceà Atlàntic amb l'oceà Pacífic a través de l'Àrtic canadenc.
1: Avui passegem... Hòstia, estic fi avui, eh?
3: Sí, avui anirem bé, eh? Sí.
1: Avui passegem el gos per l'expedició perduda de Franklin. El passeig amb l'Onyx comença a la Gran Bretanya, en un port naval situat al riu Tàmesi. Els mariners feinegen amunt i avall, preparant els últims detalls de l'expedició. Saben que la missió és important i cal tenir-ho tot a punt. L'any 1845, l'única via marítima que connecta l'Atlàntic amb el Pacífic és pel sud de l'Argentina. Els britànics pensen que una altra ruta viable podria ser pel nord de l'actual Canadà.
2: Segur que sí.
1: Però comprovar-ho implica molts perills. Tempestes, icebergs, temperatures extremes... A més, no tenen una cartografia prou acurada de la zona per refiar-se dels mapes.
3: Bueno, no crec que sigui important.
1: És uns metres amunt, uns metres avall.
3: Ja ho trobarem. No?
2: Però has d'anar mirant a l'horitzó i dius cap allà.
1: Cap allà.
2: Cap allà.
1: Darrere el Capravo.
2: Ara.
1: En una missió tan perillosa com aquella, un malamut com l'Onyx ens pot ser de gran ajuda. Els mariners estan molt contents de saber que l'Onyx els acompanyarà. Saben que un gos nòrdic al mig del gel els pot salvar la vida. Clar. Els tripulants estan carregant les últimes provisions i comprovant tot l'equip. Només hi ha un petit detall que encara s'ha de solucionar. Una cosa sense importància, eh? Falta saber qui serà el capità de l'expedició. I ves per on. Cap oficial britànic vol fer-se'n càrrec. Ho han proposat a 4 oficials i tots han dit que...
3: Ei, moltes gràcies, eh? Moltes gràcies per l'oferta, però és massa perillós. No, em fotreu, no.
5: No, home, pensi que si la missió és un èxit, vostè passarà la història.
3: Sí, bueno. I si la missió és un fracàs, què, eh? També passarà la història. Ho sento, però es passarà la història.
5: Oh, no veu que amb la tecnologia d'avui en dia, aquesta mena d'expedicions són bufar i fer ampolles?
1: L'administratiu de la Marina Britànica es refereix a la tecnologia dels vaixells. Aquesta expedició comptarà amb dues embarcacions d'última generació, l'HMS Erebus i l'HMS Terror.
3: Hòstia, és que un dels vaixells es diu Terror.
1: Sí.
5: El nom potser no és gaire encertat.
1: Home, gota.
3: No, ja li dic jo que no.
1: Gota.
2: Fa por, eh?
1: No, jo no hi pujaria.
3: No.
5: Però no pateixi, amb aquesta tecnologia l'expedició serà un passeig.
3: Sí, bueno,
5: serà
3: no.
5: Com passejar un gos.
1: Realment, els dos vaixells estan molt ben equipats. Tenen un innovador sistema que filtra l'aigua del mar i la fa potable. Amb aquest invent, els mariners ja no s'hauran de preocupar per les reserves d'aigua dolça. I atenció a l'altra novetat. Són dos vaixells de vela que també incorporen un motor de vapor. És un motor auxiliar que pot fer navegar el vaixell a 8 km per hora.
3: Hòstia, 8 km per hora? Com vol que anem amb això?
1: Ei, al contrari, és un motor que pot anar molt bé per moure's per l'Àrtic, ja que hauran d'anar a poc obrint-se pas pel gel.
3: A veure, ho sento, però aquest cop em quedo a terra. Digue-li a sa majestat la reina Victòria, que em sap greu.
1: Al final, després d'uns quants intents, la marina britànica per fi troba un capità. L'afortunat serà Sir John Franklin, de 59 anys, un veterà de diverses guerres, un oficial de marina experimentat.
2: Yep! Hola a tothom!
6: Ei, què tal?
2: Què? Hola. Què s'ha de fer aquí?
5: Oh, Sir John, estimat amic, sí. Pensi que si la missió és un èxit, vostè passarà la història.
2: Ja estic fotent de capità, Estic fotent de capità.
1: Sí.
2: Que és una cosa important,
1: Bon paper, avui bon paper, avui bon paper.
2: Sí. Avui em lluiré.
1: Fes-ho bé.
2: Sí, calleu! Tu, això està molt bé, Quina és la missió? És que m'han cridat l'última hora i encara no sé què he de fer.
1: L'administratiu de la Royal Navy li explica els detalls de la missió al capità. Li diu que tindrà uns vaixells molt ben equipats, que serà com passejar un gos. Mm. Això sí, un passeig una mica llarg. Està previst que l'expedició duri un any.
2: Un any?
1: Sí.
2: Un any, a dir? Hòstia, Verge Santa, això hauria d'haver consultat amb la meva dona, eh?
0: Però què has dit, desgraciat? Un any?
2: Sí.
0: Però com cony vas estar-te un any fora de casa?
2: Bueno, és que m'han dit que passaria a la història, eh?
0: Oh, la història. Per tros de soca passaràs a la història.
2: Yeah.
0: Sempre fots el mateix. Ja, mira, és com m'ho va dir la meva mare, quan m'ho va dir quan ens vam casar. No t'hi casis, no t'hi casis.
2: I la teva mare. La teva mare, n'estic fins als...
0: Què vols dir?
2: Val més que calli, perquè encara diré un disbarat i no vull discutir abans de marxar.
0: Calla.
1: Sempre sou el mateix matrimoni.
0: Sempre. Molt ben avinguts.
2: Arribarem lluny.
1: Sí. D'aquesta manera, l'expedició del capità Franklin surt d'Anglaterra cap a l'Àrtic.
5: Vinga.
1: ...134 mariners, oficials i una gossa de Viladrau formen la tripulació. Està previst que l'aventura duri un any, però heu de saber que els vaixells Terror i Erebus porten previsions per passar 3 anys fora.
2: Molt bé.
1: A la bodega hi ha 2 tones de tabac, 15.000 llaunes de menjar en conserva i 7.000 litres d'alcohol.
2: 7.000 litres d'alcohol, eh? Molt bé. Com voliu que digues que no? Heu vist la bodega que porto?
1: Val més que el capità deixi de mirar els licors i pugi a coberta perquè tot just acabem de sortir d'Anglaterra, que ja comencen els problemes. 5 membres de la tripulació es troben malament. Presenten febres i vòmits.
3: Capità, em trobo malament, eh? Vull dir, hòstia, he tret tot el sopar per la borda.
2: Passa res. S'han marejat una mica. Vine, farem una parada tècnica.
3: Sisplau.
1: A l'altura de Groenlàndia decideixen descarregar els 5 malalts a terra ferma, a un assentament que hi ha a l'illa. Des de Groenlàndia, els 5 mariners que estan fotuts seran transportats en un altre vaixell cap a Anglaterra. Paperàs important d'aquests 5 homes,
3: sí,
1: eh?
3: Sí,
1: molt
3: sí.
1: Bé.
3: Bravo.
2: Tens dos minuts d'anar amb barco i ja fora.
1: Sí. Ara sí, la nostra tripulació s'endinsa a territori desconegut. Aprofiten els mesos que queden d'estiu per fer tants quilòmetres i endinsar-se entre icebergs. I de moment pinta bé. La nostra gossa, la Nix, s'ha adaptat a la vida a alta mar i els ànims de la tripulació són bons. Com més fred fa, més contenta està la gossa. Recordeu que és una malamuta.
3: Ah.
1: Una malamuta d'Alaska.
3: I de Viladrau.
2: Una malamuta.
1: Mira com la teu mare.
2: Ai.
1: Bueno, anem a coses serioses, sisplau. Arriba... Arriba l'hivern. Amb el fred, l'aigua del mar queda completament glaçada i els dos vaixells queden aturats, encallats en un mar de gel.
3: Capità, ens hem quedat ben encallats. Està tot glaçat.
1: No passa res, eh?
3: En principi
1: era part del pla. Durant els mesos d'hivern, el capità Franklin sap de sobres que els dos vaixells quedaran enmig del glaç. Han d'esperar que arribi el bon temps per poder-se moure un altre cop.
3: Collons, i ara què hem de fer? Quedar-nos aquí sense fotre res?
2: Paciència, home, paciència. Cantem una mica. Com serà el mar?
3: Collons, ben glaçat.
1: Hòstia, que es quedarà llarg.
3: Ben glaçat.
2: Hem d'esperar que faci més bon temps, clar, que vols fotre, si no.
1: No, esperar.
2: Hem d'esperar.
1: El capità sap que aquest és el moment més delicat de l'expedició. S'han de passar uns quants mesos parats, esperant el desglaç. És important conservar la calma i distreure's.

0: Any que estan podrides.
1: La cosa va de veritat. Al cap d'uns dies es moren tres mariners. Apa. La tripulació ha detectat la causa de les morts. Les conserves s'estan fent malbé.
2: Ara, com vols que es facin malbé les conserves si estem a 50 sota zero?
1: Noi, el problema es veu que és l'estany que han utilitzat per segellar la llauna. L'estany s'ha filtrat cap a dins i l'ha contaminat el menjar. En altres paraules, aquelles llaunes, amb més que menjar, ara mateix contenen verí.
2: Se'ns ha complicat una mica el passeig.
1: Una mica sí, eh? No, aquest, ens hem cardat d'aquells cinc que han marxat al principi i...
3: Pogués ser un d'aquells cinc?
1: Sí.
2: Però això girarà, això ja s'arreglarà.
1: De manera paral·lela, a 5.000 quilòmetres de distància, la Jane Franklin, la dona del capità, té el pressentiment que alguna cosa no rutlla. És per això que decideix fer una visita a les oficines de la Marina.
4: Aquesta gent em sentiran. Escoltin, a veure l'expedició del meu marit ja fa un mes que hauria d'haver tornat.
5: Senyora Franklin, què? Ja li he dit que no hi ha cap motiu per preocupar-se.
4: No sé.
5: Aquests viatges solen durar més temps del previst. Estigui tranquil·la, dona. S'han endut menjar enllaunat per aguantar 3 anys.
1: Això és veritat. És veritat, senyora?
4: Sí,
1: els dos vaixells tenen provisions de sobres per aguantar 3 anys. Llàstima que ara mateix, si et menges una llauna de les que porten, et mors l'endemà. Però si no fos aquest petit detall...
3: És una tonteria, això, també.
1: Això és una tonteria.
3: Fixar-te amb això, també són ganes d'anar a buscar problemes.
1: És anar a la lletra petita, també. I al final, les provisions hi són per 3 anys.
3: Llavors no us queixeu.
1: Quan arriba l'estiu de 1845, la situació de l'expedició de Franklin és bastant fotuda. Per acabar-ho d'empitjorar, aquell estiu és molt fred i el gel no es desfà. Els dos vaixells continuen encallats. Sort en tenim que la Nix és una gossa adaptada al gel i els pot ajudar. Si no fos així, ja faria dies que els mariners l'haurien matat i se l'haurien cruspit. Cada dia que passa, els tripulants estan més i més dèbils i comencen a caure com mosques. Un dels que mor és el mateix capità, John Franklin.
2: Hòstia, ui, que no sàpiga la meva dona. Amb la mala llet que gasta... Ui!
1: No li diguis que t'has mort. No li diguis.
2: No li diré pas.
3: Dissimula.
1: Oh. També jo t'havia vist viu i de viu a mort tampoc hi ha gaire.
2: Cago, t'he pensat que tenia un paper ben parit aquesta vegada.
1: Sí, noi. Tot apuntava que avui feies de capità, eh?
2: Sí, sí.
1: Doncs goi, t'ha mort.
2: Ah, mort i encallat al mig del gel.
1: La resta que queden vius intenten una acció desesperada. Abandonar els vaixells, agafar els trineus i marxar cap al sud a través del gel i la neu. Aquí és on la nostra gossa, la Nix, entra en acció. Encara que sigui una gossa velleta, té l'instint d'estirar un trineu a dins seu. Amb la seva força, els pot ajudar de valent. És un viatge pel gel sense un rumb gaire clar. Els supervivents volen anar cap al sud a veure si estan de sort i troben algun assentament esquimal.
3: A veure, perquè ben bé cap on anem.
4: Tira!
2: Tu vés tirant!
4: Tira!
2: Tinc la mateixa veu que el capità, però no sóc ella.
4: Vale.
3: Era mort, el capità.
2: Sí, tu segueix a la gossa.
1: Alguns mariners es troben tan malament que els han de carregar sobre els trineus per continuar la travessa.
2: Això és preciós.
1: Això és molt maco.
2: No abandonar el teu company, que està en una situació difícil. Que ningú es quedi enrere.
1: Això és preciós, sí. Però els ferits pesen massa. Ah. Al final, els supervivents prenen una decisió dràstica. Abandonen els ferits al mig del gel.
2: Oh, collons, això és molt lleig.
1: Això és lleigíssim.
3: Tu m'haguessis abandonat al mig del gel si estigués ferit?
2: A veure, estàs fent un personatge, eh? O m'ho dius com a fer alfaixades, això.
3: Bueno, o sigui, que hi ha una diferència. Si fos... A veure una cosa, ja m'ho estàs fotent en dubte. Si fos fer alfaixades, què faries?
2: Bueno, m'hauria de rumiar. Depèn. Estàs molt cardat o no?
3: Ja, Caio, tens una altra taula?
1: No.
3: No,
1: bé, és...
2: Bueno, he trucat a la teva dona.
1: Eh? En situacions límits no sabem ningú
2: no,
1: què faria
2: no
1: aquí.
2: No se'n sap.
1: Jo no sé pas si...
3: No, jo sí.
2: Jo te persigui...
3: Collons, jo marxaria. Jo faria tot sol. Però ho dic a la primera, sense dubtar, saps què vull dir?
1: Doncs és el que fan, abandonen els ferits. Bueno, els donen una tenda, una mica de fusta per encendre un foc i els hi prometen que tornaran a buscar-los.
3: Va, nano, vinga, va, et deixem una mica de fusta aquí i ja ho tindràs fet.
4: Però vindreu, oi?
2: I tant.
3: Segur, quan aconseguim ajuda, venim a buscar segur.
4: I no us emporteu la gossa, deixeu-la aquí que em faci companyia.
2: No, és que l'Onix ens va molt bé per estirar el trineu, eh?
4: Tornareu, que tornareu.
3: I tant.
4: Ja marxeu?
2: Però demà passat...
3: O l'altre.
4: Veniu, eh?
3: Sí, pesat.
2: Moren.
4: Què has dit?
1: Mentre els mariners lluiten per sobreviure a Anglaterra, la vídua del capità, que a hores d'ara encara no sap que és vídua, la Jane Franklin, comença una campanya mediàtica per Londres. Vol pressionar el govern i canviïn un vaixell de rescat.
4: Han passat 3 anys des que l'expedició del meu marit va marxar, eh? No sé, potser que ja anéssim fent alguna cosa, no?
5: No es preocupi, no es preocupi.
4: No es preocupi.
5: No estem preparant una expedició per anar-los a buscar.

0: Pensi que la reputació de la Marina està en joc.
1: L'ajuda de la Marina Britànica arribarà tard. Molt tard. Els pocs homes que encara continuen tirats pel gel es veuen obligats a menjar les últimes llaunes enverinades. Has de tenir molta gana. Si ho saps, que et moriràs, has de tenir molta gana.
2: Em moriré de gana.
1: Però deixa'm cardar aquesta tonyina.
2: Menja d'això, clar.
1: Els últims supervivents també es veuen forçats a cometre actes de canibalisme amb els cossos dels seus companys morts.
3: Això
1: és el de menys.
3: Això és el de menys. És...
1: Jo, si moro, se'n podeu menjar, ja us ho dic. Sí. Jo i content que se'n mengeu vosaltres.
2: Les costelletes?
1: Sí.
2: Així a la brasa?
1: Sí.
2: Costelleta de peio?
1: Sí. Jo, si es pot triar, em quedo en xuriguera.
2: Ja, sí, home, aquí ja t'hi.
3: Aquí ja t'hi. Et recomano el rabo.
1: Anys més tard, la Marina va trobar les restes de l'expedició. Evidentment, tots els seus integrants van morir de fam, de fred o bé intoxicats per les maleïdes llaunes en mal estat. Aquesta ha sigut la història de l'expedició de Franklin, la missió polar més desastrosa de tots els temps.
4: Jo avui no sé si preguntar-ho, eh? Però, no, clar, què se n'ha fet a l'Anix?
1: L'Anix, eh?
4: Ai. Què?
1: L'Anix, l'Alaska Malamuta. La Malamuta de l'Alaska.
3: Ai, ai.
1: Sabeu que és una gossa que
4: està adaptada,
1: preparada per aguantar aquelles temperatures.
4: Estava contenta a 50 graus.
1: Doncs heu de saber que malauradament també ha acabat sucumbint.
4: No!

0: L'Enix ha fet tot el que ha pogut per salvar l'expedició. Un malamut d'Alaska serà el teu millor amic si estàs enmig del gel. Però en aquest cas no ha sigut suficient. Em sap greu dir que l'Enix ha servit d'aliment pels últims mariners.
1: No!
2: Apa, apa, apa!
1: No, home, no!
0: D'aquesta història només han sobreviscut els 5 que es van quedar a Groenlàndia al principi del viatge. Els primers que es van trobar malament.
2: Quina sort, eh?
0: Si no...
2: Quina sort!
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit.
3: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. La nit ha estat tranquil·la a Ceuta després que finalment ahir les crides que s'havien fet a través de les xarxes socials per intentar entrar-hi no provoquessin cap entrada massiva de migrants. Les autoritats marroquines van interceptar 300 persones, la majoria d'origen subsaharià, i van detenir-ne 61 més acusades d'incitar la migració irregular. El Marroc va admetre càrregues policials i també haver fet ús de gasos lacrimògens. Sobre el terreny, les ONG denuncien la situació que encara viuen milers de joves, molts menors d'edat que malviuen pels carrers de Ceuta. Des de l'ONG Federación Sur Acoge lamenten la lentitud de resposta de les administracions. El director general de l'entitat, José Luis Morales, n'ha parlat en una entrevista a 3Cat Info.
2: Han pasado dos semanas y nos parece que la respuesta de la administración está siendo lenta, especialmente para menores. Y cuando hablo de menores hablo, y nuestro equipo en el territorio lo lleva trabajando dos semanas, incluso de niños y niñas menores de 10 años.
1: Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, es desplaçarà a Ceuta per conèixer de primera mà la situació sanitària. Es reunirà amb el president de Ceuta, el delegat del govern i també responsables de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària. Visitarà també el Centre de Salut Otero i l'Hospital Universitari, on es trobarà amb representants dels professionals sanitaris i mantindrà una trobada amb organitzacions socials. Us expliquem també que ha quedat extingit ja l'incendi que es va declarar divendres a la tarda al parc de Collserola, tot i que va quedar estabilitzat en molt poca estona. Durant tot el dia d'ahir, els serveis d'emergència van mantenir efectius sobre el terreny per revisar punts calents. El foc, que es va originar a prop de l'avinguda Pearson de Barcelona, ha cremat 10 hectàrees de terreny forestal, gairebé totes dins del Parc Natural de la Serra de Collserola. Hi ha una persona detinguda sospitosa d'haver-lo provocat. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat, però manté la prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord i oest del país. El temporal d'ahir va deixar ruixats intensos, pedra i també diverses incidències, sobretot a comarques com l'Anoia, Osona, el Solsonès o el Bages. Els bombers van fer prop d'un centenar de serveis i van haver d'atendre també rescats de muntanya. Mentrestant, la localitat lleonesa de Manzanedo de Valdueza, a la comarca del Bierzo, avui es lleva de dol per la mort de dues veïnes a causa d'una riuada d'aigua i de fang. Totes dues dones, de 60 i 80 anys, es trobaven en un celler juntament amb dues persones més quan va quedar completament inundat al vespre i el vespre durant una forta tempesta. En el mateix incident, dos menors van quedar ferits lleus. L'últim balanç provisional del terratrèmol d'Indonèsia és d'una cinquantena de morts i nombrosos ferits. Hi ha 5.000 persones que han hagut d'abandonar casa seva i els habitants de les zones més afectades estan sense electricitat ni accés a telecomunicacions. El sisme d'una magnitud de 7,7 ha afectat sobretot l'illa de Flores. Allà hi viu en Santi, un ciutadà espanyol que va haver de marxar ràpidament de casa seva.
3: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido, muy agrietado. Se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
1: A Colòmbia, les autoritats confirmen que l'ajuda humanitària ja comença a arribar a les zones més allunyades afectades pel terratrèmol, que ha fet gairebé 300 morts. Tones d'aliments, aigua, medicaments i material sanitari arriben a diversos municipis situats a prop de l'epicentre del sisme. Hi ha també ajuda internacional amb equips dels Estats Units i Israel que col·laboren en les tasques de rescat i en l'avaluació dels edificis afectats. A través de les xarxes, el president colombià, Abelardo de la Espriella, ha assegurat que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
4: Hemos mandado ayudas humanitarias y seguiremos mandando ayudas humanitarias, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
1: La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, hi ha tres produccions que han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Són Ningú Borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Júlia Marcó, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela i jo, d'Inés G. Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director del Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
5: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
1: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència d'uns 8.000 espectadors. En esports, avui l'Espanyol debuta primera, rebrà el Llevant. El tècnic blanquiblau Manolo González assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació. L'eslové Derkusic ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar a la convocatòria. Ha jugat ahir a l'Alavés 3, Getafe 0 i el Sevilla 2, Rayo 1. Avui el Barça juga a Suïssa contra el Basilea. És un partit amistós. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria de Hansi Flick per aquest partit. Ahir es va fer oficial el fitxatge de Ferran Torres pel PSG. El valencià s'ha acomiadat del Barça a través de les seves xarxes. Diu textualment que ha estat un orgull defensar els colors del Barça. A segona divisió, el Girona debutarà a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Porto, Ounahi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que han demanat sortir del club.
0: Fins aquí les notícies. Aquesta tarda torna el Tot Gira.
6: Avui dues estrenes, la de l'Espanyol i la del Girona.
0: A les 7 de la tarda, Espanyol Llevant i Girona Leganés.
6: Comença l'operació Ascens a Girona.
0: Tot plegat mentre el Barça continua amb la pretemporada. Basilea Barça amb la narració de Joan Fitó. Avui torna la Lliga, torna el Tot Gira. De 4 de la tarda a 10 de la nit amb Oriol Rodríguez.
7: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
8: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diem els catalans.
7: Tornen els draps bruts.
9: Jo crec que el pitjor clar. Que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
7: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
6: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
7: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
6: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
10: Ets tu.
0: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
11: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans, a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional. Avui continuem recorrent el país amb tota l'arrel. Recuperarem dues de les novetats discogràfiques més destacades de la temporada, el nou treball de les Alosa, de les formacions més personals i de la nova escena del folk catalana que estan fent forroll arreu del país, i el Paní Pissador, que continua portant les músiques tradicionals cap a territoris festius sorprenents. A més, obrirem una nova pàgina amb el so de cobla. Amb la Laura Valls descobrirem la relació entre la cobla i el cant coral, un vincle històric que avui continua ben viu. Tot plegat des d'ara i fins a les 7 del matí, aquí, a la Ràdio Nacional, amb tota l'arrel. A la producció d'Olo Genola i Quim Rullan, qui us parla, a la direcció i locució.
0: Mans, amb Quim Rullan.
11: Som-hi, doncs, comença el Mans. I començarem amb una sardana de la Flama de Farners, amb la Flama XL, de Jordi Fontanilles.

la flama XL de Jordi Fontanilles amb la flama de Farners. Avui els trobareu al 38è aplec de Sant Hilari, que es farà tot el dia amb les cobles la flama de Farners, la ciutat de Girona i la principal de Cassà, a la passa del doctor Gravalosa de Sant Hilari, a la Selva. Sota

0: I posem ara el focus en un dels treballs més sensibles i personals de l'escena d'arrel. Irene Romo i Julieta Vidal són a l'Osa. Han publicat El primer cant del matí, un disc que mira cap al cant tradicional amb una delicadesa molt especial. Cap al cant tradicional i cap a les músiques d'arrel. Un treball íntim, és lluminós i parteix d'una veu i un repertori antic per crear un espai sonor propi, ple de respir, proximitat i de detall. A l'ICAT Mans d'avui, saludem a la Irene Romo i a la Julieta Vidal. Bon dia a totes dues.
1: Bon dia.
2: Veniu després d'una temporada que ha sigut frenètica pel cap baix.
1: La veritat és que sí, hem fet molta feina aquest últim any i estem... Bueno, ara sí estem molt contentes. Jo crec que se'ns ha passat ràpid, no?, per això. Vull dir, estàvem molt
3: estressades
1: i de cop vam deixar d'estar-ho. I va ser increïble. I estem contentes, estem descansades, sí.
2: Clar, des d'aquell primer senzill cap al primer cant del matí hi han hagut molts canvis. Entre ells, una ampliació. Primer anàveu vosaltres dues i ara ja sou quatre. Què us hi ha portat a fer aquest trasllat?
3: Aguantar un bolo, que diguéssim, sent dues, ha estat una cosa molt difícil i també que ens ha permès explorar molts sons, moltes tessitures, moltes maneres de fer les cançons. Aleshores, després de 2 anys de girar amb això, vam dir, ostres, ja que podem ara en aquest nou disc, per què no els hi diem al Martí i en Xavi, no?, que els coneixem molt com són amics nostres, però també ens encanten musicalment, i llavors també era una oportunitat per tocar menys i fer el projecte més gran i explorar això, altres sons, no?, i quedar-nos amb el que som i que els instruments segueixen sent els mateixos els que toquem nosaltres, expandit, no?, una cosa més gran.
1: Sí, més gran. Qui

0: Manteniu aquella proposta inicial de polifonia vocal, de percussions orgàniques, les cordes que hi posa en aquest cas la Irene, és com una mena de caixa de ressonància que ha agafat molta ampliació, molta repercussió.
1: Això perquè és molt concreta, no?, la instrumentació, però tot i així són instruments amb molta personalitat, doncs això ens permet explorar moltes sonoritats diferents, i més amb aquests nous instruments, doncs estem molt contentes.
0: Sonoritats i rítmiques, perquè aquí també hem obert el ventall d'una manera bastant impactant.
1: Exacte.
2: Sí, sí, són patrons rítmics que potser coneixíem d'altres cançons i els hem anat ficant tots en el disc d'una manera també molt natural, en realitat. O sigui, com ens sortien, va, i ara fem això, vull dir que anem sempre molt a la part.
0: Des de molt de respecte, és evident, i també molta creativitat. Potser Flors i Violes és una metàfora?
2: Sí.
1: Bueno.

0: Sí. És bastant literal en aquest cas, vull dir que nosaltres ho vam començar amb algo literal, però...
1: Sí, parla de més coses i en general d'una cosa que pot afectar més gent i que, sí, que jo crec, bueno, creiem que té l'essència de tot el disc. Flors i Violes descriu molt de què anirà el disc després.
2: Una declaració d'intencions cobra aquest primer cant del matí, les Flors i Violes. En algun lloc he llegit que vosaltres feu música d'arrel, però us separeu del folklore d'alguna manera.
1: No sé, això...
2: jo diria...
1: Sí, em sorprèn una mica. No, no és que ni ens separem, ni ens... Vull dir, nosaltres... És que fem la música que ens ve de gust fer, la veritat.
2: Això és brutal, sí, sí.
1: Exacte, i que ho hem viscut des d'un punt que ho hem anat a buscar, que hem llegit sobre això, que hem... Saps? Vull dir que no, potser com el folklore no l'hem viscut com una cosa tan personal i tan lligada a la nostra vida, sinó que ho hem vist després, doncs igual no ens sentim lligades, però en un punt de que no ha pogut ser perquè ho hem descobert més tard, però no vol dir que fugim del folklore ni que fugim d'aquestes coses més, doncs més arrelades, no? Una tradició. Vull dir, a nosaltres ens encanta saber i descobrir i conèixer coses.

0: Escolta, hem parlat una mica de l'àmbit del marc general, hem parlat d'aquest Fos i Violes, hi ha temes en el disc amb una col·laboració molt bonica de l'Estar de Irrelena, a les Alamedes. Una mica Tarta Irrelena ens representa molt a tots plegats, no? Aquesta voluntat d'agafar arrel i portar-la cap a altres bandes. Aquí hi ha un bon mirall.
1: Sí, realment que siguin així d'atrevides, no? I de que facin tanta recerca musical i que no només facin cançons tradicionals, bueno, que han explorat altres tradicions d'altres mons i que suporten el seu terreny, i realment això és superinspirador per nosaltres. I sí, elles suporten cap a una cosa més experimental i electrònica, nosaltres més cap a una altra banda, però sí, ens inspiren molt, sí.

0: I una altra de les participacions en el treball són la gent dels Habla Mien Presente, amb una rumba que acaba amb uns olors final. Sí. El paper dels, de la gent dels Habla de mi també ha sigut important amb aquest primer disc.
1: Sí, perquè teníem aquesta rumba, però li volíem donar una volteta més i ens va fer molta il·lusió que els Habla sumessin des del primer moment i a més els vam dir com, sisplau, volem que soni a vosaltres i que hi posessin molt de la seva part. O sigui, va ser una feina conjunta molt, molt bonica i estem molt contentes de com ha acabat amb aquests lololos i amb aquesta cosa tan seva, no?
2: Que alhora, és de ciutat, no?
1: Sí, i que ha acabat sent nostra també. Vull dir que sona Habla de mi, però sona Olosa i com ens ha agradat molt fer-ho.
0: Que al final no hi ha res més popular que fer cantar la gent lololololo.
1: Exacte.
0: Sigui a ciutat o sigui...
2: Clar, clar, nosaltres ens feia gràcia, no?, que en les nostres cançons hi ha tralarais, hi ha lararais i que la cançó de ciutat hi haguessin lololos, també ens fa... Sí, ens feia gràcia.
0: I amb la Maria de Cistellera, sardana curta, reconegudíssima arreu del país, que també li donava una volta espectacular agafant un to deliciós.

0: Bueno, això era curteta i vam dir, li sumem unes estrofes de collita pròpia i li vam posar el nostre toc, així una mica més picaresc.
1: Sí, per animar que vingui a la ciutat la Marieta Castellera també.
2: Aquests són alguns dels temes d'aquest primer cant del matí. No els fusellarem tots, que la gent els escolti amb calma. Exacte. Que la gent s'ho pugui entrar per vena directament. Estan a totes les xarxes, a totes les plataformes musicals. Ara, abans ho dèiem, esteu en Guaret, heu fet molts concerts, què toca ara?
1: O sigui, ara seguim fent concerts amb el format duet no ha desaparegut encara. Aleshores, com fem alguns concerts a format duet, però realment apostem per aquesta cosa quartet.
2: Heu estat parlant de tot aquest any en festivals que, a priori, la Real no seria una música o un àmbit que hi seria present. No sé si us sentiu ambaixadores en aquest sentit.
1: Sí, com una mica la gent ens ho comenta. O sigui, entenem aquesta sensació i també ens encanta, no?, que hi hagi com aquest espai dins dels festivals i ojalà n'hi haguessin més, realment, perquè... Sí, perquè nosaltres hem pogut tocar en alguns llocs, però...
0: Sí, que a nosaltres també ens encaixa. Crec que a la gent li encaixa perquè nosaltres anem pel món amb aquesta idea de que pot ser, no? Com que nosaltres estem segures d'això i són festivals que hi hem anat, que hem consumit música de gent que hi va. I llavors, clar, vull dir, si un dia estàs, no?, en el festival B veient uns concerts, doncs per tu té sentit que el teu projecte pugui estar allà, no?, l'any que ve. Clar. I doncs tenim sort de que això ens han agafat per fer aquests concerts de les sales. I...
1: O també anirem a l'Ambassat, per exemple.
0: Exacte.
1: Que a nosaltres ens encanta l'Ambassat i sempre hi havíem anat alguns cops.
0: Clar.
1: I era com...
0: Pel nostre... O sigui, en el nostre cap té sentit, llavors crec que a l'hora de presentar-ho a la gent com ei, que això té sentit, doncs la gent també diu és veritat,
1: sí.
0: I estem contentes.
2: És una tercera línia interessantíssima, la que heu obert i que n'estem convençuts que hi ha camí per córrer. Ho demostra aquest primer cant del matí, aquest treball que avui la Irene Romo i la Julieta Vidal ens presenten, amb aquesta alosa que té moltíssima força, que ha tingut molta feina aquest estiu i que esperem que l'estiu que ve segueixi igual de bé, si pot ser més.
0: A veure,
2: Irene i Julieta, gràcies per venir fins als estudis de la ràdio. Molta sort, felicitats per la feina feta.
0: Moltes gràcies.

0: Aquestes muntanyes, des del primer cant del matí, són les Alosa.
1: La festa comença amb el Mans a Catalunya Ràdio.
0: Seguim al Mans, més coses. Us parlem ara de la relació entre el món de la cobla i el cor. En aquest cas, obrim finestra al so de cobla de Catalunya Música amb la Laura Valls.
2: Sí, avui dediquem la secció a una de les combinacions musicals més reeixides del nostre país, com és la del repertori per a cobla i cor. Dues formacions amb una llarga i rica tradició a Catalunya que ens han deixat un ampli i interessant repertori de sardanes i obres explorat per molts compositors. Us presentarem dos tàndems de compositors clàssics i contemporanis i començarem pel gironí Narcís Costa.

Nascut l'any 1907, fill del també músic de cobla Joan Costa, va ser instrumentista de tible i de clarinet a l'Orquestra Simfònica de Girona. Va aprendre de Baró Güell, Josep Cantó i de Ricard Lamote de Grignon, gràcies al qual s'iniciarà en la composició simfònica. Després de la Guerra Civil, s'exilia a Mèxic, on va desenvolupar una important tasca al servei de la cultura catalana dirigint l'Orfeo Català de Mèxic, una feina que li atorga una experiència sòlida a l'hora d'escriure per a veu i cor, tal com veiem en la seva sardana per a cor mix i cobla Gerunda. La lletra, escrita pel mateix autor, ens parla sobre la ciutat eterna i immortal, un text que, a mode d'himne, el compositor musica amb passatges heroics i lírics. Escoltarem també el recurs una mica inusual d'utilitzar la cobla sola o el cor a capella en determinats punts de l'obra, com a l'interludi als llargs. Gerunda va ser una de les sardanes per a cor i cobla de Costa que va ser guardonada amb el Premi Ràdio Barcelona l'any 1974. L'escoltem interpretada per la cobla Ciutat de Girona, el cor de cambra de la Diputació de Girona i el cor jove del Conservatori de Girona.

0: Aquesta és Gerunda, de Narcís Costa, amb la Copa Ciutat de Girona, el cor de cambra de la Diputació i el cor jove del Conservatori de la capital gironina, i que trobem en l'enregistrament de la col·lecció Fonoteca, dirigida per Jesús Ventura, en aquest cas a l'any 2015.
1: Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllant.
2: I seguim amb un autor que va escriure també des del continent americà, un sabadellenc que va marxar amb només 21 anys als Estats Units a desenvolupar una fructífera carrera musical. Evidentment, es tracta d'Agustí Borgunyó, qui sempre va tenir la cobla i la seva terra ben present des de l'altra banda de l'Atlàntic.

0: Borgonya va deixar una llista increïble de música per a coble.
1: Sí, i la sardana que escoltem avui, Ginesta d'Or, es relaciona amb dos personatges fonamentals a la seva vida. En primer lloc, ens remet a la relació estreta que va mantenir amb la família, tal com s'observa al fons familiar, on es conserven continus intercanvis de mostres d'afecte i felicitacions que rebien. El 1948, Borgonya envia, com cada 28 d'agost, una felicitació al seu cosí en motiu del seu sant, i aquell any ho va fer amb la música de la seva sardana Ginesta d'Or. La dedicava així al seu cosí germà Agustí Borgonyó, qui va ser durant tota la seva vida el seu agent, representant i confident. Una persona també fonamental per a la difusió de la seva música, per a nosaltres, perquè era qui rebia les partitures que li enviava el compositor des d'Estats Units i s'encarregava d'editar-les a Catalunya o d'enviar-les als editors de Madrid. El segon personatge que completa la història d'aquesta sardana és el lletrista Joan Sallarès, el gran amic i confident del compositor durant tota la seva vida. Sallarès, nascut també a Sabadell, va ser un dels intel·lectuals més actius de la ciutat i un gran activista polític, on va treballar com a llibreter i editor. Tenia una prosa cuidada que era molt admirada per Borgonyó, que n'esperava a Manel les cartes que li escrivia, i de fet trobarem els seus textos musicats en les obres corals per a veu i piano i per a cobla del compositor.
0: És el cas.
1: Exacte, és el cas d'aquesta Ginesta d'Or d'Agustí Borgonyó, que escoltarem ara interpretada per la Cobla Mediterrània i la Coral Belles Arts de Sabadell.

0: Aquesta era Ginesta d'Or d'Agustí Burgunyó, interpretada per la Cobla Mediterrània i la Coral Belles Arts de Sabadell en un concert al Teatre Aliança del Poblenou.
1: Que us hem pogut oferir gràcies a la feina que fan en Josep Maria Sunyer i la Mercè Herrero, els qui ens han facilitat aquest enregistrament.
2: Fem un salt ara cap a obres contemporànies, però no deixem l'influx dels Estats Units, perquè la següent proposta musica un text d'aires americans. Es tracta de Veient Rosia a la finestra, obra escrita per Joan Vives per al Memorial Joaquim Serra en el marc del centenari de Salvador Espriu l'any 2013. El poema forma part del recull de les cançons d'Ariadna, aparegudes per primer cop l'any 1949 i ampliades successivament pel propi autor, Salvador Espriu, convertint-se en un dels llibres capitals de la seva producció poètica. El text s'emmarca en el context bèl·lic de la Segona Guerra Mundial, quan una colla de soldats negres de Harlem desfilen cap a la guerra i un d'ells veu a Rosie a la finestra, cantant llavors sobre la seva estimada mentre s'encamina cap a un destí advers i amarg. Vives, autor que s'ha dedicat a la música d'espectacles teatrals per a Dagoll de Gòmola Cubana i la música per a publicitat, entre d'altres, firmava així la seva primera obra per a cobla. Escoltem, doncs, Veient Rosie a la finestra de Joan Vives, interpretat per la Cobla Mediterrània i la Coral Cantiga.

0: Aquesta que acabeu d'escoltar és Veient Rosi per la finestra de Joan Vives amb la Cobla Mediterrània i la coral Cantiga. Hem anat al memorial del 2013.
1: Catalunya Ràdio. Cultura popular per gent desperta. O per qui encara no s'ha dormit.
0: Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans. Fins a les 7 del matí encara tens per més música d'arrel, més propostes, com aquesta que sentirem tot seguit. Una formació, segurament la més internacional, pel que fa a l'àmbit de la música d'arrel al nostre país.

0: cançó.
1: Batú a l'olla és el nom del nou treball d'aquesta banda que porta per nom Panipissador i que està pensada, en aquest cas, per al Pony Menut, la proposta familiar de la formació. Batú a l'olla, com tots els seus treballs, és una proposta de cançons amb moltes capes, molt polièdric. Miquel Pérez, Guillem Codern, bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Abans de parlar del disco en si, m'agradaria fer uns quants xecs de coses que han passat d'un any cap aquí.
2: Perquè,
1: clar, sou, diguem-ne, 360. Com que passen moltes coses de xarxes, de no xarxes, d'anades amunt i avall, val la pena posar-nos al dia. Darrer àlbum de l'Astèrix, unes quantes vinyetes que fan referència als Panipissador. En vam parlar un moment amb Miquel, ens va enviar un missatge i dèieu, ostres, és un filó, és una línia que ens agradaria aprofitar. Recordem que era l'Astèrix a Lusitània, la traducció en català, esclar.
2: Correcte. Vam tenir la sort de parlar amb el traductor, de qui va ser la idea, per poder-li agrair, i que per nosaltres també va ser un honor, perquè no... Crec que tots cinc hem sigut lectors de tots els volums d'Astèrix i Obèlix, i poder formar part del lore, com diríem, doncs per nosaltres ha sigut tot un honor.
1: Us va sorprendre o no?
3: Sí, sí.
2: Sí, i tant.
3: No sabíem res. No sabíem res. De cop ens va arribar un missatge, va ser tu, què és això? Va ser, bueno... És que és preocupant, perquè més amunt que això ja no podem arribar.
2: No, no. Ha sigut tocar un sostre.
1: Ara ja em puc morir.
3: Exacte, una mica sí, una mica sí.
1: Escolta'm, fa un any denunciava uns plagis per part dels Old Time Sailors. No només el fet de plagiar, que, bueno, podria ser fins i tot de llegir com homenatge, sinó de dir, al ser en aquests escenaris ells, no podem ser-hi nosaltres. Com està aquest tema? Com ha acabat tot plegat?
2: Doncs aquesta persona, a part de les acusacions que teníem nosaltres sobre plagis, hi havia, diguem-ne, el líder de la banda acumulava moltes altres acusacions, més d'una naturalesa de com esclavisme del segle XXI.

0: Avui estem aquí per parlar d'aquest batú a l'olla, que és una mica el pan i menut 2, o el 2.0.
1: Sí.
0: El pan i menut neix, ara ho feia un parell d'anys, quan tots plegats comenceu a ser formatges, i el públic també, sobretot. I el que era un concert dels grans hits del Pony, no?, en aquell moment.
1: Sí, i a part era com també hi havia molt més dinamisme i no hi havia com les cançons empalmades 5 senceres, de manera que eren 20 minuts senceres. El Pony Menut sempre ha partit com de la base d'anar a poc, pam a pam, i que el públic familiar no s'estressi. I se'ns ha fet gran, el Pony Menut, no? Al
2: sí. Final. Sí, abans era, ja nosaltres ho dèiem, era el Pony Barato, perquè fèiem les mateixes cançons, però sense contrabaix i bateria, i hi havia una mica aquesta voluntat de moure-ho en horari familiar. Tota aquella gent que volia venir, però que venir a les 12 de la nit no era una possibilitat. Llavors, ara el que hem fet amb aquesta nova, amb aquest nou disc i tot aquest nou espectacle és ficar-hi escenografia. Les cançons que toquem en un i les que toquem en un altre ja són diferents, perquè les del Batú a l'Olla estan totes al directe del Pony Menut, i el del Pony Gran ara mateix no ho tenim clar, però potser hi haurà una o dos, com a molt. I després hi ha una escenografia, hi ha una mica d'actuació, llavors hem intentat fer que el Pony Menut tingui una identitat una mica més pròpia.
0: A veure, és una proposta d'entreteniment pensada per canalla, públic de les 12 del migdia, no de les 12 de la nit, que això també és un gran canvi fins i tot per vosaltres, però que les cançons no deixen de tenir moltes capes.
1: És que tot plegat ha començat, primer de tot, que hi havia cançons que nosaltres no les havíem plantejat pel públic infantil, i tot i així han agradat a públic adult i a públic infantil també moltes d'elles. Llavors, això ja ha sigut una inspiració en el nostre propi repertori, de dir, aquesta és la línia que potser estaria bé seguir. I aquí s'hi sumen dues coses, una d'elles que ens avorrim amb molta facilitat si les cançons són molt planes i massa repetitives, i a nosaltres avorrir-nos ens agrada més aviat poc. I l'última cosa que et diria és que nosaltres, quan érem petits, la música que ens arribava a les orelles, que estava com pensada com a música infantil, normalment no ens cridava gaire l'atenció. Busca com un simplisme i un minimalisme que la nostra orella, doncs, no li venia de gust. I vam arribar a la conclusió com a grup que si volíem fer música familiar no tenia per què deixar de ser una mica amb la complexitat harmònica i rítmica i aquestes coses que a nosaltres ens agraden tant.
0: Una complexitat que fins i tot heu hagut de fer tutorials a YouTube i a les xarxes per captar coses.
1: És correcte, és correcte.
2: De fet, per mi, en aquest sentit, la cançó del Xup Xup, que és una cançó que és com de jazz, així, antic, és la definició perfecta del que dius. Vull dir, són les cançons més difícils que tenim, més complexes que tenim, i teòricament és per canalla, no? Però si rasques, hi ha moltíssima xitxa musical i referències subtils estan allà. Sí,

0: és, té un punt de metacançó brutal, perquè expliqueu fins i tot i avanceu els girs musicals que hi han, cosa que pels que hem fet música quan érem petits, ostres, fins i tot...
1: Es pots enganxar una mica.
0: Sí, sí, sí. I això està bé. Atenció a la versió de Tot és part de ser un pirata, perquè, clar, la primera versió és del primer disc, del 2000, ho diré bé, 18, el Llars.
1: Però
0: el
1: 2016.
0: Llars i Trots. 2016.
1: 2016, sí.
0: Però realment... és que no té res, clar, allà era més vocal, era més un joc d'harmonies vocals.
1: Correcte, sí. Bàsicament la vam treure a capella, que és com l'havíem après nosaltres als festivals.
0: A capella i percussió, exacte.
1: Sí, sí, sí. Exacte. La vam aprendre així, la vam fer així, perquè érem uns punquis, i de cop vam dir, tu, aquesta cançó funciona molt, i si no fem una versió instrumental, algú la farà abans que nosaltres. Ja la vam tornar a treure. I què passa? Que no la teníem tret a cap disc físic. Llavors la gent venia al marxandatge després del concert, ah, vull la cançó del pirata. I és com, no, només està a les xarxes, no està a cap disc físic. Llavors l'hem tornat a posar aquí, perquè la gent se la pugui posar amb un disc. Ei, seu!

fet, les temàtiques de les que... Jo, això em queixava molt, les temàtiques de les que també es parla les cançons infantils o familiars, diguem-ne, doncs hi ha molt, molt de dies de la setmana, molt dels colors, molt dels números, i són coses molt importants, però a nosaltres sempre ens han interessat més els dinosaures, els núvols, o aquesta mena de coses, o el principi d'Arquímedes, no per dir-ho.

0: Si estiguéssim parlant de música tradicional o fins i tot de cant d'estil, podríem dir que és un cant de treball, no?
1: Sí.
0: Perquè els pirates traien aigua del...
2: Tal qual.
3: Ens
2: tal
3: hem inspirat 100% en els 60s, no? Diguem-ne, de l'esfera anglosaxona.
2: De fet, aquesta cançó originalment era un meme, era una broma que ens fèiem del rotllo. Ei, saps qui és el príncipe d'Arquímedes? Ar, jaja. No, anava a ser un vídeo per, de broma. Ells vam dir, tu, està guapo. I vam començar a estirar el fil i va sortir una cançó. I com que hi ha un tipus de 60s, que són els pumping 60s, que és els que consistien en buidar l'aigua a bord, va ser, home, el príncipe d'Arquímedes, que parla de l'empenyiment dels cossos, en suspensió a l'aigua, no sé què, vam dir, tu, doncs vam fer una cançó. I així doncs, la gent pot aprendre una mica de física amb el boni pisador.
3: Sempre està bé.
2: Sempre està bé.
0: Fi, doncs estarem molt pendents de les gires d'aquest estiu, que segur que seran moltíssimes, i arreu del país, no només aquí, sinó fora, us podrem trobar. Guillem Codet, Miquel Pérez, gràcies per venir a fer els estudis. Molta sort, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.

0: La paradeta dels núvols són els Pony Pissador des del Patú a l'Olla. Aquest proper dissabte, per cert, els trobareu al festival Esti Boc de Pau. I aquí acabem el Mans d'aquest diumenge. Esperem haver-vos fet companyia a una nova edició i haver-vos descobert noves músiques, nous artistes, noves històries per continuar gaudint de la cultura popular aquest estiu. I hem estat amb la Dolors Joanal a la producció i Quim Rotllant a la direcció i locució. Marxarem amb la Cobla Juvenívola de Gramunt, que avui seran a la Seu d'Urgell a partir de 7:45 del vespre a la plaça de les Monges, al cicle d'estiu de sardanes. Que acabeu de passar un bon diumenge, que tingueu una molt bona setmana. Fins dissabte que ve.
1: Deixa't endur pel so d'arrel.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. A Ceuta continua la tranquil·litat després que finalment ahir les crides que s'havien fet a través de les xarxes socials per intentar entrar-hi no provoquessin una nova entrada massiva de persones a la ciutat. Les autoritats marroquines van interceptar ahir 300 persones, a majoria d'origen subsaharià, i van detenir-ne 61 acusades d'incitar a la migració irregular. El Marroc admet càrregues policials i haver fet ús també de gasos lacrimògens per impedir el pas d'aquestes persones. A Ceuta encara n'hi ha milers dels que hi van arribar el mes passat, que, com l'Uavi, viuen a la intempèrie.
3: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
2: Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, es desplaçarà a Ceuta per conèixer de primera mà la situació sanitària. Es reunirà amb el president de Ceuta, el delegat del govern i responsable de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària. També visitarà el centre de salut Otero i l'Hospital Universitari, on es trobarà amb representants dels professionals sanitaris i mantindrà també una trobada amb organitzacions socials. Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. Una riuada provocada per una forta tempesta ha causat dues morts i ha deixat dos menors ferits lleus al municipi de Pontferrada, Lleó.
4: L'aigua i el fang han inundat un celler on hi havia 6 persones. Les dues víctimes mortals són dones de 60 i 80 anys. La tempesta també va arrossegar vehicles i va provocar afectacions a les carreteres de la comarca del Bierzo.
2: Remet al temporal, que hi va deixar ruixats intensos i pedra a bona part de Catalunya i que va provocar diverses incidències.
4: Protecció Civil a desactivar l'alerta del Pla Inuncat, però manté en canvi la prealerta per la previsió de pluges intenses d'avui diumenge al terç nord i oest del país. Ahir els bombers van fer prop d'un centenar de serveis per inundacions, arbres caiguts i també altres incidències relacionades amb la pluja.
2: Noves explosions aquesta matinada a Kiev després que s'activés l'alerta per míssils balístics.
4: La població ha rebut l'ordre de refugiar-se i s'ha declarat un incendi en un edifici no residencial de la capital. També hi ha hagut un atac amb míssils i drons contra dues empreses industrials de Kryvyi Rih, la ciutat on va créixer el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. A Rússia, la defensa antiaèria assegura haver abatut almenys 38 drons que es dirigien cap a Moscou. Els dos bàndols han intensificat els atacs aeris en els últims mesos amb un augment especialment important dels bombardejos russos sobre Ucraïna.
2: La pel·lícula Femení Singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pels que fa als curtmetratges, 3 produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Són Ningú Borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Julia Marcó, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela i jo, d'Inés Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director del festival, Jordi Forcada, ha destacat l'afluència d'espectadors que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
5: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa la Fundació Cerdanya Cinema i que pretenem consolidar doncs, en els propers mesos i també a les properes edicions.
2: El festival continua amb diverses activitats i projeccions durant els pròxims dies. L'organització calcula que aquesta edició acabarà amb una assistència d'uns 8.000 espectadors. Esports, l'Espanyol debuta avui aquesta temporada primera, rebrà el Llevant a l'RCD Stadium. El tècnic blanc i blau, Manuel González, assegura que l'objectiu de l'equip és la salvació. L'eslové Derkučić ja està inscrit a la Lliga i podrà entrar a la convocatòria.
4: S'ha jugat també aquest dissabte els dos primers partits de la jornada amb aquests resultats, a la Alavés 3, Getafe 0 i Sevilla 2, Rayo 1.
2: El Barça jugarà avui a Suïssa contra el Basilea, un partit amistós. Pedri i Gavi no han entrat a la convocatòria de Flick per aquest partit. Ahir es va fer oficial el fitxatge de Ferran Torres pel PSG PSG, el valencià. S'ha acomiadat del Barça a través de les seves xarxes, diu textualment que ha estat un orgull defensar els colors del Barça.
4: Mentrestant, a segona divisió, el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7 de la tarda. Wanahi, Porto i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha decidit què farà amb els jugadors que han demanat sortir del club.
2: I a l'europeu d'atletisme, dues medalles catalanes ahir, les dues en proves de marxa. Paul McGrath ha guanyat l'or a la mitja marató i Raquel González el bronze a la marató. Avui s'acaba l'europeu amb més participació catalana. Meritxell Soler correrà al matí la marató i a la prova masculina hi haurà Ilias Fifa i Ibrahim Kahir.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola a tothom i benvinguts de nou al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Avui hem vingut amb corbata. Estem de celebració, perquè tal dia com avui, de l'any 1876, fa 150 anys, s'estrenava de manera íntegra el cicle de l'Anell del Nibelung de Wagner, una obra monumental que integra quatre òperes, L'Or del Rin, La Valquíria, Siegfried i El Capvespre dels Déus.
2: Exacte, i nosaltres, amb la nostra clara vocació de servei, sí, perquè aquí a Catalunya Ràdio tenim els companys del temps, els companys del trànsit i els companys de clàssica, que som tu i jo, no?
1: Exacte.
2: Doncs amb el programa d'ahir us vam fer una aproximació al pròleg i la primera jornada del cicle, o el que és el mateix, L'Or del Rin i La Valquíria.
1: Per això és lògic que avui, i per tancar el repàs d'aquesta tetralogia, les nostres protagonistes seran les dues darreres jornades. Voleu saber com acaba aquesta història? Doncs no marxeu, que comencem.

0: I sobre el motiu del foc, que ja coneixem tots, parlo, perquè estem escoltant al final de la Valquíria de Wagner. Com dèiem, Siegfried de Wagner és la tercera òpera del cicle de l'Anell del Nibelung i representa, en aquest cas, l'aparició de l'heroi lliure, aquell que no està sotmès ni a les lleis dels déus, ni tampoc, molt important, a la por. Aquest és Siegfried.
1: A més, és una obra... A veure, la natura, la innocència i el descobriment del món doncs tenen un paper central, eh? Però també on es comencen a entreveure els límits d'aquesta llibertat. Mira, tirorirorari, el tema del foc.
0: Exacte. Aquests són... És que és una passada. Aquesta última escena de la Valquíria és una passada. Mm. Aquests temes que apuntava el Pedro són els grans temes que s'hi plantegen, però això a grans trets. Anem a endinsar-nos i entrar una mica més al detall.
1: Sí, però, Albert, jo insisteixo, ho sento. Abans d'entrar de ple a Siegfried, si us plau, fem una mica de memòria, eh? Perquè, a veure...
0: Tu estàs prenent apunts, eh?
1: Jo sí.
0: Val, perfecte, perfecte.
1: Perdona, he pres apunts i he estudiat.
0: Perfecte, sensacional.
1: He estudiat leitmotifs. No, però fixa't, a l'Hort del Rin hi havia un nan, que a la Valquíria no el vam anomenar, però hi havia, si us en recordeu, sí. El nan Alberich,
0: exacte.
1: Que és el lladre, el que roba l'Hort del Rin, renuncia a l'amor i crea un anell que dona el poder absolut. Voten, precisament, li pren l'anell per pagar un deute, la construcció del Palau dels Déus, el Valhalla, però aquell anell està maleït, si us en recordeu, i provoca mort i destrucció des del primer moment a qui el posseixi.
0: El primer que mor és un dels dos gegants,
1: que
0: és Fafner, mor en mans de l'altre gegant, Fasolt, que, per l'ambició de l'anell, doncs, l'acaba matant. Per tant, com a tema clau, a l'Hort del Rin trobem que el poder basat en la renúncia de l'amor porta directament a la corrupció.
1: Exacte, val? Sí, sí. A la Valquíria, que és la primera jornada, diguéssim, Sigmund i Sieglinde, aquells dos germans, s'enamoren i fugen, però voten, clar, es veu obligat a sacrificar a Sigmund. Brunhilde desobeix per compassió i és castigada quedant... Perquè, o sigui, voten li demana a Brunhilde que no el protegeixi.
0: Exacte.
1: No? Perquè ara sortia aquí Brunhilde, però Brunhilde no pot, té compassió, no? I llavors voten la castiga quedant adormida, envoltada de tirorirorari. No ho diguis, que la gent ja sabrà. Si jo faig tirorirorari, ja sabran que és foc.
0: Ara, per un moment, ho teníem de fons.
1: Per això.
0: Aquí mateix.
1: Exacte.
0: A més, un detall important, Siglinda està embarassada de Sigmund i ens anuncien que el seu fill, això ens ho diuen a la Valquíria, l'òpera anterior, serà l'heroi Siegfried. Per tant, com a temes claus de la Valquíria, trobaríem el conflicte entre l'amor, la llei i la llibertat.
1: I ara sí, sabent això, doncs anem a l'inici de la tercera òpera, o segona jornada, que es diu ni més ni menys que Siegfried.

0: Aquest és el preludi, tal com comença l'òpera Siegfried de Wagner, que ja la música ens diu que passen coses.
1: Home,
0: és fosc, sí. Turbulència...
1: Sí, si us en recordeu el preludi de la Valquíria, que era aquells trèmolos, o sigui, que hi havia aquella tempesta, no? Aquí també és fosc, però no hi ha tempesta.
0: No hi ha tempesta. Mm. Aquesta òpera Siegfried s'obre precisament amb Siegfried, el nostre protagonista, vivint al bosc, criat pel nan Mime, que en realitat aquest nan només vol utilitzar-lo per recuperar l'anell i el tresor.
1: Mm.
0: Conscient del poder de Siegfried, el vol només per recuperar aquest anell i aquest tresor que ara mateix protegeix un drac, que és l'antic gegant, que gràcies a l'elm màgic s'ha pogut transformar en drac. Doncs bé, Siegfried, però, no coneix el seu origen ni la por. És molt important. Ell no té por. No coneix què és la por. I rebutja a Mime, de qui percep com una persona falsa, com un ésser fals.
1: A més, està obsessionat per saber qui són els seus pares. I això fa que acabi descobrint fragments del seu passat i decideix, doncs, reforjar l'espasa Notum. Molt important, eh? Que havia sigut del seu pare, Sigmund, i que l'havia trencat Wotan.
0: Exactament. Ell, com a metàfora de recuperar el passat, doncs vol tornar a forjar l'espasa que està trencada, que Brunhilde la va protegir, li va entregar Sieglinde, etc. Això ens porta fins a una de les escenes més espectaculars del primer acte. La música acompanya el ritme de la forja fins que l'espasa queda totalment reconstruïda, simbolitzant la plenitud del seu poder.

0: Home.
1: Jo crec que aquest cant ja ens indica que tenim un heroi. Jo crec, no?
2: Tonton era heroic, a més, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Per tant, clar, amb l'espasa forjada de nou, una espasa que recordem que havia de servir al seu pare per acabar matant el marit de la seva mare.
2: Exacte.
1: Doncs ja tenim l'heroi preparat, no?
2: Una espasa que, a més, va forjar originàriament Wotan.
1: Exacte.
2: Per tant, aquí tenim l'avi. L'avi, el déu més poderós, i ara està en mans de l'heroi. L'heroi que no té por, que és un detall molt important.
1: Molt important,
2: un heroi,
1: sí,
2: que no té por. Això situa ja el segon acte. Siegfried, amb la seva espasa, s'endinsa al bosc i arriba a la cova del drac Fafnir. Fafnir, recordeu, és un dels gegants de l'Or del Rin.
1: Exacte.
2: Insisteixo, era transformat en drac.
1: Tan, tan, tan, tan, tan.
2: Molt important que diguis això. Aquest gegant, ara transformat en drac, custodia el tresor de l'Or del Rin, que va robar Alberich originàriament del Rin a les Ondines, i també l'anell que forja Alberich. Aquesta és l'arribada a la cova on està Fafnir.

0: Fixeu-vos, ara els timpanis estan fent pum, pum, pum, pum, pum, que és el tema del gegant transformat en el fons, eh? Perquè el gegant era tum, tum, tum, tum, tum, i ara està fent tum, tum, tum, tum, tum. I és d'una manera molt, molt, molt subtil.
1: Molt subtil, sí.
0: No és com la primera vegada que sortien, que estava tota l'orquestra fent xom, xom, xom, xom, xom. Clar, és que aquí s'ha transformat, no?
1: Clar.
0: Vull dir, aquí s'ha transformat en drac, com deies abans, eh? I per tant estem situats a la cova de Fafner, no? On precisament està custodiat l'anell.
1: Això mateix. I Siegfried, insisteixo, sense por, desafia aquest drac i l'acaba matant. Llavors fa una cosa una miqueta també de la mitologia, no? Tasta la sang d'aquest drac. I en tastar-la adquireix la capacitat d'entendre el llenguatge dels ocells. Aleshores, un ocell del bosc el guia i li descobreix dues coses que per ell són essencials. Que Mime, aquest nan que estava protegint-lo amb l'interès d'aconseguir l'or, doncs Mime planteja trair-lo i que, a més, li diu aquest ocell que existeix una dona adormida envoltada de foc. Sabeu qui és, no? És Brunilda, esclar. Per tant, què fa Siegfried? Elimina Mime, en saber que pretén trair-lo, i seguint les indicacions de l'ocell, inicia el seu camí cap al seu destí. Per tant, per trobar-se amb Brunilda.
0: I així arribem al tercer acte de l'òpera Siegfried.

0: El tercer acte comença amb Wotan. Tornem a recuperar Wotan. Ara disfressat de viatger, de Wanderer, no? El presenten així en l'òpera, que intenta encara controlar el curs dels esdeveniments. Vol seguir sent el déu que ho controla tot. Invoca a Erda, que és la deessa de la Terra, per buscar consell, però ella li diu, em sap greu, hem arribat a un punt de la història, diguéssim, que ja no et puc ajudar.
1: O sigui, que hi ha una deessa que no el pot ajudar i ell demana ajuda, no?
0: A la deessa de la Terra, a més, com, diguéssim, simbolitza els dominis de Wotan.
1: Clar, clar, per tant, d'alguna manera, Wagner comença a presentar-nos el declivi dels déus, no?
0: Exactament. I aquest que escoltem ara és el moment clau.

0: Però Albert, parlen amb alemany i no s'entén gaire. Què està passant aquí?
1: Seguim situats al tercer acte quan Siegfried apareix, Wotan intenta aturar-lo, però clar, el jove heroi trenca la llança de Wotan, que no deixa ser el símbol del poder diví. Amb aquest gest, el món dels déus comença definitivament a desaparèixer.
0: Clar, però llavors imagino que Siegfried continua el seu camí, no? I llavors arriba al cercle de foc, on precisament hi reposa Brunhilde, no?
1: I com que és un heroi, no s'atura i travessa el foc sense vacilar. És un heroi que no té por.
0: Clar.
1: Per tant, és precisament qui pot salvar a Brunhilde. A dins d'aquest anell de foc hi descobreix a Brunhilde que està adormida. En veure-la, experimenta per primera vegada la por.
0: Ostres.
1: És el primer cop que ell sent por.
0: Però por...
1: A la vulnerabilitat, sent, al final...
0: Mira, tatito, tatito...
1: L'emoció profunda de l'amor. En despertar-la, s'inicia un llarg duet final de l'òpera, en què tots dos descobreixen l'amor humà. Brunhilde, que havia estat valquíria, per tant havia estat immortal, accepta la seva nova condició humana, mentre que Siegfried entra en una nova etapa de la seva vida.
0: A veure, un moment. Un moment. Però, per tant, m'estàs dient que Siegfried i Brunhilde s'enamoren.
1: Sí.
0: Sí, però un moment. Vull dir, són tieta i nebot, no? Un moment, un moment. Vull dir, perquè ara ja he assumit que dos bessons s'enamorin i tinguin un fill. Per aquí, vull dir, entenc que la tieta s'ha conservat molt bé perquè ha estat dormida.
1: Emportada de foc, de la calentona.
0: Però, escolta'm, aquí, Wagner, el tema...
1: El tema de les relacions familiars en el món wagnerià són una mica complicades.
0: Bé, perquè... o liberals, no sé.
1: Bé, no sé quin adjectiu posar-hi. En tot cas, Siegfried és net de Wotan, però també, clar, fill dels germans bessons, com deia el Pedro, Sigmund i Sieglinde,
0: sí,
1: que alhora són germans de Brunhilde.
0: Clar.
1: De diferent mare, això sí. Per tant, sí. Brunhilde seria la tieta de Siegfried. Sí.
0: D'acord. No. Per tant, el que és millor és que ens fixem en la música.
1: Vinga,
0: no, perquè com passem la resta de títols, doncs musicalment l'obra està construïda a partir de leitmotivs que clar, evidentment, donen unitat i significat al relat i, a més, et situen, no?
1: Clar.
0: Ara, per exemple, que estava sonant de fons, però hi havia un moment en què ha sonat un moment el tatito, tatito...
1: Perquè parlant de Brunhilde, clar.
0: Sí.
1: Per exemple, un tema important en aquesta òpera, l'òpera Siegfried, és precisament el tema de Siegfried, el leitmotiv de Siegfried, no? Que està vinculat sempre al so del corn, que expressa la seva energia i vitalitat. No deixa ser un heroi jove amb molt de trem, no? Per tant,
0: exacte,
1: és un tema que així
0: sí,
1: el descriu.
0: És un tema molt típic de, com tu dius, de música de metalls, no? Quan ho fan lent... Sí? Que, a més, això normalment es toca molt ràpid, es fa així... No? Que és molt còmode per una trompeta, per exemple, tocar-ho, no? Perquè el pa-pa-pa-pa, aquest picat, funciona molt bé. I, a més, el fa, curiosament, amb la tonalitat de fa major.
1: Per què, curiosament?
0: Doncs perquè la trompeta està en si bemoll i la trompa està en fa major. En fa. Per tant, és una tonalitat comodíssima.
1: Clar.
0: Perquè soni... perquè l'instrumentista no tingui problemes. És a dir... Enmig de tot això...
1: A més, es preocupa per l'instrumentista.
0: A més, es preocupa perquè allò soni bé.
1: Clar.
0: O sigui,
1: que no tingui problemes quan hagi de sonar això, clar.
0: Exacte. I fixeu-vos, jo ara ho faig amb el piano. I amb un corn... Doncs...

0: Clar, més un tema, com tots els leitmotivs, no? El ser tan senzill permet inserir-lo, quan li interessi, dins de tot un teixit orquestral sense cap mena de problema.
1: Clar, llavors passa una cosa, perquè el segon motiu que volem destacar és el de l'amor immortal, no? El que apareix al final, no? Que és un tema... És un tema molt fort, perquè te'n recordes que parlàvem del tema de Wotan, que era descendent, no? Sí? Fixa't, el tema de l'amor immortal, a banda de que tornem al mi major, no?, que és una tonalitat radiant, no? Fixa't, eh? I ell fa... Comença per la quinta, de mi major, mi fa sol la si. Sí?
0: Ai, que bonic és això.
1: Ui, no. Jo només he tocat mi fa sol la si.
0: Ja, però és que em ve el cap el tema, clar.
1: Clar, però fixa't, és l'escala de mi major... Només l'escala de mi major. Si, mi, fa, sol, la, si.
0: És veritat?
1: Ja està. Amb una escala. Sí. Fixa't, eh?
0: És meravellós.
1: Clar, aquest tema és un tema molt interessant perquè ell, a banda de ser una cosa molt senzilla, perquè en el fons... utilitza l'escala de mi fa sol la si, ell ho repeteix dues vegades i la segona vegada li fa una nota extra que li dona aquest punt de brillantor. Fixa't, primer fem el si, mi fa sol la si, i quan torna fa, en comptes de mi fa sol la si, fa...
0: És veritat, eh?
1: Ah! I aquest nori per continuar pi, pa,
0: rorari, rorari. No oblidem què és l'amor immortal.
1: Clar.
0: En una tetralogia en la que la renúncia de l'amor per assolir el poder és la corrupció. Clar, per tant, l'amor immortal és la cosa més pura i sublim que existeix. Aquest tema, Wagner l'associa a Siegfried,
1: clar,
0: que també és el seu fill.
1: Exacte.

0: És això que acabem d'escoltar ara mateix, eh? No pot ser, Pedro, més bonic aquest tema musical, més quan saps el destí que li dona, no? Perquè, a més, aquest tema, que després el podem escoltar àmpliament, eh?
1: Sí.
0: Potser també el situeu a l'Idili de Siegfried, que és una composició que Wagner va crear per celebrar el naixement del seu fill Siegfried.
1: Exactament, exactament. Sí, sí, tot encaixa al final, eh? Vida, vida i obra. El cas és que és un tema molt versàtil, perquè és un tema que tu pots fer tim, ti-ta-ta-ta-ti, i és heroic.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, tenim l'heroi. I és tirira, pots fer líric, per tant, tenim amor.
0: Sí, sí, sí.
1: Fixa't, eh?
0: És que estem escoltant ja de fons el duet final, que precisament utilitzen aquest tema de l'amor immortal entre els nostres protagonistes. És una... Jo només, si aquesta setmana, escoltant Wagner, els que li teníeu por, li heu perdut la por i descobriu la profunditat d'aquest personatge més enllà del tòpic de les òperes llargues, avorrides, etc. I us adoneu de tota la música, la reflexió i la profunditat que hi ha aquí, doncs em donaré per satisfet. I si, a més, aneu a veure una òpera de Wagner al teatre, encara molt més satisfet. En resum, Siegfried és una òpera sobre el descobriment del món, de la identitat, però també de l'amor. Fixeu-vos com Siegfried sent per primer cop por quan descobreix l'amor.
1: Perquè és vulnerable.
0: Clar, t'adones compte de cop i volta que hi ha una cosa, hi ha una persona que depèn... Si tu depens d'aquesta persona quan t'enamores, i no al revés.
1: Per tant... Sí, perquè tot tipus d'amor.
0: Sí, sí.
1: Perquè jo conec molta gent que... Tinc amics que s'han vanagloriat durant molt de temps de jo no vull tenir fills, no vull tenir fills, i de sobte han tingut un fill...
0: Jo sóc aquest, sí.
1: I s'han tornat vulnerables.
0: 100%.
1: Perquè de sobte veus que aquella persona depèn de tu.
0: Sí, sí, sí.
1: I és amor, allò.
0: 100%.
1: Sí.
0: En tot cas, Wagner ens presenta un heroi lliure i innocent, però també deixa entreveure que aquesta innocència no serà suficient per escapar del destí que pesa sobre tots els personatges del cicle de l'Anell del Nibelung. Perquè, clar, encara ens queda una òpera per endavant.
1: Sí, sí, que demà sabrem com acaba.
0: Això mateix.
1: Perquè ara, doncs, anem a l'audició. Arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música i ara ens situem al final de l'òpera Siegfried, la tercera de la tetralogia que ha protagonitzat la primera part del programa d'avui.
0: Com abans us comentàvem, Siegfried travessa el cercle de foc i descobreix Brunhilde adormida. En despertar-la, ella viu per primera vegada l'emoció de l'amor i també ell sent la por, una cosa que no havia sentit mai. Brunhilde, que deixa enrere la seva condició de valquíria, accepta la seva nova vida com a humana. Per tant, els dos acaben en un gran duet d'amor ple d'intensitat i expansió musical i, com podreu apreciar, és un final lluminós que celebra l'amor, però que també anticipa el destí tràgic que es desenvoluparà a la darrera jornada, al capvespre dels déus.
1: Escoltem, doncs, aquest fantàstic duet final de Siegfried, amb Birgit Nilsson com a Brunhilde i Wolfgang Windgassen com a Siegfried, els dos dirigits per Georg Solti amb la Filharmònica de Viena.

0: cigarret.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
6: En Joan va baixar la fonda.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo, celebren el 150è aniversari de la tetralogia de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Ara, a Catalunya Ràdio.

0: Comencem escoltant el final de Siegfried, ara comentàvem, no?, que aquest amor immortal, que és aquest tema que canta el personatge de Brunhilde ara mateix en la veu de Birgit Nilsson, és això, l'amor immortal, per tant també la redempció a través de l'amor, que d'alguna manera ens està dient la música, no?, que ni déus, ni poder, ni històries, el que et fa immortal és l'amor. Mm-hmm. Allò que diuen, seràs viu mentre algú et recordi, no? Mm-hmm. I si et recorden és perquè hi ha algun amor cap a tu, hi ha algun, no? I... En fi. Abans d'endinsar-nos al capvespre dels déus, anem a fer una mica de resum. I, Pedro, tu que ja ets un expert en la tetralogia wagneriana, podries fer un resum dels tres primers títols?
1: Això que m'estàs fent ara...
0: Has estat prenent apunts tots aquests dies, m'has fet moltes preguntes, n'hem parlat molt fora d'antena...
1: No. I insisteixo, he estudiat molt musicalment.
0: Clar, ho hem pogut veure, com ens explicaves els temes musicals.
1: Sí. O sigui, a veure, vaig a intentar-ho, eh?
0: Vinga.
1: Que no sé si me'n sortiré.
0: Sí, home, segur que sí.
1: Jo sé que tu ets capaç d'explicar-ho tot en 30 segons, perquè ho has fet a xarxes.
0: És veritat, vaig fer de TikTok, no? Deixant molt total, òbviament, però sí.
1: Exacte. No, però, a veure, comencem, no? L'or del Rin explica com el nan Alberich roba l'or, no? Renuncia a l'amor i crea un anell que dona poder, però que queda maleït i porta a la destrucció. Llavors, a la primera jornada, que és la segona òpera, la Valquíria, doncs presenta l'amor tràgic entre Sigmund i Sieglinde, no? Mentre Wotan es veu obligat a sacrificar el seu propi fill, i Brunhilde és castigada precisament per desobeir i per compassió, no? Ah, bueno, i m'oblidava de l'amor entre Sigmund i Sieglinde, que són germans bessons.
0: Exacte.
1: És un petit detall.
0: Sí.
1: Neix Siegfried, que precisament és el protagonista de la tercera òpera i que, atenció, és un heroi sense por, que mata un drac. No es diu Sant Jordi, però gairebé. Descobreix el seu destí i, atenció, desperta Brunhilde, que també un detall menor, és la seva tieta.
0: Sí, però s'estimen molt.
1: Exacte, i tant. Sí. Inicien, doncs, una història d'amor que conduirà precisament al final del cicle.
0: Impecable. Ara sí, anem de cap al capvespre dels déus.

0: Comencem pel principi i anem a contextualitzar l'obra d'avui. Aquest Götterdämmerung, ho pronuncio bé?
1: Götterdämmerung.
0: Doncs el capvespre dels déus, traduït. Mm-hmm. Però l'altre important, Götterdämmerung és una paraula ben llarga amb sinalef, és doble. El capvespre dels déus, de Richard Wagner. És la quarta i última òpera del cicle de l'Anell del Nibelung i, per tant, és el gran desenllaç de tota aquesta història.
1: Clar, com no pot ser d'una altra manera, és una obra monumental, tant musicalment com dramàticament, que porta fins a les últimes conseqüències tots els conflictes plantejats moltes òperes abans, és a dir, sí, a l'Or del Rin.
0: Exacte.
1: De fet, ara em deies que sona, ara estaves sonant el tema del riu.
0: Només començar a sentir amb el tema del riu, clar, perquè d'alguna manera és el riu i la natura, no? I, mm-hmm, i la pau, però com que l'òpera anterior, el drac ha estat derrotat i l'or ja no està en mans del mal, mm-hmm, ens pot donar aquesta interpretació, però no avancem els esdeveniments i anem a explicar l'argument de tot seguit. Abans, però, situar-nos, es va estrenar aquesta capvespre dels déus l'any 1876 a Bayreuth, dins de la primera representació completa de tota la tetralogia. Per tant, aquest estiu farà exactament 150 anys d'aquesta estrena. Aquesta òpera representa la fi d'un món, un tipus de món. Uh-huh. Wagner hi plantejarà, doncs, la caiguda del poder dels déus i la possibilitat d'una redempció a través de l'amor i el sacrifici. D'alguna manera, Wagner realment ens planteja la necessitat d'un canvi mundial i resituar el poder d'una manera més justa.
1: I això podem percebre, doncs, precisament en l'argument.

0: L'òpera s'obre amb el pròleg de les Nornes, unes figures mitològiques que simbolitzen el destí, que precisament teixeixen el fil del destí. Mentre expliquen el passat, el fil es trenca sobtadament. És un senyal que el món està a punt de canviar de manera irreversible.
1: El destí es trenca. Mm. Mm. Això ens situa a l'inici del primer acte. Siegfried i Brunhilde viuen el seu amor. Mm. Siegfried decideix, però, marxar a la recerca d'aventures. Diu que està avorrit, deixant... és un heroi, té aquestes...
0: Carinyo, me voy a comprar...
1: Això també és molt de Wagner, eh? Això també és molt de Wagner.
0: I tant, no fa... d'avorrir-se, no?
1: No, d'aquesta visió del món de l'heroi, no, que faci el que vulgui. No fa gaire, m'està llegint un llibre que va escriure el mateix Wagner, s'ha publicat no fa gaire, en què explica, una mica justifica el seu art, i abans d'entrar a endinsar-se en el seu art, explica la seva relació amb els altres. I ve a dir això, que un heroi, un artista com ell, ha de poder anar pel món i no ser preguntat, diguéssim.
0: I no ser preguntat.
1: Ve a dir això. I quan arribis a casa no t'han de preguntar massa. Ve a dir, vull dir, en fi, el que dèiem. Siegfried i Brunhilde estan vivint el seu amor, però Siegfried decideix marxar a la recerca d'aventures, deixant Brunhilde sola i amb l'anell com a símbol de fidelitat. Aquest anell poderós i tal li deixa amb ella com a símbol de fidelitat. Però, en arribar al regne dels...
0: Nibelungs,
1: Siegfried és manipulat per Hagen, que li fa veure una poció màgica, que fa que oblidi Brunhilde.
0: La noche me confunde. La noche me confunde.
1: A mi em fa pensar amb la nit en què Bruckner i Wagner es van trobar.
0: Exacte.
1: Que van agafar tal borratxera que l'endemà no sabien quina obra van estar comentant.
0: Hagen li fa veure uns quants xupitos, bàsicament. I ell, de sobte, pum... s'oblida de Brunhilde.
1: I s'enamora sota aquest efecte, d'aquest beuratge.
0: Sí.
1: S'enamora de Gutrun, eh?
0: Però escolta'm, la cosa... És que... és tal qual la vida Vinsma.
1: Jo m'imagino el Wagner amb la seva dona. Veus?
0: Veus?
1: El que de la mitologia, no sóc jo.
0: Exacte.
1: No sóc jo.
0: No, és condició humana. Si això li passa a un heroi sense por...
1: Què m'ha de passar a mi?
0: Què m'ha de passar a mi? Sí. Escolta'm, però la cosa es va complicant,
1: sí.
0: No?
1: Es va complicant. Hagen trama un pla. Siegfried, disfressat amb un... També li fan un altre encanteri perquè tingui una aparença diferent. Uh-huh. Ajudarà el germà de Gutruner, Gunther, a enamorar a Brunhilde.
0: Ostres.
1: Enganyada, Brunhilde és portada al palau sense saber res de la veritat que està ocorrent, no? Que en aquest cas Siegfried està sota una poció màgica, no? Quan descobreix la traïció, clar, ella creu que Siegfried realment l'ha traït. Ella no sap que Siegfried està... sota els encanteris de Hagen.
0: Llavors, no li eximeix haver begut.
1: No li eximeix. Està sota l'efecte d'aquest beuratge... Diguem que és un beuratge encantat, no?
0: Sí.
1: Encantat és ell, no?
0: Amb molts graus.
1: Bé, exacte. Quan ella descobreix aquesta traïció, el seu dolor es transforma en desig de venjança i què fa? S'acaba aliant, teixeix complicitats amb Hagen.
0: I això ens porta fins al segon acte.

0: La cosa va agafant intensitat perquè en aquest segon acte el conflicte arribarà precisament al seu punt més tens. Hagen manipula tots els personatges perquè la traïció s'acabi consumint. Brunhilde, humiliada, acusa Siegfried davant de tothom i es prepara pel seu assassinat.
1: Sí, sí, així, a l'acte tercer, Siegfried, ja fora de la influència de la poció, doncs recupera la memòria i, clar, recorda Brunhilde.
0: Però és massa tard, el mal ja està fet. Hagen acaba matant Siegfried. Després de la seva mort, sona la gran marxa fúnebre, que és un dels moments orquestrals més imponents de Wagner.

0: amb això, sobretot pels friquis dels seguidors de Joc de Trons, però...
1: Que jo no estic entre ells, eh?
0: No. I jo l'he vist una vegada, que conec gent que l'ha vist 3 o 4 vegades.
1: No,
0: vegada,
1: sèrie, no,
0: però els referents són continus. Mm. Continus, eh?
1: Bé, mira, està bé. Mira.
0: Això de morts sobtades de gent que et penses que duraran 8 temporades...
1: Clar. Jo crec que la font mitològica és la mateixa.
0: Clar.
1: Sí, però... Desconeixent Joc de Trons, eh?
0: Sí, però fixa't, que aquests girs de guió que no t'esperes és el que més passa en sèries com aquestes.
1: Ja.
0: En tot cas, el nostre heroi, Siegfried, és mort.
1: Clar, però aquesta òpera ha d'acabar bé, no? Vull dir, hi ha d'haver una transformació del món, en principi.
0: Ara mateix no.
1: Siegfried no podrà ser, perquè ha mort.
0: Ara mateix no.
1: Però no és una mort gratuïta. Mm. Perquè serveix perquè finalment Brunhilde comprengui tota la veritat. Mm. Entén la manipulació de Hagen i el sentit profund de tot el conflicte de tota aquesta tetralogia. En un acte de lucidesa i sacrifici, molt important el sacrifici, decideix posar fi al cicle de poder i corrupció, munta el seu cavall i es llança a la pira funerària on estan cremant el cos de Siegfried, retornant d'aquesta manera també l'anell i l'or a les filles del Rin. El foc s'estén, crema el Valhalla, al Palau dels Déus, i per tant el món dels déus acaba desapareixent. D'aquesta manera, l'ordre antic s'esfondra, deixant pas a un nou món amb una nova esperança, que amb aquesta música de fons m'està quedant meravellosament bé.
0: Però molt, eh?
1: Que sí?
0: Espera, amb aquest programa està tot pensat.
1: Més del que us imagineu.
0: En tot cas, per tancar el cicle... Home... Doncs Wagner ja no s'està de res.
1: No s'està de res. No.
0: Ja que portem 16 hores d'òpera, ja no vindrà d'aquí.
1: Aguanta'm el l'oratge màgic.
0: Exacte. Aquí crea una de les escenes més emblemàtiques i tot un repte per a qualsevol soprano que s'atreveixi a interpretar-la. És la conegudíssima com a immolació de Brunhilde.

0: Aquesta escena final és la culminació ja de tota la tetralogia. La música doncs, integra múltiples leitmotivs de l'anell, del destí, de l'amor... I, clar, els acaba transformant en una síntesi final, no?
1: Exacte. De fet, si escolteu al final, que després el posarem, eh? I coneixeu els leitmotiv, n'hi ha molts més dels que els hem explicat, eh? L'altre dia em mirava arxius i tal, i n'hi ha, així com referenciats, més de 100. Mm. Clar, hem agafat com els més emblemàtics, els més importants. Clar. Doncs bé, només amb aquests, si escolteu al final, veureu que, com van apareixent i els va adulterant Wagner per crear aquest efecte final, eh? Perquè, tornem a l'argument. Brunilda, suïcidant-se, immolant-se, no actua per venjança, sinó per comprensió, ja que el seu sacrifici destrueix el món basat en el poder i obre la possibilitat d'un nou ordre.
0: Clar, al llarg de l'òpera, Wagner doncs, utilitza diversos leitmotivs que estructuren el significat, el motiu de l'anell, associat al poder i la corrupció, el motiu del Valhalla, que culmina amb la seva destrucció, la marxa fúnebre de Siegfried, no?, que resumeix el seu recorregut heroic, i finalment el motiu de la redempció per amor, que emergeix doncs, amb força justament a l'escena final.
1: Tots són motius que hem pogut repassar al llarg de la setmana, per tant, ara els podrem escoltar de nou, però en alguns casos, com deia, no? Modificats o lleugerament alterats. Ara bé, tots són força reconeixibles.

0: Després ho podrem escoltar en detall, però en resum, el capvespre dels déus és una tragèdia total que tanca el cicle de l'anell del Nibelung. Wagner hi mostra que el poder basat en la dominació està condemnat a desaparèixer i que només l'amor, entès com a comprensió i sacrifici, pot oferir una veritable redempció.
1: És el final d'un món, però també l'obertura cap a una nova possibilitat. I, de fet, ara anem a escoltar aquesta fi del món, sí, i el naixement d'una nova esperança. Vinga, anem a l'audició.
0: Tot el que comença, tard o d'hora, s'acaba. Com doncs és el cas de la tetralogia de Wagner, que avui commemora el seu 150è aniversari i que hem pogut conèixer una mica millor al llarg dels darrers, comptant el d'avui, 4 programes.
1: Exacte, sí, sí. I ara arriba el moment d'escoltar un fragment del final, ja que la immolació de Brunhildes és brutal.
0: Absolutament,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Però, clar, és una escena massa llarga com sí, per escoltar-la sencera ara. Això sí, us proposem escoltar el final quan tot es destrueix per, bàsicament, tornar a néixer.
0: Exacte. Birgit Nilsson és Brunhilde, dirigida per Georg Solti, amb la Filarmònica de Viena. Tornarem el dissabte de la setmana vinent, ja deixant enrere, en aquest cas, a Wagner. Pau Blasi al muntatge i control tècnic, Olga Cardús a la producció. Gràcies i fins la setmana vinent.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Són les 8, bon dia. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, serà a Ceuta per valorar de primera mà la situació. La nit ha estat tranquil·la després que hi 300 migrants fossin interceptats quan intentaven entrar a la ciutat. Dues dones mortes i dos nadons ferits en una riuada a Pontferrada, Lleó, on les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegats per l'aigua després d'una esllavissada. A Catalunya, els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. El telèfon d'emergències ha atès gairebé 160 trucades. Colòmbia demana als Estats Units que suspengui temporalment els aranzels als seus productes per facilitar la reconstrucció després del terratrèmol de dilluns passat. A Indonèsia, les autoritats miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir, que va provocar una cinquantena de morts. La vinya és un dels millors protectors del territori davant dels focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vines de Foc, Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat el sector. Els avenços científics i les tècniques de reproducció assistida faciliten que cada vegada hi hagi més dones que optin per ser mares més enllà dels 50 anys. L'any passat en van ser 68 a Catalunya. Els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i nous reptes tant per a la mare com per als fills. Gran actuació de la colla Joves Xiquets de Valls, que descarrega el 4 de 9 sense folre a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total que es completa la històrica plaça penedesenca. La diada d'aquest 15 d'agost ha vist 5 castells de gamma extra.
1: Esports. L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Baniat Darkušić, ja està inscrit i podrà entrar a la convocatòria. A la segona divisió, el Girona debutarà a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Porto, Ounahi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que han demanat sortir del club. El Barça, per part seva, ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea. L'últim abans del Gamper, ja hi són la majoria de mundialistes, tot i que ni Gavi ni Pedri han viatjat. I avui, última jornada de l'europeu d'atletisme. Birgitmann, Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Elias Fifa disputen aquest matí la marató.
0: Tot això en un matí tranquil, amb alguns núvols a la meitat nord, però amb força sol en general. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu, Prepirineu, a les comarques de Girona i en altres llocs del prelitoral.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8. Bon dia, salutacions. A aquesta hora us parla Eva Compte Martí. Us acompanyaré fins a les 9.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I comencem marxant cap a Ceuta perquè s'ha superada l'amenaça d'una nova entrada massiva. Ceuta torna a posar el focus en els milers d'immigrants que continuen vivint com poden als carrers i platges de la ciutat. Les ONGs parlen de situació insostenible i alerten de la possibilitat que s'expandeixin malalties infeccioses entre ells. La majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. Anem ara cap a Ceuta i tenim un enviat especial. És l'Àlex Giral. Robert, bon dia.
3: Hola, Eva, bon dia, sí. És cert que els carrers del centre de Ceuta cada cop s'hi veuen menys immigrants, però és perquè s'acumulen a barris de la perifèria, platges, zones boscoses i també el polígon abandonat de la ciutat. En aquest últim punt, com a la platja del Trampolín, hi han aixecat petits poblats, un conjunt de cabanyes fetes de palets, caixes de cartró i el que troben. Amb l'entrada vetada, els negocis locals i supermercats, custodiats per membres de l'exèrcit i també per policies, viuen de la beneficència i del menjar que els lliuren les ONGs, com deies, un plat al dia. Tot i que també hi ha dones i fins i tot alguna família, la majoria són homes joves, com el Marwan, que explica que va deixar enrere el Marroc amb només 19 anys.
4: I vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam fresar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
3: L'hospital de la ciutat també està al límit. Hi ha centenars de persones amb ferides infectades dels dies de l'entrada massiva i també de baralles, i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna i fins i tot algun cas aïllat de tuberculosi. Ramsés Mohamed Azumic, de l'associació Elin de Ceuta, alerta que això anirà més si les administracions no posen remei real a la crisi humanitària.
5: Estas personas están ahora mismo en una situación muy deplorable, muy precaria, expuestas además a unas condiciones de falta de higiene que está haciendo que muchas de ellas desarrollen enfermedades que tememos que se conviertan en una situación epidemiológica en Ceuta grave de cara a contagios de posibles infecciones.
3: Per tot plegat, la ministra de Sanitat, Mònica García, visitarà avui Ceuta per primer cop des que va esclatar la crisi migratòria.
0: Ho seguirem. Gràcies, Àlex. Fins ara. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: Afegirem que les darreres hores el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que informaven sobre aquesta crisi migratòria des de la ciutat fronterera de Fenidek. Els hotels on s'allotjaven els equips asseguren que han rebut ordres de les autoritats locals perquè abandonessin els establiments. El govern espanyol considera que s'ha vulnerat la llibertat de premsa i l'ambaixada espanyola a Rabat busca una solució a explicar amb les autoritats marroquines. Jornada de dol a Manzanedo de Valduesa, un municipi de Ponferrada, Lleó, on ahir van morir dues dones i dos nadons van resultar ferits per una riuada. Els fets van passar cap a 7:45 del vespre, quan una gran tromba d'aigua va arrossegar part d'un turó. L'aigua, el fang, les pedres i les cendres dels incendis forestals de l'any passat van negar un celler on hi havia 6 persones. Així ho resumia Marco Morala, l'alcalde de Ponferrada, a una televisió local.
6: Me parece que unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo, y bueno, pues fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
0: Les víctimes mortals són dues dones d'uns 60 i 80 anys. Després de localitzar els afectats, els sanitaris van haver de reanimar un dels nadons. La riuada també ha afectat municipis de l'entorn com Bouzas, també a la comarca del Bierzo, on l'aigua ha arrossegat diversos cotxes. També ha provocat danys en algunes carreteres i ha quedat tallada la que comunica amb Peñalba de Santiago. A Catalunya, els bombers han fet al voltant d'un centenar de serveis després del capítol de pluges intenses d'ahir, sobretot al Solsonès, l'Anoia, Osona i Bages. També hi ha hagut afectacions a la xarxa ferroviària i ahir es va tallar la Nacional 260 a Ribes de Freser, el Ripollès, per despreniment de roques. I ho destacàvem als titulars. El president de Colòmbia, Belardo de Lasprilla, demana als Estats Units que suspenguin temporalment els aranzels als productes colombians després del terratrèmol que ha sacsejat el país. Lasprilla va transmetre aquesta petició directament al president nord-americà Donald Trump. Justament al juliol, els Estats Units van augmentar un 2,5% els aranzels, a part de les importacions de productes colombians. Mentrestant, ja són gairebé 300 les víctimes mortals d'aquest sisme i encara hi ha 320 persones desaparegudes. El president colombià també ha assegurat a les xarxes que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
7: Hemos mandado ayudas humanitarias y seguiremos mandando ayudas humanitarias, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los comerciantes. El gobierno va a pagar los servicios en estos meses para que ustedes tengan un alivio.
0: L'ajuda humanitària ja arriba a les zones més remotes afectades pel terratrèmol del dia 10, dilluns de la setmana passada. Les autoritats confirmen que tones d'aliments, aigua i medicaments es distribueixen entre les poblacions més afectades dilluns d'aquesta setmana. Just demà farà 7 dies d'aquest terratrèmol. I mentrestant, a Indonèsia, més de 5.000 persones evacuades i una cinquantena de morts és el balanç encara provisional del terratrèmol d'ahir a l'illa de Flores, mentre es mantenen les tasques de rescat. El sisme de magnitud 7,7 també va provocar diversos danys estructurals. La prioritat de les autoritats és garantir les necessitats bàsiques de la població i proporcionar també subministraments als centres d'evacuació. En Santi, un ciutadà espanyol resident a l'illa, va haver de fugir de casa seva.
8: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: Les diverses rèpliques posteriors no han provocat més víctimes. I parlem ara d'incendis. Falten 5 minuts per arribar a un quart de nou. Extingit el foc que es va declarar divendres a la tarda al parc de Collserola, tot i que va quedar estabilitzat en molt poca estona, durant tot el dia d'ahir els bombers van mantenir efectius sobre el terreny per revisar punts calents i garantir que el perímetre quedava assegurat. L'incendi va cremar 10 hectàrees de terreny forestal, gairebé totes dins del Parc Natural de la Serra de Collserola. I recordem que hi ha una persona detinguda sospitosa d'haver-lo provocat. I parlant d'incendis, la vinya no només és un dels motors econòmics del país, sinó que també funciona com a escut protector contra els focs. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha impulsat el segell Vinyes de Foc, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen com a tallafocs naturals per prevenir els incendis. El programa engloba actualment una quarantena de productors. A Catalunya Ràdio analitzem per què aquest cultiu és un dels millors aliats mediambientals i protectors del territori amb aquest reportatge de la Maria Guixà.
9: La vinya és patrimoni cultural, és identitat i també és escut i protecció contra els incendis. Aquest estiu n'hem tingut un parell d'exemples molt i molt clars. Un a Tiana, al Maresme.
10: Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc de l'Ella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal.
9: És la reflexió que en feia l'alcalde del municipi, Isaac Salvatierra, després de l'incendi del 26 de juny que va cremar una cinquantena d'hectàrees forestals a la zona. Una vinya que també va ser estratègica en la onada de focs al Pla de Manlleu, al terme municipal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que van deixar més de 200 hectàrees forestals cremades. La vinya va evitar que se'n cremessin moltes més.
0: Quico Figueres, president de l'agrupació d'agricultors del Pla de Manlleu.
11: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que allà es pararia, no? I, evidentment, va ser d'aquesta manera. Aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt doncs pugui avançar, no?
9: En aquesta barema, els viticultors de la zona treballen ja sota un nou segell qualitatiu.
11: Justament aquest hivern hem signat un conveni amb el Centre Tècnic Forestal de Catalunya per fer ús de la marca Vinyes de Foc. I, bueno, doncs tots els vins que elaborem a la zona, si arriben al mercat amb aquest segell, doncs esperem que sigui un missatge de compromís envers el territori, no?
9: El segell Fire Wine, Vinyes de Foc en català, és una certificació europea impulsada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Quins són els requisits?
0: Helena Gorriz, investigadora sènior del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
12: Nosaltres el que busquem són vinyes que estan tocant a bosc. Estem posant fins a 500 metres, perquè les paveses, en cas d'incendi, poden volar fins a 500 metres. Després, el que busquem és que els productors, els gestors de les vinyes, que no abandonen els camps, i després el fet de que han de fer alguna actuació doncs, amb tractor, etc., al voltant, perquè el tema de les herbàcies lo tinguen controlat. I a nivell d'infraestructura, mirem pues, que se tinga un bon manteniment dels camins, un bon manteniment dels punts d'aigua.
9: El primer celler que va rebre aquesta certificació, el setembre passat, va ser el celler Abadal de Santa Maria d'Horta de Vinyó, al Bages.
0: Miquel Palau, enòleg del celler Abadal.
13: També és un honor que sigui un segell europeu, una manera també de sensibilitzar el consumidor de que allò que fem val la pena.
9: La gran virtut de la vinya és que és humida, ajuda a reduir la velocitat de propagació de les flames i facilita la feina d'extinció.
0: Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers de la Generalitat i membre de la unitat GRAF.
14: Tècnicament, la vinya és important perquè, primer, cal cep. És una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal. Si és una vinya en què s'ha picat l'herba, mínimament propaga una mica. Si està llaurada, és un anclatge totalment segur.
9: A Catalunya, la superfície agrícola declarada arriba gairebé a les 971.000 hectàrees. D'aquestes, unes 55.000 són de vinya, que pel que fa a la superfície s'ha mantingut estable durant el període 2015-2025. Actualment és el cinquè conreu més extens, per darrere els cereals, les pastures, les oliveres i el farratge.
14: Sense conreus, sense vinya, sense olivera, sense cereal, tenim uns paisatges que actualment, amb el canvi climàtic, són del tot insegurs en cas d'incendi. És la pagesia la que surt a treballar i ajudar els bombers quan hi ha un incendi.
0: Arribem a un quart de nou.
2: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
15: Tenim encara restes de núvols que es passegen pel centre i pel nord de Catalunya. Deixaran un cel variable aquest matí. A la resta, força estones de sol i amb unes temperatures que han baixat en alguns llocs, sobretot al Pirineu i sobretot als llocs on ahir va haver tempesta. Destaquem xifres de 11, 12 de mínim en algunes valls del Pirineu. Al centre del país, a la costa, encara oscil·len entre els 18, a la costa fins als 24, 25 graus. Bé, avui serà un dia variable, amb inestabilitat encara i amb ruixats que poden aparèixer al Pirineu, al Prepirineu, comarques del nord-est, sobretot a les comarques de Girona, i també de manera més dispersa se'n podrien formar alguns cap al prelitoral. Compte perquè hi ha alguna d'aquestes tempestes, sobretot les del nord-est, que podrien ser encara localment fortes, fins i tot es podria produir alguna calamarsada. De cara a demà, sí que esperem un temps una mica més tranquil ja, de fet demà, dimarts i dimecres, gairebé no tindrem tempestes, tan sols algunes nuvolades de tarda amb algun ruixat molt puntual. Les temperatures tornaran a remuntar una miqueta a mitjans de setmana, però a finals de setmana, entre dijous i divendres, arribaran noves tempestes i les temperatures tornaran a baixar.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: El descens en la facturació per l'arribada de l'energia elèctrica, afegit a l'increment del preu del carburant, està reduint el nombre, el marge de benefici, volem dir, de les gasolineres. De fet, aquest fenomen les farà desaparèixer d'aquí 20 o 25 anys. És el pronòstic que fa a aquesta emissora Albert Campdevadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions de Cessions de Servei, que afegeix que no es reconvertiran en electrolineres. Segons Campdevadal, el 90% dels vehicles que es venen actualment encara fan servir carburant, però en consumeixen menys. A més, els híbrids tenen més autonomia, per això, segons afirma, hi ha benzineres que treballen amb uns marges miserables.
16: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya era més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb un milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Afegeix que no veu viable una reconversió cap a les electrolineres perquè considera que la demanda estarà coberta.
16: Que el que té un cotxe elèctric no té l'absoluta necessitat d'anar amb una electrolinera a carregar. Té una quantitat d'opcions des de supermercats, cortes ingleses, hotels. Té una oferta que és molt variada i llavors aquí nosaltres tampoc no ens té massa sentit competir posant cargadors.
0: Davant d'aquesta situació, Campdevadal admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre d'altres. I parlant de vehicles, la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. Aquesta regla s'implantarà de manera progressiva i el 2032 els productors europeus ja hauran d'incloure als seus vehicles un 15% de peces o components de plàstic reciclat. La indústria automobilística europea se'n pot veure beneficiada, segons el gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal.
17: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, significarà que la indústria europea hauria d'estar més i millor preparada precisament perquè els cotxes tinguin aquest tipus de característiques, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Des de l'associació que els agrupa, ANFAC, el seu director de comunicació i màrqueting, Félix García, exposa el repte que tenen al davant.
18: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: La Unió Europea també estableix que a partir de mitjans del 2031 només es podran exportar fora del territori comunitari vehicles que puguin circular per evitar que els cotxes vells es venguin com a vehicles de segona mà. Cada vegada hi ha més dones que són mares més enllà dels 50 anys. L'any passat a Catalunya en van ser 68, segons l'IDESCAT. Això és possible gràcies a l'avenç de la ciència i de les tècniques de reproducció assistida. Ara bé, els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i reptes importants per a les dones i per als seus fills. Laia Framis.
19: Cada vegada hi ha més dones que ajornen la maternitat, sigui per motius laborals, familiars o de salut, entre d'altres. Ara, de mitjana, les catalanes tenen el seu primer fill entre els 31 i els 32 anys, però els embarassos a partir dels 40 són cada cop més habituals i ja ronden el 10% del total. A més, tot i que són una minoria, cada vegada hi ha més dones que tenen criatures fregant o fins i tot superant els 50 anys. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2009 només van parir 15 dones de més de 50 anys, però l'any passat en van ser 68. El doctor Francesc Figueres és el cap de Servei de Medicina Materno-Fetal de l'Hospital Clínic i confirma que és una tendència a l'alça.
20: 68 naixements de més de 55.000 és molt anecdòtic, però dins d'aquest anecdòtic té una prevalença creixent. Cada any veiem alguna més.
19: Un embaràs natural a partir dels 50 anys és pràcticament impossible i la gran majoria s'aconsegueixen a través de tècniques de reproducció assistida, ja sigui amb òvuls que s'havien congelat prèviament o, sobretot, amb òvuls de donants més joves. Ara bé, la doctora Sílvia Grau Piera, coordinadora de l'àrea de reproducció de Deixeu-vos Dona, adverteix que endarrerir tant la maternitat és un factor de risc important, sobretot per la mare.
21: A aquesta edat, amb una bona donació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo, que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
19: Per això Figueres insisteix que abans de prendre la decisió cal passar una revisió mèdica per assegurar que la mare està en un molt bon estat de salut.
20: La diabetis, la hipertensió i l'obesitat són els principals factors que expliquen aquest augment de risc, amb la qual són els tres factors que haurien de tenir en compte de manera preconcepcional.
19: De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse i la seva parella, per exemple, van tenir la seva filla quan ella tenia 52 anys.
22: Vaig tenir la meva filla molt tard perquè vam prioritzar molt les nostres carreres, no? Sobretot jo, clar, jo sóc més la responsable d'això. A més, ens vam conèixer ja que els dos teníem una edat i quan no ho veia un, no ho veia l'altre.
19: I un altre exemple, la Pilar, que va ser mare als 50 anys.
23: Les clíniques de fertilitat han venut la idea que una dona de més de 40 es pot quedar embarassada quan vulgui. Sí que hi ha dones que ho aconsegueixen en el primer intent, però moltíssimes altres, en conec uns quants casos, no ho aconsegueixen mai o els hi costa molt de temps, molt d'esforç, molts diners i molts traumes. A mi em va costar 5 anys de tractament quedar-me embarassada.
19: Totes dues asseguren que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
22: Jo a vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, ai, ai, quant de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
23: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint, i m'ha sorprès molt, és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que es farà als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
19: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya van ser pares d'una criatura uns 1.600 homes de més de 50 anys.
0: I de la cultura destaquem que la colla Jove Xiquets de Valls va descarregar ahir el 4 de 9 net a la Bisbal del Penedès. És el primer castell total completat que veu la històrica plaça penedesenca. La Bisbal, Josep Almirall.
24: Una colla jove esplatòrica que ha descarregat un 4 de 9 sense folre que ha semblat fàcil i que ha executat de manera impecable. Les joves, que ha completat la seva millor actuació de la temporada, ha descarregat de sortir del 3 de 9 i a la tercera ronda el 2 de 9. Ha estat el seu segon gamma extra de la tarda i en aquest cas no ha estat fàcil i ha calgut que el lluitessin fins al final. S'han acomiadat de la Bisbal amb el Pilar de 7. Els castellers de Vilafranca també han sortit de plaça amb dos gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla de la primera ronda i el 5 de 9 que han descarregat a continuació. A la tercera ronda han fet un 4 de 9 amb les manilles del 4 de 10 i s'han acomiadat amb el Pilar de 7. En aquest cas, no ha estat el dia de la colla vella dels Xiquets de Valls, que la primera ronda ha caigut de 5 de 9, un castell que li ha quedat encarregat per segon cop enguany. La caiguda li ha fet rebaixar pretensions i ha continuat l'actuació amb el 4 de 9, el 4 de 8 amb el Pilar i el Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Al carrer del doctor Robert, la colla local dels Bous ha completat la clàssica de 7 i s'ha acomiadat amb el Pilar de 5. Aquest dissabte, a Tarragona, la jove ha fet el 5 de 8, el 4 de 9, el 4 de 8 amb l'agulla i el Pilar de 7. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau, el 3 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla, el 4 de 8 i el Pilar de 7 carregat.
0: 5 minuts i 2:15.
2: Esports.
0: Roger Nau, bon dia.
1: Bon dia. El Barça ja és a Suïssa per jugar avui un partit amistós contra el Basilea, l'últim abans del Gamp, per ja hi són la majoria de jugadors mundialistes. Lamine Yamal, Dani Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i també Gordon, però en canvi no han viatjat ni Gavi ni Pedri. Tampoc ho han fet els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, entre ells Marc Casado o Héctor Font. El partit es disputarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. El Barça, per cert, ahir ja va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. El club parisenc pagarà prop de 50 milions d'euros al Barça pel davanter que signa fins al 2031. Ferran ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique. El davanter valencià s'ha acomiadat de l'afició blaugrana després de 5 anys a l'equip.
3: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
1: I al marge de les paraules de Ferran Torres, l'actualitat futbolística també passa per l'inici de la Lliga. L'Espanyol s'estrena al campionat avui mateix. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici de la Lliga.
4: La realitat la marca la Lliga, la marca la competició, no la marca una pretemporada a nivell de resultats. Llavors, amb aquest aspecte crec que arribem bé, que els jugadors han pogut sumar minuts. Arribem doncs, a un moment que crec que tots poden ser útils. I molt content amb l'actitud de la plantilla fins al moment, la veritat.
1: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vania Darkusic, ja ha estat inscrit i podrà entrar a la convocatòria de moment. També a primera ja s'han disputat els dos primers partits. El Sevilla ha guanyat per 2-1 al Rayo. Álvaro García havia avançat als madrilenys al minut 4, però el Sevilla va capgirar el marcador amb 2 gols de penal, el primer de Guridi i el segon al minut 97 de Peque. D'altra banda, l'Alavés va guanyar 3-0 el Getafe en el partit que inaugurava la competició. Els madrilenys van jugar amb 10 jugadors des del minut 43. L'Alavés va fer els 3 gols als últims minuts de partit. Aquest cap de setmana també comença la Lliga de Segona. El primer equip català que debutarà serà el Girona. Ho farà aquesta tarda mateix a Montilivi contra el Leganés. Serà a les 7. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
5: Jo crec que l'important aquest any és competir. I competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
1: El migcampista Unai Hernández no jugarà perquè s'acaba d'incorporar, tampoc ho farà en Porto, que recupera de la lesió, ni Onuahi, que fa pocs dies que s'entrena perquè va jugar al Mundial. I avui, última jornada de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham, Anglaterra. Des de fa uns minuts, a 8:45, Meritxell Soler correrà la marató femenina i quan passin 10 minuts, també de les 9, Ibrahim Shakir i Ilias Fifa disputaran la marató masculina. De moment, la penúltima jornada d'ahir ens va deixar 2 medalles catalanes. Pol Magrath va guanyar l'hora a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà ha parlat als micròfons del Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Bueno, això és un somni, un somni per realitat. Fa 2 anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava valor. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, em donava una miqueta igual, no? Un or, un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
1: La segona medalla catalana se la va penjar Raquel González, de bronze, també a la marató de marxa. En paral·lel, Maria Vicente ha tancat la seva participació a l'heptatló femení amb la 8a posició final. L'atleta de l'Hospitalet ha batut el rècord d'Espanya de la prova, un rècord que tenia ell mateixa des de l'any 2021. També avui es disputa l'última jornada, en aquest cas de l'Europeu de Natació a París, i la barcelonina Paula Otero nedarà les sèries dels 400 metres lliures a 10:45 del matí. A 10:45, Nayara Sobreviela serà entre les convocades del 4% estils femení. I quan faltin 10 minuts per les 11, Luca Huck, Nil Cadavall, Isaac Fernández i Ian Florencio estan convocats per disputar també els 4% estil masculins. Acabem amb una sèrie de punts més per dir, primer de tot, que en motor, Àlex Palou sortirà 11è al Gran Premi del Català del Canadà de la IndyCar, que es disputarà el nou circuit urbà de Markham. El pilot català que aquesta temporada pot aconseguir el seu cinquè títol és el líder de la competició. Per altra banda, avui comença el Mundial d'Hoquei Herba. La selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans s'estrenarà a 2:45 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení, en aquest cas amb 10 jugadores catalanes, debutarà també avui. Ho farà a 9:45 del vespre, en aquest cas contra Irlanda.

0: En punt 8:45, repassem les notícies més destacades a aquesta hora. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat serà a Ceuta per valorar de primera mà la situació. Això després d'una nit que ha estat tranquil·la, després que ahir 300 migrants fossin interceptats quan intentaven entrar a la ciutat. També hem destacat que dues dones han mort i dos nadons han quedat ferits en una riuada a Pontferrada, Lleó. Les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegats per l'aigua després d'una esllavissada. A Catalunya, els bombers han hagut de fer un centenar de sortides per atendre les incidències derivades dels aiguats d'ahir. A la pròxima mitja hora més d'aquestes notícies, també us explicarem que Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons aquesta matinada i que un avió de l'exèrcit espanyol ha batut un dron a Romania. Recollirem un estudi que conclou que es pot simplificar el pronòstic de l'evolució del càncer en persones grans a través d'una prova física que es pot fer en uns 10 minuts. Es basa en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames. I anirem de concert. La cantant de Figueres, Mònica Naranjo, ha celebrat els 30 anys de carrera en un concert al Festival de la Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols. Ha repassat els seus grans èxits en un espectacle de gran format en què ha mostrat una gran energia i també potència vocal. I en esports, en Roger, el més destacat.
1: Que el Barça és a Suïssa. Aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea. És l'últim abans del Gamper. Han viatjat la majoria de mundialistes, tot i que Gavi i Pedri encara s'han quedat a Barcelona. Mentrestant, avui debuta l'Espanyol a la Lliga. Rebrà el Llevant a les 7 de la tarda. I també juga el Girona, segona, contra el Leganés a Montilivi. I ara mateix, molt atent ja, de l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme. Es disputa Birgimann. Els catalans Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Ilias FIFA disputen aquest matí la marató.
0: Tot això en un diumenge que, després de les tempestes d'ahir, serà tranquil, amb alguns núvols a la meitat nord, però amb força sol en general. A la tarda sí que hi haurà ruixats i tempestes localment fortes al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona i també en altres punts del prelitoral. Superada l'amenaça d'una nova entrada massiva, Ceuta torna a posar el focus en els milers d'immigrants que continuen vivint com poden als carrers i platges de la ciutat. Les ONGs parlen de situació insostenible i alerten de la possibilitat que s'expandeixin malalties infeccioses entre ells. La majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
2: És cert que els carrers del centre de Ceuta cada cop s'hi veuen menys immigrants, però és perquè s'acumulen a barris de la perifèria, platges, zones boscoses i també el polígon abandonat de la ciutat. En aquest últim punt, com a la platja del Trampolín, hi han aixecat petits poblats, un conjunt de cabanyes fetes de palets, caixes de cartró i el que troben. Amb l'entrada vetada, els negocis locals i supermercats, custodiats per membres de l'exèrcit i també per policies, viuen de la beneficència i del menjar que els lliuren les ONGs, com deies, un plat al dia. Tot i que també hi ha dones i fins i tot alguna família, la majoria són homes joves, com el Marwan, que explica que va deixar enrere el Marroc amb només 19 anys.
3: Li vaig dir al meu pare, me'n vaig a Ceuta, i em va preguntar, per què? I jo, perquè ja saps que no hi tinc res aquí, tu estàs malalt. I ell, d'acord, vés en compte. Vam treballar junts, em va donar diners i em va dir, bona sort, Marwan.
2: L'hospital de la ciutat també està al límit. Hi ha centenars de persones amb ferides infectades dels dies de l'entrada massiva i també de baralles, i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna i fins i tot algun cas aïllat de tuberculosi. Ramsés Mohamed Azumic, de l'associació Elin de Ceuta, alerta que això anirà més si les administracions no posen remei real a la crisi humanitària.
4: Estas personas están ahora mismo en una situación muy deplorable, muy precaria, expuestas además a unas condiciones de falta de higiene que está haciendo que muchas de ellas desarrollen enfermedades que tememos que se conviertan en una situación epidemiológica en Ceuta grave de cara a contagios de posibles infecciones.
2: Per tot plegat, la ministra de Sanitat, Mònica García, visitarà avui Ceuta per primer cop des que va esclatar la crisi migratòria.
0: Per cert, que les darreres hores el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE i de Televisió Espanyola que informaven sobre aquesta crisi migratòria des de la ciutat fronterera de Fenidec. El govern espanyol considera que s'ha vulnerat la llibertat de premsa i l'ambaixada espanyola a Rabat diu que busca una solució amb les autoritats marroquines.
5: Catalunya Ràdio i 3cat Info en emissió conjunta.
0: Jornada de dol a Manzanedo de Valdueza, un municipi de Ponferrada, Lleó, on ahir van morir dues dones i dos nadons van resultar ferits per una riuada. Els fets van passar cap a 7:45 del vespre, quan una gran tromba d'aigua va arrossegar part d'un turó. L'aigua, el fang, les pedres i les cendres dels incendis forestals de l'any passat van negar un celler on hi havia 6 persones. Ho resumia l'alcalde de Ponferrada, Marco Morala, a una televisió local.
5: Me parece que unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo y bueno, pues, fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
0: Les dues víctimes mortals són dues dones d'uns 60 i 80 anys. I a Catalunya els bombers han fet al voltant d'un centenar de serveis després del capítol de pluges intenses d'ahir al Solsonès, l'Anoia, Osona i Bages, entre d'altres comarques. També hi ha hagut afectacions a la xarxa ferroviària i també es va tallar la Nacional 260 a Ribes de Freser, al Ripollès, pel despreniment de roques. Ucraïna colpeja Moscou amb 600 drons. Tot i la dimensió de l'ofensiva d'aquesta matinada, uns 200 aparells han estat abatuts per l'exèrcit rus i només hi ha hagut 3 persones ferides, segons l'alcalde de la ciutat. Moscou és lluny del front de guerra i des de l'inici de la invasió ordenada per Vladimir Putin el 2022 havia esquivat els efectes directes de la guerra. Els últims mesos, però, l'exèrcit ucraïnès ha intensificat els atacs de llarg abast contra la capital. L'ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les últimes hores ha matat 6 persones, 3 a la regió russa de Rostov i 3 a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics contra Kiev. La ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. I a tot això, Romania ha anunciat que un avió de combat espanyol de l'OTAN ha abatut un dron no identificat que ha vulnerat el seu espai aeri. I a Hongria, almenys 12 persones han mort i 10 més han quedat ferides en l'accident d'un autobús. El vehicle ha volcat de matinada en un tram d'autopista situat 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. A l'autobús de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i 2 conductors, segons apunten mitjans de comunicació hongaresos. L'avís d'accident s'ha rebut a les 3 de la matinada i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la policia, serveis d'emergència i bombers que amb grues han pogut moure el vehicle volcat i socórrer les persones que hi estaven atrapades. Mentre s'hi estigui treballant el tram afectat de l'autopista, ha quedat tancat el trànsit. El primer ministre hongarès, Peter Maguire, ha expressat a través de les xarxes socials el seu condol a les famílies de les víctimes i ha agraït la feina dels equips que han participat en les tasques de rescat. 9:15. Parlem ara d'un estudi que determina que una prova física basada en l'equilibri, la velocitat de la marxa i la força muscular de les cames simplifica el pronòstic de l'evolució de la malaltia en persones grans que tenen càncer. És, com dèiem, la conclusió d'un estudi liderat pel Parc Sanitari Pere Virgili i l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. Ens ho explica en aquest reportatge la Montse Mira amb el muntatge de Marçal Turó.
6: La investigació obre el camí cap a un enfocament més personalitzat de l'oncologia geriàtrica. Una prova física que es pot fer en uns 10 minuts permet determinar el grau de fragilitat d'una persona gran malalta de càncer i predir la seva supervivència a un any vista. Marco Inzitari, director general del Parc Sanitari Pere Virgili, explica en què consisteix.
7: La velocitat de la marxa en una distància de 4 metres, mesurada, òbviament, amb certs tipus de regles o normes, perquè quedi sempre es mesurada igual. Una altra prova és la força muscular de les extremitats inferiors, que és, bàsicament consisteix en mesurar el temps en aixecar-se i sentar-se d'una cadira un cert número de vegades. I la tercera és una prova d'equilibri.
6: El test no suposa cap complexitat pels professionals sanitaris i ofereix una capacitat de pronòstic comparable a avaluacions geriàtriques molt més completes. Els resultats permeten afinar i personalitzar el tractament.
7: Sempre diem que ajuda a individualitzar el tractament perquè no parteix d'un número fred com és l'edat, per exemple, per prendre la decisió, que evidentment tampoc mai s'utilitza per si sol, evidentment, però trenca una mica aquest mite que l'edat pugui ser un discriminant per fer o no fer alguna cosa. Pues no és l'edat cronològica, sinó és la reserva o la fragilitat de la persona.
6: Això significa que, tot i tenir una edat avançada, els pacients amb una reserva funcional òptima poden tolerar tractaments oncològics agressius.
7: Estimant la reserva o la fragilitat de la persona, podríem decidir, per exemple, que una persona, no obstant sigui gran o molt gran, si té una bona reserva i, evidentment, l'estat de la malaltia oncològica i els professionals de referència ho consideren, podria ser beneficiós provar un nou tractament.
6: L'estudi s'ha fet amb la participació de 229 pacients de 65 anys o més que tenien diferents tipus de càncer en diferents estadis i se n'ha fet un seguiment durant un any. Es va poder observar que el risc de mort dels pacients identificats com a fràgils duplica el dels que no ho són. El projecte té una segona fase que avaluarà si un programa especialitzat d'exercici físic combinat amb diferents factors de vida saludable pot reduir la fragilitat i augmentar la reserva funcional en persones grans amb càncer. Segons les últimes dades de l'Organització Mundial de la Salut, cada any es diagnostiquen més de 20 milions de casos nous de càncer al món. El 2050 s'espera que se superin els 35 milions.
0: I encara parlant de salut, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a donar sang per assolir 10.000 donacions en el que queda de mes. Actualment les reserves són suficients per fer front a la demanda, però reclamen no abaixar la guàrdia perquè a partir de setembre les necessitats de sang poden augmentar. El Banc de Sang i Teixits s'havia marcat com a objectiu arribar a les 40.000 donacions els mesos de juliol i agost. El juliol se'n van assolir poc més de 18.000 i la primera quinzena d'agost 10.000. Actualment hi ha reserves per a 7 dies, l'habitual en aquesta època de l'any, però la xifra de cara els mesos de setembre i octubre hauria d'augmentar fins als 8 o 9 dies. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i en parla en declaracions a aquesta emissora.
8: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Aquest estiu, 62 poblacions s'han afegit a la donació de sang en el programa de Festa Major, en una iniciativa que va néixer fa 21 anys a Mollet i que s'ha anat ampliant arreu del territori. Aquest matí estan oberts els punts de donació de 4 centres hospitalaris, el del Clínic, l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, tots dos, el Joan 23 de Tarragona i l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Per ser donant, només cal tenir entre 18 i 70 anys i pesar més de 50 quilos, també tenir bona salut.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: I ara música. Mònica Naranjo converteix el Festival de la Porta Ferrada en una celebració dels seus 30 anys de carrera. La cantant de Figueres va repassar ahir a la nit els èxits de la seva trajectòria en un gran espectacle amb llums, coreografia i canvis de vestuari en què va exhibir la seva potència vocal. Ho va seguir la Berta Artigas Fontàs.
10: La nit al Guíxols Arena va començar amb Soleá Morente. La filla del cantaor va barrejar el flamenc d'arrel amb sonoritats pop i una proposta desenfadada que va servir per escalfar motors abans de l'actuació de Mònica Naranjo.
11: Que me trajo ríos de fama.
10: La cantant de Figueres va fer un espectacle pensat per repassar 3 dècades de carrera que va arrencar amb aquesta cançó, Fama, pensada especialment per la celebració. Al llarg de la nit, Naranjo va fer un recorregut pels èxits de la seva trajectòria. Desátame, Sobreviviré, Europa o Empiezo a recordarte van ser corejats pel públic en un concert que va ser també una exhibició de potència vocal i on els canvis de vestuari van ser nombrosos. Amb aquestes actuacions, el Festival Portaferrada encarrila els últims compassos de l'edició número 64. Tancarà dimecres la programació d'aquest estiu.

0: I avui també és una jornada carregada de concerts. En repassem alguns dels més destacats.
1: Parecías la noche perfecta, la luna entreabierta. Y el oscuro cuando...
0: Clara Pey actua a les 10 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer al marc del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Feia és una de les personalitats més inclassificables de l'escena musical actual i durant el concert repassarà els temes del seu darrer treball, Nuca, que posa en valor el fet d'inventar noves fórmules per trobar ponts entre desconeguts i cultivar l'empatia. Al Maresme avui actua Sergio Dalma al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, 9:15 del vespre, i presenta Ritorno a Via Dalma, el 23è àlbum de la seva carrera. La seva veu s'endinsa a Itàlia per retre homenatge a la música d'alguns dels autors més destacats d'aquest país, viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils.
2: Hola, otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder.
0: I al Summerfest de la Cerdanya hi arriba un dels fenòmens musicals de l'estat, La La Love You, és un dels grans fenòmens del pop-rock. La banda madrilenya ha revolucionat l'escena amb el seu punk-pop i l'impacte a les plataformes digitals, amb milions d'oients mensuals i diversos discos de platí. Avui actuen a les 9 del vespre.
3: El temps.
0: 9:15 ara amb l'Eloi Cordomí.
4: Comencem el dia amb un ambient una mica més fresc, sobretot als llocs on ahir va haver-hi tempesta. Destaquem, per exemple, mínimes de 12 graus a Viella, al Pont de Suert, i 11 graus a Puigcerdà. En canvi, al centre del país i en alguns llocs de la costa no baixa tant, encara es manté una certa xafogor. Avui la temperatura serà semblant a la d'ahir, per tant, no tan alta com la de la setmana passada. En previsió, que hi hagi restes de núvols a aquesta hora, cap al centre del país, al Pirineu també, un dia variable, com a mínim aquest matí, amb més sol a resta de Catalunya, i en previsió que es formin ruixats i tempestes, especialment al Pirineu, Prepirineu, aquesta tarda també al nord-est de Catalunya i en alguns llocs del prelitoral. Les més fortes creiem que se situaran al nord i al nord-est del país, amb alguns aiguats puntualment intensos, ho adverteix amb un avís de nivell groc al Servei Meteorològic de Catalunya. Compte perquè també podríem tenir alguna calamarsada en aquestes zones. I en pròxims dies... Preveiem que dilluns, dimarts i dimecres el temps sigui força tranquil, amb moltes més estones de sol, tan sols algun ruixat residual al nord de Catalunya, i amb unes temperatures que repunten. De cara a dijous, tornarà a arribar una nova tongada de tempestes que farà baixar els termòmetres.
3: 3CatInfo i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: De la crònica política avui us expliquem que la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles del 2027. Després de presentar-se als comicis tant del 2019 com del 2023, quan va perdre els dos diputats que tenia, ara la formació anticapitalista assegura que s'ho torna a plantejar i que ho acabarà decidint un cop tinguin més clares les possibilitats d'aconseguir representació. Ho explica en una entrevista a la CN la portaveu nacional del partit, Sumoreno, que sí que descarta teixir cap front d'esquerres, com proposa el líder dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián.
5: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les eleccions municipals de l'any que ve, la CUP també descarta pactes amb altres esquerres com els Comuns i Podem. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació al Saló de 100 de l'Ajuntament. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. Ara cinema. Lejos de los árboles, la tercera pel·lícula de Meritxell Colell, aconsegueix un doble reconeixement al Festival de Locarno, a Suïssa. Ahir, la Federació Internacional de Premsa Cinematogràfica li va atorgar el Premi Fipresi, que se suma al guardó Bocalino d'Or 2026 a la millor pel·lícula, que va guanyar divendres. El film parla del viatge que fa una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, fins al Perú, on busca crear un mapa sonor de llengües en perill d'extinció, i ho fa en honor al llegat del seu avi. Colell explicava nova aquesta setmana, que la producció neix després de conèixer l'actriu protagonista de la pel·lícula, Angélica Castelló, i la seva necessitat de reparació.
6: Partim de la seva història i de la meva, no? Així com ella tenia com aquesta realitat de ser neta d'exiliats a Mèxic. En el meu cas, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, que és el nostre llegat també com a societat.
0: Lejos de los árboles s'ha rodat entre el Perú i Catalunya, amb localitzacions en indrets com Cusco, la Selva i els Andes peruans, i també llocs del territori català, com el Montsià, les Terres de l'Ebre, el Maresme, el Baix Empordà i també la ciutat de Barcelona. I encara a més cinema, la pel·lícula Femení singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. Pel que fa als curtmetratges, tres produccions han estat reconegudes i alhora han obtingut la preselecció per als Premis Goya. Són Ningú borda, de Julia Colwell, que ha guanyat el premi al millor curtmetratge de ficció espanyol, Bobs, de Júlia Marcó, distingit com a millor curtmetratge d'animació, i La diva, mi abuela i jo, d'Inés Aparicio, que ha rebut el guardó al millor curtmetratge documental. El director del festival, Jordi Forcada, destaca l'afluència d'espectadors, que ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.
7: Estem molt satisfets també de l'acollida que hem tingut tant a Puigcerdà com a les altres seus, com a Alt, Bolví, Prullans, Martinet i Montellà, en una edició que ha estat molt més ceretana, en línia doncs, amb els objectius que defensa

0: Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge i reclama una regulació més clara.
1: A l'hora de regular es posa tot en el mateix sac. No pots regular de la mateixa manera. I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és locació i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
0: Una vessant nova són els co-livings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llevià, a l'Empordà, ha optat ara per aquest model i hi viuen tot l'any. Ho explica el seu responsable, Joan Coll.
2: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall, el d'això. Per tant, l'espai, això no es pot oferir en lloc que no sigui en el món rural.
0: Els llits de co-living a Catalunya ja superen els 5.000, mentre que al conjunt de l'Estat la xifra s'enfila fins als 20.000.
3: I de les comarques gironines marxem ara cap al Priorat. A Falset, en aquesta comarca avui, organitzen una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i pot participar tothom que ho vulgui. Els testimonis es recolliran en un cofre que quedarà custodiat al castell de Falset fins l'any 2056. Les persones que hi participin poden deixar carta, fotografies o objectes petits. Les càpsules són unes bosses que tenen una mida aproximada d'un full d'in A4 i totes elles es tancaran en un cofre que quedarà, com dèiem, custodiat durant 30 anys al museu que hi ha al castell de Falset. La idea és que l'any 2056 siguin els joves d'avui els que s'encarreguen d'obrir aquestes càpsules del temps l'any 2056, però si algun dels participants vol fer arribar el seu missatge a un destinatari en concret, també ho pot especificar. Anton Vidal és president del Centre d'Estudis Falsetans que organitza aquest esdeveniment.
4: Pot ser que la persona que vulgui portar el sobre doncs vagi dirigida doncs, exclusivament doncs, amb uns familiars doncs, de l'època del 56, o pot ser que sigui més general, o pot ser que doncs, no sé, hi hagi una cosa que no la vulgui dir ara i la vulgui dir d'aquí 30 anys.
3: I ara música. Avui fa exactament 150 anys que es va estrenar l'òpera Siegfried de Richard Wagner, una òpera que forma part de la tetralogia L'anell de Nibelung. Siegfried, que representa la joventut de l'heroi, és la tercera de quatre òperes de la tetralogia amb text i música del mateix compositor. Per a L'anell de Nibelung, Wagner es va basar en un poema èpic medieval alemany i en una saga islandesa del segle XII. Amb l'estrena d'aquest anell de Nibelung, Wagner feia realitat el seu somni de l'òpera com a art total a la recerca de la unitat entre música i teatre i, a més, amb un teatre dissenyat per ell mateix justament per a les representacions de les seves òperes, el Teatre del Festival de Bayreuth, que va obrir les portes amb la primera representació completa de l'anell de Nibelung entre els dies 13 i 17 d'agost del 1876. Per tant, ara se'n commemora el 150è aniversari. 5 minuts i arribarem al punt de les 9.
5: Esports.
3: Roger Nau.
6: Esport en directe ara mateix. Està en marxa l'última jornada de l'europeu d'atletisme de Birmingham. Meritxell Soler corre des de 8:45 la marató femenina. La prova, de moment, la lidera en solitari la màxima favorita, la finlandesa Elisa Vainio. Ara està en marxa, com diem, la marató femenina i quan passin 10 minuts de les 9, és a dir, d'aquí poc més d'un quart d'hora, els catalans Ibrahim Shakir i Ilias Fifa també disputaran, en el seu cas, la prova masculina. De moment, la penúltima jornada d'ahir d'aquests europeus ens va deixar dues medalles catalanes. Pol Magrath va guanyar l'or a la mitja marató en la disciplina de marxa. El marxador de Gavà va fer un temps d'1:23:23. D'aquest triomf en va parlar el Club de Mitjanit de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
7: Bueno, això és un somni per realitat. Fa dos anys vaig ser segon a l'Europeu a Roma i em faltava l'or. Ha sigut un any molt sacrificat, que l'objectiu de la temporada era guanyar una medalla, era guanyar... Em donava una miqueta igual, no? Un honor un argent, un bronze, però bueno, sempre el primer lloc és el millor.
6: La segona medalla catalana se la va penjar Raquel González, la maresmenca, en aquest cas va guanyar el bronze a la marató, també de marxa atlètica. I en paral·lel, Maria Vicente ha tancat la seva participació

0: Pio a l'heptatló femení amb la 8a posició final. L'atleta de l'Hospitalet de Llobregat ha batut el rècord d'Espanya de la prova, un rècord que tenia ella mateixa des del 2021. Són declaracions a Teledeporte.
1: No me lo creo. O sea, al final ha sido una temporada muy dura, muchas no lesiones, ha sido una, pero que he ido alargando durante mucho tiempo. Ay, me ha costado, pero bueno, como te digo, muy feliz de estar aquí, de estar de vuelta, agradecida con todo el mundo, con Ramón, con Óscar, con Idoia, con todo el mundo que me ha ido apoyando.
0: D'altra banda, el reusenc Abdessamat Okelfen ha acabat setè a la prova dels 10.000 metres. I en futbol, el Barça ja és a Suïssa per jugar avui un partit amistós contra el Basilea, l'últim abans del Gamper. Hi són la majoria dels mundialistes. Lamine, Dani Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i també Gordon. Però, en canvi, no han viatjat ni Gavi ni Pedri. Tampoc ho han fet els futbolistes que estan pendents de resoldre el seu futur, com, per exemple, Casado o Héctor Fort. El partit començarà a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. De moment, el Barça ahir ja va fer oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Després de 5 temporades a l'equip blaugrana, el davanter s'ha acomiadat de l'afició a través de les xarxes socials.
2: En este club dejo amigos dentro y fuera del vestuario y a mucha gente que nos ha hecho mejores a todos. Juntos hemos sido campeones con el Barça y también muchos de nosotros con la selección. Gracias y Força Barça.
0: El PSG pagarà prop de 50 milions d'euros per Ferran, que signa fins al 2021. El davanter ja s'ha entrenat a París, de fet, sota les ordres de Luis Enrique. I encara en futbol, l'Espanyol avui s'estrena a la Lliga. Els blanquiblaus rebran el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda. El tècnic Manolo González assegura que l'equip arriba bé a l'inici de la Lliga, tot i que ha llançat una advertència.
3: La Lliga, a la Lliga que tenen el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos, vamos al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
0: De moment, la primera jornada de primera ens ha deixat 2 partits, Sevilla 2, Rayo 1, i per altra banda, Alavés 3, Getafe 0. El cap de setmana també comença, aquest cap de setmana, la Lliga de Segona. El primer equip català que debutarà serà el Girona, ho farà aquesta tarda, Montilivi contra el Leganés. Quique Álvarez és el tècnic dels gironins.
4: Jo crec que l'important aquest any és competir, i competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
0: I en motor, Àlex Palou sortirà 11è al Gran Premi del Canadà de l'Indicar, que es disputa el nou circuit urbà de Markham. El pilot català, que aquesta temporada pot aconseguir el seu 5è títol, és el líder de la competició. D'altra banda, avui comença el Mundial d'Hoquei Herba. La selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'estrena a 2:45 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení debutarà a 9:15 del vespre contra Irlanda. I acabem explicant que triomf del Barça d'handbol per 41-44 contra el Nordhorn alemany en el primer duel de pretemporada de l'equip de Carlos Ortega.
5: Són les 9, benvinguts al suplement d'estiu.
6: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: amb Marina Alaminos.
1: Diumenge 16 d'agost del 2026. Entre titulars d'eclipsis, de trens que a l'estiu tampoc no arriben a l'hora i de tensions geopolítiques que deixen en segon pla veritables crisis humanitàries, aquest matí m'he sorprès llegint un d'aquests rànquings cridaners propis de cada mes d'agost. La llista de les paraules més buscades al Gran Diccionari de la Llengua Catalana, aquells dubtes lingüístics que ens envaeixen els catalans quan traiem a passejar la llengua. Com s'escriu? Déu-n'hi-do. I il·lusió. Van bé la geminada? Dues paraules més que els catalans ens fan anar de corcoll. Anàlisi i senyal. Són femenines o masculines? I una incorporació més recent al rànquing. Què vol dir viaix? Sense pèls a la llengua, us comparteixo el meu últim dubte gramatical dirigit, en aquest cas, als lingüistes d'aquesta casa. Ahir a la tarda, preparant el programa, vaig dubtar de si en català l'expressió anar-se'n a la francesa és correcta. Em van contestar, com sempre, diligents. Bon dia, Marina. L'expressió anar-se'n a la francesa és totalment correcta en català. De fet, la recull el diccionari normatiu, el DIEC. Anar-se'n a la francesa. Marxar sense dir adéu, sense acomiadar-se. Que no és el mateix que marxar a França, tot i que aquestes últimes hores l'expressió ha pres més sentit que mai amb la venda de Ferran Torres al Paris Saint-Germain per uns 50 milions d'euros. I quan tot feia pensar que marxaria la francesa...
2: Culers, lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio...
1: Ferran Torres s'ha acomiadat així dels culers. No marxa exactament a la francesa, més aviat ho fa a la castellana. Punt final a un dels culebrots de l'estiu amb el tauró entonant l'Orboa. Déu-n'hi-do, amb dos guionets. N'hi ha prou de fer una anàlisi femení ràpida de l'estat d'ànim dels culers per adonar-se que tot plegat, gorra de Make Spain Great Again inclosa, no ha fet cap gràcia. Potser és senyal masculí que el de Foios, això de vestir els colors blaugrana i entendre la idiosincràsia culer, potser tanta il·lusió, a mi la geminada, no li feia. Sí eterna els bons comiats, els que no deixen un regust amarg, i aquells que marxen a la francesa, bon viaix i barca nova. Efectivament, ha tornat al futbol de primera i de segona divisió, tot i que el Barça encara haurà d'esperar una setmana per debutar contra l'Elx. Qui sí que juga avui és l'Espanyol. I a segon, el Girona comença l'operació Retorn i demà serà el Sabadell qui tornarà a viure el somni del futbol professional. De seguida, tota la prèvia amb l'equip d'esports de Catalunya Ràdio en un suplement que també mirarà cap a Jerusalem. Allà hi tenim en Jordi Brascó, que fa dies que ens explica i ens actualitzarà de seguida que la violència dels colons sobre la població palestina s'ha multiplicat. I a partir de les 10, tres exploradors que fan viatges que la majoria no ens atreviríem a fer mai. Luis Hidalgo ens descobrirà un nou artista que mai ha pujat a l'escenari a casa nostra. Avui Marvin Gaye i a les 11 un nou crim de Gil Prat sobre Roca, disseccionat pel doctor Narcís Verdalet. Som al suplement i a l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.

0: I amb l'Eloi Cordomí. Bon dia, Eloi.
1: Bon dia, Marina.
0: Perquè Protecció Civil ja ha desactivat aquesta alerta del Pla Inuncat després d'una tarda de pluja intensa. Ara ens ho actualitzaràs, que fins i tot ens ha deixat alguna imatge de pedregades importants al nord i al centre de Catalunya. Per tant, Eloi, com evolucionaran avui aquests ruixats i els termòmetres?
1: Avui en tindrem, també, de ruixats, de tempestes. El que passa, seran més normals, els típics de l'estiu, que en alguns llocs poden ser forts, però no seran tan general ni tan violents com els que vam tenir ahir. Realment, ahir teníem les condicions ideals perquè es formessin aquests fenòmens més violents. Hi ha hagut pluges de 50 litres en punts de la comarca del Bages, també a Osona, al Ripollès, fins i tot també en algunes raconades van repetir aquests 50 litres per metre quadrat. I els llocs més càlids, allà on l'atmosfera, on la terra emmagatzema més energia, afavoreix, doncs, que aquestes tempestes puguin ser més violentes i que puguin formar aquests fenòmens com ara les pedregades que vam tenir, per exemple, entre el Bages, l'Anoia. Algunes d'aquestes tempestes, doncs, van ser especialment fortes en aquest sentit. Llavors, avui, què ha de passar? Avui tenim previsió d'alguns ruixats. De fet, ara mateix cauen quatre gotetes, algun ruixet molt feble entre l'Anoia, la Segarra i també en alguns punts del Pallars Jussà i de l'Alt Urgell. De moment és poca cosa. Tenim restes de núvols a la meitat nord, molt més sol a la meitat sud, i de cara a la tarda sí que creixeran tempestes. Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, especialment. A les comarques de Girona és on preveiem que puguin ser una mica més fortes, també el Pirineu. Podrien arribar a la costa, en alguns trams del sud de la Costa Brava, i potser hi ha algun ruixat o algun xàfec aïllat en altres punts del prelitoral. I a la resta, avui, en principi, més tranquil·litat, amb una temperatura moderada, semblant a la que vam tenir. Encara farà calor, però relativament moderada. Llavors, la setmana que ve, dilluns, dimarts, dimecres, força més tranquil·litat, en principi de tempestes n'hi haurà molt poques, la temperatura tornarà a pujar i tornarà a baixar de cara al final de la setmana. Dijous i divendres, amb l'arribada de més tempestes, sembla que les temperatures es posaran al lloc que toca en aquesta època.
0: Perfecte. Molt bé, doncs, Eloi, moltes gràcies. Abraçada.
1: Fins després, doncs, que vagi bé.
0: Els titulars del diumenge. Superada l'amenaça d'una nova entrada massiva, Ceuta torna a posar el focus en els milers d'immigrants que continuen vivint com poden als carrers i platges de la ciutat. És el cas de l'Ujavi, que des de la seva arribada malviu a la intempèrie.
2: Jo opto per baixar la carretera durant la nit i durant el dia m'endinso al bosc i m'espero fins que el sol es pon.
0: Les ONGs parlen de situació insostenible i alerten de la possibilitat que s'expandeixin malalties infeccioses, entre ells la majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, el que els fan arribar les entitats humanitàries. I respecte a aquesta alerta difosa a través de la xarxa sobre l'entrada massiva, les autoritats marroquines han interceptat aquest dissabte 300 persones, la majoria d'origen subsaharià, i n'han detingut 61 acusades d'incitar a la migració irregular. En les últimes hores, per cert, el govern del Marroc ha expulsat els periodistes de l'agència EFE, també de Televisió Espanyola, que informaven sobre aquesta crisi migratòria des de la ciutat fronterera de Fenidek. I dues dones mortes i dos nadons ferits en una riuada a Pontferrada, a Lleó. Les víctimes eren en un celler que va quedar inundat de fang i pedres arrossegats per l'aigua després d'una esllavissada. Així resumeix els fets Marco Morala, l'alcalde de Pontferrada, una televisió local.
3: Unas fuertes tormentas en el monte pues han provocado una fuerte correntía de piedras, de barro y lodo y bueno, pues, fatalmente pues hemos tenido que perder a dos vidas humanas, a dos vecinas.
0: Les víctimes són dues dones d'uns 60 i 80 anys. La riuada també ha afectat municipis de l'entorn, com Bouzas, també a la comarca del Bierzo, on l'aigua ha arrossegat diversos cotxes. També ha provocat danys en algunes carreteres. I l'actualitat també està marcada pels terratrèmols. A Colòmbia, les autoritats demanen als Estats Units que suspenguin temporalment els aranzels als seus productes per facilitar així la reconstrucció després del terratrèmol de dilluns passat. El president colombià, Belardo de las Priella, també ha assegurat a les xarxes que el govern assumirà bona part de les despeses dels ciutadans afectats.
4: Hemos mandado ayudas humanitarias y seguiremos mandando ayudas humanitarias, pero además los subsidios de arriendo y además la reconstrucción de las casas y la ayuda para los...
0: Mentrestant, a Indonèsia també miren de garantir les necessitats bàsiques de la població i abastir els centres d'evacuació després del terratrèmol d'ahir, que va provocar en aquest cas una cinquantena de morts i més de 5.000 evacuats. Un balanç, això sí, que encara és provisional. En Santi, un ciutadà espanyol resident a l'illa, va haver de fugir de casa seva.
5: Mi casa tembló muchísimo, muchísimo. Tuvimos que salir corriendo y el edificio ha quedado muy, muy, muy comprometido. De hecho, no podemos dormir ahí esta noche. Muy agrietado, se nos cayó el techo conforme íbamos corriendo por la escalera y la verdad es que vivimos momentos de mucho, mucho miedo.
0: El sisme de magnitud 7,7 també va provocar diversos danys estructurals. I la crònica internacional també passa per Ucraïna, que ha colpejat Moscou amb 600 drons i ha mort 4 persones. Tot i la dimensió de l'ofensiva d'aquesta matinada, uns 200 aparells han estat abatuts per l'exèrcit rus. D'altra banda, fa pocs minuts hem sabut que almenys 12 persones han mort i 10 més han quedat ferides en un accident d'un autobús a Hongria. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista situat a 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. A l'autobús de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i 2 conductors, segons apunten mitjans de comunicació hongaresos. I avui la crònica cultural que passa pel cinema...
6: Per nosaltres... Ets com de la família.
7: No és el mateix, veritat?
0: La pel·lícula Femení singular, dirigida per Xavi Puebla, ha guanyat el premi al millor llargmetratge del Cerdanya Film Festival, que s'ha celebrat a diverses poblacions d'aquesta comarca. I si sou més de concerts...

9 del vespre, Lala Love You, un dels grans fenòmens del pop-rock, actua al Summerfest de la Cerdanya. I si en canvi sou més de platja, avui al Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols... És Clara Peya, l'artista que actua a les 10 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer i repassarà els temes del seu darrer treball, Nuca. I si en canvi teniu predilecció pels clàssics... Però...

aquesta nit, Sergio Dalma actua al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana a 9:45 del vespre i presentarà Ritorno a Via Dalma, el 23è àlbum de la seva carrera.

0: per tots els gustos i bones notícies també pels amants del futbol, perquè en esports, Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça ja és a Suïssa per jugar avui un partit amistós contra el Basilea.
1: Sí, és l'últim abans del Gamper de dimecres. Han viatjat la majoria de jugadors del Mundial, per exemple, Lamine Yamal, Dani Olmo, Cubarsí, Eric García, Joan García, Koundé i Gordon, que fins i tot podria debutar amb la samarreta del Barça. No hi seran, en canvi, ni Gavi ni Pedri, que no han viatjat. El partit es disputarà a 4:45 i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. Mentrestant, Ferran Torres s'acomiada del Barça.
2: Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo. Lo que he vivido en el Barça en estos 4 años y medio me ha hecho mejor futbolista y mejor persona. En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa.
1: El Barça i ja va fer oficial el traspàs del jugador al PSG, que pagarà prop de 50 milions d'euros pel davanter. Ferran ha signat fins al 2031 i ja s'ha entrenat a París sota les ordres de Luis Enrique.
0: I l'Espanyol, que s'estrena avui a la Lliga.
1: Sí, els blanquiblaus rebran el Llevant a casa a les 7:00 PM. L'últim fitxatge de l'equip, el central d'eslové Vania Darkusic, ja està inscrit i podrà entrar a la convocatòria. La primera jornada de primera, de moment, ens ha deixat 2 partits, l'Alavés 3, Getafe 0 i el Sevilla 2, Rayo 1. A segona divisió, el Girona debutarà a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. Porto, Ounahi i Unai són baixa i el tècnic Quique Álvarez ha de decidir què fa amb els jugadors que han demanat sortir del club.
0: I avui, última jornada de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham.
1: A aquesta hora, Meritxell Soler, Ibrahim Chakim i Ilias FIFA corren la marató. De moment, els campionats ens han deixat 2 medalles catalanes, totes dues en marxa. Pol McGrath es va penjar l'or a la mitja marató d'aquesta disciplina i Raquel González el bronze a la marató també de marxa. Mentrestant, a París, última jornada també de l'Europeu de Natació, mentre que Bèlgica i els Països Baixos avui comença el Mundial d'Hoquei Herba. La selecció espanyola masculina, amb 12 catalans, s'estrena 2:45 PM contra Sud-àfrica. L'equip femení, amb 10 catalanes, debutarà a 8:45 PM contra Irlanda. Acabem amb un últim apunt de motor per dir que Àlex Palou sortirà 11è al Gran Premi del Canadà de l'IndyCar, que es disputa el nou circuit urbà de Markham. El pilot català, que aquesta temporada pot aconseguir el seu 5è títol, és el líder de la competició.
0: Marta Ferrer, bon dia.
3: Bon dia.
0: I anem al quiosc. Avui poc consens a les portades dels diaris, tot i que sí que hi ha un tema recurrent. És l'intent frustrat de migrants, ara ho dèiem, de tornar a entrar a Espanya. És el tema principal de La Vanguardia, Marta.
3: La policia marroquina impedeix nous assalts a la frontera de Ceuta. Escriuen i acompanyen el titular amb una foto d'una filera de gendarmes del Marroc que barren el pas a immigrants subsaharians. A l'Ara, en canvi, la crisi migratòria a Ceuta ocupa només un requadre inferior. Diuen el Marroc impedeix una nova entrada de migrants, i el protagonisme és per a Federico García Lorca, amb una fotografia que ocupa bona part de la plana. Lorca, un crim que encara ressona. I el periòdico va per lliure, tota la portada és per una foto, que sembla feta amb intel·ligència artificial, dels edificis més icònics de Barcelona, amb el titular La computació quàntica al Salvol a Catalunya.
0: I a la premsa editada a Madrid, consens total, tots es fan ressò d'aquesta entrada frustrada de migrants al Marroc.
3: De fet, l'ABC i el Mundo fins i tot coincideixen amb la fotografia que posen en portada, la de 2 joves marroquins detinguts per les forces de seguretat. Això sí, enfocaments diferents. El Mundo diu el Marroc neutralitza un altre assalt i la cita tornarem a intentar-ho tot amb tot més ben preparat. I l'ABC diu el Marroc exhibeix ara amb els subsaharians la seva capacitat per impedir l'entrada a territori espanyol.
0: I per cert, Marta, que també entrevisten els presidents de Ceuta i Melilla.
3: Per una banda, Juan Jesús Vives diu vivim una situació d'alt risc per la seguretat nacional, mentre que Juan José Imbroda diu Espanya ha fet el ridícul, tenim un govern fallit. I a tot això, al País, mateixa foto de les forces del Marroc unides i el titular, el Marroc exhibeix la seva força com a guardià de la frontera.
0: I fullegem també la premsa internacional. Els diaris coincideixen a posar el focus en l'ecosistema canviant arran de la crisi climàtica.
3: A Le Monde de França diuen l'oest de França surt de l'alerta taronja per onada de calor i acompanyen el titular amb fotografies d'aquests dies de calor extrema al país. El Der Spiegel alemany posen en portada una foto d'un helicòpter actuant durant un incendi i diuen els ministres federals proposen un nou pla d'acció climàtica. I el Regne Unit, The Observer, dedica tota la portada a una foto d'un incendi forestal i el titular fent el joc de paraules de Burning Issue, el tema que crema.
0: I els Estats Units, en canvi, protagonisme per Rússia, el New York Times.
3: Com Rússia ha planejat exercir control a Moldàvia, i el Washington Post diuen l'armada estudia un redisseny important del vaixell de guerra per adaptar-lo a les preferències estètiques de Trump.
0: Albert Postils, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui que el Barça juga aquest penúltim partit de pretemporada que ens explicava en Roger Arnau, Rodri torna a ser portada dels diaris esportius.
4: D'una banda, Mundo Deportivo es fa ressò d'aquest amistós del Barça contra el Basilea a partir de 4:45 de la tarda. Compte enrere, titula el diari, acompanyat d'una imatge de Hansi Flick. I de l'altra, l'esport continua pendent del mercat de fitxatges. Oferta final, llegim el titular, el Barça confia que la seva última proposta per Rodri d'uns 70 milions sigui la definitiva.
0: Veurem, mentrestant a Madrid aparquen el futbol, tot el protagonisme aquí és pels europeus d'atletisme.
4: Espanya es banya en or, titula el Marca, il·lustrat amb una imatge dels marxistes Maria Pérez i Paul McGrath mossegant l'or després de guanyar la prova de mitja marató. I l'AS, fent un joc de paraules, titula Dissabte de marxa, amb la mateixa imatge dels atletes Maria Pérez i Paul McGrath. Pam, pam, pam, paira.
0: I avui no llegireu a cap portada de diari aquest titular, dol xinès per la mort de les seves parelles virtuals.
4: El periòdico expliquen que el govern de Xi Jinping ha desendollat els acompanyants Dia a través de lleis que prohibeixen complaure excessivament els usuaris, induir a l'addicció o dependència emocional i perjudicar les relacions interpersonals reals d'aquests. Tot plegat ha fet que relacions afectives que alguns usuaris xinesos mantenien amb aquests chatbots hagin desaparegut i que la xarxa s'hagin omplert de missatges d'indignació i dol, amb alguns fins i tot compartint comiats amb els seus companys digitals.
5: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: I a les 9:19... traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, amb l'Olga Clapés. Bon dia, Olga.
6: Hola, Marina. Per mi l'estiu és sinònim de riure, del llatí ridere, i aquesta mateixa etimologia ens porta fins a ridícul, que fa venir ganes de riure, i a somriure, que ve de subridere, que volia dir riure per sota. El riure és d'aquelles coses que es contagia, i quan veus algú que riu d'orella a orella, de valent, com un boig, o el que és el mateix, a barballera estesa, és normal que tu acabis rient pels colzes o pels descosits, i no puguis aguantar el riure o se t'escapi el riure. Et pots cargolar, morir, partir, petar, rebentar, o fins i tot esqueixar de riure, fer-te'n un tip, si és que tens riulera o riallera, o si t'expliquen un acudit que fa riure les pedres o fa riure un mort. Si et riuen els ulls o les orelles és que estàs molt content. En canvi, si et riuen les sabates és que són velles, que se t'obren per davant. Però ja ho diuen, que rigui la gent i jo vagi calent. Ara, el que a mi m'agrada és que em riguin les gràcies.
5: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.

Això que sona és el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del diumenge 16 d'agost del 2026. Un mateix 16 d'agost, però en aquest cas del 1977, a les festes majors de Catalunya, tothom frisava per sentir en directe l'últim disc de Maria del Mar Bonet, a l'Anar.

a gairebé 8.000 quilòmetres de distància, un altre artista que aixecava passions, Elvis Presley, va morir als 42 anys a causa d'una insuficiència cardíaca. What?

0: El rei del rock és recordat pels seus moviments de malucs, els seus modelets transgressors i una frondosa cavallera, i per temes com aquest Can't Help Falling in Love, Always on My Mind. Els del suplement ens hi estarem fins les 12, no ens mourem de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des de la vora del riu Mississippi, des de la ciutat natal d'Elvis Presley, que paradoxalment es diu Tupelo, o des del comiat d'algú estimat, a qui tindreu Always on Your Mind.
1: El suplement d'estiu. El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
2: Catalunya Ràdio.
3: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Ara a Lidl amb Lidl Plus tria 950 grams de contracuixa sense pell a 3,29 i estalvia't un 16%. I 200 grams de nous a 1,99 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
5: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
6: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
7: Ara qui viu com solíem viure?
5: Perquè tot un món s'acaba.
7: La casa, el servei.
6: Quants en veus fora, doncs?
7: Uns quants.
6: Ai, senyor.
5: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
9: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
10: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/bany segur.
1: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: D'aquí 5 minuts seran 2:15.

0: I anem cap a Ceuta, que es lleva avui deixant ja enrere l'atenció d'aquestes últimes hores per una nova possible entrada de migrants. No hi ha hagut aquesta entrada. No és aquí on posarem el focus ara, sinó en l'alerta que diverses ONGs que treballen a Ceuta, damunt del terreny, alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció de les persones que viuen als carrers de la ciutat. Per tant, anem cap allà. Aquí tenim l'Àlex Giralt-Robert. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, Marina. Bon dia.
0: De fet, avui, amb aquesta visita de la ministra de Sanitat, Mònica García, que visitarà Ceuta, tu que hi ets, Àlex, quina és la situació?
1: Sí, mira, t'explico. Com que avui hi ha, efectivament, la visita oficial de la ministra de Sanitat, Mònica García, que per cert és la primera vegada que visita Ceuta des que va esclatar aquesta crisi migratòria, aprofitat i m'he dirigit de l'hotel fins a l'hospital de Ceuta, que és un hospital universitari, és l'únic que hi ha, és molt gran, però és ben bé que aquí ens explica que van al límit. És una imatge també bastant impactant. Fora de l'hospital hi ha mitja dotzena, diria jo, d'immigrants esperant a intentar ser atesos, i a més és un hospital que està escortat. Ara mateix puc veure una desena de legionaris de l'exèrcit espanyol, per tant, és bastant impactant. El camí de l'hotel i fins aquí, doncs una mica també el que us explicava, que a aquesta hora del dia moviment no n'hi ha massa, perquè és veritat que a aquestes hores les persones que encara continuen malvivint pels carrers, platges de Ceuta, doncs encara estan dormint, o si més no descansant. I el que m'he anat trobant al camí és moltíssima, moltíssima gent dels serveis de neteja municipal, i és que des d'ahir el govern de la ciutat autònoma de Ceuta ha activat un pla extraordinari de neteja, d'higiene, doncs per això, per reforçar la neteja als carrers, per desinfectar zones de bany, per recollir brossa, etc. I doncs això, pendents que arribi la ministra García, que el que farà serà reunir-se amb la delegada del govern espanyol aquí a Ceuta, també trobarà evidentment amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i doncs inspeccionarà sobre el terreny i des dels seus propis ulls doncs quina és la situació aquí, perquè efectivament les ONGs no es cansen d'alertar que les pèssimes condicions d'higiene que estan vivint les persones que estan aglomerades encara aquí als carrers i platges, doncs pot comportar una alerta sanitària real.
0: Doncs és la imatge a Ceuta que ens apropa aquesta hora a l'Àlex Giralt-Robert amb aquesta visita avui de la ministra de Sanitat. Gràcies, Àlex, i qualsevol cosa, micròfons oberts. Abraçada.
1: Perfecte, abraçada.
0: I de Ceuta, quan falten 2 minuts tot just per 2:15 del matí, cap a Jerusalem.
2: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
3: La refineria de Yaroslava processa uns 15 milions de tones de petroli.
4: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat, i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat.
5: Connexió exterior.

0: suplement d'estiu obrim una finestra a l'exterior i avui cap a Jerusalem, perquè allà hi tenim el corresponsal d'aquesta casa, en Jordi Brascó. Què tal, Jordi, com estàs?
1: Hola, Marina, bon dia.
0: Com prova l'estiu?
1: Bé, bastant bé, la veritat. Tenim una cosa bastant interessant aquí a Jerusalem, que és que a la tarda sempre bufa marinada, i això no et pots ni imaginar la tranquil·litat que dona de cara a dormir bé i a poder tolerar una mica les temperatures que mentre es pica el sol durant el dia es fan força insuportables. Ara que he anat últimament a Cisjordània de rodatge, hi ha hagut vegades en què hem hagut de parar durant 5-10 minuts i posar-nos sota l'ombra perquè pica de valent aquí.
0: I com aquesta calor, perquè recordo també l'any passat que ens feies un retrat de com es viu l'estiu, també segons, òbviament, a quina zona et desplacis, com es porta aquesta calor, com es fa per passar els dies d'una manera una mica més amena? Suposo que el turisme internacional, imagino que està una mica més paralitzat, no sé si n'hi ha de local, com s'ho fan?
1: Aquí la veritat és que la gent va bastant al juliol i a l'agost com si fos per nosaltres mesos habituals de, diguem-ne, de tenir tot activat, diguem-ne, com si hagués començat el curs. La majoria de les vacances aquí a Israel les fan al setembre-octubre, que és un període que inclou diverses festivitats, com el Cap d'Any jueu, el Yom Kippur, Sukkot, les ajunten totes i aleshores fan aquesta escapada normalment cap a aquestes dates. I com et pots imaginar, turisme exterior, doncs ben poc. Mira, jo de fet fa relativament poc vaig estar a l'aeroport i el que vaig veure a nivell de número de persones, potser sí que n'hi havia una miqueta més, però res descabellat ni molt menys.
0: Jordi, és interessant avui també parlar amb tu, perquè aquests últims dies explicaves que s'ha multiplicat aquesta violència colona sobre la població palestina. Explica'ns una mica també quina és la situació ara mateix i fem una mica de retrospectiva, què és el que ha anat passant i com estarà la cosa.
1: Mira, el que ha passat és una cosa que també va passar l'any passat, que és que quan comença l'estiu i quan comencen a haver-hi bones temperatures a la nit, doncs els atacs dels colons es multipliquen. Això és un fet. I el que està passant en aquestes últimes setmanes és que, bé, és, diguem-ne, és el, com diria, el clímax d'una mena de dinàmica que ja es venia arrossegant des de feia molt de temps i molts mesos, que és que ja els colons estan anant doncs, a cara descoberta absolutament, sabent que se senten intocables. I en aquest sentit, ho hem viscut en el cas del poble palestí de Qusra, on s'ha produït una cosa que no estan molt acostumats a veure. I t'explico, perquè normalment els colons el que fan per tal d'augmentar la seva zona d'influència i de control és instal·lar-se en turons de Cisjordània, el que es diu punts d'avançada, i col·loquen unes tendes, unes caravanes, etc. I des d'allà el que fan és atacs puntuals, sobretot de nit, per això dic que l'estiu acostumen a fer-se més, a les poblacions que queden pel voltant, les poblacions palestines. El que ha passat a Qusra és que han canviat el mètode i el que han fet és directament identificar cases que estan aïllades del que seria el nucli poblacional i instal·lar-s'hi a la porta per, d'alguna manera, bloquejar-les, aïllar-les, els hi tallen l'aigua, els hi tallen l'electricitat i es queden allà fins que els familiars que estan dins de la casa i que es troben que s'han quedat sense abastiments, doncs es veuen obligats a sortir i és aleshores quan entren ells a casa seva i ja els hi prenen. Va passar fa 3 setmanes a Jalut, que és una població que està al costat de Qusra, i està passant ara mateix a Qusra, encara a dia d'avui, encara estan presents doncs, davant d'aquestes cases que han identificat com el seu objectiu. Això va començar diumenge, som dissabte, per tant, pràcticament una setmana. Clar, això vol dir dia, nit, dia, nit, dia, nit. Per tant, no és allò que facin operacions llampec i si no els graves amb el mòbil i no els caces en directe, com aquell que diu, no els pots acusar de res. Simplement estar allà a la vista de tothom i l'exèrcit se suposa que té la instrucció de fer-los fora, però en 6 dies han estat incapaços de fer-ho.
0: Per tant, amb impunitat total i amb aquests nous mètodes de pressió, que d'alguna manera amb l'objectiu de no deixar descansar ni de dia ni de nit i mantenir sempre alerta la població d'aquestes zones.
1: Sí, a més ha passat una cosa que no deixa de ser, al meu entendre, surrealista, que és que l'exèrcit ha anat fent algun tipus d'acció perquè, òbviament, l'atenció mediàtica en el cas de Qusra en concret ha crescut moltíssim I, per exemple, els hi han desmuntat unes tendes, els han obligat a desplaçar-se del lloc, fins i tot van obligar a la família assetjada a marxar de la casa per situar-s'hi ells a dintre, a l'exèrcit, em refereixo, com per des d'allà poder operar millor, però veus com que no deixa de ser com un joc pels colons, perquè marxen, però al cap d'unes hores tornen. Els hi desmunten les tendes i al cap d'unes hores veus que apareixen amb una pick-up amb nous matalassos. És una cosa que està sent bastant... està deixant en molt mala posició l'exèrcit israelià, perquè a ulls de tothom s'està veient que és obvi que si no són capaços de treure una vintena de radicals d'un lloc on en principi no poden estar, és òbviament perquè no hi posen tot de la seva part.
0: I que no és una violència que sigui física únicament, sinó més aviat psicològica. És aquest desgast.
1: Sí, el que passa és que també hi ha intents d'entrar a la casa. És a dir, no et pensis que aquests colons tenen un pla preestablert i que, per exemple, no tenen, tenen clar dins seu que no poden, per exemple, llançar pedres o intentar assaltar la casa. És simplement que ells tenen, com tu diria, com aquesta assegurança que el pla a mig llarg termini els acabarà funcionant segur si no els fan fora d'allà. Però t'he de dir també, Marina, que això que està passant a Kusra ara ha generat molta tensió perquè, com dèiem, és una nova manera de fer, però aquesta mateixa setmana a Taibe ho hem vist, a Om Al Kheir ho hem tornat a veure, aquests atacs puntuals que et deia de nit, de robar bestiar, de cremar diferents punts, llançar pedres... És a dir, que no és que ara tots els colons hagin canviat aquest nou mètode d'estratègia, ni molt menys, continuen haver-hi els atacs habituals. El que passa és que aquests són tan habituals que, d'alguna manera, passen més desapercebuts també pels mitjans.
0: I explica'ns una mica, Jordi, si pots, qui són exactament aquests colons, quin és una mica el perfil?
1: Doncs són gent molt jove, normalment, que ja viu en assentaments. Recordem que a Cisjordània hi ha, com us deia abans, els punts d'avançada, que són aquests espais que es creen i que apareixen com bolets per des d'allà operar, però aquests punts d'avançada, a la que passen anys i ja es comencen a establir unes certes dinàmiques d'un poble, per així dir-ho, acaben convertint-se, després de que el govern israelià els reconegui, com a assentaments. Aleshores, aquests colons normalment són fills d'assentaments que el que fan és que volguer ampliar la seva zona d'influència amb aquest objectiu final de si en algun moment hi ha d'haver-hi algun tipus de retirada d'Israel de la zona ocupada de Cisjordània, perquè, pel que sigui, tant de bo hi hagués un acord per posar la pau definitiva a la zona, doncs que com més territori tinguin, més territori tindran per negociar i menys hauran de marxar. Aquesta és una mica la idea. El que passa és que estem parlant d'adolescents, nois que tenen potser 20 anys com a molt, absolutament aixerebrats i que no tenen la sensació de que puguin tenir ells res a perdre, per així dir-ho, perquè fixa't, estem parlant de que l'exèrcit israelià és incapaç de fer-los fora, i ho hem vist amb les imatges de les càmeres de seguretat de la casa aquesta de Kusra, en què xavals de 17-18 anys empenyien els soldats, que els soldats anaven armats, alguns d'aquests colons també van armats, i això també fa que vagin més envalentonats que mai, però realment és aquesta sensació de jo estic aquí, sé que en realitat, el govern israelià i l'estat d'Israel, per molt que de cara a l'exterior digui que no i que això no pot ser, realment estan a favor del que estic fent i que sigui una mica de manera dissimulada, no? I aleshores això els hi dona un poder que fa que es puguin plantar davant, òbviament, de palestins, dels que siguin, però també, fins i tot, de les autoritats del seu propi país.
0: Doncs és el retrat d'aquests colons, però és que l'actualitat a Jerusalem va més enllà. Perquè avui també ens descobreixes la història d'una cafeteria de Jerusalem, Jordi, que en aquest cas ha obert fa uns mesos. S'ha convertit en el símbol de la divisió entre els ultraortodoxos i els seculars. Explica'ns exactament què ha passat i què simbolitza aquesta cafeteria i una mica l'anàlisi més enllà també d'aquesta divisió entre ultraortodoxos i seculars.
1: Doncs sí, mira, és una cafeteria que va obrir doncs, fa un mes i mig, et diria, i que es diu Basimta, que vol dir el carreró, perquè és una cafeteria que efectivament està situada en un carreró i que està situada al costat del carrer Jaffa, que el carrer Jaffa és el carrer per on passa el tramvia, que és el carrer de la via comercial principal, i que en cap cas és una zona ultrareligiosa en cap punt del llarg d'aquest carrer Jaffa, però és que el lloc on hi ha aquest cafè, la cafeteria Basimta, encara menys, és una zona molt, molt, molt comercial, molt cèntrica, i nosaltres vam parlar amb el propietari, i ens deia doncs, això, que ells ja havien decidit, doncs, en el moment en què volien obrir aquesta cafeteria, doncs, de col·locar-la en un lloc on sapiguessin que el fet d'obrir-la en sàbat no els afectaria a l'hora de doncs, poder fer doncs, la caixa i tot el que calgués. No? Què passa? Que això els és igual als ultraortodoxos, que una mica com els colons, també pel fet de que tenen una representació en el govern central israelià, estan més valents que mai, han decidit doncs, que aquesta cafeteria no pot obrir el dia del descans sagrat, que és, com dèiem, el sàbat, que és les 24 hores que van des de la posta de sol de divendres a dissabte fins a la posta de sol de dissabte a diumenge. En aquest període, sobretot dissabte al matí, Jerusalem és una ciutat absolutament tancada, com si fos diumenge de fa 40 anys a Catalunya, no? Però és veritat que hi ha alguns punts de Jerusalem Oest, la part jueva, que sí que obren, no? Tenim el Masqueca, tenim el Sira, que són bars així una mica més alternatius, per dir-ho d'alguna manera, i el Cafè Basimta, doncs, que s'hi ha volgut afegir. I des del primer dia que van obrir han estat rebent doncs, assetjament per part d'ultraortodoxos que es planten a davant del bar i comencen literalment a fer la vida impossible als que estan intentant fer un cafè, picant a la porta, picant al vidre, evitant que la gent hi pugui accedir. I el més fort del cas és que nosaltres hi vam anar la segona setmana, que això els hi hagués passat, que els hi havia passat a aquesta gent, però és que ara ha passat un mes des d'aquell reportatge i veig les imatges que corren per les xarxes i això s'ha multiplicat moltíssim més. I és curiós perquè, com deies, és la reflexió d'una divisió aquí a Jerusalem. Quan dic que s'ha multiplicat, no només és la gent que va fer l'assetjament, sinó també la gent que va defensar la cafeteria. És com que s'està celebrant una petita batalla sobre el que ha de ser Jerusalem. És veritat que Jerusalem, òbviament, té un component religiós impepinable, tant pel que fa a la religió jueva com la cristiana, com la musulmana, això qualsevol persona que tingui una mica d'informació ja ho sap, però això no vol dir que els seculars no tinguin un lloc on viure a Jerusalem ni que no puguin doncs, gaudir de la seva vida normal sense haver de, per exemple, seguir instruccions com el sabat, no? I llavors, aquí s'està creant aquesta mena de divisió i, com et deia, els ultrareligiosos que senten que això, com que estan representats ara mateix en el govern i que saben que tenen la defensa de les autoritats, perquè no oblidem, el cap de la policia és un ultrareligiós, que és aquest senyor que sempre us comento, que es diu Itamar Ben-Gavir. Clar, si tu ets un ultrareligiós, saps que el cap de la policia és un ultrareligiós com tu, doncs faràs aquesta mena d'accions d'assetjament. També, per exemple, boicotegen les obres del tramvia, que tampoc hi estan a favor, i ho fan amb la mateixa impunitat que podíem estar parlant abans dels colons.
0: Doncs aquesta cafeteria de Jerusalem, que d'alguna manera és símbol d'aquesta divisió, però que, com ens explica Jordi, va molt més enllà i es nota en el dia a dia de la ciutat i ens l'apropes també en totes aquestes cròniques des de Jerusalem. Per tant, t'escoltem, et llegim, abraçada ben forta cap allà, Jordi Brascó, el corresponsal d'aquesta casa a Jerusalem, i escolta, que acabi d'anar molt bé l'estiu amb aquestes temperatures una mica més agradables que aquí, això segur.
1: Bueno, això, quan marxa el sol, ara mateix fa una calor que ni t'imagines, Marina. Una abraçada, que vagi molt bé.
0: Ànims, abraçada forta. Pausa i ara tornem al suplement d'estiu.
2: El suplement d'estiu. amb Marina Alaminos.
3: Catalunya Ràdio.
4: Bon dia. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11 celebrat ahir, el número premiat amb 15 milions d'euros va ser el...
5: 89.272. 89272, de la sèrie 27.
4: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Avui, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
0: Falta un minut per 3:15 del matí.

0: I efectivament s'ha fet llarga l'espera per aquells que teníeu ganes d'arribar al cap de setmana per veure el vostre equip preferit a la gespa. Segurament se us ha fet curt aquells que us fa moltíssima mandra això del futbol, però ha arribat el dia. Efectivament, avui torna a la Lliga per a gairebé tots els equips catalans, no encara pel Barça, us ho explicàvem, però sí per l'Espanyol, que debuta contra el Llevant a les 7 de la tarda. Per tant, ben atent, i serà com sempre un any més el Sergi Andreu. Sergi, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Marina, què tal? Com anem?
0: Amb nervis, amb il·lusió, amb ganes. Primer dia, després d'aquesta pretemporada, que no sé si s'ha fet llarga o no. Què esperes tu d'aquest debut a la Lliga?
1: No, bé, amb més ganes i il·lusió que nervis, perquè les lligues, com sabeu, són molt llargues, i l'Espanyol bé que ho sap, que pot passar de tot. Amb una primera volta que va ser molt bona l'any passat i una segona que va ser molt dolenta. I bé, veient l'equip a la pretemporada, doncs ens ha deixat coses positives, d'altres no tant, i bé, expectativa per veure quin Espanyol veurem, com encaixen els fitxatges. Hi ha moltes incògnites que s'han d'anar resolent en els primers partits de Lliga, i avui, doncs, bé, el primer test, i amb moltes ganes de veure-ho.
0: També passa això, que la Lliga comença amb el mercat de fitxatges encara obert, per tant, hi ha d'haver moviments. A l'Espanyol, que òbviament també amb cares noves, però no sé si la plantilla es dona per tancades, si encara falten jugadors per arribar. Com es planteja l'Espanyol aquest dues setmanetes que queden de mercat de fitxatges?
1: Sí, fins al dia 1, eh? De fet, queden ben bé això que dius, sí, un parell de setmanes ben bones. No, tancada no està aquesta plantilla ni de bon tros, perquè és probable, molt probable, que encara surti algun jugador i, per tant, s'haurà de reemplaçar, perquè, per exemple, es parla que Rubén Sánchez és lateral dret, podria marxar, per tant, llavors s'hauria de fitxar un lateral dret, i es busca també algun jugador ofensiu de banda, algun extrem. Per tant, tancada no està, tot i que està bastant configurada, perquè han arribat 5 fitxatges, i a més, hi ha 4 jugadors que la temporada passada estaven cedits, que han tornat i que en principi, si no tots 4, pràcticament es quedaran a la primera plantilla. Parlo de Javi Hernández, de Rafa Bauza, de Marcos Fernández i de Roger Hinojo. Per tant, són 9 incorporacions que l'any passat no hi eren, i per tant això fa pensar que si no està tancada, poca cosa li pot quedar a la plantilla de l'Espanyol.
0: Ara pensava, Sergi, que l'any passat també el dia del debut de l'Espanyol a primera, parlàvem de com encarava la temporada l'equip, i dèiem: Sergi, Europa sí o no? I deies d'alguna manera difícil, i va semblar que un moment de la temporada la cosa sí que anava per aquí, després al final de temporada es va acabar torçant una mica, per tant aquest any t'he de tornar a fer la pregunta obligada: quin és el repte de l'equip aquest any? Mira cap a Europa, la salvació, pessimisme, mira, optimisme, com et tenim?
1: La lliçó de l'any passat ens dona tanta informació del que va passar la temporada passada, que va ser una temporada molt, molt atípica, eh? Recordeu, 18 partits sense guanyar, després que l'equip era cinquè a 2 o 3, 4 punts, no recordo ara perfectament, de la Champions. És a dir, l'equip va fer una primera volta espectacular i després en van quedar 18 sense guanyar, que va fer que l'equip patís per la permanència pràcticament fins a la penúltima jornada de Lliga. Això què vol dir? Que la meva resposta és claríssima, i estic convençut que és la resposta que et donaria qualsevol jugador de l'Espanyol, inclòs l'estaf tècnic, que és que l'equip ha d'anar a salvar-se. Ha d'anar a salvar-se. I, de fet, Manolo ahir ho deia a la sala de premsa, eh? La salvació és objectiu prioritari, et diria, això no t'ho diran ells, eh? Et diria que prioritari i únic, la salvació. Altra cosa és que si tu aconsegueixes aquesta permanència el mes d'abril i et queden 7 o 8 jornades per acabar la Lliga, no puguis somiar en alguna cosa més. Però vaja, l'objectiu és la permanència, i l'objectiu, evidentment, és no patir, és a dir, estabilitzar l'equip en una zona que faci que no estiguis patint fins pràcticament això, fins a 2 o 3 jornades al final de Lliga.
0: S'ha fet gaire reflexió aquest estiu? Perquè, ostres, començar bé, o com a mínim que hi hagi un moment que et puguis plantejar mirar cap amunt i després patir un sotrac com el de final de temporada passada, no sé si és que la plantilla va fer curt, si és una qüestió més d'estat anímic, i per tant imagino que també ha estat un estiu de reflexió en aquest sentit, de preguntar-se què va passar per intentar que aquest any la cosa vagi una mica diferent.
1: Mira, està bé que m'ho demanis, Marina, perquè justament ahir a la sala de premsa, Manolo va explicar una mica en relació a això, que aquest estiu ell i tot l'estat tècnic han tornat a analitzar durant les vacances els 38 partits de la temporada passada.
0: Sí, que han tingut feina i temps.
1: Sí, sí, durant les vacances, per saber una mica què és el que va passar i per què va passar, no? Perquè l'ensurt va ser molt gros i, per tant, jo crec que va ser un tema, sobretot al final, ja molt mental, futbolístic, evidentment, també, però no sé ben bé què va portar a què, i, en tot cas, està molt analitzat i hi ha una feina feta al darrere perquè això no torni a passar. Que pot tornar a passar? Oh, i tant. El futbol és absolutament, com sabeu, imprevisible i s'han vist coses estranyíssimes. Però vaja, com a mínim estan advertits. Altra cosa després de la temporada vagi com vagi, no?
0: Per tant, avui a les 7, aquest debut contra el Llevant, i això és a l'RCD Stadium.
1: Exacte, primer partit a casa, amb molta gent ja amb el cap a la setmana que ve, que ve el Madrid. El segon partit és el de diumenge que ve, dissabte que ve, contra el Madrid a casa, però abans del Madrid s'ha de guanyar el Llevant, i una victòria contra el Llevant avui a les 7 de la tarda et donaria, doncs, un punt de confiança a l'hora de rebre el Madrid de Mourinho la setmana que ve.
0: Doncs t'escoltem, Sergi Andreu, un any més a les narracions de l'Espanyol a l'antena de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé aquesta tornada de vacances entre cometes, però ara sí que la cosa va de veritat. Abraçada, Sergi.
1: Gràcies, adéu.
0: I de Cornellà cap a Girona, perquè una mica més agre serà en aquest cas el debut del Girona, que s'estrena a segona divisió, ho fa també avui contra el Leganés, a més amb entrenador nou a la banqueta, amb Quique Álvarez, però qui no és nou, aquest ens el coneixem bé, és l'Eduard Solà. Eduard, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Marina, què tal?
0: A veure, sensacions,

0: una sorpresa, però sí que és veritat que el Girona ha acabat confeccionant una plantilla de moment amb pocs fitxatges, ha de venir encara més gent quan surtin tots aquests per deixar lloc, de moment gairebé amb totes les fitxes ocupades, amb molt pocs fitxatges que hagin il·lusionat a l'afició, però amb l'obligació gairebé de començar aquesta Lliga amb un bon resultat que no faci començar malament, com per exemple la temporada passada, que recordeu, després de la quarta jornada el Girona va tocar fons i després va ser molt difícil recuperar-se. Per tant, amb l'objectiu claríssim, com deies, de tornar a la primera divisió i amb un entrenador nou, ja no tenim Mitchell, ara hi ha Quique Álvarez de la banqueta.
1: I que no ha de ser fàcil, tampoc per un entrenador nou trobar-se una plantilla en la qual hi ha molts jugadors que, òbviament, pensen que no tenen nivell per segona divisió, per tant, cares noves i jugadors que et demanen marxar i començar sí. Una lliga en aquest context i, a més, amb entrenador nou, no ha de ser fàcil, precisament.
0: No, gens fàcil, i sobretot per l'actitud d'alguns jugadors en els entrenaments que diuen que no estan al 100%, jo diria que fins i tot n'hi ha algun que potser està al 40-50%, i ahir Quique Álvarez ho deia. Aviam, jo estic molt content que hi hagi tots aquests jugadors perquè, clar, parlar de Sigankov, d'Asprilla, Unagi, són jugadors de primer nivell, però, esclar, deia que ell vol jugadors connectats, jugadors que vulguin ser aquí, jugadors que tinguin ganes de jugar amb el Girona a segona divisió, i això passarà o perquè marxin o perquè passi algunes quantes setmanes, que si finalment es queden aquí perquè no tenen opció de marxar, no tenen algun lloc d'anar, perquè el Girona, evidentment, també exigeix les clàusules de rescissió o negociar per no perdre diners, doncs que els jugadors tinguin el cap aquí i veurem què és el que acaba passant. Però sí, Quique Álvarez té molta feina per fer, no només futbolísticament, sinó per acabar de connectar els jugadors que es quedin aquí. Ara, per exemple, Abel, Brian Hill, Fran Beltran, tots aquests jugadors que ja hi eren també la temporada passada, segurament es quedaran aquí i amb el cap posat aquí.
1: Doncs a les 7, Girona, Leganés,
0: sí,
1: a Montilivi.
0: Sí, amb el mateix hora que l'Espanyol.
1: Amunt, sí o no? Solà, hi ha motius per l'optimisme?
0: Sí.
1: Clar que sí. Solà, abraçada ben forta, t'escoltem.
0: Igualment, adeu-siau.
1: I amb més il·lusió encara la temporada, un dels rivals precisament del Girona, el Sabadell, que estrena categoria després de l'apoteòsic play-off contra el Zamora. I a Catalunya Ràdio el seguirà el Francesc Ripoll. Què tal? Molt bon dia. Sembla que tenim algun problema amb el Francesc Ripoll. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ara sí. Operació retorn a Montilivi i operació il·lusió a Sabadell, eh?
2: Sí, oi tant. Mira, el Sabadell va pujar fa res, un mes i mig. Realment el Sabadell han tingut poques vacances. De fet, els que van pujar van tenir dues, tres setmanes màxim de vacances i ja s'han posat a la feina. I el Sabadell, l'il·lusió és màxima perquè tornen al futbol professional 5 anys després. I, de fet, la gent de Sabadell i la gent que acostuma a anar a Creu Alta deu tenir encara més ganes perquè l'any justament que el Sabadell va estar segona, l'última temporada, era l'any de la pandèmia. És a dir, van veure el seu equip per la televisió, no podien anar al camp. Per tant, aquesta temporada sí que poden anar al camp i tenen més ganes que mai de veure i de tornar a respirar futbol professional.
1: I el Solà, que parlant del Girona deia sí, hi ha motius per l'optimisme, perquè el Girona mira cap amunt, el Sabadell exactament cap on mira, hi ha motius per l'optimisme de, escolta, fer alguna cosa grossa, perquè no, suposo que l'objectiu deu ser primer mantenir la categoria, però... Què?
2: Aviam, el Sabadell t'ho dic claríssim, eh? L'objectiu és salvar-se i si es salven una jornada 42 patint i de penal a l'últim minut, t'ho signen tots. Al final el Sabadell és un equip que acaba de pujar, és un equip que fa dues temporades estava a segona federació, que és la quarta categoria, ara estan a segona, han pujat dos cops seguits, són un dels pressupostos més baixos, es fa difícil pensar, que el futbol les hem vist de tots els colors, eh? Però que es pugui arribar a pensar en fer alguna cosa grossa, que podria ser intentar aspirar a pujar a primera. Home, mai se sap, i potser parlem al final de temporada i estem parlant amb el del Sabadell de play-off i així, eh? Però
1: serien 3 ascensos seguits, que ha de ser una cosa pràcticament mai vista.
2: El Sabadell el que ha de fer és centrar-se en salvar la categoria, en ser sostenible, en allargar aquesta categoria del futbol professional molts anys més, i escolta, si sona la flauta, benvinguda sigui. Però l'objectiu és salvar-se.
1: I que la segona divisió sabem que és molt i molt complicada amb equips de gran nivell, amb reforços, òbviament, però també a Sabadell moltíssimes cares noves, eh? No sé si són 10 jugadors,
2: sí,
1: 10 11, fitxatges,
2: en total.
1: 11?
2: Sí, són 11 fitxatges de nivell, però tot i això, el que crec que és bo que ha fet el Sabadell és que ha mantingut molta part de

0: el bloc de la temporada passada, que va aconseguir pujar a segona divisió. Ha mantingut també l'entrenador, fins a 16 jugadors, tot i que alguns marxaran, es mantenen l'equip, i això fa que gran part d'aquesta plantilla conservin les idees futbolístiques i també conservin una mica l'ambient dins de la plantilla, el grup, que és una part important, segons expliquen ells, que el que va fer aconseguir l'ascens a segona. I a més, el primer partit és partit de nivell, és partit a El Molinón, en el camp de l'Sporting de Gijón, contra un equip cridat a pujar. Vull dir que veurem una mica, a veure com va tot, realment com és la categoria, veurem les cares noves, però sobretot jugadors que l'any passat estan a primera, que fa dos anys estaven a segona federació, doncs ara juguen professional.
1: Doncs demà a les 7, Sporting Sabadell amb el Francesc Ripoll. Moltíssimes gràcies i escolta, que vagi molt bé també aquesta temporada.
0: Moltes gràcies, una abraçada.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Les tasques d'extinció van bé.
5: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
2: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
6: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
5: AP7, la narcopista.
7: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
2: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
8: Continuï tot recte 30 minuts.
5: AP7, la narcopista.
9: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
2: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
5: Aquest dissabte a les 2:00 PM.
3: Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
5: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
3: Catalunya Ràdio.
1: Són les 10, ens actualitzem amb l'Eva Compte. Bon dia, Eva.
11: Molt bon dia, Marina. Creix la preocupació a Ceuta per una possible crisi sanitària a la ciutat 15 dies després de l'arribada massiva d'immigrants. Les ONGs parlen de situació insostenible perquè els milers de persones que s'apleguen a la ciutat no estan rebent l'atenció necessària. La majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, el que els fan arribar a les entitats humanitàries. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, viatja a Ceuta per valorar de primera mà la situació. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral. Robert, bon dia.
12: Bon dia, sí. La titular de Sanitat trepitjarà Ceuta per primer cop des de l'esclat de la crisi. Les associacions humanitàries reclamaven la seva visita perquè vegi de primera mà la situació. I si bé és cert que el gruix de feina a l'únic hospital de la ciutat, escortat per la legió, ha anat a menys els últims dies, els sanitaris afirmen que estan al límit a diari, tenen desenes de casos de ferides o bé infectades des del dia de l'assalt o bé resultat de baralles entre els immigrants. El que més preocupa, però, és la situació epidemiològica amb casos de sarna i algun de tuberculosi. El govern de la ciutat ha activat un pla extraordinari amb 100 efectius més de neteja per fer-hi front. Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Ceuta.
11: Més notícies que repassem amb la Marta Sánchez. El telèfon 112 ha atès fins a les 2:00 PM 176 trucades relacionades amb el capítol de pluja intensa de les últimes hores.
13: La majoria de comunicacions eren del Ripollès, Baix Llobregat i el Segrià. Protecció Civil dona per acabada l'alerta del Pla Inuncat, però el manté en prealerta i és que es manté la previsió d'aiguats de cara al migdia al terç nord de Catalunya. Tamborinades que, com ahir, poden anar acompanyades localment de calamars o de pedra.
11: Nou terratrèmol a Granada.
13: Aquesta matinada, poc abans de les 5, s'ha registrat un altre moviment sísmic de magnitud 3,1, en aquest cas al municipi d'Arnilla, que tampoc no ha provocat danys personals. Els serveis d'emergència han rebut avisos des de diversos municipis, entre els quals Granada, la capital. Les autoritats recorden que cal extremar la precaució i evitar riscos davant les rèpliques, una vintena fins ara, després del terratrèmol de magnitud 5 de la matinada de dissabte al municipi de Lendin.
11: Un avió militar espanyol ha batut un dron a Romania.
13: Segons el portaveu de l'OTAN, el dron sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons. drons que haurien matat 4 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir la tarda.

0: cantant de Figueres, Mònica Naranjo, ha celebrat els seus 30 anys de carrera en un concert aquesta nit al Festival de la Porta Ferrada, Sant Feliu de Guíxols. No hi han faltat grans èxits de la seva trajectòria musical, com Desátame, Empiezo a recordarte i aquest que sentim, Sobreviviré. Naranjo ha exhibit la seva energia i potència vocal en un espectacle de gran format, amb llums, coreografies musicals, coristes i nombrosos canvis de vestuari. Aquest ha estat un dels plats forts d'aquesta 64a edició del Festival de la Porta Ferrada. Esports, Roger Arnau.
1: En marxa l'última jornada de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham. Els catalans Meritxell Soler, Ibrahim Shakir i Ilias FIFA corren la marató. També avui el suec Armand Duplantis buscarà el seu quart or continental en salt de perxa. A París, última jornada també de l'Europeu de Natació. La barcelonina Paula Otero ha acabat setena la seva sèrie dels 400 metres lliures i s'acomiada de la competició. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper. I són la majoria de mundialistes, tot i que ni Gavi ni Pedri han viatjat. Els dos jugadors continuen amb el seu pla específic d'entrenaments. L'Espanyol debut avui a la Lliga. Els blanquiblaus es rebran el Llevant a les 7 de la tarda. De moment, la primera jornada del campionat ens ha deixat dos partits, l'Alavés 3, Getafe 0 i el Sevilla 2, Rayo 1. A segona, el Girona debutarà també aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés, també a les 7. I acabem explicant que en motor, Àlex Palou sortirà 11è al Gran Premi del Canadà de l'Indycar, que es disputarà aquesta tarda a les 6 al nou circuit urbà de Marc. Amb el pilot català, que aquesta temporada pot aconseguir el seu cinquè títol, és el líder de la competició.
2: Fins aquí les notícies.
3: El suplement d'estiu.

0: down to Peru.
1: Marco Polo va recórrer la ruta de la seda des d'Europa fins a l'extrem orient. Jacques Cousteau va explorar les profunditats submarines i les va enregistrar a color. Neil Armstrong va fer un dels viatges més llargs i perillosos de la història de la humanitat, el viatge a la Lluna. De grans exploradors, la història n'és plena, i si ens fixem en la ficció, doncs la llista és infinita. Des de Phileas Fogg, que va fer la volta al món en 80 dies, fins a Tintín, que tant explorava el Congo com trobava el secret de l'unicorn. Ara, el suplement d'estiu, tres grans exploradors que aprofiten l'agost per veure món, tres persones que han fet viatges que alguns... doncs bàsicament no ens atreviríem a fer mai. Són l'Eulàlia Pujades, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: També l'Àngel Masseller, benvingut.
3: Què tal, bon dia, hola.
1: I en Marc Magem, molt bon dia també.
4: Bon dia.
1: Tres exploradors aquí, casualment hem trobat a Catalunya, en ple mes d'agost. Per tant, imagino que en vacances, això sí, ja preparades també per aquest estiu, Eulàlia?
2: Sí, sí, sí. De moment aquests dies sí que estem per aquí encara, però ara ja a partir de finals d'agost, setembre, marxem cap a Canadà.
1: Els planifiqueu amb gaire temps, els vostres viatges?
3: Jo, pel meu cantó, sí, amb 2-3 anys, pràcticament. I això és el més normal. Jo tinc he tingut la gran sort, ara ja estic jubilat, però he tingut la gran sort que mentre estava treballant em podia permetre bastant agafar les vacances amb temps, amb mesos que siguessin, encara que no siguessin a l'agost, i això m'ha permès fer viatges a la primavera, a la tardor, a l'hivern, perquè segons quins destins, a vegades és més interessant anar-hi al gener que no pas anar-hi a l'agost, no?
1: I en Marc, bàsicament, no és que viatgi només a l'agost, sinó que els seus viatges, en ocasions, han allargat setmanes, mesos i anys. I ara hi anirem, Marc, però tampoc no ets de viatjar només a l'agost, eh?
4: No, no, i tant. A mi m'ha de viatjar sempre que puc.
1: Si us sembla, comencem per la història de l'Eulàlia. L'Eulàlia és una gran viatgera, juntament també, si no vaig errada, amb la teva parella.
2: Sí.
1: Però els teus viatges tenen un objectiu una mica peculiar. A veure, explica'ns-ho. Què hi vas a fer, els teus viatges, Eulàlia?
2: Una mica peculiar, no sé si coneixeu el món dels escape rooms. La meva parella i jo som molt aficionats a aquest tipus d'activitat, no? De reptes mentals, no? Escapar d'aquestes històries. I al final doncs, viatgem una mica pel món, anar buscant escape rooms. Llavors, més aviat triem l'escape room abans que el destí, no? Diguéssim.
1: És a dir, tu dius, aquí hi ha un escape room que em fa molta il·lusió fer.
2: Sí, que és boníssim, doncs
1: cap aquí
2: allà.
1: Organitzem el viatge. Quants escape rooms has pogut fer al llarg de la teva vida?
2: Doncs a dia d'avui, si no vaig errada, en portem 2030.
1: Uau, déu-n'hi-do. 2030 escape rooms?
2: Sí.
1: Els recordes tots?
2: Així de primeres no, però si em preguntes per algun en concret, sí que tiro de meroteca aquí dins, dic, ah, sí, aquest, alguna cosa puntual et podria dir.
1: Deu ser pràcticament un rècord Guinness. No sé si està certificat d'alguna manera.
2: Que sapiguem, hi ha un senyor alemany que em porta bastants més, em porta quasi 4.000, i estem allà lluitant. Què passa? Nosaltres, aquest home em sembla que està jubilat i té molts calés. Nosaltres encara treballem i tampoc estem aquí.
1: A quants països has pogut viatjar per fer un escape room? Quants països diferents has trepitjat per fer aquests jocs de misteri i aquests enigmes que s'han anat resolent amb la teva parella?
2: Jo et diria que uns 10 països, més o menys. 9-10 països. Comptant Andorra, doncs potser sí, 10.
1: Què és el que t'agrada tant dels escape rooms per haver-ne fet més de 2.000?
2: Al final, durant aquella estona, no?, que dura l'activitat, és com que t'evadeixes totalment, problemes, feina, tot el que sigui, aquella estona estàs només centrat en aquesta activitat. També, la veritat, puja bastant l'autoestima, no? Veure que ho vas resolent tu...
1: Si el resols, sí, si et quedes encallada, potser l'autoestima va minvant, a mesura que avança l'escape room.
2: No, però després ja portem... Vam començar el 2014 amb això. Clar, al principi no fèiem aquests viatges. Jugàvem per aquí a Barcelona, no? Espanya, Catalunya... Però després ja sí que em sembla, et diria que el primer gran viatge, bueno, gran viatge el vam fer a Londres, també aprofitant un viatge de feina, però sí, sí, l'autoestima també te la puja.
1: Clar, és qüestió que arriba un moment que a Catalunya us adoneu que ja els heu fet pràcticament tots i que, per tant, s'ha d'obrir una mica horitzons per trobar escape rooms més enllà de casa nostra. És així com sorgeix aquesta passió per viatjar fent escape rooms?
2: Sí, sí, de fet, hi va haver una època, al principi de tot, no?, quan van començar els escape rooms, 14, 15, 16, que aquí a Catalunya, clar, eren tots nous, nosaltres els teníem tots per fer. A dia d'avui sí que és veritat que poca cosa, puntualment n'obre algun i el podem fer, però clar, ja vam haver d'ampliar fronteres, no?, com dius. Però, doncs, vam sortir fora de Catalunya, després doncs, fora d'Espanya, anar doncs, a Andorra, Portugal, França, i llavors ja vam anar expandint fins al Japó, Nova York...
1: Ara ens deies, d'aquí uns dies me'n vaig cap al Canadà. Primer mirem quins escape rooms podem fer en aquell país i després ve tota la resta, no? Una mica explica'ns com has organitzat per anar entenent tot això que ens expliques aquest viatge. Primer dieu a veure quin escape room podem fer-hi i a partir d'aquí s'esdevé tot el viatge, que entenc que sí que aprofiteu per fer una mica de turisme també més enllà de l'escape room, eh?
2: Per aquest viatge en concret, o sigui, al final hi ha... Cada any, no? Som uns quants aficionats ja a nivell mundial dels escape rooms i es fa com un rànquing, diguéssim, a nivell mundial, no? dels millors escape rooms. I justament aquest any passat, el 2025, el número 1 del món és un escape room de Canadà, de Montreal.
1: També el que pot passar és que si destines, no?, a... suposo que tants diners per començar i després doncs, això tant temps per anar a l'altra punta del món a fer un escape room i després d'alguna manera et decep.
2: Ens ha passat algun cop, eh? Però
1: sí?
2: Que vas amb les expectatives molt altes, no? Més quan agafes aquests rànquings de gent que és superexperta i n'ha jugat molts i dius, hosti, doncs aquest, si l'han posat al número 1, serà boníssim. Ja intentem baixar-nos les expectatives, eh? Perquè sí que ens hem portat alguna decepció de dir, pff, doncs no n'hi ha per tant, no?

0: I ens acompanya també l'Àngel, que en aquest cas no és caçador d'escape rooms. Àngel, per què viatges tu?
1: Principalment, i ja que has dit això de caçadors, perquè sóc el que ens anomenen caçadors d'eclipsis. És una paraula que a mi no m'agrada massa pel concepte de caçador, de caça no sóc massa partidari, però així és com se'ns coneix a les persones que ens encanta anar a veure eclipsis de sol. I a vegades doncs dius, ostres, ja que estem aquí, per què no vam a visitar o anem a navegar pel riu, pel Mississippi, per exemple, i fer un viatge pel Mississippi amb aquells vaixells de pales i tot això, és impressionant, és una cosa que no la fas habitualment, no? Per tant, doncs aquestes coses són les que ens motiven i així és com els hem anat organitzant sempre.
0: Ara aquest estiu has tingut sort en aquest sentit, perquè l'eclipsi no ens ha agafat gaire lluny, però quin és el lloc més remot on has anat a veure un eclipsi al llarg de la teva vida?
1: N'hi han hagut diversos. N'hi han hagut, doncs, a meitats de Sibèria, a Novosibirsk, en concret, en vam veure un. N'hem vist a Xangai, a la Xina, a Austràlia hi hem anat un parell de vegades, a la illa de Pasqua, per exemple, allà perdut en el mig del Pacífic. N'hi va haver un que, a més, va ser fantàstic a Líbia, amb temps encara del Gaddafi, i era un lloc doncs, que estava una mica complicat, precisament per aquesta situació, però que el Gaddafi va voler treure...
0: Bueno, pit d'alguna manera.
1: Exactament, i quedar bé davant de tot el món, i com que es considerava que eren grans expedicions científiques que anaven a veure l'eclipse, va preparar al mig del desert, en un lloc que nosaltres li vam dir que era el lloc ideal per anar d'observar, que era al mig del desert. Al mig del desert ens va preparar unes supertendes immenses amb cadires forrades amb roba i tot així, amb aire condicionat, tendes molt grans per 50 o 60 persones per poder-hi fer àpats i coses d'aquestes, i va ser un eclipse que, per sort, l'eclipse en si va ser espectacular, va ser un dels més bonics, però a més veure'l en el mig del desert va ser una cosa absolutament curiosa.
0: Àngel, situa'ns Kamchatka al mapa.
1: Kamchatka és aquella península que hi ha a l'extrem oriental de Sibèria, pràcticament quasi fregant amb el Pacífic i per tant amb els Estats Units, amb Alaska en concret. És una península absolutament recòndita, molt difícil d'anar-hi. Aquí la motivació va ser molt divertida, perquè jo recordo haver llegit amb un National Geographic, crec que ho puc dir perquè és així com ho vaig veure, que explicava aquest país i deia explicarem què és Kamchatka perquè difícilment els nostres lectors hi aniran mai, perquè és un lloc molt difícil d'anar-hi, perquè feia molt poc que estava obert en el turisme. Fins llavors Sibèria va estar molts anys de la nostra joventut que era una terra que no hi podies anar-hi, però en cert moment es va començar a obrir i llavors, doncs, demanant uns permisos, només es deixava visitar en aquell moment a 500 persones a l'any, per tant, és molt poc, 500 persones de tot el món que hi puguin anar-hi. Però, bueno, vam demanar els permisos amb temps i tot així, i tot ens va anar bé, i vam poder anar...
0: És a dir, tu vas llegir aquell article i vas dir, jo vull anar a Kamchatka.
1: Aquest és un objectiu. La idea no era per fer això, sinó que la idea és que Kamchatka és un... està ben bé en el cinturó de foc de la zona dels volcans, i a mi, que una cosa que també m'agrada són els volcans, era un destí ideal per anar a veure aquests grans volcans. Llavors, inclús vam buscar algun guia per pujar-ne amb algun, havíem de pujar un volcà, el Monopsky, però estava amb massa neu i no el vam poder fer, però encara recordo la imatge del Monotsky reflexada sobre el llac amb una visió fantàstica. I en allà hi ha el Karimsky, el Kromotsky, el Mali Semlayakik, vull dir, hi ha molts volcans, un d'ells, el Goreli, aquest és el que vam poder pujar fins al final, finalment vam poder pujar fins a fa com dos boques en el cràter, vam poder pujar a la primera i a la segona, un volcà que està emetent moltes fumaroles i per tant hi has d'anar amb una certa precaució, una terra on hi ha ossos, ossos bruns sobretot, completament silvestres, que te'ls pots trobar. Sí, ens va creuar un poder 15 metres de nosaltres. Ens vam estar molt quiets, l'os anava molt amb la seva marxa i vam dir, si no diu res, deixem-lo que passi. Va creuar i no va passar absolutament res, no?
0: Si ara algú ens està escoltant i, a més, amb aquesta passió que hi poses, diu, ostres, doncs mira, per què no Kamchatka?
1: Sí.
0: Què ha de fer per anar-hi? Com s'hi accedeix? Quins permisos vas haver de tramitar?
1: Sí,
0: com t'ho vas fer?
1: Primer és demanar un permís de què es vol anar a visitar en els consulats o en les ambaixades, en aquest cas soviètica, russa, de dir que tens interès en anar a visitar això i si no hi ha cap problema et fan omplir uns formularis i una sèrie de coses i no és que et facin cap investigació ni res, doncs t'autoritzen i ja està. Senzillament, sí que ells limiten això perquè, a més, els transports interiors són difícils i llavors anar a la capital, que és Petropavlovsk, aquí hi pots arribar-hi, però moure't per allà ja costa més. Llavors, alguns desplaçaments, per exemple, aquesta zona de volcans que vam anar amb uns helicòpters que són de l'exèrcit rus, que ja estan en desús, i llavors són uns helicòpters vells, molt tronats, que tremolen molt, però que s'aguanten bé, i, esclar, llavors ells han de saber quanta gent els hi va per controlar tot el moviment de gent que els hi va cap a un cantó o cap a l'altre, no? Però, bueno, s'han de complir una sèrie de tràmits i es van fent i no és cap cosa extraordinària.
0: Has passat por en alguna d'aquestes aventures?
1: No, por no. Hem passat... com una de les, ja dic, de les coses que m'agraden són volcans, i he anat amb volcans que estan actius, o sigui, per exemple, perquè estan actius, l'últim o dels últims, el Cumbre Vieja de la illa de la Palma, no? En el moment que vaig sentir que entrava en erupció, els tres dies ja estava trucant a l'agència que busquessin un passatge que m'anava cap a veure el volcán. I hi ha vegades que estàs en llocs que bueno, has de vigilar per la teva seguretat, però si ets sensat no arribes a passar por, eh?
0: Amb tots aquests països que has visitat i totes aquestes aventures, hi ha algun país que tinguis a la llista d'imprescindibles que aviat hi voldries anar però que encara no has tingut temps d'anar-hi? Quin és el teu viatge pendent? El teu viatge somiat d'una persona que n'ha fet tants?
1: Jo hi ha una cosa que tinc pendent de fa molts anys i que no l'he feta, que és anar a veure un llançament d'un coet espacial. I algunes vegades tinc dissenyat i completament preparat un viatge per anar doncs, a la Guaiana, per anar a Kourou, que és on llença l'Agència Europea Espacial, però ara està en una fase que no n'està llançant gaire, té problemes amb els arians i això està bastant frenat i per tant està així. Ha canviat molt, això abans eren les grans administracions dels països, això està passant, sobretot als Estats Units, en la propietat privada, i s'estan fent els llançaments doncs, de SpaceX i de totes aquestes empreses, i això està canviant, però a mi un desig que ja començo a veure que serà difícil veure'l, abans parlaves del viatge de la Lluna, a mi hauria sigut veure un coet d'aquells, un Saturn 5.
0: Enlairar-se.
1: Fins ara, quasi el coet més gran que s'ha enlairat mai, amb més de 100 metres d'alçada, amb una potència brutal, doncs veure'l, que es veu des de 3 o 4 quilòmetres, però sents vibrar la Terra del tremolor que fa, no?
0: Però això seria un viatge terrestre.
1: Sí, sí, sí.
0: I extraterrestre. És a dir, no veure com s'enlaira el coet, sinó ser tu qui forma part d'aquella expedició, perquè això també s'està posant molt de moda, aquests viatges a l'espai.
1: Sincerament, i ha de ser al·lucinant, francament, però a mi m'agrada tocar de peus a terra. Alguna vegada m'ho han preguntat, escolta, no t'agradaria anar a mar, per exemple, o així, i m'agrada trepitjar de peus a terra, i jo sé que a mar no hi aniré mai. Sí que m'encantaria, lògicament, i em confirmaria molt menys anar amb l'avió aquest de gravetat zero, doncs, que ja experimentes almenys la sensació aquesta d'inquietud, gravidesa o alguna cosa així, no? Però no somio en anar a altres llocs perquè crec que falta molt encara per poder arribar, eh?

0: I tenim amb nosaltres també en Marc Magem, que ara li deia a l'Àngel, jo ho he vist.
1: Sí, sí, vaig tindre la sort d'anar a coro a la Guyana Francesa i veure, sense buscar-ho, la sort, la floreta d'un llançament.
0: No, tu vas anar-hi i t'ho vas trobar una mica allò com qui... Mira, a mi em va passar una vegada amb el Tour de França. Estava a Suïssa i de cop i volta em dic, ostres, el Tour de França. Doncs a tu et va passar amb un llançament, eh?
1: Sí, molt interessant.
0: És bastant més difícil.
1: El desplegament militar, al·lucinant, i quan s'enlaira, és espectacular.
0: Marc, tu has fet la volta al món?
1: Sí.
0: En 80 dies?
1: No, 80 dies era molt poquet per mi. Ja havia viatjat 80 dies i una miqueta més, i se'm feia molt curt. I vaig decidir, doncs... Vaig coses que em van animar a fer això, que era la hipoteca, que m'estava ofegant, estava allà fart de la hipoteca, i després una lesió a l'esquena, hèrnies discals, i vaig decidir, doncs, deixar el treball, deixar-ho tot, muntar-m'ho, per poder marxar de viatge. La meva idea era un any, màxim dos, per el que havia escoltat, no?, els amics i gent que coneixia, i llibres que havia llegit, d'un any, dos anys. Però se'm va donar tot bé i vaig estar 5 anys seguits.
0: Quant temps fa d'això?
1: Del 2015 fins al 2020, ara fa 6 anys.
0: Per tant, 2015, decideixes d'alguna manera deixar-ho tot i emprendre un viatge. On comença aquest viatge? Per on comença aquesta aventura?
1: Sí, Tailàndia. Perquè ja havia anat amb la meva germana a l'any 2000, em va agradar molt, i justament havia conegut aquí a Barcelona una noia tailandesa que estudiava un màster a Anglaterra i va vindre de vacances a Barcelona. Ens vam conèixer, ens vam agradar, i doncs vaig anar a veure l'allà a Tailàndia, i allà, doncs...
0: És a dir, la teva volta al món va començar per amor.
1: Sí,
0: diguem. Va ser l'excusa que necessitaves.
1: Sí, va ser una de les parts. Aquesta, l'esquena i la hipoteca, que estava allà fart una mica d'aquestes dues coses. I ja que tenia aquesta companya a Tailàndia, doncs vaig anar a veure-la i tot va rutllar. Vaig estar 5 mesos allà a Tailàndia amb ella. Però el pare...
0: Fins que es va acabar la cosa?
1: Sí, perquè el seu pare era militar, era general de l'exèrcit. I em va convidar a casa i em va dir, davant de tota la família, em va dir, Marc, ens agrades per la meva filla, et casarem tal dia, tindràs que vindre la teva família a conèixer-me, tinc que convidar 1.000 invitats, perquè soc un general i tinc molts contactes, la meva filla gran. Bueno, em va organitzar la meva vida, el casament, m'ho va organitzar tot, em va dir, tu tranquil, no pagaràs res, ho pago jo, això m'ho va deixar clar, però que tenia que fer-ho a la seva manera. I jo, doncs, que vaig entrar en xoc, davant de 20 i escaig persones allà sopant, jo no sabia què dir, la meva parella tota vermella, i, doncs, bueno, ella va demanar al seu pare doncs, que li deixés un temps per pensar-ho. El pare ens va deixar un mes, però al cap d'un mes va tornar a insistir que o ens casàvem o jo tenia que marxar, que no podia estar. Era una falta, és una falta d'honor, de respecte cap a la família, si ella no es casa amb mi.
0: I tu vas decidir dir que no i fer la volta al món?
1: Els dos vam decidir que no volíem per pressió, no volíem casar-nos per pressió i d'aquesta forma tan organitzada. Jo fugia d'això, d'una vida estructural de treballa, estalvia, comprat un pis, estalvia... Jo no volia això, jo volia marxar d'aquí i no volia que m'organitzessin la vida a Tailàndia. Llavors, doncs, sí, vaig...
0: I aquí comença el viatge, fas Tailàndia, i a partir d'aquí, què més passa? Perquè em deies, jo marxava per 1-2 anys i n'acaben sent 5.
1: Clar, la idea era, doncs, que estava a Tailàndia, que ja coneixia Tailàndia, m'agrada molt, conèixer tot al voltant. Jo sóc com el més hippie, pel que he escoltat, sóc el més hippie, m'agrada fer el tostó, m'agrada anar amb la gent, no tindre molts plans, a veure què passa, dormir aquí, dormir allà, sense molts plans, i em va sortir tot bé, vaig començar a conèixer gent aquí, gent allà. Em deien, jo tinc un amic que viu a tal lloc. Anava allà, aquell em passava a un altre. I doncs vaig enllaçar, doncs vaig estar un any a Àsia al final. I després d'Àsia un any vaig anar cap a Austràlia, Nova Zelanda, després vaig saltar a Argentina, vaig fer tot Amèrica, vaig fer el Carib, bueno, vaig estar un munt d'anys per allà també, i és que em va sortir tot rutllat.
0: És a dir, que tampoc no anaves amb un pressupost descomunal.
1: No. Aquesta és la pregunta del millor que tothom em fa. El primer any anàvem a estalvis i després, a partir del primer any i mig, doncs ja vaig començar a treballar una miqueta, fer molt d'intercanvi i també vaig començar a anar molt en cuidador amb els diners. També el fer autostop, tindre aquests contactes i després utilitzar també tenda de campanya a tota Amèrica Llatina, vaig fer una tenda de campanya, a Maca també, tot el Brasil vaig fer amb Maca i doncs vaig reduir molt les despeses, les vaig reduir molt. Vaig treballar una miqueta en alguns països, vaig fer molt d'intercanvi, però van sortint les coses quan realment ho vols.
0: Saps per quants països vas passar?
1: Doncs és que abans ja havia viatjat molt, abans d'aquesta volta al món. En total porto uns 90 països i amb aquesta volta al món jo crec que vaig estar uns 50, més o menys.
0: I si et demano per quin país de tot el món el és preferit. El teu preferit, amb quin indret et quedes?
1: Clar, com a persones, perquè m'agrada molt estar en contacte amb les persones, Brasil. Són molt amigables i m'agrada molt Brasil. Vaig estar 2 anys. És l'únic país que m'he quedat il·legal. Se'm va passar el temps de permís i 2 vegades a sobre.
0: I què passa, llavors?
1: Bueno, la primera vegada no em van dir res, vaig sortir per Bolívia i no em van dir res. La segona vegada vaig sortir per Guyana.
0: Vas sortir agafant un avió, m'he d'imaginar?
1: No, per terra, perquè és més fàcil sortir. I també perquè jo estava viatjant, llavors al anar viatjant, doncs jo ja vaig empalmant país en país. A la Guyana, allà sí que em van ficar una petita multa, però que no la tenia que pagar si no tornava a Brasil en 5 anys. I quan vaig arribar a la Guyana, el gendarme em va dir: ah, no fa falta el passaport, només amb el DNI ja està bé i benvingut a casa, em va dir.
0: Abans li preguntava a l'Àngel, alguna vegada has passat por? T'ha passat alguna cosa estranya? Em deies tu també que has conegut a molta gent. Suposo que al món també, vaja, suposo no, al món hi ha molta gent estranya. Uh-huh. Tu has passat por en algun moment? T'has trobat en algun embolic que diguis: ostres, aquí no m'hi hauria d'haver posat?
1: Sí, m'ha passat alguna vegada, però també m'agradaria donar la idea de que coses dolentes ens poden passar tot arreu i que m'han passat moltes bones, però sí que m'ha passat alguna dolenta.
0: Per exemple?
1: Això és veritat. Doncs mira, jo he tingut algun petit problema amb els bitxos. M'han picat bastants insectes i el peix escorpí em va picar a Aruba, una illa del Carib. No sé si ho coneixeu. És un peix que s'amaga a la sorra.
0: Sí, no tenim, jo crec que no tenim la sort. Com a mínim jo no tinc la sort d'estar familiaritzada amb un peix escorpí.
1: Que al Mediterrani també tenim, eh? Crec que aquí diuen peix aranya.
2: Sí.
1: No sé si us sona. I quan el trepitges, treu l'aleta sí. I ostres, té un verí
2: que... Com l'escor pura, en aquest sentit, no?
0: I et va picar.
1: Em va picar, sí. Bueno, vaig trepitjar i em va clavar l'espina i fa molt de mal. I casualment, jo vaig passar una ambulància per allà, li vaig dir: mira, m'ha passat això. Em va dir: ah, fica't aigua freda. I no. El que has de fer és aigua calenta perquè neutralitza el verí. O sigui, estàs sentint i li pot servir d'algo. I després també em va picar a Mèxic, a la selva de la Candona. Em va picar un escorpí, també, justament amb els escorpins tinc alguna cosa. Després vaig fer venjança, me'l vaig menjar l'escorpí a Tailàndia. El braç em va picar.
0: Això, al final, són petits problemes que hagis pogut tenir amb animals, que pot passar, però suposo que també deu passar que et poses en zones, no sé si conflictives, zones també amb dificultats econòmiques i que aquí els problemes ja no poden venir, no només dels insectes, sinó també una mica de tot aquest context socioeconòmic.
1: Sí, l'Àfrica és un pèl més complicat. No vull entrar en detalls, però és una mica més complicat Àfrica i sí que he tingut un petit problema allà, sobretot amb malentesos per tema de diners, que volen cobrar-te més del que toca, però ho he pogut anar resolvent tot.

0: Doncs són les històries dels tres viatgers, dels tres exploradors que ens han acompanyat avui al suplement d'estiu, l'Eulàlia Pujades, l'Àngel Massaller i el Marc Magem. Moltes gràcies a tots tres. Ha estat un plaer escoltar-vos i que per molts viatges més. Gràcies a tots tres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ara tornem.
2: El suplement d'estiu. Marina Alaminos. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
3: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
4: Ara a Lidl amb Lidl Plus tria 950 grams de contracuixa sense pell a 3,29 i estalvia't un 16%. I 200 grams de nous a 1,99 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
2: El 1984, ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
5: But you have changed sex for America.
6: Don't you tell me that it's less good now.
5: No, it's better now.
7: La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele parlant amb franquesa de les relacions.
8: El que aplaudeixi més fort li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
9: Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, no? Mm-hmm. Que és una mica el que ens ha passat.
2: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
2: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
2: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
2: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: Quan Àtila i els uns van irrompre...
16: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
2: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge, a les 3 de la tarda.
16: Una hora d'història que us captivarà.
17: La historia pertenece.

0: Luis Hidalgo, molt bon dia.
1: Què tal, Marina?
0: Com estàs?
1: Bé, estupendament. Fa un dia preciós, m'he llevat d'hora, estava en forma. Estrenar el dia m'agrada bastant. Passa tants anys visquent de nit que de cop i volta el descobreixes un dia al matí i és fascinant.
0: Això m'ha passat a mi aquest estiu amb la Festa Major, que estic acostumada a fer-la de nit i m'ha enganxat preparant el programa, llavors he descobert la Festa Major de dia i ha estat tota una sensació.
1: La qual cosa, al final, la vida són etapes. Hi ha etapes en les que fas unes coses, després fas unes altres, més o menys, perquè no canvia tot, però bueno, sí, s'ha de fer una mica de tot, crec.
0: Tenim algun concert a la vista?
1: Mira,
0: o hores baixes?
1: Ara ja estic jo de retirada, ahir vaig fer l'últim, el darrer. A Luz Casal la vaig veure a Cap Roig, perquè quan va venir aquí al Liceu no vaig poder anar-hi perquè va coincidir amb l'última de la fila. I bé, va estar bé, va ser un concert. Sí, sí, ella és una magnífica intèrpret. A mi personalment, això és un tema de gust personal, quan fa rock no m'agrada tant com quan es posa de persona, diguem-ne, intèrpret, madura, parlant de sentiments madurs, i va fer una versió d'Amàlia Rodríguez preciosa, una altra d'Olga de Quillot, perdó, també molt maca. Bueno, de fet, l'últim disc és un disc de versions. Bueno, hi ha 5 versions. I les peces més rockeres, pues, bueno, el públic s'ho passa molt bé, pues, jo no diré res. Pues, bueno, els gustos són lliures, com hem comentat més una vegada. Però a mi m'agrada més quan es posen, diguem-ne, una mica més, més íntima. No diré tràgica, però que sí que afronta la vida amb la perspectiva d'una persona que ja l'ha viscut, un bon tram de la seva vida.
0: Doncs Luz Casal, que va pujar a l'escenari, el que fem aquest estiu, però ja ho sabeu, és descobrir artistes que no han passat per casa nostra o que no hem tingut possibilitat de veure en directe, i el reivindiquem la setmana passada, començant per Joni Mitchell. I avui, Luis, un artista que va morir massa jove, 44 anys.
1: Sí, senyora. I que com Joni Mitchell va saber plasmar el canvi entre Amèrica dels Estats Units, perdó, dels 60 i dels 70. És a dir, si als 50-60 la cosa era fantàstica, tot era feliç, es podia consumir, la gent, Estats Units era un país poderós, als 70, sobretot arrel de la guerra de Vietnam, tot es va convertir en un més tràgic, va haver-hi com una paranoia nacional, va haver-hi com un trauma, i aquesta transició, de diferent manera, tant Joni Mitchell com Marvin Gaye l'avançava de plasmar.
0: Avui, pugin a l'escenari, Marvin Gaye.

0: ens ho passarem bé avui, perquè qui no ha ballat aquest tema intergeneracional?
1: Sí, que a més és un tema trist, perquè parla d'una persona que s'assabenta de la infidelitat de la seva parella a través dels rumors, no pas d'una manera directa. Llavors, aquí parla de drama. El que passa és que Marvin Gaye va saber embolcallar amb alegria i optimisme, fins i tot històries francament tèrboles i tristes, una mica com la seva vida.
0: Va ser el seu primer gran èxit?
1: Va ser el tema que va el primer tema que va aconseguir el número 1 a la llista Billboard. Ja portava temps treballant, havia fet alguns èxits també previs, però aquest va ser el que el va consolidar i el que va establir la seva fama ja indefinidament.
0: I amb alguna infrahistòria.
1: Sí, perquè en realitat s'ha d'explicar que Marvin Gaye treballava per una companyia discogràfica que es diu Motown, que funcionava com una cadena de muntatges d'automòbils de Detroit. De fet, Berry Gordy, que va ser qui va fundar la companyia, havia treballat a la General Motors, si no recordo malament. Llavors va copiar el sistema. Llavors, allà hi havia productors, compositors, intèrprets, músics i arranjadors. I ningú tenia control sobre l'obra. És a dir, tothom anava treballant i aquesta cançó, per exemple, la van gravar prèviament Smokey Robinson, però a Berry Gordy no li va agradar. Després la va gravar Marvin Gaye, tampoc li va agradar a Berry Gordy, que era el capo, el que prenia les decisions.
0: I exigent, veig.
1: Molt exigent, molt exigent. A més, bueno, continuo i després t'explico el que preguntava per determinar quines cançons eren importants. Després la va gravar Gladys Knight and the Vips, tampoc. I finalment Marvin Gaye, que ja començava a fer una mica el que volia, perquè tenia certes relacions de tibantó amb Berry Gordy, que era germà de la seva dona, tot un lío, la va incloure una versió del LP In The Group i va ser a l'any 68 quan va aconseguir el número 1.

0: Un meravellós duet.
1: Sí. Tammy Terrell i Marvin Gaye. Tammy Terrell i ell van treballar junts durant bastants anys, s'estimaven molt, era només una relació estrictament professional, és a dir, no haver-hi amor ni sexe pel mig. De fet, Tammy Terrell estava fascinada per la veu de Marvin Gaye. Una de les cançons que van gravar i que va ser un èxit, l'Ain't No Mountain High Enough, ella no es va atrevir ni tan sols a cantar en l'estudi en presència de Marvin Gaye perquè li impressionava. Tenia una veu Marvin Gaye meravellosa, com estem podent comprovar. Aquesta cançó va ser precisament la que va marcar una mica l'inici de la fi de la parella, perquè interpretant-la en directe, Tammy Terrell es va marejar, va caure en els braços de Marvin Gaye, la van diagnosticar un tumor cerebral, va patir moltíssimes operacions i finalment va morir molt jove, als 24 anys, i va ser un dels primers drames en la vida de Marvin Gaye. Ja en tenia uns quants, la relació amb el seu pare era molt turbulenta, o havia estat molt turbulenta, i la mort de Tammy Terrell, que tenia només 24 anys, la va deixar francament desolat, tot i que, com deia, no havia tingut cap mena de relació més que purament professional. I aquesta cançó representa fantàsticament el so que volia Berry Gordy per a la Motown. Ell deia que la seva música era el so de la jove Amèrica. En realitat, el que volia dir amb això és que barrejava la música soul amb elements de pop per aconseguir que un equip de músics negres fessin entrar la seva música al mercat blanc. És a dir, va aconseguir que el públic blanc, que fins ara era majoritàriament reticent, o en certa mica reticent, a consumir música de color, música negra, comencés a deixar-se seduir per aquestes cançons optimistes, que parlaven d'amor, que eren molt positives, i que reflectien un país que estava travessant un moment esplèndid.
0: I que al final t'impregna d'aquest bon humor.
1: Sí, perquè a més, les cançons són bones, les interpretacions són bones. Hi havia molts filtres a l'hora d'establir quines cançons passaven o no. Bueno, de fet, cada divendres, a les 9 del matí, hi havia una reunió a la Motown en la qual els productors, els artistes, presentaven les seves cançons. Repeteixo, no tenien cap mena de control sobre elles. És a dir, que quan es parla que la indústria és malvada avui en dia, haurien de mirar com funcionava la Motown per saber ben bé què era ser malvat. Llavors, ell deia, la pregunta que feia era: si tinguessis $2 i tinguessis ganes, en què et gastaries els $2? En aquesta cançó o en un entrepà? Llavors, si la resposta era en la cançó era bona. Si la resposta era, no ho sé, és que tinc molta gana, la cançó no prosperava. I, de fet, per això, Berry Gordy va refusar bastantes cançons de Marvin Gaye abans de donar el seu vistiplau o que els fet demostressin que eren bones.
0: I de Marvin Gaye tampoc no sentirem mai en directe aquest temàs.

0: Estic pensant, Luis, que aquesta secció d'alguna manera podríem dir que és el paroxisme d'això que ara es diu FOMO, que en català hi ha qui ho ha adaptat com a pansa, que és aquesta por de perdre's alguna cosa, aquest greu que et sap no poder ser a algun lloc. Vaja, aquí ja no hi podrem ser mai, perquè mai el podrem veure en directe. I quina ràbia, perquè com hauria estat això en directe?
1: Pues és, home, absolutament meravellós. Marvin Gaye gairebé no va actuar a Europa, no va sortir dels Estats Units, i, francament, els seus concerts devien ser increïbles. Sobretot quan es va treure de sobre el control de Barry Gordy, llavors va canviar estèticament i es va convertir en, bueno, jo crec que és, era una persona extraordinàriament atractiva. O sigui, jo sempre he pensat que en la meva propera reencarnació, a més d'una cuina més gran i d'un bany també una mica més gran, m'agradaria ser com Marvin Gaye. No tenir la vida de Marvin Gaye, però el sex appeal que tenia aquest home era absolutament increïble. Bueno, jo el trobo increïble, va ser.
0: $2 em deies que era menjar o cançó?
1: Sí, menjar o cançó. No sé si és $1 o $2, però una quantitat. O sigui, què esculls? Cançó o entrepà?
0: Poc em semblen $2 per un tema com aquest, eh?

0: What's going on?
1: Que precisament tu dius que és una cançó, bueno, tothom diu que és una cançó meravellosa, una de les millors cançons del segle XX, un dels millors discos del segle XX, però a Berry Gordy no li agradava. I no li agradava perquè Berry Gordy tenia plans per Marvin Gaye. Havia de ser un galant, polit, elegant, sofisticat, que parlés només d'amor. Però Marvin Gaye era una persona que vivia connectada amb la seva societat. El seu germà havia tornat del Vietnam. Veia què passava amb els veterans que tornaven de Vietnam. Veia la brutalitat de la policia enfrontant-se als manifestants per la pau en contra de Vietnam. Llavors va decidir fer un disc que li va sortir un disc totalment polític, un disc en el qual parlava precisament del canvi de paradigma dels Estats Units, del patiment de les mares que veien morir els seus fills lluny, del patiment dels germans que també morien junts, i deia en aquesta cançó, concretament, saps que hem de trobar la manera de portar una mica d'amor. És un disc, a més, en el qual parla de qüestions ecològiques, parla del desclassament, parla de la pobresa social, és a dir, és un cant a un país que estava començant a esmicolar-se, que havia perdut la sensació de poder que havia tingut fins aquell moment i que, a més, implicava que un artista de soul portava el soul cap a la consciència social. És a dir, el soul ja no servia només per dir «Ei, maca, vols venir a ballar amb mi?» o «Com t'estimo?» o «T'he perdut?», sinó que també és un reflex de la societat i permet fer sociologia del que estava passant als Estats Units. Aquest disc, a més, un disc conceptual. Pocs artistes negres, jo crec que cap, n'havia fet un disc conceptual, i Marvin Gaye va fer aquest, i després en faria més, perquè Marvin Gaye ja va començar també a canviar d'estil, va començar a vestir-se de manera urbana, es va deixar barba, va començar a fer servir aquests barrets de llana que també li sentaven. A mi que no em senten bé...
0: Absolutament, tot ens el posem nosaltres i això és...
1: No, jo em poso un barret i em queda fatal. O sigui, a més, em queda fatal. I a ell li quedava estupendament. Tenia estil, tenia... Bueno, ho tenia tot. Tenia una veu que feia falsets. Era meravellós, era increïble.
0: I un disc, per això, que no va acabar d'agradar a tothom, aquesta vessant més protesta.
1: No, el pare de la seva dona no li va agradar, perquè a més ja veia que Marvin Gaye prenia decisions. I prendre decisions a la Motown sense el seu consentiment no està gens ben vist. De fet, no volia... Berry Gordy no volia publicar aquest disc, imagina't. Finalment el va acabar publicant i es va convertir en un èxit total. És un dels discos claus del segle XX reconegut per tothom.
0: Let's get it on.

0: Marvin Gaye, que fa pujar la temperatura, també, perquè això és sensual, Luis.
1: Però no t'ho pots... Bueno, sí, t'ho pots arribar perfectament a imaginar. És una de les cançons més sensuals que s'han escrit mai. Això no ho dic jo, que sóc un fan de Marvin Gaye, sinó que ho diu gairebé tothom. La cançó és molt explícita, parla de fem-ho. O sigui, posem-nos mala obra, no perdem el temps. I és una de les altres, diguem-ne, imatges o personalitats de Marvin Gaye. Hem vist el Marvin Gaye conscienciat i ara veiem el Marvin Gaye més sensual, més carnal, més seductor, que és capaç de parlar de sexe amb elegància, que no és barroer. De fet, aquesta cançó una mica el va copsar molt. Era una cançó que en principi parlava de desintoxicació. L'autor, el coautor de la cançó, havia sortit d'un problema d'alcoholisme i en principi la cançó anava d'això. Però li van donar la volta.
0: Sí, com acaba una cançó que comença parlant sobre drogues, convertint-se en la cançó més sensual de la història de la música.
1: Tal qual. Entre altres raons, perquè va aparèixer per l'estudi una noia que es deia Janice Hunter, que tenia 17 anys quan Marvin Gaye tenia 34 i es va quedar fletxat. La seva relació amb la seva dona, que també era més gran que ell, perquè ell es va casar... Anna Gordy tenia 40 anys quan ell tenia 20 i pico. Aquesta relació va anar malament, no només per problemes amb els seus sogres.
0: El sogre ja hem vist que...
1: Sí, era un perla. I el pare més, ja en parlarem després. El cas és que Janice Hunter es va convertir en la seva segona dona i ell va entrar en estat d'excitació. També és veritat que la seva excitació era relativament senzilla perquè ja estava començant a consumir masses drogues i ell vivia també la sexualitat d'una manera bastant atribulada i complexa. Perquè el seu pare era un predicador pentecostalista d'una església una mica estranya que barrejava coses del judaïsme amb el cristianisme ortodoxe i, malgrat tot, va maltractar Marvin Gaye, era infidel a la seva dona, era bebedor... Era una persona bastant execrable. I va generar una sensació de... permanent sensació de culpa amb el tema del sexe. Marvin Gaye era un triomfador absolut amb les dones. Es va casar només dos cops. Amb Janice Hunter es va casar i va estar casat uns quants anys, però va tenir relacions amb moltíssima gent. I era curiós com una cosa que ell disfrutava i gaudia es va acabar convertint en una mena d'obsessió que molts vinculen, sobretot els seus biògrafs, vinculen amb un maltracte i amb una educació molt esbiaixada per part del seu pare, que era un integrista monumental.

0: I una cançó que també ens parla molt de la seva vida sentimental.
1: Sí, com Joni Mitchell parlaven de que discos com Blue havia parlat dels seus desencisos amorosos i de la seva capacitat d'enamorar-se i desenamorar-se de les ferides que deixa l'amor, Marvin Gaye també, però la història de Marvin Gaye en aquest disc és bastant curiosa, perquè al 73 ja no tenia vida marital amb Anna Gordy, es van separar al 77, i com que Marvin Gaye, que era un drogadicte i a aquestes alçades bastant compulsiu, tenia problemes amb el fisco i no tenia molts calés, el judici de separació... El

0: molt sincer i que va fer guanyar bastants calés amb els quals va poder pagar la pensió, o com es digui, que li havia donat la seva dona, Anna Gordy.
1: I Marvin Gaye s'acaba mudant.
0: S'acaba mudant perquè hi havia molta pressió, el seu sogre, evidentment, no va suportar que separés de la seva dona, i llavors, fugint una mica dels Estats Units, de les drogues, de la pressió, i buscant una mica reestructurar-se, va venir a Europa. Com havien fet prèviament als anys 50 i 60, molts dels grans jazzmen nord-americans, que eren considerats uns simples negres, en el pitjor sentit del terme. Bueno, si és que té un sentit negatiu, vaja, que no el té. Però hi havia molt de racisme, llavors es va venir a Europa a buscar una mica d'aixopluc. I aquí es va recuperar parcialment, només parcialment. Però sí que va tenir temps per fer un altre disc que tornava a recuperar una de les seves grans temàtiques, que és l'amor, el sexe i la seducció.

0: Midnight in Love, 2 Grammy, però és el seu últim disc.
1: Sí, va ser l'últim disc. Abans de sentir-te, que el que hem sentit a l'entrada, aquesta caixa de ritmes, és la caixa de ritmes que després ha donat sentit a gran part de la música que sentim ara, als nostres dies, dins de l'àmbit del trap, del hip-hop i de l'R&B. És a dir, és un recurs sonor que es fa servir moltíssim i és clàssica la utilització que fa Marvin Gaye en aquesta cançó. Sí, aquest disc va ser un excitat memorable, però Marvin Gaye ja estava fatal. És a dir, però fatal, fatal. Consumia només cocaïna en quantitats ingents, consumia alcohol i, a més, prenia anestèsics dissociatius que li feien perdre una mica la sensació de realitat. Estava paranoiat amb el tema de la seguretat i estava perdut. Va tornar als Estats Units i resulta que va tenir, amb el seu pare, amb el qual la seva relació, evidentment, no era magnífica, va tenir una discussió a propòsit d'un tema d'hisenda. Es veu que Marvin Gaye va agredir el seu pare i el seu pare va disparar contra el seu propi fill amb una pistola que li havia regalat el seu fill, Marvin Gaye. I a sobre, amb la mare davant. El judici posterior va determinar que el seu pare havia actuat en defensa pròpia, però, evidentment, la seva mare no va perdonar el seu marit fins a aquell moment, es va divorciar i Marvin Gaye va morir, a més, un 1 d'abril.
0: Que és una broma de mal gust.
1: De molt mal gust, funesta, fúnebre,
0: i
1: cruel.
0: I que, a més, és per allò que ningú es creu la notícia de la mort.
1: És el dia dels innocents en el món anglosaxó. Llavors, quan va sortir la notícia, Marvin Gaye és mort, suposo que no diguin assassinat, és mort pel seu propi pare, la gent pensava que era una broma. I en realitat no era una broma, era la crua realitat. És a dir, Marvin Gaye va morir en el fons víctima d'una situació dramàtica, d'un no encaixar en un món en el qual l'educació que va rebre el seu pare va tenir un paper determinant i va ser un triomfador amb els peus una mica de fang. I una persona que va viure el seu èxit amb les dones com un càstig gairebé diví, amb una sensació de culpabilitat molt, molt judeo-maçona, no, judeo-cristiana, podríem dir.
0: Tu creus que en algun moment va arribar a gaudir del seu èxit?
1: Jo crec que un artista, quan troba una cançó que li agrada, aquest moment és un moment de felicitat màxima. Quan aconsegueix, jo crec que qualsevol creador, quan aconsegueix alguna cosa de la qual s'hi sent satisfet, aquell moment, aquell instant, coneix la felicitat, o la satisfacció, o la plenitud. Jo crec que sí que va haver-hi moments en què va triomfar, en què va sentir el triomf, amb tant i terrible, sobretot, quan va fer el Midnight Love, el disc que va gravar, que va concebre aquí a Europa amb tranquil·litat, etc etc. Jo crec que també era feliç. Quan es va treure de sobre a Berry Gordy i la pressió de la Motown, jo crec que també va ser feliç, però podia haver estat molt més feliç. Però ja saben que la vida és molt complicada.
0: Luis Hidalgo, moltíssimes gràcies per descobrir-nos Marvin Gaye, que mai no pujarà a l'escenari, però l'hem pogut gaudir d'una altra manera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Un plaer, com sempre. Fins diumenge vinent.
1: Fins diumenge vinent.
0: Ara tornem al suplement d'estiu.
2: El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
3: Bon dia!
2: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé! Ja. Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
3: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra, segona temporada.

0: disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3. La casa
1: nostra. Entrem al búnquer.
2: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
3: Has foradat fondo aquí?
2: No.
3: Ah, és bueno, que ni tu ni ningú, em penso,
2: no,
3: eh?
2: Que no hem mirat. És que, ja
3: és que no ho hem mirat.
2: És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho vaig a venir que no ho hem mirat. L'alpaca és com l'hacendado de la llama. És la marca blanca, no?
3: Ah, sí?
2: És un animal bastant graciós, com un peluix.
4: És veritat que té com una tofa.
3: Sí, és com un adolescent d'ara.
2: Així, exacte. Que fa el mateix cas, més o menys.
4: Bueno, i parla igual, pel que sigui.
5: Recull el quarto!
1: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Cada migdia, ens apropem a l'actualitat.
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
1: A les dues, les últimes notícies i l'actualització diària dels temes de l'estiu.
6: Catalunya migdia, cada dia a les dues.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Aquest estiu ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
1: L'esport no fa vacances a l'estiu.
6: Tampoc a Catalunya Ràdio.
1: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
6: També del Girona i del Sabadell.
1: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
6: A més del mercat de fitxatges.
1: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
6: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
1: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
7: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania. Segons el portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Tot això en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons, que haurien matat almenys 5 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des de la tarda de dissabte. Moscou és lluny del front de guerra i des de l'inici de la invasió ordenada per Vladimir Putin el 2022 havia esquivat els efectes directes del conflicte. Els últims mesos, però, l'exèrcit ucraïnès ha intensificat els atacs de llarg abast contra la capital. L'ofensiva ucraïnesa d'avui forma part d'un foc creuat que en les últimes hores ha matat 6 persones, 3 a la regió russa de Rostov i 3 a Ucraïna. Rússia ha llançat míssils balístics també contra Kiev i la ciutadania ha rebut l'ordre de refugiar-se. Més notícies que repassem amb en Quim Codines. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat.
8: La majoria s'alimenten només amb un àpat al dia, que és el que els fan arribar a les entitats humanitàries, i avui la ministra de Sanitat, Mònica García, serà a Ceuta per valorar de primera mà la situació. La nit ha estat tranquil·la després que ahir 300 migrants fossin interceptats quan intentaven entrar a la ciutat.
7: Els trens de la línia R3 de Rodalies no circulen entre les estacions de la Garriga i Centelles per un robatori de coure.
8: Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. També per un robatori de coure, els trens de la línia R13 circulen amb retards que poden superar els 30 minuts de mitjana a la zona de Sant Vicenç de Calders.
7: Almenys 12 persones han mort i 10 més han quedat ferides en l'accident d'un autobús a Hongria.
8: El vehicle ha volcat de matinada en un tram d'autopista situat a 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. A l'autobús de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors, segons apunten mitjans de comunicació hongaresos. L'avís d'accident s'ha rebut a les 3 de la matinada i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la policia, serveis d'emergència i bombers, que amb grues han pogut moure el vehicle volcat i socórrer les persones que hi estaven atrapades.

0: Alegria, la producció més icònica del Cirque du Soleil, la companyia canadenca que va revolucionar el món del circ amb els seus grans espectacles que combinen acrobàcies, dansa i mim. Després d'establir-se durant 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, ara busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha donat per acabat l'acord de 10 anys que tenia amb la companyia. El consistori afirma que necessita l'espai per equipaments propis. El Cirque du Soleil busca, per tant, nova seu i ja ha vist tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona. S'acomiadarà, per tant, de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós. I els esports, Roger Arnau.
1: En marxa l'última jornada de l'europeu d'atletisme a Birmingham, els catalans Ibrahim Shakir i les FIFA corren la marató masculina i Meritxell Soler la femenina. De fet, la prova femenina ja té guanyadora. Ha estat fa només uns instants la corredora finlandesa Elisa Banio. A París, mentrestant, última jornada també de l'europeu de natació. En aquest cas, la barcelonina Paula Otero ha acabat setena de la seva sèrie dels 400 metres lliures i s'acomiada de la competició. I en futbol, el Barça jugarà aquesta tarda a Suïssa al camp del Basilea, un últim partit amistós abans de disputar el Gamper dimecres, i són la majoria de mundialistes, tot i que Gavi i Pedri no han viatjat i s'han quedat a Barcelona per continuar el seu pla específic d'entrenaments. Avui debuta l'Espanyol a la Lliga, rebrà el Llevant a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium, i per altra banda també juga el Girona, que debuta a Montilivi contra el Leganés a la competició de segona. Porto, Unagi i Unai són baixa. Finalment, expliquem que avui comença el Mundial d'hoquei herba a Bèlgica i als Països Baixos. La selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'estrena a 2:45 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení, amb 10 catalanes, debutarà a 8:45 del vespre contra Irlanda.
2: Fins aquí les notícies.

0: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
1: 10:05.
0: S'ha escrit un crim. Els relats de Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
1: Diumenge, 16 d'agost del 2026. El suplement d'estiu s'ha escrit un crim.

0: Doctor Narcís Verdalet, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Diumenge més, ben tornat i molt ben acompanyat, com sempre, d'en Gil Prat sobre Roca, l'home que escriu crims. Molt bon dia, Gil.
2: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Les nostres senyores Fletcher. Vau veure, per cert, vosaltres, la sèrie de S'ha escrit un crim o no?
2: Jo recordo una mica la sintonia aquesta, no? De...
0: Sí, és molt mítica.
2: No. Sí, sí.
0: No sou gaire de sèries policíaques?
1: Tinc poc temps. Tinc poc temps de veure tele. Jo les sèries les veig en realitat, de cara a cara.
0: Segurament, doctor Verdalet, li deu passar que veu coses tan surrealistes i sorprenents que la ficció sempre li queda curta a vostè. La realitat, en el seu cas, sempre supera la ficció.
1: Bueno, és la vida. És la realitat. A la vida hi ha molts matisos. Hi ha l'estimació, l'amor, la compassió, hi ha la venjança, hi ha l'odi, hi ha la violència, l'agressivitat, hi ha el companyerisme, hi ha de tot.
0: I sense és... tot això, Gil, poc podries escriure.
2: No, no, clar, clar, totalment. O sigui, de fet, a vegades, trobar la motivació d'un personatge per assassinar o alguna cosa és el més difícil. Vull dir, a vegades, és
1: el dir, hosti, i que inclús es pot assassinar sense motivació.
0: Sí? Sí? S'ha trobat en molts casos de gent que assassina... Bé, entenc que és una patologia, gent que assassina, perquè sí, el mal existeix, és a dir, el mal pel mal, sense cap motiu darrere, sense diners, clar, sense venjança.
1: Mal, el mal existeix i tant, igual que la bondat. Sí, hi ha el yin i el yang, el blanc i el negre, la fred i la calor, el davant i el darrere, el dalt i el baix.
0: Com s'explica que existeixi el mal? Per què?
1: Bueno, perquè de sempre... Hi ha hagut actituds bones i actituds dolentes i se'ns va parlar de petit dels àngels bons i els àngels dolents que els hi van fotre el nom del dimoni. I, sí, i a partir d'aquí a jugar. I a la segona generació dels humans, a la segona, l'Adam i l'Eva. A la segona generació en Caín ja va matar l'Abel. Motivació no se sap, però bueno, ja es van començar escalfant. I que es pot matar algú sense motivació... Sí, per exemple, amb jocs de rol. Sí, jocs de rol.
2: A mi em passa que, portant al terreny de les novel·les, que si han, és a dir, si jo puc empatitzar amb el personatge dolent, bueno, amb els bons també, evidentment, però si n'hi ha algun d'un assassí, i aquest assassí entenc el que li ha passat a la vida, jo què sé, de petit el maltractava, no, jo què sé, qualsevol cosa que li hagi passat, o això que deies de l'odi, no, o gent que cada dia se n'amista amb algú i tot això acaba esclatant amb un assassinat, jo ho agraeixo molt més que no passi a una novel·la en què les motivacions dels personatges són més aviat perquè, bueno, això, una patologia com molt estranya que no puc entendre. Llavors, no sé si també us passa quan llegiu llibres de novel·la negra amb això o...
1: Sí, però hi ha situacions que ja t'he dit que són enormement... estan en l'essència de l'inconscient i del conscient i que solen ser personalitats que són molt extremistes, per exemple.
2: De fet, mira, ara recordo que quan es parlava de l'atemptat de les Rambles, es veu que van entrevistar gent, assassins que estan a presons i tal, i deien que els costava molt d'entendre un assassinat així de fred de gent que no coneixien.
1: Bueno.
2: Perquè, en canvi, l'assassinat d'això de cada dia, un veí que trobes cada dia vas enamistant, al final el mates, és més comprensible que no pas el tema d'agafar una furgoneta i agafar gent que no coneixes.
1: Els crims per motius religiosos, d'extremismes religiosos,
2: clar,
1: són... És això, tu no mates en aquella persona perquè es digui fulano, sinó per la religió que representa.
2: Sí, sí.
1: Per nosaltres també, els cristians, Déu ni duret nosaltres,
2: Sí, sí.
1: Fa 2.000 anys, com nosaltres volíem matar, que posàvem pena de mort, analitza, t'ho direm llatí, perquè era l'època vorària que es feia servir aquella època. La crucificatio, que et crucificaven com Jesucrist dret, o de cas per avall com Sant Andrés, que és un agravant. La crucificatio, la degolatio, que t'agullaven, l'empalatio, que t'empalaven, portant un pal pel cul fins que sortia per la boca, tu mateix. Crucificatio, degolatio, empalatio, esquarteratio...
0: Quina brutalitat, només els noms m'espanten.
1: Bueno, doncs bueno, sí, sí. I espero que la cinquena, el Don Nato a Feres, que et tiraven a les fieres.
0: A mi no, gràcies.
1: Bueno, doncs escull d'aquestes quines, però és la pena de mort d'aquella època, eh?
0: Quina era la menys dolorosa de les 5, per si mai totes, algú es troba en aquesta tessitura?
1: Totes, només va tenir sort un, Sant Mamés, que per això del Bilbao, de l'equip dels Bilbaos, en diuen los leones. Sant Mamés era un sant de poca edat que el van tirar els lleons i els lleons no se'l van menjar. I per això el van fer sant, perquè era un miracle, els lleons no l'han volgut, perquè era una criatura petiteta, joveneta. I per això els de l'equip basc se'n diu Sant Mamés i los leones.
0: Gil, et demanaria amb quina d'aquestes tortures et quedaries, però no ho farem perquè tinc una notícia, doctor Bardalet i Gil Prat sobre Roca, i és que efectivament s'ha escrit un crim amb la narració, ja ho sabeu, a càrrec del Carles Debò, i el doctor Bardalet a desbrinar què ha passat realment en aquest crim que ens ha escrit en Gil Prat sobre Roca. Avui, apagada general.
3: La Laura vivia en un pis circular. No havia estat mai una gran amant de la construcció, però aquella proposta arquitectònica la fascinava. Era cert que a vegades, per penjar quadres era una mica complicat. A més, la taula i els armaris no s'adequaven bé a les parets rodones que l'envoltaven, i sempre quedava un espai buit al darrere, però tot i així, era un pis amb molta personalitat. Però el que realment li agradava de casa seva, el que de debò feia que la Laura es passés hores i hores allà dins, era una petita porteta que hi havia a terra. Una petita porteta situada al centre del pis i que, quan l'obries, donava lloc a unes escales de cargol que baixaven i baixaven fins a un soterrani. Fins a una petita cambra fosca, amagada i sense finestres, on la Laura hi havia muntat una magnífica plantació de marihuana. La Laura estava meravellada. Era el lloc perfecte. El millor lloc del món per tenir-hi una plantació així. Un lloc calent i humit, on l'olor dolça i característica d'aquella planta no traspassava les gruixudes parets de Portland. Un lloc indetectable. Podia convidar amics a sopar, fer festes, tenir cites, i mai ningú s'ensumava res. I és que amb el temps, la plantació de la Laura havia anat creixent generosament. Era la seva afició i l'havia anat alimentant, reinvertint els sucosos beneficis que les plantes li donaven. Havia anat instal·lant més ventiladors, més llums, més radiadors, més potència, més electricitat. I el nombre de plantes, que d'entrada era de només mitja dotzena, s'havia duplicat, s'havia triplicat, fins que havia arribat a ocupar tot l'espai disponible. En aquell moment, la plantació de la Laura era de gairebé 80 plantes.
0: Molt bé, tenim un crim. De moment, no sabem què ha passat, si és o no és un crim, però el que sabem és que tenim una plantació de marihuana i tenim una protagonista, la Laura. De seguida, Gil, ens la presentes, però, doctor Bardalet, no sé si s'ha trobat gaires casos vostè en què la droga, concretament en aquest cas la marihuana, fos la protagonista.
1: Molts cops, lamentablement. Molts cops. Casos relacionats amb morts, i casos relacionats i derivats a conseqüència del consum de droga, d'actes delinqüents que s'han fet, de robos, etc. Molts cops, lamentablement.
2: Tenim aquí una, la Laura, que és una noia que viu en un pis circular, que, bueno, amb la crisi de l'habitatge, troba un pis, a més que està molt contenta ella, no? que li va superbé, que li agrada molt, perquè té una porteta que porta en una plantació de marihuana en un soterrani que li va perfecte per això, no?
0: Per tant, de moment no tenim cap crim.
2: De moment no tenim cap crim. Hem de saber la segona part del relat, perquè bueno, hi ha un element important aquí ja, que és el tema de l'electricitat, és a dir, ha anat creixent amb els anys aquesta plantació, i ara li demana tanta potència que això acaba generant una petita situació.
0: En aquell moment, la plantació de la Laura, recordem-ho, era de gairebé 80 plantes.
3: Però una nit, la quantitat d'electricitat que demanava la seva plantació va fer que se sobrecarregués la xarxa. Cap a la una de la matinada van saltar els ploms i a l'acte tot l'edifici va quedar sense llum. Com que la Laura dormia, no es va adonar de res i va seguir dormint plàcidament, durant hores. L'endemà a la nit havien mort 100 persones.
0: Cent persones, Gil, havien mort?
2: Sí, 100 persones, i a més, bueno, o sigui, lo interessant d'aquest crim és que, bueno, que van morir d'una manera que no és perquè s'apaguessin els llums del carrer i xoquessin amb el cotxe o alguna cosa així, sinó que és una cosa una mica bueno, especial.
0: Ara anirem amb les preguntes del doctor Bardalet, però abans, doctor, pot ser que una de les primeres autòpsies que vostè presenciés fos precisament un home que havia mort electrocutat?
1: Sí, la primera autòpsia que ja la vaig presenciar als 14 anys. Un home molt valent, el tinc nítidament a la meva imatge en aquests moments, uns 45 anys, un Herculeo, un Mazinger, que avui es diria, que es va morir electrocutat. Va tocar, li van fotre un xispasso i es va morir.
0: Com és una mort per electrocució?
1: Bueno, és una mort molt ràpida, enormement ràpida. No hi ha molt de sofriment, perquè és ràpida. L'electricitat és... el xispasso és instantà i et pots morir per fibril·lació ventricular, que és un falló cardíac.
2: Però perquè... el van electrocutar?
1: No, ell. Es va electrocutar.
2: Ah, va ser un accident.
1: Era electricista.
0: Com va ser?
1: Bueno, estava collint amb un arbre, amb unes escales metàl·liques, unes peres que hi havia a l'aire de l'arbre, i amb un ferro els hi fotia cops i que baixessin les peres i caiguessin. I es veu que hi havia un fil de corrent elèctrica de certa tensió, i amb el ferro el va tocar i li va caure un xispasso i s'ha acabat. Wow. Amb una ferida d'entrada de l'electricitat a les mans.
0: Clar, suposo que en una autòpsia això sí que és relativament fàcil de
1: sí,
0: veure.
1: Sí, una mort a l'electrocució pots trobar, troba generalment elements de la porta d'entrada de la corrent elèctrica que t'ha cremat, et fa una escara, que es diu, que és una lesió, i generalment és a les mans.
2: I amb llamps? No vist
1: això se'n diu, sí, això se'n diu mort per fulguració.
2: N'has vist, de gent electrocutada per llamps?
1: Bueno, electrocutada, sí, se'n diu... mort per fulguració.
2: Fulguració.
1: Fulguració, sí, ho he vist tres cops.
2: Uau.
1: Tres cops.
0: Però és molt improbable.
2: És molt improbable.
0: Que et caigui un llamp,
1: bueno,
0: entenc.
1: Sí, és molt improbable, però passa el llamp que vol un puesto. Estàs d'acord, no?
0: I a llocs on hi ha més risc que d'altres.
1: Exacte. I sempre s'ha dit, per exemple, que és cert que mai, quan hi ha tormenta, et posis a sota un arbre. Perquè tens més possibilitats que et caigui.
0: I és cert, és així.
1: Sí, i la prova és que moltes vegades tu, sobretot jo tinc la sort de viure diguéssim, a comarques, i et trobes molts arbres partits o mig deteriorats que et diuen que a aquest arbre li va caure un llamp.
2: Déu-n'hi-do, abans jugar a la loteria, no? Perquè hi ha més probabilitat
1: sí,
2: de que...
1: Sí, que toqui la loteria.
2: Que no faci
1: que toqui la loteria.
2: Clar, clar.
0: En tot cas... s'ha escrit un crim i tenim tres elements damunt la taula. Tenim la sobrecàrrega de la xarxa, tenim 100 morts i tenim també una plantació de marihuana. Doctor Bardalet, tot seu, endavant amb les preguntes a Gilbert sobre Roca.
1: 100 morts on són?
2: Ah, són bastant a prop de... diguem-ne... 200 metres, 300 metres del pis de la Laura.
1: Bueno, i llavors, per tant, m'estàs dient que aquell dia sí. Coincideix amb el temps i amb la zona, a 200 metres, hi hauran 101 autòpsies.
2: Sí.
1: La Laura, més el 100.
2: No, la Laura està bé, la Laura sobreviu.
1: I s'han mort els altres 100?
2: Sí.
1: Bueno,
2: 100 és un nombre aproximat, és a dir, una quantitat gran de persones.
1: Bueno, la possibilitat...
2: I està directament relacionat amb el fet de que el pis de la Laura no tingui llum. No que la ciutat quedi sense llum, sinó el pis de la Laura.
1: Bueno, complicat, m'ho fos molt complicat. Molt complicat. Aïllem.
2: No, jo crec que no és tan complicat, o sigui, bueno, aviam, o sigui, com, també t'estic fetent la trampa perquè no... perquè sembli més complicat, però crec que un cop... si alinies els
1: morts,
2: les pistes...
1: Els morts, aquests 100 morts, que són molts morts, molts, alguns són a dins de domicili, pel carrer, ja tinc que diferenciar si són morts pel carrer...
2: Vale, no són al carrer...
1: Tots són a dins de domicilis.
2: No. No, són... a un espai, a un lloc...
0: Que entenc que és important,
2: és Gil. És important i ho estic...
0: Perquè estàs suant.
1: Clar que estigues important.
2: No, estan... No estan en una ciutat.
1: Estan al camp?
0: Estan en un lloc que sembla, doctor Verdalet, que és important.
2: Sí.
0: I té a veure, entenc, amb aquesta apagada?
2: Sí, totalment.
0: Clar,
2: sí,
0: que el que passa també, entenc, que quan hi ha una plantació com aquesta que requereix de tanta electricitat, per començar... tot legal, no. Per començar, que la plantació no és legal, però més enllà, parlant del que fa la xarxa elèctrica en si, legal, això potser no és?
2: No és.
1: No, i la prova és que moltes d'aquestes plantacions el que fan és robar l'electricitat del carrer adonat de puesto. I això, llavors, es carrega la xarxa i se'n va la llum.
2: Mm-hmm. Llavors, per tant, una cosa que sí que puc dir del lloc on són els morts és que està... a un lloc on es necessita llum, o si més no, la llum del pis de la Laura, perquè sense això...
1: Bueno, pot ser que hi hagi un hospital molt pròxim i que la baixada de llum hagi afectat a centres essencials de l'hospital, UBIs, quiròfanos, etc.
2: Vale, però no hi ha cap edifici a prop.
0: Però és molt interessant aquesta hipòtesi de l'hospital, perquè, clar, és una gran pregunta. Què passa si hi ha una sobrecàrrega d'atenció als hospitals? Sabem, òbviament, que hi ha generadors...
1: Clar. Exactament.
0: Perquè hi ha moltes vides en joc, però, clar, en aquest cas podria ser, per exemple, que la Laura tingués, no ho sé, la xarxa elèctrica connectada a la d'un hospital.
2: Podria ser, però no és el cas.
0: No és aquest el cas.
2: No.
0: Però em sembla...
2: Però sí, era bona.
0: Una molt bona hipòtesi, perquè...
2: Realment, sí.
0: Clar, d'alguna manera...
2: Clar, un lloc on es concentri tanta gent, no?
0: Hi ha algun element més important en aquesta...
1: Ja en dèiem alguna de pistes. Els vale. Morts estan vestits o despullats?
2: Estan vestits.
1: Tots vestits. I sí. Tots tenen la mateixa edat, més o menys? O hi ha...
2: Sí, bueno, no és important. O sigui, jo crec que edat laboral, diguem-ne.
0: Edat laboral?
2: Sí, això sí. Estaven tots estaven treballant o...
1: Bueno, que no s'hagi fet un cortocircuit i que treballessin amb electricitat i que es morissin amb un incendi, que no s'hagi provocat un incendi per aquests cortocircuits. Mira, la primera autòpsia, sota la meva responsabilitat, uh-huh. La primera que vaig veure, ja t'ho he dit, tenia 14 anys i vaig anar acompanyat amb el meu avi, que ja era jutge. La primera autòpsia que vaig fer jo, sota la meva absoluta responsabilitat, va ser d'una nena de 18 mesos, es deia Cristina Bustos, me'n recordo del nom, 18 mesos, avui tindria 50 anys, que va fer el greu error, i dic greu error, perquè vosaltres mateixos opineu. Aquest pobreta tenia fred, era l'hivern, el mes de novembre, a Navarra, i què va passar? Pues que estava embolcallada amb una manta elèctrica, hivern, 7 del matí, manta elèctrica, la nena es fa pipí, el pipí travessa la manta, es fa un curt circuit, s'incendia la manta, i la nena es mor cremada.
2: Ostres.
1: Ja està. Per tant, l'electricitat... Bueno, l'electricitat mata ràpid. També hi ha que dir que sol deixar senyals a les mans, el xispasso, la porta d'entrada. La mort per electricitat és per fibril·lació ventricular o inhibició dels centres neurològics o tetània respiratòria, com una asfíxia. Però... tot això es té que comprovar i veure. Però la mort per...
2: fulguració?
1: No, per mort per enrampada, per electricitat, és més perillosa i més freqüent a l'estiu que a l'hivern.
0: Per què?
1: A l'estiu és més fàcil morir-se enrampat com a conseqüència d'una descarga elèctrica. Descarga elèctrica industrial, la llum que tenim tots al domicili, per dos motius. Un, perquè a vegades inclús anem descalços, no diguem amb els peus molls, perquè sortim de la piscina o els peus estan suats. Però l'hivern, evidentment, la sabata és més sòlida, més contundent, amb una sola més rígida i gruixuda. En canvi, l'estiu, el cos està massa en contacte amb terra. Amb l'agravant que anem descalços a vegades, o amb xancletes, sabates, en fi, de mala qualitat. I llavors també perquè a l'estiu el normal és estar suat i la suor és un bon conductor elèctric. Per tant, la descàrrega elèctrica es difumina més i és més maligna, per dir-ho així.
0: Per tant, alerta.
1: No vagis descalç amb zones molles i amb cables a les mans.
0: Gil, vale. Si hi ha hagut 100 morts, truquem al doctor Verdalet perquè vingui a l'escena del crim o de les morts. Tots aquests cadàvers que es trobarà, que a més ens has dit que estan vestits, tindran tots aquests signes que el doctor Verdalet explicava que veuríem en un cos que mor electrocutat?
2: No. És a dir, les persones que s'han mort no s'han mort electrocutades. Si s'han mort és perquè estaven a les fosques.
0: Per tant, arriba el doctor Verdalet a l'escena del crim. Què es troba? Com estan aquests cadàvers? Com estan aquests cossos? Doctor Verdalet, què és el primer que mirarien aquests cossos?
1: Com estan? Signes de violència, signes de mort natural...
2: Vale, no... Ara, mort natural, dius... què vol dir mort natural?
1: Bueno, que hi ha hagut alguna situació...
2: Ah, com atacs de cor de...
1: Bueno,
2: múltiples.
1: Sí, clar, hi ha persones que poden pujar amb un ascensor. Un pot pujar amb un ascensor que sigui una persona que tingui claustrofòbia i espantar-se molt, que hi ha gent que no puja per ascensors i fer un atac de cor.
2: No. Res d'això. Si no sé, avanço com s'ha mort.
1: De tots modos, em parles de foscor, i amb la foscor no mata ningú, eh?
0: Què més tindran els cossos? Què més tindran aquests cossos? Com més estaran?
2: L'element clau que tindran aquests cossos és que estaran tots molls. La roba estarà molla.
0: Alerta. Doctor Verdalet.
2: Hi ha un element molt important, que és l'aigua. Sí. Però no s'han electrocutat, eh?
1: I no s'han negat.
0: Ofegat.
1: Asfíxia per submersió en medi líquido.
2: Sí, s'han mort ofegats. Sí. Però quina relació té, clar, això amb el pis?
0: Un segon, Gil, podem recordar com és aquest pis? És un element important?
2: És un element important. Ostres, és un pis circular. És un pis rodó, que de fet té problemes per penjar els quadres, perquè com que els parets són rodones, sempre hi ha un foradet a la darrere. Llavors, no sé si entra una cosa i l'altra...
0: La Laura viu a un pis circular?
1: Vivia amb una espècie de pou, aquesta noia.
2: Ah, quasi!
1: Vivia amb una espècie de pou.
3: La hipòtesi del doctor Verdalet.
0: Alerta que s'ha posat damunt la taula, l'element del pou. Doctor Verdalet, la seva hipòtesi final, i no sé si li vol fer alguna darrera qüestió al Gil, és...
1: En primer lloc, és una hipòtesi que la primera premissa és molt inversemblant, 100 morts. 100 morts, és molt de morts, això. M'ho posaria, és més fàcil. I jo he estat fent un cop en un poblet entre l'Empordà i la Garrotxa, de gent que baixava baix un pou, treballadors, amb un pou, i se'n van morir 4 per gas tòxic del pou. Bueno, el gas tòxic és una possibilitat ara, 100 morts. Amb un pou, viu amb un pou. Bueno, hi ha gent que viu de forma rara, amb puestos raros, no? Inclús amb cabanyes que se fan als arbres, no? Ara m'ho compliques, francament m'ho compliques, tens, me fots amb uns trencaclosques, nano, que això és massa. I s'han mort negats, asfixiats.
2: Afogats amb aigua.
1: Bueno, si hi ha asfixia...
2: Sí, perdó. Sí.
1: Por inversión en medio líquido.
0: Resolem.
1: Digue'm.
0: Apagada general.
3: La Laura es va despertar amb total tranquil·litat. L'apagada havia passat durant la nit, de manera que no s'havia adonat de res. Va ser al veure que la llum del lavabo no s'obria que va córrer a obrir els ploms. Estava cada cop més nerviosa. Era possible que per culpa seva hi hagués hagut una tragèdia. El mòbil no se li havia carregat durant la nit, de manera que no tenia bateria. Així doncs, va engegar la tele i va notar com el cor se li accelerava cada cop més sota el pijama. I aleshores ho va veure. Era igual el canal que posés. Tothom parlava del mateix, de la mateixa tragèdia. Tots havien interromput la seva programació habitual. Tots feien un informatiu especial. A tot arreu hi havia enviats especials davant del mar, davant del far de la Laura, explicant com aquella nit desenes de vaixells havien xocat contra les illes Medes i havien provocat centenars de morts davant la costa catalana.
0: Gil, un relat forat que ens porta a les Illes Medes no era un pou.
2: No.
0: Era un far.
2: Sí, Greta. Sí, sí, sí, un far, un far.
1: Molt bé, molt bé.
2: No sé, bueno, no sé si 100 morts són masses.
1: Home, m'ho fots.
2: Però, bueno, perquè hi havia molts peixos aquella nit i hi havia molts pescadors que estaven allà... Bueno, i ara també hi ha el problema aquest dels creuers, no?
1: Que saps quin és el peix que més es relaciona amb un mort dins de l'aigua?
2: Quin?
1: El famós rogers.
2: Ah, sí?
1: El roger és un peix carnívor, que molt apreciat, a més, molt apreciat, però
2: que n'hi ha, en tenim aquí, eh?
1: Home, i tant. És un peix de roca.
2: És que l'estiu passat vaig anar a Tossa de Mar i em va mossegar un peix.
1: No
2: fos això.
1: Un roger, no.
2: No, eh?
1: Vale. Un roger no et mossegarà.
0: Què els hi passa, a aquests peixos?
1: El roger és un peix que... com et diria, com una rata d'aigua, per dir-ho alguna cosa, de color vermell, però que és molt carronyero. I generalment, quan s'han fet aixecaments de cadàver, moltíssims de negats, de desaparescuts, quan una barca de rastre agafa un cos que estava al fons del mar, generalment, si és en zona propera a les roques, perquè és un peix que es mou prop de les roques, hi ha molts rogers. Uh-huh. El roger és un peix carnívor amb aquest aspecte.
0: Uh-huh. Clar, i el que havia passat, Gil, és que el far havia deixat d'il·luminar els pobres pescadors.
2: Sí, sí, exacte. La sobrecàrrega de la plantació de marihuana havia fet que hi hagués una apagada i clar, no haver-hi el far que funcionés, doncs els pescadors s'havien estrellat tots durant la nit.
0: Doncs la qüestió no ha anat de rogers, ha anat en aquest cas de fars. Ha estat el crim que ens ha escrit en Gil Prat sobre roca, disseccionat pel doctor Verdalet. Moltíssimes gràcies a tots dos.
1: Merci.
0: Fins diumenge vinent amb un nou crim. Fins ara tornem.
1: Merci.
3: El suplement d'estiu. Marina Alaminos. L'estiu és tu. Catalunya Ràdio. La llum dins dels
4: meus ulls. Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Atenció, atenció! A tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom!
6: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
5: Parlarem de gastronomia.
6: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
5: La Fonda.
6: D'una a dues.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
8: Si no ho cal.
7: És que és evident.
8: És que cardem unes preguntes a vegades, tio.
9: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
7: A veure, Xuriguera.
8: Ah, i el swap, i el rap, a més, i llavors el crack.
7: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag, no sé.
9: Una cosa molt rara, Jo tampoc t'ho sabria explicar.
3: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
6: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat.
11: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat. A Catalunya Ràdio.
12: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
13: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
14: Ara qui viu com solíem viure?
12: Perquè tot un món s'acaba.
14: La casa, el servei.
13: Quants en veus fora, doncs?
14: Uns quants.
13: Ai, senyor.
12: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: el suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
1: Són 12:15 del migdia. Els diumenges a aquesta hora arribem a les 12 amb els millors eclipsis de la temporada del suplement amb Roger Escapa. I avui, les nits de Guille Milky Way, cantant de la Casa Azul.
0: Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa. Si vols...

S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui l'eclipsi, un taure que va arribar al món un dijous de lluna en quart creixent, un home que va néixer el 25 d'abril del 1974. I aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta.

0: Avui a l'eclipsi del suplement, l'ànima de la Casa Azul, el Guille Milkeway. Què tal? Com estem, Guille?
1: Molt bé. Hosti, no ho sabia, això. Sí, és una de les meves cançons preferides.
0: De Sound of Philadelphia?
1: Sí.
0: Era la número 1 el dia que vas néixer.
1: Hosti, vull dir
0: que...
1: és increïble.
0: Estava
1: perquè...
0: ja lligats i predestinats.
1: No ho havia sentit mai, però durant molt de temps, ara poder no la que més, però... Sí, de la cosa de la que més samarretes he tingut a la meva vida és de Sound of Philadelphia. O sigui, de debò, eh?
0: Ja estàveu predestinats d'alguna manera i connectats musicalment,
1: Sí, realment m'ha...
0: T'ha xocat, això.
1: Colpit.
0: Ah. On compres les ulleres, tu, Guille?
1: Home, depèn de per què. Si et refereixes així... A veure, sóc una persona que si de cop... No? Porto una cosa que m'agrada, la puc portar durant 20 anys. I, de fet, és el que faig, eh? No, si no compro ni massa roba, ni massa complements, ni massa d'això, però quan tinc una cosa, me la quedo, i si es va fent una mica malbé, me la torno a comprar. I, de vegades, si realment veig que m'agrada molt i que l'utilitzaré durant molts anys, ja sigui unes sabates, uns pantalons...
0: Te'n compres dues o tres igual.
1: Sí, o quatre, fins i tot.
0: Són la teva marca, no? Les ulleres i la gorra?
1: Bueno, marca no sé, però no li passa a tothom, això. Vull dir que quan un es veu bé amb algú, que potser et queda fatal, però tu t'hi veus bé, no? Doncs dius, bueno, doncs ja està, per sempre.
0: I ets d'aquelles estrelles del rock i del pop,
1: no,
0: potser,
1: o sigui,
0: en aquest cas.
1: Un moment, la resposta és no.
0: D'acord, perquè... un moment. Però ets d'aquelles estrelles del pop, ja t'ho dic jo, que no treus les ulleres en llocs tancats?
1: Depèn de per què. El que passa... Sí, realment està.
0: Podries
1: molt...
0: fer aquesta entrevista amb ulleres?
1: Sí,
0: hi ha
1: sí.
0: artistes que m'han fet entrevistes amb ulleres a l'estudi.
1: Sí, sí. I de fet, ara últimament sortia en un programa de televisió que havia de fer de jurat i vaig lluitar, perquè això no els agrada gens a la tele, que portis unes ulleres que reflexen.
0: Tu volies sortir amb ulleres.
1: Simplement perquè jo sóc una persona que a la meva edat ja va a punt de jubilar-me, no, però tampoc em queda gaire, continuo sent més aviat tímid. I no estic massa acostumat a exposar-me massa. De fet, no...
0: Sí, no. Aquesta és... Jo crec que fa 8 anys que volia fer aquesta entrevista. Mira què et dic.
1: No, doncs això, perquè els caps de setmana
0: clar,
1: els dedico molt a...
0: Ben fet.
1: Vull dir, sí. que no és una cosa que sigui superimportant, no? per dir alguna cosa, però clarament els anys i l'experiència t'ensenyen que si lluites per preservar aquests espais, probablement a mig termini estaràs més tranquil, més equilibrat, més... No? Vaja, amb una pausa que jo considero necessària per la vida.
0: La gorra, les ulleres... La gent que va a vegades tan produïda o que porta aquests accessoris per tapar és precisament per amagar aquesta timidesa. A tu això és una cosa que t'ha perseguit tota la vida.
1: Sí. De fet, trobo que no passa res, vull dir, perquè tots ho fem d'alguna manera. Vull dir, que poder unes ulleres... o una gorra o el que sigui, potser sí que hi ha aquesta percepció que et tapa més, però en el fons, vull dir, quan ens posem qualsevol cosa, ja estem d'alguna manera tapant una part, que, vull dir, expressant-nos, no?, d'alguna manera, perquè es diu molt això de tapar, però jo potser vull projectar una imatge, no?, vull dir, ja està, vull dir, com aquesta, però, vull dir, com qualsevol altra peça de roba o el que sigui que em dugui. Però hi ha una cosa també, ara que deies això del rock i tal, que sí que hi ha quelcom a la gent que de tant en tant té exposició, sobretot si no estàs acostumat com el meu cas, o que tampoc estem permanentment exposats, no? Vull dir, trobo que he aconseguit una cosa no massa fàcil, que és allò de que no et coneix ningú, però em puc dedicar a una cosa que aparentment sí que et veu de tant en tant molta gent, no? I que és, més o menys, romandre pràcticament sempre igual. No? Hi ha gent... Jo admiro molt un dels meus productors preferits i músics preferits de la història de música hip-hop, és Jeff Lynne, de l'Electric Light Orchestra. I, hòstia, és un tio que... Hòstia, el veus a l'any 73 i el veus ara, fa l'altre... O sigui, l'any passat que va fer el seu últim concert. Hòstia, dius... És més o menys... Vull dir, home, ja veus que
0: no és
1: més
0: Rosalia,
1: gran, no?
0: No és com Rosalia, que a cada disc hi ha tot un patró de vestimenta, de polítiques d'entrevistes, de look...
1: És que una cosa per mi és la fantasia artística, que és interessantíssima i que és necessària i que és... Vaja, que és apassionant, no? I conceptual, i això és superdivertit fer-ho i construir-ho i... Però projectar-te personalment a través d'això és el que... Bueno, a mi sempre m'ha costat una mica. Vull dir, jo no, soc una persona que no, intento com a mínim no fer cap paper. Vull dir que si parlem aquí o si parlem demà, si ens trobem a un altre lloc o no, procuro no, o considero que no canvio gaire o almenys és el que intento, però Però sí que és cert que, clar, en el fons, i avui dia que estem tan exposats, hòstia, oi que no ens agrada que la gent parli del físic dels altres? Però és el primer que fem, normalment. Mm. Vull dir, de manera... O sigui, gairebé com un diàleg interior. Tu veus una foto d'algú que fa temps que no veus i dius, hòstia, no, està gran, o està... Hòstia, què ha canviat? Hòstia, què s'ha fet? O, no, aquest tipus de merda que dius... No, jo no vull que passi això. Llavors, bueno, sempre és com buscar la manera d'estar més o menys igual. Vull dir, no, que no canviï gairebé res. I al final, mira, els calvos amb barba tenim una cosa que...
0: Tenim un sex appeal
1: és... No, és una merda, sex appeal. Vull dir,
0: escolta, mira, el Guardiola és un dels senyors més guapos de Catalunya.
1: Sí, però mira, aquesta és la gran trampa quan es parla dels calbs i tot això. Que de seguida es foten exemples de tios que són molt guapos. Clar, la meva avia deia, home, mira qui era aquell, l'actor aquell, Sean Connery, no?
0: Bruce Willis.
1: No, bueno, Bruce Willis també.
0: Bruce Willis,
1: però, clar,
0: és un altre guapo.
1: Posa exemples de gent que, clar, que són fuckers, que són guapíssims.
0: Tu mai t'has sentit un guapo calvo?
1: Home, no. O sigui, en general, quedar-te calvo és una merda, i a més et passa molt jove.
0: Amb quina edat t'ha passat, tu?
1: Bueno, doncs quan els hi passa a tothom que pateix de alopècia androgenètica, que, vull dir, quan els 18-20 anys ja et comença a caure. Si en tens molt i és rinxolat, com era el meu, doncs tens la sort que allò es va sostenint en el temps. I una mica, de manera gairebé no volguda, perquè dius, hòstia, jo mai faré com anar a Sagasti, per dir alguna cosa, no? Però inconscientment ho comences a fer, perquè és un petit moviment, de vegades, que simplement, no, et col·loques una mica per aquí, per allà, i bueno, allò es va transformant en una mena de ritual, i cada matí, i al final acabes amb unes construccions capilars impossibles, que dius, hòstia, com hem arribat, no?, d'aquest petit moviment a fer això cada matí. Però no, és una merda, és una pèrdua. Vull dir, en aquell moment tu vols sortir de casa a follar en aquella edat, no? I de cop mires, passes pel carrer i mires un aparador al reflex i dius, hòstia, aquest senyor, qui és?
0: Però tot això ara és molt fàcil de resoldre. Primer, que els guapos també són, en tenim molts que són calbs. I després, que si tu el que vols és tenir un pelazo, és tan senzill com anar a una clínica de cirurgia estètica i en un cap de setmana surts amb una melena allà que riu-te'n
1: de... El problema no és ara. Vull dir, jo ara no tinc cap problema en ser calb. Vull dir...
0: No vull centrar l'entrevista amb la calvície. Has tret el tema.
1: Jo no sé com ho faig, perquè sempre acabo aquí. No, realment és una...
0: Has fet tu sol. Un moment, una cançó, va, tira.
1: Portem 3...

0: Com ens agrada la Casa Azul i com de car és que surtin els discos de la Casa Azul, perquè aquest és un dels tres singles que vas treure el 2023, però...
1: Del nou disc, a més.
0: Costa, eh? Costa, eh?
1: Suposadament és del disc.
0: Ritme de producció a poc, perquè la qualitat de vegades vol pausa, suposo.
1: No sempre, eh? Vull dir, jo les coses de les que em sento amb els anys més orgullós, vull dir, les he fet rapidíssim. Vull dir, en tres dies estava composat, enregistrat i produït i fet... No té per què. No, és un tema més de, probablement, inseguretat. Hi ha una part de la meva manera de treballar que és que m'agrada fer-ho tot jo sol i és el que em diverteix, diguem-ne. Probablement no és el més pràctic ni el més eficient i segurament, bueno, segur, vaja, no el que millor resultat obté al final. Vull dir, jo no ho faig així perquè penso que és la manera de tenir el control total de que el resultat final sigui perfecte, ni molt menys, sinó és perquè em diverteix molt fer-ho d'aquesta manera. I en part, si treballés molt, no, amb les grans produccions, probablement perdria aquesta part de joc, que és la que em va dur en una part important a dedicar-me a això, no? Perquè m'agrada molt jugar i ara a veure què passa si aquest micro en comptes d'aquí el col·loquem allà, i a veure, aquesta cosa de descobriment una mica infantil em continua motivant molt.
0: Ens has d'explicar una nit memorable, Guille.
1: Home, a veure, nits memorables... És que jo recordo una molt al nostre primer viatge al Japó, que anàvem a tocar i que... Bueno, vam arribar allà... Jo estava obsessionat amb Tòquio i amb la subcultura d'aquell moment. Això era a finals dels 90, a principis dels 2000. Hi havia el moviment que se li deia Shibuya Kei, que era com una mena de... Era el meu referent principal des dels inicis de la Casa Azul, de música, diguem-ne, contemporània, i no tan antiga, no? I de cop, clar, vam poder anar allà a tocar, fer una petita gira i estar al centre de tot el que estava passant en aquell moment, que era per mi tot. I realment va ser arribar i no... Vull dir, no recordo res. De debò, eh? No, o sigui, ara em diràs, va explicar... Sí que et podré dir coses, però... Hosti, ho vaig viure com un... Realment com un somni, que va durar 15 dies i que, a més, s'ubicava molt a les nits. Sí.

0: would cry too. If it happened to you, you would cry too.
1: Qué maca, ¿eh? Esta versión, oye. Nobody knows where my Johnny has gone. But Judy left the same. Tu fas cara de dormir fatal.
2: Sí, sí, sí, hòstia, gràcies.
1: Vull dir, perquè se't veu un cul inquiet, no?
2: Ara entens, que... el tema de les ulleres?
1: No, no, no, no va per aquí.
2: Cabron.
1: No per un tema físic, va per un tema de que el cervell se't deu activar de nit i...
2: Sí, em passa... Cal cop que li passa a molta gent, vull dir... Que és l'insomni, és no dormir. Sí, sí, ho passo fatal des de que era molt petit, des de molt adolescent. I sí, les nits, per una banda, és la part on millor treballo a l'estudi, vull dir, no es pot explicar allò que passa, que realment no passa de dia i passa de nit, però alhora, si estàs al llit i no pots dormir, és l'estona més terrible del dia, de la vida, i que desitges que s'acabi i realment, vull dir, tots aquests fantasmes es fan molt grans, i realment grans, i és curiós, no?, com un moment del dia que pot ser increïble creant, esdevingui tan terrorífic intentant dormir, no?
1: Et poses música realment o no?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. A més, faig una cosa que fa molt de temps me la va recomanar una persona que s'hi ha dit amb això de teràpies per poder... D'això que em va dir, evita el lloc on dorms fins que realment no...
1: Has de canviar d'escenari.
2: No sí, sí,
1: has d'abandonar el dormitori,
2: sí.
1: Has d'anar al menjador...
2: Jo sí, estic al menjador. Si és estiu, molts cops em poso a la terrassa i és una cosa que faig molt. Escoltar música i projectar, diguem-ne... Bueno, i entrar... També faig una cosa també una mica... Bueno, que fa molta gent, no? Que és allò, posar la televisió i mirar pel·lis o sèries. I sí que em passa allò que també jo crec que és molt habitual de posar-me... A mi m'agrada molt la ciència-ficció i posar pel·lis... aquestes no, que et duguin a un altre estadi, a un altre lloc. Ara, últimament, em anava molt, molt bé veure pel·lis d'aquestes com de ciència-ficció russa i coses així antigues, que de cop, hòstia, hi ha un plànol que dura no, 23 minuts.
1: No cal la Rússia, eh? Una pel·li de l'Albert Serra també fa el
2: també,
1: mateix
2: també,
1: efecte.
2: Si sí, no
1: fa...
2: però no surten tants aliens. Ni tant,
1: això és veritat.
2: Ni, clar,
1: això és veritat.
2: És molt important.
1: És molt important.
2: Perquè... Sí, sí. Sí, i...
1: No, allò et deixa, porti... et deixa estabornit, aquell
2: sí, bueno,
1: la seqüència...
2: És que està... O sigui, perquè no, perquè t'interessa i dius, hòstia, però fots a un altre món, una cosa que no, que em passa molt a través de la música, i de fet sí. No, aquesta cançó de les Paris Sisters m'agrada molt perquè, a més, és com hauria d'haver estat l'original, realment, no? Aparentment, perquè és una cançó molt trista, i l'original, hòstia, sembla ja que sigui una festa real, no? Sí. Hòstia, ho diu aquesta cançó. Sí, no la puc suportar, de debò. Em genera una mena de...
1: Fora.
2: No, no, tranquil, vull dir, ja està
1: Esteve,
2: bé provocar els teus...
1: Esteve.
2: Sí, sí, sí, però és d'aquelles que dius, hòstia, com vaig poder fer això? I la toquem a cada concert?
1: Ah,
2: no,
1: o sigui...
2: No, t'explico. Clar, és que ara no sembla que sigui idiota. Vull dir, que una mica
1: bueno, perquè el públic mana, vull dir que...
2: No, perquè tampoc és una cançó que agradi massa al públic, però... No, és que m'he confós. O sigui, la cançó em desagrada.
1: A veure,
2: la producció és terrorífica.
1: Ah, la producció.
2: Sí, sí, és horrible. Llavors...
1: L'has modificat, la producció del directe.
2: La toquem com hauria d'haver estat. Que sempre dius, hòstia,
1: bueno,
2: per què no la vaig...
1: Perquè fer un disc és fer un pacte amb el tu del futur en què t'has de relació... Ja no pots modificar-ho, allò que has publicat.
2: Això tributant, també. De debò, eh?
1: Perquè has d'estar convençut, no?
2: Una persona em va dir una cosa terrible, que té tota la raó del món, però que em va marcar molt, i va dir, hòstia, és curiós, eh? Perquè el que enregistrem ara es queda per sempre. No? Diu, hòstia, d'aquí 25 anys ho escoltarem ara,
1: i el Miolestant sempre pensaràs que la producció que vas tancar
2: no,
1: l'any 2007...
2: No, perquè a més et diré més. Jo sé què és el que volia fer. I clarament no em va sortir.
1: Vas fracassar.
2: Sí, sí, 100%.
1: Aquí llavors, era un relaxant muscular, sí, això que van prohibir, no? La història de la cançó és...
2: No, però era... Això ho vaig fer molt abans que es prohibís. Això era una època que jo estava treballant aquí a Esplugues, una mica més endavant. Mira, més en línia recta.
1: D'economista, perquè tu eres economista.
2: Sí, jo bueno, ho soc, no?

0: Oh, era...
1: I en quin moment veus que et pots guanyar la vida amb la música?
0: En aquesta època... No, guanyar la vida, això no ho vaig saber fins que ja em vaig decidir provar-ho, però abans, de la meva manera de fer, doncs tenia clar que no em podria dedicar, però bueno, que volia marxar d'allà, no? I sí, jo recordo... Sí, sí. Quan ho vaig dir, recordo... No explicaré tota l'escena, però perquè jo marxava un lloc, diguem-ne, com més important, a la central... mundial d'aquesta empresa.
1: Fora de Catalunya.
0: Sí, a Suïssa. I res, uns dies abans vaig dir, marxo. Home, ja, ja, sí, sí, hem estat treballant molt per aquest lloc. Ja, dic, no marxo a l'empresa. Però com que marxes? Però això com pot ser? Hòstia, això... Però què vas a fer? Esperant que digués, me'n vaig a Henkel, una gran empresa.
1: Me'n vaig a fer música.
0: Me'n vaig a fer música. Però com? Quina música? Quina música? Jo dic, no, tinc un grup que es diu La Casa Azul. Però com? La Casita Azul! I jo, indignat, no, La Casa Azul. Saps com? És molt més que això. I... No, però com? Llavors recordo que buscava a internet aquella persona i que jo no sortia en aquell moment, perquè allò eren dibuixos animats, era...
1: No hi posaves cara, La Casa Azul. Era com es deia aquella banda de goril·les, no? Que tampoc...
0: Sí, no, no, i em basava molt a grups que m'agraden molt antics, com els Archies, o jo què sé, saps? Aquest món així meu, molt infantil. I, clar, veia allò, aquells nens...
1: Que et soc jo.
0: No, i em deia, però què? Però si no surts aquí? I jo, no, perquè això és un grup de dibuixos... Però com dibuixos animats? No s'entenia res. Mm. I sí, com van ser les coses que poc després, perquè clar, jo vaig passar 2 anys molt estressat després d'això, perquè clar, dic, ara com viuré, clar, jo tenia el meu sou, no? Tenia com un futur econòmicament, com a mínim a mig plaç, resolt. I hòstia, ara què faré? I vaig fer una època de música com d'encàrrec i vaig començar a fer música per publicitat, i que vaig fer una cançó que vaig tenir la sort, que mira, va fer gràcia, que era una campanya d'MTV amb una cançó que es deia Amo a Laura. Mm. I arrel d'allò, bueno, algunes agències tal connectaven i vaig acabar fent una cançó per un anunci d'un producte infantil per aquesta empresa. Sí, sí.
1: Estem acabant i no ha sonat una cançó sense la qual, evidentment, suposo que tu no pots fer cap concert, ja. Com t'hi relaciones amb aquesta revolució sexual?
0: Superbé.
1: Sí, amb aquesta sí. Sí, sí, amb no, aquesta sí, eh?
0: Sí, sí, sí, no tinc... O sigui, realment és una de les coses que més feliç em fa...
1: Que el teu hit més universal el puguis suportar bé.
0: Sí.
1: Això no els hi passa a gaires artistes.
0: Com a banda. Bueno, no, perquè jo crec que també molts artistes fan aquella cosa de
1: renegar del seu èxit.
0: Sí, que allò, hòstia, no és gaire bonic. A veure, no, que també és tenir sort o no tenir-ne. Vull dir, clar, tu ara imagina't que hagués estat l'altre, la que, no, per coses del destí, de cop, clar,
1: estaria
0: fet una merda. Clar, no, però mira, és aquesta, i sí, es defineix molt, evidentment la producció doncs, és d'una època, però que la vaig vaig fer jo, clar, que aparentment no estava gaire bé fer-ho, però sí, la vaig reenregistrar per poder tenir allà plataformes i que, a veure si...
1: Es repartís una mica les reproduccions.
0: I començava a sonar la que sona bé.
1: Ara no sé si sonarà la...
0: No, segur que sona la que no sona bé,
1: sí,
0: però bueno.
1: Bueno, ja sí, em sap greu, ja...
0: Sí, a veure... Sí. No.
1: Però on és l'altra? No, espera, t'acabarem amb la bona. Amb la...
0: 2019.
1: 2019, a Spotify la trobem o...?
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Val.
0: Sí.
1: Acabarem amb la reversió.
0: A veure, que sona aparentment igual, però... Tot el que són els fonaments sonors, que és el bombo,
1: però, escolta,
0: el baix...
1: Però no et pots passar la vida actualitzant les teves cançons.
0: No,
1: perquè,
0: no, no. Només ho he fet amb aquesta. Aquesta sí que és, sí, veus? Home, això és una altra cosa. Sí, sí, molt bé. Però oi que no... Vull dir, que si no ets fan i coneixes tal, tu no ho notes, que és una altra... Però, hòstia, sona millor, dius... És una cosa que...
1: Putrum, putrum.
0: Bueno, que... L'altra... Clarament és una mica esclau d'una època. I això, bueno, té més visos de temporalitat.
1: Som-hi! Well, are you ready to go? Que triste que tu vida no valia. Que t'enclaste por sentirte siempre mal. Guille, una abraçada molt forta, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, que m'agrada molt aquesta secció.
1: Salut, fins ara. Ara tornem.

El suplement d'estiu de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible. La coordinació d'informatius, Joan Rossinyol. A la redacció, Marta Ferrer i Albert Postils. A la producció, Sònia Deulofeu i Eva Catalán. Al control tècnic, Xavi Llaurador. Al control central, Joan Massana. I a les xarxes socials, Neu Reverter. El suplement d'estiu de Catalunya Ràdio tornem dissabte vinent. Fins llavors, ràdio i salut.

0: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Preocupació per la situació sanitària a Ceuta. Els centres sanitaris estan gairebé al límit i ja s'ha detectat algun cas de tuberculosi entre els milers de migrants que des de fa ja més de 15 dies deambulen pels carrers de la ciutat. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, és a Ceuta, on analitzarà la situació amb el delegat del govern espanyol i el president de la ciutat autònoma. Anem a Ceuta. Àlex Giralt Robert, bon dia.
3: Bon dia. Sí, els sanitaris afirmen que la situació és del tot excepcional i més si es compara amb un agost normal. El gruix ingent d'atencions a immigrants ha estat tensionant l'hospital de la ciutat i s'afegeix al fet que, com en tantes altres feines, ara molts treballadors estan de vacances. A l'entrada d'urgències és un degoteig constant de persones amb defalliment, ferides per baralles, problemes de pell i dolències respiratòries. En Musa, del Senegal, està esperant que l'atenguin.
4: Fa tres dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang. I per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara, de cop, m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang. I per això hi he tornat.
3: La titular de Sanitat, Mònica García, reuneix aquesta hora amb els responsables sanitaris, després ho farà amb el president de Ceuta i finalment oferirà una roda de premsa abans de visitar l'hospital de la ciutat autònoma. Àlex Giralt Robert, Catalunya Ràdio, Ceuta.
2: Repassem ara més notícies amb la Marta Sánchez. El Ministeri de Defensa espanyol confirma que dos dels seus avions de combat de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania.
5: Fa pocs minuts, Ucraïna ha anunciat l'atac a una planta de producció de combustible rus. Segons l'exèrcit de Zelensky, l'empresa atacada fabrica propulsors per diversos sistemes de llançament de coets, així com per una gamma de sistemes de míssils i armes aerotransportades.
2: Els bombers d'Andalusia donen per estabilitzar l'incendi de Niebla a Huelva.
5: Avui, les 417 persones evacuades podran tornar a casa seva. El foc ha afectat més de 40.000 hectàrees, però el perímetre ja no ha augmentat en les últimes hores. Sentim el president d'Andalusia, Juanma Moreno.
6: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio. Y por tanto, después de 36 horas de vigilancia constante, ya podemos dar, desde el punto de vista técnico, por estabilizado el incendio.
2: Accident mortal aquest matí a Manresa.
5: El conductor d'un turisme ha mort en una sortida de via a la C-37Z al Bages per causes que encara s'investiguen. El vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Arran de l'accident s'han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, bombers de la Generalitat i del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 85 ja les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes.

0: Clara Pell actua avui a les 10 del vespre al Teatre Auditori Narcís Masferrer en el marc del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. La pianista i compositora és una de les personalitats més inclassificables de l'escena musical actual i durant el concert repassarà els temes del seu darrer treball, Nuca, que posa en valor el fet d'inventar noves fórmules per trobar ponts entre desconeguts i cultivar l'empatia. I els esports, Roger Arnau.
1: La selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler ha aconseguit la medalla de bronze a l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham. Soler en categoria individual ha acabat 20a lluny del podi, liderat per la finlandesa Elisa Vainio. La prova masculina l'ha guanyada l'alemany Amanal Petros. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è respectivament. Espanya, per cert, ha aconseguit la quarta posició final per equips. I a l'europeu de natació de París, l'equip espanyol amb els catalans Nil Cadavall, Isabel Fernández i Luca Huck s'ha classificat per la final dels 4% estils. Han aconseguit la sisena millor marca de les sèries classificatòries. La final es disputarà aquest vespre. I mentrestant, en futbol, el Barça ja és a Suïssa, on aquesta tarda jugarà un amistós al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper, i són la majoria de mundialistes, tot i que Gavi i Pedri no han viatjat. En paral·lel, l'Espanyol debut avui a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Llevant a les 7 de la tarda. De moment, la primera jornada de primera ha deixat dos partits, l'Alavés 3, Getafe 0, i el Sevilla 2, Rayos 1. A segona divisió, el Girona també debuta aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés. El partit a les 7. Porto, Unagi i Unai són baixa.
2: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
4: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
4: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
5: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
6: Bon dia!
5: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
7: Que bé! Ja. Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
6: Tranquils, que no ens avorrirem.
5: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i el dilluns a la nit a TV3.
8: La casa nostra.
2: Catalunya Ràdio. Aquesta tarda torna el Tot Gira.
3: Avui dues estrenes, la de l'Espanyol i la del Girona.
2: A les 7 de la tarda, Espanyol Llevant i Girona Leganés.
3: Comença l'operació Ascens a Girona.
2: Tot plegat mentre el Barça continua amb la pretemporada. Basilea Barça amb la narració de Joan Fitó. Avui torna la Lliga, torna el Tot Gira. De 4 de la tarda a 10 de la nit amb Oriol Rodríguez.
9: Però si aquí no hi ha ningú i jo sento veus. Ai,
3: són veia. Les mil veus de Montserrat.
9: Sóc jo, la muntanya. Sóc Montserrat. Ai, mare de Déu.
3: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
10: Sóc maquinista del cremallera de Montserrat.
11: La gent que pugés a la muntanya amb esperit català.
3: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast original entre el documental i la ficció per celebrar el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat.
9: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
3: Pots sentir Joan Pera i les mil veus de Montserrat aquest diumenge a 2:45 de la tarda a Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
12: Ah, aviam què passarà avui.
13: A veure. Puc demanar una cosa?
14: Sí, tant.
13: Perdoneu. És que si em sento,
14: sí.
13: A mi mateixa cantant...
14: Ah, és tan fàcil com treure't els auriculars, si vols.
13: Sí, me'ls sí. Puc. És que si em sento, no em lio parlant.
14: Treu-te'l. T'escoltes a tu mateixa?
13: Sí.
14: Doncs treu-te'ls i ja està.
13: Vale.
14: Cap problema, no hi ha problema.
13: Endavant. Ara semblaré més intel·ligent que
12: va, Mercè, para la tele.
15: Vinga. O sigui, aquesta l'Anna Andreu, bona, eh?
12: Bona, molt bona. Sí, sí, sí. I el Tamagotchi. Parlarem sí. Del Tamagotchi.
15: Avui parlem del Tamagotchi.
12: És l'aparell aquell.
14: Sí, sí, creu, que arriba, jefa. Déu vos guard.
8: I visca!

0: El Tamagotchi és un invent japonès del 1996.
1: Collons de japonesos.
0: Sí, sí, sí. De fet, anem a explicar una mica què és el Tamagotchi pels més vells, però estava pensant que s'ha d'explicar també pels més joves, sí. Perquè... Tu, Laia, quin any hem quedat que havies nascut?
2: 2004.
0: 2004, eh? 4. Clar, és que va néixer abans el Tamagotchi que ella.
2: Clar, jo n'he tingut de Tamagotchis.
0: Ah, sí? Sí. Mira, el Tamagotchi era una maquineta en forma d'ou i més o menys de la mateixa mida que un ou, realment. Es podia portar a la butxaca, tenia una pantalleta, tres botonets, i en aquesta pantalleta hi vivia una mena d'animal que era el teu animal de companyia digital. I tu l'havies de cuidar, li havies de donar a menjar, netejar-lo, jugar, si no se't moria.
3: Ah, com un gos o sí. Bueno, un animal.
0: Sí, sí, com un gos. L'avantatge és que la merda del Tamagotchi es netejava apretant un botó, diguéssim, que la del gos és més cardat.
4: Bueno, més cardat. Cardat és entendre la situació geopolítica del món, potser, bé, però sí. Recollir la mesa, o sigui, la merda del gos és una bosseta,
0: Sí.
4: Recull, inclús et pots portar una ampolla amb aigua, si vols, perquè això he vist que hi ha gent
0: que hi ha gent que van...
3: Salfumant.
0: Salfumant.
3: Una mica de calç viva.
0: Hòstia. I les façanes de les cases queden precioses després. Doncs, allò de la bosseta de plàstic, ja ho sé, que no es pot anar deixant merda de gos pel carrer, però hauríem d'inventar un altre material, perquè el plàstic deixa passar la temperatura. I tu agafes la merda del gos i es calenta, i notes calent.
1: Aquest gest que fas amb la mà no m'agrada gens.
0: Bueno, és que es nota que és calent, hòstia.
5: Ets molt delicadot. Tu també cagues calent, Peyu, o què?
0: No, caguen molt més calent. Els gossos caguen molt calent, que a l'hivern a vegades surt fum, que jo ho he vist, això. Ho he vist o no?
3: Hòstia, sí.
5: Perquè és el contrast.
0: No, perquè tenen la temperatura corporal més alta, els gossos.
1: Ah, sí?
0: Llavors caguen més calent que nosaltres.
1: I això vol dir que van amb febre tot el dia?
0: No, simplement
1: tenen la temperatura... Van calents així, ja...
0: Són així.
1: Ja.
0: Sí, no sé quan estan... Sabeu quin és l'animal que caga més calent?
3: No, i ara que ho dius...
1: Jo tinc feina. Jo tinc feina, Peyu.
0: El colibrí.
3: El colibrí.
1: El colibrí,
0: Perquè els ocells són els animals que tenen la temperatura corporal més alta.
3: I
0: se't cau una caca de colibrí a sobre, caguen a 42-43 graus.
1: Oh,
0: és molt,
3: És bastant, és bastant. Tu, Peyu, una cosa, això ho saps tu de tu? De saber teu?
0: Sí.
3: O t'ho prepares, tot això, pel programa?
0: Hi ha un equip de redacció que busca tot d'informació.
1: Sí, vale, ara així ja em calma a mi.
0: Però, concretament, la dada aquesta del colibrí ho sabia jo per uns temes meus que no venen al cas.
5: Sí, però 42 graus, vols dir que no et pot cremar?
0: Bueno, pensa que des de que caga fins que et toca es va refredant, Hauries de tenir el colibrí sobre l'espatlla i que se't cagués amb l'espatlla nua.
4: I la merda aquella de l'ocell de l'Almeida, sabries dir-me a quina temperatura estava?
0: No. Ell devia estar a 36 graus. En fi...
1: Tamagotchi, parlàvem.
0: Ah, sí, el Tamagotchi. No sé quina temperatura caga el Tamagotchi, no ho sé. El va crear una senyora japonesa que es diu Aki Maita.
3: Aki Shuigera, canvi.
0: No. Sisplau. Respecte. Aki és el nom. És una senyora japonesa que es diu Aki i el cognom és Maita.
3: Wow.
0: La senyora no es va fer milionària perquè l'invent el va fer mentre treballava per l'empresa Bandai, que a finals dels 90 en va vendre uns 82 milions.
1: Hòstia, fes números.
0: Ah, no, és que et queda un euro per Tamagotchi, són 82 milions d'euros.
1: Ja pot anar cagant el Tamagotchi,
0: A partir dels 2000, però, la moda va caure en picat, la tecnologia va avançar tan ràpid que les consoles i altres dispositius portàtils van matar el Tamagotchi. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui ens visita una boja coneguda, una cantant i compositora que cuina les seves creacions amb llenya de roure, una caldera i deixant que la sopa vagi fent xup-xup. Unes cançons fetes amb gran delicadesa i que et travessen el cor com un record que creies oblidat. En fi, prometo no posar-me més melodramàtic.
0: Carai, Déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí, s'has posat intens, eh?
1: Estic inspirat avui, què vols
0: dir? Molt bé, molt bé, Arnau. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Anna Andreu! Bravo!

0: Anna Andreu, què has menjat avui per esmorzar?
1: Un plàtan.
0: Un plàtan.
1: I després un entrepà de formatge.
0: Ah, i no veus res?
1: Sí, cafè també. Dos.
0: Cafè. Dos cafès, eh?
1: Sí, és que m'he llevat molt d'hora. I ja venia cap aquí i dic, necessito més gasolina.
0: Bueno. Escolta'm, tu ets de Sant Quirze del Vallès.
1: Sí, vaig créixer allà. Vaig néixer a Barcelona, però sóc de Sant Quirze del Vallès.
0: Jo hi vaig viure un parell d'anys, a Sant Quirze del Vallès.
1: I què tal? Té les seves coses.
0: Què has menjat per esmorzar? No, bé, és que jo vaig viure una zona... Bueno, era quan estudiava a l'Autònoma amb la meva xicota i vam trobar un pis allà darrere de l'Alcampo, que és a l'altra banda de les vies.
2: Conec.
3: Sí. I tenia la meva millor amiga.
0: Ah, sí?
3: Allà.
0: Ah, sí.
3: Mira.
2: Darrere les vies de l'Alcampo... Sí. Ja veus que no t'ho vas passar molt bé.
0: De tots els cotxes aparcats que hi havia, crec que el 50% eren policia secreta. Sí, sí, feia una mica de cosa, sortir a passejar el gos per allà.
1: Era... Sí, hi ha zones i zones,
0: sí,
1: a Sant Quirze.
0: Sí,
1: el Campo està bé. El Leroy Merlin.
0: Sí, el Toys R Us hi havia també, no?
1: Sí,
0: sí, sí, ben maco tot
1: allò. Molt, molt maco.
0: Tu vivies a l'altra banda de les vies.
1: Jo vivia a l'altra banda de les vies. Mm. A l'altra banda de l'Alcampo.
0: A l'altra banda de l'Alcampo.
1: Però no hi vaig fer gaire vida, tampoc.
0: Ja. I on vius ara, on tens?
1: Jo visc a Sants, fa anys.
0: Barcelona.
1: A Barcelona.
0: Molt bé, escolta. Pels que encara no hagueu escoltat mai, l'Anna Andreu és aquesta noia que la teniu aquí asseguda i que sona així de bonic.

0: Ja t'inspirava la música en aquella època que corries per allà darrere l'Al Campo, diguéssim? Ja tenies ganes de fer això?
1: La veritat és que no... fer música mai havia estat com una cosa que pensés que no era la meva vocació o el meu somni. Era una cosa que he anat veient amb els anys que em dóna certa pau i que me n'en surto. I llavors he tingut la sort de descobrir-ho de més gran i poder-ho fer.
0: A què t'haguessis dedicat, si no?
1: No en tinc ni idea.
0: No ho saps.
1: Jo vaig estudiar psicologia.
0: Psicologia? Hòstia, no ho diguis, això, perquè llavors sempre ja et sents analitzat quan parles amb
1: un pèl. No. I vaig fer màster i així tot, però no m'hi vaig enganxar gaire.
0: No et va agradar?
1: No. Bueno, la carrera no em va agradar gaire, no.
0: On vas fer-la?
1: A l'Autònoma. Mira que...
0: I aquesta és la falca publicitària de psicologia. No, aviam, a un altre li pot agradar.
2: I també, home, sort n'hi ha, que n'hi ha que els agraden.
0: La Xuriguera també va fer filosofia a l'Autònoma.
3: Sí, hi ha alguna assignatura de psicologia.
1: I què tal?
3: No em va agradar gens.
1: Que no. No, a mi tampoc, de veritat.
3: Psicologia.
0: Es trucaran de l'Autònoma i es queixaran.
3: Bueno.
0: No.
2: Jo a l'Autònoma, jo hi vaig...
0: Tu sí, eh?
2: Jo a l'Autònoma...
3: No t'hi vist mai a l'Autònoma, tu?
2: No m'hi van voler.
4: A una festa.
2: Però vull dir que jo soc un gran defensor de l'Autònoma.
1: Sí, no, jo també, eh? Sí, sí.
0: Escolta, l'any passat vas treure el Vigília, que és el teu tercer disc, que, a més, el vas treure poc després d'haver sigut mare. No sé si recordes aquell procés, com va ser.
1: Quin dels dos?
0: Els dos conjuntament, perquè els vas fer conjuntament.
1: Sí, sí. Bueno, sí, sí, no me n'oblidaré mai. No m'oblidaré mai. Sí, no, el disc va sortir un cop ja... La meva parella i jo ja havia nascut el nostre fill. I pel que sí que tota la preparació del directe i tot plegat sí que ho vam fer quan ell era molt petit, que tenia pocs mesos i...
0: I que us l'enduíeu a concerts?
1: Sí, durant la gira també els primers mesos veníem nosaltres i, ostres, sí, no ho oblidaré mai.
0: Perquè la teva parella també forma part del projecte, llavors és difícil no combinar-ho.
1: Clar.
0: La criatura està amb una o l'altra.
1: I si fa pit i tot, vull dir, tampoc pot estar poca estona sense nosaltres.
0: Era clar.
1: El que durava el concert i poc més.
0: Com és això de compartir projecte amb la teva parella? Us ha passat algun dia que a mig concert aprofiteu per... Recorda't que hem d'anar a comprar macarrons que ens fan.
1: Aviam, té coses boníssimes. Jo diria que en té moltes més de bones que de dolentes. Perquè al final és amb la persona que millor t'entens i quina sort poder compartir també aquesta faceta, no?, de la vida juntes. Després sí que és veritat que a vegades...
2: Les dolentes.
1: Aviam, les dolentes... Pot ser que, no sé, que un dia t'enfadis i estiguis fent les proves de so i t'emprenyis, però llavors tens la sort que tens un concert per endavant, que no parlaràs. I llavors... És veritat. Sí, perquè llavors et comuniques d'una altra manera, et mires, estàs tocant, connectes d'una altra manera i te'n recordes de què és l'important. No? I això fa que a vegades ens reconciliem sense haver de parlar res.
0: Quan té la criatura, ara mateix?
1: Ara té un any i nou mesos.
0: Un any i nou mesos, amb dues mares músics.
1: Sí.
0: Què li espera, la criatura?
1: Mira, és que no ens deixa tocar, perquè sap que quan agafem la guitarra o la Marina agafa el violí o la bateria, sap que ho associa a la feina i llavors diu, no vols!
0: Ah, no?
1: No vols.
0: No li agrada?
1: No ens deixa.
3: Ah, diu no vols.
0: No vols.
1: Clar, és molt difícil d'entendre, això.
3: No vols, sí.
1: Clar, perquè no vols, no vols.
0: Molt bé. Bé, escolta, la Maria Rufat...
1: Marina.
0: Marina, perdó. Rufat té estudis de música i tu ets autodidacta, perquè vas estudiar psicologia.
1: Sí, jo n'he après... El que sé ho he après sola.
0: Bueno, però bé, no?
1: Sí.
0: I què t'empenya ensenyar-ho al públic, això? De dir, hòstia, no vull que sigui un hobby, vull dedicar-m'hi professionalment.
1: Bueno, perquè em passa que quan de veritat connecto amb el que estic fent és quan ho canto per algú. No? Abans, quan tu estàs... No sé, d'alguna manera que estic fent les cançons i puc entrar-hi més o menys, però si sé que hi ha algú que està escoltant, entro molt més en el que estic fent. I d'alguna manera pren una intensitat diferent. I a mi el que m'agrada és això, és fer concerts. Llavors, per mi, fer cançons és una miqueta el que he de fer per poder-les ensenyar després. El que m'agrada és... Bueno, pot sonar com si tingués un ego molt gran, però m'agrada cantar per la gent i de cop es crea una tensió que m'agrada.
0: Al final, tots els que fem alguna cosa ho fem per algú, diguéssim, no?
1: Sí. A mi em canvia molt. És com que em creixo una miqueta, si hi ha algú a l'altre cantó.
0: I t'ha arribat d'algú que li hagi arribat la teva música d'una manera especial? Algú que t'hagi fet saber d'hòstia, a mi això ho vaig sentir i em va fer plorar, em va desmuntar.
1: Sí, m'ha passat bastantes vegades, de fet, i agraeixo molt a la gent que s'acosta a dir-m'ho, perquè perquè és bonic, no? De vegades... puc demanar una cosa?
0: Sí, tant.
1: Perdoneu. És que si em sento,
0: sí,
1: a mi mateixa cantant...
0: Ah, és tan fàcil com treure't els auriculars, si vols.
1: Sí, me'ls sí. Però ara, és que si em sento no em lio parlant.
0: Treu-te'ls. T'escoltes a tu mateixa?
1: Sí.
0: Doncs treu-te'ls i ja està. Vale. Cap problema, no hi ha problema.
1: Vale. Ara semblaré més intel·ligent que
3: a mi m'ha semblat tot bastant intel·ligent.
0: Sí.
1: Bueno, espera't, sí, sí.
4: Prova't a treure els auriculars, Xavier.
0: Ja sí era això.
4: És que no et passi això.
1: Potser és això, eh? Potser se t'arregla aquí. Bueno, què m'estàs preguntant?
0: No, tu volies... Estaves agraint a la gent que se t'acosta a donar-te una mica de feedback del que fas,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Sí, perquè... a vegades és difícil... Em sento per allà, també.
0: També, eh? Al final...
3: L'ha parat la música, sisplau, una vegada!
0: El programa de ràdio s'ha de sentir perquè nosaltres també ho fem per la gent, eh? Vull dir que...
3: Silenci!
1: No, que deia que sí, que ho agraeixo, perquè veus que té sentit el que fas. L'altre dia em va escriure un noi que em va dir que havia tingut un accident a la muntanya i s'havia quedat atrapat amb la seva companya en una llau o alguna cosa similar, no domino molt de conceptes de muntanya, i va haver d'esperar moltes hores l'helicòpter i va estar 8 hores, que em va dir que estava cantant les meves cançons per dins, perquè allà, en aquells moments, la concentració és molt important i se les va estar repetint per dins.
0: Veus?
1: Ho vaig explicar l'altre dia, per no congelar-se.
0: Fa pinta que ets molt perfeccionista, vull dir que hi deus estar una estona a fer cada cançó, a composar-la...
1: Sí, sí. Per això faig discos molt curts. És veritat.
0: Quan tardes a fer una cançó?
1: Què porta? Depèn. N'hi ha algú, perquè tampoc... No, a vegades les cançons les comences i veus que no avances i les deixo en un racó i al cap d'un mes la torno a agafar i si no, potser no acaba ni en aquest disc, acaba en un calaix de sastre i potser al cap de 3 anys la recupero. Hi ha cançons que potser la vaig començar... Vaig veure un document del Drive que posava 2021 i la cançó va sortir el 2024. Això no vol dir que m'hi hagi posat cada dia,
0: clar,
1: però sí que he tardat temps en descobrir com resoldre-la.
0: La tens allà i la vas revisitant de tant en tant.
1: Sí, és com qui fa un quadro, o no? Vas veient què és el que li falta i hi ha un moment que ho dones per acabat.
0: Tens algun ritual concret abans de sortir a actuar en un concert?
1: Bueno, amb la Marina sempre ens fem una abraçada.
0: Sí.
1: I... No, diria que no. Diria que no... M'agrada estar tranquil·la. No m'agrada que hi hagi molta gent al voltant, m'agrada estar més aviat en silenci i vull que no estic allà fent-me birres ni... No estic supernerviosa,
0: no fas, però estic... No fas la cara, tampoc, eh?
1: Bueno, no. I estic concentrada. M'agrada estar concentrada.
0: Bueno, també la manera com cantes i tot necessita també entrar en un clima, no? I
1: sí.
0: No es pot fer un concert de final de festa major amb tot de bars al voltant i gent beguda. Complicat.
1: No m'acompanyo molt.
2: Has dit això del disc curt? Què vol dir un disc curt? De quina durada?
1: Fan, no sé, són 8 cançons, normalment, uns 20 i pico minuts. Però perquè...
2: 20 i pico minuts?
1: Sí, però perquè sí que intento posar només les cançons que n'estic molt convençuda. Vull dir que si tinc 12 cançons, doncs trio les que més m'agraden i a mi m'agrada, el que m'agrada és tocar. Llavors intento posar les cançons que sóc més o menys conscient que no les avorriré, no? Vale. Que em funcionen bé del tot i que podré estar un any i mig cantant-les... entrant cada vegada que la canto, entrant bé i sentint que aquella cançó...
0: Va una mica, però, en contra del que manaria la indústria, no?
1: Absolutament.
0: I ho fas conscientment, això, també.
1: El què?
0: Això de triar un camí que no és el camí habitual que marcaria
1: no
0: la indústria.
1: No ho sé fer d'una altra manera, tampoc. Vull dir, si ho intentés, crec que no em sortiria gaire. Perquè, bueno, no són cançons, tampoc, que...
0: És que tu i la Marina, a final dels concerts, sortiu a vendre discos i merchandatge?
1: Sí.
0: Però vosaltres mateixes, eh?
1: Sí.
0: També això és com...
3: Mercat.
0: Comerç de proximitat, portat a l'extrem.
1: Sí. Sí, bueno, també, al final, la gent... Viure de la música en directe és molt complicat. És una manera, no?, d'agrair al públic que vingui, que ens permet dedicar-nos a això, que aquest sigui el nostre ofici, la nostra feina, i que menys,
0: sí, però
1: que
0: cantant,
1: si la gent ha vingut a veure't sortir... No?
0: Hi ha cantants que l'última cançó...
5: Ja quasi ni
0: ja no hi són i desapareixen amb una limusina per darrere.
1: Clar, sí. O amb un helicòpter, no? Però no, nosaltres encara no estem aquí. No, igual un dia no ho fem. O sigui, sí que és veritat que acabes el concert i estàs amb tot el subidon i necessites descomprimir, i l'últim que et demana el cos és sortir i començar a parlar amb gent, perquè igual estàs 40 minuts o una hora
0: clar, allà, clar,
1: parlant amb tothom. Però, bueno, crec que val la pena. Crec
0: bueno,
1: que
0: forma també... part de l'experiència com a públic, no, també?
1: Sí, també mires, també te n'adones realment de com ha anat el concert. Perquè a vegades tu fas un concert i dius, ostres, avui no he disfrutat tant. I després surts a vendre discos i la gent està emocionadíssima, no?
3: Bé, això passa, eh?
0: Sí.
1: Sí, que com que tu la vivència és, bueno, un concert que, bueno, no ha estat dels millors per mi i la gent està contenta, doncs, bueno, és guai saber quin estat de salut, no? Té, està el projecte, com ho ha rebut la gent i escoltar, qui t'ha escoltat, no? Com a mínim.
0: Escolta, saps que hi ha una cançó teva que es diu El crit al cel, que forma part de la banda sonora d'una pel·lícula romàntica americana? Coneixies això?
1: Ai. Em sona que... És americana?
0: Sí, sí, sí. És una bona merda de pel·lícula, d'aquestes de diumenge a la tarda.
2: Hòstia, això, la meva dona segur que la coneix.
0: La pel·lícula és The Map That Leads to You, el mapa que em porta a tu, és del 2025.
1: Sí.
0: Es pot veure a Amazon Prime, si us interessa. És, bueno, un tio que va de vacances per Barcelona i altres ciutats, s'enamora d'una actriu jove, d'una noia atractiva, bueno,
1: clàssica. Sí, sí que no l'he vist, la pel·lícula, però sí que em van dir...
0: N'eres conscient.
1: Escollim aquesta cançó, i vaig dir, doncs...
0: El crit al cel és aquesta.

0: tancat.
1: És més bona la cançó que la pel·lícula. Com, no et van demanar permís? No.
2: Sí, clar. Sí, ja. Bueno, paguen uns diners.
1: Paguen, eh?
2: Home, sí. Sí. Bueno, aviam, i de vegades també depèn, no? Quan reps uns diners, doncs moltes gràcies. I després hi ha projectes que són més petits i potser no tenen un pressupost i tu t'agrada el projecte i els hi pots seguir la cançó. O...
1: És una pel·lícula, això, eh?
2: Sí.
1: Paguen molt o no?
2: Bueno...
1: Bueno,
2: bé, està bé, home, està bé. Va molt bé. Va
1: està
2: molt
1: bé, està
2: sí,
1: bé.
2: Sí.
1: I això, deus anar cobrant també royalties després, quan la meten?
2: Sí.
1: Quan una senyora suposa Antena 3 a la tarda del diumenge, o...
3: Noi, no?
4: Antena
3: sigui.
4: 3 la fan?
2: La teva sí. Dona.
1: Bueno,
4: la meva dona, la meva dona segur, que, una part de, dels clinc-clinc-clinc-clinc...
2: Doncs dona-li les gràcies.
5: Li diré de part teva.
1: Això que dius de compartir les opinions amb la gent després del concert té una part positiva, però si et foten una hòstia, diguéssim, a nivell de dir, hòstia, no m'ha agradat això. Com t'ho agafes?
2: Home, no m'ha passat... Sí que hi ha algun senyor que em va dir...
3: Sempre són els senyors.
1: Sí,
2: sí, però ja el sempre, veia, eh?
1: Molt oportun, sempre.
2: Ja el veia, que feia molta estona que estava allà esperant per dir-me alguna cosa i va venir. No sé què, per què no fas no sé què en comptes de...
3: Cuidis de casa seu.
4: No fas una cançó dels Beatles, no? Allò...
2: Sí, no sé, em va donar com un consell que em va semblar una mica raro i li vaig dir doncs, que ho fes...
3: Vagis del psicòleg.
2: Que ho fes ell. Que quan faci un concert m'avisi i ja aniré a veure.
1: Molt bé. A on el podem veure? Mira, properament.
2: Mira, el 2 de maig serem al monestir de Sant Pere de Casserres.
1: Oh, que bonic. Sí. Aquí, tocar el pantà de Sau.
3: I darrere.
2: I després serem també al maig, toquem a Vilafranca del Penedès. Mm-hmm. I aquest estiu serem a Camprodon, al Microclima, també, entre d'altres llocs. Però, bueno, la web està...
1: Allà ho trobareu tot. No sé si estàs pensant ja en un hipotètic proper disc.
2: Sí, de fet, fa poc que estic començant a posar-m'hi, perquè em costa trobar estones. Però sí, que m'angoixa una mica sempre posar-me a fer un disc.
1: Sí?
2: Sí. Perquè com que... No, la manera de fer és una mica erràtica, a vegades. No sé molt bé com faig les cançons. A vegades penso, ja no ho sabré fer. Ja
1: això
2: tota
1: passa,
2: la sort que podia tenir ja l'he tingut fent cançons.
1: Això passa, a mi sempre em passa quan he d'encarar un espectacle de teatre nou, sempre penso, ara fer-ne un de més bo que aquest,
4: sí.
1: Ja no ho sabràs fer.
2: No.
1: Però al final vas fent. També és per necessitat.
4: Sí, una mica.
1: Anem a posar a prova el teu català.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Anna, a veure, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Vega!
1: La paraula d'avui és istme. Istme, istme.
3: Istme.
1: I-S-T-M-E, istme. A, istme, nom masculí d'origen bíblic, abreviació d'Ismael, només s'utilitza en contextos d'amistat i confiança.
3: No rigueu, sisplau. A mi m'agrada més aquell cuiner d'abans de TV3, aquell que es deia Istme Prados, em sembla.
1: B, istme, espai de terra estret que connecta dues àrees més grans, dos continents o un continent i una península.
4: No tinc el graduat escolar perquè el cabronàs de geografia em va suspendre perquè a l'examen vaig posar que el canal de Suez i l'istme de Suez eren a Girona.
1: O C, istme, sinònim de xafarderia, informació que es diu d'orella a orella i que normalment fa referència a persones conegudes.
8: Ai, nena, diu que el president de la comunitat de veïns l'altre dia el van trobar a l'ascensor amb la dels baixos, allà entelant el mirall. Ah, i sé algun altre istme que cauries de cul.
1: A, B o C, Anna?
2: Jo diria que és la B.
1: Doncs diries fantàsticament B, correcte! L'istme de Suez. Avui parlàvem del Tamagotchi. Tu ets del 88?
2: Sí.
1: No sé si et va enganxar l'època Tamagotchi.
2: Una mica.
1: Sí?
2: Sí.
1: Tenies un Tamagotchi?
2: Sí, groc i taronja.
1: Veus?
3: Hi havia colors, eh?
2: Sí.
1: Li havies posat nom? No.
2: No, no ho recordo.
1: Se't va morir com tots.
2: Absolutament. Ple de merda, o sigui, m'ha menjat merda.
1: Oh, clar, és que era molt avorrit netejar-los i les caques.
2: Bueno, és que fa molta gràcia fins cada cop, no?
8: Però ja no podies ressuscitar un cop se't moria?
1: Crec que no, eh?
2: Sortia un angelet. No, que cruel, no?
1: Jo crec que... sortia la làpida, segurament es podia ressuscitar si no t'havies de...
0: Sí, hi havia aquell botó enrere, no?, que havies de posar el clip.
1: Ah, exacte.
0: O potser el que jo
1: tenia. És veritat, sí senyor, sí senyor. Tens raó, Àlex. Ara m'has obert aquí un espai del meu cervell que tenia.
8: Sí, sí, sí. Doncs que sapigueu que el Tamagotchi es va batejar amb aquest nom perquè és la unió de dues paraules, que és un estamago, que vol dir ou en japonès.
3: Ou. Ou. Tamago. Posa'm mitja dotzena de tamagos.
1: Sí, sí, però si dius tota la frase en català i només dius tamagos, no sé si t'entendran els japonesos.
3: Ja, poder no. Ah, però en català funciona, Tinc els tamagos plens.
1: Mira.
3: Aquí t'entenen.
1: Aquí sí, aquí sí.
8: Doncs això, tamago, que vol dir ou, i després hi ha una segona paraula, que és wachi, que vol dir rellotge.
1: Mira.
3: Quina watch hi és? Ah, no.
8: No.
3: Quin watch hi posa el rellotge?
1: Ets mig japonès,
8: ja. Mira l'hora, el watch hi.
3: Quina, això.
1: El watch hi.
8: Ou i rellotge. La idea era que tinguessis una mascota en forma d'ou que la portessis a sobre com si fos un rellotge d'aquests de butxaca. Mm.
1: Hi havia gent que feia de cangur de tamagotchis, eh?
8: Què? No em diguis.
1: Sí. Quan tu no et podies cuidar del teu i tenies un compromís, el donaves a algú... M'has de vigilar el tamagotchi durant
2: una hora. Tot legal.
1: Sí, sí, com un tutor legal.
8: Això ho fèieu aquí.
4: Però ja es veia, amb aquestes coses digitals primeres que van sortir, ja es veia que no anaven bé.
1: Sí!
4: Vull dir, ja preveies que el futur no seria massa més
3: guai. A mi em fotia molta ràbia.
1: Ah, no, és el què, els tamagotchis?
3: El tamagotchi.
1: Però el que havies tingut?
3: Tu ja no, anar voltada per la classe amb un martell, tamagotchi que veia...
8: Què? Hòstia, i tant. Ets un assassí.
3: En dèiem Tete.
8: Tete?
3: Terminator de tamagotchis.
1: Què diu aquest? De veritat.
3: Els anys 80, no, això?
1: No, era 96.
8: El Tete.
4: Encara anaves a col·legi, tu?
1: El Tamagotchi.
4: D'aquí, per què estàs assentat aquí?
3: Encara hi eres.
8: Doncs que sapigueu que el Tamagotchi, encara que va morir la moda aquesta relativament ràpid, va ser el primer videojoc emocional. Quan se't moria, apareixia això que hem dit, la làpida aquesta, i els experts diuen que el que va fer va ser assentar les bases psicològiques que utilitzen moltes aplicacions i xarxes socials actuals. Notificacions que interrompen la vida real, vincle emocional amb un sistema digital que no es viu, tota aquesta mena de coses que ens està portant pel pedregar.
4: No ho vam veure venir i ara...
8: I ara mira, així, menjant-se-la.
1: I estàs molt ficada a les xarxes socials, Anna?
2: Hi he de ser... però intento no... També des de que soc mare intento no mirar-ho tant ni tenir-ho sempre a mà. No m'agrada estar putinant en el mòbil tota l'estona per casa. I soc més del que m'agradaria, però intento dosificar-ho bastant.
1: Anna Andreu, eh? No busqueu Anna Andrés, que és una model.
2: Ah. Bueno.
1: Bueno. Ho dic perquè...
2: Està bé que ho diguis, sí.
3: L'Anna Andreu també és model.
1: Correcte.
3: De l'Oceu.
1: De l'Oceu, sí, sí. Però hi havia una... És que em va passar preparant l'entrevista. Anna Andrés. I dic, no pot ser. No pot ser, no és aquesta senyora. Anna Andreu, de Sant Quirze del Vallès, de Sants actualment.
2: Sí.
1: No marxaràs de la Renaixença sense abans tocar-nos aquí en directe una cançó amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera. Tocaràs sencera.
2: Sí.
1: Que és el títol de la cançó.
2: Sí.
1: I
2: jo també tocaré.
1: Tu tocaràs sencera i la cançó també la sentirem sencera. Moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: A vosaltres per convidar-me.
1: Anna Andreu amb Laia Gluck, Arnau Tordera interpreten sencera.

0: Si no em vols sencera, si no em vols sencera.
1: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que n'és de còmode el nostre escó del segle XIX.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és la cantant japonesa Hitomi, que ens interpreta Go Go, una peça publicada l'any 2014. Aquesta cançó era l'obertura d'un anime basat en el món dels Tamagotchis. Un cop es van morir, doncs ja van inventar-se una manera de treure en rèdit fent una sèrie. Però la seva vinculació amb aquestes petites criatures no va quedar aquí. La van transformar també en un Tamagotchi i van posar la Hitomi, aquesta cantant, com un personatge més dins la sèrie.
0: Ah, amigo.
1: I a més, ella mateixa s'encarregava de donar-li veu. La jugada va ser perfecta perquè ella va explicar que la seva filla era fan de la sèrie dels Tamagotchis.
0: Els Tamagotchis. No ha arribat aquesta aquí a Catalunya?
2: No, ja arribarà. No ho he vist.
1: Aquí sempre anem 20 anys tard.
0: Sí.
1: Està al cau, jo crec.
0: Està al cau. Escoltem Hitomi i la seva cançó dels Tamagotchis i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui tenim la Boira, que és una femella de Jack Russell. Sí. Viu a Barcelona i la seva responsable és la Raquel Solà.
1: Jo en havia tingut un de Jack Russell.
0: Ah, sí?
1: Més maco que aquest, ara que el veig.
2: Bona cua, bona cua.
0: Sí. La Raquel ens ha dit que, no sé si ho veieu, per l'angle de la foto sembla que no tingui orella.
1: Sí que li falta una orella.
0: Oi? Ho sembla. Però és un misteri.
3: El que té en Peyu.
0: La Raquel ens ha explicat...
4: Està mirant el gos i li falta una
0: orella. Nois, concentreu-vos.
1: Sí, concentreu-vos.
4: Perdó.
3: M'han canviat i m'ha sortit en Peyu.
1: No em falta, a mi no em falta cap orella.
0: No, les té les dues amagades.
1: Ara, tinc un gros.
0: Doncs sembla que li falti una orella, de fet no ho sabem, però és que la Raquel ens ha explicat que un cop li van mossegar l'orella i no sabem si és que s'ha quedat sense.
4: O...
0: Una cosa que tenim clara, i també amb la foto ens ho indica, no? Que va
1: amb un monopatí.
0: Doncs és que no li agrada passejar, tu. Es veu que cada vegada que veu una boca de metro, ella ho associa a anar-se'n cap a casa i es fica cap a la boca de metro.
1: Això de la foto potser no té orella i llavors li fan fotos sempre des del perfil bo.
0: Potser sí.
4: Com un Julio Iglesias.
0: Jo ho faig, això. Sí?
4: Com Julio Iglesias també li feia.
1: Sempre li fan des del cantó que no es veu la nena petita darrere.
4: Exacte.
3: He dit exacte, però encara no havies acabat la frase.
1: Per on el passejarem, aquest animal?
2: Doncs l'any 1924, Barcelona està engrescada amb les obres de les primeres línies de metro de la ciutat. Van començar l'any 1922 i el mateix rei Alfons XIII... Em renco la boca després de dir-ho. Va fer-ne la primera parada inaugural.
1: Avui passegem el gos per Barcelona. Som el 12 d'abril de 1924. La passejada d'avui és ideal per la Boira, que és una gossa que no vol caminar per Barcelona si no té una boca de metro a prop. Avui estarem tota l'estona sota terra, mentre els obrers enllesteixen les obres del Metropolità Transversal, el que seria l'actual Línia 1, que tots coneixeu.
4: Bueno,
3: qui tots?
1: Tots no ho sé, perquè jo quan ho he llegit el guió aquest dematí... Ho he hagut de buscar, com era la línia 1 de metro, perquè no tenia ni idea. I és ben parida, travessa tot Barcelona.
4: Què dius ara, boig?
5: Jo l'agafo cada dia.
1: Ah, sí?
4: Sí, és que l'agafo cada dia.
5: Tot el dia, de Bellvitge a Marina.
1: Ah, mira.
4: Però per bici.
1: M'ha agradat molt.
5: Sí, vaig anant i venint.
1: Arrenca l'Hospitalet a Bellvitge i llavors acaba Santa Coloma de Gramenet i l'última parada es diu El Fondo, que es va de Bellvitge fins al Fondo.
4: Hosti, que bo. Que maco. Anem-hi un rato.
1: Sí, un dia. Fem-la tota, un dia.
4: Sí.
1: Agafem uns entrepans...
4: Però darrere el tren
0: corrent, de ser llarg, això,
1: No sé quanta estona tardes a travessar-ho tot.
6: Una hora.
0: De Bellvitge a Marina, 35 minuts.
4: En metro?
6: No ho fem mai.
1: Ja ho farem, ja ho farem.
4: No ho farem, fem-ho.
1: El problema de la línia és que les obres són d'una magnitud descomunal, com us deia, travessen tot Barcelona, i les obres van amb retard, com és habitual en aquests casos. Heu de pensar que la construcció del metro de Barcelona és a pic i pala, Avançar un metre comporta diverses hores de feina i la línia ha de tenir 4 quilòmetres de llarg. De tota manera, el capatàs de la construcció no sembla gaire comprensiu amb els seus treballadors.
6: Fa rato que sóc el capatàs. Va, coi de treballadors! Va, vagos, ganduls! Que la meva àvia picaria més ganes que no pas vosaltres. Vinga, va, acabar aquí.
3: Fem tot el que podem, Guaita com tinc les mans, vull dir que...
6: D'aquí 6 mesos s'haurien d'haver acabat aquestes obres. Va, vinga, pica.
2: Oh, potser si ens deixés de cridar d'aquesta manera i ens donés material com Déu mana, doncs aniríem més de pressa.
6: Els obrers, el que us fa moure són 4 crits ben donats. Vinga, va, acabar aquí.
1: Les condicions dels obrers de l'any 1924 són terribles. Ens trobem sota la dictadura de Primo de Rivera. Els moviments sindicals estan prohibits i Barcelona necessita mà d'obra, encara que sigui no qualificada. En aquesta mena de construccions el sou és baix i el perill de tenir un accident és elevat.
6: Això són ganes de queixar-se i poca cosa més.
1: Els obrers del metro són els anomenats topos, ja que, com els talps, ells tampoc veuen la llum del sol. A sobre nostra hi tenim els atrafegats carrers de Barcelona, però aquí dins del túnel el món s'atura i el silenci només es veu interromput pels pics i les pales dels obrers. La construcció del metro de Barcelona és una feina duríssima. La Boira, el nostre Jack Russell, ja fa estona que s'ha adonat que allò no és com les boques del metro d'avui dia. Abans de tenir el metro de Barcelona en funcionament, molta gent va haver de suar sang.
7: Bueno, el metro d'avui dia a Barcelona també fa una mica de por,
1: Sí que és veritat, sí.
7: Sí. Bueno.
1: I aquells passadissos... Jo no he entès mai els trasbordos, aquells passadissos llargs. La gent que canvia de parada per sota terra, poguent anar per dalt i veure una mica l'ambient, i els veus tots allà, me cago en Déu, en aquell...
0: Hauries de tornar a pagar, si vas per dalt.
1: No, home, ja et val el mateix bitllet, no?
7: No,
3: Peyu, no t'emmerdis.
1: No, per això no m'hi fico. Penseu que els anomenats topos fan jornades de 12 hores. S'hi posen a trenc d'alba i no surten del túnel fins que ja és de nit.
3: No, i això de no veure el sol, això va fatal pel ritme circadiari.
1: Sí.
6: El ritme circadiari. Què és el ritme circadiari? El ritme circadiari. A vosaltres sí que us falta ritme. Va, a treballar! Ah.
1: Segurament els obrers del 1924 no sabien, a diferència nostra, què és el ritme circadiari,
6: sí.
1: No?
6: Que també estaria bé explicar-ho una mica.
3: Jo me'l miro cada setmana.
1: El ritme...
6: Què és?
1: Bueno, és el ritme circadiari.
6: Com el metabolisme.
1: El ritme circadiari és el que vas en concordança amb el sol. Quan surt el sol treballes i quan s'apaga vas a dormir.
6: El de les gallines.
1: Exacte. Aquest és el circadiari.
6: És aquest. Sí, el circadiari.
1: Circadiari, sí.
6: El circadiari.
3: No és anar a veure un tortell poltrona cada dia.
1: No. Segurament deia que els obrers no saben de què va tot això i que pateixen les conseqüències de treballar 12 hores sense veure la llum del sol, que és gros, això, eh? I entren de nit i tornen a sortir, que ja és de nit, altra vegada.
6: Sí, doncs mira, Peyu, sí. Ara hem pensat uns canvis,
1: sí.
6: I això s'arreglarà, ja veureu.
1: Ah,
6: sí? Sí, ja veureu.
1: Les obres van tan endarrerides, sí. Que l'empresa responsable, que per cert és privada, ha decidit fer dos torns.
6: Dos torns.
1: Els obrers del torn de dia treballen de les 6 del matí fins les 12 de la nit.
3: Hòstia.
1: Llargot, eh? No? Sí, per molt que paris a esmorzar...
3: Sí, no, se't fot llarg, eh?
6: Si hi ha feina, eh?
1: Sí, sí, sí. I llavors hi ha els del torn de nit que treballen des de les 12 de la nit fins a les 6 del dematí.
6: Ah, solucionat, eh? Els que sortiu el de bon dematí tindreu tot el dia per anar a parar el sol.
1: Veus que bé?
7: Hòstia, jo no sé què prefereixo, la veritat, eh?
1: Jo no treballar.
7: Sí, també, veritat.
1: Les dues. Sí. A partir de llavors, les obres del metro de Barcelona són ininterrompudes. Dos equips d'obrers aniran rellevant-se. En aquell túnel hi ha pic i pala les 24 hores del dia. Però a vegades, en aquesta mena de coses, no es pot córrer.
3: Pep, què és aquest tremolo, eh? Ho sentiu o no?
6: A veure, es pot saber per què esteu parant? Va a treballar.
2: Oh, ja fa dies que sentim tremolors molt estranys.
6: Sí, va, deixeu-vos de ximpleries i vinga, va, a treballar aquí. Pico i pala, eh? Va.
3: Home, però és que sentim fresses, eh? Vull dir, és que aquí se sent una cosa que...
6: A treballar, us dic!
3: Bueno.
1: Els obrers més experimentats ja fa dies que estan notant uns tremolors que no són normals. És un tram subterrani amb un terreny difícil.
2: Capatàs, això és molt perillós. Cada cop que fem anar al pic, el túnel tremola.
6: Bueno, em sembla que són molt poques ganes de treballar, això.
3: Mira què passa. Mira
6: si
3: què
6: tremola,
3: passa.
6: Si deu ser que passa el metro prop.
1: No pot passar el metro perquè l'esteu fent. No hi és, el metro, encara. L'esteu fent. Ho entens o no, això?
6: Ja m'ha costat, però ara ho he entès. És que tinc el circuit...
1: Ara sí que tremola a Barcelona, eh? Sí. Jo me'n recordo, hòstia, el Capitol.
6: Sí, noi.
3: Home, i tant.
1: El camerino aquell d'allà sota de la sala Pepe Rubianes, anaves a cagar allà, passava el metro, tremolava el cul, eh?
3: Sí. No, mira a veure què passa com pico, eh? Sí. Ja ho veuràs.
1: Sí que tremola, sí.
3: Veus?
1: Sí que tremola.
6: A veure.
1: Prova tu, Xuriguera.
6: Deixa'm-ho provar a mi. Veus? No ha passat res, eh?
1: Va.
3: Bueno. Bueno, que ha picat molt fluix, ja veuràs.
1: Pica més fort, va, parit.
3: Toma.
1: Què?
6: No,
1: fes-ho tu, Xuriguera.
6: Porto jo. Deixa'm-ho picar a mi. Veus?
1: Però pica fort, hòstia.
3: Pica fort. Com ho faig jo. Guaita. És ben parit, això, treballar així.
1: Ah, guaita.
3: Pica tu.
6: Però que estàs amb dinamita, tu.
3: Pica tu. Deixa'm picar jo, pica jo. Pica tu. Aquests efectes m'agraden.
1: Ai, noi, com hi disfruteu. Som el dissabte 12 d'abril de 1924.
6: Ja.
1: Durant el torn de nit, llestimosament, les queixes dels obrers han sigut ignorades i en un moment de l'excavació passa el que no hauria hagut de passar mai. El túnel s'esfondra amb els treballadors a dins. Ara sí que m'han tremolat les orelles.
3: Ja passava ningú.
6: Heu picat massa fort, ara.
1: Sí.
0: Pica tu.
3: Pica jo, ens hem passat.
0: Pica jo.
3: Jo no picaré més.
1: Sí, em sembla que al final, per això, el que ho ha fet caure ha sigut el copet fluixet, eh?
3: Sí.
1: El pic aquell.
6: A vegades, eh?
3: Saps com allò l'últim trago? Saps que és el que et fot mal?
1: Ei. La versió oficial primer parla de dos morts. Bueno, ens hem escapat barat.
6: Bueno, bé, si no et toca tu.
1: Ah, no, sí, clar. A mesura que passen les hores, els cossos, però, van apareixent. Al final serà un total d'11 víctimes mortals.
6: Apa.
1: Les obres del metro s'han convertit en la seva tomba. L'endemà, Barcelona es desperta amb un forat gegant entre Plaça Catalunya i la Bordeta. Els familiars reclamen justícia, però no s'hi pot fer gran cosa.
6: Senyora, l'acompanyo en el sentiment.
0: Moltes gràcies, bon home.
6: Sí.
0: Ai, quina pena tan horrible que tinc dins meu.
3: Pobre família.
0: Vostè també formava part de la brigada, no?
6: Sí, Sí, bueno, més o, bueno, sí, més o menys. Jo era el capatàs. Però érem com una gran família.
1: Una gran família...
6: Ens estimàvem tots, a Peyu.
1: Sí, d'aquella manera, eh? Sí, penseu que l'empresa, just després de retirar els cossos, ordena continuar amb les obres immediatament. No hi ha temps per perdre. Ni dia de dol, ni ximpleries, tu.
6: Ja, que vols fer-hi, eh? La vida continua, eh?
1: Sí, noi.
6: Show Mas Gordon, eh?
1: Sí, sí. Què? Has dit Show Mas Gordon?
6: Show Mas Gordon, es diu.
4: Sí, amb gel.
1: La injustícia és enorme. Els obrers eren gent sense estudis i les seves famílies no tenien recursos per pagar-se un advocat. La gran majoria són immigrants amb origen a Andalusia, Múrcia o l'Aragó. Pocs catalans, per no dir cap, treballen com a topos.
6: No eren catalans, però també eren bones persones, eh,
1: sí,
6: Peyu?
1: Esclar, home.
6: Ens estimàvem molt a tots.
1: Tots.
6: Eren com una gran família, tots
0: nosaltres. Jo era la dona del Ramiro.
6: En Ramiro.
0: Sap, el Ramiro?
6: En Ramiro?
0: Ramiro.
6: Espera't.
0: El...
6: En Ramiro.
0: Ramiro.
6: Un que era molt alt.
0: No, aquest no. No, el Ramiro era...
6: Ara no em ve el cap, però en Ramiro era, me l'estimava molt, eh?
0: Sí. Molt bona persona, el Ramiro.
6: Sí, tant que sí, explicava uns xistes, eh, que sí?
0: No, era més aviat eixut.
6: No, era molt eixut. Érem una gran família, Peyu.
1: Sí, ja es veu. Tan gran que quasi bé no els coneixia, hòstia.
6: Era molt fosc allà sota.
1: Esclar, ja me'n faig càrrec.
0: I no ho veia.
6: Poder feia el turno de nit, no feia el de dir...
1: Sí.
0: L'únic consol que em queda, no?, és que, mira, amb els diners que ens donarà l'empresa, no?, podré seguir posant un plat a taula.
6: Sí, no. A veure, no...
0: No?
6: Sí.
0: Sí.
6: No voldria desil·lusionar-la, però... És una mica delicat, aquest tema.
1: Ah, no li pagareu res? No els hi pagareu res?
6: Heu de parlar amb el jefe.
0: Escolti, que jo tinc uns fills, per alimentar.
6: No haguessin cardat tant, doncs. Vull dir... Perdó.
1: Se li acaba de morir l'home sota el metro.
6: Sí, perdó. Demano perdó.
1: En Ramiro, és que tens en Ramiro calent encara.
4: Hi ha personatges que els expulsaria un parell de setmanes.
0: La majoria del xuri.
6: Estava en un pàrquing, jo.
1: Que sapigueu que això que hem explicat va anar així, eh? Una investigació posterior manipulada de dalt a baix conclou que la culpa havia sigut dels treballadors.
4: La mare que...
1: Com que ha sigut una negligència seva, no hi haurà compensació per les famílies. Déu-n'hi-do, eh? Gros, això. L'enfonsament del metro de Barcelona del 1924 es va intentar tapar de totes les maneres possibles, malgrat tenir un forat enorme al mig de la ciutat. Pocs diaris se'n van fer ressò.
4: No en van parlar.
1: És curiós, no surt a La Vanguardia, aquest forat. Heu vist que hi ha un forat amb les cançons?
6: No diu res, La Vanguardia.
1: No diu res.
4: Què parlen, doncs?
1: Un diari de l'època, després d'anuncis de remeis contra la calvície, la sífilis, la impotència i el reuma, després de tota la publicitat del teatre, el cinema, el futbol i els toros, titulava petitonet a la pàgina 17 Enfonsament al Metropolità Transversal. Un titular que dius, bueno...
0: Justet.
1: Bueno. Ni els 11 morts...
6: No, res.
1: Déu-n'hi-do, eh?
6: Ramiro.
1: Anem a veure si en comptes d'11 morts en seran 12. O no. A veure si sobreviu el Jack Russell de Barcelona, que li agradava tant entrar al metro.
0: A veure, jo sóc aquí amb la...
8: Marta.
1: Marta.
8: De Sabadell.
0: De Sabadell!
1: Mira,
8: bé, Sabadell.
1: Us coneixeu, perquè Sabadell us coneixeu.
8: No.
1: Us coneixeu tots, a Sabadell.
8: Sou
1: una gran família.
0: Sí. 270.000, oi? Som una gran família.
1: A veure, a quina ciutat es va construir la primera línia de metro de la història? A. Londres. B. París. O C.

0: Crec que l'any 1924 11 obrers van morir perquè nosaltres avui dia puguem anar amb metro. Irònicament, és la línia vermella. La línia que va costar sang humana tenir-la acabada. La línia es va acabar inaugurant 2 anys més tard i l'accident de seguida va formar part del passat. La boira. I fins aquí la Renaixença. Que el senyor sigui... M'estic saltant les coses, perdoneu, no ho he dit bé. Fins aquí la Renaixença, ens trobarà com sempre al segle XIX. Ara sí. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I el vostre espai.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

És impossible la fuga per l'escala i es regirà tot el pis de dalt a baix. Es mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: trobar el replà.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
4: Bon dia, us informa Eva Comte-Martí. Les ONGs que treballen a Ceuta alerten d'una crisi sanitària imminent si no es millora l'atenció als milers de persones que des de fa dues setmanes malviuen pels carrers de la ciutat. Asseguren que els hospitals estan detectant brots de gastroenteritis i sarna i que ja hi ha hagut algun cas de tuberculosi. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, visita Ceuta per valorar de primera mà la situació. Per la seva banda, el PP denuncia que Ceuta pateix un col·lapse sanitari després de l'entrada fa 15 dies de milers de persones des del Marroc. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra Mònica García justament el dia que visita Ceuta.
5: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar dos médicos y dos enfermeros más. És una tomadura de pelo.
4: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció. Un concepte, el de traïció, que el de traïdor, que també va fer servir ahir la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Dos avions de combat espanyols de l'OTAN abaten un dron que violava l'espai aeri de Romania.
6: Segons la portaveu de l'OTAN, Alison Hart, sembla que era rus. Ha passat en una matinada en què Ucraïna ha atacat Moscou amb 600 drons que haurien matat almenys 5 persones. Segons les defenses antiaèries russes, han abatut més de 800 drons des d'ahir a la tarda. Moscou és lluny del front de guerra i des de l'inici de la invasió ordenada per Vladimir Putin el 2022 havia esquivat els efectes directes del conflicte. Els últims mesos, però, l'exèrcit ucraïnès ha intensificat els atacs en llarg abast contra la capital.
4: Una batalla campal a Lleida, en què s'han vist implicades un centenar de persones, ha acabat aquesta nit amb 5 ferits, 4 dels quals menors d'edat.
6: Els fets han passat quan una trentena de persones, amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons, han arribat en grup a un parc situat al carrer Rosa Parks i a l'avinguda Sant Ruf, i ha començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que no ha estat un atac espontani, sinó una acció premeditada que podria ser una revenja per robatoris i assalts anteriors al mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que es va acabar amb la detenció de dos menors i amb 3 ferits per arma blanca.
4: Matí d'afectacions a Rodalies.
6: Una línia tallada i una amb retards per dos robatoris de cable de coure. Equip viari, Carmina Malagarria.
7: Bon dia. Pel que fa a Renfe, hem de dir que un cop més incidències a la línia R3. La circulació està interrompuda a la línia R3 entre la Garriga i Centelles, com dèieu, per robatori de cable. Hi ha servei alternatiu per carretera. També per robatori de cable entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Roda Mar, a Roda de Barà. La circulació de trens de la línia R13 arrossega retards de més de mitja hora. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.

0: Lala Love You, dèiem, un dels grans fenòmens del pop-rock, actua avui a Puigcerdà dins el Summerfest de la Cerdanya. La banda madrilenya ha revolucionat l'escena amb el seu so punk-pop i l'impacte a les plataformes digitals. Amb milions d'oients mensuals i diversos discos de platí, actuen avui a les 9 del vespre. Esports, Roger Arnau.
1: Medalla de bronze de la selecció espanyola femenina de marató amb la catalana Meritxell Soler a l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham. L'atleta de Sant Joan de Vilatorrada en categoria individual ha acabat vintena a la prova masculina. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è respectivament. Mentrestant, el Barça ja és a Suïssa, on aquesta tarda juga un amistós al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper, i són la majoria de mundialistes, tot i que ni Gavi ni Pedri han viatjat. L'Espanyol debuta avui a la Lliga, ho fa a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda, mentre que segona el Girona debuta a Montilivi contra el Leganés també a les 7. Porto, Unagi i Unai són baixa. En futbol sala, el Barça juga a partir d'aquesta hora el seu segon partit de pretemporada. Serà contra el Valdepenyes a la final del torneig amistós Mucho Más. A les semifinals els blaugrana hi van guanyar per 3-2 al Cartagena. I finalment acabem explicant que avui comença el Mundial d'Hockey Herba a Bèlgica i als Països Baixos. La selecció espanyola masculina amb 12 catalans s'estrena a 2:45 del migdia contra Sud-àfrica. L'equip femení, amb 10 catalanes, debutarà a 8:45 del vespre contra Irlanda.
2: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
4: Aquests dies que celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, és curiós descobrir quins eren els seus costums a taula. Es veu que Gaudí era de menjar poc, escàs, i era un fanàtic de les hortalisses. Una dieta senzilleta, frugal, sense excessos i amb poc o gens de carn i peix. Àpats pràcticament vegetarians. Segons recullen alguns dels seus biògrafs, un dinar tipus gaudinià podia ser verdures crues i triturades o una amanida amb oli del bo, una mica de llet i un grapat de fruits secs i aigua, sempre aigua. Un menú que contrastava realment amb les cartes dels millors restaurants de Barcelona que es veu que havia freqüentat quan era més jove. Fins i tot en això anava a contracorrent perquè, òbviament, en aquella època, finals del XIX i principis del XX, no era pas tendència ser vegetarià. Darrere de tot això, una salut una mica delicada i la creença que, evitant la carn, notaria el cos més lleuger i tindria la ment més enfocada en la seva obra. Ora et labora i menja poc. I ben pensat, algú podria dir que avui Gaudí seria exemple d'allò que tantes vegades prediquem. Menjar molta fruita i verdura i reduir la carn, però no sempre era exemplar el gran arquitecte català. Es veu que també feia dejuni sense control d'aquells que tan sovint desaconsellem. Atropellat pel tramvia, a Gaudí se'l va trobar amb un grapat d'avellanes a la butxaca. Esperem que de Reus.
2: Un restaurant caníbal a Berlín.
4: Gerard Jubany, ben tornat, benvingut, què tal?
5: Molt bé, gràcies. Bé. Estava pensant que la meva dieta no és gens gaudiniana.
4: No és gaudiniana, menjar, tu, no.
5: És que això de les... Has dit verdures crues? Verdures
4: sí.
5: Crues triturades.
4: Bueno, ho hem llegit en diferents llocs. Sí. Jo anava a posar crema de verdures, però clar, per fer una crema les has de coure.
5: Una mica.
4: Però no, perquè es veu que si menjaves tot cru, doncs tot millor, segons Gaudí, eh?
5: Avui en dia hi ha els crudivegans, no?
4: Sí.
5: Els crudivegans.
4: Doncs mira, per aquí devia anar.
5: També
4: no, perquè no veia
5: que...
4: llet. Llavors ja no hagués sigut vegà, clar.
5: Clar. I després perquè hi ha els que fan el dejuni intermitent,
4: també,
5: no? Que pel que has dit també ho feia.
4: També ho feia tot.
5: Que era un nutricionista avançat al seu temps, també. A part d'un arquitecte avançat al seu temps, nutricionista avançat al seu temps.
4: Sí. Ai... Bé, a qui convidem avui al restaurant Caníbal?
5: Doncs mira, avui hauríem de començar convidant en Jaume Subirós, del Motel Empordà de Figueres. Ja n'hem parlat en altres ocasions d'ell, però és que aquesta setmana ha rebut el Premi Nacional de Cuina Tradicional que dona l'Acadèmia Catalana de Gastronomia.
4: I tant, moltes felicitats en Jaume Subirós, que a més aquest any, mira, està d'enhorabona perquè fa allò una doble efemèride, eh? El Motel Empordà, que és el seu restaurant, i el restaurant de la família Subirós ha celebrat 65 anys d'història i també 100 anys del naixement de Josep Mercader, que va ser el fundador del Motel.
5: I bon moment per recordar que Mercader va ser el primer gran modernitzador de la cuina catalana. Ell va capgirar i simplificar la cuina tradicional, quan la cuina catalana era estovalles de quadres, estofat de faves, botifarra amb mongetes. Mercader hi fa una amanida de favetes a la menta, una mousse d'escalivada...
4: Oh, uns plats ja que formen part de la història de Catalunya gairebé. A més, aquesta doble efemèride l'han celebrat amb una festa amb tot de clients i amics, una cosa molt, molt emotiva.
5: I el dia dels Premis Nacionals es va recordar que Jaume Subirós havia estat guardonat per, llegeixo, la seva trajectòria exemplar al servei de la cuina tradicional catalana, del producte, del mercat i de l'hospitalitat entesa com a valor essencial.
4: I sí, nosaltres vam coincidir amb ell aquests Premis Nacionals de Gastronomia amb el senyor Subirós i li preguntava a mi per què, si encara a algú no li queda clar, el Motel Empordà és tan important, no?, el que va passar allà, i això ens deia.
6: El Motel va significar un projecte nou a l'entrada de Figueres, diguent Motel, perquè el concepte era que la clientela que venia d'Europa fes una nit al Motel i llavors continués el viatge cap a Espanya, no? I llavors aquest concepte va anar arraigant amb la cuina del seu Mercader i ell va recrear aquesta cuina nova en catalana amb un camí que dura fins ara, producte de temporada, i seguir el límit del temps que toca posar a la cuina. En aquell moment, quasi que apostaria per uns moixernons que fem amb una carbonara posat al dia, i que és genial i sensacional.
4: Moixernons amb carbonara, doncs sí. Sí, ara mateix faríem una cullerada. Sí. Escolta, també hem de felicitar, òbviament, els altres premiats a la gala dels Premis Nacionals de Gastronomia, que, com dèiem, doncs, s'ha celebrat aquesta setmana al Palau de Pedralbes, a Barcelona.
5: Doncs mira, altres premiats, en Raül Balam també ha rebut aquesta distinció en la categoria de Gastronomia d'Autor per la seva trajectòria. El Premi Cap de Sala 2026 se l'endú Patrícia Sierra, de la Granja Helena de Barcelona, per la seva manera d'entendre la sala com un espai d'acollida, rigor i proximitat, i pel paper del vi com a llenguatge imprescindible de l'experiència gastronòmica.
4: A la Patrícia Sierra també ens la vam trobar al Palau de Pedralbes i ens explica això, no?, com de particular és servir en un restaurant com la Granja Helena.
7: Crec que nosaltres tenim molts hàndicaps, no? És un local petit, sorollós, les taules estan juntes, o sigui, tenim moltes coses que dius, hòstia, a priori hi ha gent que arriba i diu, oh, però després compensa el factor humà, no? Un servei proper, professional però distès, no? Que et sents com a casa.
5: El Premi Revelació 2026 ha sigut per la Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona, i el Premi Néstor Luján 2026 ha sigut per la Trinitat Gilbert, per l'obra Els aliments que mengem, el detall, que combina divulgació rigorosa, cultura gastronòmica i criteri periodístic. I deixa'm afegir també que aquest any la gala de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia ha sigut un homenatge a Carles Vilarrubí, que va morir a finals de l'any passat en reconeixement de la seva contribució decisiva a la projecció de la gastronomia catalana.
4: Un homenatge emotiu i felicitats especials a Trinitat Gilbert, perquè és de les nostres, eh? Vull dir, és del nostre equip, de l'equip dels periodistes. I si ve en Jaume Subirós, a què el convidem?
5: No sé si ens podríem atrevir a fer-li un bacallà amb mussolina d'all.
4: Home, doncs potser d'entre tots o la manida de favetes.
5: També,
4: aquesta és més també, fàcil, també, perquè mira, sí, tot cru, com el Gaudí, i adéu, adéu.
5: Doncs va.
4: Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
5: En Carles Porta.
4: Carles Porta, ui, coses sí passen... Bueno, si ve ell, malament.
5: És que hem de parlar de vísceres.
4: Ah.
5: Sí, alerta, perquè això és xulo. Demà dilluns es fa Igualada la primera edició del Fòrum de les Vísceres de Catalunya i durant tot aquest cap de setmana tota mena d'activitats a la capital de l'Anoia.
4: Sí. Molt xulo, això, eh? Estem parlant de gastronomia en tot moment, eh?
5: Sí, vísceres, però des del punt de vista gastronòmic. El cas és que hi ha una associació que es diu Bada Foodies, que vol reivindicar la cuina de les vísceres com a part del patrimoni gastronòmic català, 9.000, i moltes vegades està vist amb una mica de recel.
4: Sí, sempre ha format part del nostre receptari tradicional, però malauradament la veritat que a les cases cada vegada es cuina menys, eh?
5: Sí, la trobada es farà a l'Adoberia Vella d'Igualada. No és un lloc qualsevol, allà temps enrere es veu que els curtidors de pells integraven les vísceres a la seva dieta, doncs fent evident aquest vincle entre territori, ofici i la cuina popular. Mm. Tu hi seràs, oi, Paula?
4: Sí, jo hi seré.
5: Igual
4: sí, sí.
5: Que en Salvador García Ros, en Jordi Vilà, també, el Marc Pérez de la Sosenga, la Carlota Claver de la Gourmanda, la Judit Càlix de la revista Cuina.
4: Sí, és dilluns, és mal dia, t'anava divina, si pots, que serà molt interessant, però no ho sé. Qui vulgui venir que vingui i pugui. A què convidem en Carles Portes si és que ve al restaurant Caníbal?
5: Doncs li haurem de fer alguna cosa de vísceres. No sé si el sang i fetge li agradarà.
4: Sí, o sang amb ceba, boníssim.
5: Sang amb ceba, també.
4: Boníssima. I encara tenim un últim convidat.
5: Mira, aquest t'agradarà, que vingui en Gareth J. Holland.
4: No tinc el gust. Home, qui és el Gareth?
5: El bo d'en Gareth. És un investigador de la Universitat de Cambridge que, després de portar a terme diversos estudis, ha demostrat que quan ens posen a un plat o una quantitat de menjar més gran del compte, podem arribar a menjar fins a un 50% més del que ens vindria de gust.
4: Oh, o sigui, com aquella necessitat irracional, una mica, sí. No tens gana, però tant se val, que tu has d'acabar tot.
5: Ah, exacte. Ja. Hi ha molts estudis que intenten definir què ens condiciona més a l'hora de consumir més aliments del que ens interessa. I s'ha demostrat que el que més influeix és que ens serveixin una quantitat gran de menjar. No sabem menjar només el que necessitem. Això vol dir que podem ingerir fins a un 50% més del que el cos ens demana.
4: És molt.
5: Per a què serveixen, doncs, aquests estudis, a banda de per comentar-los en aquest programa? Doncs segur que les empreses alimentàries en saben treure bon
4: Reddit,
5: profit.
4: Reddit. Sí. Aquí convidem aquest bon home.
5: No sé, fem un experiment, li fem un arrosset, però ni servim, no sé, un plat gegant. A veure quan se'n menja.
4: Si més del 50% del que necessita. Doncs ja els tenim a tots aquí al restaurant Caníbal, al Gareth a Holland, el Carles Porta i Jaume Subiró, sempre convidat. I la Dolors, que ja ve, va.
5: La Dolors. Hola, Dolors.
8: Bon dia, ben trobats.
4: Què tal?
8: Com aneu de gana?
4: Bé. Sempre.
8: Avui hem preparat una amanida de favet de Sant Pernil d'escriptor gironí. Mm. Molt refrescant. Un fricandó que fem amb carn de director de cinema. I per postres us servirem un pastís tatent amb crema de llet de pastisseria.
5: Oh, sí.
8: I per començar, us podem oferir una grellada de verdures amb un romesco de primavera que fem picant una nutricionista i un cuiner. Mm. Una lasanya amb sofregit de pianista o bé lletons de bisbe a la brasa. Què us ve més de gust?
4: Ai.
5: Jo, la grellada, què? Aquesta amb el romesco de nutricionista.
4: Ho dius per dir, perquè no ho farem en homenatge a Gaudí, potser, no?
5: Ah, sí, clar.
4: No, allò de les verduretes i el romesco.
5: Sí, la grellada.
4: No pas per tu, sinó per Gaudí. Sí. Vinga, això.
8: De seguida, la grellada amb romesco de nutricionista i cuiner.
2: Un restaurant caníbal a Berlín.
9: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. He vist evolucionar molt les cuines. El que és dietèticament està molt controlat i molt perfecte. I de cuina, doncs, bueno, hi ha dies millors, dies regulars. Tenim que tenir en compte que estem en un hospital, no venim aquí a menjar i a disfrutar del menjar. I també tens una cosa en compte. Estàs malalt, no tens tanta gana. I jo el trobo bastant bé.
10: Bueno, jo el menjar i el sopar ho trobo que és per la gent que està aquí a l'hospital. Sense sal, per l'atenció, a mi és que em costa molt de menjar-s'hi. Però, bueno, és varietat i això ho trobo que està molt bé. N'hi ha dies que està més bona que altra, però, bueno, s'hi pot menjar.
11: La Catalina i la Cristina són pacients de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. I Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.
12: A todos nos ha pasado que estando convalecientes en un hospital o acompañando a una persona que está en esa situación, pues nos ha chocado que la alimentación en muchas ocasiones que recibimos en hospitales pues no corresponda con el tratamiento que estamos recibiendo. Creo que hay un clamor social por esta cuestión y que no se entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos. Igual que hicimos con los comedores escolares, vamos a garantizar el derecho a una alimentación digna en todos los hospitales y las residencias del país.

0: Doncs ara estem a la planta Menxo, que és la planta menys maca de l'hospital, però que és imprescindible, perquè és on està la bugaderia, la cuina, els vestidors, la gent de manteniment. I ara anirem a la cuina terapèutica, de les úniques, o per no dir l'única, a Catalunya.
1: Som a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, on ens espera Mariona Martín, nutricionista clínica del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital.
2: Bon dia, Mariona.
3: Bon dia.
2: Què tal? Com estem?
3: Molt bé.
2: Escolta, explica'm on som.
3: Som a la cuina terapèutica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que és una cuina especial per treballar amb els pacients totes les receptes i tots els consells dietètics que donem.
2: Uh-huh. Es diu RutiChef, veig.
3: Sí, i fem tallers de moltes patologies diferents. De persones que han tingut un infart, de persones que tenen disfàgia, de persones amb problemes al ronyó...
2: Uh-huh. I és una cosa única, em sembla. No sé si m'atreviria
3: a dir... A la resta d'hospitals no n'hi ha cap d'aquest tipus de cuina i és com un valor afegit que té el Germans Trias.
2: Que bé. Seiem, si et sembla, Mariona. Mariona, ara sentíem el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, el Pablo Bustinduy, i déu-n'hi-do, això ho deia fa un any, i era com molt contundent, no?
3: Bueno, és veritat que realment cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals, perquè parlem del nostre hospital aquí, els Germans Trias, però realment a la resta de Catalunya o a la resta d'Espanya poden haver-hi força mancances. Sí que hi ha hagut un període molt, molt gran on no s'hi ha destinat gens de recursos i es nota quan es té en compte que l'alimentació és un punt clau per a un pacient que està ingressat i quan arriba la safata amb el menjar a vegades és l'única alegria del dia. Si a més això no està a l'alçada, com deies, no, doncs no ajuda a millorar a nivell clínic, ni a nivell emocional, ni a cap nivell.
2: Sempre ha tingut una certa mala fama, no? Pensem, menjar a hospitals, ui, es menja malament.
3: Exacte, fins i tot es diu, ui, aquesta és una dieta d'hospital, no? Ah, quan alguna pat... Sí, sí, total.
1: El govern espanyol impulsa un nou reial decret d'alimentació saludable als hospitals, residències i centres sociosanitaris. Entre les diverses mesures, redueix a 3 les racions de carn de la setmana, limita els fregits i exclou totalment els ultraprocessats dels menús infantils.
3: En un hospital, no, a diferència de casa, sí que la proteïna és importantíssima cobrir-la. No, no pot ser, o no podem dir que en general sigui més d'origen vegetal i llavors treure valor al que és la proteïna animal, o no podem reduir lactis, però realment potenciar els llegums quan algú està ingressat, està en un llit immobilitzat, on té més problemes a l'hora de, no, si tinc flatulències, comparteixo habitació, i a més, tenint en compte moltes restriccions associades al motiu d'ingrés, potenciar la llegum en aquest aspecte no és factible. El pacient, un, o no s'ho acabarà menjant,
2: ja.
3: O dos, no arribarem a cobrir les necessitats proteiques amb la seva qualitat nutricional, no? No és el mateix dir quantitat de proteïna que qualitat d'aquesta proteïna, no? Per tant, és bastant estricte dir que només 3 racions siguin de carn, tot i que també inclou peix i ou, eh? I entre peix, carn i ou sí que podem arribar-ho a cobrir.
2: Un altre punt important, jo crec que per vosaltres els nutricionistes, importantíssim, és el tema dels ultraprocessats. Hauríem d'anar al zero...
3: és bastant, no és agosarat, però com, és com molt estricte dir que, per exemple, en un menú infantil d'un hospital no pot haver-hi cap ultraprocessat.
2: Val.
3: Quan pensem, per exemple, en un nen que igual s'està 3 i 4 setmanes, no? Que a vegades, sobre el paper, està molt bé escriure les coses, fer-ho al màxim d'equilibrat, de sostenible, d'ecològic, però la realitat pràctica, què acaba passant? Doncs que aquest nen igual li porten el menjar de casa.
2: Yeah.
3: Perquè realment...
2: Es pot fer això?
3: No és el que aconsellem. No? Per tema de seguretat alimentària, per saber què cobreix el pacient, per si hi ha intoxicacions. Dir un 0% d'ultraprocessats o restringir-lo a 2 per setmana en adults, penso personalment que és força estricte.
2: Clar, sí. Ultraprocessats, pensem, podríem incloure una galeta...
3: Per exemple, o fins i tot el Real Decret descriu que només podran haver-hi iogurts naturals, ni tan sols de sabors. És força estricte. Fer-ho a diari no, però tenint en compte una freqüència de consum raonable i saludable, no hi veiem el problema, que és el que intentem fer aquí. No? Ja hem apostat per uns esmorzars molt saludables, amb el cereal integral, el pa integral, amb el lacti, amb proteïna saludable, amb l'oli, no, per amanir d'oliva... però de tant en tant hi podria haver-hi unes galetes, tot i que no hi és, però podria escollir unes galetes un cop a la setmana, per exemple, o cada 15 dies. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament, no l'única mai, però sí que és una part important d'aquest tractament. Intentem que la majoria, no?, puguin escollir tant l'esmorzar com el dinar com el sopar. Fins i tot estem preguntant si volen o no aquest panet que ho acompanya el dinar i el sopar, perquè a vegades veiem que no se'l mengen. Per tant, fer que el pacient escolleixi ens ajuda tant a millorar la seva ingesta com a reduir el malbaratament, no?
2: Hi ha un altre aspecte que preparant aquesta entrevista ens ha sorprès moltíssim, que són aquests estudis recents que assenyalen que als hospitals hi ha entre un 20% i un 50% de pacients desnodrits, no? És una xifra realment que impacta, vaja, a nosaltres ens ha impactat.
3: És molt alta, i si parlem de gent gran, major de 70 anys, parlem ja de més d'un 30%, no? És a dir, un de cada quatre persones majors de 70 anys té risc o està en desnutrició, no? És un percentatge altíssim.
2: Què vol dir, per cert, que una persona estigui desnutrida?
3: Que estigui desnutrida o tingui risc significa o que està menjant molt poc o que ha perdut molt pes, que a vegades una malaltia et fa perdre la gana i perds pes de manera involuntària, sempre és involuntària, o que pel que sigui, per exemple, un tumor orofaringi no a la boca fa que no puguis menjar, per tant necessites una sonda. No? Llavors és que tens risc nutricional o de desnutrició. També preguntar, i amb tres preguntes a vegades tenim el cribatge fet. Per tant, realment hi ha estudis ja que demostren que invertir en tot aquest aspecte millora i estalvia milions a cada hospital. És invertir diners en l'alimentació perquè al final acabi repercutint també en aquest estalvi.
2: Clar, això pensava, més nits a l'hospital, més euros diners, invertits, exacte, que costa cada pacient.
3: Clar, sí. Clar.
2: I que tornem una mica on havíem començat, aquesta idea de convertir el menjar en una eina terapèutica més, no?
3: Total, que ens ajudi això a la seva cura, a la seva millora, que se'n vagi aviat a casa a fer aquesta educació també dietètica.
2: Doncs moltes gràcies, de veritat, a Mariona Martín, dietista, nutricionista clínica del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona, aquí on estem. Nosaltres ara, de fet, a Mariona marxem a l'Hospital Vall d'Hebron i jo crec que allà podrem copsar molt bé
3: la dificultat, aquesta
2: complexitat. Tot el que... Moltíssimes gràcies, de veritat.
3: A vosaltres.
2: Una abraçada.
3: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Sortim de Badalona i enfilem cap a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona, que acull l'única cuina d'hospital a Catalunya amb treballadors públics.
2: Bon dia, Patricio.
4: Hola, bon dia.
2: Com estem?
4: Molt bé, encantat de tenir-vos aquí.
2: Déu-n'hi-do, Dèiem, la Vall d'Hebron és un tros d'hospital, eh?
4: És un dels més grans d'Europa, sí. És una ciutat sanitària sencera. Potser som més de 10.000 persones.
1: Patricio Molina és el cap de cuina del Vall d'Hebron, on hi treballa des de fa prop de 20 anys.
2: Tenim l'edifici, l'imponent edifici central de la Vall d'Hebron aquí a mà esquerra, i ara caminarem, perquè on està la cuina? Està soterrada? On
4: la
2: està?
4: Cuina, sí, està a la planta Menjú. Acostumem a tenir les cuines al subterrani.
2: Ara entrem per aquesta porta?
4: Entrem
2: Patricio,
4: per aquesta porta.
2: Sí? Perfecte, doncs tu ens guies.
4: I aquí girarem a l'esquerra.
2: Molt bé.
4: Aquí el passadís...
2: Bon dia.
4: Una mica fosc, fa una miqueta de por, sobretot si ens a les 6 del matí.
2: Ai,
4: que no hi ha ningú.
2: Que és l'hora que deus entre tu,
4: sí,
2: em
4: sí,
2: sembla.
4: Sí, sí, 6:30. Sí, 6:30.
2: 6:30, Ara són baladís, estem gravant això sobre a vora les 11 del matí. Em sembla que veurem emplatar el que els...
4: Sí, a les 11:15 començarem la cadena d'emplatat.
2: I això és el que menjaran, encara que pugui semblar una mica estrany, al cap més o menys de 2 hores els pacients.
4: Sí. Sí, perquè, clar, la cadena d'emplatat dura unes 2 hores, precisament, i, bueno, després aquest menjar... Passem per aquí, sisplau.
2: Sí.
4: Aquest menjar serà regenerat perquè es doni a la temperatura adient. Donem de menjar aproximadament a unes 900.000 persones i alguns d'ells estan aquí a general, amb la qual cosa distribuïm directament amb ascensors, però d'altres estan en altres centres, com són materno-infantil o traumatologia, i ho repartim amb aquests carros. Aquí entrem pel moll i aquí ja començaríem a entrar en el que és la cuina pròpiament dita. Aquí tenim les marmites aquestes, que, com veuràs, són bastant imponents.
2: Ostres!
4: Aquí veus un bon brou de pollastre.
2: Un bon brou, ja. Té molt bon aspecte, això. A quants litres caben aquí de brou?
4: Pues això deu ser uns 400 litres.
2: 400 litres. Ah, pollastre, pastanaga i veig, alguna altra cosa deu haver, però queda enfonsada.
4: Mira, gallina, carcanada, pastanaga, ceba, porro, també ossos de vedella... I alguns quarts de pollastre.
2: I entenc, si no vaig errada, que cuineu sense sal.
4: Cuinem
2: tot això és sense sal, eh?
4: Correcte. Aquells pacients que poden consumir sal per la seva patologia, se'ls proporcionen sobrets de sal que es poden afegir al menjar. I aquí veiem la cadena d'emplatat ja llesta per començar. Amb carros de bany-maria, per mantenir la temperatura per sobre dels 60-65 graus. Cadascun dels carros hi haurà un auxiliar d'hoteleria, que quan passin les safates per aquí mirarà la tarja i si porten el plat que ells tenen, en aquest cas, per exemple, aquí hi ha uns macarrons, si la persona porta uns macarrons a la tarja, doncs li serviran. Si no, doncs passa de llarg i la següent persona li posa el menjar que toqui. Sí que hi ha una mecanització darrere de tot aquest sistema. Fem servir un sistema de gestió de dietes que es diu COCUS, que funciona per tags, per etiquetes, de manera que cada pacient té una sèrie d'etiquetes, al·lèrgica no sé què, intolerant a la lactosa, etc. I cada ingredient té també una sèrie d'etiquetes. Llavors, és impossible que es combinin dos etiquetes incompatibles. Per exemple, un al·lèrgic a la vedella, doncs mai no portarà un plat que porti vedella. El mateix sistema automàticament ja ho impedeix. Aquí el moment de l'emplatat és tot manual.
2: Quantes dietes diferents podeu arribar a servir aquí a Vall d'Hebron?
4: Doncs mira, de dietes diria que tenim més de 400.
2: Uau.
4: Que això no vol dir que les servim cada dia totes.
2: Clar.
4: Hi ha algunes que són inferiors al 0,1%.
2: Ara veiem moviment, és un moment de força moviment a la cuina. Quanta gent esteu treballant aquí dins en aquesta cuina?
4: En aquest moment tenim 40 auxiliars, 10 cuiners... i devem tenir 7 dietistes.
2: T'anava a dir, avui què menjaran els pacients ingressants a Vall d'Hebron, però no sé si pots fer un menú estàndard o com, perquè, clar, tantes dietes diferents, no?
4: Ho podem intentar.
2: Sí? A veure, què hi ha per dinar?
4: Et puc dir què és el que menjarà la dieta basal. La dieta basal avui menjarà uns macarrons amb verduretes i un peix amb ceba i tomàquet. I de postre, doncs una peça de fruita i, segons com, un iogurt.
2: Ara pensava, Patricio, als aliments, no? És a dir, treballeu sempre en producte fresc, hi ha coses que són congelades...
4: Tant de bo fos tot fresc. No, no ens ho podem permetre.
2: Yeah.
4: Treballem amb alguns productes frescos, com, de fet, treballem amb totes les carns fresques. Havíem treballat fins fa molt poc amb peix fresc, però ara estem treballant una altra vegada en congelat per una qüestió de preu. I treballem amb moltes verdures congelades, també, o de cinquena gamma. És un mix.
2: Anem a veure les safates, si et sembla. Són safates de...
4: Diria que és policarbonat.
2: De color així com beix podríem dir. I ens explicaven a Can Ruti, no?, aquesta idea d'humanitzar el menjar.
4: Al final són els dos objectius que tenim. El primer objectiu sempre és no fer mal, és a dir, que cap de les coses que subministrem al malalt li pugui sentar malament o li pugui generar una complicació. Satisfer les seves necessitats nutricionals i l'últim objectiu, però no menys important, és el plaer, o sigui, donar-li una experiència satisfactòria integral.
2: I a tot això, Patricio, deus estar al dia segur. Tenim sobre la taula aquest nou reial decret llei impulsat pel govern espanyol per millorar, diguéssim, la qualitat del menjar d'hospital, el tema dels ultraprocessats.
4: Al final és que els productes ultraprocessats són més econòmics. Això és així. És fàcil caure la tentació de fer-los servir. Aquest reial decret, que està sent polèmic per diversos motius, sí que és cert que una de les millors coses que fa és reduir el número d'ultraprocessats. És complexa. Hi ha moltes coses en les que haurem de treballar per arribar a lo que es demana, si s'aprova, tal com està ara mateix, l'esborrany. Ja. Si vols venir amb mi un moment,
2: sí.
4: Nosaltres el que intentem és fer una cuina el més natural possible dintre de les possibilitats econòmiques que tenim. Sí, de la mateixa manera que et dic que aquest dematí igual hem donat una magdalena, recordo, demà, per exemple...
2: Sí?
4: Donem aquest pa de pessic, que us he fet uns talls aquí per si el voleu tastar.
2: Home, mira.
4: És un pa de pessic de pastanaga. Això és completament natural i amb una quantitat de sucre baixíssima.
2: I home, això seria indulgent també, perquè ve molt de gust. No, però no seria un processat perquè l'heu fet aquí.
4: Exacte.
2: Ja.
4: No
2: tastar?
4: És un processat, sí.
2: Sí? Vinga, a veure.
4: Com veus, no és gaire dolç.
2: No és molt dolç.
4: Però estem parlant d'un 7% de sucre. És que és, un pa de pessic normal porta entre un 25 i un 30 i això porta un 7. O sigui, és...
2: Molt bo.
4: Merci.
2: Tornem a les safates.
4: Tornem.
2: I tornem al decret llei, perquè ens hem deixat això de la carn vermella, que també ha sigut polèmic.
4: Ostres,
2: oi?
4: Sí. jo entenc que és per una qüestió de sostenibilitat. Generar la carn de vedella és molt costós, tant a nivell de recursos com a nivell de contaminació. De fet, adançant-nos al Reial Decret, ja estem incorporant més llegum. De vedella doncs, estem donant ara mateix 2-3 cops a la setmana, haurem de baixar una mica. Tampoc representa un canvi tan, tan radical, tan important.
2: Ara sembla que estan començant ja a emplatar. Efectivament, posen no, a cada safata aquest paperet que deies tu.
4: Correcte. Com pots veure, ara mateix hi ha doncs, més de la meitat de la nostra plantilla en aquest moment s'està dedicant a la cadena d'emplatat. La logística que és l'emplatat i distribució de, dels àpats ens porta més temps realment que el cuinat.
2: Mm-hmm. Bé, de moment la cuina continua en funcionament, pas contundent, poc a poc, però bueno, es veu...
4: Però bona lletra.
2: Però bona lletra.
4: La persona que llegeix, veus aquí el company que està llegint les targes, diu, ui, em falta aquest plat. I és just el que està fent. Està
2: val,
4: venint...
2: Val, val. Ell està agafant els, aquests especials, eh?
4: Ah, correcte. Sweet. Al final hem de ser conscients que el malalt dintre de l'hospital es troba en una de les pitjors situacions, potser no de la seva vida, però sí d'aquell any, no? Aquella persona es troba debilitada, no es troba probablement a un nivell anímic gaire bé, difícilment podrà apreciar en la mesura que podria en un altre moment la cuina i la gastronomia que li donem. Intentem revertir aquesta situació, és a dir, millorar el seu estat d'ànim, donar-li un gust, no?, diguéssim, però és difícil, és molt difícil, perquè, clar, jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària, que no és gaire bona. Per què això és així? És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Ja no parlem de malalts oncològics que els hi afecta a un nivell gustatiu, també. La malaltia fa que percebin d'una manera diferent tots els sabors, els hi genera una inapetència... Mm. És complicat.
2: Patricio Molina, doncs moltíssimes gràcies, de veritat, cap de cuina de l'Hospital Vall d'Hebron, aquesta petita ciutat hospitalària que avui hem entrat, bueno, gairebé a les seves entranyes, en un lloc on hi ha moltíssima activitat, també vocal de l'Associació Espanyola d'Hostaleria Hospitalària, i hem entès a la perfecció, diguéssim, tota aquesta complexitat. Moltes gràcies, Patricio, i molt bona feina, de veritat.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Sou a casa vostra, torneu quan vulgueu.
2: Moltes gràcies. Adéu, adéu.
4: Adéu.
5: Un restaurant caníbal a Berlín.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
9: Hola a tothom.
8: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
7: Catalunya Ràdio.
10: Com vas camuflar la intenció?
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Atenció, atenció! A tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom!
14: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
13: Parlarem de gastronomia.
14: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
13: La Fonda.
14: D'una a dues.
13: Vinga, va, a la caixa.
14: A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament ens els crespi. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
2: I surt a taula ara el Salvador García Arbós, que aquesta setmana no s'ha passejat per la sala d'un restaurant, sinó pels Premis Nacionals de Gastronomia. Mare de Déu, a qui haurà vist el Salvador allà?
7: He vist gent que no veig mai. En conec que es passen el dia voltant el país de punta a punta com el Port de Sant Antoni. Ara un acte molt multitudinari a Pedralbes, l'endemà un homenatge molt i molt emotiu a Figueres, un hotel. Un altre dia un simposi entranyable i deliciosament porca Igualada. Hi ha hagut un parell d'esdeveniments als quals no hi he pogut assistir per raons d'agenda. Per no dir ningú ha de cara de res perquè no vaig als puestos. En general, hi ha una tropa de gent que correm el risc d'acabar molt amics. Una colla de persones al refugi. Quan hi són, respires. Ens fem fotos, compartim grups de WhatsApp, revistes, programes de ràdio i taula. Imagineu-vos una festa en un palau-palau en uns jardins i una gentada molt mudada i segura, vestit negre, sabates negres, corbat elegant. Hi ha les principals autoritats del país, banquers, editors, empresaris, la gent que remena les cireres, més enllà de la gastronomia i el president de la Generalitat. Són gent que no veus mai, però saps que existeixen. De fet, la gent que talla el bacallà es reuneix en taules de grans restaurants. Aquest és el valor de la gastronomia. Són gent que no sol aplaudir perquè suposo està acostumada que l'aplaudeixin. La colla de periodistes de totes les classes socials i mitjans, públics i privats, amb els quals ens fem fotos i compartim grups de WhatsApp, entenem l'art generós de l'aplaudiment, excepte quan s'espera que siguem neutrals. Però això ja seria política.
14: Nyap o top?
2: Gerard Jubany, ben tornat, com estem?
9: Molt bé, gràcies.
2: Doncs res, nyap o top, sona la sintonia, això vol dir que és moment de donar la benvinguda, sempre ens agrada dir-ho, al Servei de Verificació Gastronòmica del Restaurant Caníbal.
9: És un nom que dona com una mica de credibilitat.
2: Sí, entitat.
9: Sí, entitat.
2: I la primera pregunta sempre és la mateixa. Qui s'ha ofert com a voluntari per sotmetre's al nyap o top d'avui?
9: Doncs avui s'ha ofert com a voluntari per venir al Caníbal una persona que coneix bé el sector de la restauració perquè l'ha viscut des de dins, tot i que no s'hi dedica actualment. Fa anys que va optar pel cinema, però ara, a través de la seva última producció, doncs s'ha tornat com a acostar al món dels fogons, més o menys. És en Pol Rodríguez, creador, guionista i codirector de Rabalejar.
2: Pol Rodríguez, què tal? Benvingut al Restaurant Caníbal.
15: Molt bé, molt content d'estar aquí.
2: Un plaer per nosaltres, de veritat. Felicitats, suposo. Bueno, ho sigut. Tampoc diem res que no us hagin dit en les últimes setmanes. És una sèrie molt elogiada, immensa. Quin tros de sèrie, de veritat.
15: Gràcies.
2: Ho hem passat molt bé, molt bé. I la qüestió, i ara entendrem també perquè el Pol està assegut a la taula del Restaurant Caníbal, és que aquesta és una mica la teva història, eh? El protagonista és el restaurant familiar dels teus pares, la família Rodríguez Ferrer, que es deia Can Lluís, aquest local històric del 1929 al carrer de la Cera de Barcelona, al barri del Raval, que la sèrie es diu Can Mosques. Can Lluís va tancar el 2021 perquè us van desnonar després d'anys de moviment immobiliari i vindria a ser una mica el punt de partida d'aquest thriller, diu vosaltres, sobre l'especulació immobiliària. Quin patir, també. A mi em venen ganes de cremar-ho tot quan veus la sèrie, però és que quan veus el que va significar el restaurant pel barri, el valor patrimonial que té, penses, i com va poder passar això?
15: Doncs això passa, això ens va passar a nosaltres i passa constantment a Barcelona, desgraciadament. I és així com ho has dit tu molt bé. Vull dir, nosaltres tenim un restaurant que va obrir el meu besavi el 1929, que el van matar amb ell amb una bomba a dins del restaurant el 46, va deixar meu pare el 49, i que ens van desnonar el 2021 amb una pandèmia mundial.
2: Clar, ara anem a imaginar un altre final, no? Anem a imaginar que aquest 2021 no sou desnonats, és a dir, que cap fons voltor es vol quedar amb Can Lluís. Els teus pares, en Ferran i la Júlia, haguessin passat al restaurant, te l'haguessin passat a tu i al teu germà?
15: Ah, 100%.
2: Sí?
15: Vull dir, la idea era que, de fet, tot va sorgir quan el meu pare té un petit ensurt al cor i el meu germà i jo decidim fer-nos càrrec del restaurant, i és quan intentem comprar el restaurant, perquè és un restaurant molt, molt antic, i per fer la inversió, per posar-lo al dia, o el compraves o no sortia a compte. I llavors, a partir d'aquí, es van moure les coses. És quan va entrar un fons d'inversió i va comprar l'edifici, i vam estar aquests 5 anys negociant amb ells fins que ens van fer fora. Però haguéssim continuat, per suposat que sí.
9: Sí, que ara t'imagines tu que estaries cuinant avui... Bueno, el 2026 estaries als fogons.
15: Igual no tant amb la cuina, perquè sí que m'agrada cuinar molt, però el restaurant està més de cara fora i m'agrada molt aquesta sala, però sí, sense cap mena de dubte, haguéssim continuat amb la restauració i haguéssim fet cinema i restauració, vull dir, haguéssim fet les dues coses, òbviament.
2: Ah, sí, des dels 18-19 anys, que tu ja voltaves, o abans?
15: Abans. Sí, amb 14 anyets anava allà a divendres i dissabte a netejar els gots i no teníem renta a vaixelles i jo veia les muntanyes de gots que s'apilaven i deia, mare meva, però què és això? Sí, sí, tota la vida, imagina't, no? Als 14 anys ja vaig començar divendres i dissabtes i des de llavors, als 18 anys, sí que vaig anar-hi a treballar de manera oficial després d'estudiar un any a cinema i gràcies a estar treballant allà doncs venia un client a menjar cada dia i cada nit, que era el Joaquim Jordà, i el Joaquim Jordà em va proposar la seva pel·li de nens, que jo fes la junta de direcció de la seva pel·lícula de nens.
2: Xulo, o sigui que el restaurant et va donar, en certa manera, la teva professió. Ara has dit això de que fregaves gots, però a la cuina et deixaven fer alguna cosa, algun sofregit, no sé,
15: bueno, la cuina,
2: alguna picada.
15: Vull dir, no pels clients, però sí que la cuina, sobretot quan ens trobàvem la família a menjar i això, doncs sí que hi participaven tots a dins de la cuina i cuinàvem tots. Són aquests restaurants, d'alguna manera, que són casa per tu, però crec que són casa per molta gent, no? Vull dir, són aquests restaurants que donen doncs, una identitat a la ciutat, doncs, que quan tu vas a fora busques espais que identifiquin la cultura, que identifiquin la gastronomia, que identifiquin el ciutadà, i a través dels seus plats doncs, entendre una miqueta més l'altre, no? I això és el que deia una mica Can Lluís abans.
2: Mira, si et sembla, escoltem com sona, perquè són magnífiques, grandioses escenes les de la cuina al restaurant de Rabalejar, però escoltem una mica com sona aquesta cuina a la sèrie.
16: Àlex, Paciana, Lea,
17: Hola,
16: guapa.
18: Regi, posa't amb els calçots, que no arribem.
17: Sí, Elsie, com passen les tèries?
18: Olga, finalment serem 80 comensals aquesta nit.
19: Vinga, mama. Va, tira, ja me n'ocupo això.
17: Ei, Olga, ja tengo los 80 calçots. Ayúdame con
18: los calçots.
20: Dime. Posa
18: una safata amb aigua al forn, per la coca, que no s'assequi.
20: Vale.
19: Ja, me falta caldo.
20: Està bé?
18: Ve buscant l'os al forn.
19: Què tal, Olga?
2: Ens ho podem imaginar, eh? Gairebé, Pol. Vull dir que ara ho escoltàvem, però seria fàcil a veure l'escena, eh?
15: Sí.
2: El funcionament d'aquesta cuina.
15: No, vull dir, per mi era bàsic poder explicar el dia a dia d'un restaurant i d'una cuina que té un negoci de cara al públic, no? Que tu estàs passant una situació complicada, no? T'estàs enfrontant a un possible final del teu negoci, però tu de cara cap a fora... Has de donar la cara i després a dins doncs, les dinàmiques familiars i l'estrès que tens tu fora del restaurant, doncs amb una cuina que ja per si ja és estressant i un servei, com tots sabem, un servei d'un restaurant és estressant, doncs suma aquestes capes el que volia provocar una miqueta també a l'espectador era això, no? És aquest neguit i aquesta sensació d'angoixa, no?
2: Sí. No, és que si pensava si la mires a la nit, no sé si després costa una mica poder a dormir, eh?
15: T'has de fer un fricandó, t'has de menjar alguna
2: cosa. Sí.
9: Avui parlarem de fricandó, em sembla. Podrem anar a dormir tranquil. No, anava a dir, la teva mare, la Júlia, sí que cuinava en el restaurant.
15: Sí.
9: Quin plat recordes de tots els que guisaven? Hi ha algun que en tinguis un record especial?
15: Bueno, és cert que nosaltres... La meva mare va estar molts anys, de fet, va ser al restaurant, diguéssim, que era territori de dones que cuinaven a dins, no? La meva mare, la meva àvia, la meva besàvia, van ser les encarregades de tirar la cuina endavant. I tant, molts plats, però sí que nosaltres fem cuina tradicional catalana i valenciana, perquè també tenim arrels d'allà, i hi havia un plat que feia moltíssim i que qui era molt amant d'aquest plat era el Manolo Vázquez Montalbán, que era l'olleta del coll. L'olleta del coll és una espècie d'escudella amb orella i morro de porc, amb cardo, amb botifarró negre... Una cosa ben lleugereta,
9: Sí,
15: era.
9: Però que costaria trobar ara mateix en un restaurant de Barcelona.
2: Trobaríem?
15: Sí. No ho sé, jo no l'he trobat mai, de fet no l'he trobat ni al coll, imagina't, saps? Però era un plat ben calòric i boníssim.
2: A mi m'agrada un debat que es planteja en un moment, en una escena de la sèrie, sobre si servir o no a un, i anem a dir-ho així per no donar més detalls, a un mafiós, podem dir un mafiós, sí. I el debat és aquest, l'escoltem.
21: Muchas gracias, caballo.
22: Venga,
21: gracias.
23: No, li fotem la catifa vermella, també.
24: No cal, li posem un plat a taula, ja està.
25: No, tenim el dret d'admissió.
26: Ja, mama, però i si no s'aixeca la cadira, què?
25: Doncs truquem a la policia.
0: És una qüestió de dignitat.
3: El dret d'admissió, Elisa, no vol dir que puguem fer fora qualsevol.
0: És un criminal.
3: També hem servit alguns polítics.
20: No, papa, que li vaig dir que s'aixequi d'una puta
21: vegada. Àlex, Àlex.
20: Què passa, què? No, què?
21: Estàs fent exactament el que ells volen, que aquest tio estarà encantat si surts allà.
20: Ah, sí?
21: A intentar-li trencar la cara. Sí, sí, encara que tu et diverteixin molt les teves pel·lículetes, això que tenim aquí és un restaurant. Per tant, que mengi, que pagui i que marxi. I punt.
3: I punt.
2: I punt. Pol, un restaurant ha d'acollir tothom? O sigui, ha de ser hospitalari amb tothom, sense excepció.
15: Uf, no ho sé, això és com casa teva una mica, no?, el que tu vegis, però sí que és cert que el nostre restaurant era un lloc on tothom tenia espai. Tothom tenia espai, teníem clientela de tot tipus i sempre ha sigut benvinguda. I tu, si anaves sol, doncs podies venir allà a menjar i llavors es juntava doncs, un taxista amb un polític, amb un pintor, amb un escriptor, i llavors era tot un lloc on al final el que fas una mica és compartir, dialogar i compartir el menjar, no? Mm-hmm.
2: Bé, avui el nostre convidat d'honor al restaurant Caníbal és el senyor Pol Rodríguez, però no sé el que t'oferirem, Pol, jo no poso la mà al foc perquè a partir d'aquí ja jo em desentenc, diguéssim, eh?
9: A veure si som igual d'hospitalaris.
2: Sí,
9: mira,
2: a veure què has portat, Joan.
9: Avui et porto un plat que, honestament, no sé del tot segur si preparaven a Can Lluís, però com que hi feien cuina catalana, com ens explicava ara, és possible que tinguessin fricandó.
15: Sí,
9: a la
15: carta.
9: Hi havia fricandó.
15: Ai, quina pom fas.
9: I us preguntareu, aquest animal ara ha trobat fricandó en un supermercat? Doncs sí, n'he trobat.
2: Ai.
9: I es prepara el microones en un moment, sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats. Per tant, us donaré tres arguments a favor del fricandó, tres arguments en contra, i després n'haureu de fer el tast. El tinc aquí a punt calent, ja.
2: Ja l'has escalfat, sí. Comencem pels tres arguments a favor. Vinga.
9: Doncs el primer argument a favor és el més obvi, el temps de preparació. Gràcies a aquest producte tens un fricandó a punt en, això que dèiem, 5 minuts. 5. Això és un producte que et venen congelat, però
2: congelat?
9: No l'has... Sí, sí, però ni tan sols t'has de molestar descongelar-lo la nit abans ni res de tot això per tenir-lo a punt. L'agafes al congelador, el poses al microones i al cap de 5 minuts pots estar degustant aquest plat que normalment mengem o en un restaurant o a casa en un dia de festa perquè tens temps de cuinar i de preparar-lo i te'l fas.
15: Aquest és el punt a favor, eh?
9: Això és a favor. A favoríssim.
2: Prepara't, en queden dos.
9: He de fer esforços d'imaginació per trobar els arguments. El segon argument a favor, la democratització del fricandó. Vull dir que...
15: Titular.
9: A través d'aquest format, el plat arriba a moltes llars on potser mai arribaria si se l'haguessin de cuinar ells.
2: Ja.
9: Normalment, aquest format de plat cuinat congelat ha viscut de congelar pizzas, lasanyes, croquetes, menjar ràpid, diguéssim. Però no és tan usual trobar-hi plats més elaborats com és el cas d'un fricandó congelat.
2: T'ho compro.
9: I el tercer argument a favor és el de, això, pujar el nivell del menjar ràpid. Quantes vegades hem de recórrer a un gazpacho rapidet, entrepar aquests pots de fideus d'inspiració oriental als quals afegeixes aigua calenta, per no parlar de quan tirem directament de la llauna de tonyina per sortir del pas? Doncs mira, en 5 minuts, que és menys del que trigues a fer-te una truita o un entrepà, tens un fricandó que és una mica més complet que tot això que dèiem, de menjar-te qualsevol cosa en un moment.
2: Doncs sí, avui estem amb Pol Rodríguez, aquest fricandó congelat, rescalfat i no sé quantes coses més, i aquests són els tres arguments en contra.
9: El primer, que perds l'encant de la cuina. Coi, no és el mateix ficar això al microones que fer un fricandó a casa, deixar-lo coure prou temps i que tota la cuina o tota la casa t'acabi fent olor de guisat. I dintre de l'encant també hi trobem dir allò de per sopar això serà més bo, que és el que es diu de molts guisats. Clar, si escalfes això al microones al migdia, no sé si per sopar serà més bo o l'endemà.
2: No, sí, no,
9: pot ser que sigui
2: dubto.
9: Tot el contrari. El segon argument en contra, els ingredients. Clar, aquest fricandó comercial has d'acceptar que hi hagi ingredients extra que no portarien en un fricandó fet a casa, com ara hi ha colorants, hi ha el gelificant, estabilitzants...
2: Això a Can Lluís no ho feien servir, ja.
9: Tot això a Can Lluís no es posaven al fricandó. I el tercer argument en contra seria el preu. Aquesta ració de fricandó per una persona costa 5,99 €, o sigui, 6 euros. Probablement més econòmic que un plat de fricandó en un restaurant, però no gaire més econòmic tampoc.
2: Ja.
9: Vull dir que segurament la qualitat del fricandó d'un restaurant seria més elevada. Per tant, els arguments a favor i en contra estan exposats,
2: sí,
9: i ara...
2: Sí, ja.
9: A veure,
2: un moment. Anem a patir. Moment. No et cremis.
15: Jo he vingut com a voluntari, no?
2: Sí, sí.
9: Voluntari. Nosaltres no obliguem a ningú.
2: O enganyat.
9: Sí.
2: I ara això, a veure, serà fàcil de treure el plàstic? No.
9: Està calent, eh?
2: Ai, Pol.
9: Mira. Sí, quedarem tots plens de fricandons.
15: Ja veuràs.
9: Uf, ara.
15: A veure.
2: Mira, et dono una forquilla de plata de llei.
15: Tu tens del nivell aquí, eh?
9: Sí,
15: ja
9: sí, sí, sí.
15: Ja ho veig.
2: L'olor, què? No està malament, l'olor.
15: No, no està
2: malament.
15: Malament, eh? És cert que la textura és molt líquid, no?
9: Sí.
15: Molt més líquid.
2: Vols agafar el...
9: Gairebé necessitaríem una cullera, per aprofitar
2: sí, sí.
9: Tota. Molt valent el Pol, No dubtat, se n'ha menjat un tros.
15: Doncs mira...
2: T'ha agradat, Pol?
1: No, però és que m'esperava molt, molt dolent.
9: S'esperava un...
15: M'esperava molt dolent. Però fins i tot està... Sembla que tingui aquesta com sorra, no?, dels bolets. Vull dir que fins i tot els bolets són...
2: Que vols dir que són de veritat,
9: exacte.
2: No?
9: Exacte. Està sorra afegida per donar autenticitat al plat.
15: Això podria ser.
2: Com diria el meu fill, se'n fa bola.
15: Se'n fa bola,
2: No se t'està... Tu ja...
15: És que tinc molta gana. És el més morós aquest matí. Però ja et dic jo que no...
2: No, li falta la salsa, està lligadeta, aquesta carn, no sé quina part de la vedella és, però...
15: Total, diria.
9: Doncs escolta'm, us faig la pregunta.
2: No cal tastar-lo més.
9: Us faig la pregunta. A veure, comencem pel convidat, Pol Rodríguez. Si haguessis de situar aquest fricandó de supermercat en un punt de la línia que va del producte nyap al producte top, on el situaries? Et puc donar una sortida diplomàtica, que és donar-li un
2: sé. Sé.
9: Que és un
2: sé.
15: Un sé.
9: Un entremig, un entremig.
15: Val. Ah, jo diria un sé.
9: Un sé,
2: Mira que amable el Pol.
9: Està sent generós.

0: per aquí. És una meravella de sèrie, de
1: doncs
0: veritat.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes felicitats.
1: Gràcies.
0: I escolta, mira, nosaltres sempre acabem el programa amb una especialitat. Cerquem els plats estrella d'alguns restaurants i avui fem un salt, déu-n'hi-do, perquè del Raval anem a Palamós per visitar un restaurant que també us recomano molt, d'aquells que val la pena, a la Cort del Mos, un negoci petit, un local petit, amb gent que vol donar i posar en valor la feinada dels petits productors de la zona. I al capdavant hi ha una parella, que és el Jeffrey Ruiz i l'Helena Termes. I una de les seves especialitats, aquí a la cuina catalana l'agafem tangencialment, però gairebé és una tarta tatent, que és una cosa, un postre fantàstic, i ens la serveix l'Helena Termes, que és cuinera i rebostera de la Cort del Mos. Va, l'escoltem. Adeu, Pol, moltes gràcies.
1: Adeu, gràcies.
0: Una abraçada, adeu, adeu.
2: És un dels postres que més m'ha marcat. El que fem és una mantega amb un sucre que quedi tot ben caramelitzat i després l'acabem amb mirfulls al forn. Sempre he intentat fer-la amb altres versions, com agafant el concepte i canviant-ho una miqueta a la meva forma. Quan vam obrir la fèiem de pera, amb vainilla, amb préssec a l'estiu, que quedava molt més àcida. Després, quan va arribar la tardor, vam començar a fer-la amb la carbassa. Carbassa, canyella... I més endavant ja vam passar amb calçots, quan ja era temporada de calçots. Els fèiem caramelitzats, li posàvem una salsa romesco per acabar. I ara, per primer cop, la fem de poma, amb una miqueta de canyella, també. Sempre intento que quedi ben torradeta, que no em quedi la poma massa bullida, que és el més complex, i sempre això, intento que quedi ben torradeta i per això crec que agrada el caramelitzat.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Ja ho sabeu, nosaltres tornem diumenge vinent. A la mateixa hora, a la una del migdia, canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gisela Cot, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.

0: Són les 7 del vespre.
1: Les cuines sembla que estiguin oblidades en els hospitals. Molta gent en els mateixos hospitals que hi treballa no sap on hi ha la cuina o que hi ha una cuina, inclús.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio.
2: Alerta Ceuta per la situació sanitària dels centenars de persones que malviuen pels carrers de la ciutat des de l'entrada massiva de fa 15 dies. El govern espanyol, però, nega que hi hagi un col·lapse sanitari.
1: Catalunya migdia. Edita i...

0: presenta Eva Compte.
1: Els hospitals de Ceuta estan desbordats i s'han detectat brots de gastroenteritis, sarna i també algun cas de tuberculosi. La ministra de Sanitat és ara a Ceuta per gestionar la situació sobre el terreny. Enviat especial, Àlex Giral. Robert, bon dia.
2: Bon dia, sí. Després de més de dues setmanes vivint i dormint a la intempèrie en pèssimes condicions higièniques, molts immigrants acudeixen als serveis mèdics, sobretot per ferides infectades, infeccions respiratòries i problemes de pell, i els sanitaris ja avisen que estan arribant al seu límit. La ministra García, però, està compareixent aquí a Ceuta en directe, parla de risc epidemiològic baix, nega cap col·lapse al sistema sanitari i ha xifrat en 5.800 els migrants atesos des de finals de juliol.
1: De seguida ho ampliem. També us explicarem que Defensa confirma que dos caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aèric de Romania. L'Aliança Atlàntica sospita que era rus. Això mentre s'intensifiquen els combats aeris entre Ucraïna i Rússia. Kiev ha llançat aquesta matinada un atac massiu amb drons contra Moscou. Cristina Solias.
3: Més de 600 aparells han intentat atacar la capital russa. Han matat una persona i han incendiat el magatzem més gran de Wildberries, l'Amazon rus. Ucraïna necessita llançar centenars de drons de cop perquè uns pocs burlin les defenses antiaèries.
1: Un cap de setmana més pendents dels incendis preocupa el d'Osca, que continua actiu. Ha cremat unes 40.000 hectàrees i hi ha un miler de desallotjats. La bona notícia és que a Huelva s'ha pogut estabilitzar després de 10 dies el foc de niebla, el més greu d'Andalusia. I precisament per fer front als incendis, avui us parlarem de la vinya, que és un tallafocs natural. Una quarantena de productors ja tenen el segell vinyes de foc.
4: Tècnicament, la vinya és important perquè és una planta que no combustiona, a diferència d'un cereal. Per això ens ajuden tant.
1: És el sotsinspector dels bombers, Andreu Palacios, el sentirem. També parlarem de les gasolineres. Estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric i el preu del combustible han sentenciat el sector. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
5: Els cotxes gasten menys, molt menys del que gastaven abans els vehicles, no? O sigui, amb la qual cosa, més gasolineres i menys consum, clar, la cosa no funciona.
1: I atenció a aquesta xifra. En 15 anys s'ha multiplicat per 4 el nombre de dones que tenen fills més enllà dels 50 anys a Catalunya. El 2025 en van ser 68. La majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, però els experts adverteixen que el risc de complicacions durant l'embaràs és elevat. De la cultura, avui circ. El Cirque du Soleil es queda sense la seu que té a l'Hospitalet de Llobregat. L'Ajuntament els ha informat que vol recuperar l'espai per equipaments propis. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ, busca nova ubicació pròxima a Barcelona. Quan faltin 5 minuts per 2:45, els esports, Roger Nau, què destacarem avui?
6: Que l'Espanyol debuta avui a la Lliga, els blanquiblaus reben el Llevant a les 7 de la tarda. L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vania Dracusic, ja ha estat inscrit i ha entrat a la convocatòria. Segona, també juga el Girona, s'estrena a Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. El Barça, per part seva, ja és a Suïssa. Aquesta tarda juga un amistós, en el seu cas, al camp del Basilea, l'últim abans del Gamper. I són la majoria de mundialistes, tot i que ni Gavi ni Pedri han viatjat. Això mentre la selecció espanyola femenina de Marató, amb la catalana Meritxell Soler, ha aconseguit la medalla de bronze a l'europeu d'atletisme que avui s'acaba a Birmingham. Soler, en categoria individual, ha acabat 20è a la prova masculina, Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament.
1: I ara el trànsit, situació a aquesta hora, Carmina Malagarriga, bon dia.
7: Bon dia, Eva. Doncs començarem dient que hi ha retencions a l'AP7 en sentit nord entre Gelida i Martorell a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat. I per obres, retencions a la Ronda de Dalt entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits. Pel que fa als trens, la línia R3 està interrompuda per robatori de coure entre els trams de La Garriga i Centelles. Es dona el servei per carretera. També per robatori de coure, a la línia 13 entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà, se circula amb retards que superen la mitja hora. I afegirem que el conductor d'un turisme ha mort aquest matí a la C37Z a Manresa, al Bages. Per causes que s'investiguen, el vehicle ha sortit de la via i el conductor i únic ocupant ha mort. Amb aquesta víctima són 85 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Això és tot des de l'equip viari. Thank you.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I la previsió, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta al Pla Inuncat per inundacions davant la previsió de pluges intenses aquesta tarda al terç nord-oest del país. Aleix Cordomí, bon dia.
9: Hola, bon dia. Sí, són aquestes tempestes que comencen a aparèixer en aquests moments. En tenim el Pirineu Oriental és on hi ha les més fortes, el Ripollès, Conflent, Vallespí, també n'apareixen algunes a l'Alta Ribagorça, a la zona de la Vall Fosca, i aniran a més en pròximes hores. Sobretot a la zona del Pirineu, Perepirineu, comarques del nord-est, vol dir Girona, potser nord de Barcelona, i en alguns punts del prelitoral, en aquest cas, ja serien més irregulars. Compte perquè poden ser tempestes fortes, ho dèieu, en alguns casos acompanyades de calamarsades. Avui amb unes temperatures molt irregulars, hi ha llocs que arriben a valors de 36-37 graus ja en aquests moments, d'altres del nord, que hi ha hagut més núvols i la temperatura ha baixat notablement respecte a la d'ahir. Demà es recupera una mica la temperatura, encara hi haurà alguns ruixats al nord-est, clarament la setmana que ve les tempestes aniran a menys, fins dijous. Dijous sí que s'espera un repunt de la inestabilitat i una baixada de la temperatura.
10: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
1: Les 2:06. En un cap de setmana que finalment ha estat tranquil a Ceuta, tot i les amenaces d'una nova entrada massiva, ara augmenta la preocupació per la situació sanitària dels centenars de persones que s'hi apleguen des de fa 15 dies. Les urgències estan al límit i les ONGs adverteixen que la falta d'higiene podria portar una crisi epidemiològica els propers dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que avui ha visitat la ciutat autònoma, acaba de comparèixer davant els mitjans, ho està fent encara aquesta hora, enviat especial a Ceuta. Àlex Giral Robert, bon dia.
11: Bon dia, Eva, sí, és així crida a la calma claríssima de la ministra de Sanitat. Aquí a Ceuta, García acaba de reconèixer que els serveis sanitaris estan tensionats, sí, amb 5.800 immigrants atesos per l'hospital i l'atenció primària des de l'inici de la crisi a finals de juliol, però ha negat que el sistema s'hagi vist superat per les circumstàncies del moment.
12: Ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario. ¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí.
11: De les 101 persones ingressades a l'Hospital de Ceuta, 28 són immigrants. Amb aquestes dades a la mà, la ministra ha demanat no associar immigrants amb el concepte de malaltia. A la seva arribada a la delegació del govern a Ceuta, la ministra s'ha endut una esquiridassada de veïns i també alguns sanitaris d'aquests centres locals, com Yaumara Sucarras, que creuen que no s'està fent prou per reforçar la sanitat.
13: Seguimos trabajando los mismos. Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto y es completamente insostenible, pues ahora es peor.
11: Entre els immigrants que estan arribant, que estan sent atesos als centres sanitaris de Ceuta, hi ha infeccions dermatològiques, infeccions respiratòries i també atencions per cops i ferides derivades de baralles entre els immigrants. Hem pogut parlar amb en Musa, que és un senegalès que ha hagut de necessitar atenció a l'Hospital de Ceuta.
14: Fa tres dies ja vaig venir aquí. Vaig començar a tossir molt i a treure una mica de sang i per això vaig venir. I em van fer marxar dient-me que estava en un estat normal. Ara de cop m'ha tornat a passar i continuo tossint i traient sang, i per això hi he tornat.
11: Amb tot, també s'ha activat el govern de Ceuta, que ha engegat un pla extraordinari amb més de 100 efectius extraordinaris als serveis de neteja de la ciutat per encarregar-se del control epidemiològic i també de la higiene als carrers i platges de la ciutat autònoma.
1: Gràcies, Àlex. Bon dia.
11: Adéu, bon dia.
1: Mentrestant, Defensa confirma que dos caces espanyols de l'OTAN han abatut un dron que violava l'espai aeri de Romania. L'Aliança Atlàntica sospita que era rus. Això mentre s'intensifiquen els combats aeris entre Ucraïna i Rússia. Com dèiem, Ucraïna ha llançat l'atac més massiu contra la capital russa amb més de 600 drons. L'objectiu ha estat un centre logístic del gegant rus del comerç en línia, que s'ha acabat incendiant. És el setè dels 10 principals magatzems de l'empresa que ha d'aturar l'activitat. També hi ha hagut almenys una víctima mortal i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
3: Bon dia. Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
15: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
3: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
1: I front de guerra a banda, la regió russa de Penza, uns 650 quilòmetres al sud-est de Moscou, les autoritats detenen homes de forma indiscriminada al carrer i els coaccionen perquè s'allistin a l'exèrcit i se'n vagin a la guerra d'Ucraïna. Els veïns han començat a organitzar-se per combatre les batudes de la policia. Com ho viuen els veïns de la zona, Cristina?
3: A la regió de Penza, els habitants han perdut la por i fins i tot les dones han començat a encarar-se als agents que volen reclutar per la força els seus marits o els seus fills. L'activista local, Stanislav Morozov, que és qui lidera la resposta veïnal, explica a Catalunya Ràdio el calvari que viuen els detinguts.
16: Normalment no et porten a la comissaria, sinó directament al centre de reclutament militar. T'amenacen d'endossar-te drogues per acabar amb una llarga condemna de presó que et farà anar voluntàriament al front. T'apallissen de totes les maneres possibles, et fan xantatge.
3: Putin vol evitar una altra mobilització forçosa i massiva com la de 2022, però necessita més de 400.000 nous soldats l'any. Per això, segons apunta Catalunya Ràdio, el portaveu del moviment d'objectors de consciència, Artyom Kliga, el règim recorre aquests mètodes que li permeten fer veure que el reclutament és voluntari.
17: Per això van idear una mena de sistema híbrid que els permet continuar reclutant homes durant tot l'any i mantenir els allistaments en un nivell suficient per poder continuar la guerra, però alhora sense presentar-ho com una mobilització.
3: Una mobilització encoberta que, alerta Morozov, ja està indignant molts russos.
16: L'experiment de Penza ha fracassat perquè els veïns, que fins ara estaven fora de la política, ja estan disposats a dur a terme accions radicals, fins i tot un Maidan.
3: Aquest reclutament forçós ja s'ha estès per altres regions, tot i que les autoritats russes intenten amagar-ho per crear la imatge que els únics que necessiten desesperadament soldats són els ucraïnesos.
1: Gràcies, Cristina. I aquesta setmana també hem estat pendents de Cisjordània. L'ocupació israeliana d'aquest territori palestí arriba al punt del surrealisme. Ha tocat el poble palestí de Beit Ijja. La família Garif viu envoltada per una reixa, com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. Malgrat les pèssimes condicions de vida i haver rebut ofertes de tot tipus, els Garif no pensen vendre el terreny. Beit Ijja, Jordi Brascó, bon dia.
18: Bon dia. Per entrar a la casa dels Garif cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
19: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi i per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
18: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té quatre fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
19: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
18: A través de la reixa, escassos metres, a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Gibón Hajadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
1: És un quart de tres a casa nostra. De seguida us expliquem que la vinya serveix

0: De tallafocs, abans, però, parlant dels incendis que hi ha aquest cap de setmana, el govern de l'Aragó ha tornat a enviar avui un S-alert demanant a les persones que estiguin fent excursions o altres activitats que es quedin en entorns urbans per evitar l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, que continua actiu i que obliga a mantenir desallotjades un miler de persones d'habitants, Àngela.
1: Un miler d'efectius i gairebé quarantena de mitjans aeris combaten l'incendi que ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Una humitat alta i l'absència de vent fort han contribuït aquesta nit passada a mantenir el perill del foc. Avui es preveu que s'hi afegeixin a les tasques d'extinció efectius de Castella, La Manxa, Madrid i Múrcia i també un centenar de bombers francesos amb un helicòpter Super Puma. Aquests s'afegiran també als bombers catalans, valencians i navarresos, entre d'altres que fa dies que hi treballen.
0: I a Huelva ha estabilitzat l'incendi de niebla, el més greu d'Andalusia, en el desè dia de combat contra les flames. La situació permet el retorn a casa aquesta tarda nit, aproximadament es calcula, de les més de 400 persones que encara estaven desallotjades.
1: Després de 36 hores, sense que s'hagi reactivat cap front, als serveis d'extinció que s'han centrat a consolidar el perímetre donen per estabilitzat el foc. Ho ha anunciat aquest migdia el president d'Andalusia, Juanma Moreno.
2: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio. Y por tanto, después de 36 horas de vigilancia constante, ya podemos dar, desde el punto de vista técnico, por estabilizado el incendio.
0: I precisament davant els incendis, una de les millors eines de protecció és la vinya. Una quarantena de productors ja treballen sota el segell Vinyes de Foc, impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen de barrera natural contra els focs, Maria Guixà.
3: Sí, la vinya ha estat estratègica, per exemple, aquest estiu en l'onada d'incendis a Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Quico Figueres, president de l'Agrupació d'Agricultors del Pla de Manlleu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: La idea va ser anar dirigint el foc tot el que es podia cap a la vinya, perquè sabíem que allà es pararia, no? I, evidentment, va ser d'aquesta manera. I aproximadament un 10% del territori són vinyes que creen un mosaic agroforestal que realment és el que impedeix que si un foc tira amunt doncs pugui avançar, no?
3: Aquest col·lectiu de Pla de Manlleu ja treballa sota el segell Vinyes de Foc, que reconeix productors que gestionen el territori amb criteris que ajuden a reduir el risc d'incendi. Uns focs cada vegada més extrems pel canvi climàtic, l'abandonament de les zones rurals i la falta de gestió dels boscos. Andreu Palacios, sotsinspector dels bombers i membre dels GRAF, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: És un element bàsic perquè el que fa és trencar la continuïtat forestal del nostre país. Si està llaurada, és un anclatge totalment segur. Les vinyes que tenen dintre del seu perímetre doncs les fileres i que normalment estan llaurades, això ens ajuda tant.
3: El programa Vinyes de Foc ja ha certificat unes 800 hectàrees, la majoria a Catalunya, de les denominacions d'origen Empordà, Priorat, Montsant, Pla de Bages, Penedès i també de la marca Corpinat.
0: I parlem ara de benzineres. En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres.
1: L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
6: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions de litres a any, en la qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
1: Campabadal descarta que el sector reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment.
0: Sí, segons Campabadal afegeix que entre les gasolineres subministraven abans de mitjana més de 7 milions de litres l'any, mentre que ara, diu, la xifra se situa per sobre del milió. I canviem ara de qüestió. Cada vegada hi ha més dones que són mares més enllà dels 50 anys. L'any passat a Catalunya en van ser 68, segons l'IDESCAT. Això és possible gràcies a l'avenç de la ciència i de les tècniques de reproducció assistida. Ara bé, els experts recorden que endarrerir tant la maternitat comporta riscos i reptes importants per a les dones i per als seus fills, Laia Framis.
7: El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya els últims 15 anys. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida a través bé, sobretot de donants joves, però la doctora Sílvia Grau-Piera, coordinadora a Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos.
8: Aquesta d'edat, amb una bona nació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, hem resolt el tema de la qualitat publicitària, però...

0: tenim una alta taxa de complicació, perquè l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reposició assistida. Podria dir que més del 80% té patologia.
1: Per això, el doctor Francesc Figueres, cap del Servei de Medicina Materno-Fetal de l'Hospital Clínic, insisteix en la importància de fer-se una revisió mèdica exhaustiva abans de prendre la decisió.
2: La diabetis, la hipertensió i l'obesitat són els principals factors que expliquen aquest augment de risc, amb el qual són els tres factors que hauríem de tenir en compte de manera preconcepcional.
1: La Societat Espanyola de Fertilitat recomana no fer tractaments a partir dels 50 anys, però la llei espanyola no marca una edat màxima legal.
3: I Viella és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que s'hi construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
4: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
5: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics i mínims.
4: Viella i Mijaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
3: I ens quedem ara per la zona, perquè Llavorsí, el Pallars Sobirà, ha celebrat avui la 38a edició del concurs de gossos d'atura. Un certamen que ha reunit els millors gossos i pastors i ha servit per homenatjar aquest ofici ancestral llavorsí. Marta Llubic.
6: Pastors d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit aquest diumenge amb els seus gossos d'atura a Llavorsí. Més que un concurs, ha sigut una exhibició d'agilitat, destresa i complicitat entre el pastor i el gos. Entre tots dos han hagut de conduir un ramat fins a l'entrar a un recinte marcat. Laia Jurado, participant de GURB Osona.
7: T'has de saber, bueno, t'has de saber escoltar i l'obediència, però després també hi ha altra part, que és com a pastor has de conèixer les ovelles.
6: Més enllà de la competició, la trobada, un homenatge a l'ofici de pastor essencial per la conservació del paisatge i la biodiversitat de les muntanyes.
3: Cultura, la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada, Maite Cortó.
8: Sí, el consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curious, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Totem, Lucía i Alegria.
3: I abans dels esports, us expliquem que Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí a 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset, Sarcanyeter.
9: Sí, des del Centre d'Estudis Falsetans, que han organitzat l'acte, fan un balanç positiu de la participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències que van fer el mes de març i, encara que no era el motiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar que s'ha viscut aquesta setmana. Anton Vidal és el president del centre.
10: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de centre d'estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipse, del demà de l'eclipse, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
9: La idea és que siguin els joves d'avui els qui, d'aquí 30 anys, obrin aquestes càpsules del temps.
3: 5 minuts i 2 quarts de 3. 5 minuts pels esports. Roger Arnau, bona tarda.
11: Bona tarda. L'Espanyol s'estrena avui a la Lliga. Els blanquiblaus reben el Llevant a l'RCD Stadium a les 7 de la tarda en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. El tècnic Manolo González assegura que l'equip anirà bé a l'inici del campionat, però ha llançat una advertència.
12: La Liga, a la Liga que tenen el respeto. El momento que tú pierdes el respeto a la competición es cuando tú te pegas la hostia. Entonces, es lo que decimos, vamos al primero, al primer paso, que si ojalá sea la jornada 25 sería fenomenal, pero vamos primero al primer paso y asegurar el primero te da ir después a por lo demás.
11: L'últim fitxatge de l'equip, el central eslové Vanja Darkušić, és la novetat a la convocatòria. De moment, també primera, ahir ja es van disputar els dos primers partits, Sevilla 2, Rayo 1 i Alavés 3, Getafe 0. Al marge de l'Espanyol Llevant, avui també jugarà el Racing Villarreal. Aquest cap de setmana també comença la Lliga de la Segona Divisió. El primer equip català a debutar serà el Girona aquesta tarda a Montilivi contra el Leganés. També a les 7, Quique Álvarez és el tècnic del Girona.
13: Jo crec que l'important aquest any és competir. Competir no és només jugar. Això és el que els estic intentant ficar al cap. Que està molt bé, que quan tenim la pilota, però tens la pilota per fer alguna cosa, per fer mal, i sense pilota has de ser bo també. I si no ets bo sense pilota, no és competir.
11: Unai Hernández, Porto i Unagi són baixa pel partit, que també seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Sabadell, per part seva, jugarà demà a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón. I el Barça juga aquesta tarda a 4:45 un partit amistós al camp del Basilea. És l'últim test de preparació abans del Gamper de dimecres. Enviat especial de Catalunya Ràdio Suïssa, Joan Vitó, bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda. A poc més de dues hores que comenci aquest partit, el penúltim del Barça, abans de debutar diumenge vinent a la Lliga. Avui podria debutar Anthony Gordon, tindrà minuts a l'anglès, els primers amb la samarreta del Barça. També minuts per la majoria d'internacionals, Eric García, Joan García, que es van incorporar abans als entrenaments. Veurem si avui disposen d'aquests minuts Dani Olmo, Pau Cubarsí i Lamine Yamal. Qui no jugarà seran Pedri i Gavi, ni tan sols han viatjat, tot plegat per preparar aquesta estrena a la Lliga. Diumenge vinent al Camp de l'Elx, l'última prova del Barça serà dimecres al Gamper, aquest Basilea-Barça. Un partit que no es produïa des de fa 18 anys començarà a 4:45 de la tarda aquí al St. Jacob Park i el podreu seguir en directe a l'antena de Catalunya Ràdio.
11: Gràcies, Joan. I encara en futbol, els equips catalans de la Lliga Femenina continuen la seva pretemporada i el Barça va empatar a 2 al camp del Manchester City i l'Espanyol va endur-se el derbi contra el Badalona Women per 1-0. La jornada futbolística en clau internacional avui ens deixa dues cites més. A les 5, hora catalana, l'Arsenal i el Manchester City jugaran la final de la Community Shield, la Supercopa anglesa. I mentrestant, a 9:15 del vespre, el Lens i el PSG juguen el trofeu dels campions, que en aquest cas és la Supercopa francesa. I deixem al futbol la selecció espanyola femenina de marató, amb la catalana Meritxell Soler ha aconseguit la medalla de bronze a l'europeu d'atletisme de Birmingham, al Regne Unit. L'atleta vegenca de Sant Joan de Vilatorrada, en categoria individual, ha acabat vintena. Són declaracions al portal Carrer Lliure.
15: Hem començat ràpides i m'he quedat amb el grup de darrere pensant que ja patarien i que jo aniria progressant, però no he progressat. M'he quedat a darrere i bueno, sí que he patat alguna he atrapat alguna que ha patat, però res més. Vull dir que, bueno, tocarà entrenar més, tocarà fer una altra preparació i, bueno, coses que passen de la marató.
11: La prova individual l'ha guanyada la finlandesa Elisa Baino i en categoria masculina l'alemany Amanal Petros. Els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir han acabat 16è i 20è, respectivament. Avui també es disputa l'última jornada de l'europeu de natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Han aconseguit la sisena millor marca de les sèries i a la final es disputarà, per cert, aquest vespre. També es disputarà la final femenina, en aquest cas amb la catalana Nayara Sobreviela, entre les convocades. Acabem també explicant que en bàsquet dues catalanes, Carolina Guerrero, de l'Uni Girona, i Txell Alarcón, del Jairis, són les primeres descartades pel seleccionador espanyol Miguel Méndez. No jugaran amb Espanya al Mundial d'Alemanya del setembre. L'equip espanyol encara ha de descartar dues jugadores més. Mariona Ortiz, Aina Ayuso i Andrea Vilaró són les tres catalanes que continuen a la llista preseleccionada.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El 1984, ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
18: But you have changed sex for America.
19: Don't you tell me that it's less good now.
18: No, it's better now.
20: La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele parlant amb franquesa de les relacions.
21: El que aplaudeixi més fort li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
22: Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Pròxima estació, Montserrat Aeri.
24: Perdoni. Esperis. Ai, Joan, t'ha anat de poc, eh?
25: Ah, sí. Ah, però ja tornes a ser tu.
24: Molesto.
25: No, però em costa acostumar-m'hi.
24: Tornaràs a anar a veure la Moreneta avui?
25: Sempre que pujo. Suposo que també hi deu pujar gent que no la va veure.
24: Ui, tant. Centenars cada dia.
25: Ja. Potser cada vegada hi ha menys creients.
24: No, home, no. Vull dir que n'hi hagi més o menys, la Moreneta els abraça a tots. Però n'hi ha que pugen i baixen cada dia perquè treballen aquí. No veus que Montserrat és com un Vaticà català?
25: Ah, sí, potser sí. Home, vist així, com que per mi Montserrat és un diumenge amb la família, anar a veure la Moreneta, comprar una mica de mató, una coca, tot això.
24: Després, quan la vagis a veure, abans d'entrar, fixa't en l'atri. Tot el paviment imita el de la plaça del Capitoli de Roma, però amb els colors invertits.
25: Ah, mira, no en tenia ni idea. Tota la vida pensant en intrigues vaticanes i després, detalls com aquest, ens passen per alt. I com deu ser treballar aquí? No se'n cansa la gent de pujar-hi cada dia?
24: Jo fa milions d'anys que hi soc i veient les cares de la gent i tot el que van dient, t'asseguro que no. Goita, Joan, jo de tu el que faria és anar a parlar amb els companys que em trepitgen cada dia.
25: Sí, sí, vaig passant. A reveure, Montse.
24: Au, vés. I quan tornis a veure la Moreneta, fixa't en el paviment. Ja ho veuràs.
25: Sí, sí. Adéu.

0: Les mil veus de Montserrat. El Vaticà català. Entre els centenars de treballadors que pugen cada dia a Montserrat, n'hi ha que pugen i baixen unes quantes vegades. Són els de l'aeri de Montserrat, amb els quals acabo de pujar.
1: Jo vaig dir Pere i treballo aquí a l'aeri de Montserrat. Ara aquí apunta la gent que n'hi ha a la cabina. Fico l'hora i apunto la gent, que són 22. Això és de baixada i això és de pujada. Ara ja el maquinista ja farà una sirena i ara, quan ja a peu, sirena, i ara ja ell ja maneja a dalt. Molt bé. Mira, jo estic a l'operari de cabina, que la, per controlar la gent, que no toqui els botons, que no saqui les mans per fora, el cap, que no faci res que no sigui anormal. I a mi la muntanya aquesta m'agrada. Jo vaig vindre de Cornellà a viure aquí. Vaig canviar, sí, jo vaig vindre aquí a Monistrola a viure, per la muntanya, no, i treballava. Llavors treballava jo a la zona franca, treballava a automoció. Molt bé, doncs, moltes gràcies i bon dia. Adéu.
0: I un dels grans apassionats de l'aeri és el seu director.
2: Em dic Héctor García i sóc el director de l'aeri de Montserrat. És una experiència que en 5 minuts pots arribar, si ets atent al que veus amb els ulls i al que sents amb tots els sentits, pots arribar a experimentar què és Montserrat. Està envoltat de pedres, de roques, anar al costat de la muntanya, veure els animalots, veure les coves, veure la flora, la fauna. És, jo diria, una manera on les persones... La paraula més repetida és uau. Uau, en tots els idiomes és la mateixa, no? Dels 5 continents, uau, és impressionant. Per tant, l'aeri no és només un mitjà de transport, és una experiència, sens cap dubte, potser la més romàntica en tot.
0: Però l'Héctor no és l'únic enamorat de l'aeri.
2: Una cosa que m'he trobat darrerament és persones que t'expliquen que tornen a venir 50 anys després d'haver vingut amb els seus pares i amb els seus avis quan eren petits, i ara són avis i porten els seus nets aquí a l'aeri.
0: I deixant de banda la part més emocional, l'aeri no és una experiència romàntica i prou. També és història de l'enginyeria catalana.
2: L'aeri de Montserrat és una revolució 360 graus. És una revolució tecnològica, és una revolució del model de turisme, és una revolució econòmica, és una revolució històrica, o sigui, és una revolució en qualsevol àmbit. Arriba un telefèric que venen empresaris del país que tenen una idea als principis dels anys 20 i aconsegueixen una empresa d'Alemanya que els hi pot aportar la tecnologia per poder construir aquest telefèric, en concret una indústria que es deia Blaker. El comencen a construir l'any 1928 i acaben en 1929, i el 17 de maig de 1930 s'inaugura. La gent pot pujar a Montserrat en aproximadament 10 minuts, sense fer cap tipus d'espera, directa, amb les millors vistes, amb la millor experiència, totalment segur. És una revolució integral, integral.
0: Però, com diu l'Héctor, efectivament, l'aeri és un pont amb el santuari. I si pujar a Montserrat sense haver agafat l'aeri almenys una vegada a la vida seria com no haver pujat a Montserrat, 3/4 del mateix si puges a Montserrat i...
3: Perquè estem traient sofana com la crema catalana i el mató de Montserrat.
0: Si puges a Montserrat i no compres una mica de mató, també és com si et faltés alguna cosa.
4: Em dic Lourdes i fa 14 anys que faig de matonera a les parades de Cal Pujolet, a Montserrat, però a Montserrat en general porto quasi 50 anys treballant.
0: I la Lourdes té clar quin és un dels protagonistes de la muntanya.
4: El mató és el rei de Montserrat, amb el que fa aquí les parades. Després a les botigues hi ha unes altres coses, però el que fa aquí fora, el mató és el rei.
0: La casa per la qual treballa la Lourdes fa 5 generacions que ven mató, i ella n'ha conegut 4, i això... és molt de temps.
4: Jo vaig començar la prehistòria, per dir-ho d'alguna manera, i això que hi ha ara no té res a veure amb el d'abans, però és que tot ha canviat a tot arreu. A veure, la gent a vegades venen i es queixen de com està tot muntat de cara al turisme. Però és que tot arreu està muntat de cara al negoci, sigui d'una manera o d'una altra.
0: I vaig passejant i canvio de paradeta.
5: Em dic Aleix i sóc matoner de Montserrat. Sóc d'Olesa de Montserrat, visc aquí a la zona i he viscut sempre veient la muntanya al despertar i al sortir de casa.
0: Per davant de la seva parada, l'Aleix ha vist passar centenars de milers de persones i moltes s'aturen a comprar-li mató. La majoria en compra per primera vegada.
5: Venen bastant sorpresos. O sigui, els guies normalment els hi fan una miqueta d'introducció sobre què és el mató i de més, però no s'imaginen el sabor que té i de més. Aleshores, quan arriben aquí i ens demanen a nosaltres un vaset de mató, el proven normalment davant nostre i la seva cara és de sorpresa perquè els... No, o sigui, ells coneixen el que és el formatge fresc, però no ho han barrejat mai amb mel. Aleshores, aquesta sensació de tindre el formatge així fresquet amb la mel, doncs els sorprèn molt i les cares, la veritat és que és molt, molt d'agrair. És sobretot molts somriures i de més.
0: Però hi ha gent que, molt abans que la Lourdes i l'Areix, ja pujaven a la muntanya a vendre mató. Però molt abans. De fet, tan abans que a Montserrat ni de lluny hi passaven milions de persones l'any. Perquè pujar-hi, pujar-hi era una autèntica quimera.
6: Em dic Rosa Enric Calcina. Vaig ser matonaire dels anys 50. Vaig ser matonaire de Montserrat. I tinc 91 anys ara. I ens ho passàvem molt bé, això, que ens llevàvem a les dues de la nit, ens llevàvem perquè anàvem a la mula cap a Montserrat. Venia la meva cunyada, que llavors era joveneta, que tenia 14 o 15 anys, i anàvem totes dues amb la mula, i després ella, quan arribava a Montserrat, descarregàvem els cistells i tot, i ella se'n tornava la mula cap aquí a casa, perquè, clar, aquí l'havien de fer servir per anar a l'hort i la vinya, la mula.
0: Les mules, els burros catalans, el que han arribat a fer aquestes bèsties per la gent del país.
6: Esclar, llavors no hi havia la carretera, aquesta carretera de sota no hi era. Era tot carretera de terra, com aquestes d'aquí dalt del poble, allò, carretera. I allà passaven molt tros pel bosc. I a vegades, com que entra fosc i tot, agafaves a la cua de la mula i anar marxant darrere la mula. Ja sabia el camí, vull dir que no l'havies pas de tibar cap aquí ni cap allà. No. Ui, si sabien el camí, mare meva.
0: De permisos no se n'havien de demanar. Els monjos deixaven que les matoneres venguessin tranquil·lament, però això sí, fins a certa hora.
6: Que ens feien plegar quan la gent sortien d'ofici, que era quan llavors venien més. I llavors ens feien marxar, perquè com que ells també venien de tot allà a la botiga, i la gent, llavors tothom baixava de dalt a l'església, allà a la plaça, i clar, tothom allà per comprar. Però llavors ja passava el que es cuidava de cobrar, i ja deia, que és hora de plegar, que és hora de plegar. I ja es donaven manya cobrant-se, ja cobraven cada dia. Cada dia cobraven un tant d'anar a vendre.
0: Actualment ja no funciona així. La Lourdes i l'Aleix poden vendre fins molt més tard. A Montserrat hi passa molta més gent, gràcies a les diferents maneres que hi ha d'arribar-hi, com la de l'aeri, tot i que n'hi ha un altre que també és molt popular, el cremallera, que trasllada 700.000 ànimes cada any.
7: Un cop surts de Monistrol Vila, són 10-15 metres que ja engranem amb el cremallera. Hi ha un aparell d'entrada que col·loquialment li diem el cocodrilo, i llavors és allà on el tren s'enganxa i la cremallera comença a pujar, perquè si no, no pujaríem, no, pel pendent. De Monistrol sortim al quilòmetre 1.100 de recorregut. El 1800 arribem a el que abans era el pas a nivell, que en l'antic cremallera hi havia un senyor amb un gos i llavors la gent li tirava monedes o alguna cosa així, i hi havia una cançó que deien prepareu la calderilla que arriba el gos de la casilla. Llavors, quan arribes al túnel dels Apòstols, que és just abans d'arribar a Montserrat, escoltes que la gent crida, no? Oh, i és perquè surts i veus el mar de núvols. Es veu tota la vall amb un mar de núvols impressionant i Montserrat amb sol. I és molt bonic.
0: I qui ens explica el recorregut és una de les persones que en pot parlar amb més coneixement de causa.
7: Soc la Marta Flores i treballo al Cremallera de Montserrat com a maquinista des de fa 21 anys.
0: De fet, aquests 21 anys que fa que hi treballa coincideixen amb la reinauguració del Cremallera el 2003, que ja l'havien inaugurat el 1899, però va deixar de funcionar el 1957 per un accident 4 anys abans i la poca inversió i manteniment de la xarxa.
7: Ah, sí, el primer viatge inaugural el vam fer l'11 de juny, sí, del 2003, amb el llavors president de la Generalitat, el Jordi Pujol. El meu avi, per part de pare, va ser fogoner de l'antic cremallera de Montserrat. I, bueno, sempre, al viure aquí a Monistrol, a tota la família, sempre m'ha estat, o hem tenit algú, a tenir algú a veure amb Montserrat. El meu pare treballava, la meva mare també, jo de jove també vaig treballar durant 5 anys a l'estiu, els meus germans, tota la família. I llavors, quan va sortir l'oportunitat que ens vam assabentar que feien les obres per obrir el nou cremallera, doncs vam dir, per què no? Bueno, jo em vaig apuntar. Però pensava que m'apuntava per treballar a l'oficina d'informació o per vendre bitllets, no per ser maquinista. I llavors a l'entrevista sí que em van dir, ai, què tal, per portar un tren? I vaig dir, doncs va, sí, també per portar un tren.
0: Ho pinta molt fàcil, la Marta, però no ho és gens, eh?
8: Jo em dic Laia Rojas, tinc 21 anys, soc maquinista del cremallera de Montserrat i soc la filla de la Marta Flores. Avui és el meu tercer dia tenint un torn de maquinista després d'examinar-me fa una setmana. I doncs per torn avui em toca pujar i baixar durant tot el dia amb el cremallera. Per fer això, per ser maquinista, has de fer una formació, dedicar-hi hores i temps, i has de ser àgil, perquè jo crec que no tothom pot, però... I estic molt orgullosa, perquè durant aquestes pràctiques ha sigut la meva mare qui m'ha ensenyat a controlar un tren que no se te'n vagi. Crec que és una feina molt entretinguda. És reaccionar. Saber reaccionar, saber controlar tu el tren, que no el tren et controli tu. I bueno, el lema de ferrocarrils, que és seguretat, que hi és per tot arreu, hi ha un munt de sistemes d'aturada per si tu no hi ets, com sobrevelocitat, com l'home mort. Estic donant-li aquí una palanca tota l'estona perquè no es pari el tren, perquè s'asseguri que tu estàs aquí.
0: Sort que la Laia sí que valora la dificultat de la seva feina i la de la seva mare, que la fa tant i tan bé des de fa tant de temps. I de fet, que la Laia avui sigui maquinista no és cap sorpresa, perquè fa el recorregut des de ben petita.
7: Quan jo vaig començar, la Laia tenia 10 mesos. I llavors hi havia molts... Jo he treballat molts festius, no? Torns molt dolents per tenir nens petits. I llavors a vegades jo tenia un torn de tarda que acabava a les 8 o a les 9 i ella venia amb un any o dos i es feia l'últim viatge amb mi i amb el seu pare pujant i baixant al cremallera.
0: I encara diria més. No és que la Laia ja de petita anés damunt del cremallera, és que tota la seva història familiar passa per Montserrat.
7: El meu pare ja de molt jove treballava aquí, a Montserrat. Llavors la meva mare, que ve de Valladolid, va venir a treballar amb les Benetes, perquè hi havia una monja que era del seu poble i la va portar cap aquí. Llavors la meva mare es va enamorar bojament del meu pare i el va seguir per tot arreu. Llavors el meu pare, uns anys després, va tornar aquí a Montserrat. La meva mare es va quedar, treballava a la recepció de l'hotel i el meu pare al final va ser cap de cuines de tot Montserrat. Es van casar aquí a Montserrat, tenien una amistat amb el pare Pere, un senyor que ja no hi és tampoc. Llavors el pare Pere els va casar, nosaltres som quatre germans, ens van batejar els quatre germans, ens va fer la comunió, ens va casar, i llavors sí que tenim, bueno, tot gira al voltant de Montserrat.
0: Bé, sí, tot molt bonic per ara. Sembla com si a Montserrat tot hagi de ser com un oasi, tot celestial. Com si l'infern de les temptacions quedés a baix. Però, en canvi...
9: Arquea Badia, de Badia Zero.
10: Sí,
9: a veure, quin és el vostre 27, sisplau?
10: Ara ens hem posicionat davant dels ferrocarrils.
9: Val, ja fem un punt estàtic aquí per comprovació. Gràcies.
10: Ok, si està bastant animat, estem aquí en posició.
11: Soc el sotinspector Enric Pérez, soc el responsable de l'oficina que hi ha a dalt del monestir de Montserrat i ja fa 4 anys que estic destinat en aquest punt. vaig demanar poder fer servei aquí, quan algunes vegades, sempre que havia vingut per aquí a fer esport i tal, moltes vegades veia que l'oficina no estava oberta perquè els companys estaven, altres companys estaven fent patrulla i no podia estar, diguem, a disposició del públic. I a l'hora que jo vaig passar a segona activitat, vaig fer un plantejament amb els caps de la regió, dient-li, comentant-li aquesta possibilitat de poder prestar serveis i mantenir l'oficina oberta moltes més hores i d'atenció al públic que es pugui desplaçar aquí dalt.
0: L'oficina dels Mossos d'Esquadra es va obrir el 2014 per un acord entre el govern de Catalunya i l'abadia de Montserrat. El mateix sotsinspector té clar que això de Montserrat és un altre món.
11: Montserrat és Montserrat. Si treballes aquí, veus que les coses és un altre terreny. No és el terreny normal del carrer.
0: No és com el carrer, diu el cap dels Mossos. Però una mica sí.
11: Contem que, per exemple, l'any passat van venir 2.300.000 persones. No tothom és sant, i per tant hi ha gent que és, com tot, grans multituds, atracció pels amics de l'Alier.
12: Joan.
0: Digues, Montse.
12: Ara que el sotsinspector diu això, que no tothom és un sant, m'ha vingut al cap un cas que vam viure d'estafes amb la Moreneta.
0: Amb la Moreneta? Quin disgust! Jo sempre havia pensat que...
12: No, home, no. La Moreneta no ha estafat, ni estafa, ni estafarà mai. Però els papes Climent VII, al segle XVI, i Lleó XIII, al segle XIX, van haver de concedir al monestir la possibilitat d'excomunicar a tots els que traficaven amb la Moreneta.
0: Santa Maria!
12: Exacte, Santa Maria de Montserrat. Hi havia algun espavilat amb una, diguem-ne, consciència poc escrupolosa que explotava la seva imatge per demanar als pobres fidels unes almoines que déu-n'hi-do. Teòricament, per sufragar les despeses d'hospitalitat del monestir. Però no, els monjos no en veien ni cinc.
0: Desgraciats.
12: Res, que m'ha vingut al cap. Només és un apunt.
0: Ja. Doncs els Mossos de Montserrat estan pendents dels carteristes que busquen algun turista que badi. Però també, de vegades, els toca estar pendents d'algunes visites molt especials.
11: Que arreu de la visita del president Obama, l'any passat vam tindre el gust de poder tenir la seva visita, el que va comportar una càrrega de feina molt, molt important per tot el que envolta, no només la presència d'un president d'Estats Units, també d'una persona mediàtica com el senyor Spielberg, i tot el que comporta de seguretat, de serveis secrets dels Estats Units i tal. Totes aquestes visites, nosaltres, clar, hem de muntar un sistema de seguretat juntament en col·laboració amb la seguretat privada d'aquí del monestir per poder reforçar o no la seguretat nostra, demanant més reforços a l'ABP de Manresa. És constant la visita de personalitats aquí i això comporta pues, una especial vigilància, per el que he comentat abans, no perdent de vista que estem en nivell 4 antiterrorista.
0: I, evidentment, els que també els requereixen de tant en tant i els demanen ajuda són els mateixos monjos.
11: Coses que per nosaltres seria despenjar un telèfon i demanar hora, o via internet, van a Barcelona, tal, he perdut la cartera, què he de fer?
0: I parlant de cartera, aquí també n'hi ha una. No és de les que perden els monjos a la Rambla, no, eh? És la cartera, la persona que treballa a Correus.
13: Em dic Pilar i des de fa 22 anys sóc la responsable titular del monestir de Montserrat, de Correus.
0: Com el sotsinspector Pérez, la Pilar també és ben conscient que no treballa en un lloc qualsevol, no?
13: Aquí a Montserrat tenim un codi postal propi, que és el 08199, diguem que és diferenciat de tot el que és Monistrol, Collbató, Bruc, que són els ajuntaments o territoris, diguem, municipals. Diguem que és això, i és especial també. O sigui, en qualsevol lloc no tenim això, no?, com propi. És bastant diferenciat.
0: Tot i que al principi no ho va fer especialment convençuda, això de demanar la plaça de Montserrat.
13: Va sortir el concurs de trasllats i dic, bueno, pues mira, penso que ningú ho va demanar en aquest moment. I dic, bueno, pues res, pues vaig cap allà. Jo moltes vegades dic, pues, a veure, la meva empresa és Correus, evidentment, jo treballo per Correus, però realment la manera, clar, jo passo aquí moltes hores també, o sigui, i estic totalment integrada, jo em sento com una treballadora més de tot el que és això, diguem, no sé, i bueno, i m'ho han fet sentir així també, hi ha un respecte mutu, o sigui, ja siguis creient, no siguis creient, que realment és molt fàcil, i ja t'ho dic, estic feliç aquí.
0: I una altra persona que és molt feliç fent que la gent pugi encuriosida i se'n vagi contenta és...
14: Em dic Marc Planelles i soc guia habilitat de la Generalitat. Més o menys el 2008, 2009, jo diria que ja estava fent bastant Montserrat.

0: Montserrat. A vegades penso, veient la quantitat de turistes que venen d'excursió a Montserrat des de Barcelona, a diferència dels catalans, que pugem expressament, peti qui peti. Vols dir que no venen per omplir la ruta turística?
1: Montserrat és una sortida per si mateixa, no és per omplir, perquè Barcelona no te l'acabes. Barcelona és una... és la París del Mediterrani. Pots venir 4 dies, pots tornar en segon viatge 4 dies més. Com París, que podries fer 3 o 4 viatges, doncs Barcelona, com a mínim, 2 viatges de 4 dies paga la pena. Aleshores, realment no hi ha necessitat d'omplir forats. Si un hom va a Montserrat és perquè realment ho tria i ho vol i perquè pensa, ho ha escoltat. Jo treballo molt amb nord-americans i és molt de boca oïda i els han explicat bé a Montserrat, que és increïble.
0: La feina d'en Marc és xerra que xerraràs, però també li agrada parar l'orella i a vegades hi ha històries que el fan quedar tan de pedra com una de les agulles de Montserrat.
1: Una vegada em va venir una noia de 21 anys que va dir, va voler veure la Moreneta, era en temps de la Covid, no se la podia tocar, però em va explicar una història i li vaig dir, mira, quan ningú miri, intento tocar la Moreneta perquè per la història que m'ha explicat paga la pena. Què li va passar a aquesta noia? Els seus pares van venir aquí abans que ella hagués nascut, i havien vingut perquè havien tingut problemes de fertilitat, etc. I, bueno, un parell de... havien tingut un avortament, i aleshores van venir aquí, vam pregar a la Moreneta, alemanys, i 21 anys després ve una noia...

0: deixar la resposta pel final. I això és el que diu la Laia, la maquinista del cremallera.
1: La gent, quan ve i et demana consell per què fer aquí la muntanya, tu ho expliques amb tanta normalitat que potser no li dones el valor que té exactament, perquè et diuen, per exemple, per pujar al funicular de Sant Joan, dius, sí, diuen, les vistes estan bé, i tu, sí. Però és que les porto veient des de que sóc petita o des de que surto per la finestra de casa i veig la muntanya, que la tinc tan normalitzada, però molts cops me la paro a mirar i em continua sorprenent.
0: I la Marta, la seva mare, què n'ha de dir?
2: Potser també per la meva edat, que ja comences a veure les coses diferents, i qualsevol cosa que et regala la natura és això, és un regal, no? És... A quarts de vuit del matí pot haver-hi un cel vermell que dona una llum a la muntanya, que és espectacular, o un cel rogent d'aquells que diuen, no? O al capvespre també. I no, jo sempre m'ho prenc com algo nou i com un regal. Deu ser l'edat.
0: I la Pilar, la cartera?
3: A mi personalment em continua sorprenent, sí. Cada vegada que pujo amb el cotxe, pujo amb el cotxe, i cada vegada, o sigui, és diferent. Sí, sí, és una meravella. O sigui, no sé, a mi jo ho trobo molt especial, sí, sí.
0: I la Lourdes, la matonera?
4: Jo, si no estic aquí, ho trobo molt a faltar. Que hi ha situacions que m'agraden més que d'altres, sí, però crec que és un privilegi poder treballar aquí on estic jo, que des d'aquí veig Barcelona, amb un dia clar es veu el mar. A vegades hi ha núvols baixos, boira baixa, que sembla que estiguis flotant tu per sobre. No tothom ho pot dir, això. A part que jo sóc nascuda aquí a Baix a Monistrol i jo la muntanya és una part de mi.
5: Que bonic, oi, Joan?
0: Ah, ets aquí.
5: I sóc sempre, Joan. Jo no moc mai.
0: Tenies raó. És ben bé com un Vaticà català, això de Montserrat. Que té codi postal propi, eh? Llàstima que els Mossos no vagin més mudats. Així com la Guàrdia Suïssa, saps?
5: Ai, no ho sé. No ho sé, Joan. Això ho hauries de parlar amb el president de la Generalitat.
0: Sí. Bé, me'n vaig. He pujat amb aeri i crec que ara baixaré amb el cremallera tranquil·lament escoltant la ràdio. Segur que torno un dia d'aquests, perquè jo tampoc me'n canso mai de Montserrat. De tu, vaja.
5: Aquí t'espero, doncs. Ah, i sàpigues que si vages escoltant la ràdio, també tenim una ràdio i televisió de Montserrat.
0: Ah!
5: Que vagi bé, Joan.
0: Fins aviat.
6: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació dels immigrants que hi van arribar fa 15 dies. Ho ha assegurat la ministra de Sanitat, Mònica García, que avui ha visitat la zona i ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma. La ministra creu que el més urgent ara és habilitar espais per als centenars d'immigrants que encara malviuen pels carrers.
3: Esas condiciones de salubridad, que son la urgencia sanitaria de primer orden que se está dando ahora en esta ciudad, sea atendida lo antes posible. Y por eso hemos pedido que cedan espacios para poder tener a los migrantes en condiciones de salubridad. La ciudad de Ceuta va a ceder algunos espacios, pero necesitamos más espacios.
2: Més notícies amb la Sara Canyete.
4: Apel·lació directa del Papa, lleó 14.

0: El govern d'Israel, després de la pregària de l'Àngelus, aquest diumenge des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
1: Renovo el meu apello.
2: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina i Jordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
1: Per una pace justa i duradora.
0: Unes paraules que arriben en un moment de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines. Avui el patriarca llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibé, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus.
3: Més terratrèmols a Granada. Poc abans de les 5 d'aquesta matinada s'ha detectat un moviment sísmic de magnitud 3,1 amb epicentre a la població d'Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants, i a una profunditat de 7 quilòmetres. També hi ha hagut una vintena de rèpliques que en cap dels casos han provocat ni víctimes ni ferits.
0: I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí a 10 anys. El 2032 els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
4: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes.
3: La música com a eina per enfortir la salut mental i obrir una nova perspectiva laboral és la premissa en què s'ha basat la primera col·laboració entre el Festival Jordi Savall i l'entitat Amalgama 7, en què han participat joves en situació de vulnerabilitat. El resultat s'ha pogut veure a la sala dormitori de Santes Creus aquest matí. Aigua Múrcia i Ariadna Escoda.
5: Els joves alumnes de l'Escola Terapèutica Can Ros s'han preparat durant una setmana en formacions específiques dividides en dos grups, un centrat en l'àmbit musical i l'altre en la producció del concert que s'ha ofert aquest diumenge. En els tallers han participat músics d'abast internacional del Festival Jordi Savall, a més de professionals que han acompanyat els adolescents en el procés de creació i preparació de l'actuació. Lourdes Clavé és la directora acadèmica de l'Escola Terapèutica Can Ros.
6: Tenir aquesta oportunitat de poder fer aquest tipus de projectes socials que tinguin també una vessant laboral ens ofereix un benestar per ells, perquè d'alguna manera es senten doncs, acollits, acompanyats. Llavors, la part aquesta més de pràctiques laborals inclús pot projectar de cara a futur. Per tant, pot ser un incentiu com anar plantejant en un moment determinat, quan es van recuperant, es pot convertir en una sortida laboral.
5: Aquesta és la primera vegada que s'ha engegat una iniciativa que aposta per enfortir la salut mental i trencar els estigmes al voltant d'aquesta qüestió entre els més joves al Festival Jordi Savall.
3: Els esports, Xavi Soler.
7: L'Espanyol debut aquest any a primera serà a partir de les 7 contra el Llevant a l'RCD Stadium. Els nous reforços, Calatrava, Germán Moscardo, Unai Núñez i Dorkusic, han entrat a la convocatòria. Podrien debutar oficialment. A les 5 es jugarà també a primera el Racing Villarreal. A 4:15, partit amistós del Barça, que juga a Suïssa contra el Basilea, és l'últim abans de la presentació oficial de l'equip. El Gamper serà dimecres. Pedri i Gavi s'han quedat a Catalunya i no jugaran aquest partit. A segona divisió, debut del Girona, Montilivi contra el Leganés, serà a partir de les 7. 20a posició final de Meritxell Soler a la prova de marató a la jornada final dels europeus de l'atletisme de Birmingham. La catalana s'ha penjat la medalla de bronze per equips per la tercera posició de l'equip espanyol. En categoria masculina, 16è lloc per Lilia Sfifa i 20è per Ibrahim Shakir. I a l'europeu de natació, els catalans Luca Huck, Nil Cadavall i Isaac Fernández s'han classificat per la final del 4% estils, una final que es disputa aquest vespre.
8: Fins aquí les notícies.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
11: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
12: Ara qui viu com solíem viure?
10: Perquè tot un món s'acaba.
12: La casa, el servei.
11: Quants en veus fora, doncs?
12: Uns quants.
11: Ai, senyor.
10: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya Ràdio. Aquesta tarda torna el Tot Gira.
9: Avui dues estrenes, la de l'Espanyol i la del Girona.
8: A 7 de la tarda, Espanyol Llevant i Girona Leganés.
9: Comença l'operació Ascens a Girona.
8: Tot plegat mentre el Barça continua amb la pretemporada. Basilea Barça amb la narració de Joan Fitó. Avui torna la Lliga. Torna el Tot Gira. De 4 de la tarda a 10 de la nit amb Oriol Rodríguez.
13: Rere que deia la I, però...
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
13: I pujo al metro de nit...
15: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.

La invenció del telescopi a inicis del segle XVII va suposar un avenç de gegant per aquells interessats a observar el firmament. Tot i així, uns anys abans de la seva existència, alguns estudiosos van aconseguir afinar molt les observacions i van fer avançar l'astronomia de manera considerable. Un d'aquests personatges cabdals va ser el danès Tycho Brahe, que va desenvolupar instruments especialment precisos i va mantenir una col·laboració tensa, però fèrtil, amb un altre astrònom molt destacat, l'alemany Johannes Kepler.

0: T.G. Ottesen Brahe va néixer el 1546 en una família influent de la noblesa danesa, fill d'un conseller privat del rei. Més endavant, el jove T.G. va adoptar la versió llatina del nom, Tycho. Des de ben jove es va mostrar interessat per les matemàtiques i l'astronomia. Mentre estudiava a la Universitat de Leipzig, el dia 24 d'agost de 1563, va tenir lloc una conjunció planetària de Júpiter i de Saturn. El fenomen havia estat predit per les taules astronòmiques basades en les hipòtesis de Ptolomeu, però segons aquestes s'hauria d'haver produït un mes abans. Brahe es va adonar que calia elaborar unes taules més exactes, detallant la posició i el moviment dels cossos celestes. Aquest seria el principal objectiu de la seva vida. Entre les grans descobertes que va fer hi ha la d'una estrella supernova, que va ser visible a la constel·lació de Cassiopeia el 1572. De fet, Brahe va ser el primer a fer servir nova com a terme astronòmic i el primer a percebre la refracció de la llum i aplicar aquest efecte als mesuraments. També va ser ell qui va poder mostrar que els cometes no eren fenòmens meteorològics, sinó cossos més enllà de l'òrbita de la Terra. Brahe va comptar amb el favor de Frederic II de Dinamarca i gràcies a això va fer-se construir un observatori pioner, Uraniborg, situat en una illa i proveït dels millors instruments del moment. En una etapa posterior es va traslladar a Praga, convidat per l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Rodolf II d'Habsburg. Va ser allà, poc abans de morir, que Tycho Brahe va treballar amb Kepler, qui, tot i les discrepàncies, va recollir-ne el llegat. A partir de les observacions metòdiques de Brahe i dels seus mapes del cosmos, Kepler va poder formular les tres lleis sobre el moviment dels planetes. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'un fenomen que jo, llegint una mica sobre el tema, el que em fascinava més és que aquesta gent fa tots aquests descobriments tan absolutament fantàstics, complicats i difícils, sense telescopi, que és una cosa que trobo... És impressionant. Com perquè aquests que són genis o fills de l'època?
1: Bé, jo crec que, en certa forma, pels neòfits, com és el cas, suposo que té, quan mirem el cel, quan mirem el firmament, sempre tenim una mica la sensació de que és un lloc que t'obre totes les incerteses i aleshores tota la teva impotència per comprendre tot allò, no? És a dir, i aleshores hi ha persones amb les quals tenen un privilegi o una sort o una virtut extraordinària, amb el qual, a nivell d'observació d'un fenomen que els afecta de nanos, s'hi posen i sense instruments miren, quan et diuen, amb tot el que hem anat llegint, no? Que miren i miren al cel, i miren al cel, i miren al cel, i se n'adona d'uns canvis que nosaltres, els mortals comuns, no veiem ni amb telescopi, gairebé, doncs, que poden fer aquest avenç extraordinari. A més, un avenç extraordinari amb el qual, doncs, això suposa moltíssim més aspectes per comprendre la composició, ja no del cel, sinó la composició del nostre univers, no? Del nostre món, de tot el que ara coneixem de moment, no?
0: Sí, sí.
1: És extraordinari, vull dir, a més,
0: aquesta gent és del segle XVI, sí, vull dir, que
1: sí,
0: estem parlant...
1: Que no...
0: No és un segle fàcil.
1: No, ni molt menys, ni sí, molt menys. Bueno, també es dirà això del segle XX, dins de segle o dos, eh?
0: Sí, sí.
1: Quan parlin del segle XX en les guerres mundials i en totes les atrocitats, es dirà semblant. Però vull dir que a vegades amb això ens sobra una mica superbia, el nostre segle XX, i no sabem què passarà al XXI. Però sí que és veritat que aquestes persones, dins de tota aquesta tragèdia, dolor, mort, epidèmies, guerres, persecucions, religions, etc, tot això, que tinguessin la capacitat d'abstreure's per poder investigar la ciència, no? I després, malgrat recels o no recels, sumar uns als altres, encara que no s'estimessin gaire, eh? Però, bueno, el llegat aquell, no? L'últim moment de la meva vida, llego que per la posteritat més coses. Això, bueno, n'hauríem d'aprendre.
0: Doncs, aviam si n'aprenem. I qui ens ensenyarà, segur, és un bon amic del programa, és l'Ignasi Llorente, escriptor i divulgador científic, que és autor de diversos llibres, vull destacar un parell, eh? Però en podríem destacar molts altres. El 100 protagonistes de la història de la ciència, la història de la ciència, com mai te l'han explicat, que són llibres que, no només per parlar d'aquest tipus de temes, sinó per molts altres, realment t'obren molt els ulls. Ignasi Llorente, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'avantguàrdia.
2: Un plaer ser aquí, com sempre, amb vosaltres.
0: S'ha de dir, i disculparàs, que el meu coneixement de l'astronomia és una mica com el de Pumba al Rei Lleó, no? Que t'estires i veus el cel i dius, deuen ser unes llances, que, vull dir que és una cosa... El que és fascinant és que en aquell moment quin coneixement hi havia, estem parlant de mitjans del segle XVI, del cel. Quines eren les bases científiques amb què els científics de l'època miraven el cel i per entendre una mica què va fer Tycho Brahe, no?
2: Hi ha tres elements, un l'ha destacat ja la Maria molt bé, que és que no hi havia eines, i quan pensem d'eines, no només hem de pensar en eines des del punt de vista d'enginyeria, és a dir, telescopis, microscopis, exploradors de partícules, també eines matemàtiques. És a dir, falta un segle, quan Brahe mort, falten 40 anys perquè neixi Newton, i per tant perquè s'inventi el càlcul diferencial. Per tant, tenen unes matemàtiques molt rudimentàries.
0: Leibniz, exacte.
2: Sí, sí. És a dir, el càlcul diferencial és un segle després de les investigacions de Brahe. Per tant, ell fa unes matemàtiques... Molt bàsiques, molt simples, i per tant, encara li dona més mèrit. A més, ho fa en un context polític molt complicat, i a més ho fa en un context de, en aquell moment, neix en el moment en què hi ha una pugna i un debat molt gran entre l'antiga astronomia ptolemaica aristotèlica i la nova astronomia copernicana. És a dir, ell arriba en ple debat, i de fet és una de les coses que marcaran la seva vida. Després de la seva mort, el llibre més famós de Galileu és Sopra i due massimi sistemi del mondo, i el títol sempre ens ha quedat dient un debat sobre els dos màxims sistemes del món. Ell, quan fa aquest títol, ho fa expressament per dir només n'hi ha dos que puguem debatre. El tercer, que és el de Tycho Brahe, ja ni el vol posar en el llibre. Però, és a dir, durant uns anys, durant mig segle, hi ha tres models diferents. Diguem, el clàssic, el geocentrisme clàssic de Ptolemeu i Aristòtil.
0: Que la Terra està al centre de l'univers.
1: Tot gira al voltant de la Terra.
2: L'heliocentrisme de Copèrnic i Galileu.
0: És el Sol el que està al centre de l'univers.
2: I un model intermig de Brahe, basat en dades i no basat en misticisme ni en res, que és que el Sol, efectivament, està... tots els planetes giren al voltant del Sol, per tant el sistema solar té com a epicentre el Sol, però el Sol gira al voltant de la Terra. És a dir, el centre de l'univers és la Terra, el Sol gira al voltant de la Terra i els planetes giren al voltant del Sol. És un model intermig i que ell justifica, i en parlarem, perquè com aquell joc que fem de petits on en posem el dit i tanquem un ull i obrim l'altre i veiem que el dit es mou, encara que estigui quiet, sí. Ell diu, si realment la Terra es mogués, hauria d'existir un fenomen que es diu paral·laxi. I hauríem de pensar que les estrelles més llunyanes també es mouen entre, doncs, per exemple, doncs el solstici d'hivern i el d'estiu, no? Que és quan el Sol està més allunyat d'un extrem a l'altre de la circunferència, però d'una manera, no? I això no es produeix. I, per tant, no pot ser que la Terra es mogui. I aquest plantejament és absolutament cert. Sense telescopi, però, no es pot detectar la paral·laxi. És a dir, ell avança un fenomen que amb el telescopi és detectable, però sense, no ho és. I com que ell no sap que s'inventarà el telescopi i es demostrarà la paral·laxi, arriba a la conclusió que la Terra no es pot moure, no? Però bé, jo ho deia...
0: Amb les dades que té, és absolutament certa.
2: Juga amb les dades que té.
0: Després apareixen noves dades, que és molt científic, això.
2: La ciència és això. Tu has d'arribar a unes conclusions amb les dades que tens ara, no? Allò típic que a vegades la gent es diu, és que ara diuen que les llenties no tenen ferro i abans deien que sí. La ciència evoluciona, i fa nous anàlisis, i a partir de les nous anàlisis...
0: Hi havia ferro, allò no ho havíem vist perquè estava tapat, però ara ho trobem.
2: Doncs emet noves hipòtesis a partir de les dades, no? I veurem que això també és la seva gran contribució. És a dir, ell no parteix d'una hipòtesi per després trobar les dades que la reforcin, sinó que és el primer, sense saber-ho, perquè és un personatge estrambòtic, que parteix de les dades, anem primer a observar, i d'aquesta observació en traurem unes conclusions. I això s'avança, sense dir-ho, sense sistematitzar-ho, sense fer-ne una teoria del mètode científic, però s'avança a Galileu i a tot el mètode científic modern, a partir de Galileu i a partir de, doncs, dels seus diguem, successors. Però és, però és el primer que ho fa, això. És el primer.
0: De fet, pel que sé, ja el seu... No naixement, però la seva infantesa ja és una mica estrafolària.
2: Molt. De fet, a mi, si em permets un petit recordatori de 10 segons, jo estic aquí i m'interesso per la divulgació científica per culpa de TV3, dels inicis de TV3 als anys 80, que fa una sèrie que es diu El dia en què el món va canviar, de James Burke, de la BBC.
0: Sí, James Burke.
2: Que el meu pare em obligava a veure-la. No?
0: Meravellós, James Burke.
2: I jo vaig anar veient capítols i al principi, bé, m'interessava i m'agradava. No sé si la feien els dissabtes, diumenges, i el meu pare, doncs, passàvem una hora veient aquells... I quan va sortir el capítol de Tycho Brahe, clar, dius, ostres, fins ara tots els científics han sigut gent exemplar, intel·ligent, modèlica...
0: Sí, i només cop... basats a la ciència...
2: Ah, i de cop apareix un paio que no seria model una ni heterodoxa. Referència de res, que té tanta afició per l'astronomia com per la cervesa, que en un duel perd el nas i es posa una pròtesi. És a dir, surt un personatge estrambòtic propi d'una sèrie de televisió, d'un guió que no et creuries i diries
1: però
2: no sí, pot
1: Ignasi,
2: ser.
1: Ignasi, tu ets una mica estrambòtic, ja, bé, ja ho entenc.
2: Em va fer obrir els ulls, sí, de dir, ostres, sí, sí. Hi ha científics que no diries mai que són científics que han fet grans aportacions a la ciència des d'un caos.
1: Això que estàs dient és molt cert, i no ve el cas, però les vocacions de la gent no saps mai per què neixen.
0: Sí, sí.
1: Finalment, al llarg
0: sí,
1: de la teva vida.
0: I en totes les professions tots coneixem sí, gent sí. que respon a l'estàndard d'aquella professió, la manera de ser, la manera de veure el món, etc, i uns quants que van per lliure i que dius, no entenc com, però sí, sí.
1: I
0: poden ser tan bons o tan dolents de la professió com els altres, eh? Sí, no. Però sí, sí, n'hi ha de casos ben particulars.
2: Ell és un cas típic d'una època en què la ciència no s'ensenyava a les universitats, no estava sistematitzada, no hi havia un mètode científic, no hi havia centres d'observació, d'investigació, i per tant, ell és un home que neix en una família molt rica, de les més riques d'Europa, per dir-ho d'una manera, influent a la cort danesa, amb un pare i un tiet que són influents a la cort danesa.
0: Neix en un castell, ja t'ho diu tot,
2: amb
0: això.
2: Amb títols nobiliaris, sí, sí. I de fet ell ha de començar a estudiar dret, llatí, humanitats, diplomàcies...
0: El trivium i el quadrivium, que era la típica...
2: El que passa és que ell, a partir d'un eclipsi, cosa que en molts casos, no? Des d'Hipàtia, doncs hi ha hagut moltes vocacions científiques que s'han despertat a partir d'haver un eclipsi i dir, carai, què coi ha passat aquí, no? Què és això, no? I ell, a partir d'un eclipsi, que em té 13 anys quan el veu, diu, no, jo ni lleis ni històries, jo ciència i astronomia, que és el que m'agrada i és el que vull fer. I aleshores en contra una mica de la voluntat familiar i de sobretot del seu tiet, que ell, el tiet l'adopta com a fill, perquè no té fills i aleshores, clar, té una fortuna immensa i diu, això es perdrà i vull que algú l'heredi, no? I per tant, doncs, li demana en el germà, li diu, escolta, quan tinguis un altre fill mascle, no? Que en aquella època vagi, me l'envies i l'adoptaré.
1: Que això ha durat fins al segle XX, sí, sí, eh? Sí, això de, sí, sí. No tinc fills, el meu germà ni dona un, perquè ells no en tenen.
2: Efectivament, sí, sí. I ell doncs es forma com a científic en aquest context ja de ben jove, demostrant tenir un caràcter irascible, excèntric, anant per lliure i fent coses que al llarg de la seva vida, doncs, que insisteixo, en una pel·lícula les veuríem i diríem, aquest guió se'ls ha anat la mà, home, sí, això sí. No és creïble. No?
0: Quin tipus de aquest plantejament científic que ell fa d'estudiar la ciència, clar, com ho fa? Perquè... Com dèiem, la universitat de l'època no es plantejava res de temes científics. A més, l'explicació dels fenòmens naturals eren unes explicacions filosòfiques sempre. De fet, es parlava això, la filosofia natural, per distingir una mica entre la filosofia purament especulativa a la que es referia als fenòmens que es veien. Però, a part d'aquest matís, era filosofia, vull dir, no hi havia res més.
2: Ells mateixos no es deien científics. Oh. Ells mateixos a si mateixos es deien filòsofs naturals. Oh. Galileu es deia filòsof natural a si mateix. Oh. I el Principia Mathematica de Newton, potser el llibre més famós de la història de la ciència, sí, sí. És Principia Mathematica Filosofia Naturalis. És a dir, ell mateix admet que és filòsof. Sí,
1: sí. Ningú volia enfrontar la idea de que Déu no fos el gran creador de tot.
2: No es volien enfrontar, i fins i tot els excèntrics com ell, que ell no té cap mania en fer caure determinats tabús, com és l'astrologia, com són les taules doncs, que feien en aquells moments astrològiques i amb la que es guanyaven la vida, perquè al final tots els reis i tots els barons volien, doncs, escolta, fes-me una predicció de com anirà no, aquesta batalla. No? Ell és un dels primers que diu, escolta, això és una pantomima, això que estem fent. A més, mentalment, era, clar, molt difícil enfrontar-se, perquè no tens eines. Per tant, en el fons, no deixa de ser un acte de fe. Dir, és que jo no crec en això que m'estan ensenyant, vull observar-ho per mi mateix, perquè crec que obtindrem uns resultats diferents. I, com deia al principi l'Enric en el text introductori, ell, quan veu que les prediccions que fa les taules ptolemaiques i copernicanes, que en aquell moment s'utilitzen les dues a la vegada, escolta, però si això és que... Vaja, és un encert com si jo ara tiro una fletxa en una diana i va al córner, vull dir que...
0: Però s'ha de dir que amb l'eclipsi encerten, amb un mes de diferència. Però clar, l'eclipsi apareix, cosa que dius, caram, deu ser que la taula no està ajustada, però la taula té raó de concepte, clar, això...
2: És una taula...
0: No és una cosa menor, això.
2: En uns... De fet, són taules fetes a partir de l'observació, ja de l'època dels grecs, i el que passa, clar, basades en un model... algunes en el model geocèntric i altres en un model heliocèntric, però que considera que totes les òrbites planetàries són esferes, són cercles perfectes, i per tant no encaixen amb la realitat. I això és on es produeix, efectivament, encerten el fenomen,
0: perquè finalment acaba passant,
2: s'equivoquen amb un mes de distància, clar, cosa clar. Que fa que hi hagi una certa, no?, una preocupació.
0: Però la deducció lògica és dir, el model està bé, model però s'ha de polir.
2: S'ha de polir, efectivament. És una cosa que ha passat moltes vegades a la història de la ciència. Sí. Allò de Thomas Kuhn, quan diu el canvi de paradigma,
0: sí.
2: Quan un paradigma arriba a la fase final ja de que està moribund, és aquesta en què diu, escolta, no canviem encara de model, anem a ajustar les dècimes i les centèsimes.
0: L'estructura interna de la revolució científica
2: efectivament,
0: és un gran llibre. Sí,
2: és la fase final. Molt, sí. I Kuhn, de fet, parla molt d'aquesta època quan fa aquest llibre, perquè és un moment en què es nota que els models antics, el Ptolemaic, fins i tot part del Copernicà, estan ja arribant al final de la seva vida, perquè és que són imprecisos, i ha d'arribar una nova forma de treballar, que és la que arriba, insisteixo, amb Galileu i amb Kepler, que veurem també al final.
0: Hem comentat també al principi que ell es forma a la Universitat de Leipzig, però sí. Leipzig no està a Dinamarca.
2: No.
0: És a dir, que és Alemanya. Encara que Alemanya només és una expressió geogràfica en aquell moment.
2: Sí,
0: que està plena de comtats, regnes i de tot. Com és que va parar a Leipzig?
2: Ell quan decideix enfrontar-se, diguem que decideix dir-li a la família, escolta, jo no seré diplomàtic, em dedico a la ciència, ell comença a buscar la seva pròpia vida, i en aquell moment és cert que Alemanya, amb cometes, és el lloc d'Europa en què millor es pot aprendre. Pensa que estem encara a una època anterior a l'arribada de Galileu, i per tant en què les universitats italianes agafaran una mica aquest relleu, doncs diguem, de l'astronomia també, diguem-ho així, si em permeteu, de l'astronomia lliure. Perquè hi ha un moment d'Europa en què tota aquella astronomia que s'enfronta a la Bíblia té problemes, sí. Kepler, ho veurem al final, ha de fugir perquè l'empaiten, perquè... i en canvi a Itàlia, que encara hi ha una mica aquestes ciutats-estat, que escolta, Venècia, Pisa, no sé què, encara hi ha una certa llibertat de càtedra, i per tant doncs, Itàlia acabarà agafant aquest relleu, però ara, quan neix Brahe, encara és Alemanya aquest lloc en què pot trobar altres científics d'Europa que van allà a veure què troben, no?
0: Pensem que fa aproximadament, en aquell moment, uns 40-50 anys que hi ha hagut el penjament de les tesis de Luther, falten uns 10-15 anys, depèn del moment, del final del Concili de Trento, que s'està celebrant en aquells moments, que dura 30 anys, vull dir, que és normal que s'estigui celebrant. Per tant, és un moment de transformació. Tant els poders catòlics veuen que allò s'està desmadrant, i els poders protestants comencen a veure que som calvinistes, som... Estan, vull dir, hi ha un... Que prepara la guerra dels 30 anys.
2: I l'òptica, diguem-ho així, mediterrània, catalana, sovint li atribueix a la Inquisició i a l'Església Romana una persecució de Copèrnic, el copernicanisme, més gran que se li atribueix en altres contrades europees. Però en aquell context, els més crítics amb Copèrnic són els luterans, perquè ells fan una interpretació de la Bíblia gairebé literal, sense un intèrpret ni un traductor, que seria el Vaticà. I, per tant, ells, en el primer moment, són molt més radicals en la persecució del copernicanisme en els ambients luterans que no pas doncs a Itàlia, en aquest cas, que, bueno, escolta, fins que el Vaticà no es pronunciï, no tenim tesi de si això és positiu
0: Suïssa,
2: o no positiu. A la Suïssa,
0: una mica posterior, però més o menys d'aquella època, es farà una persecució amb Miquel Servet, sense anar més lluny, però es farà una persecució dels científics absolutament radical,
1: clar,
0: molt bèstia.
1: Se segueix el llibre sagrat, que és la Bíblia.
0: Sí, sí, amb interpretació directa i literal, que, esclar, a més a més, això...
2: Sí, sí, i aquest és el context en què, per exemple, Kepler ha de fugir del centre d'Europa per anar-se a trobar, doncs, amb Brahe, que la primera trobada crec que la fan a Venècia, diria, o almenys les primeres cartes se les escriuen quan Brahe està a Venècia, perquè també, insisteixo, és un entorn en el que més o menys doncs no hi ha problemes per defensar el copernicanisme, o en el seu cas, una tercera via.
0: En tot cas, tornem al Brahe jove, que està estudiant.
2: Sí.
0: Mentrestant, la seva família té problemes a Dinamarca.
2: Ell, sí, però en tot cas, a tots els té problemes propis de famílies de rics.
0: De rics. Problemes de rics.
2: Exacte, no? El pare torna...
0: Que no sabem el que és, això.
2: D'una batalla.
0: Ens han parlat d'això. Sí,
2: exacte. No?
0: Sí.
2: Té problemes de rics, per entendre's d'una manera. Ell, el que passa és que aquests problemes en certa manera l'afavoreixen. Econòmicament, no familiarment, perquè segurament
0: estimar
2: el seu pare adoptiu. Però el seu pare adoptiu mor salvant del riu, diuen els cronistes de l'època, el rei Frederic II, que cau al riu, sembla ser que celebrant una victòria militar i se'n van de festa, tornen, clar, i cau a un riu gelat de Dinamarca.
0: I pare... potser amb molt alcohol a la sang.
2: Ah, exacte, el pare valent es llença i el salva, però agafa una pneumònia i ell no sobreviu a la pneumònia. Aleshores, ell, aquesta situació tràgica familiarment, què li comporta? Doncs que automàticament es converteix en l'home no més ric de Dinamarca,
0: però gairebé
2: un dels 5 o 10 homes més rics de Dinamarca, amb diferència. I què fa? Primer, el Frederic II està eternament agraït al seu pare i a ell.
0: Que la família...
2: El recompensa anomenant-lo científic, astrònom reial, tot el que vulgui, donant-li una illa perquè faci les seves investigacions.
0: El que tu vulguis, cap problema.
2: Una assignació reial immensa, i a més ell té una quantitat de diners que no sap què fer, i els inverteix en un observatori, que és Uraniborg, que és el més gran d'aquell moment a tota Europa.

0: L'any 1572, Tycho Brahe va observar l'aparició d'una nova estrella, un sisè estel que s'afegia als cinc que tradicionalment havien conformat la constel·lació de Cassiopea. Aquesta descoberta desafiava la creença establerta que els estels eren immutables. Brahe, que aleshores tenia 26 anys, va poder observar aquest estel durant els 18 mesos que va ser visible, amb una brillantor gairebé comparable a la del planeta Venus, apreciable fins i tot a plena llum del dia. El jove estudiós del firmament va descriure en detall l'estudi d'aquesta supernova que amb el temps va acabar rebent el nom de Tycho Nova, al llibre De Nova Estela.
1: L'any passat, l'onzè dia del mes de novembre, després de la posta de sol quan contemplava les estrelles al cel clar, com de costum, em vaig veure una de nova i inusual. Vaig advertir un estel que brillava intensament damunt del meu cap. A mi, que des de petit coneixia gairebé totes les estrelles del cel, una habilitat que no revesteix gaire dificultat, em semblava força evident que mai abans n'hi havia hagut cap en aquella posició, o com a mínim, cap estel de tal magnitud i d'una brillantor tan notòria. Eventualment, em vaig arribar a preguntar si realment podia confiar en els meus propis ulls. De fet, altres van poder notar que apareixia una estrella al lloc que jo havia assenyalat, així que els meus dubtes es van esvair. Tots els filòsofs estan d'acord. I el mateix fet ho deixa prou clar, que la regió etèria del món celestial no es produeix cap modificació de la creació ni cap corrupció. Més aviat, el cel i els cossos eteris que en ell estan continguts no augmenten ni disminueixen ni varien en nombre, mida, magnitud o en qualsevol altra forma, sinó que es mantenen exactament igual al llarg dels anys. Encara més, les observacions fetes pels experts des de fa milers d'anys ens asseguren que les estrelles han mantingut sempre el mateix nombre, posició, ordre, moviment i quantitat, fins i tot en el nostre temps, per part d'aquells que es delecten en les coses celestials. Tot i que he decidit centrar-me en aquesta estrella nova i naixent, confesso francament que no puc afirmar res sobre com s'ha generat i per quins motius existeix. Abordaré només aquells temes que pertanyen al domini de les matemàtiques. Així doncs, parlaré de la seva posició de longitud i latitud relativa a les estrelles fixes i al zodíac, de la seva distància respecte a la Terra, així com de la mida, la brillantor i el color.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Ignasi Llorente i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Tycho Brahe, un dels grans científics, es pot dir així, encara que ell mateix no s'hi afirmava, respecte a l'astronomia de la història. Acabem de sentir, Ignasi Llorente, precisament un fragment de Tycho Brahe, en què a mi m'agrada molt l'aspecte aquest de confesso francament que no puc afirmar res sobre com s'ha generat aquesta nova estrella. O sigui, realment això és una actitud molt modesta, de dir, jo d'això només explico el que sé, i el que no sé, especularé, però sense afirmar-ho d'una manera molt ferma, no?
3: Efectivament, Brahe neix en una època, com dèiem al principi, que la hipòtesi estava molt per davant del que era l'observació, i ell és un observador, i ell accepta humilment que el que li falta per esdevenir, diguem, per entrar a l'Olimp dels grans científics de la història és que ell no fa cap teoria o no és capaç de formular una hipòtesi, però és capaç d'observar. I ho fa amb els ulls d'algú obertament, perquè noves estrelles o supernoves se n'han observat al llarg de la història, però sembla que hi va haver es va fer un càlcul que deia que a ull nu, abans de l'invent del telescopi, se'n veia una cada segle, segle i mig. Per tant, era un fenomen poc habitual. Sí. I excepte un text xinès del segle V abans de Crist que diu que l'anomenen estrella convidada i no saben explicar el fenomen.
0: És bonic, això, estrella convidada. Estrella convidada,
3: perquè es veia durant el dia i es veia molt a prop de Venus, i per tant, bueno, doncs van dir estrella convidada, no? Els grecs, l'època medieval, tots els astrònoms abans de Tycho Brahe, tots, ho deien que era un fenomen atmosfèric. perquè segons Ptolomeu, Aristòtil, Plató, el cosmos és immutable i per tant no poden aparèixer ni desaparèixer estrelles ni planetes, ni res més, i per tant tots els fenòmens com els cometes o estel, tot havien de ser atmosfèrics. Ell és el primer que diu,
4: sí, l'atmosfera creava aquests fenòmens que ells veien.
3: Una brillantor que poder no podien descriure, sí, normalment li atribuïen
0: que no sé què, sí.
3: A més a més li atribuïen efectes d'oracle, eh? Això vol dir que vindrà una guerra, vindrà una pandèmia, ja. Que en el segle que era, diguem, també era fàcil encertar-ho, no?
4: Encara coses així es diuen ara, com el bòlit que va passar per l'altre dia de Catalunya, que va sorgir teories de tota mena.
3: Sí.
0: Recordeu que els astrònoms de Carlemany anuncien els anys, que és l'any 800, perquè estan marcant un altre cop, basant-se en fenòmens d'aquest tipus, no? I quan s'apropa l'any 1000, comencen des de diversos monestirs arreu d'Europa a dir, ha aparegut un cavall al cel que a través d'una llum ha aparegut no sé què. Això vol dir que l'any 1000 tot això s'acaba. Vull dir que és normal,
3: sí.
0: Vull dir que
3: sí. Ell està en un context en què és aquest l'explicació. Però ell és el primer que diu, no, això és una estrella. I és una estrella nova. I per tant vol dir que les estrelles neixen i moren. Això, en ple debat de copernicanisme i geocentrisme i heliocentrisme, per no situar-ho amb noms, és una bomba de dinamita enorme, perquè, clar, dius, escolta'm, ara m'estàs dient que no només hem canviat el sistema solar, sinó també més enllà, el que hi ha més enllà del sistema solar també és mutable. Clar, això és molt, molt fort. Giordano Bruno va anar a la foguera per dir una cosa similar. Per tant, és molt bèstia el que ell diu. I ell ho diu amb tota naturalitat, li posa el nom de nova estela.
0: Però
3: també
0: és perquè és
3: nova
0: poderós.
3: És nova poderós.
0: Per tant, escolta'm, perquè a mi em toquin...
3: Viu en un context intocable, per dir-ho d'una manera. Per tant, s'ho pot permetre. Però sí, que a més té aquesta visió més diguem-ho així, més infantil o més verge, no? De dir, escolta, no ho sé què és aquest fenomen, ho dic clarament, però això és nou. I és una supernova que no es va tornar a observar fins als anys 70 des de l'Observatori de Palomar.
0: Els 70 de 2000, ai, del 1900.
3: Ja hi hem nascut, els tres que estem aquí, torna a observar, perquè clar, a ull nu es pot observar durant els 18, 19, 20 mesos posteriors des de que apareix, no, aquest fenomen, i per tant no va ser ja fins al 1970 i escaig, no recordo l'any exacte, que des de l'Observatori Palomar van buscar les coordenades que descriuen Brahe i Kepler, i efectivament van trobar les restes d'aquesta supernova nova, que el nom no el recordo, em sembla que és N1758 o alguna cosa així, però que tothom la coneix com a supernova Tycho Brahe, no? Perquè al final és el que la va descobrir. Això és, ho té un impacte enorme a tot arreu. I Europa, en aquest moment, el considera l'astrònom de referència. Entre Copèrnic, diguem, i l'arribada de Kepler, en aquell moment,
0: Brahe
3: es converteix en l'astrònom de referència, comença a rebre cartes de científics de tota Europa que volen anar a estudiar amb ell, una d'elles és la de Kepler, és a dir, comença a ser el personatge, diguem, que tira del carro i que marca la nova tendència.
0: Però
3: no?
0: Això ho fa amb la illa aquesta que li ha regalat el rei Frederic de Dinamarca.
3: Sí. Ell
0: li regala una illa, ja Déu-n'hi-do, detall menor.
3: Regals de rics, no? Doncs, escolta'm, una illa, no? I ell allà hi construeix Uranibor, que és Ciutat del Cel, que és el primer observatori modern en molts aspectes, és a dir, no només té una gran quantitat d'elements d'observació, astrolabis, nous telescopis, sinó...
4: I ell s'inventa els nous aparells.
3: Els millora. Més que inventar-los, molts són coses que ja existeixen, quadrants, els fa més grans, més precisos, a més té un sistema de notació propi, cada nit fa observacions i veu com es va movent. Al final, l'esfera celest més o menys sembla que es mogui, no? Quan fem allò una fotografia fixa, sembla que es mogui, i per tant va anotant els moviments. Se n'adona que la llum, quan entra a l'atmosfera, es produeix un fenomen de refracció que fa que la posició aparent no sigui la real. A més, hi posa una impremta, perquè se n'adona que ell ha de comunicar. És un divulgador científic, en el fons. Ell se n'adona que ha de comunicar amb veu pròpia i escriure ell els seus propis llibres directament a la illa per explicar-los. I tot això ho fa de nit, i durant el dia beu grans quantitats de cervesa i ingereix tota mena d'aliments i fa altres coses.
0: Doncs, sense nas, perquè no ho hem dit, això.
3: Sense nas.
0: Ha perdut el nas en un duel.
3: Efectivament, ho hem dit quan estava a l'Universitat de Leipzig, que allà, amb aquest, diguem, caràcter temperamental el porta a discutir, tenen una discussió matemàtica amb un altre estudiant, i escolta, en lloc de resoldre-ho amb un paper i un llapis, ho resolen amb una espasa, no? Amb un florí, no sé quina mena d'arma.
0: Li
3: vol el nas. I llavors ell es posa una pròtesi d'or i plata. En fa ostentació la resta de la seva vida d'haver perdut el nas defensant les seves idees. És a dir, ho converteix en un símbol.
0: Clar, per això, és que vull imaginar el personatge amb la illa aquesta, Uraniborg.
3: Amb un nas d'or.
0: Amb un nas d'or.
3: Fent-se acompanyar per un bufó una persona de baixa estatura que es diu Jeppe i que li va cantant les excel·lències tot el dia i dient que gran que és el senyor Brahe. És a dir, i convivint amb una dona amb qui no s'ha casat, perquè no es poden casar.
4: En
3: aquella època. Perquè no es poden casar, perquè les dues famílies ho desaproven. La família, diguem, de Brahe, perquè és una dona que no és de l'alta noblesa, i per tant no perdria l'herència, perdria totes les seves prebendes, perdria el seu estatus, i ell no vol renunciar al seu estatus ni a l'assignació reial, però la família d'ella, de Kirsten, és luterana, filla d'un pastor luterà, i li diu, tu no pots casar-te tampoc amb una persona que no és practicant, que no sé si es creia o no, però vaja, no ho sembla massa, i que té aquesta vida. I per tant el que decideixen és conviure com a parella, de fet, la resta de la seva vida...
0: Molt moderns.
3: Molt moderns.
0: Molt moderns.
3: Molt moderns. I, de fet, és una parella que dura... És a dir...
0: És la parella.
3: És la parella, és la seva parella, l'acompanya fins a la mort, l'acompanya a Praga en el seu, no exili, sinó exili voluntari, no?, que ja veurem. I de fet, doncs, tot el llegat de Brahe i de Kirsten li donen a Sophie, que és la filla de Brahe, que es queda tota l'herència, diguem-ho així, del pare, no?

0: Tycho Brahe es va fer famós arreu d'Europa per la precisió de les seves observacions, capaces de mesurar de manera acurada la posició de gairebé uns 800 estels. No és estrany que arribés a ser conegut com a ull d'àguila. De tota manera, les dades no les recollia pas a ull nu, sinó que comptava amb el millor instrumental del seu temps, en bona mesura dissenyat per ell mateix. A l'obra Astronomiae Instauratae Mechanicae, Brahe descriu algun dels instruments que va poder construir a l'observatori pioner d'Uraniborg.
1: També teníem un quadrant molt gran anomenat mural o ticonicus per la paret on estava fixat. Estava fet de llautó, sòlid i finament polit. Tenia 5 polzades d'ample i 2 polzades de gruix, i la circumferència era tan gran que corresponia a un radi de prop de 5 colzes, uns 194 centímetres. Els seus graus eren, en conseqüència, extremadament grans, i cada minut podia ser dividit de nou en 6 subdivisions. D'aquesta manera, 10 segons d'arc es podien distingir clarament, i fins i tot la meitat, o 5 segons d'arc, podien ser llegits sense dificultat. Tot això estava fet mitjançant punts transversals dibuixats segons el nostre mètode habitual. Aquest mecanisme enginyós que jo mateix havia inventat i construït pel meu compte i pagat per mi mateix, el vaig presentar humilment a Sa Majestat, el rei Cristià, el meu senyor molt graciós, quan fa 7 anys, en el 14è any del seu regnat, va ser prou gentil de venir a visitar-me a Uraniborg, a l'illa de Ven, acompanyat per 3 dels més nobles consellers del regne que en aquell moment eren al capdavant del govern, així com per la resta de la casa reial. Aquest globus encara està en el seu poder, però Sa Majestat, el rei electe, amablement em va presentar una cadena d'or, una obra d'art magnífica, bellament treballada i guarnida amb el seu propi retrat.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Ignasi Llorente, amb Brahe, curiosament, malgrat que no li van malament les coses en general, també li afecta la política. Si està 20 anys ben bé a Uraniborg fent observacions, però els canvis polítics a Dinamarca l'afectaran molt directament.
3: Sí, ell efectivament té aquesta relació que hem explicat del seu pare, el seu tiet, amb Frederic II, però bé, Frederic II, doncs com tots els reis,
0: no
3: també, totes les persones acaben morint, i a més ja hem vist la vida excèntrica de Brahe, i per tant, doncs, quan hi ha un relleu doncs, a la corona danesa, ell ja no té la mateixa, diguem, sintonia amb el nou rei, que a més es cansa de totes aquestes coses que han anat passant, i té un episodi també amb Guillem IV en què li regala un ant i l'emborratxa i l'ant cau escales avall del castell. És a dir, té situacions realment molt estrambòtiques, i el rei diu, escolta, aquest personatge
0: aquest tipus no se'l
3: pot treure de sobre perquè segueix sent d'una família noble, però el que fa és reduir-li molt les assignacions econòmiques com a matemàtic i reial, i per tant Brahe se sent ofès i se'n va a buscar doncs, el favor d'un altre cort, en aquest cas, i se'n va cap a Praga, on efectivament doncs, allà fa aquesta mena d'exili voluntari.
0: S'ha dit que a Praga no existia Txecoslovàquia o Txèquia, sinó era Bohèmia, i a més era un estat que estava molt lligat al que aquest concepte d'Alemanya difús que dèiem, perquè era el Sacro Imperi Romano-Germànic, que era una cosa... És que, clar, intentem posar termes del segle XXI, fins i tot del XX, a coses que passaven al segle XVI
4: a cavall... Per entendre'ns. Perquè, clar, si dius el Sacro Imperi i no ho situes...
0: Dius Praga-Alemanya, no funciona, això, perquè no ho era tampoc, però era...
4: El Sacro Imperi també era una cosa una mica difusa, amb tant regnes, ciutats-estat i països i principats.
0: Però, en tot cas, culturalment tenia un lligam molt directe amb molts altres estats pseudo-alemanys. Vull dir, és per una mica explicar-ho, perquè, clar, no és senzill, diguéssim. Per això s'entén que no és que se'n vagi a Bohèmia, a Txèquia, per entendre, sinó que se'n va al Sacro Imperi Romano-Germànic amb el que representa.
3: Diguem-ho així, canvia de cap, no? És a dir, una mica, no? Com si hagués canviat d'empresa, una mica, diguem-ho així, no? I sí, se'n va a la cort de Rodolf II, que l'acull i li ofereix ser astrònom imperial. Allà, a més, funda un nou observatori, que és Stoltenburg, que és Ciutat de les Estrelles, en aquest cas, enterrat sota terra,
0: caram,
3: perquè Uraniborg era un castell, i ell deia que el vent movia el castell i no feia les observacions precises, cosa que, és a dir, s'ha de tenir un veritable ull d'àguila per adonar-se'n que, sí, que el castell s'està movent pel vent, sí, i llavors ell decideix enterrar-lo sota terra.
0: El vent que devia fer.
3: Clar, el vent que devia fer per moure un castell. No?
0: Però a Jutlàndia fa un vent important, vull dir que ja és això.
3: Ell se n'adona, no? I llavors diu, no, el propi observatori l'enterraré sota terra per evitar aquest fenomen, no? I allà doncs comença doncs, aquesta relació amb Kepler d'amor-odi, eh? Kepler...
0: Perquè Kepler està ja a Praga.
3: Kepler s'hi ha de traslladar, Kepler té una vida molt complicada, i quan se n'adona de les observacions de Brahe, que insisteixo, és l'astrònom de referència, diu, escolta, jo, el model que estic fent ara, que Kepler està obsessionat en fer encaixar les òrbites planetàries amb els sòlids perfectes platònics, i no li encaixaven, evidentment, clar, perquè no encaixen ni amb calçador, ell diu, potser si vaig a buscar aquestes dades, que qui millor de dades té és Brahe, doncs podré aconseguir-ho. La relació és molt tensa, perquè Brahe pot ser moltes coses, però no és tonto, se n'adona que l'únic interès que té Kepler amb ell són les dades, les xifres. I, per tant, ell el voldria com un ajudant. I Kepler, que és una de les ments més brillants de l'època, diu, escolta, jo no sóc ajudant d'aquest borratxo, sí, més a més.
4: El vol dependent.
3: Clar.
0: Que és personatge.
3: A més, Kepler té una vida molt estricta, molt endreçada. Ell és luterà i, a més, ha estudiat teologia i és una persona doncs, que dedica...
0: És un científic més tal com els
3: com els que coneixíem fins a aquell moment. I a més, segueix una vida, insisteixo, exemplar del punt de vista religiós. Clar, quan es troba aquella cort i aquelles bacanals i aquella... Allò, escolta'm, això... No encaixen ni per caràcter ni per ambicions d'un i altre. I Kepler està molts mesos demanant-li les dades i Brahe no li dona. Fins... L'últim moment, ja quan està morint i quan està al seu llit de mort, Brahe se n'adona que ha de fer un últim gest i li ofereix totes les dades a Kepler, que serà al final amb aquestes dades les que podrà veure que allò que volia fer no encaixa ni a tiros, però en canvi pot fer una altra cosa molt més gran i que ha passat a la història, que és inventar-se l'astronomia moderna o, diguem-ne directament, astrofísica, que és el nom amb el que es coneix avui dia.

0: La nit del 23 d'octubre de 1601, poques hores abans de morir de matinada, Tycho Brahe va voler veure al llit de mort la persona amb qui havia mantingut més d'una discussió i també la que considerava més capacitada per heretar els coneixements que havia adquirit al llarg dels anys. Brahe va fer cridar Johannes Kepler per cedir-li tots els documents on es recollien les observacions de tota una vida. Estava especialment preocupat perquè totes aquestes dades donessin els seus fruits i fessin avançar la ciència astronòmica. Al llibre La història de la ciència, com mai t'han explicat, Ignasi Llorente recrea aquella última conversa a partir del que em va explicar Kepler.
1: Johannes, he deixat instruccions perquè em succeeixis com astrònom imperial. Això et donarà uns ingressos més estables que la misèria que deus guanyar fent d'astròleg. Mira, fa 40 anys que observo el cel i estic convençut que Copèrnic s'equivoca, en part. El Sol és el centre del sistema solar, cert, però la Terra no gira al voltant seu. És impossible.
2: Penseu igual que l'Església Romana, doncs?
1: No, home. Déu no hi té res a veure amb aquest fet, ni amb cap altre, crec. Però si la Terra es mou, per quin motiu les estrelles estan fixes? No hauríem d'apreciar un canvi en les seves posicions? Si l'observador es mou, el fet observat també ha de canviar de lloc, almenys aparentment.
2: No sé respondre, em falten dades. I sembla que Copèrnic va tenir accés a les més fiables d'Europa.
1: I honrava... Les dades més precises del món les tinc jo, evidentment. M'ha costat mitja vida recopilar-les, i el que et dic és cert. He estat més temps observant les estrelles que gaudint de la meva família, segurament. Ne frustra vixi se videar.
3: Pare, ja torna a delirar.
1: Ne frustra vixi se videar.
2: No, no, està dient. No vull que la meva vida hagi estat en va.
1: Gira't, Johannes. Veus aquell armari? Obre'l. Aquí hi és tot. Cada moviment planetari, cada posició estel·lar, cada cometa observat. L'aparent moviment retrògrad de Mart, la capacitat de refracció de la llum que s'ha de tenir en compte si vols que les observacions siguin precises. Tot. Ho tens tot a les teves mans. No hi trobaràs a faltar res. Estudia aquestes dades. La resta és cosa teva. Segur que sabràs aprofitar-les.
2: Ho faré, mestre Brahe. No sabeu com us agraeixo aquesta confiança.
1: Només hi ha una condició. No et guardis per tu les conclusions. Comparteix-les. Publica-les. Ne frustra vixi se videar.
2: Així ho faré, us ho prometo. La vostra vida no haurà estat en va.
3: En guàrdia.
0: Ignasi Llorente, l'autor, per cert, del text que acabem de sentir. Òbviament sabem diverses coses respecte al que havia fet Brahe fins al moment i el que farà Kepler després. Va ser definitiu i clau el salt que va fer Kepler a partir de les dades de Brahe, a partir de la mort de Brahe, en definitiva.
4: Sí, amb Kepler tenim un problema, i és que era un home molt endreçat, com hem dit, en la seva vida privada, però molt desendreçat amb els seus escrits. És a dir, és un home que una vegada algun dels biògrafs de Newton diuen el més gran descobriment de Newton ha estat trobar dades encertades dintre dels textos de Kepler, perquè Newton va estudiar tots els textos de Kepler i ell barrejava coses, teories, rumors, és a dir, són difícils d'interpretar. Però és evident, i dels textos que en surten de Kepler, és evident que ell, des del 1601 que agafa aquestes dades fins al 1609 que publica les seves tres lleis de Kepler, que es diuen del moviment planetari, està aquests anys observant el cel i observant les dades que li ha passat Kepler, i és a partir d'aquesta observació.
0: La seva observació al cel es basa, en definitiva, en les observacions anteriors.
4: Efectivament, no només observacions, sinó fins i tot amb això, no? amb aquesta fórmula d'intentar entendre que el que observem a vegades no és la posició real dels planetes o estrelles, sinó que per culpa de l'atmosfera ja es produeix un fenomen de refracció, que és allò que ens passa quan posem un llapis dintre un got d'aigua, no?
0: Que
4: sembla que es torça. No, el llapis no s'ha torçat. Doncs això passa també a nivell atmosfèric, no? I això, Brahe és el primer que se n'adona. I, per tant, Kepler corregeix algunes de les seves observacions observacions a partir d'aquest fenomen i, per tant, les fa més precises. I és aquí quan se n'adona, u, que els planetes no segueixen òrbites circulars, és el primer que s'atreveix a dir-ho des de que Plató va dir que eren moviments perfectes circulars, és a dir, han passat 25 segles, i és el primer que diu això. No,
5: això és elíptica.
4: Això és elíptica. Dos, el Sol no està al centre de l'elipsis, està en un dels focus de l'elipsis, canvi radical. I tres, els planetes no segueixen una velocitat constant, sinó que recorren, cobreixen àrees iguals en temps iguals. Això és un daltabaix que, a més, lliga per sempre més l'astronomia a les matemàtiques i a la física. I per això es diu que es passa de l'astronomia a l'astrofísica. Això no es completarà del tot, perquè al final els invents o els descobriments científics no són obra d'una sola persona, sinó de moltes, fins a Galileu i Newton. Tot això, a partir de Galileu, i sobretot que Galileu és el que introdueix que l'observació és una base, diguem, sòlida de coneixement, i Newton i Leibniz, que desenvolupen el càlcul diferencial, i per tant tot això que ha dit Kepler de mala manera es pot contrastar, doncs, amb unes fórmules matemàtiques més precises, fa que aquest es considera que realment des del naixement de Kepler fins a la mort de Newton, aquests 200 anys, 250 anys que passen entre el naixement d'un i la mort del següent i del tercer, dic, doncs és quan es canvia com un mitjó tot el que sabíem pel que fa a l'astronomia.
0: És que no tornarà a haver un canvi tan bèstia fins a principis del segle XX.
4: Efectivament.
0: Esclar, això... I tot i així, molt sovint també amb ciència això passa, com passa a la vida, no? Que els invents o els descobriments o les reflexions anteriors semblen de poca categoria en respecte al que després s'ha vist que era més cert.
4: Ens quedem moltes vegades
0: en
4: l'últim capítol, perquè, perquè l'últim fenomen, no? A vegades també mediàtic, no? Que s'ha descobert això, no? Fa que ens oblidem dels capítols anteriors, però al final hem arribat aquí gràcies a gent com aquesta. Per cert, ho haig de dir, Brahe en alguns temps ha sigut oblidat precisament perquè les seves teories no van arribar enlloc, les dades sí, després amb temps s'ha posat en valor la seva figura, i de fet avui dia si algú visita Praga, a l'església Nostra Senyora del Tint, hi trobarà una bandera danesa i allà hi ha la tomba de Brahe en honor a, doncs, aquest astrònom que, per cert, es va exhumar fa uns anys per descobrir si realment havia mort d'una intoxicació etílica
0: com
4: que havia acabat produint una urèmia i, efectivament, és bastant plausible l'autòpsia que li va fer que fos aquest el motiu, no? Per tant, una mica amb la mort del seu pare, no? És a dir, l'alcohol sempre havia tingut algun paper.
0: Com van quedar els dos centres astronòmics que havia creat, tant Urani com les estrelles?
4: Realment, el que passa al 1609 és que Kepler publica les seves tres lleis i, a més, un altre personatge, Galileu, rep una carta dient-li que s'ha inventat una cosa que es diu telescopi. Per tant, el llegat de Brahe dura 8 anys.
0: Ja, és poc.
4: Brahe li diu a Kepler que el que vol és que usi les dades per demostrar que el tercer sistema, no el geocèntric ni l'heliocèntric, sinó el seu, és el veritable, no? I per això li diu Nefrust avix de Dider, no vull haver viscut en va, no? Brahe, i Kepler no en fa cas, i de fet hi ha uns anys que hi ha uns litigis fins i tot legals entre els hereus de Brahe i Kepler. Que Brahe queda oblidat i els seus centres d'investigació queden sense finançament, sense estudis, és el que he dit abans, l'epicentre científic europeu es trasllada on hi ha Galileu, per tant a Pisa, a Venècia, a Florència, i per tant, doncs, diguem, el llegat de Brahe durant uns anys queda, diguem, tapat o escombrat o diguem difús, i no és fins molts anys després que es comença a recuperar doncs la importància d'aquest personatge, que avui dia se l'hauria de considerar el pare dels observatoris astronòmics moderns.
0: És que pensem també...

0: no deixen no de ser restes arqueològiques, per d'alguna manera no tenen més pes. Crec que el Duraniborg ara s'hi ha fet una mena de centre d'observació de la seva vida, un museu, però no té una continuitat científica.
1: Sic transit gloria mundi, que hi som. Ignasi Llorente, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta figura, jo crec que força desconeguda dels oients i de nosaltres mateixos, no, Josep Maria?
2: I tant.
1: I que val molt la pena. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, un plaer.
1: Josep Maria Solís Sabater, pleguem ja, perquè ja és l'hora.
2: Som-hi.
1: Vinga, això és La Guàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
4: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato i Bet Verdagí.
5: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta per la situació dels immigrants que hi van arribar fa 15 dies. S'assegura que el risc epidemiològic és baix entre la població de la ciutat autònoma, però sí que admet que hi ha tensió. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que el més urgent és habilitar espais per les persones que encara malviuen als carrers.
2: Ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario. ¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí.
1: Més notícies amb en Quim Codines.
3: El govern de l'Aragó ha tornat a enviar avui un SAlert demanant a les persones que estiguin fent excursions o altres activitats que es quedin en entorns urbans per evitar l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, que continua actiu i que obliga a mantenir desallotjades un miler de persones. A Huelva ha quedat estabilitzat l'incendi de niebla, el més greu d'Andalusia. La situació permet el retorn a casa aquesta tarda de les més de 400 persones que encara estaven desallotjades. Ho ha anunciat aquest migdia el president d'Andalusia, Juanma Moreno.
4: Se estabiliza después de 36 horas en las que ha sido observado que ya no ha habido ningún foco, o sea, no hay llamas, por así decirlo, en el perímetro de este incendio. Y por tanto, después de 36 horas de vigilancia constante, ya podemos dar, desde el punto de vista técnico, por estabilizado el incendio.
1: Una quarantena de productors ja treballen sota el...

0: segell Vinyes de Foc, impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que certifica vinyes i terres agrícoles que actuen de barrera natural contra els incendis. Davant el canvi climàtic, la vinya és un dels millors protectors del territori contra els focs.
1: Caces espanyols de l'OTAN abaten un dron presumiblement rus que violava l'espai aeri de Romania. L'incident coincideix amb l'atac més massiu d'Ucraïna contra Moscou, amb més de 600 drons. L'objectiu era un centre logístic de comerç en línia. Hi ha hagut almenys un mort.
0: La companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat perquè l'Ajuntament necessita l'espai per equipaments municipals. S'acomiadarà a l'octubre amb l'espectacle Curiós. Les altes temperatures i la voluntat de connectar amb la natura afavoreixen l'afluència als parcs naturals. Fins al 31 de juliol, el Departament de Territori calcula que gairebé 1 milió de persones van visitar els espais que gestiona directament la Generalitat. El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaú, en declaracions a aquesta emissora, considera que l'increment de visitants respon a les altíssimes temperatures d'aquest estiu.
2: No només en els espais fluvials, també ens trobem en les muntanyes, bé, moltes de les nostres muntanyes, dels nostres pics, són espais naturals de protecció especial, el Cadí, l'Alt Pirineu, Aigües Tortes, les capçaleres del Ter i del Freser, i per tant la gent busca aquests refugis climàtics, però també busca contacte amb la natura, perquè el ciment és molt desagraït en el moment de forta calor, i per tant hi ha un accés cada cop més freqüent de la ciutadania cap a aquests llocs.
0: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi ambient o també les persones que es banyen en llocs prohibits. Els esports, Xavi Soler.
3: Ara, 4:45, comença un amistós del Barça Suïssa contra el Basilea. Hansi Flick aposta per un 11 amb Joan García a la porteria, Xavi Espar, Christensen, Gerard Martín i Valde en defensa, Eric Bernal i Fermín al mig del camp, Gordon Adeyemi i Rafinha en punta. Podreu seguir el partit pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, que començarà després d'aquest butlletí. L'Espanyol debuta aquest any a primera aquesta tarda. Serà a partir de les 7 contra el Llevant a la RCD Stadium. Els nous reforços han entrat a la convocatòria. Podrien debutar oficialment a les 5. També jugarà a primera el Racing Villarreal. A segona divisió, debut del Girona, el Montilivi contra el Leganés a partir de les 7. 20a posició final de Meritxell Soler, la prova de marató, la jornada final dels europeus d'atletisme de Birmingham. La catalana s'ha penjat, però, la medalla de bronze per equips, per la tercera posició de l'equip espanyol. En categoria masculina, 16è lloc per Elias Fifa i 20è per Ibrahim Shakir. I a l'europeu de natació, els catalans Luca Huck, Nil Cadavall i Isaac Fernández s'han classificat per la final dels 4% estils, una final que es disputa aquest vespre.
4: Fins aquí les notícies.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
7: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
8: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
7: Hola.
9: Oli.
8: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
7: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
6: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
7: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
10: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Aquest dimecres, a la Festa del Càmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Benvinguts al Temple Esportiu dels caps de setmana.
12: Final del partit!
6: Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: L'Espanyol comença el curs com un nen amb sabates noves. Noves incorporacions, nous reptes, noves il·lusions. Manolo González ha dit que si es perd el respecte a la Lliga pots tenir una bona patacada. I això és el que vol evitar de totes totes. Avui a les 7, el debut del campionat 2026-2027 contra el Llevant. Els de Manolo volen passar pàgina al final agònic de la temporada passada i mirar ja cap al futur amb una mica d'esperança. Tot això la temporada en què el Girona tindrà feina per tornar a la primera divisió. De fet, sempre és així en un campionat tan llarg, tan exigent i tan cansat mentalment com la segona divisió. Tant de bo el juny es canti l'ascens, com també les excel·lències d'un Sabadell il·lusionat amb la categoria. I el Barça, en plena preparació de la temporada oficial, encara té uns dies perquè arribi l'anhelat nou, mentre el fitxatge de Rodri sembla, diem sembla perquè mai se sap, encarrilat. El gran mal de cap és el nou que ha de venir, a veure com s'acaba tot plegat aquesta temporada.
1: Tot gira amb Oriol Rodríguez.
0: Bona tarda, benvinguts al Tot Gira. Encetem la Lliga de Primera Divisió i encetem també temporada del Tot Gira. Ja ho sabeu, cada cap de setmana us acompanyem i us acompanyarem a Catalunya Ràdio per acostar-vos tot el que doni de si la informació esportiva, amb especial atenció sempre als nostres, sempre als catalans. 23a temporada consecutiva, que serem amb vosaltres, la 14a, amb en David Clopés al capdavant. Avui obrim aquesta temporada, avui ens hi posem en aquesta estrena de temporada de les 4 de la tarda fins a les 10, i el primer dia de curs ja anem forts, perquè tenim una triple transmissió, la del Basilea-Barça, la de l'Espanyol-Llevant i la del Girona-Leganés. Tot juntet, un 3x1, per fer-vos més amena aquesta tarda mandrosa d'agost. Va, vosaltres aneu fent mandra, a la platja, a casa, al cotxe tornant de dinar, o allà on sigueu, aneu fent mandra, que nosaltres ja us ho expliquem tot, com per exemple el que heu de saber del que ja ha passat i del que ha de passar aquest diumenge.
2: Tot gira 2314.
1: Els 11 titulars.
0: Avui els 11 titulars d'aquest diumenge 16 d'agost del 26 amb en Roger Arnau. Roger, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: El Barça juga d'aquí uns minuts.
3: Sí, el darrer amistós contra el Basilea. És el darrer amistós abans del Gamper de dimecres. A 4:45 al camp del Basilea, com diem, també juga un amistós al Madrid a les 5 contra el Schalke 04.
0: Avui n'estarem pendents. També l'Espanyol s'estrena a la Lliga aquesta tarda.
3: Contra el Llevant a les 7, a Cornellà al Prat.
0: A primera també juga avui un altre partit.
3: A les 5, Racing Santander, Villarreal.
0: A segona divisió, avui també s'estrena el Girona.
3: El que vol que sigui el primer pas cap a primera, a les 7, Girona-Leganés.
0: A la segona divisió, avui ja juguen 3 partits més.
3: Eibar-Tenerife a les 5, a les 7, Burgos-Córdoba i a 9:45, Las Palmas-Albacete.
0: Compte que a Anglaterra avui ja hi ha el primer títol en joc.
3: Entre el City i l'Arsenal en joc, la Community Shield, al minut 7 ara mateix, guanya l'Arsenal 1-0, el gol l'ha fet Calafiori.
0: Caram, sí que han anat per feina. A França, avui pot debutar Ferran amb el PSG.
3: A 9:45 contra el Lens en el Trofeu dels Campions.
0: Als Països Baixos, l'Àjax de Michel també juga aquesta tarda.
3: A 4:45 rep el Herenveen.
0: I tercera medalla catalana a l'Europeu de Birmingham d'atletisme.
3: De Meritxell Soler a la prova de marató, la vegenca ha acabat la prova en 20a posició, però es penja el bronze per equips.
0: Avui també s'acaba l'Europeu de natació.
3: Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck s'han classificat per la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Han aconseguit la 6a millor marca de les sèries classificatòries. La final es disputa aquest vespre. També disputarà la final de la mateixa prova l'equip femení, en aquest cas amb la catalana Nayara Sobreviela, entre les nedadores convocades.
0: I el Barça en vol jugar a la repetició de la final de la Champions.
3: Contra el Fuchs de Berlín, a 4:45 de la tarda, a la final de la Premium Cup.
0: Som els del Tot Gira, benvinguts a aquesta nova temporada.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.

Vinga, comencem en marxa aquesta 23a temporada del Tot Gira. Què tal? Bona tarda, benvinguts a Sigueu. Avui us portem aquests tres plats ja d'entrada perquè pugueu gaudir aquesta tarda mandrosa, xafogosa i també plujosa, perquè déu-n'hi-do les tempestes que hi ha previstes al llarg de la tarda a Catalunya, evidentment a l'antena oberta a Catalunya Ràdio, perquè tot el que passi us ho explicarem, no només del món de l'esport. Encetem aquesta nova temporada en què, evidentment, ens ho volem passar molt bé, amb el Barça, que de seguida juga aquest darrer partit amistós de la temporada, la pretemporada, abans de començar el GAM per la setmana que ve i posteriorment la Lliga. Però avui qui comença la Lliga és l'Espanyol, amb aquest nou repte de l'equip de Manolo González a partir de les 7 de la tarda. Aquest Espanyol Llevant, també el Girona, a veure si és capaç de tornar a la primera divisió després del desencís de caure al Pou de la segona divisió tot just fa unes quantes setmanes. Tot plegat, des d'ara fins a les 10, us acompanyarem amb en Marçal Turo, amb en DJ Turo, a les vies de so aquest diumenge, amb en Víctor Rodríguez i en Xavi Vall, que són els encarregats que tot funcioni de meravella al control central, i tot plegat també organitzat per l'Anna Hernández, avui a la producció, amb la redacció dels Esports de Catalunya Ràdio, sempre ajudant en tot el que calgui. D'aquí un minut arribarem a un quart de 5 de la tarda, marxem ja fins a Basilea.

0: Perquè a Basilea d'aquí un quart d'hora ha de començar un partit amistós entre el Basilea i el Barça en un escenari emblemàtic pel barcelonisme, l'escenari del primer gran títol europeu. Estem parlant d'un any, de l'any 1979. Ell no havia ni nascut. És en Joan Fitó, que avui ens narrarà aquest partit i que el tenim al Saint Jacob Stadium. Joan Fitó, bona tarda.
1: Què tal, Oriol? Bona tarda.
0: No eres ni un projecte l'any 1979.
1: No, no era ni un projecte, però t'he de dir que me n'han parlat molt perquè, casualitats de la vida o no, el meu pare va ser-hi en aquell dia, en aquella final, en el primer gran títol europeu, i ho he sentit moltíssim a casa des de que vaig néixer. Per tant, no era un projecte, no havia nascut, però doncs, com si ho hagués fet.
0: Aquell 16 de maig del 1979, el Barça va conquerir la primera Recopa en aquell viatge històric de milers i milers d'aficionats fins a Basilea per guanyar el Fortuna de Düsseldorf per 4-3. El Fitó potser hi ha un projecte amb el seu pare a les graderies. Francesc Garriga, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ja sabeu que en Garriga el teniu cada tarda a Catalunya Ràdio des de les 4 fins a les 7,
2: sí.
0: Aquí a Catalunya Ràdio,
2: sí.
0: I que l'hem...
2: enganyat.
0: Sí,
2: enganyat.
0: L'hem enganyat, avui l'hem atracat, i hem dit, fes una petita pausa a les teves vacances i vine a comentar una mica el Basilea-Barça aquesta tarda, que com a mínim aquí estaràs fresquet, perquè fora fot una xafogó que fa por.
2: A casa tinc aire condicionat, però diguem-ne que sí, així torno a veure la cara de després de moltes setmanes. Sí.
0: I així vas preparant també de cara al Barça, home, il·lusionant de la nova temporada.
2: Això arrenca ja, i avui és el primer amistós, en el fons, amb una mica de cara i ulls, amb un 11 mitjanament reconeixible, que ara suposo el repassarem.
0: Repassarem.
2: Avui ve de gust.
0: El 1979 tu eres projecte o...
2: Els meus pares tot just es coneixien.
0: Es coneixien, per tant, potser ja eres una espècie de projecte. Jo tenia 3 anyets, el 79, però no recordo res, evidentment, d'aquesta final entre el Fortuna i el Barça. I aquest 11 ja és una mica reconeixible, Joan Fitó, per part del conjunt blaugrana avui?
1: Sí, sí que ho és, i es podria assimilar una mica el que alinearà Hansi Flick la setmana vinent al camp de l'Elx, perquè debuten diversos mundialistes, els que van tornar abans de les seves vacances. El Barça, que surt amb Joan Garcia a la porteria amb defensa de 4, amb Xavi Espar, Andreas Christensen, Gerard Martín i Alejandro Valde en defensa, 3 futbolistes al mig del camp, Eric Garcia, que avui farà a priori de pivot, veurem si és ell o Xavi Espar, 2 futbolistes als interiors, que són Marc Bernal i Fermín López, i els 3 atacants, en principi Adeyemi a la banda dreta, Rafinha a la banda esquerra, i debuta avui amb la samarreta del Barça aquí al Saint Jacob Park, Anthony Gordon, que farà de nou.
0: Què és el que et fa vibrar d'aquest 11, Garriga, d'aquests noms que han anat arribant?
2: Home, a veure, veure per primer cop Gordon de titular i amb la samarreta del Barça fa il·lusió. I a Adeyemi també em genera molta curiositat, a veure què tal, perquè la veritat és que no el tinc gaire controlat. I després, doncs, home, fa la sensació, deia el Fitó, que el debut a la Lliga no s'allunyarà gaire d'això. Per tant, avui ja convindria que comencem a veure un equip una mica rodadet. Per tant, jo crec que és important aquest partit.
0: A tu et posa nerviós també el fet que el Barça no tingui ara un nou, tenint en compte que Lewandowski i Ferran han marxat, deixes de tenir molts gols, i el fitxatge de l'Atleti de Madrid per part de l'Aranya per part del Barça sembla complicat.
2: Has descapitalitzat absolutament la davantera, perquè Gordon suma, però no suma per aquesta banda, en principi. I per tant, jo crec que aquí, home, ens queden encara 15 dies de mercat, no? Suposo que alguna cosa haurà de passar, perquè si no, d'entrada costa molt veure qui farà la quantitat de gols que el Barça necessita per ser competitiu, més enllà de Rafinha, que se n'espera molt, i més del que vam veure la temporada passada. Per tant, sí, a mi em preocupa una miqueta.
0: Avui el Barça juga contra el Basilea, Fitó, i el Basilea és un rival que fa molts anys que el Barça no juga contra ells, amb un precedent a la Lliga de Campions, que va acabar amb golejada fa ja 18 anys.
2: L'any del debut de Guardiola, no?
1: Sí, va jugar a l'època, la primera temporada de Guardiola a la banqueta, la 2008-2009, van coincidir Barça i Basilea en aquella fase de grups. El Barça va guanyar 0-5 al Saint Jacob Park, 0-5. En canvi, va empatar 1 al Camp Nou. De fet, aquell punt, el que va treure el Basilea al Camp Nou el novembre del 2008, va ser l'únic punt que va sumar el Basilea en aquella fase de grups. Un Basilea, per cert, Oriol, que ja està en marxa a la Lliga, Du 3 jornades de Lliga, i que va jugar ahir. Va jugar ahir.
0: Va jugar ahir,
1: partit de 32ens de final de la Copa de Suïssa contra un equip, sí que és veritat, de la quarta categoria de Suïssa, i dels 11 futbolistes que van ser titulars ahir, només en repeteix un.
0: I ahir va jugar amb els suplents i avui jugar amb els titulars, o va fer al revés, tenint en compte que el rival era molt assequible?
1: pel que hem preguntat, ahir va jugar amb majoria de suplent, era titulars, avui juga... Ah. No, ahir amb majoria de titulars, avui juga amb diversos futbolistes d'entre 18 i 20 anys. De fet, un dels noms que crida l'atenció en aquest 11 del Basilea és el, recordareu, Florent Malouda, francès del Chelsea, doncs juga avui de titular amb el Basilea el fill de Florent Malouda, que es diu Aaron. Ahir el Basilea va guanyar 1-6, va accedir als setzens de final de la Copa i, com et deia, du 3 jornades de competició a la Lliga. De moment, 2 victòries i una derrota al Basilea, que l'any passat és un dels equips potents d'aquesta Lliga Suïssa. L'any passat va acabar 5è, per tant, molt a millorar aquesta temporada.
0: Molt bé, aquest partit d'aquí 10 minuts. Veig que l'estadi fa força patxoca, que fa sol, que fa molta calor, oi, a Suïssa, i que estarà pràcticament ple.
1: Mira, quan hem arribat feia moltíssima calor. De fet, jo he arribat ben d'hora al matí aquí a Basilea. Molt calor, he fet un passeig, he suat moltíssim. A mesura que ha anat avançant el dia, s'ha anat tapant. De fet, et diria que ha plogut al voltant d'una hora, entre les 2 i les 3 s'ha posat a ploure. Ara hi ha núvol, però fa molt bon dia i l'estadi avui estarà absolutament ple. De fet, hi caben 38.000 persones, vora 38.000 persones al St. Jacob Park, i es van vendre totes en pràcticament 2 hores, perquè fins i tot va col·lapsar el servidor web per vendre les entrades. Tenien preferència els socis habituals i va col·lapsar aquest servidor web. Per tant, avui estarà absolutament ple. Entrades, ens comentaven alguns aficionats d'aquí del Basilea, al voltant dels 17 francs suïssos, o el que seria el mateix, a partir de 21 o 22 euros.
2: Si és més barat això que el Gamper.
1: Sí.
2: Bastant més.
0: Més barat que el Gamper, que deu tenir preus entre 40-50, la més barateta, o...
2: Tenia un descompte, que si no...
0: Sobre el descompte d'en Garriga, perquè si no, no arribàvem a poder comprar-les.
2: Home, arribàvem, però era excessiu per un Gamper.
0: No, també pot ser, perquè el rival és que no sigui res de l'altre món.
2: A l'Ali. I si fas un Gamper amb la Juve, val-te. Sí. Pago 70 euros d'entrada, però l'Ali, Déu meu.
0: Molt bé, de seguida tornem a Basilea amb en Fitó. D'aquí 8 minuts ha de començar aquest partit. D'altra banda, Roger Serrat, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Bona tarda. Tenim ja a Anglaterra en joc el primer títol de la temporada, i abans ens explicava en Roger Arnau que l'Arsenal ha anat per feina.
3: Sí, minut 17 de la primera part, ja guanya l'Arsenal des del minut 1, gol de Calafiori, i també és qui domina el partit. Tot i que el City ara comença a tenir la pilota i a triangular una mica més, és l'Arsenal qui està tenint les oportunitats. I també es nota una mica que hi ha una diferència entre els dos projectes. Un projecte consolidat ja d'Arteta, que té uns quants anys, i el nou projecte d'Enzo Maresca, doncs, que sembla que és el seu primer partit a la banqueta del City de forma oficial, i sembla que no comença amb el millor peu.
2: Clar, ara què hem de fer amb el City? Perquè ens hem acostumat tants anys a seguir-lo de prop i amb una certa simpatia, ja podem plegar,
0: deixar-lo, no? De seguir, no?
2: Hi ha encara uns catalans allà manant.
0: Perquè Inter Miami, quan ja no hi sigui en Messi...
2: Jo sempre seré d'Inter Miami.
0: Tu sempre seràs de
2: l'Inter Miami. Els vaig veure eclosionar. Però la veritat, el City, ens hem passat, 10 anys, pràcticament, no? Allò que gairebé cada butlletí, com els Lakers de Gasol.
0: Correcte.
2: Ara sí. Ja està, no?
0: Ara ja deixeu-lo de seguir.
2: Ja ha vist aire específic pel City, ja no.
0: I si continua tocant els nassos amb el fitxatge de Rodri, que no paren de demanar cada vegada més calés...
2: I ens passarà a caure malament.
0: Es passarà a caure malament, bueno, perquè ja, com preveus que acabarà? Això com el Rosari de l'Aurora,
2: no,
0: o que això?
2: Vaja, jo no tinc informació, però tinc la sensació que s'entendran, perquè un sap que ha de marxar i que l'han de deixar marxar, i els altres saben que han d'acabar fluixant i fer una mica d'estria ronça.
0: Ja veurem, perquè aquests fitxatges de vegades s'allarguen més que un dia sense pa, i per tant...
2: Mentre arribi per la Champions, diguem-ne, doncs
0: Champions i curat de l'esquena. Roger, avui evidentment no hi ha Rodri a l'11 del City, però ja són els 11 més reconeixibles que hem de tenir aquesta temporada, tant de l'Arsenal com del City?
3: No, de fet no, perquè en cas de l'Arsenal, sobretot, no juga ni Víctor Gyökeres ni tampoc Bukayo Saka, que haurien de ser, segurament un dels jugadors més importants de la temporada, i en cas del City, doncs, sembla que sí. A destacar, segurament tindríem els dos migcampistes nous dels dos equips, tant Bruno Guimarães com Elliot Anderson, que els dos han costat aproximadament més de 100 milions, i bueno, estan en la seva estrena en partits oficials també.
0: Molt bé, doncs amb en Roger, que seguim aquest Arsenal 1-0, 1:20 de la primera part. També a Basilea van regant el camp, fins i tot, tot a punt perquè comenci aquest partit entre el Basilea i el Barça, que seguirem també en directe a Catalunya Ràdio, com també a partir de les 5 tindrem un ull posat al partit que juga el Real Madrid contra el Schalke, perquè el Madrid, recordeu que encara no ha començat la Lliga, però avui, mira, hi ha l'11 del Madrid amb Courtois a la porteria, bé, amb Trent, Konaté, Hoisen i Carreras, Valverde, Bernardo Silva, Ibrahim, i al davant Arda Güler, Vinícius i Mbappé, excepte sí, Diomandé.
2: Equip titular, no?
0: I és un equip bastant titular del que serà el Real Madrid-Real Societat de la primera jornada. Tu et fot por aquest Madrid, Garriga?
2: A mi cada any em fa por.
0: Cada any et fa por.
2: Cada any, i des que van fitxar Mbappé tinc la sensació que han de resar i al final el que fan és el ridícul gairebé. A mi em va preocupar una mica començar a veure que Mourinho anava fent fitxatges molt seus, perquè penses, home, jo crec que Mourinho està bastant passat ja de voltes i de l'arròs. Però i si ara resulta que fa un equip d'aquests
0: durs i forts i
2: una mica fastigosots, sí, de veure jugar, però que fan que treuen resultat i que es converteix, com va intentar ja ser en el seu dia, no? L'antídot contra un Barça que té bona trajectòria, no ho sé. Em va deixar molt bon sabor de boca a veure que no fitxaven Rodri, perquè em feia la sensació que Rodri els feia molta
0: falta. És la peça que potser...
2: Els anava molt bé i, a més, els quadrava perfectament.
0: Desllorigava.
2: Perfecte. I veure que no només no anava cap allà, sinó que segurament vindrà cap a Barcelona, em dona una mica més de tranquil·litat. També és interessant veure aquest partit, a veure què tal.
0: I quedava bé, Rodri allà, també, amb aquella capa de torero i anar...
2: Era ideal pel Madrid, un altre mundialista, es compraven dos mundialistes que no en tenien cap. Ha anat bé, que no hi ha.
0: Però espera, perquè encara no està fet, i si la cosa no acaba bé amb el Barça, encara és capaç amb Florentino de treure's unes de la màniga...
2: No el veig.
0: No el veus?
2: No el veig.
0: Bé, doncs veurem com s'acaba tot plegat. També tenim ganes de veure aquest Schalke Real Madrid, que comença també...
2: Me'l posaràs en alguna tele?
0: Sí, a la que vulguis. Mira, a la pantalla gran, perquè som al Sud de Catalunya Ràdio. Sembla una nau espacial.
2: Jo he vingut a fer un programa aquí.
0: Ah, sí?
2: El de la roda de premsa de Florentino Pérez del maig.
0: Històrica roda de premsa.
2: Home, per tant, aquí vaig passar una tarda sensacional, jo.
0: Doncs hi ha una pantalla que no acaba de girar bé, però ja hi posarem el Real Madrid allà a la pantalla perquè puguis veure. Mentrestant, també que puguis veure l'Arsenal City i el Barça a la pantalla gran perquè puguis veure les evolucions del Barça, que ja salta al terreny de joc. Fito.
1: Mira, salten els jugadors que avui seran suplents, entre ells Lamin Yamal, que es va reincorporar dimecres a la disciplina blaugrana després de guanyar el Mundial. Només 5 entrenaments ha completat Lamin, perquè el dimecres, que va ser el dia que va tornar, doncs al matí no es va entrenar. Sí que ho va fer a la tarda, el veig somrient, acompanyat de Brian.
2: S'està deixant una miqueta de...
0: Era l'aposta, no?, que si guanyava el Mundial que es deixava una mica de barba.
2: Fa la sensació, no?
1: Des d'aquí no t'ho sé apreciar. Anava al costat de Brian Fariñas, a la banqueta avui del Barça. També seran altres futbolistes que han guanyat el Mundial, com Pau Cubarsí, Dani Olmo. Són els dos que van tornar també dimecres. Ho va fer també Koundé el dimarts, aquesta mateixa setmana. La resta, la majoria, futbolistes del filial. De moment, encara no són sobre la gespa la resta de futbolistes, els 11 titulars, però moltíssima expectació, sobretot doncs, a l'arribada de Dani Olmo, Lamine Yamal i Pau Cubarsí, que avui, com et deia, seran a la banqueta. El Barça, que avui sortirà amb Joan García a la porteria, amb Xavi Espar, Andreas Christensen, Gerard Martín i Alejandro Valde en defensa. Quan salten els futbolistes al camp, amb Eric García, amb Marc Bernal i Fermín al mig del camp, amb Adeyemi a una banda, amb Rafinha a l'altra, i amb Anthony Gordon, que sumarà els primers minuts com a blaugrana. Avui, però, Garri, a tu que t'agraden aquestes coses, el Barça, amb l'equipació suplent de l'any passat, amb aquesta que és mig salmó, mig taronja, el club ha presentat aquesta setmana dues equipacions, però avui juga amb una de la temporada passada.
2: I això per què?
1: Doncs no ens ho han sapigut dir, però el Barça juga de salmó. La segona la van presentar, era negra, amb un degradat porpra. La tercera, aquella que recorda el Barça de Johan Cruyff, amb aquest verd tan clàssic del Dream Team, doncs ni una ni l'altra, el Basilea de blau grana.
2: Recordem la vinculació històrica entre Basilea i Barça, no? Per Joan Gamper, i la llegenda que els colors del Barça són perquè era de Basilea. Vull dir que tot plegat avui és emotiu.
0: D'aquí sí, mig sí, minut arribem a quarts de 5 de la tarda, a punt de començar aquest partit entre el Basilea i el Barça. Clar, el que no tenim clar és si aquestes bufandes de la graderia són pel Basilea o pel Barça, però segur que hi ha molts aficionats
2: de,
0: del Barça sí. a la graderia.
1: Hi havia moltíssimes samarretes als voltants de l'estadi del Barça, però moltíssimes. És a dir, diria que fins i tot n'hi havia més del Barça que del Basilea.
0: Tenim ganes d'aquest Barça, sí. A punt de començar aquest Basilea-Barça. Aquí us l'expliquem en directe en l'estrena del Tots i d'aquesta 23ena temporada, i l'aposta de Lamine és que es deixaria barba i bigoti durant 3 setmanes si guanyava el Mundial.
2: I això què són, ja? Després de 3 setmanes? O no?
0: Potser té una pell molt...
2: Home, és molt jove, però encara li creix poc la barba.
0: Sí, hi ha gent que li creix poc la barba o que li costa molt...
2: Tu quan creix... tu, això que portes ara, que és una
0: això
2: mica...
0: Això són 4 dies.
2: Quants dies
0: brut,
2: són?
0: Brut, eh?
2: Vas brut?
0: Sí, vaig brutot.
2: Vas brut?
0: 4 o 5 dies de barba bruta, i mai faig el pas de barba maca. Ja. Sí, perquè em comença a picar... i no ho suporto.
2: Però per petició a casa o pròpia?
0: Per petició pròpia. A casa ja fot anys que no em fan cas, vull dir que no. Això ja, noi, per petició pròpia. I tu, aquesta barbeta de vacances amb ulleres d'intel·lectual, és un look d'estiu?
2: No, ulleres de senyor de 43 anys, que ja no hi veu. I la barba, doncs, no ho sé, la vaig repassar ahir.
0: Bé.
2: Vaig tenir un sopar i vaig repassar-la.
0: Però ja et queda bé.
2: Sí, no?
0: No deixis el bigoti, però, per això.
2: Vaig fer una prova. Mira, Rafinha ho ha fet ara.
0: Sí, però...
2: Porta un bigoti molt prominent.
0: Molt bé.
2: Fa por.
0: En Roger Serrat està flipant aquí al davant, mentre continua veient aquest Arsenal City.
2: Hem de donar una mica de vida.
0: Sí, perquè si això va, farem
1: salat. Avui és el capità del Barça, recordem, Ter Stegen no hi és ja, no és a la plantilla, Frenkie de Jong està lesionat, per tant, avui Rafinha serà el capità amb el dorsal 11, avui el Barça sense noms encara a la samarreta, però amb algun detall, perquè Anthony Gordon durà avui el dorsal número 17 i Karim Adeyemi el 14. Veurem si Gordon, amb aquest dorsal número 17, doncs se'l queda o bé hereda el número 7 que ha deixat vacant Ferran Torres. Quan el Barça fa la pinya, es saluden tots els futbolistes blaugranes i es començaran a distribuir per la gespa del St. Jacob Park, tot a punt perquè comenci el penúltim amistós del Barça. I el primer detall, de moment, Eric García és qui es col·loca al lateral dret, per tant, Xavi Espart, que jugarà avui al mig del camp.
0: I Ferran Torres, assistència del Marc Andrés, perquè surt la convocatòria del Paris Saint-Germain i no hi és. Per tant, avui no el podrem veure debutar. Hi ha desolació al Consolat Francès de Barcelona, perquè no podrà debutar avui a Ferran Torres. Roger, tu estàs passant bé amb aquest partit?
3: Sí, segon gol de l'Arsenal, gol de Havertz, després d'una centrada, sembla, del lateral dret de l'Arsenal, que ha penjat Zolis a la frontal de la petita, i Havertz, que ha rematat amb el cap, i Donnarumma, que no ha pogut fer res. Segon gol de l'Arsenal, que ja sembla que posa un peu i mig a la final.
0: La final i el títol, perquè la final ja hi és a dir que és la final entre el City i l'Arsenal. Fito, tot teu.
1: Arrenca el partit a Basilea, al St. Jacob Park. La primera pilota ha estat pel Basilea, puntada amb llarg cap a la banda dreta del Barça, que ha sortit directament per fora de banda. Té la primera pilota el Barça. L'ha posat en joc Eric per Rafinha i Gerard Martín, qui des del centre combina amb Alejandro Valde, que creua la línia divisòria. Primera pilota que toca Gordon amb el Barça. La trepitja una vegada, la trepitja dues vegades enrere per Xavi Espart, que, com us deia avui, Xavi Espart jugarà d'interior, fa de pivot Marc Bernal, que és ara qui té la pilota al cercle central. Xavi Espart d'interior, Fermín buscava progressar, però recupera la pilota. El Basilea recupera ràpid a Adeyemi, ja la torna a controlar el Barça. No sé què us sembla que jugui Eric a la dreta i Xavi Espart d'interior.
2: Home, a mi em sorprèn, no? A mi, el realitzador que ha fet l'11 i gairebé que tothom, suposo que Flick avui aprofita per encara fer alguna mica de prova.
0: Va fent proves i ja es parla que potser una de les posicions d'aquesta temporada seria Eric García al lateral dret, i Koundé podria tornar una mica al centre de defensa, amb la qual cosa el francès tornaria aquella vella reivindicació de sempre, no?, per intentar a tenir el lloc de central de Barça. I Xavi Espart és un altre que Flick el va movent. Jo crec que és un jugador que li agrada molt a la tècnica alemany. Veurem si després té molts minuts o pocs al llarg de la temporada.
2: Sí, el que passa que a mi, Eric García m'agrada molt perquè juga a tot arreu bé, però que sigui d'entrada ja el lateral dret del Barça, no ho sé, a mi m'agrada més que hi jugui quan fa falta, no per sistema.
0: Tu no el veus com un titular rotund?
2: Home, o a l'eix de la defensa, sí. El veig titular, però no titular definitiu com a lateral dret, no.
1: Anava a dir que són els primers minuts d'Eric en aquesta pretemporada. Compte que ara ho intenta el Basilea, es llença molt bé al terra. Andreas Christensen que talla la pilota i compte que surt el Barça a la contra. Ho intentava Karim Adeyemi, senyala la falta l'àrbitre. Si parlàvem d'Eric i Xavi Aspar, els tres de dalt, Adeyemi per la dreta, de moment és Rafinha qui fa de nou, de teòric nou, i Gordon enganxat a la banda esquerra. És ara Gerard Martín qui té la pilota. Combina amb Andreas Christensen, que busca en horitzontal Eric García per Fermín. Combina Fermín, tot això encara camp del Barça, amb Bernal. Buscava progressar Marc Bernal en vertical per Adeyemi, però l'àrbitre senyala la falta. Avui l'àrbitre, un suís de 32 anys, Angen Kanagasingam.
2: Perdó?
1: Un nom...
2: A veure, a veure si ho dius igual.
1: Kanagasingam.
2: Molt bé.
1: M'ha hagut de separar i tot.
2: Ben fet.
1: De moment, dues faltes. Ara xerra l'àrbitre amb un dels futbolistes, amb el lateral esquerre, amb Rueck del Basilea. Ja roda la pilota una altra vegada. És Christensen amb Gerard Martín, que creua la línia divisòria amb Balde. Intenta la conducció Balde, se n'en va d'un Balde. Tot això encara a tres quarts de camp del Basilea. Ara és Fermín qui, obert a banda dreta, intenta combinar amb Eric. Bona passada filtrada d'Eric per Fermín. Tots dos van fent parets. A punt d'arribar àrea del Basilea, Bernal, que canvia d'orientació per Alejandro Balde. Ara té la pilota Gordon a la part esquerra de l'atac del Barça. Intentarà l'1 contra 1 Gordon. Se'n va per velocitat Gordon. La posa amb l'esquerra Gordon. Compte que remata Eric Res. Rafinha a la frontal de la petita. No ha pogut rematar ni Eric en primera instància, ni Rafinha en segona, però primer detall de qualitat d'Anthony Gordon, que se n'ha anat per velocitat. Ha centrat amb la cama esquerra. No ha trobat rematador, però primer detallet de Gordon.
2: De fet, la sensació que la defensa del Basilea tampoc era molt intensa o no estava gaire encertada, però en tot cas, bona jugada de Gordon. Primers detalls amb Laurana i llàstima que no s'ha pogut definir ni Rafinha ni Eric, perquè la pilota semblava molt clara.
1: Sí, ha posat la centrada enrere Gordon, ha controlat malament Eric, que no ha xutat, i Rafinha tampoc ha pogut empalar la pilota, però vaja, de moment molt actiu. Gordon encara busca Marc Bernal, tres quarts de l'atac del Barça, centrat per Eric, obre a la dreta, és Adeyemi qui provarà ara l'1 contra 1 enganxat a la banda. No ho fa Adeyemi, torna a combinar amb Eric, aquest més cap a l'altra banda per Gerard Martín. Ha girat tota la pilota completament al Barça, és ara aquí la té Balde, que combina amb Gordon. El Barça de moment monopolitzant la pilota en aquests 5 primers minuts. El primer detallet de Gordon, torna a ser Adeyemi, banda dreta del Barça, no s'acaba d'atrevir Karim Adeyemi. Ara sí, ara ho intenta Adeyemi amb cama esquerra, però l'aturen dos futbolistes del Basilea. El Barça, de moment, amb el ritme baix de pilota.
0: Bé, de moment, aquests 5 primers minuts de la primera part, hi ha empat a 0, però ja veiem una mica el Gordon.
1: Compte, que busca Fermín la jugada, la passada d'Eric filtrada per Fermín, que entrava a l'àrea, buscava la centrada des de la banda dreta, rasa Fermín, no ha trobat rematador, però bona associació entre Fermín López i Eric García, fent mal al Barça, sobretot per les dues bandes.
0: Clar, aquesta profunditat que de moment Gordon per l'esquerra, i ara veiem Fermín aquestes passades en profunditat. Clar, falta de nou, si és que no acaba arribant, aquestes segones línies, Garri i Vitor.
2: Adeyemi quin paper ha de fer en aquest equip?
0: Bé, que no sigui el de la trista figura, bàsicament. Vull dir, que porti...
1: El de Rashford, no, potser.
0: Que porti el que va portar Rashford.
2: O sigui, ve a fer de Rashford.
0: I afirmaríem, que faci una temporada semblant.
1: Compte, Adeyemi que ho torna a intentar, busca la centrada, no la pot rematar Gordon, l'ha rebutjat un defensa, però de moment... Perdoneu, Costalli, però els dos extrems del Barça marxant amb facilitat de l'1 contra 1 i buscant centrades, però falta el nou.
0: Tu esperes més de Adeyemi que el que va portar Rashford la temporada passada?
2: Home, si ens hem de quedar igual, és a mi Rashford em va posar molt nerviós, perquè sí que va fer alguns bons partits, però...
0: No hi havia aquella pressió que potser sí que portarà Adeyemi, no? Que per això...
2: Bé, és a dir, jo espero que tingui un punt més de consistència i que porti alguna cosa més, però tampoc tinc molt clar per què l'ha portat el Barça.
1: En principi, perquè el va demanar Flick, perquè creia molt en ell. És a dir,
2: sí,
1: va
2: però
1: creu
2: en ell per ser un jugador titular o per ser un recurs d'aquests de quan em fallen els tres bons o el trec amb ell?
1: A veure, Adeyemi té un problema... que és que juga a la mateixa banda on juga Lamine.
2: Per això.
1: Sí, sí. Ara parlava Andreas Christensen, que s'ha apropat a l'àrea tècnica a parlar amb Hansi Flick, avui amb xandall. Hansi Flick amb un polo de màniga curta, molt atent a tot el que passa. El tècnic alemany del Barça, juga Gerard Martín a l'eix de la defensa, combinació amb Xavi Espar i Alejandro Valde, intenta progressar Valde, la té Gordon al cercle central, combina Gordon amb Adeyemi, connexió entre extrems, encararà Adeyemi, vèrtex d'esquerra de l'àrea del Basilea, no se n'en surt Adeyemi, però manté la pilota al Barça, Smart Bernal, tot això passa pràcticament a la frontal de l'àrea del Basilea, el Basilea amb els 10 futbolistes al seu propi camp, ara el Barça tira enrere, combinen Gerard Martín i Andreas Christensen quan s'anima una mica el St. Jacobs, compta que Fermín encara a l'àrea, Fermín busca Adeyemi, obert dins l'àrea Adeyemi, amb l'esquerra, finta un xut, finta dos, pilota per Xavi Espart, que des de la frontal de l'àrea del Basilea ha intentat el xut, l'ha tocat malament Xavi Espart, se'n va molt amunt el xut del futbolista de la Masia, però primer intent del Barça, primer xut del Barça, tot i que no ha anat entre pals aquest intent de Xavi Espart.
0: Que el Barça tindria la pilota ja ho sabíem, però segons les dades que donen algunes aplicacions, clar, hi ha una possessió tan rotunda del 94%.
2: Perdona, el 94%?
0: No l'havia vist mai, aquesta possessió. És veritat que el Basilea...
2: Al minut 8, vull dir, no portem 15 segons de partit.
0: Són 5 passades del Basilea per 115 de la Barça, clar. El Basilea sí, ha tocat la pilota 5 vegades.
2: Déu-n'hi-do.
1: I ara torna a tenir la possessió el Barça, torna a controlar la pilota Karim Adeyemi a la banda esquerra, però és que és un autèntic monopoli de pilota del Barça, ho deies, però tot, a més, passa allò que agrada tant de la localització, perquè és tot en camp del Basilea. Compte que ara Rafinha, qui busca Xavi Espart en profunditat, no ha vist bé la pilota Xavi Espart, però era una bona combinació entre Rafinha i Xavi Espart quan la pilota surt per línia de fons, serà servei de porteria pel Basilea.
0: 95%, vull dir que jo això no havia vist mai, no. Una possessió tan rotunda.
2: No, hi ha un altre nom dels que avui són titulars que també em genera molta curiositat veure aquesta temporada com serà, és Christensen, que l'any passat va estar lesionat, no? Pràcticament
0: sí,
2: tot el curs.
0: La majoria.
2: I, per tant, no va poder tenir un paper central, mai més ben dit, però aquesta temporada és un futbolista que ha rendit bé al Barça en el passat, però que les lesions no li han permès tenir continuïtat, però potser aquest any sí que pot recuperar aquest fil.
0: Mira, l'any passat Christensen, sí, tu tens les dades, i tu parles de Christensen perquè tu el tens fitxat, no?, a la lliga que tenim
2: l'he fitxat perquè estava baratíssim, l'he pensat.
0: Per què parla potser... d'això?
2: No, home, perquè és un nom important.
0: Sí,
1: però... No, està bé, heu tardat 9 minuts exactament a parlar del Vivenger, està bé.
0: Sí. D'aquesta lliga que ha començat la cap de setmana i que...
1: Compte la passada en profunditat per Alejandro Valde, que arriba a línia de fons, la posa enrere Valde, intentava el remat, Gordon no ha encertat el futbolista anglès, era claríssima l'oportunitat de Gordon, bona passada filtrada per Valde, i Gordon, quan intentava la volea, no ha estat capaç de tocar la pilota i ha fet allò que es coneix com un misto. Ara intenta, compte el Basilea, l'acció en profunditat, encarava l'1 contra 1. El futbolista Philip Otele, però s'aixeca la bandera, l'assistent era fora de joc.
2: Ja només faltaria que això... amb un 5% de possessió et facin un gol.
0: Bé, és el que deuen intentar ells, a poder sortir a la contra quan puguin amb alguna pilota, perquè realment d'arguments no en tenen massa més.
1: Tot i això, Joan Garcia havia aturat molt bé aquesta ocasió del Basilea. Minut 10, ara amb 30 segons, monopolitza la pilota el Barça, però sense gols, Basilea 0. Barça 0.
2: Misto de Gordon, abans una mena de misto també de Rafinha, ja van dues jugades molt clares que no rematen per inhabilitat,
0: I el fora de joc era rotund del Basilea, de fet de 2 metres, i aquesta lliga, a veure, ens dona grans moments de diversió i d'alegria, la lliga espanyola.
1: Entra l'àrea Gordon, xuta Gordon, fora, ha intentat un 1 contra 1, cada vegada que agafa la pilota Gordon, intenta l'1 contra 1, ha retallat cap al centre i amb la dreta remata Gordon, intentava buscar el pal llarg del porter del Basilea, no ha trobat porteria, però de moment bones accions d'Anthony Gordon, que debuta, du tot just 11 minuts amb la samarreta del Barça.
0: Bé, de moment, Gordon, que estem veient que pot aportar aquesta profunditat incansable per la banda esquerra.
2: Sí, home, a veure, el Mundial ja va tenir una actuació bastant interessant i jo l'havia vist molt poc abans de fitxar pel Barça, i després de veure el Mundial i això que estem veient avui, home, doncs pinta que pot ser un fitxatge d'aquests de rendiment bastant ràpid.
1: Ara és Gordon qui buscava Rafinha, descarregava Gordon per Rafinha, pilota, torna a tocar-la Valde, El tres quarts d'atac del Barça és Eric García, qui busca ara Adeyemi, enganxat a la banda esquerra, finta amb el cos Adeyemi, buscarà l'1 contra 1, li tira un túnel Adeyemi, se'n va per velocitat, entra a l'àrea Adeyemi amb l'esquerra, retalla Adeyemi, no aconsegueix xutar Adeyemi, però se n'ha anat molt bé Adeyemi del seu defensor de Ruec, amb una bona finta, un bon túnel, no ha acabat de definir el futbolista del Barça. I compta ara que busca la contra el Basilea, creu a la divisòria. El conjunt suís ha replegat bé el Barça. És Alejandro Valde qui intentarà frenar l'atac. Gordon, que també havia baixat bé a defensar, ho ha aturat bé el Barça. Primera possessió en tot el partit, en 12 minuts, del Basilea. Bona acció, d'Adeyemi.
2: Sí, però li ha faltat molta finor. És a dir, ha fet molt bé el canyo aquest per marxar del seu defensor, però després quan ha hagut d'afrontar els defenses que li venien de cara, s'ha atabalat.
1: Ara és el Basilea qui aconsegueix trenar una possessió llarga. Buscava Metinho el canvi de joc cap al lateral dret, cap a Senaya. Divideix Senaya, que busca el fill de Florent Maludà. Combina Senaya amb Maludà, però molt bé el tall Xavi Espart. Marxa la pilota per línia de banda. Serà servei de banda pràcticament enganxat al banderí esquerre de Joan García. Juga el Basilea, l'ha tirat enrere el conjunt suís. Tornem a ser a camp propi del conjunt entrenat per Stefan Lichtsteiner. Combinen els dos centrals. És ara Ruec qui busca progressar, però bona pressió de Karim Adeyemi. Una de les coses que també, en principi, li demanarà Hansi Flick a Karim Adeyemi. Recupera la pilota al Barça, just davant de la banqueta de Hansi Flick. Per tant, acaba el perill, recupera el Barça. És Gerard Martín qui té la pilota en zona de centrals.
0: Camí del 15 de la primera, continua aquest empat a 0, el Barça amb el domini de la pilota, també de les ocasions, però no acaba de concretar.
2: Falta el gol, perquè la possessió la tens, les ocasions les has començat a tenir, ara falta transformar-la.
0: Ha baixat molt, la possessió, fins a 88%.
2: Ah, ui, home, vaja.
0: Ara ja podem patir.
1: Ara Rafinha, qui la té, una altra vegada el Barça buscant una possessió llarga. Andreas Christensen, el central de Francesc Garriga, que combina amb Gerard Martín, busca el canvi d'orientació. Gerard Martín per Adeyemi, controla Adeyemi, que combina amb Rafinha, teva meva d'Adeyemi, Rafinha. Tot això a la frontal de l'àrea del Basilea. Marc Bernal, que obre per Gordon. A veure si busca l'1 contra 1 Anthony Gordon. El doble Valde, la posa per Valde, Valde entra a l'àrea, intenta Valde la centrada, ha sortit la pilota per línia de fons, s'ha escapat. Aquesta passada de Gordon per Valde, però primera vegada que Valde doble. Valde també, que ha estat lesionat en aquest principi de pretemporada, va jugar tot just mitja horeta al segon partit del triangular d'Udine. Avui, primera titularitat de Valde en aquesta pretemporada. Fins ara havia jugat Jordi Pasqué.
0: Ahir el decàleg del Mas, que és aquesta nova secció que tenim al Club de la Mitjanit, que ens deia que et trobes que el Madrid i l'Atleti de Madrid aquesta temporada probablement tenen millor lateral a l'esquerra que el Barça, i que a sobre són exjugadors de la Masia, Cucurella i Grimaldo.
2: No havia pensat en això.
1: Sí, fa una el Barça en aquest lateral a l'esquerra.
0: Fa una mica de mal.
1: En principi ha d'arribar aviat, està tot bastant avançat amb Joao Cancelo, que tornarà a vestir la samarreta del Barça, se n'hi ha un daltabaix molt gran, per tant, al lateral esquerre del Barça, entre Cancelo i Alejandro Valde.
0: No es cansa mai, no es cansa una mica això de que triguin tant a tancar-se segons quins fitxatges de Can Barça?
2: Però això ha estat tota la vida així, no? Van anar molt per feina amb Gordon.
0: Sí, amb Adeyemi també.
2: Va ser Adeyemi un vist i no vist.
0: Sí, sí.
2: Rodri s'allarga, però tampoc tant. I el tema de Julián a mi em comença ja a fer bola, perquè no, a més és que no... Pel que demana l'Atlètic de Madrid, és que se'l poden confitar.
0: I tant.
2: Sí, el que passa que, clar, quina és l'alternativa? Aquest és el problema. I en el tema de Cancelo, a mi és que Cancelo l'any passat em va convèncer, però...
0: Home, ha fet un molt bon Mundial també amb Portugal, sí. O bastant acceptable.
2: Sí, sí, correcte. I l'any passat va fer una bona temporada.
0: Va fer una bona temporada.
2: Tot s'ha dit. Però a mi em genera encara un punt de nerviosisme, perquè a vegades se li va al cap.
1: Ho intentava Gordon una altra vegada, buscant l'1 contra 1, ha buscat superar el seu defensor, centrada enrere de Gordon, però no ha trobat rematador, recupera molt bé Alejandro Valde, el Barça, que no deixa respirar pràcticament el Basilea. És Adeyemi, qui ho intenta ara des de la banda a dreta, intentava Adeyemi buscar aquest 1 contra 1, no ha estat capaç. Ara és Fermín qui rep dins l'àrea del Basilea, perd la pilota Fermín, la recupera molt ràpid, molt bé aquesta pressió del Barça. És Adeyemi. Adeyemi que reiniciarà la jugada. Els 22 futbolistes, menys Joan García, tots a camp del Basilea. És Alejandro Valde per Gerard Martín. El cercle central, Gerard Martín, que combina amb Christensen. Christensen amb Eric García, més cap a la dreta. Eric canvia una altra vegada la pilota per Gerard Martín. Tot això passa pràcticament a la zona central del Barça. 17 de la primera, segueix l'empat a 0. El Barça ha tingut ocasions. No ha convertit encara el gol, tampoc ha xutat a porteria. Smart Bernal, tres quarts, busca Bernal amb l'esquerra. Eric García. Eric, més cap a la dreta per Fermín. Fermín li torna a Eric. Frontal de l'àrea del Barça, molt tancat el Basilea. Ara Fermín que acaba a la banda dreta. Teva meva una altra vegada amb Eric. De moment sense idees. El Barça, quan arriba aquests tres quarts de camp, se la van passant entre Eric i Fermín. Ara canvia d'orientació per Gerard Martín. Compte, Gerard Martín, que busca profunditat per Gordon. Vèrtex de l'àrea del Basilea. Gordon, que retalla, però no s'atreveix a jugar l'1 contra 1. De moment, el Barça o apuja una miqueta el ritme de pilota o costarà.
2: Ara és un escàndol. Tens l'equip rival tancat al darrere. Està fent un rondo, pràcticament, el Barça, tocant d'un costat a l'altre, amunt, avall, sense la profunditat necessària per tenir ocasions molt clares, però el Basilea no existeix.
0: És una mica un assaig per això de què li pot passar al Barça, evidentment, en molts escenaris aquesta temporada, que has d'aprendre a jugar contra aquestes defenses tan, tan enfonsades.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, ara torna a recuperar...
2: És que recupera la pilota molt ràpid, el Barça.
1: Sí, això anava a dir, que és la segona pilota que recupera Adeyemi, però recuperant el Barça pràcticament a tres quarts de camp ofensiu. Per tant, és que el Basilea ha creuat la divisòria un parell de vegades. Compte ara que és Fermín enganxat al banderí de córner, busca Fermín la centrada, atura la pilota al porter italià del Basilea, Renato, de només 18 anyets. De moment no han hagut d'aturar cap de molt perill, però el Barça, que es va acostant, a poc ho va intentant, li falta aquest puntet de velocitat a la combinació. Ara busca el Basilea trenar una jugada llarga, però pressiona bé el Barça. Mira, ara intenten sortir jugant, compte que recupera la pilota, a punt de recuperar Xavi Espart, intentava sortir jugant al Basilea, ha estat a punt d'acostar-li car a l'equip suís. Però, vaja, el Basilea sense idees.
0: Quan el Barça s'hauria trobat una mica l'equip una mica desorganitzat per part del conjunt suís, el que hi ha arribat al descans és al final de la Community Shield entre l'Arsenal i el City. Roger, de moment l'avantatge és clar pel conjunt d'Arteta.
3: Sí, de moment és l'Arsenal qui guanya 2-0 amb gols de Havertz i Calafiori, tot i que després del segon gol és el City qui ha començat a millorar i ha començat a tenir el domini de la pilota. Ha tingut alguna que altra oportunitat molt clara, però David Raya i fins i tot algun defensa sota la línia han set qui han evitat el gol del City. L'Arsenal, tot i això, també ha tingut alguna oportunitat molt clara i, bueno, per ara sembla que l'Arsenal guanyarà la Community Shield, tot i que encara no podem dir cap cosa.
0: A veure què passa a la segona part. També juga Barça Futbol i també el Dambol, que està guanyant contra el Fuchsia de Berlín. És una repetició de final de la Champions.
1: Compte. Rafinha, que s'ha de afrontar el xut a Rafinha. La toca el defensor, un dels defensors del Basilea, Builós. Se'n va la pilota a córner, però havia recuperat bé la pilota Fermín. Ha combinat amb Rafinha. Rafinha a la frontal de l'àrea, a la mitja lluna, ha intentat el xut amb l'esquerra, rebotat en un defensa. Serà córner pel Barça, si no m'equivoco, serà el primer.
0: Sí, sí, no t'equivoques. I Fermín aquí sí que no negocia res, ni partits amistosos, ni res. I Rafinha, bé, de moment,
2: tenia molts jugadors a sobre, però sí que comencem a necessitar de rematar ja una mica...
0: Si no, tornarà el debat, que falta el nou.
1: Mira, ara qui feia de nou en aquest córner era Andreas Christensen. Ha rematat la centrada des de la cantonada de Fermín. Bon salt del central danès del Barça. Ha marxat fregant el pal de la porteria, el pal esquerre de la porteria de Renato. No et diria que és l'ocasió més clara, però sí la que més s'ha apropat a ser un xut entre els tres pals del Barça.
0: Bé, doncs de moment l'equador de la primera part, el Barça que no pot, el domini és claríssim per part del conjunt de Flick, però sense materialitzar-se en el marcador, empat a 0.
2: Home, fa la sensació que això ha d'acabar caient pel seu propi pes,
0: Home,
2: no pots no guanyar aquest partit que estàs dominant. Això, jo no és un amistós, però no recordo gaires partits del Barça amb un domini tan aclaparador. O sigui, minuts de joc, i quina possessió tenim ja?
0: Ara ha baixat una miqueta, ara 81% per al Barça, no, però continua sent rotundíssima. Recordem que al principi
2: tot el seu camp
0: estava amb un 95-5. Ha baixat una miqueta ara, però el domini del Barça és aclaparador.
1: Ara, puntada llarga del porter del Basilea, de Renato, controla la pilota Gerard Martín, ha anat bé el salt. Andreas Christensen recupera la pilota al Barça. Per cert, sabeu qui juga o qui és a la plantilla del Basilea?
2: A veure, sorprèn-nos.
1: Sheridan Shaqiri.
2: Quants anys té?
1: 34. Ah, i l'altre dia...
2: Doncs
1: sí, 34. No, però l'altre dia, parlant amb l'Oriol Corral del partit, Shaqiri ha jugat dues vegades contra el Barça.
2: Amb el Milan?
1: No, i les dues ha guanyat 4-0. Era titular el dia del 4-0 d'Anfield.
0: Oh. No,
1: i va jugar...
0: No recordes aquest partit d'Anfield?
2: No, de l'Anfield.
0: Sí, malauradament sí que el recordem.
2: No, ara no sé amb qui l'he confós, jo, ara.
0: Però que el Liverpool no tenia davanters, aquell dia els tenia tots lesionats i jugaven els suplents.
2: I quin és l'altre?
1: Amb el Bayern de Munic, la temporada 12-13, també semifinals de Champions, que també va acabar 4-0.
0: Carai, doncs que no surti avui a jugar, perquè, clar, això... A veure, no, jo crec que avui no és impossible que el Barça perdi 4-0.
2: No té pinta.
1: Han de creuar la divisòria. Ara ha assenyalat una falta l'àrbitre a la banda esquerra de l'atac del Barça, pràcticament a un parell de metres del banderí de córner. Dos futbolistes disposats a llançar aquesta falta amb l'esquerra, per tant, oberta Rafinha, amb la dreta tancadeta, Fermín, qui és qui, acarona la pilota, fa un parell de passes Rafinha, pràcticament tots els futbolistes del Barça dins de l'àrea. Veig a Christensen, també Marc Bernal, desapareix Rafinha de la situació, la posa Fermín, rebota a la tanca, per tant, sortirà la pilota, l'ha intentat controlar Eric García, surt la pilota per línia de fons, quan l'àrbitre determina que hem de fer pausa d'hidratació, minut 24 de la primera. Ara, mira, vaig a mirar quants graus tenim aquí a Basilea.
2: Ja es queden per sempre, això?
1: Sí, no t'ho sabria dir, perquè corre força airet. És a dir, no hi ha la sensació, no tinc la sensació de tenir moltíssima, moltíssima calor, però vaja.
0: 29, pausa... 30 graus, no està malament. La temperatura...
1: 31 segons l'esmartphone.
0: Doncs a Suïssa, 31 graus, si et corre airet, ja et fotran. Home, ahir a la torre vaig veure que

0: I aquí no sé quan estem ara aquí a l'estudi, però estem...
1: No s'està gaire fresquet,
0: No, doncs ara baixa la temperatura.
1: No s'està gaire fresquet, no. Sí, tu posa'm l'aire, sisplau, sí, Fitó. Explica'ns què està passant.
2: Doncs mira, estan els futbolistes del Barça enrotllant a Hansi Flick, que pràcticament no ha donat indicacions, sí que molt carinyós el tècnic alemany, sobretot amb dos futbolistes, amb Fermín, a qui li tocava la cara en diverses ocasions, i també amb Anthony Gordon. Són els dos futbolistes que més ha mimat a Hansi Flick en aquesta pausa d'hidratació, però ja et dic, poques indicacions, deu estar content el tècnic alemany, a punt de tornar a engegar el partit. Arribem al 26 de la primera, de moment el Barça, que empata a 0. Ha tingut ocasions, però sense sort, sense gols. Minut 26 de la primera, Basilea 0, Barça 0.
0: Aquí realment ens estàvem tornant a l'estudi, no entenc el per què teníem la temperatura tan alta.
1: Jo ara... no volia dir res perquè sóc el convidat, no, però aquí tens el pobre, el pobre Roger, que ha hagut de sortir al carrer una estona, que
0: Roger,
1: la calor que feia.
0: Ara la temperatura millor?
3: Sí, molt millor.
0: Ara estàs millor, eh? Estàs millor ara.
2: Però tu digue-ho, Roger, sense por.
0: Tu queixes,
2: sense
0: por. Si hi ha alguna cosa que no t'agrada, Roger, li fots.
1: Avui el Barça juga contra un Basilea que dirigeix l'Steiner, que...
2: Sí.
1: És un jugador mític de molts equips. El Barça el va voler fitxar, no sé si ho recordeu. Ara no recordo qui es va lesionar, i es van plantejar fitxar-lo quan ja l'Steiner tenia 30 llargs anys i era una opció d'aquestes barates low cost, quan crec que estava encara jugant a la Juve.
0: Sona l'Steiner, no? Allò que,
1: sí.
0: que fa
1: jugar. L'opció barata, sí. Tal, no sé què, doncs era l'Steiner.
2: 7 temporades va jugar a la Juve Lichtsteiner. De fet, era el lateral dret titular. Compte que busca la passada en profunditat Rafinha per Gordon. No arriba aquesta passada. El Barça que reinicia. Us anava a dir que Lichtsteiner va ser el lateral dret titular de la Juve en l'última Champions que va guanyar el Barça. El 2015 a Berlín jugava a la Juve. Va ser titular aquell dia avui entrenador del Basilea. És ara Xavi Espar qui busca combinar amb Marc Bernal al cercle central. Obre cap a la dreta per Eric. Torna a tenir la pilota a Adeyemi, qui no s'atreveix ara encara. Torna a girar la pilota al Barça. Christensen per Gerard Martín, pràcticament a la línia de mitjos. Obre encara més la pilota per Balde. Ara és Gordon, a tres quarts d'atac del Barça. La trepitja Gordon. Intenta Gordon retallar cap al centre. Combina amb Bernal. Tres quarts d'atac del Barça. Bernal amb l'esquerra cap a Eric. Eric ja trepitja pràcticament la frontal per Adeyemi. Adeyemi amb Fermín. Cop d'esperó de Fermín. Compte, Adeyemi entra a l'àrea. Xuta, Adeyemi rebota a la defensa del Basilea. No ha estat encertat Adeyemi, però bona combinació d'Adeyemi i Fermín. Ara vol sortir el conjunt suís a la contra. És el lateral dret, Senaya, qui busca la passada en profunditat, però molt atent. Joan Garcia, que talla aquesta passada en profunditat i esvaeix les opcions d'atac del Basilea. Ho intentava en profunditat. Compte ara que ho torna a intentar l'equip de Lichtsteiner. Era Getty qui buscava el canvi d'orientació, però poc encertat, molt bé, la defensa del Barça. Ara sí, trepitja zona d'atac el Basilea. Busca Otele, l'acció ofensiva. La posa enrere. Compte que es queda sol. Un jugador del Basilea remata amb la dreta des de la frontal de la petita, pràcticament al punt de penal. Maludà ha marxat desviada la pilota, però l'ocasió pràcticament més clara del partit l'acaba de tenir el Basilea. Ho ha intentat Otele per la banda esquerra, s'ha desfet d'Eric Garcia, ha posat la centrada enrere, ningú ha rebutjat, i Maludà amb la dreta rematat ha marxat la pilota fregant el pal dret de Joan Garcia.
1: Sol Maludà, i la creua massa. Però era molt i molt clara aquesta jugada. Aquí s'ha despistat el Barça.
0: Aquesta és la més clara del partit a nivell global. Hem sentit els senyals horaris de les 5 de la tarda i afegim a la festa el Schalke Real Madrid.
1: Ah, mira Mourinho, tu!
0: Amb José Mourinho ja a la banqueta.
1: Quina il·lusió.
0: Ben vermellot i ben confoi.
1: És molt vintage veure Mourinho a la banqueta del Madrid.
0: Empat a 0 al primer minut. I a la primera divisió, Santander també està en d'alegria, perquè ara comença el partit entre el Racing i el Villarreal, que és un bon partit a la primera divisió. I a la segona, com que també hem d'estar pendents del que hi passa, perquè tenim el Girona i el Sabadell, Eibar 0, Tenerife 0, 2 de la primera part. Per tant, la tarda ja...
1: Ja comença a fer xup-xup de veritat, això, eh?
0: De primera divisió, i d'anar acabant ja amb les calorades i començar ja amb l'activitat futbolística i esportiva en general.
1: Ara he mirat, passar el temps molt ràpid. Era el 2016 que el Barça va voler fitxar l'Steiner perquè Luis Enrique es volia treure de sobre l'Aleix Vidal. Ja ni me'n recordava de l'Aleix
0: Vidal.
1: Vidal,
0: és veritat.
1: I al mercat d'hivern el Barça es va plantejar l'Steiner per substituir l'Aleix Vidal. 10 anys, tu.
2: 42 anys té l'Aleix Steiner, el tècnic del Basilea. Compte que

0: Ara busca la pilota per la banda dreta, encararà a Maludà. Gerard Martín entra a l'àrea, Maludà, la posa Maludà enrere, li ha sortit una centrada xut que marxa per línia de fons, ho tenia bastant controlat Joan Garcia, però compta amb Maludà, que ha tornat a entrar a l'àrea, ha encarat a Gerard Martín i ha intentat una centrada xut que finalment ha marxat per línia de fons, però el Basilea que desperta el conjunt de Lichtsteiner, que ha tingut dues ocasions, no us diré clares, però sí, home, dues ocasions que no n'havia tingut fins ara cap.
1: S'està espavilant l'equip suís, s'està traient la son de sobre, i el Barça, que tenia el partit molt controlat, doncs ara veu com li arriba el rival i sobretot com deixa d'arribar. Ja fa estona que el Barça no trepitja àrea contrària i que no remata pràcticament.
2: Ha coincidit amb la pausa d'hidratació, que el Basilea ha anat cap amunt,
1: ha canviat el partit.
2: El Barça cap avall i de moment, bé, continua aquest empat a 0 al marcador, 31 de la primera part.
0: Ara és Rafinha qui ho intenta. Combina amb Xavi Espar pràcticament al cercle central. Xavi Espar, que avui fa d'interior. Amèric, que avui fa de lateral. Han intercanviat papers els dos futbolistes. És Adeyemi, banda dreta del Barça. Ho intenta Adeyemi, però no pot superar a Kevin Rueck, el lateral esquerre. Ara sí, bon passe d'Eric García, filtrat per Gordon, que el buscava a la frontal de l'àrea, relliscat Anthony Gordon. Després ha fet falta Fermín. Era molt bona la passada filtrada d'Eric per Gordon, però els tacs de Gordon, de l'anglès, que no li han permès controlar bé la pilota, ha relliscat i ha acabat fent falta Fermín.
1: Està molt bé que està jugant ja al Madrid, el fa per la televisió espanyola, i anuncien la pel·lícula de la setmana que va d'un lladre, Robin Hood.
2: Bé.
0: Ara, connecten temes.
2: Ben lligat.
0: Sí. Ara creua la línia divisòria, Senaya controlant la pilota, busca la profunditat per Maludà, compta Maludà, que li fa a Valde, molt bé Joan Garcia, molt atent, perquè si no l'arriba a aturar el porter del Barça, el porter de Sallent, estaríem cantant bé. El primer gol del Basilea, li ha guanyat l'esquena Maludà a Alejandro Valde amb molta facilitat, ha intentat la centrada Maludà, però Joan Garcia a la frontal de la petita ha interceptat la centrada, però vaja, Valde, una altra desconnexió, tot el perill del Basilea a través de les botes de Maludà.
2: Bé, l'han canviat al Basilea després de la pausa d'hidratació. Alguna cosa deu haver passat a la banqueta amb alguna indicació.
1: Sembla un altre partit, això, eh?
2: Correcte, és a dir, ara el Barça, veient com l'equip suís és qui té més ocasions i continua sense poder crear aquesta profunditat i aquesta rematada final, que tornarà al debat, eh? Hi ha l'egipci a la banqueta, Abdelkarim,
0: sí,
2: avui?
0: Hamza Abdelkarim. Sí, és a la banqueta. Sí, sí. Veurem si té alguns minuts. També hi ha, doncs, altres futbolistes del filial, com Álvaro Cortés, Brian Fariñas, o, com us deia, Jordi Pasqué. Oh, he primat un cara, compte Adeyemi, que busca el xut! Remata Adeyemi amb l'esquerra i gol! Gol del Barça. Fa el primer el Barça quan pitjor anaven les coses. Combinació del Barça, que troba Adeyemi a la frontal de la petita. Retalla l'alemany amb l'esquerra cap al centre. Xuta Adeyemi, no hi pot fer res el porter del Basilea, Renato, i el Barça al 33 de la primera, quan pitjor pintaven les coses pel conjunt blaugrana. Fa el primer. S'estrena Karim Adeyemi com a golejador blaugrana. Basilea 0, Barça 1. Gol d'Adeyemi. Bona passada de Rafinha. El primer del Barça, minut 34, Basilea 0, Barça 1.
1: Tant mèrit té la centrada de Rafinha, que retalla molt bé i la col·loca perfectament per Adeyemi, com la definició ràpida d'Adeyemi, que en molt poc espai troba el forat per xutar, i no només el forat, sinó que la clava. Per tant, té mèrit aquest gol. No sé si resoldrà el debat del nou, però com a mínim ara ha fet una bona jugada
2: Adeyemi. El nou és Adeyemi, que marca el seu primer gol amb el Barça, no marcava des del 4 d'abril, i ja sabem que el nou del Real Madrid també és a Mbappé, que és molt pesat, i que ja ha marcat amb un regal de la defensa del Schalke. Li passen la pilota, l'habiliten davant del porter.
1: Veus, jo ja tinc por.
2: De fet, mira, la passada del defensa l'intercepta Mbappé, i completament sol davant del porter del Schalke marca el primer gol.
1: Què és això?
2: És un galet de la defensa del Schalke. Schalke 0-4.
0: Mbappé és meu, per cert.
2: És veritat, ha fitxat en Mbappé.
1: No sé d'on has tret els diners.
2: S'ha gastat tot.
1: D'on has tret els diners?
0: M'ho he gastat tot i he fitxat jugadors, doncs, molt econòmics.
2: Ja. No has fitxat jugadors tan econòmics, perquè la teva plantilla en tens alguns de 2 i 3 milions.
1: Haurem de fer una auditoria, eh?
2: Sí, s'ha de fer una auditoria. Jo l'he fitxat en una altra lliga, en Mbappé. Per tant, també he fet mans i mànigues per poder-lo fitxar.
0: Compte que Christensen ha caigut després d'un xoc.
2: Calla.
0: No. ha caigut, però es recupera, han sortit els serveis mèdics del Barça, marxa pel seu propi peu caminant i comencen a escalfar-se futbolistes just davant de la meva posició. Estensna, Hamza Abdelkarim, Jordi Pasqué i ara surt també Jul Koundé.
1: Sembla mentida que encara anem amb Estensna de porter suplent. Sembla mentida.
0: De fet, estan els tres futbolistes, estan Koundé, Hamza i Pasqué, activant-se amb força intensitat, i Estensna té una pilota a les mans i fent estiraments, obert de cames totalment, sense massa intenció d'activar-se.
2: I posar un ciri, perquè si torna a passar, que et va passar l'any passat amb Joan Garcia, encara et va sortir barat a la broma, però aquell problema al genoll que va tenir unes quantes setmanes fora, després veus que evidentment el rendiment a la porteria...
1: Hi ha molta diferència.
2: Del porter A és boníssim, però del porter B baixa moltíssim.
1: Molta.
2: Roger, millora la temperatura ara a l'estudi?
0: Compte que ara entra Ruec a l'àrea, la posa amb l'esquerra Ruec, però recupera molt bé Eric Garcia, que en primera instància li havien guanyat l'esquena, però... s'ha refet bé el lateral dret avui del Barça per acabar interceptant la pilota. Ara recupera Xavi Espar, que intenta sortir a la contra, però el Barça no té efectius a camp propi. A més, hi ha un futbolista del Basilea que ha quedat estès sobre la gespa, llença la pilota fora a Adeyemi i fa gestos absoluts de dolor al futbolista del Basilea, que ara no veig el dorsal i no ho sé dir qui és, però...
2: dorsal 6.
0: Estès sobre la gespa, Metinho. És Metinho, que etziba cops a la gespa bastant adolorit.
2: Turmell dret.
1: Home, sí, es pot fer mal.
2: Turmell dret amb aquesta... amb
1: no sé si és l'entrada o ell mateix ho fa sol.
2: Bé, mata aquests 10 segons avui de delay, que cada vegada que intento dir alguna cosa, el pitó, sí. Per tant, Roger, millor la temperatura en l'estudi i millor el City en aquesta segona part contra l'Arsenal?
3: Sí, la temperatura ha canviat i també ha canviat algun jugador en els dos conjunts. Primer de tot, trobem a Bruno Guimarães, que ha estat substituït per Declan Rice, i a Doku, que sembla que s'ha lesionat i l'han canviat per Jack Grealish. Ara mateix acaba de marcar l'Arsenal el gol d'Odegaard.
2: Carai.
3: Després d'una acció molt bona, 3-0, la final està decidida ja.
2: Haaland fot una cara avui de... carai, qui m'havia de dir a mi això que em passaria al primer partit ja de la temporada. 3-0 per l'Arsenal.
1: Déu-n'hi-do,
2: A la primera divisió continua el Racing 0, Villarreal 0, 8 de la primera, tot i que el Villarreal ha tingut ja la primera ocasió clara. El Sardinero és una festa en el seu retorn a la primera divisió.
1: Home, ha de ser un dia molt bonic a Santander després de, no sé si en 19 anys,
2: sense
1: la primera, han d'estar molt contents.
2: I el Madrid continua guanyant aquest amistós contra el Schalke amb el regal del jugador alemany Mbappé. Schalke 0, Real Madrid 1, 10 de la primera part. Podrà seguir el jugador de el Basilea o marxa coix, Fitó?
0: Doncs marxa coix, bastant visiblement coix. Queden 7 minuts pel descans, veurem què fan. Ara rep l'ovació, però amb signes evidents de dolor. Ara li estan aplicant el clàssic spray per a veure si fa miracles i pot continuar, però vaja, no crec que arrisqui Lichtsteiner. El Basilea, recordem-ho, 3 jornades de Lliga i Metinho, que va evidentment coix. Però té la pilota el Barça, el Basilea, jugant amb 10. Intenta ara el Barça tenir una possessió llarga, ha tingut minuts de patiment. Quan més estava contra les cordes el conjunt de Hansi Flick, millors minuts del Basilea, ha trobat el primer gol de Karim Adeyemi amb la samarreta del Barça. Minut 39, arribem ara, guanya el Barça. Basilea 0, Barça 1, és Fermín per Rafinha, qui busca la combinació. Compte, que bonica la combinació, retalla Rafinha dins l'àrea, xuta Rafinha. Ui, marxa la pilota fregant el pal esquerre, combinació a la frontal de l'àrea entre Rafinha i Fermín, ha acabat. Rafinha retallant cap a fora amb l'esquerra, xutant ras, ha marxat la pilota fregant el pal esquerre de Renato.
1: La jugada ha estat maca, llàstima que ha creuat massa, però sembla que el gol ha donat un altre cop la iniciativa al Barça i el Barça torna a agafar el fil del partit i a controlar-lo.
2: Mira, ens escolten des d'Amposta, mentre munten un castell de focs a Pirotècnia Tomàs, en Cava de la Tomàs, diu, mira, us estic escoltant des d'Amposta ara mateix, per tant, una salutació. Home. I que vagi molt bé aquest castell de focs. Ja saps, ja acaba, que si un dia vols venir a Catalunya Ràdio a tirar-nos un castell de focs, ho habilitem aquí davant i, escolta'm, això quedaria la mar de...
1: No, no sé si hi ha gaire espai per fer castells de focs.
2: Ells podem fer alguna coseta per intentar-ho.
1: Haurem de demanar permís.
2: Per intentar-ho fer. Fora conya, que hi ha molts llocs on els castells de focs, amb l'índex tan alt d'incendis a Catalunya, evidentment, aquesta temporada no se'n poden tirar.
1: crec que Súria, per la festa major, que és el juliol, es van haver d'ajornar.
2: Sí, perquè l'índex de perill d'incendi és tan alt a Catalunya que hauria de ploure una miqueta perquè els boscos doncs, no quedin tan ressecs. Van fer publicitat aquí d'un parc molt xulo que hi ha a Alemanya. Això que veus ara, diem directament, Europa Park, és un dels parcs més xulos, si no hi heu anat alguna vegada, a Alemanya.
1: Què és?
2: És un parc d'atraccions xulíssim a Alemanya.
1: Quina és l'atracció estrella?
2: Hi ha una que es diu Voltron Nevera. Que...
1: Com?
2: Hi ha una muntanya russa que es diu Voltron Nevera.
1: Voltron Nevera.
2: Sí, Voltron Nevera, a l'àrea de Croàcia. Això és un parc que...
1: Ah, que fa com a regions d'Europa.
2: Hi ha moltes regions d'Europa i, per tant, tu pots anar a totes les àrees que hi ha com 20 països o 20 i escaig. És molt gran. Estan molt ben definides les cues, és molt divertit, hi ha moltes atraccions i hi ha de tot per tots els públics. Hi ha una atracció a l'àrea de Croàcia que es diu Voltron Nevera, que us recomano que alguna vegada... Apunta-te-la.
1: No, és que la vaig a buscar perquè ara m'he de
2: perquè
1: veure.
2: No entens ben bé el que t'està passant en aquella atracció. A nivell de cervical surts una mica tocat,
1: Voltron,
2: però...
1: Voltron Nevera.
2: Sí, Voltron Nevera. És molt divertida.
1: Ah, mira, Voltron Nevera Europa Park.
2: Correcte.
1: By Rimac és una impressionant muntanya russa de tipus multillançament ubicada a la zona temàtica de Croàcia.
2: Correcte.
1: Inaugurada... però si és molt recent,
2: És molt recent,
1: És del 2024.
2: És molt
0: de Rafinha, que entra a l'àrea. Rafinha la posa enrere per Fermín. Ha aturat la defensa del Basilea, el que era un gol fet de Fermín. Bona combinació del Barça. Eric García buscava en profunditat a Rafinha. Rafinha, habilitat enrere. Des de pràcticament el vèrtex de la petita a Fermín. Fermín ho intentava el remat pràcticament a porta buida, però la defensa del Basilea en última instància ha aconseguit evitar el segon gol del Barça.
2: Bé, el Barça, a veure si pot fer el segon golet abans del descans, amb Rafinha. Mira, Marc Andrés diu, és un parc absolutament històric, és fascinant. Europa Park és l'hòstia.
1: No, el coneixia.
2: És veritat
1: tu,
2: que...
1: Tu pots pujar-hi justet perquè és 1,30 mínim d'alçada.
2: Sí, home, de genolls. Home, hi puc pujar bé, però és un parc que jo us el recomano moltíssim perquè no hi ha cues que siguin massa llargues.
1: Però on t'estava ubicat?
2: A Alemanya.
1: A vora Gelsenkirchen?
2: Prop de Múnich, ara et dic exactament la distància.
1: Home, perquè Gelsenkirchen és a l'oest del país.
2: Ara et dic la distància. No, està a 300 quilòmetres de Múnich. Ara et diré el lloc exacte. On és? Perquè he anat un parell d'anys, però no... Saps el... A Rust. Rust, Baden-Württemberg. Això és a prop d'Alsàcia. Per tant, està bastant a...
1: Alsàcia, a prop sí que és més a l'oest.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: És molt xula. Molt xula aquesta...
1: Però això que és una mansió pagada o és, això és gratuït?
2: No, perquè veig que estan fent Europa Park tota l'estona i rolàntica publicitat a Basilea i penso això. Queda bastant lluny, saps? Però...
1: No tant, no?
0: Compte el xut i el gol. Marca el Basilea, una jugada, un parell de rebots a la frontal de l'àrea. I Jonas Harder, si no m'equivoco, amb la dreta, l'empala perfectament. La creua a Joan Garcia, entre la pilota, fregant el pal dret de Joan Garcia, sense venir a tomb, perquè no ha estat ni pràcticament una ocasió. El Basilea, que empata el partit, un bon gol de Jonas Harder. Barça 1, Basilea 1.
1: Doncs és un gol tonto perquè ve d'un refús que queda allà mort i l'agafa aquest davanter del Basilea una mica de casualitat, que ja em diràs quina edat té perquè sembla joveníssim.
0: 20 anys, italià.
1: Doncs sembla més jove. Però és una mica el de sempre. El Barça domina, es despista en un moment i li empaten, i Joan Garcia, que no hi podia fer absolutament res.
2: Bé, parlant de Voltron Nevera, el Barça l'haurem de posar una mica la nevera en aquesta primera part, perquè ha dominat molt, sobretot abans de la pausa d'hidratació, molt de domini de la pilota, però després pel que fa a la rematada final, excepte aquest gol de Adeyemi, després ha vist com el Basilea en la segona o tercera ocasió ja de gol.
0: Ha estat Ducuré, al final, no Harder. Ha estat Ducuré, que... doncs deu ser més jove, no sé quina edat té, perquè no sortia ni tan sols a la plantilla del Basilea quan he pogut comprovar les dades i els anys dels jugadors.
2: Doncs el que dèiem, que el Basilea, que ja havia tingut un parell d'ocasions, doncs clava aquest gol que ens deixa ser una mica freds abans del descans.
0: A punt d'arribar al 45, s'afegirà...
1: 17 anys té aquest nano. Ja deia jo que tenia cara de molt nen.
0: Sí. Era el dorsal 41, Harden era el 44.
1: Sí, el Basilea va amb un porter de 18 anys i un davanter de 17, eh?
0: Sí, i un lateral dret de 20 i un migcampista Harder de 20. Per tant, sí, sí, i Maludaka també en té 20. Un equip
1: molt jove.
0: Relativament jove, sí, sí. S'afegiran 3 minuts que comencen ara mateix per aquesta pausa d'hidratació quan buscava Eric García una passada al peu a Adeyemi. Adeyemi buscava la profunditat. Ha acabat tot plegat amb la pilota sortint per línia de banda, però el Barça, quan havia fet el més complicat, se li torna a complicar. Compte, Rafinha, que entra a l'àrea, retalla, Rafinha, cau al brasiler, però l'àrbitre diu que no ha passat res, buscava la verticalitat des de la banda dreta, conduint amb l'esquerra a l'extrem del Barça, avui fent de nou la defensa del Basilea, doncs, que ho ha aturat bé. El Barça, que torna a construir des del cercle central, és Gerard Martín qui creu ara la divisòria des d'aquest cercle central, busca Balde. Balde, que no sap ben bé aquí passar la pilota, li torna Gerard Martín. Ara tot el Basilea col·locat al seu propi terreny de joc. Gerard Martín que avança a poc per Bernal. Bernal busca Rafinha en verticalitat, però no s'entén Rafinha amb Xavi Espar. Recupera la pilota al Basilea. Era Senaya que aconsegueix fer rebotar els peus d'Anthony Gordon aquesta pilota i treure un servei de lateral. Un minut i mig i arribarem al descans. Basilea 1, Barça 1.
1: I ara que fèiem la conya amb això d'Europa Park i de més, que està a una hora de Basilea, per tant és a prop, és una anècdota, però a mi m'agrada molt que avui hi hagi anuncis locals, perquè estem acostumats a la Champions, a la Lliga, que a tot arreu hi ha els mateixos anuncis sempre. I en canvi aquí avui hi ha anuncis locals i li donen una mica de singularitat i de...
2: I una mica més romàntic. No,
1: i personalitat. Sí. Coi, si ets a Alemanya, doncs em fots Europa Park. No em posis Volkswagen sempre, o Ford, o Coca-Cola, o una asseguradora a tots els partits.
0: Ara Xavi Espar, qui rep la pilota pràcticament enganxat a la línia de fons, remata Adeyemi amb l'esquerra, rebutja la defensa, bona internada de Xavi Espar, que l'ha posat amb l'esquerra, rematava de volea Adeyemi pràcticament al vèrtex esquerre de la petita, ha rebutjat, ha tocat la pilota un defensa, finalment serà córner pel Barça.
1: Ha semblat que rematava una mica...
0: Sí, mossegadet.
1: Sí, no sé si amb poca convicció i no sé si hauria anat a 3 quarts de 15, però mira, com a mínim...
2: Jo crec que entrava, eh? Si sí? No toca el defensa, sí.
1: En tot cas, mira, sí. Última jugada abans del descans.
0: Ara ho intentava Fermín des del córner, no ha trobat rematador, té la pilota Adeyemi entre moltíssims rebots, compte que tindrà l'última al Barça. És Adeyemi dintre l'àrea, bona passada filtrada de Fermín, buscava la passada enrere Adeyemi, però no troba rematador. Està arribant bé el Barça a línia de fons, li està costant trobar... Doncs us diria que la figura d'un nou a la frontal, sí, de la petita, al punt de penal, que remati aquestes internades boníssimes del Barça des de la línia de fons. 5 segons i arribarem al descans. Morirà aquí la primera meitat si no ho evita Rafinha, que buscava en profunditat a Fermín. Compte que controla Fermín, xuta Fermín amb la cama esquerra, serà córner, però el senyor Angen Kanagasingam diu que ja n'hi ha prou. Sé que us agrada que digui aquest nom. S'acaba la primera meitat amb aquest xut de Fermín, que era córner, no l'ha assenyalat l'àrbitre. S'ha avançat el Barça amb gol de Adeyemi al minut 34, però al fil del descans, al 43, ha empatat Ducuré pel Basilea. Primera part, primers 45 minuts d'Anthony Gordon, bons minuts de Gordon, empat al Barça, Sant Jacob Park, Basilea 1, Barça 1, gol d'Adeyemi.
2: A Fermín la veus bé, perquè l'hem vist que era el terreny de joc com
0: sí, sí, marxa enfadat, marxa amb la samarreta a la cara, però vaja, sense problemes. Queden alguns futbolistes xerrant al cercle central. Veig a Joan García discutint o xerrant amb Eric García sobre l'acció del gol. També ara ho fa Joan García amb Alejandro Balde, però crec que a Eric li tocarà allò de sumar càrregues i començarà amb un dels preparadors físics, doncs, a fer treball físic juntament també amb Alejandro Balde.
2: Mentre marca el segon gol del Madrid al camp del Schalke, ha marcat Hoysen o Willy de la Vella Maia, com preferiu, perquè s'assembla molt. Amb què et quedes d'aquesta primera part, Garriga, del Barça?
1: Em quedo amb els bons primers minuts de Gordon, però que després ha desaparegut, amb la insistència de Adeyemi, que ha tingut una actuació per mi bastant destacada dintre de les seves limitacions, i amb el dubte aquest del nou. És a dir, avui, que és un partit en principi amb una alineació ja més o menys amb cara i ulls contra un rival fluix, jo crec que l'estem trobant a faltar una miqueta.
2: Hi ha un nou que juga amb el Villarreal, que és Mikau Tadze, que també entra en algunes de les travesses. De moment no està portant res en el Racing 0, Villarreal 0. Hi ha penal favorable al Racing de Santander. Un penal que ha hagut d'anar l'àrbitre al VAR per veure què havia passat.
1: La festa que hi ha avui al Sardinero és sensacional. És molt xula, la gent està emocionadíssima.
2: El Racing Villarreal a 0-0, minut 20, i aquest penal que el xutarà a priori, doncs, a veure qui serà, Andrés Martín, el golejador del Racing, que es podria avançar al minut 20 de la primera part.
1: Gol històric, si el marca.
2: Pilota al punt de penal. Hi ha Luis Junior sota els pals de la porteria del Racing. Es va movent el porter del Villarreal. I Andrés Martín, que té l'oportunitat al 21 de la primera d'avançar al conjunt càntabre. I anirà amb l'esquerra cap a la pilota. L'àrbitre diu als defenses que no s'avancin. Andrés Martín marca el gol a l'esquerra de la porteria de Luis Junior. S'avança el Racing de Santander contra el Villarreal, un equip Champions. Deu estar embarçada la seva parella d'Andrés Martín, perquè es posa la pilota sota la samarreta. I déu-n'hi-do la festa del Sardinero, que xulo és el futbol.
1: Sí.
2: Amb aquest gol d'Andrés Martín, Racing 1, Villarreal 0, 22 de la primera part. A la segona divisió, el Tenerife s'avança al camp de l'Eibar per 0 gols a 1. I a la Community Shield, Roger, al bany de l'Arsenal al City, déu-n'hi-duret.
3: Sí, ja gairebé definitiu, perquè Enzo Maresca sembla que ha baixat els braços. Al minut 50 ja ha canviat els seus tres millors jugadors, Jeremy Doku a la mitja part ja per lesió, i Haaland i O'Reilly, doncs al minut 50... Ja suposo que Enzo Maresca no
2: ja
3: sembla que tingui cap tipus d'esperança.
2: Bé, doncs Maresca, que comença malament amb el City. Roger i Garriga, fer pausa d'hidratació, si voleu.
1: Però no ens dones aigua?
2: Ara te'n donaré. Ah, i Fito també vés a fer pausa d'hidratació. Ara de seguida tornem amb la segona part des de Basilea. 6 minuts i arribarem a 6:15 de la tarda. I entra la Gemma Bonet a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio. Hi ha aiguats a Catalunya.
4: Sí,
2: anem d'estar pendents.
4: I tant, les tempestes ja aquesta tarda estan sent fortes a diversos punts del país. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de temps violent per aquesta tarda a les comarques del nord-oest, especialment al Gironès i al Pla de l'Estany. Ja està, com dèiem, havent-hi diverses tempestes molt intenses, amb pedres, amb esclafits, a diverses zones del nord. Protecció Civil demana molta precaució, sobretot en la conducció i a les activitats que es facin a l'aire lliure. I també demanen que s'evitin, que no se circuli per les zones inundables, per les rieres i els barrancs. Ara com ara, però, a Oriol no consten incidències destacables. Més qüestions que són notícia aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació dels immigrants que hi van arribar fa 15 dies. Ho ha dit avui la ministra de Sanitat, Mònica García, que també ha visitat la zona i ha assegurat que el risc epidemiològic és baix entre la població autòctona.
5: Ahora mismo hay un riesgo epidemiológico moderado para los migrantes y bajo para los ceutíes. No hay un colapso sanitario. ¿Hay una crisis humanitaria? Sí. ¿Hay un riesgo en la salud pública ahora mismo derivado del hacinamiento de las personas? Sí.
4: En canvi, des del Partit Popular denuncien que Ceuta pateix un col·lapse sanitari. Elías Bendodo, que és el vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat.
6: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
4: I el govern de l'Aragó ha tornat a demanar a la ciutadania que es mantingui en entorns urbans davant del foc que encara continua cremant fora de control a Osca. I mentrestant, pel que fa al foc d'Andalusia, de Niebla concretament, avui ja poden tornar a casa les més de 400 persones que es van desallotjar perquè el foc ja està estabilitzat. De la plana internacional, els Estats Units i Hamas reprenen contactes indirectes a Egipte una setmana després de la negativa oficial d'Israel de continuar aplicant el pla de pau de Donald Trump a Gaza. El gendre de Trump, Jared Kushner, s'ha entrevistat avui com a enviat especial amb el president egipci i han destacat, segons un comunicat, la necessitat que tothom respecti aquest alto el foc firmat el mes d'octubre passat. I d'altra banda, el nou cap de Hamas s'ha reunit també amb el cap d'informació del govern egipci. Segons fonts de l'organització palestina, citades per France Press, el dirigent també es trobarà després amb Kushner. I acabem aquest avanç informatiu amb música. Alegría, come un rampo, y És l'alegria del Cirque du Soleil, aquesta producció, una de les més icòniques d'aquesta companyia, una companyia canadenca que va revolucionar el món del circ. Doncs bé, avui s'ha sabut que després d'establir-se durant 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, ara busquen una nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha donat per acabat l'acord de 10 anys que tenien amb la companyia i el consistori afirma que ara necessita aquest espai per equipaments propis. El Cirque du Soleil busca aquesta nova seu, ja ha vist 3 possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona i s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb un espectacle, amb l'espectacle Curious.
2: Molt bé, doncs que vagi bé, a veure si troben un nou emplaçament. Una pausa i de seguida parlem de castells aquí al Tot Gira.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: A mi sempre em passa que oblido que has esmorzat, per això escric en el mòbil.
10: Sí.
9: A veure...
11: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
9: Sí, sí, he apuntat. Té matxa.
11: Té matxa.
9: Molt bé. Sí. I, bueno, ous.
11: Ous.
9: Palmeretes de xocolata.
11: Sí.
9: I una galeta de dàtils que van fer la meva parella.
11: També potser si esmorzessin menys coses ens en recordaríem. Sí.
7: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Aquest dimecres, a la festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al Ahly.
13: Ranqui-tanqui-tanqui.
7: Torna la Lliga.
14: La rematada del pal! Gol!
7: Torna el Tot Gira.
15: I Mario Chuta! Gol!
7: Amb Oriol Rodríguez.
2: Vinga, som els del Tot Gira. Avui estrenem nova temporada. Aquí un minut arribarem a 2:15 de la tarda. Som al descans del partit amistós entre el Basilea i el Barça. Moment empat a 1. També a la primera divisió, Racing 1, Villarreal 0, 27 de la primera part. I també aquest cap de setmana, també ha estat molt emocionant. Josep Almirall i David Prats, bona tarda.
16: Bona tarda.
17: Bona tarda.
2: Ja sabeu que són els companys del Tres Rondes. Avui us fotem l'hora, perquè avui normalment durant la temporada d'estiu el Tres Rondes va per Catalunya Ràdio, avui s'emetrà per 3CAT Info, per Catalunya Informació. Per tant, allà podeu seguir l'evolució dels castells a partir de les 9. Nosaltres continuarem amb el Tot Gira a partir de les 10. Un cap de setmana en què ja som a mitjans de mes d'agost, per tant, les colles ja comencen a acabar d'afinar. I ahir vam veure un 4 de 9 net de les joves de Valls per treure'ns el barret. Amb aquesta guerra psicològica hi entra sempre entre les joves i la vella, que un dia guanya una i l'altre la guanya l'altra.
17: El segon de l'any a la Bisbal, 26 anys enrere l'havien carregat i es va tancar el cercle en aquest municipi del Baix Penedès. El van aconseguir descarregar els de la camisa vermella. A més, després 2 de 9... treballat èpicament, 3 de 9, Pilar 7, unes joves que ho va donar tot a la Bisbal, a la Dia de la Mare Déu d'agost.
16: Aquest any les colles a Valls ens han acostumat a veure uns 4 de 9 sense folre o nets que freguen la perfecció. A la Colla Vella ja li van veure per Sant Joan, després també per la Fira Agost, i ahir la Colla Joves, un altre 4 net descarregat de manera magistral. Sembla un castell fàcil, eh?
2: Sembla.
16: Vam trigar més de 100 anys a veure-la fent els del segle XX i, escolta, les Colles a Valls actualment el dominen a la perfecció.
2: Les joves es va treure també una miqueta l'espineta de Fira Agost, que havien fet aquell intent de desmuntat, mentre la seva colla rival, la Vella, l'havia descarregat.
16: No, sí, home, va una gran decisió que van prendre allà a la plaça del Blat, David, perquè era un castell que de mides no tenia...
17: I amb canvis.
16: Exacte, hi havia canvis, no hi havia les mides correctes, però vaja, demostren que encara que no els hi vagi tot de cara, és un castell que tenen molt per la mà aquesta temporada.
2: Els verds continuen afinant ja amb la mirada posada aquí dues setmanes clavades, que vindrà...
17: 14 dies.
2: Vindrà Sant Fèlix, per tant, diumenge de la setmana que ve no l'altre. Ahir van continuar amb el 5 de 9, amb el 4 amb l'agulla, un 5 de 9 que la Vella ahir va tornar a ensopegar. És curiós, els baixos, no?
16: El vam veure a principis de temporada, bé, a principis de juny, el Vendrell, un 5 de 9 que li va quedar encarregat, Ahir doncs, van tornar a caure a la sortida del pont de dalt, una incidència que hi va haver per allà dalt, una descoordinació, i li va tornar a caure al Castell. I en contraposició, que deies tu, els Castells de Vilafranca, si bé la Vella va començar la temporada d'una manera espectacular per Sant Joan, ha tingut un juliol que no li ha estat massa favorable, i després de redreçar la temporada a la Fira Agost, doncs ahir va tornar a ensopegar amb això. I a diferència que deia dels verds, enguany encara no han caigut, i també tenen un repertori de gamma extra, han fet fins i tot el 3 de 10, i David, en fi, una temporada immaculada dels vilafranquins.
17: I atenció, la setmana que ve el que ens ve, perquè ens ve 19 d'agost, dimecres, Sant Magí a Tarragona amb les quatre colles locals, i dissabte i diumenge el Catllà, dissabte a la tarda, diumenge l'Arbós, amb Colla Vella, Castellers de Vilafranca i Jove de Tarragona, i a Igualada la Colla Joves. Són les últimes diades abans del gran espectacle del 30 d'agost amb la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
2: Que serem, com sempre, a Catalunya Ràdio, a Sant Fèlix, amb tot el que doni de si, evidentment, la Diada Castellera, que és una de les més importants d'aquesta temporada, i també tenint en compte que el primer cap de setmana d'octubre aquesta temporada hi ha aquest concurs casteller, hi ha colles que encara han de saber si van dissabte, si potser van el diumenge, per tant, encara queden 15 dies per acabar de tancar aquesta classificació, no?
17: Sí, caldrà veure qui va a Torredembarra, les últimes places, el 27 de setembre. Dissabte gairebé està tancat aquest rànquing estrella que computa doncs, les 5 millors actuacions, els 3 millors castells, es tanca el 31 d'agost.
16: El que hi ha partit encara és per diumenge, David.
17: Sí, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau virtualment ja classificats gairebé. Haurien els Castellers de Sabadell o els Xics de Granollers de fer grans actuacions el 30 d'agost, per exemple, la Festa Major de Granollers, però gairebé amb el 4 de 8 amb l'agulla que van descarregar ahir el cos del Bou i el Pilar 7 carregat, Sant Pere i Sant Pau té el bitllet gairebé assegurat per la jornada de diumenge.
2: Bé, doncs una temporada castellera que evidentment ens deixarà moltes imatges encara que hem de veure. Jo es convocava a casa, els capgrossos estem de vacances, però la imatge del 4-9 enguanya representant a plovent amb tot el que va significar. Jo crec que és
16: una de les imatges de la temporada, eh?
2: Per mi és la imatge de la temporada. Ja sé que després del concurs hi passarà el que hi passarà, que a Sant Fèlix hi haurà el que hi haurà, que després hi haurà Santa Úrsula, concurs, el que vulguis. Però per mi, per tota la transcendència que té la imatge d'aquell 4-9 amb tot el que representa, deixem escombrar cap a casa, però per mi és la imatge castellera de la temporada. L'Almirall i el David Prats, avui ens fem una mica la guitza, però si us agrada més els castells que el futbol, ja ho sabeu, el 3 rondes a partir de les 9, si no, el Tot Gira us acompanyarem fins a les 10 del vespre aquí a l'antena de Catalunya
16: Ràdio. Si tens un moment en publicitat de 9 a 10, també pots venir
2: també
16: al 3 rondes.
2: També puc venir allà a fer una estoneta a la tertúlia. Gràcies, companys, que vagi molt bé, vinga. Tornem cap a Basilea.
10: Estàs escoltant el Tot Gira.
2: Perquè som al descans del partit entre el Barça i el Basilea, amb aquest empat a un que ens ha deixat una mica xofs en aquesta primera part de gran domini de la Barça, però que després s'ha anat apagant una miqueta amb el gol dels suïssos poc abans d'arribar al descans. Fito, hi haurà algun canvi al Barça en aquesta segona part?
18: Doncs mira, crec que n'hi hauran quatre, perquè ja veig sobre la gespa del Sant Jacob Park a Hamza Abdelkarim, també a Jordi Pasquer, també a Stensna i a Koundé. Per tant, hi haurà quatre canvis, ara es farà oficial, però ja t'avanço que marxaran els futbolistes que van arribar més tard de les vacances. Per tant, marxaran Joan García, marxarà Eric García, també Anthony Gordon, i ara et diré qui serà l'altre, que serà Balde. Per tant, el Barça, aquesta segona meitat, que jugarà amb Stensna a la porteria, amb Koundé de lateral dret, amb Christensen i Gerard Martín, que mantenim aquí la parella de centrals, Jordi Pasquer, 17 anyets, al lateral esquerre, ha tingut força minuts aquesta pretemporada, Xavi Espart, Marc Bernal i Fermín al mig del camp, això també queda igual, i amb el canvi, ara hi haurà un nou, serà Hamza Abdelkarim, que serà la referència a una banda de Yemi i a l'altra Rafinha. Per tant, aquests quatre canvis per encarar aquesta segona meitat. Recordem, de moment, Basilea 1, a Barça 1, gol de Yemi, ha fet el primer gol a l'extrem alemany fitxat aquest estiu del Barça.
2: Garri, d'aquests homes que han d'entrar, qui és el que et fa més il·lusió veure?
11: Home, Hamza, no? És un jugador que no el tinc gens vist, però que sí que n'he llegit moltes coses i que sembla que és, no?, una possible perla futura.
1: per tant em ve de gust veure'l. I després això, el cas del Jordi Pesqueno, també em ve de gust veure com es desenvolupa. Em sap greu que no veurem més Gordon i...
2: Tu tenies ganes, de Gordon,
1: sí,
2: en aquesta segona part?
1: Sí, i n'hem tingut 10 minuts, un quart d'hora, 20 minuts a la primera part, però després ha desaparegut bastant. I tenia ganes d'encara acabar-lo de veure, però vaja, ja entenc que acaba de tornar, per tant, bé, a veure si Hamza ens dona una mica d'alegria.
2: El Sergio Martínez, no sé si tenies ganes de veure'l, però ha marcat el segon del Racing de Santander, que va com una piconadora, el jove jugador de 19 anys. Ara mirava que no tingués ningú perquè us el fotia immediatament, us el clausulava, eh?
1: Mira, no toquis els collons d'allò
18: a mi respecte, eh?
2: No el tens ni tu ni tampoc en Fitó. 2-0 al 35 de la primera, Racing 2, Villarreal 0, mentre que continua aquest Schalke 0, Madrid 2, i comença ara aquesta segona part ja a Basilea, Fitó. Amb la pilota pel Barça, com no podia ser d'una altra manera.
18: Amb la pilota per Rafinha, a l'extrema esquerra, buscarà la centrada Rafinha, perquè ara el Barça juga amb nou, ha entrat Hamza Abdelkarim, dos gols aquesta pretemporada, tots dos contra el Birmingham. No ha arribat aquesta centrada de Rafinha, però bona pressió del Barça, que ha recuperat la pilota. No, finalment, sí, l'àrbitre havia assenyalat que era pilota pel Barça. Un futbolista del Basilea ha volgut ser el més des de la classe, ha servit, però...
1: És pel Barça, no cola.
18: Era pilota pel Barça. Ha fet un canvi al Basilea, ha canviat de davanter centre, ha marxat a Getty i ha entrat, si no m'equivoco, Katoto.
2: O Coloto.
18: Com
2: jo, això? Jo tinc com a Giacomo Coloto.
18: Coloto, sí, Giacomo Coloto, davanter suís de només 18 anyets.
1: Carai.
18: Ara busca, sí, 18 anyets, ara busca la profunditat Rafinha, intenta entrar a l'àrea Rafinha, buscava una espècie de barret que no li ha sortit bé, pressionava bé Xavi Espart, però finalment marxa la pilota per línia de fons, la posarà en joc el Basilea a través del seu porter, a través de Renato.
2: Van parlar molt, per megafonia. Entens alguna cosa del que diuen o no?
18: Absolutament
1: en
18: cap
1: quin,
18: ni una.
1: En quin idioma ho fan?
18: Crec que és alemany. És que Basilea té quatre idiomes oficials.
1: Com que tenen tants idiomes oficials, no sé com ho fan.
2: Que per això parlen igual, ho han dit amb els quatre, per això tanta estona anar parlant.
1: Potser és per això que parlen tant, perquè ho han de fer amb tots els idiomes.
2: Pot ser.
18: Ara intentava el xut des de la frontal Rafinha, una pilota que queia del cel. L'ha intentat volejar Rafinha, ha marxat bastant lluny del pal del porter. Ara intenta sortir jugant al Basilea. Compte la pressió del Barça, a punt de recuperar la pilota Fermín. Ha sortit bé el Basilea. És Oltele qui intentava combinar amb Senaya, amb el lateral dret, però bona pressió de Jordi Pesqué. Recupera la pilota al Barça. Ara, Pesqué per Xavi Espart, dos futbolistes de la Masia, tots dos jovenets. Intenta Xavi Espart entrar dins l'àrea, retalla molt bé, combina amb Rafinha. En Hamza fent de boia per Fermín. Ara li ha quedat curta la passada a Fermín, però recupera bé Koundé la pressió. És Xavi Espart qui combina amb Fermín, tot plegat a tres quarts d'atac del Barça. Ara la perd el Barça i compta que sortirà a la contra. El Basilea busca Otele, banda dreta, creua la divisòria, encararà Jordi Pesqué. Jordi Pesqué, que li dona al centre, buscava el canvi d'orientació. Bo, és Maludà, just a l'altre extrem. Encara Maludà a Koundé, rebutja la pilota Koundé i serà córner favorable al Basilea, tot just el primer córner del partit pel conjunt de Lichtsteiner.
1: No ha començat del tot fina la segona part, no.
2: A la primera, recordem que el Barça tenia un 95% de possessió. Ara la cosa ha començat una miqueta més igualada.
18: Posarà la pilota en joc al Basilea des de la banda esquerra. Des de la dreta de Stensna, amb la dreta la posa el jugador del Basilea, bloca la pilota Stensna, intenta sortir ràpid el porter del Barça. Substituït Stensna, el descans de Joan Garcia, que ha sumat el porter de Serena els primers minuts de la pretemporada. És a Adeyemi, que ara juga o cau a la banda esquerra. Intenta encarar Adeyemi per velocitat, se la llença llarga, centra Adeyemi, remata Hamza, gol! Oh. Remata Hamza, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Hamza Abdelkarim al Barça.
2: És el nou.
18: Ho ha provat moltes vegades a la primera meitat, que aquestes bona. Centrades laterals. Ara Adeyemi se'n va per velocitat i ara sí, que l'alemany troba un nou, troba Hamza, que l'empala de volea a la frontal de la petita, clàssica rematada de davanter centre.
1: Sí.
18: Fa el segon al Barça, Basilea 1, Barça 2, minut 49 de partit.
0: Tercer gol de Hamza, que fa un petó a l'escut. Gol del Barça, gol de Hamza, guanya el Barça. Basilea 1, Barça 2.
1: Buscàvem aquest 9, ell porta el 9 a la samarreta i ha fet de 9 perfectament. Una mica estil Lewandowski, pescant-la just en el moment adequat, estirant-se a terra amb la cama estirada i fent-ho impossible pel porter. Doncs no podia tenir una millor aterratge aquest jugador, eh?
2: 3 minuts i Hamza ja marca el gol. És veritat que ha tingut una miqueta de sort a Adeyemi, perquè la seva centrada la toca una miqueta un defensa del Basilea i la pilota s'eleva una mica, però aquesta rematada de nou, demà el nou ja entra debat. El nou és Hamza,
1: de moment. El 9 està en casa.
2: Sí, sí, clar. El nou Hamza, que és una rematada de nou clàssic, estirant la cama, molt estètica i molt, molt bonic.
0: Ara no és el tercer gol que fa aquesta pretemporada Hamza. En va fer 2 contra el Birmingham, 1 avui, 3 gols Hamza, el màxim golejador del Barça aquesta pretemporada.
2: Recordant que té 18 anys el jugador.
1: Sí, no? fa cara molt seriós, molt concentrat. No ha ni somrigut. Sensacional, tu.
0: Del 2008, nascut l'any 2008, Hamza.
2: L'1 de gener.
0: Doncs mira,
2: per tant, el néixer el dia 1 de gener ja et canvia la vida completament, que si neixes el 31 de desembre.
1: És un privilegiat.
2: Clar, per tant, escolta'm.
1: Per 24 hores, sí, sí. O per poques hores.
0: Sí, sí.
1: El gran de la classe, sempre.
0: I això diuen que és molt important pels futbolistes d'elit, que la majoria de futbolistes que arriben a primera divisió són nascuts els primers 6 mesos
2: correcte.
0: De l'any.
2: Sí, sí. Hi ha un estudi que et demostra que això és així, perquè, evidentment...
1: Jo com que soc del maig,
2: No, però quan tens 5, 6, 7, 8, 9 anys, mig any o un any es nota molt, i, per tant, els entrenadors sempre acostumen a posar els que estan més desenvolupats i tenen més opcions de creure en si mateixos i després de tenir més minuts.
0: Ara intentava el xut Otele davant de Jordi Pasqué, feia una bicicleta el jugador nigerià del Basilea, retallava cap a dintre, xut amb l'esquerra, ha marxat molt desviat de la porteria d'Stensna, però ha tapat bé Jordi Pasqué, que està signant una bona pretemporada, un Jordi Pasqué que és dels més jovenets, mitja horeta contra el Birmingham, partit sencer de 45 minuts contra el Nottingham Forest i 15 minuts contra l'Udinese. Per tant, molta participació en aquesta pretemporada per Jordi Pasqué.
2: El Barça, que ha necessitat només uns minutets per tornar-se a avançar al marcador, 1-2, continua el 2-0 entre el Racing i el Villarreal a 42 de la primera, amb el Sardinero en èxtasi. I Roger Serrat, estàs més cofoll ja a nivell de temperatura a l'estudi, amb aquests 23-24 graus.
1: Ha tornat a pujar la temperatura,
2: ara ha tornat a pujar. Bé, perquè això també està limitat, perquè no posem la temperatura massa baixa, perquè per llei, evidentment, no podem.
1: Però aquest termòstat s'entén més que el de l'estudi.
2: Aquest s'entén una miqueta més. El que no s'entén és el partit del City, no? Contra l'Arsenal, Roger?
3: No, la veritat és que no. Ja fa uns quants minuts que no es juga res, gairebé. Per tant, bueno, serà les 18-ena.
0: Compte el xut de Rafinha, a punt de fer el tercer al Barça. Rafinha, que ho ha intentat per la banda esquerra. Un xut que ha fregat el pal, ha anat a la xarxa lateral, però bona acció de Rafinha, a punt de fer el tercer al Barça mitjançant Rafinha.
3: Serà la 18-ena. Xut potent. Serà la 18-ena Community Shield de l'Arsenal, per tant, serà el segon que en té més, darrere del United, que en té 21.
2: Molt bé. En Carles Porta, que no és el de Crims, et diu a la Lliga la pausa per hidratar-se a partir de 32 graus. Home, jo crec que no, que s'arriba a un pacte i que quan hi ha calor es fa...
1: Deu haver-hi un protocol, però es deu poder modificar, no?
2: I Curat Llammar diu, ben tornats, Voltron Navera és un nom de metge del Racing de Santander.
1: Com?
2: Voltron Navera, nom de metge del Racing de Santander.
1: El doctor Voltron Navera, sí, salta al terreno de juego por lesión de niños.
2: Jo també vaig al·lucinar quan es deia Voltron Navera això, però em va... Apunteu-vos aquesta muntanya russa que és al·lucinant. On estaries millor, Garriga, un diumenge a la tarda, 16 d'agost, que aquí? Ara em fotràs una llista de 40 llocs. Faig una llista ràpida.
1: Doncs pujant al Voltron Navera.
2: Això segur, veient l'eclipsi, no? L'altre dia et vaig veure molt connectat, molt emocionat.
1: Em van fotre un pal per Twitter dient, narra l'eclipsi com si fos un partit de futbol.
2: Sí, no t'has quedat sec, això també és important.
1: No, perquè anàvem ben protegits i ben advertits, clar.
2: Ah, clar. Vinga, el Barça, Basilea, Fitó.
0: Ara buscava el córner Rafinha, ha marxat la pilota, no ha trobat a rematador, ho provava Marc Bernal, però ja fora de fons la porteria, per tant, serà servei de porteria del Basilea. S'escalfen diversos futbolistes del Barça, entre ells Lamine Yamal, també ho fan...
1: Vinga!
0: Sí, també ho fan Dani Olmo,
2: de Lamine.
18: uns minutets. També escalfa Dani Olmo, també Pau Cubarsí, Jesse Bisibu i Orián Goren. Per tant, veurem si Lamin, Olmo i Cubarsí tenen minutets avui, els primers d'aquesta pretemporada.
2: Gol del Villarreal, ha marcat Pap Gay a la sortida de... No, la sortida no, des de fora l'àrea amb un xut ras a l'esquerra de la porteria del Racing, a punt d'arribar al descans, Racing 2, Villarreal 1, i ara mirava, aixecava el cap a veure el Real Madrid què feia, però em sortia Doc House, que deu ser alguna cosa que fan a la primera. S'ha arribat al descans el Schalke 0, Real Madrid 2, amb aquest regal que li han fet al Madrid, amb el gol de Mbappé i després el gol de Huijsen. I també el Barça d'en Bol, està jugant contra el Fuchsia de Berlín, un test important, de moment guanya Barça 33-29, a 10 minutets per arribar al final d'aquest partit.
18: Per cert, no sé si avui les pilotes tenen el xip, però aquí a Basilea el sistema és el mateix, no hi ha recull pilotes, hi ha pilotes repartides pel voltant del terreny de joc, com ha de ser a partir d'ara a la Lliga, per tal de que aquestes pilotes que porten una bateria detectin qualsevol cosa que passi en cas de poder determinar un fora de joc, si l'ha tocat algú o no. Avui aquí a Basilea desconec si porten el xip, però el sistema de moment és el mateix.
2: I el Passarell és l'equip que ve a primera divisió, que m'ofego, que està guanyant 2-0, no, però que fotis. En un minut li foten dos gols, com és el que ha passat ara per part de Villarreal. Pepe acaba d'empatar el 2-2, es queda gelat el Sardinero, que ha vist com en un minut el Villarreal ha passat del 2-0 al 2-2. Per tant, Racing 2, Villarreal 2, 40, és un 6 o un 8, això?
11: 48.
2: 48 de la primera part.
11: Mira que és petita la tele,
18: A Basilea li ha fet mal el gol. 8,
2: és un 6.
11: És
2: 6. És un 6.
11: És un 6.
2: Sí, clar, és un 6.
18: És gran, la tele.
2: Ha d'anar a Can
11: Barraquer. Jo veia un 8 allà.
2: Ha d'anar a Can
11: Barraquer. És que té una mica de píxel aquesta tele, deixa-m'ho dir-t'ho.
2: El gol de Pepe és excel·lent, amb l'esquerra, a l'escaire de dret de la porteria del Racing. I a veure si hi ha alguna coseta d'alguna acció prèvia que reclamaven els del Racing. Si no, el gol pujarà al marcador. Ja li passarem en Sergi Camps, perquè de moment és un gol que pot optar a Kubala d'aquesta primera jornada.
18: Ara ho intentava Fermín amb una bona giragonsa al frontal de l'àrea, el xut amb l'esquerra pràcticament des de la línia de la frontal, que ha marxat desviat, però Fermín, que com deia abans l'Oriol, sempre ho intenta, no negocia esforços i que segueix intentant fer doncs, el seu golet. Ara era Christensen
2: Harpo,
18: qui...
2: El compreu o no? Fermín Harpo Marx?
11: Una mica.
18: Sí, va canviant de pentinat.
2: Amb el tipus de cabell que té, ell parla, sí. Harpo Marx era mut. No.
18: Ara sí. m'ha vingut al cap a Andrea Bocelli, no sé per què. Però vaja, intentar sortir el Barça des de darrere, Gerard Martín, amb la cama esquerra, que busca el canvi d'orientació per Karim Adeyemi, que busca la profunditat, però Rueck tanca bé la porta, no arriba la pilota a Adeyemi, el canvi de joc que no era del tot bo de Gerard Martín, Adeyemi però ja s'activa i recupera la pilota, compte Adeyemi que recupera, intenta l'eslàlom Adeyemi, el tapa bé la defensa del Basilea, però molt bona actitud de moment, després de pèrdua de Karim Adeyemi.
2: Això és el que busca Flick també amb aquestes incorporacions, recuperar la pilota ràpidament. No, Harpo Marx no era mut a la vida real, podia parlar, cantava i podia fer de tot, el que passa que
11: el personatge
2: sí que era mut. I Bocelli, per què ho dius? Perquè Bocelli sí que, ja sabeu, que és un cantant que és cec, que va actuar una vegada a la final de la Champions.
18: Això mateix.
2: I el Clopés, que és el presentador del Tot Gira, doncs va dir, porta ulleres de sol.
11: 2016.
2: Porta ulleres de sol, i van dir, no,
18: és que sé. M'ha vingut al cap perquè algú ha decidit posar una foto d'Andrea Bocelli doncs, en algun lloc de la redacció.
11: Però què vol dir algú? No l'ha posat el Linklit?
2: I ara tenim unes guixetes que com si fos un institut, doncs la gent se les està tunejant, que dius, home, cal, realment.
11: Se les tuneja cadascú la seva?
2: No, hi ha qui
11: tuneja
2: una guixeta aliena.
11: Té bastanta pinta que un d'aquests ets tu, els que
2: jo puc arribar a tunejar, però també...
18: Compte, Rafinha, que entra dins l'àrea, Jordi Pasqué, quasi troba Hamza, Jordi Pasqué, bona combinació del Barça, obert a l'esquerra, Marc Bernal, Pasqué, que buscava la centrada, una centrada xut, i Hamza per molt poc que no la caça a dins l'àrea petita, però vaja, el Barça amb Hamza està trobant el que no ha trobat a la primera meitat.
1: No sé si era més bona per Rafinha que per Pesqué. En tot cas, la centrada de Pesqué molt forta i una mica massa enrere per Hamza, que estava ja pràcticament abocat a porteria.
2: Hamza somriu perquè hauria estat la segona que caça, 15 de la segona part. El Barça guanya el camp de la Basilea per 1-2. Tot això en aquest diumenge, que ja sabeu que a partir de les 7, avui tenim dos debuts, una a la primera divisió, el de l'Espanyol contra el Llevant, i l'altra a la segona divisió, el que hi haurà entre el Girona i el Leganés d'aquí una miqueta més d'una hora a Montilivi. Ja hi podem entrar perquè ja hi tenim el Xavi Soler. Xavi, bona tarda.
19: Hola, Oriol.
2: I en Xavi ja té el primer 11 d'aquesta temporada del Girona. A veure si és un 11 que s'assembla massa al que va baixar a segona divisió o no. Com el tenim, l'11?
19: És un 11...
2: Un poti-poti.
19: Sí, i amb novetats importants i amb coses que haurem de desxifrar més enllà de l'aspecte esportiu. A veure, Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc, Júnior, jugador del filial, i Àlex Moreno en defensa, Fran Beltrán i Morante al doble pivot, línia de 3 per davant amb Brian a la dreta, Minso a l'esquerra, Ivan Martín a la mitja punta, i segurament el més sorprenent, en punta, Dauda.
2: En punta, Dauda, vol dir que en punta no hi ha Bànat.
19: I això que Bànat és a la banqueta.
2: Estic
19: mirant a la banqueta, per exemple, qui no hi és, i ja ho sabia més, Sigankov, tampoc hi és Unagi.
2: Unagi tampoc.
19: No, em està dient que sí, no? Ah, Víctor. Ah, l'han posat com a Víctor. No, doncs sí, Sigankov sí que hi és veritat. Sigankov hi és, el que no hi és Unagi. Haurem de veure, perquè ja sabeu que hi ha jugadors a la rampa de sortida. I segurament Quique Álvarez hi té molt a veure en aquest 11 que avui presenta.
2: Doncs encara queden dues setmanes perquè es tanqui el mercat i aquests jugadors que alguns es buscaran la vida, però com deia...
11: Però van molt tard, no, aquests jugadors.
2: Arnau, per exemple, avui el tenim a l'11 del Girona.
19: Arnau, Ivan Martín també, que és un altre dels jugadors que ha manifestat la intenció de marxar. Aquests, però, estan compromesos amb l'equip fins l'últim dia. És veritat que hi ha jugadors tipus Sigankov que ja han dit que volen marxar i que la seva actitud no és la millor.
2: Perquè altres dirien, no, escolta, dius que la rampa de sortida a mi no em faci jugar perquè si em faig mal avui el meu fitxatge se'n va pastar fang.
19: Correcte.
2: Bé, doncs aquest és el primer 11 del Girona. Ja ho sabeu, a partir de les 7 de la tarda aquest Girona-Leganés que seguirem aquí en directe a Catalunya Ràdio. Fins ara, Xavi, gràcies.
19: Fins ara.
2: 5 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Ha passat alguna cosa a Basilea, Fitó?
18: No ha passat absolutament res. El Barça segueix tenint la pilota. Estem en aquella fase on el Basilea, que ja ha passat a la primera, el Basilea espera pràcticament el seu camp i el Barça intenta trenar passades, però si no hi ha velocitat, doncs no troba espais. Ara ho intentava el Basilea. Falta de Fermín, que està molt enfadat, Fermín, no sé exactament per què, però és la segona pilotada que llença després d'una decisió de l'àrbitre. Sabem que és de sang calenta, però vaja, 15-16 d'agost tampoc caldria estar tan empipat. Ara ho intenta el Basilea, des de darrere pressiona el Barça, és el porter Renato qui buscarà en curt, pressiona Xavi Espart, compte que a punt de recuperar la pilota Xavi Espart, una altra vegada el porter Renato, que combina amb el central, ara és Rueck, qui intenta sortir conduint. Per banda esquerra, recupera la pilota Koundé, finalment ho intentava Christensen, però segueix en possessió del Basilea. Otele, banda dreta, ja creua la divisòria aquesta pilota, encararà Otele a Jordi Pesqué, intenta marxar per velocitat, però molt bé, molt sòlid Jordi Pesqué, no aconsegueix marxar, recupera la pilota Pesqué, que els que el coneixen destaquen sobretot que sempre és un buit i ho va demostrant a poquet, no ha pogut marxar. Otele ja té la pilota al Barça.
2: Va, fa el Garriga que sí amb el cap, veient Jordi Pesqué, que és un home del qual no en tenia massa...
18: I compte ara que el Barça a punt d'entrar la pilota a l'àrea. Rafinha intenta la vaselina, un canvi d'orientació de Koundé per Rafinha en profunditat, controla la pilota, Rafinha entra a l'àrea, intenta picar-la per sobre de Renato, massa força, se'n va la pilota per sobre del travesser, molt bona acció del Barça, molt bona connexió entre Koundé i Rafinha, però Rafinha no aconsegueix fer el tercer. Quan hi haurà canvis, marxa Fermín, entra Dani Olmo, primers minuts de Dani Olmo, i atenció perquè també debutarà en aquesta temporada 26-27 Lamine Yamal, que tindrà una miqueta menys de mitja hora. Marxarà Rafinha, entrarà Lamine Yamal Minut 64 ara de partit. Basilea 1, Barça 2. Entrarà Lamine.
2: Aquests canvis, Rafinha i Fermín marxen. Entrarà Lamine, que ara sentirem la ovació, evidentment, de cap al jugador de Mataró. I també entrarà Dani Olmo. Escoltem l'ovació.
18: Veurem com ara distribueix l'atac al Barça, perquè evidentment la banda dreta és de Lamine i això comporta que Karim Adeyemi és qui marxa cap a l'esquerra. Ara mateix el Barça amb Lamine a la dreta, Hamza de nou i Karim Adeyemi, que ha jugat tot el partit enganxat a aquesta banda dreta, doncs ara per la banda esquerra li tocarà fer funcions que feia fins ara Rafinha a Karim Adeyemi.
2: I abans del canvi, aquesta ocasió que ha tingut tan clara Rafinha, el canvi és boníssim de Koundé. Clar, es queda sol, Rafinha ha de rematar, tot i que té camps al costat.
1: El control és molt bo, sí. Se li escapa una miqueta rematada. I la rematada és molt dolenta.
2: I el realitzador enfocava Hamza, que feia cara de dir, home, sí, però ha de rematar, sí. Rafinha, perquè està amb el porter pràcticament
18: prop, no?
2: A damunt.
18: Sí, Hamza, sí, i sí. Rafinha.
1: Sí, sí. Era molt difícil fer-li arribar a Hamza aquella pilota, o gairebé impossible.

0: Christensen en la disputa, recupera Gerard Martín, que combina amb Stensna, que de moment no ha tingut pràcticament feina. Bones notícies pel Barça. Ara Koundé intenta sortir, pilota dins l'àrea del Barça. Stensna dins de la petita, combina Stensna amb Gerard Martín. Tot això dins l'àrea del Barça. Gerard Martín amb Jordi Pasquer. Ara la trompada del futbolista de Maludà a Jordi Pasquer, que veurà Maludà la targeta groga.
1: Apa!
0: Perquè li ha encibat una puntada duríssima a Jordi Pasquer.
1: On va?
0: S'ha aixecat, Jordi Pasquer, sense problema, però Maludà, que no ha fet presoners, intentava sortir jugant al Barça, i el francès, doncs això, que li ha encibat una puntada a Jordi Pasquer, ja s'ha aixecat al lateral esquerre blaugrana i torna a jugar al Barça.
2: I aquest Maludà és el fill, eh?
0: Sí, Aaron Maludà, fill de Florent Maludà, aquell mític jugador que va jugar, entre d'altres, al Chelsea de José Mourinho. I compta ara que és Adeyemi qui busca doble Pasquer, entra a l'àrea Adeyemi, intenta la passada per Dani Olmo, a vegades Adeyemi té aquest punt que no acabem ben bé de saber què vol fer. Ara entrava dins l'àrea, buscava una passada poc tensa per Olmo, que finalment ha acabat amb córner, però una mica sense saber ben bé què vol fer Adeyemi.
3: Li falla una vegada una mica la passada final, no? La decisió final que al cap i al final que et fa que siguis un jugador estratosfèric o un jugador normalet.
0: La posarà Dani Olmo, al minut 67 de partit. Guanya el Barça 1-2, gols d'Adeyemi i Hamza. Ja la segona, la posa Olmo amb la dreta. Tornarà a ser córner perquè ha rebutjat Jonas Harder. El primer pal, Dani Olmo ho tornarà a intentar, com dèiem, el Barça, que guanya de moment 1-2 en el penúltim amistós d'aquesta pretemporada, 68 minuts. Ha debutat Anthony Gordon, també Lamine Yamal, també Dani Olmo, que és qui la posa amb curt per Adeyemi. Adeyemi combina amb Xavi Espar. La torna per Dani Olmo, al vèrtex de la frontal de l'àrea del Basilea. Enrere per Xavi Espar, aquest per Jordi Pasquer. Combinen amb tot el Barça pràcticament dins de l'àrea. Ara buscarà la centrada Dani Olmo, al segon pal. Se li escapa la pilota al porter, a Renato, però assenyala falta l'àrbitre, falta de Marc Bernal. Per tant, servirà de porteria pràcticament al Basilea quan fem la segona pausa d'hidratació. Minut 68 de partit. S'aturarà el joc uns minuts. El Barça, que guanya per 1-2. S'ha avançat el conjunt blaugrana amb gol de Deiem i ha empatat el Basilea, però la segona, el nou avui del Barça, Hamza, ha fet el segon gol blaugrana. Minut 68, pausa per hidratació. Basilea 1, Barça 2.
3: Doncs aprofitarem aquesta pausa d'hidratació per anar fins a Cornellà, allà a l'estadi Cornellà Prat. D'aquí una horeta ha de començar el debut a l'Espanyol a la Lliga 26-27. A l'estadi Cornellà ja tinc en Sergi Andreu i la Sònia Olear. Bona tarda als dos i benvinguts a la nova temporada.
4: Hola, molt bona tarda.
5: Bona tarda a tothom.
3: A veure, Sònia, d'entrada, ja deus tenir l'11 de l'Espanyol, com també el del Llevant, que a última hora ha pogut acabar d'inscriure alguns jugadors, perquè ahir em sembla que només en tenia 11 o 12, eh?
4: Sí, el del Llevant l'estem acabant de col·locar. Et dic primer el de l'Espanyol, que presenta quatre cares noves aquest 11 de Manolo González per aquest primer partit de Lliga. Juga amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Unai, Riedel i Hinojo. El doble pivot per Urco i Edu Expósito, Dola en banda dreta, mitja punta Javi Hernández, Cala a la banda esquerra i en punta Roberto. Per tant, les cares noves són Unai, Hinojo, Javi Hernández i Calatrava.
3: I al Llevant, ja, quan el tingueu organitzat, ja...
4: Sí, dona'ns ja, 30 segons, sí, dona'ns una estoneta.
3: A veure, Sergi, amb aquestes cares noves de l'Espanyol, ahir a Manolo va dir que no li podies faltar el respecte a la Lliga perquè, si no, te'n podies anar a pastar fang, podies tenir, evidentment, un problema important. Com ho veus, amb aquestes incorporacions, tenint en compte que encara en falten unes quantes per arribar?
5: És molt aviat, eh? És molt aviat. Sí, no et pensis que falta gran cosa per arribar, eh? Perquè ara, mira, amb la Sònia hem fet l'exercici de posar jugador per diferents posicions i no només ara mateix estan totes les posicions completes i doblades, sinó que fins i tot hi ha alguna posició en què hi ha tres jugadors de l'Espanyol. És a dir, faltar... no falta gran cosa. Altra cosa és que tu vulguis enfortir alguna posició, com per exemple els extrems, falta un jugador de banda, un extrem que desbordi, però però ara mateix és el que us dic, eh? Totes les posicions, hi ha 25 jugadors a la primera plantilla de l'Espanyol ara mateix. Dit això,

0: Els que han arribat, bé, a mi els vull veure, perquè és que, clar, la meitat no els coneixem. Són 5 cares noves i 4 jugadors que hem recuperat que estaven cedits del planter. Dels 5 que han fitxat l'Espanyol, segurament, potser amb l'excepció de Calatrava, que estava al Castelló i que sí, qui més qui menys, l'ha pogut veure una mica més, i Donai Núñez, que és el central que va jugar al Celta, l'Atlètic Club, que també el podem tenir més o menys vist. La resta, Harman és un meló per obrir, Moscardo és molt jove, necessita encara molt de temps. Aquest central eslové, Vanja Derkusić, que també va arribar ara fa 48 hores. Sembla que sí, que és un bon central. Hi ha moltes incògnites obertes. Cal que comenci la Lliga, cal que l'Espanyol comenci a jugar partits i que agafi ritme de competició i que tot això serveixi perquè els nous es vagin adaptant. Jo tinc molts dubtes encara.
1: Perquè, Sergi, hi ha un puntet petit de decepció, tenint en compte la onada d'eufòria que va suposar el fitxatge de Monchi, arribar a l'inici de Lliga amb totes aquestes incògnites, sense cap fitxatge que diguis, home, mira...
0: Mira, saps què passa, Garri? Que Monchi, el que ja sabíem tots, ja sabíem tots que Monchi no portaria un nom conegut, perquè, de fet, ja ens ho van explicar, que de noms coneguts no n'hi hauria més que res, perquè el club no té capacitat financera per portar cap jugador de renom, per dir-ho així. Mm. I, d'altra banda, és veritat que Monchi, amb el Sevilla, també ens havia acostumat molt a portar jugadors pseudo-desconeguts o desconeguts del tot.
1: Però no tant. És ja que el Sevilla tenia més capacitat econòmica,
0: sí,
1: no? Però...
0: I que després van acabar d'esclatar el Sevilla, eh?
1: Alguns, sí, clar.
0: I aquí el que s'espera...
1: I després els fitxava el Barça.
0: Exacte. El Barça o d'altres que van anar...
1: Adriano, Rakitic, sí. Alves... Sí.
0: Doncs aquí el que s'espera de Monchi és que... El que s'espera de Monchi és una cosa tan senzilla que és com que l'encerti. És a dir, que porti, per exemple, Harman no l'incloc perquè Harman és més un fitxatge del president que de Monchi. Està fet des de fa mesos abans que arribés Monchi. Però, per exemple, aquest central eslové, internacional amb Eslovènia, que ens ha cedit el Zenit de Sant Petersburg, el que s'espera de Monchi és que aquest central sigui un central solvent, que vingui per poder ser titular i que li treguin un rendiment.
1: Sí, però tu veus molta diferència dels fitxatges d'aquest any als que hauria pogut fer Garagarza l'any passat?
0: No, clar, vist així...
1: Per perfil?
0: És a dir, t'ho diré d'aquí 6 mesos.
1: Clar. És a dir, a priori no veus diferència.
0: A priori no, perquè... Això. Per exemple, clar, a priori no, perquè Garagarza va portar Riedel l'any passat i Monchi ha portat Derkusić, per dir alguna cosa, no?
1: Clar. El nom perfil sobrenom, és semblant.
0: Nom sobrenom, el perfil pot ser semblant, tot i que és molt més jove Riedel, té molta més experiència Derkusić. Però nom sobrenom, estic convençut que no hi ha cap aficionat de l'Espanyol que li hagi vist un minut a Derkusić. Val? I, per tant, si Derkusić dona un rendiment molt més alt que el de Riedel, doncs ja l'haurà encertat una mica més que Garagarza,
2: sí,
0: per dir alguna cosa.
2: Fem una cosa, després li preguntem a Maiola, que segur que algun minut li havia vist aquest jugador d'alguna competició random que deu haver vist de matinada, i després amb ella ho acabem de posar en comú.
0: Sí, deixem només dir, sí. per acabar, Oriol, i després ja ho comentarem abastament, sí, si voleu. Aquí la gran pregunta, que és una mica... Ja l'ha fet el Francesc, La gran pregunta és si ara mateix tenim millor plantilla que l'any passat. I la meva resposta és no ho sé.
2: Val. Després ho debatem. Ara acabem aquest Basilea Barça i de seguida tornem a Cornellà i posem tot això en comú per veure com comença aquesta temporada. Sergi i Sònia, fins ara. Ara tornem.
3: Fins ara.
2: Vinga, passen 7 minuts de les 6 de la tarda. Tornem a Basilea. S'ha acabat la pausa d'hidratació. Fito, com està el partit ara mateix?
4: S'ha acabat la pausa d'hidratació i tindrà els primers minuts, a 25 minuts més o menys, Pau Cubarsí, els primers d'aquesta pretemporada. Ha entrat el central del Barça substituint Andreas Christensen, també ha entrat Brian Farinha substituint a Marc Bernal. Per tant, només tres futbolistes es mantenen de l'11 inicial, que són Karim Adeyemi, Xavi Espart i Gerard Martín. Per tant, primers minuts de Cubarsí, i avui Adeyemi, Gerard Martín i Espart, doncs, que sumaran moltíssims minuts. Crida l'atenció especialment al cas de Xavi Espart, quan el Barça intentarà una falta a través de Lamine Yamal, no? Finalment és Dani Olmo que la penja, buscava la rematada Hamza, no la trobada. Doncs això, crida l'atenció que avui, en el penúltim test de pretemporada, Xavi Espart doncs porti 76 minuts jugats.
2: Bé, això potser és algun indicatiu de, del que pot arribar a passar potser a les primeres jornades de Lliga en què tingui força, protagonisme. Hi haurà un minut per Tunkara, per Visibo, potser alguns minutets, tenint en compte que Adeyemi també l'està fent servir molt avui.
4: Sí, estaven escalfant-se tres futbolistes, precisament Tunkara, Visibo i Orian Goren. De moment veig passar per davant meu de la meva posició Orian Goren, no amb massa intenció, crec, de sortir al terreny de joc. No ho sé, ara parla amb ell Hansi Flick, li està donant algun tipus d'explicació. De fet, li creua el braç per sobre l'esquena Hansi Flick, i Orian Goren, que seu a la banqueta. Per tant, si no em corregiu, perquè no ho acabo de veure bé, entraran Jesse Visibo, aquest futbolista belga que ha arribat del Bruges aquest estiu, i Ebrima Tunkara. Quan el Barça ho intenta, és Koundé qui juga a la banda dreta, la posa a Koundé, una centrada passadíssima que arriba pràcticament d'un córner a l'altre, la controla Adeyemi, enganxat al banderí, troba Adeyemi dins l'àrea, Xavi Espart per Dani Olmo, controla Dani Olmo a la mitja lluna, busca la minya mal, xuta a la mina amb l'esquerra. Marxa la pilota desviada, el primer xut de Lamine Yamal, buscava la combinació Dani Olmo amb el de Rocafonda a la frontal de l'àrea dins la mitja lluna. Ha intentat el xut Lamine amb l'esquerra, no trobat porteria, ha marxat desviat a l'esquerra del pal de Renato. El Barça a punt de fer els dos canvis, no ho farà ara perquè ha posat ràpid la pilota en joc al Basilea. Recordem, minut 77 de partit, ara ho intenta Maludà, que busca la profunditat, no troba cap company Maludà, li havia guanyat l'esquena Jordi Pasquer, però ha recuperat bé Jordi Pasquer. Us anava a dir, minut 77 de partit, Basilea 1, Barça 2. Ara Adeyemi amb velocitat, a punt d'entrar a l'àrea, Adeyemi amb la cama esquerra, retalla Adeyemi, busca Adeyemi una altra vegada a l'esquerra, xuta Adeyemi, l'aturada de Renato. Entrava la pilota de Adeyemi, que ha entrat a l'àrea, ha retallat, ha tornat a retallar per anar amb l'esquerra, ha xutat amb la seva cama bona, però bona aturada de Renato. Una de Adeyemi ja un punt cansat, que es posa les mans als genolls, però bona acció de l'extrem alemany del Barça.
1: Ha anat perdent velocitat, ha arrencat molt fort al mig del camp, i quan ha arribat a l'àrea ha anat perdent, no sé si força o potència. En tot cas, el xut era boníssim i l'aturada del porter és sensacional.
2: La mà dreta que treu el porter també és molt bona. Sí. Hi haurà nous canvis al Barça, de seguida els comentem. El que no ha tingut cap mena de comentari ni d'oposició per l'Arsenal, Roger Serratas, en aquesta final de la Community Shield, ara els veiem com aixequen el títol de campions.
3: Sí, la Community Shield, que seria la Supercopa d'Anglaterra, que jugava avui al Principality de Cardiff. Normalment es jugaria a Wembley, però pel que es veu, han volgut canviar coses des de la federació i s'ha jugat al Principality. És a la 18a Supercopa o Community Shield de l'Arsenal, que bueno, s'ha imposat a un City molt discret en un partit que tampoc ha estat molt destacat.
2: A veure si ara es voldran quedar Rodri, perquè han tingut problemes avui.
1: Ai,
2: per tot arreu. Diuen ara el fitxatge a Rodri. Gràcies, Roger. Fins la propera.
3: Fins la propera.
2: Basilea.
4: És Ebrima Tunkara qui té la pilota, buscava trepitjar-la, li han fet falta al futbolista del Barça. Ebrima Tunkara, una de les sensacions, només 16 anys, nascut l'any 2010 amb el dorsal 28.
2: Mare meva.
4: Acaba... 2010. Sí, 2010. 2010. Què feies el 2010, Garrigó?
1: Doncs ja treballava aquí, jo, el 2010, imagina't. Ja estava al Tot Gira, jo.
4: Imagina't.
1: Ah, i tu també, Oriol.
2: Home, des del 2004, imagina't.
1: Per això.
2: I això de Tunkara és curiós, perquè és a dir, ell és de Cerdanyola, d'un dels barris perifèrics de Mataró, i la mina és de Rocafonda, per tant...
1: Ah, no ho sabia,
2: home,
1: això.
2: Clar, és a dir, tu imagina't que...
4: I compte, perquè hi haurà penal favorable del Barça. Pilota dins l'àrea, la banda dreta de Koundé, la trepitja Jules Koundé, retalla, li fan penal.
1: Molt tonto, per tant, però molt clar.
4: Penal favorable del Barça, minut 80, i ja té la pilota a les mans Lamine Yamal. No? Sí.
1: Doncs
4: sí, sí, penal.
1: Hosti, claríssim.
2: Sí, sí, claríssim, sí. Claríssim. Retalla Koundé i defensa,
1: vaja. I fa una puntada innecessària perquè...
2: Arrossega.
1: Sí.
4: No ha tingut cap dubte l'àrbitre en assenyalar aquest penal.
1: Claríssim.
4: Ja està preparat Lamine Yamal, amb peu esquerre per intentar fer el tercer del Barça. I va Lamine amb l'esquerra, xuta Lamine, fluixet, reseta la pilota, enganxada a l'esquerra del pal del porter del Basilea. Fa el tercer Lamine Yamal. El primer gol de Lamine aquesta pretemporada. Marca el Barça, marca Lamine, Basilea 1, Barça 3, gol de Lamine Yamal, de penal que l'ha xutat molt i molt bé.
1: Amb aquest picotet que no li acaba de quedar bé.
2: Tres setmanes a sis
4: no
2: va
4: deixar. Garrido.
1: No, a Rafinha sí que li queda bé, a Lamine crec que no tant.
2: Ha marcat el Barça, que sentencia aquest partit amistós, mentre el Real Madrid també marca el tercer, Carlos Espí. Ha fet el 0-3 al camp del Schalke a l'11 de la segona part, 0-3.
1: Ja pateixo amb aquest Madrid, eh?
2: És que Garriga, no pot ser que encara no comença la Lliga i ja estàs patint. Però sí que és veritat que Carlos Espí és molt alt. En les entrades de carreres i a cop de cap de Carlos Espí, que fa 1,94 m, crec, es fotrà un fart de fer gols.
1: Bé, com Joselu en el seu dia.
2: Serà el seu Joselu.
1: O Morates, sí. I companyies.
4: Adebayor.
1: No?
2: Vull dir que ja tenen aquell davanter diferent, saps? Manolito. Que moltes vegades quan se'ls tancaven les defenses no eren capaços de rematar altres temporades i sí. A veure si Carlos Espí doncs, els acaba donant aquestes alegries.
1: El porter del Schalke, Karius, te'n recordes?
2: El del Liverpool, sí. una mica a la final de la Champions.
1: Sí, sí.
4: Pressionava el Barça, era Jesse Bisibu que intentava que no pogués progressar el Basilea, ha marxat la pilota per línia de fons, la posa en joc ja Renato, el porter del Basilea, al cel, avui del St. Jacob Park, recupera la pilota el conjunt local. 8 minuts per acabar el partit, el Barça que guanyarà el seu penúltim amistós de pretemporada, guanya per 1-3, ha marcat Adeyemi la primera part, Hamza i Lamine Yamal de penal, tot just al 81, ara ho intenta el Basilea per la banda esquerra, compte que té una bona combinació, s'ha llançat per mi al terra, però l'àrbitre assenyala penal, si no m'equivoco, perquè em queda molt lluny de la meva posició, de Brian Fariñas, ha controlat el davanter del Basilea, ha intentat fer una espècie de ruleta, s'ha deixat caure i assenyala l'àrbitre penal.
1: No protesta ningú,
2: sí, el jugador no,
1: per tant
2: no,
1: entenc que és
2: no?
1: claríssim,
2: no
1: però visualment ha semblat piscina.
4: Jo, des de la meva posició, sí que és cert que em queda a l'altra banda.
1: No. O sigui...
2: Com a mi, la primera presa...
1: És escandalós.
4: No ho és. Ho és o no ho és?
1: No. A mi no m'ho sembla, però no ho sé. Em sorprèn que no protestin gens, perquè encara que sigui un amistós, si no és penal, et deu fer ràbia, aquest el xiulin.
2: Sí, doncs aquí, evidentment, no hi haurà VAR, no hi haurà cap mena de revisió.
4: I anirà Olaikbe amb la cama dreta, el belga, que ja està preparat.
1: Vinga, Tec.
4: Xuta Olaikbe a la dreta de Tec. Marca el Basilea, no ha encertat. Al costat, el porter polonès del Barça.
1: S'ha llançat.
2: Bé, doncs com si ara tu caus aquí l'estudi, doncs...
4: Sí, li va aturar un penal a Mbappé.
2: Ja, és veritat, l'any passat al Bernabéu.
1: Ah, sí? Ja sí. No recordo.
4: Sí, no, li va aturar
2: un
4: penal.
2: Es va fotre un fart d'aturar-ne, el Barça va perdre 2-1.
1: El Barça va perdre, és veritat. Sí,
2: en aquell partit que va celebrar el Madrid com si hagués guanyat un títol.
4: Sí,
1: és veritat.
4: El dia que es van encarar Carvajal i Lamine Yamal després d'aquelles declaracions polèmiques de Lamine. Ha fet el segon al Basilea. De penal, tot just, la primera vegada pràcticament que ha creuat la divisòria. Compte que la gent aquí s'anima, recupera la pilota al Basilea. Coloto per Harder, ho intenta ara el canvi de joc per l'autor del gol. Aquí la gent està contenta, està animada, busca encarar a Koundé. Olaikbe no pot amb el central, amb el lateral dret del Barça, però serà servei de banda. Pràcticament enganxat al banderí de córner. Ara posa la pilota directament a l'àrea per Coloto. És Coloto d'esquena, recupera la pilota al Barça, no la perd, la recupera el Basilea. Entra a l'àrea, el Basilea la posa al conjunt suís, però toca bé amb el cap. La defensa del Barça recupera Pasqué, que ja progressa. I ara demana una mica de pausa Jordi Pasqué, que combina amb Brian Fariñas, atura el temps Brian Fariñas, pilota per Cubarsí i Sant Tornemi. El Barça que intenta doncs eixamplar la diferència. És Lamine qui creua la divisòria per Dani Olmo. Olmo la trepitja, busca a Brian Fariñas. Control de Fariñas enrere per Cubarsí. Tot això passa al bell mig del cercle central. Cubarsí per Koundé. Li torna el francès a Cubarsí. Ha retallat distàncies al Basilea des del punt de penal. 5 minuts i això s'haurà acabat. El Barça que guanya per 2-3. Només quedarà una prova. Dimecres contra l'Al-Ahli. Abans de debutar, diumenge vinent, 10:15, el Martínez Valero d'Elx, ara Lamine, intentava la sotana al mig del camp, per la pilota Lamine, la recupera el Basilea, però la torna a perdre, recupera Koundé. Ara Lamine ha volgut una mica de samba. Ha intentat una cosa ben estranya, no?
1: Sí, vaja, se li ha escapat la pilota, clarament, sí.
2: Bé, 5 minuts per arribar al final d'aquest Basilea 2, Barça 3. Déu no ho vulgui, però si hi ha gol del Basilea, aquí no hi ha pròrrogues, ni penals, ni res, no?
4: No hi ha absolutament res. Si hi ha empat, doncs es donaran la mà tots dos equips, tots dos entrenadors, i el Barça marxarà directament aquesta tarda ja cap a Barcelona. De fet, té el vol, si no m'equivoco, a les 8. Per tant, serà finalitzar el partit i directe cap a l'aeroport.
2: Home, amb el vol a les 8 han d'anar molt per feina, eh?
4: Sí, en principi aniran per feina, perquè ja ens han comentat que no hi haurà pràcticament zona mixta, per tant, pressa per tornar cap a Barcelona. Hi haurà un jugador a TV3, també a Barça Media, i directe cap a Barcelona.
2: Molt bé, una dutxeta ràpida i cap a buscar... És que hi ha el Ballart aquí, que acaba d'entrar, i ja estava patint, per dir, si això s'allarga, l'Espanyol, clar, la set, a veure si encara farem salat. Ballart, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: I benvingut després de les vacances.
5: Gràcies, un plaer.
1: Fa molt bona cara el Dani, eh?
2: Està molt morenet, de calba, i ve amb unes xancretes de...
5: Sí, les xancretes són més dignes de Carme Lloberes gairebé que de Dani Ballart, una mica.
4: Home,
2: és un taronja i negre...
5: Vostès creu opinió.
2: De lleopard, no?, una mica.
5: Només espero que...
4: Compte que entra Koundé dins de l'àrea. El tenia l'opció Koundé de posar-la per Hamza, però s'ha avançat molt bé.
2: Ballart, escolta el Barça.
4: Escolta el Barça, Ballart.
2: És que no s'ha posat els auriculars, fa com la Lluvena. Posa't els auriculars.
4: Digue-li que m'escolti. Sí, ara intenta Tunkara amb l'esquerra, buscava el xut. Ebrima Tunkara, rebot en un defensa del Basilea, l'atura Renato, que intenta sortir ben ràpid Renato, buscant un company, la despenja Maludà per Olikbe, però el Barça que ha replegat bé i no hi haurà perill per la porteria de Tec.
2: No n'hi haurà. Només una pregunta molt ràpida, Ballart. Després ja entrem en profunditat amb l'Espanyol. Il·lusionat amb la nova temporada, sí o no?
5: Sí.
2: Perfecte. Fito.
5: Gràcies, Dani Ballart. És la setmana que ve. Aquests partits de pretemporada són una mentira.
4: I ja està.
2: No, això és perquè ahir Manolo va dir, l'entrenador espanyol, i aleshores ell s'hi abona. Però, Fito, acabem el partit del Barça i després ja entrarem en territori espanyol amb aquest espanyol.
5: Si hi hagués prorroga, evidentment connectaríem amb l'Espanyol, no? Perquè això no interessa a ningú.
4: Som-hi, va, un minut i mig. Busca la passada de Lamine per Visibu. Visibu que té 1-1, però no pot progressar. Torna la pilota Visibu a Dani Olmo. A 3/4, Visibu en profunditat, busca el regat, Visibu, xuta, xut, Visibu, gol! Quin golaç acaba de fer Jesse Visibu! Quin golaç del futbolista jove del Barça, del belga, que l'ha trobat. Dani Olmo, a la frontal de l'àrea, se la posa al peu dret Visibu, i amb la dreta, suau, amb rosca, la clava a l'escaire de Renato per sentenciar el partit, per fer el primer gol. Amb la samarreta del Barça, gol del Barça, gol de Jesse Visibu, Basilea 2, Barça 4, quin golaç de Visibu.
1: L'assistència d'Olmo és sensacional, perquè el troba tot sol, ella gira fantàstic, i la retallada, i sobretot com la cola a l'escaire, golaç absolut, i m'ha fet gràcia que ha celebrat el gol sense tan sols somriure.
2: I també ara us explico una anècdota. L'assistència de Dani Olmo sense mirar és realment increïble, és una delicatessen, i la rematada després de retallar de Visibu és la primera gran acció que fa com a jugador de la Barça. I està tan desconnectat de l'actualitat que en Ballart, Visibu, es pensava que era del Basilea, s'ha fotut a aplaudir, sap? I després diu, hòstia, no, és jugador del Barça.
5: Aquest nano no està content, està buscant sortir del Barça, perquè ha fet el gol, no ha somrigut ni res. Alguna cosa passa que la gent no hi és feliç aquí dins.
2: Però què fots aplaudint? S'ha posat a aplaudir com
5: un boig. El Ferran Puté del camp, aquest nano no somriu.
4: Compte que recupera Lamine, entra a l'àrea Lamine. Lamine per Visibu, gol! Lamine per Visibu, gol! El segon de Visibu, que juga al Barça, no juga al Basilea. Ballart recupera la pilota Lamine. Assisteix a Jesse Visibu, que fa el cinquè del Barça, el seu segon gol en poc més de 10 minuts. El Barça, que acabarà amb bon regust de boca aquest amistós a Basilea. Basilea 2, Barça 5, segon gol de Jesse Visibu, quan s'han afegit 3 minuts i ja en duem un d'aquests 3 afegits. Gol del Barça, gol de Visibu.
5: Aquest gol també el fa el Garriga,
1: No!
5: Sí, home, vaja.
1: Seria bo veure-ho.
4: Però sí, en tot cas, el fa. Jo l'he vist jugar a Garriga i el fa.
1: Però en tot cas, Visibu, molt atent, a lloc, rematant, i escolta, doncs ens emportarem una sorpresa avui, sí, en Visibo.
2: Home, ara hi ha un atac líquid, un atac en què qualsevol pot marcar, això serà el nou debat, si no arriba un nou, tens tantes opcions en atac que ja arribaran els gols i acabaran caient. Bé, 2-5, el Barça...
1: És el Basilea.
2: Sí, home, sí, clar, estava fotent conya, evidentment, perquè necessites un rematador, encara que tinguis tantes opcions en atac. Visibo, aquest segon gol ja no l'ha aplaudit en Ballar, del jugador del Barça, que res, en 5 minutets marca aquests dos gols, i ara ja és una mica més, tenint en compte el que s'ha vist al terreny de joc, el resultat ja és una mica més justet que no pas el que havíem vist a la primera part.
5: Ara que han enfocat el vostre entrenador, ja parla una mica de català o segueix fent el ganso?
2: Tito!
4: Segueix.
1: És que avui no hi ha roda de premsa.
4: Segueix progressant. Busca Lamine. El canvi de joc per Visibo, l'home del moment, Jesse Visibo. 10 minutets, 2 gols, amb tot just el segon partit que juga amb el Barça. Ara li ha passat directament la pilota al contrari, però la recupera Gerard Martín, avui l'únic futbolista de tots que haurà jugat els 90 minuts. Gerard Martín, un minutet i això s'haurà acabat. És Lamine qui busca el seu moment. Retalla Lamine, doble retall de Lamine, xuta Lamine, pilota que se'n va molt lluny del pal dret de Renato. Estava Lamine l'última del partit, perquè això pràcticament morirà aquí. Queden 40 segons. El Barça, que tancarà aquest amistós a Basilea amb bon regust de boca, amb un resultat prou ampli per al que s'ha vist al terreny de joc. 25 segons i s'haurà acabat. Basilea 2, Barça 5. La posarà en joc Renato, la penja al cel de Sant Jacobs, la busca Koundé. A punt de morir aquest partit, Farinyes és qui la toca amb el cap. Compte que encara en tindrà una al Basilea. Entra Maludà dins l'àrea, però arriba molt bé, molt sòlid Jordi Pasqué, posant el seu segell al partit. Havia guanyat bé l'esquena Maludà, però bravo. Pasqué ha estat bravo, capaç de recuperar la pilota quan senyala el final l'àrbitre. El Barça, que guanya per 2-5 al Basilea en el que és l'últim partit, penúltim partit amistós d'aquesta pretemporada. S'ha avançat el Barça amb gol de Deiemi, ha marcat Hamza a la segona part, Lamine Yamal també ha fet el seu golet de penal, i al final Visibo amb un doblet, doncs ha fet el definitiu quart i cinquè gol del Barça. Final a Basilea, Basilea 2, Barça 5. El pròxim partit, dimecres, el Gamper contra l'Al Ahly.
2: Bé, el Barça ha guanyat 2-5. Veiem a Flick discutint una mica amb l'entrenador de Basilea.
4: Sí, ha tingut un parell d'enganxades a Flick amb Lichtsteiner. Compte que ara estan saltant diversos espontanis al terreny de joc per fer-se fotos amb Lamine. Ho ha solucionat bastant bé la seguretat del camp, però sí que és veritat que durant el partit ja ha tingut una enganxadeta a Flick amb Lichtsteiner, i ara al final crec que han creuat unes paraules.
2: Sí, ara els veiem que estan parlant amb cara una mica de pocs amics. El Barça acaba guanyant aquest partit per 2-5, aquest darrer partit amistós fora de Catalunya, però encara ve el Gamper. Garriga, bé, el Barça ha acabat maquillant amb jugadors d'aquests outsiders, sí, saps, que van ensenyant una mica la poteta, no?
1: Hi ha tres noms que avui estaven una mica sota el focus, ja fos per la novetat o perquè no sabem gaire cosa, i els tres han tingut el seu moment. Visibo ha fet dos gols a ultimíssima hora, Hams ha fet el seu gol també només entrar, i Adeyemi ha tingut una participació bastant destacada, que de fet són els golejadors del partit, i després Gordon, que la primera part n'hem vist poquet, però, home, Visibo, Hams i Adeyemi són tres noms potser dels més desconeguts que avui han tingut el seu moment. Bé, jo crec que és una bona prova. Crec que queda clar que el Barça un nou potser no li aniria malament.
2: No li aniria malament, queden aquests 15 dies llars encara perquè es tanqui el mercat. Veurem com evoluciona tot aquest serial amb l'Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez, i si s'ha de buscar alguna alternativa, en cas que no se'n trobi, hi ha aquestes alternatives en atac. Hamza, també aquests que van traient el seu protagonisme, que van demanant el seu protagonisme, però és obvi que necessites un rematador perquè t'ha de donar gols al llarg de la temporada, perquè t'has quedat sense uns 40 gols, que són els que et sumaven entre Lewandowski i Ferran Torres al llarg de la temporada. Hi haurà una entrega de premis, no, Fitó?
4: Doncs no ho tinc massa clar, perquè ara el que ha passat és que Lamine enfilava ja camí de vestidors i Flick ha aixecat el braç dret, ha començat a cridar com un desesperat, dient no, Lamine, amb els companys, perquè toca fer allò que fan els futbolistes, doncs, que han disputat menys minuts, que és començar a fer sèries de velocitat, sèries d'esprints, i de moment els futbolistes del Barça, els que han jugat la segona meitat sobre el terreny de joc, també els del Basilea, que van agrair a la seva afició, però de moment no té pinta que entreguin cap tipus de trofeu.
2: Estarem pendents de TV3 i de les declaracions que fa segon jugador a Barça, perquè has dit que van tan ràpid que a les 8 han d'agafar l'avió, l'aeroport deu ser relativament a prop i tornar cap a casa. Per tant, això serà ja de manera immediata. Un assaig del Barça que té aquest Gamper la setmana que ve dimecres, eh?
4: Sí, dimecres contra l'Al Ahly, en principi a les 8 de la tarda, i Lamine, que no sé per què, estava parlant amb els fisioterapeutes i no farà finalment aquestes sèries, s'ha tret una bota i no farà les sèries amb els seus companys, estan tots els companys fent sprints, menys Lamine i Amal, i el Barça, doncs, que com deia, jugarà dimecres a les 8, el Gamper contra l'Al Ahly abans de debutar diumenge vinent, a 2:15, el Martínez Valero contra l'Elx.
2: Ja s'ha de patir, és el peu esquerre, la mica va una miqueta coix.
4: Sí,
2: realment...
4: va un pèl coix, sí. Ara no sé si és allò de... M'ho estic fent una mica per estalviar-me el que vindria a ser les sèries.
1: Que no sigui una mica, escolta, jo ja he acabat el partit, no em feu córrer ara aquí un entrenament.
4: Sí, sí, pot
1: esperem, ser. Esperem que sigui això, esperem que sigui això.
4: Ara s'abraça la mina amb Hansi Flick i tots dos marxen direcció vestidors
1: xerrant
4: sobre això.
1: I Flick se'l mira d'una manera com dient ets un peça, va, tira cap l'altre, no?, una mica.
2: Bé, esperem que sigui perquè és un peça.
1: Molt simpàticament,
2: Està rient, la veritat és que
1: sí.
2: Hansi Flick, el tècnic del Barça, està rient i Flick va marxant parlant amb alguns dels membres de l'estat tècnic, algun membre de fisioterapeuta, algun dels companys que té a la banqueta, i la van fer empatar, però esperem que evidentment no hi hagi res.
1: No sembla que sigui
2: res. Després d'aquest 2-5 en què el Barça s'ha acabat imposant, i ara veiem els seus companys, Koundé i companyia, que estan aquí fotent aquests sprints que
4: de vegades, ja marxen.
2: Massa ganes no hi ha. En Ballar, que és entrenador, això a les teves jugadores no els hi fas fer després del partit, perquè t'enviarien amb estafant.
5: Ni de broma. No ve gaire de
2: broma. No series capaç d'imposar-te tu com a entrenador. Això no té cap sentit. Després d'un partit a posar-se a nedar o a córrer. Bé, Fito, ja estarem pendents de quan surti algun jugador per TV3 per escoltar les reaccions després d'aquesta victòria al camp del Basilea. Basilea 2, Barça 5. Recorda els golejadors del partit, si us plau, per si algú s'acaba d'incorporar.
4: Doncs mira, ha fet el primer gol com a blaugrana a Adeyemi a la primera meitat. Ja la segona, Hamza Abdelkarim ha fet el seu tercer gol aquesta pretemporada, el segon del Barça. Ha marcat també Lamine Yamal de penal, un penal que ha forçat Jules Koundé. I en el tram final, Jesse Bisibu ha fet els dos gols que queden del Barça. Un d'ells, un autèntic golaç per l'escaire del porter del Basilea. Per tant, un de Adeyemi, un de Hamza, un de Lamine i dos de Bisibu.
2: Garri, ja que vens aquí, com a mínim, veure singolets, que mira, no està malament.
1: Almenys passem la tarda amb gols.
5: Bé, eh?
1: He vist el Ballar, Oriol Rodríguez i 5 gols.
5: Ja pots quedar-te amb l'Espanyol.
2: Ja tens la tarda feta.
5: Sí. Sí, perquè aquí fa molta calor.
1: Fa caloreta.
2: Aquí fa calor, doncs mira, tornem a baixar la temperatura.
5: Hi ha problemes aquí,
2: crec que cada vegada que la baixo, al cap d'una estoneta es torna a pujar. El Garri, que encara tindrem unes setmanetes de vacances.
1: Pensava que d'una estona més, dic, no, deixa'm marxar ja.
2: Merescudes, perquè la temporada comença...
1: El 31 d'agost, a les 4 de la tarda ens hi posem.
2: Us hi posem, hi ha alguna novetat que puguis avançar o estàs preparant alguna coseta que haurem d'esperar el dia 31?
1: Com a representant que ets tu dels caps de setmana...
2: Sí.
1: Els divendres passarà una cosa que semblarà que comenci ja el cap de setmana. Avançarem l'inici del cap de setmana.
2: Els divendres avançareu l'inici del cap de setmana.
1: Sí, normalment el cap de setmana quan comença? Dissabte, no? Doncs farem que comenci divendres a la tarda.
2: Perfecte.
6: Es parlarà d'esport?
1: No, en general, cap de setmana...
2: Festes, festa, alegria, disbauxa...
6: Però això és el que tu portes sempre, Fernández.
1: No, doncs aquest any encara més.
2: Doncs no us la perdeu. En Francesc Garriga, les tardes a partir del 31 d'agost.
1: Això mateix.
2: Una temporada més a Catalunya Ràdio. Garri, ha estat un plaer. Torna quan vulguis, que ja saps que sempre...
1: A veure si em deixa el clubés. Només vinc quan no hi ha el clubés.
2: Bé, doncs ja t'apanyaràs amb ell, que torna demà i li fas...
1: Sí, Mike està molt content del que li heu fet a la guixeta.
2: No l'ha vist?
1: No, se n'ha assabentat escoltant la ràdio.
2: No l'ha vist. Vaja molt bé, Garriga, gràcies. Fins la propera. Nosaltres, fem una petita pausa per la publicitat i de seguida ja obrim transmissió perquè us oferim aquest 2-1. Espanyol Llevant i Girona-Leganés, primera jornada del Campionat de Lliga.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: Torna la Lliga.
12: L'Espanyol continuarà primera una temporada més.
7: Torna el Tot Gira.
13: Ara sí, el Sabadell serà la segona.
7: Amb Oriol Rodríguez.
14: Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar.
2: Passen 4 minuts de 6:45 de la tarda. Avui és diumenge 16 d'agost. Comença l'hora de la veritat per l'Espanyol a la primera divisió i pel Girona a la segona.
7: Història.
15: Valverde, que podrà penjar cap a l'interior. Lo sala, gol!
16: Van marcar gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Cobos!
7: Rebel·lia.
17: Aixuta Jonathan!
7: Sentiment.
18: Burri, burri, burri, burri, burri, burri. Hasta el burri que mudó.
19: Final ara. Explota. L'RCD Stadium. L'Espanyol ho té a tocar. Tornarà a Europa.
7: Fidelitat.
20: Èpica. Això és el que necessita l'Espanyol. Èpica. Guanyant en l'últim sospir.
7: Orgull perico.
21: Déu i ajut, hem hagut de suar sang, suor i llàgrimes, però ho hem aconseguit. Un cop més, l'Espanyol ha demostrat que és especialista en superar adversitat.
7: Aquí comença la transmissió de l'Espanyol.

0: L'Espanyol vol estalviar patiments als seus aficionats aquesta temporada. L'equip que va fer una primera volta per somiar la temporada passada va acabar demanant l'hora per no acabar baixant a la segona divisió. En el primer any del mandat de Monchi, fent la confecció de la plantilla, l'objectiu és, primer de tot, no patir, salvar-se més aviat possible i després somiar amb el que calgui. Avui, primer dia de curs, avui ja podem entrar a l'estadi de Cornellà al Prat. Ja hem sentit abans en Sergi Andreu i la Sònia Olear com ens explicaven l'onze de l'equip blanquiblau, de l'equip Perico. Sergi, Sònia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Carai, ja sé que aneu coordinats aquesta
1: home,
0: temporada.
1: Sempre.
0: Avui acompanyats en Dani Batxiller a l'estadi de Cornellà. També una abraçada per ell. I com sempre, els nostres comentaristes, que ja els podem saludar, perquè tinc aquí ja en Dani Ballart des de fa una bona estona a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio. Dani, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: De seguida tindrem també la Sara Jiménez, de qui recuperem aquesta temporada i podrem saludar. I també tenim en Marc Mayola una temporada més. Marc, bona tarda.
3: Bona tarda, com esteu?
0: A veure, primer de tot, Sònia, repesca l'onze de l'Espanyol i explica'ns les cares noves que hi haurà avui a l'onze de Manolo González.
1: Quatre cares noves, de seguida te les dic. Dimitrovic a la porteria, la defensa, Omar, Unai, Riedel i Hinojo, doble pivot per Urco i Edu Expósito, banda dreta per Dolan, a la mitja punta Javi Hernández, banda esquerra Cala, i en punta Roberto. Això què vol dir? Que hi ha quatre novetats. A la defensa, dues. Unai i Hinojo. A la mitja punta, Javi Hernández, que a la banda esquerra. Aquestes serien les quatre novetats que presenta Manolo González en aquest 11 per debutar a la Lliga.
0: Doncs mira, Manolo González, que ara mateix surt a Movistar, la podem escoltar.
4: Y bueno, lo que decimos, al final, la expectativa la marca la competición, el cómo estás tú también lo marca la competición, porque la pretemporada yo siempre englobo en minutos y demás, y son un pelín mentira los resultados a veces, por lo menos para nosotros de pretemporada.
5: Luis, ahora empieza, lo comentaba Manolo, empiezan los partidos importantes de verdad, y fijarse en eso, solo en ganar en este partido, ya llegar a las expectativas conforme vayamos avanzando, ¿no? ¿Dónde puede llegar el equipo?
6: Sí, es lo que está cerca desde el partido de hoy, es lo que puedes controlar, es importante para todos los equipos y para nosotros también empezar bien. Vamos a empezar fuera contra un muy buen equipo. Sabemos que no es fácil, pero vamos a dar el máximo para hacer un buen partido.
5: Estábamos pendientes, Manolo, bueno, de las posiciones en defensa, qué iba a pasar con Cabrera, al final quién iba a ocupar el lateral izquierdo. ¿Hinojo te ha convencido en esta temporada? ¿Va a ser el titular en el día de hoy?
4: Sí, al final lo que hablamos siempre, la cesión de los chicos a segunda división en nuestro caso ha sido buena, por tanto Hinojo, Bauza como Javi jugaron muchos minutos y bueno, creo que es igual que Marcos Fernández. De hecho han venido mejor, eso les ha ido muy bien. E Hinojo confiamos plenamente, es un jugador que el año pasado hizo una buena pretemporada. Ya tuvimos dudas de que se quedase el año pasado, pero estaban Romero y Salinas y creímos que lo mejor era que saliera. Y bueno, tengo una confianza muy muy grande en Rugger de cara a la temporada.
5: Luis, hemos visto en el Levante que jugadores como Mandi al final sí pueden estar disponibles. Ha habido algunos problemas con las inscripciones. ¿Eso ha condicionado mucho a la hora de elaborar la alineación?
6: No, la pretemporada, como Manolo ha dicho, tú das minutos a todos, vas trabajando con todos y entonces tienen que estar todos preparados para el principio. Es claro que es mejor cuando tienes todos inscritos, pero eso va a venir temprano, pienso yo. Tenemos confianza en todos los jugadores que van a jugar, tenemos confianza en todos los jugadores que están en banquillo y no hay excusas. En el fútbol tienes que mirar los objetivos, los puntos positivos, las soluciones y es por ahí que vamos.
5: Vamos a ir terminando. Se habla mucho de las posiciones en ambos equipos por parte del Español. Quique García lesionado, Javi Puado que parece que va a volver en breve, pero de momento no está. ¿Confianza en Roberto y también en los demás? ¿Va a tener que aportar todo el mundo mucho gol hasta que incluso se pueda incorporar alguien?
4: Sí, la verdad que, bueno, a ver, al final los jugadores que tenemos, hemos incorporado a Cala, Javi Hernández, que son chicos con gol, Marco Fernández, que también tiene mucho gol. Bueno, tenemos a Peremilla, que el año pasado hizo una gran temporada. Bueno, creo que tenemos jugadores para poder suplirlo, para poder competir. De aquí a final sabemos que tiene que llegar un jugador más, o esperamos que llegue, pero bueno, tenemos confianza plena en los jugadores que hay para que compitan a buen nivel.
5: Luis, y en el Levante se ha hablado mil y una veces de la salida de Spi. Hay jugadores como Iván Romero, que le vimos marcar en los últimos partidos de pretemporada, hacer incluso un doblete. Vemos a Paco Cortés, que está hoy en el 11. ¿Va a haber que compensar esos goles que han salido con Spi con el resto de la plantilla, o hay que esperar a que llegue también alguna incorporación, confiar en jugadores como puede ser el caso de Tellón?
6: Espi marcaba los goles porque estaba dentro. Cuando Espi no ha jugado, el equipo también ha marcado goles. Es verdad que Espi es, no hay dudas que es un jugador de un nivel muy, muy alto, pero tenemos otros que son capaces de hacer el trabajo y la pretemporada se ha pasado bien y ya hemos hecho los partidos sin Espi. Entonces, ahora es de cara adelante. El futuro son estos que están aquí y que nosotros creemos que tienen calidad para eso.
5: Terminamos ya. Este es uno de los pocos partidos que uno está tranquilo a lo largo de la temporada, porque es el primero.
4: Bueno, yo tranquilo nunca estoy, la verdad que son partidos cuando empieza la liga, es verdad que es el primero, que queda mucho margen por delante, pero bueno, cuando llegas siempre tienes el gusanillo antes del partido, el nervio un poco, yo creo que siempre tienes que estar ahí, creo que es lo que te hace vivir el día a día muy bien, y bueno, esto el día que se acabe puede ser mala señal.
5: Algo de nervios también, como dice Manolo.
6: No tanto.
5: Bueno, más o menos, ¿no? El arranque.
6: No, es normal que tienes, la competición te da un poquito de sensaciones... Pero eso pienso que es muy bueno, es por eso que estamos aquí, por eso que nos gusta. Y cuando estás tranquilo con lo que haces, cuando das el máximo, después cuando llega el momento del partido, estás más tranquilo, pero tienes que estar atento, concentrado, pero creyendo que los jugadores son capaces de hacer las cosas muy bien.
5: Bueno, pues nervios no, esas mariposas en el estómago, eso, que son buenas, que yo creo que son positivas, sí, también.
0: Venga, a Movistar, als dos entrenadors, Manolo González i també Luis Castro, el tècnic del Llevant. D'un Manolo, estàvem repassant l'11 titular de l'Espanyol, d'un Manolo, Ballart i Maiola. T'ho començo preguntant tu per Ballart, que ja ha explicat que pensa confiar, sobretot en aquests jugadors que van tenir minuts fora i que van servir perquè creixessin, no?
2: L'important és la confiança. Després cadascú es guanyarà la confiança en el camp i en funció dels resultats. Hi ha entrenadors que aposten sempre més amb la veterania que no amb la joventut. En aquest cas, Manolo fa aquest canvi de xip per donar frescura amb el jovent i donar-li l'oportunitat que sempre tant reclamen la gent jove per poder demostrar que són capaços a la primera divisió, però això, com dic, s'haurà de mostrar en el camp i sobretot amb resultats, perquè si els resultats no acompanyen, el que acabarà sent normal és que Manolo pugui canviar tot aquest 11.
0: A tu, Maiola, estàs il·lusionat amb la nova temporada per part de l'Espanyol?
3: Sí, sempre temporada nova, doncs il·lusió i ganes de veure com evoluciona l'equip. S'han fet incorporacions, jugadors que tornen de sessió, sessions que han anat bé, la d'Hinojo a la Cultu, la de Marcos Fernández al Ceuta, a més Marcos Fernández ha fet molt bona pretemporada. Penso que el fitxatge de Cala pot ser molt interessant perquè l'Espanyol necessitava un jugador creatiu. Tinc ganes de veure si realment juga a l'esquerra o juga directament per dins.
7: Jo crec que... Ens ho ha plantejat, Marc, perquè Javi Hernández...
0: Espera, Sergi, espera, Maiola, que surt Monchi a parlar també a Movistar. A veure què diu el secretari tècnic de l'Espanyol.
8: Bueno, pues aclarado queda, vamos a centrarnos en el futuro. ¿Qué le falta a este Español en los despachos todavía? Ya se han hecho 5 fichajes, pero ¿qué le quedaría?
9: Bueno, a ver, yo creo que ya, a ver, queda menos, evidentemente, porque hemos hecho la parte más importante de la planificación, de salidas y de entrada. Quedan todavía un par de salidas que cerrar y posiblemente una o dos entradas para seguir la idea que teníamos de inicio. En líneas generales contentos, quedan todavía 15 o 16 días de mercado y esperemos poder completar o concluir aquellas operaciones que creamos que pueden mejorar el nivel de la plantilla.
8: ¿Un delantero?
9: Bueno, delantero a día de hoy, es verdad que con la lesión de Quique la gente puede especular, pero con Roberto, con Marco, con Javi, que va a estar aquí a poco, Javi Puado, más Pera, que puede jugar ahí, no es una absoluta prioridad. Si el mercado te marca alguna pauta, la estudiaremos.
8: Muchísima suerte, muchas gracias.
9: Gracias a vosotros.
0: Bé, doncs, Monchi, el secretari tècnic de l'Espanyol, no hem pogut escoltar la primera resposta,
7: sí,
0: perquè feia
7: de
0: referència a Cabrera.
7: I ja sí, sabeu, la Sònia ens ho explica.
1: Que ha caigut finalment de la convocatòria per una sanció de la temporada passada sobre la que han presentat recursos fins a l'última hora, però sense sort.
0: Val, per tant, si hi havia algun fantasma, per què Cabrera no hi és, en forma de lesió, en forma de patiment, de pensar, ai, amb el mercat obert, que és perquè hi ha una sanció de la temporada.
1: Correcte.
0: Temporada passada.
7: De fet, tan a última hora ha estat aquest recurs que la Sònia només arriba a l'estadi i ha presenciat, ara ens ho explicarà, Sònia, una escena que està estretament lligada a això. Digues, Sònia.
1: Una de les persones de confiança de Monchi, Fernando Navarro, estava parlant amb el cos tècnic del Llevant, que acabaven d'arribar a l'estadi, i Manolo González ha sortit a correcuita a buscar-lo i els ha interromput i l'ha fet sortir de la rotllana on estaven parlant i han tingut una conversa com... no tensa, però intensa, saps? Alguna cosa, li dit al Sergi, alguna cosa està passant que s'ha produït aquí aquesta conversa després de tres bandes amb un altre dels ajudants de Monchi i jo crec que feia referència precisament a aquesta situació de Cabrera que, vaja, tothom donava per fet, el club fins i tot també, que avui jugaria sense cap mena de problema.
0: Sempre amb tots els ulls al terreny de joc i fora per veure què està passant i que ens puguin explicar totes les novetats al voltant de l'Espanyol, la Sònia també a en Sergi. Deixeu-me saludar també la Sara Jiménez, que la recuperem aquesta temporada de la transmissió. Sara, bona tarda i benvinguda.
10: Hola, nois, què tal? Molt bona tarda.
0: Una altra vegada benvinguda. Tu il·lusionada amb aquesta temporada de l'Espanyol, després del patiment de, amb el qual es va acabar la temporada passada?
10: Sí, sí, il·lusionada des de que es va fer oficial el fitxatge de Monchi, que per mi va ser el primer gran fitxatge de la temporada, i a partir d'aquí doncs la il·lusió aviam on ens portarà, però sens dubte crec que és la peça important que necessitava també el club, sobretot després dels problemes que va tenir Cara Garza. A partir d'aquí semblava que aviam què pot passar a partir d'ara, perquè la temporada passada amb les arribades van sortir molt bé, la veritat, la primera volta va ser espectacular, però després els dubtes van venir, i jo crec que Monchi va revifar una mica aquesta il·lusió que s'havia perdut a la segona volta.
0: Aquest partit a partir de les 7 de la tarda, digue'm l'11 del Llevant, per cert, Sònia, perquè han tingut molts problemes per poder a apuntar jugadors i al final n'ha pogut inscriure alguns a la Lliga a última hora.
1: Sí, de fet, només té 7 jugadors de camp, més 3 del filial a la banqueta, juguen amb Ryan a la porteria, Nacho Pérez, Mandí, Dela i Manu Sánchez a la defensa, per davant Carlos Álvarez, Oriol Rey i Olasagasti, Víctor García i Cortés, i en punta Romero.
0: Aquest partit a partir de les 7 de la tarda, aquest Espanyol Llevant, però avui no estareu sols al Tot Gira, sinó que tocarà també compartir aquesta transmissió amb l'altre equip català que juga aquesta tarda, però que comença una aventura complicada a la segona divisió. No és cap altre que el Girona, que fa una setmana es va caure al pou de la segona divisió després de no poder guanyar a casa l'Elx en el partit definitiu de Montilivi. Ens vam quedar de pasta de moniato amb aquella gerra d'aigua freda que encara l'arrosseguem unes quantes setmanes després, però hem de començar ja a mirar cap al futur, cap a un futur que ha de ser esperançador i que ha de fer que el Girona pugui tornar el més aviat possible a la primera divisió. Entrem a Montilivi, perquè d'aquí uns minuts ha de començar també el partit entre el Girona i el Leganés, amb aquesta estrena de la nova temporada. A Montilivi ja podem saludar l'Eduard Solà, el Xevi Soler i la Susi Sala. Bona tarda als tres.
11: Hola.
12: Bona tarda.
0: Avui acompanyats de José Antonio Muñoz a les vies de so. A veure, Xevi, refresca aquest 11, aquest poti-poti del Girona, que si algú s'incorpora ara a la transmissió, abans ens has pogut explicar.
11: Gazzaniga a la porteria, en defensa Arnau, Francesc Júnior i Àlex Moreno, Fran Beltrán i Morante, el doble pivot, Brian Hill, Ivan Martín i Minsu, línia de 3 per davant, i en punta Dauda.
0: A veure, Susi, amb aquest equip al Girona, on pot arribar?
12: Amb aquest equip no ho sé, perquè el que està clar és que no serà aquest equip amb el que jugarà tota la temporada. Jo li deia abans a l'Eduard, és que això de les pretemporades, no sé si ho hem de canviar o s'ha d'abolir o què, perquè l'equip que finalment tindrà el Girona segur que serà radicalment diferent al que hi ha avui. Amb el que hi ha avui, quasi tots els titulars són de l'equip de l'any passat, per tant, en principi ja hauríem de veure un equip una mica conjuntat. Jo crec que no serà així, perquè la pretemporada tampoc ens ha deixat molt il·lusionats, però bé, a disputar els primers 3 partits i a veure finalment quin equip ens queda.
0: El que ha de fer en Solà és superar la depressió, ja has tingut unes setmanes per superar-la del desencís de baixar una altra vegada al pou de la segona divisió. Ja vam veure Mallorca, que començava com un tro golejant al Valladolid. També està jugant ara mateix al Tenerife, guanyant el camp de l'Eibar. L'Oviedo no va passar de l'empat a 0, però tots sabem, Eduard, i tu per experiència, que això és llarg, com un dia molt. Sense pa, es fa molt llarg, pots començar bé, acabar malament o al revés.
11: Sí, tots els que som en aquesta transmissió, li ha passat també en Sergi Andreu, en Xevi també ens havia acompanyat a segona divisió, és una categoria molt i molt llarga, és una categoria molt i molt complicada, i el cert és que, vaja, el Girona ha d'estar en principi entre els favorits a pujar a primera divisió, el que passa que això no et dona dret a pujar directament. El Girona, per exemple, les dues vegades que ha pujat, una ha estat directe i l'altra ha estat via promoció. El que sí, la gran avantatge que hi ha és que els 6 primers fan aquesta promoció que dona dret a pujar a primera, però vaja, molt embolicat la plantilla, molts jugadors que marxaran, molts jugadors que encara han d'arribar, i com deia la Susi, aquestes tres primeres jornades són per anar agafant una mica el tronquillo.
0: A 16 d'agost, molta gent de vacances. Ha respost l'afició Xevi a Montilivi o avui això no s'acabarà d'omplir?
13: No, hi ha una entrada excel·lent, encara queden molts buits, veurem, perquè veig que hi ha gent que entra, però és obvi que no estarà ple i recordem que hi ha unes 1.000 localitats menys que a primera divisió perquè s'ha tret una graderia alta.
11: Jo vull dir una cosa, vull dir una cosa, Oriol.
13: Només una?
11: Sí, de moment
13: vols dir moltes,
11: No, vols ser segona, n'he de dir menys. He tornat amb la Bebex. Uri,
0: sí, has tornat amb la Bebex.
11: Hauries de fer una enquesta algun dia d'aquests. Aviam quanta gent, quants oients han tornat amb la Bebex.
0: Bé, a l'estiu ja saps que és com una mica de sucre al ballar foc cara de dir, bé, això ara no ballar.
11: Explica-li.
2: No sé de què esteu parlant, però tornar amb les ex sempre és garantia de liar-la encara més.
0: Sempre fèiem broma amb en Solà. Solà, explica-li tu que quan ja veiem la segona com una cosa molt lluny i t'informàvem d'algun partit, dèiem a la teva ex, com dient a la segona divisió, que ja no hauràs de tornar anar-hi mai més, i com és la vida.
11: La segona divisió, ballar, era la meva ex, sí. I sempre explicava això. Mira, la teva ex. Doncs mira, saps? Uita, doncs, hola, ex.
0: I ella ja em queda molt lluny. Doncs mira, s'ha acabat a...
2: És passar-ho malament. Tornar amb l'ex és passar-ho malament.
0: S'ha acabat a... d'així.
11: Esperem que només sigui una temporada, ballar.
2: Déu t'escolti.
11: Molt bé.
0: Bé, doncs aquest Girona-Leganés avui es convertirà en aquest Espanyol Llevant al Tot Gira, si ho ha volgut al calendari de la primera i de la segona divisió. I després, evidentment, ja anirem fent camí al llarg d'aquestes 42 jornades de la segona divisió i també aquestes 38 de la primera. No marxeu era lluny, nois, a Montilivi, perquè anirem alternant aquesta transmissió de l'Espanyol amb la transmissió del Girona.
11: Molt bé.
0: Vinga, fins ara. D'aquí 7 minuts arribarem a les 7 de la tarda i ja començarem aquestes transmissions, però baixa en Marc Andrés aquí a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio. Està pendent de l'europeu de natació i amb bones notícies, en aquest cas, pels nedadors catalans.
14: Sí, en aquest cas és un club, el nedador d'un club català és el nedador Hugo González de Oliveira, de Palma de Mallorca, però que treballa i que és nedador del Club Natació Terrassa. Doncs bé, fa pocs minuts que ha aconseguit la plata a la prova dels 200 metres individuals estils. El Hugo González s'havia classificat per la final amb el millor temps, aquesta vegada però l'hongarès Uber Kos ha acabat guanyant la prova i Hugo González ha estat segon. Més enllà d'això, a l'Europeu de Natació de París avui hem d'estar molt pendents, uns minuts abans d'un quart de nou del vespre, de la final 4% estils. En aquesta prova tindrem tres catalans, Nil Cadavall, Luca Huck i Isaac Fernández.
0: No estarem pendents aquí al Tot Gira. Digues, Ballar, que
2: parlant
0: això,
2: de natació,
0: això ho toques tu.
2: Parlant de natació, hi ha una nedadora del Club Natació Sant Andreu,
14: Irene
2: Fiércoles, que és extraordinària per la seva joventut i pel talent que arriba a tenir, que el seu Instagram es fa anomenar Irene Periquita. És una perica extraordinària.
0: Molt bé, doncs des d'aquí una abraçada a la Irene.
14: Ahir va quedar cinquena la prova que va fer, que ara no me'n recordo, però sí, 16 anys només, un futur brillant del Club Natació Sant Andreu.
0: Andreu, que també
14: sí,
0: toquen.
14: Ho he dit malament jo.
0: Sant Andreu,
14: perquè se m'ha escapat, però Sant Andreu.
0: Que han desmuntat, per cert, l'equip de waterpolo, amb el qual ja no serà un rival a priori.
2: A priori.
0: A priori, tan potent com era les altres temporades pel Mataró d'en Dani Ballart, que s'ha reforçat bé l'equip.
2: Sí,
0: aquesta temporada.
2: Sí, hem fet molt bé la feina i hem arribat amb els deures fets molt abans de que acabés la temporada que vam finalitzar guanyant la Lliga.
0: Perfecte, doncs el Mataró que va guanyar i va saltar a la piscina del Sant Andreu en aquell tercer i definitiu partit excitant, amb aquella victòria que van fer que les del Maresme guanyessin la Lliga amb en Dani Ballart, que evidentment ho vam celebrar d'allò més. D'aquí 5 minuts arribarem a les 7 de la tarda. Començarà el partit de l'Espanyol i el Llevant, també el partit del Girona i el Leganés. A la primera divisió continua el Racing 2, Villarreal 2, a punt d'arribar en temps afegit. El Madrid que continua guanyant el seu partit per 0-3 a camp del Schalke, aquest partit amistós. I també a la segona divisió, ja no a l'ex en Solà, sinó a la parella en Solà, Eibar 1, Tenerife 3. De moment, sorpresa, perquè l'Eibar a priori havia de guanyar, perquè s'havia reforçat molt bé, i comença perdent aquesta primera jornada. Fem una pausa per la publicitat i de seguida ja encarem aquesta doble transmissió. Espanyol-Llevant i també Girona-Leganés en l'estrena 26-27 del Tot Gira aquí a Catalunya Ràdio. 23ena temporada seguida.
15: Torna de Lliga. Torna al Tot Gira.
16: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
17: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
18: Hola a tothom.
17: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
19: M'expliques un conte, papa?
20: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
21: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: Torna la Lliga.
22: Escolta, la remata del pal! Gol!
15: Torna el Tot Gira.
22: Vitorio, xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Interior de la Lliga, cap a Meravilla! Gol!
15: Amb Oriol Rodríguez. Els partits de l'Espanyol, el Tot Gira.
0: D'aquí 3 minuts, l'Espanyol debuta a la Lliga de la Primera Divisió, en aquest cas contra el Llevant a l'estadi Cornellà al Prat. Tornem-hi a entrar amb en Sergi, la Sònia i companyia. Estem veient una imatge aquí amb en Ballar, amb en Mayola i la Sara, que ens ha creat una mica l'atenció, i és un discurs de Monchi, com si fos a...
3: Jo em quedo amb el Flying Free, per això.
0: El Flying Free que està sonant a Cornellà del Prat.
12: A tot drap.
0: De DJ a Escudero. Doncs no sobta una mica veure en Manolo, que... Ai, Manolo, en Monchi, que és qui està fent una mica la...
2: Tampoc
0: de
2: és Monchi, un discurs,
0: de mestre en Fritjof. Crec
12: que està fent de Monchi. És la primera jornada, arranca la temporada... Sí, no? Si no és avui, quan
3: és
12: farà?
23: Però jo crec que el Sevilla sempre ho feia, això també, sí, de baixar el vestidor.
12: Però tant, cada partit? Una...
23: Home, cada partit potser no, però sí que no, hi havia una mala ratxa, no? Després de les derrotes, al principi de temporada, doncs, entenc que també té sentit coneixent-lo. És a dir, jo crec que Monchi està fent de Monchi avui.
3: Sí. Tenia aquests comportaments i aquesta manera d'entendre la seva relació amb el club, un paper protagonista també de vegades parlant amb l'afició, cosa que també havia fet Gara Garça, per cert, increïble musicón.
0: Sí, la selecció musical de Cornellà deu ser un nostàlgic dels 90 i d'ahir dels 2000, perquè si no, evidentment no...
3: És la música que escolto jo quan entreno.
0: No s'entén.
3: Home, aquí el tenim.
0: Però millor que soni això, que no pas reggaeton.
3: Home, i tant, home.
2: Amb aquesta imatge aèria que hem vist de l'estadi, hem vist una cosa, que és que grans cues per entrar dins de l'estadi a 3 minuts abans de començar.
12: Doncs, mira, amb el Sergi i jo comentàvem que hi ha hagut molt poca cua

0: una mica d'arrencar la temporada. I compte també, Sònia, veurem, si condiciona o no la gespa.
1: La gespa no està gaire bé, és a dir, no està horrorosa, però no està tan bonica com estem acostumats a veure nosaltres la gespa aquí a Cornellà.
2: Bé, d'aquí uns segons sentirem els senyals horaris de les 7 de la tarda, aquest és l'himne de l'Espanyol, a punt de començar el partit entre l'Espanyol i el Leganés, que ens podeu sentir seguir per l'Àudio 4 de la transmissió que en fa Movistar. I a Montilivi ha començat el partit entre l'Espanyol i el Leganés, Eduard Solà.
3: Encara no hi haurà un minut de silenci per les víctimes del terratrèmol de Colòmbia.
2: Doncs vinga, va, cap a Cornellà, Sergi.
0: Doncs el partit que començarà en uns instants, fotografies dels dos equips. Ara els capitans d'Ela, per part del Llevant, saluda la tripleta arbitral.
1: La tripleta arbitral, que avui hi ha el debut de l'àrbitre principal, de Carlos Muñiz Muñoz, 30 anys, aragonès, nascut a Saragossa, és el seu primer partit de primera.
0: Mira, com has dit que es diu, Sònia, perdona, Carlos?
1: Carlos Muñiz Muñoz.
0: Muñiz Muñoz.
1: Fàcil, eh?
2: Muñiz Muñoz, molt bé.
0: Sí, sí. Veurem, esperem que el debut d'aquest àrbitre passi desapercebut, això serà, com sempre, bona senyal. Qui també debuta primera, per cert, és Calatrava, a l'Espanyol.
1: Exacte, arriba del Castelló i avui debuta per primera vegada amb l'Espanyol i també per primera vegada a primera.
0: I ens havia quedat pendent, Oriol, amb el Marc, de comentar, veurem finalment, sí. Tens raó, Marc, veurem si aquests dos homes, que de fet són bastant polivalents, Calatrava i Javi Hernández, qui acaba caient més a banda, qui ocupa una posició, sí, més centrada, no?
4: I si és a la dreta o a l'esquerra, perquè tots dos són esquerrans, i jo penso que la posició més natural, si no és la de 10, que per mi és la ideal per tots dos, és d'extrema a la dreta per anar cap a dins i fer passada o xut amb l'esquerra. I llavors voldria aquí que veuríem Dolan a l'esquerra, és a dir, a cama canviada.
0: De moment tenim un minut de silenci. Quan comenci o quan els equips es disposin sobre la gespa, ho acabarem de confirmar. Sònia, aquest minut de silenci.
1: Aquest minut de silenci per l'exjugadors de l'Espanyol, Carmelo Cedrún, Mingorance i Fernández
0: Osorio,
1: i també per l'exentrenador Díaz Noboa, pels socis traspassats a temporada 25-26 i per les víctimes del terratrèmol de Colòmbia.
2: Doncs mentre hi ha aquest minut de silenci, marxem fins a Montilivi, on comença la temporada, Eduard Solà.
3: Ha començat la temporada, una temporada on l'última vegada que el Girona va baixar a segona divisió s'hi va haver d'estar unes quantes per tornar a primera. Encara passaran moltes i moltes coses. Encara hi haurà molts de canvis en aquesta plantilla. Primer mig minut de partit, té la pilota el Girona al mig del camp.
5: I notícia bastant destacada, a la Llotja hi ha els jugadors descartats, però fins i tot hi ha algú que estava convocat. Sigankov, que estava convocat, és a la convocatòria, no és a la banqueta. Haurem de demanar explicacions si ha sigut una decisió seva i està a la Llotja amb els descartats.
3: A Montilivi té la pilota Ivan Martín, pilota cap enrere, rebutja francès, juga el Leganés al mig del camp. Primer minut de joc a Montilivi, amb aquest Girona 0, Leganés 0.
0: Cornellà al Prat, encara minut de silenci per aquests tres exjugadors, un dels quals pare d'aquell mític porter del Saragossa, Andoni Cedrún. Carmelo Cedrún va jugar als anys 60 a l'Espanyol. I ara s'acaba el minut de silenci. Aplaudiments de tota la gent que avui sona a l'estadi. El partit entre l'Espanyol i el Llevant, el debut de l'Espanyol a casa en aquesta temporada, en aquesta nova temporada. De moment, com ens explicava la Sònia, amb quatre cares noves, és a punt de produir-se. Començarà atacant l'Espanyol a la porteria del Prat, el Llevant a la porteria de Cornellà. Començarà servint l'Espanyol. Encara no comença el partit. Ara hi ha rotllana dels jugadors del Llevant.
1: T'han abraçat molt fortament, diríem, la tripleta arbitral per, imagino, deixar petjada d'aquest debut a primera divisió.
0: Ara sí. S'acosta Ivan Romero, jugador del Llevant, cap a la pilota. Servirà el Llevant, nostra dreta, l'Espanyol a la nostra esquerra. Llevant amb segona equipació.
1: Verda, l'Espanyol amb la primera equipació.
0: La primera equipació, pantalons negres, l'Espanyol, i la samarreta blanc i blava. El partit, el primer partit d'aquesta nova lliga, és a punt de començar a Cornellà al Prat. L'àrbitre que mira el crono, ara mira la banda, el quart àrbitre li diu que ja pot començar el partit i arrenca, pilota en joc, primera possessió pel Llevant. Oriol Rey enrere, la juga cap a Dela. Mandí més a l'esquerra per Manu Sánchez, passada en vertical cap al mig del camp, comença sortint des del darrere el Llevant, jugant, Romero

0: Mig al camp perfilat a la banda esquerra, enrere cap a Oriol Rey, en horitzontal cap a Nacho Pérez.
1: Dolan a l'esquerra, que la trava a la dreta. Javi Hernández per dins de 10.
0: Amb mitja punta i al davant Roberto, eh? Sí. És el que, de fet, és el que havies avançat, oi que sí, em sembla?
1: Sí, sí, jo m'ho imaginava així. Bé, tenia el dubte de qui jugaria a la dreta, o Javi Hernández o Calatrava. De fet, Calatrava al Castelló jugava obert a la dreta. A mi encara m'agrada més de 10, perquè és un jugador amb ànima de migcampista ofensiu, amb visió de joc. La seva societat amb Javi Hernández pot ser molt interessant.
0: Compte la bona maniobra d'Urco al mig del camp, que buscava una pilota a l'espai a la banda dreta perquè corregués Omar. L'ha passada massa llarga, s'ha perdut per la línia lateral. És out a la zona defensiva de Llevant a la banda esquerra.
2: I les imatges de la gespa, sembla de veritat que aquest estiu s'hagi encarregat de la gespa un jardiner allò buscant ajuda amb el ChatGPT,
3: Sí, sí.
0: Sí, sí, hi ha trams que realment no és el que deia la Sònia, no és la gespa que tenim o que estem acostumats a veure a Cornellà al Prat.
2: I això que és nova.
0: Sí, sí. Avui, amb aquesta defensa, amb Unai Núñez, que és el central pel mig, Riedel a la seva dreta i Nojo a la seva esquerra, Sí. Moltes ganes, Marc, de veure, i Sara...
1: Hi ha una gran diferència. Perdona, Sergi, és que hi ha una diferència respecte a l'estructura de temporada passada. Recordes que la temporada passada dèiem Omar es queda amb centrals, construïm amb tres. Doncs fixa't que qui es queda amb centrals és Roger Hinojo a l'esquerra. Per tant, Omar té més volada a la dreta com a lateral pur, i mira la construcció. Qui es queda és el lateral a l'esquerra, Hinojo.
0: Sí, compte que ara ha fet una jugada Javi Dolan, interior de l'àrea, prova el xut i cau a Javi Hernández, fa mitja volta enrere, Expósito frontal de l'àrea, xuta les cames d'un defensa, la treu al Llevant, però torna a ser pilota per l'Espanyol. Riedel enrere, cap a Unai Núñez, cercle central, la baixa buscant la Cubelles, Expósito s'associa en curt cap a Urco, Urco la torna a Expósito, filtra molt bé una pilota a la zona de tres quarts, que la trava, fa mitja volta enrere, cap a Expósito, obre la banda dreta, pilota massa llarga, buscava Omar a la punta dreta, s'ha perdut per línia lateral, és out, favorable al Llevant.
3: Han quedat fora de la convocatòria Rubén Sánchez i Miguel Rubio. Tots dos sembla que estan molt a punt de marxar de l'Espanyol.
4: De moment, minuts de tanteig a l'Espanyol Llevant i també minuts de tanteig al Girona Leganés. Eduard, com comença el conjunt gironí?
5: Ha començat bé el Girona, tenint la posició, la primera arribada amb una rematada molt defectuosa de Brian Hill després d'una centrada des de la banda esquerra. 5 minuts i mig de la primera meitat, encara no ha tocat la pilota Capzaniga. Juga el Girona al mig del camp amb Fran Beltran, envia cap a Brian Hill, perd la pilota, contracop del Leganés. Tot i això, està molt al cas Arnau, el capità. 6 de la primera meitat, a Montilivi encara, Girona 0, Leganés 0.
0: A Cornellà al Prat hi ha hagut una falta de Calatrava, li ha fet una falta a Carlos Álvarez quan el Llevant sortia des de camp propi. L'ha assenyalat de seguida l'àrbitre, servirà aquesta falta l'equip valencià.
1: Aquest canvi tàctic que dèiem, Sergi, respecte a la temporada passada, que és interessant, amb Hinojo quedant-se amb centrals, el lateral esquerre per fer sortida de 3 i Omar guanyant més altura com a lateral més pur, no el veurem quan jugui Hartman a l'esquerra, perquè són perfils molt diferents. Hinojo pot fer de central perfectament i, en canvi, Hartman és un lateral profund que em semblaria molt estrany que fes aquest rol de tercer central en sortida.
0: Compte l'aventura en solitari de Riedel, que avança per l'eix.
5: Una centrada des de la banda esquerra, rematat Arnau a la frontal de la petita amb el cap. Hi haurà d'haver revisió, s'haurà de calcular ben bé quan surt la pilota amb la centrada d'Àlex Moreno. Hi ha revisió al VAR amb una centrada d'Arnau i ara us explicaré si hi ha fora de joc o no, si l'heu vist per televisió.
6: Arnau té molt clar que no ho és, li està dient l'assistent, va dient que no. La decisió no és ràpida perquè encara li estan dient coses a l'àrbitre, que és Josu Galek.
4: Ara de seguida, quan tinguem la repetició, la centrada, a priori, bé, s'hauran de tirar línies, Arnau...
6: Alguna presa sembla que sí, eh?
4: Pot ser que estiguin fora de joc, però és d'aquells fores de joc milimètrics, per tant...
0: Compte l'Espanyol, que té una falta perillosa, pilota a l'interior de l'àrea, el cop de cap i el gol! Yeah! i arriba de quina manera? Doncs a pilota aturada. I tants gols, i quants gols va fer l'Espanyol la temporada passada, pilota aturada, un fotimer. Doncs de quina millor manera podia començar? A pilota aturada, pilota servida amb una falta a zona 3 quarts per Edu Expósito, una pilota rematada en segona instància després que la pilota quedés morta a l'interior de la petita. Marca Roberto Fernández al minut 5 de la primera part. Espanyol 1, Llevant 0.
3: Doncs va fer exactament 14 gols a pilota aturada a l'Espanyol la temporada passada. Avui és el primer de Roberto Fernández, que avui substitueix o juga en el lloc de Quique, que recordem ha estat lesionat. L'ha celebrat molt en el córner amb tots els seus companys, un Roberto Fernández que porta a més un pentinat nou, rosset, amb una mitja cresta, i que l'ha celebrat amb tota l'afició.
4: Bé, el gol entre Mandy i Oriol Rey ha anat a caure aquesta pilota. Protestaven els jugadors.
1: Espera, que encara no, ara sí dona el gol.
4: Val, perquè estaven protestant els jugadors del Llevant per alguna acció.
0: Tot i això, tinc la sensació que encara l'estan revisant. Sí.
1: A veure, el que protesten és que Roberto
6: Montilivi sí que l'han anul·lat, el gol d'Arnau anul·lat, per tant, el Girona no ha marcat.
0: El donen aquí, el gol de l'Espanyol.
1: És que no hi ha res, és un frec a frec. Exacte, entre Roberto i Rey, remata en primera instància a l'esquena de Rey.
4: I demanaven una mà que potser li havia tocat a Roberto, però al final aquest gol puja al marcador, per tant és el primer gol de la temporada per l'Espanyol. Espanyol 1, Llevant 0 al minut 5 de partit, on s'ha anul·lat és el gol de Montilivi. Aquest Girona 0, Leganés 0 al 9 de la primera part, pel fora de joc de l'Arnau Martínez. Ballar, comença bé la temporada per l'Espanyol, traient profit d'aquesta pilota aturada.
2: Sí, és molt semblant, és un calc a la temporada passada. Així va començar també la temporada amb molts gols de córner i amb moltes faltes centrades al punt de penal. Esperem que aquesta temporada no hi hagi aquesta desconnexió que va succeir a partir d'aquest gener passat, que ens vàrem sacar amb aquest tipus de jugada i ho vam pagar tan alt.
0: Mira, deixeu-me dir, ara que diu el Dani, això m'hi ha fet pensar, ben vist, Dani, la temporada passada l'Espanyol va començar amb un gol a pilota aturada amb una falta servida per Expósito contra l'Atlètic de Madrid aquí, que va rematar Miguel Rubio al segon pal. I aquí s'ha produït una escena, en aquell cas va ser el final del partit, però molt semblant, amb una falta també servida per Edu Expósito, que en aquesta ocasió ha rematat Roberto.
7: No ha pogut començar millor el partit per l'Espanyol, perquè necessitarem jornades per saber si es confirma, però la intenció de Manolo i de l'equip és tenir més control, més paciència amb els atacs, un joc més elaborat, i que el gol hagi arribat a pilota aturada i que hagi sigut de Roberto, que és un jugador que amb la lesió de Quique García, la de Puado, ha de tenir més responsabilitat, que hagi començat així, és una bona senyal.
4: Molt bé per l'Espanyol, amb aquest 1-0, minut 8 de la primera part, anima el públic de Cornellà, i avui hem dit, va, els dos partits van junts, intenteu que les coses passin en moments separats a Montilivi i també a Cornellà, i de moment estava passant tot al mateix moment, gol anul·lat al Girona, gol de l'Espanyol, que aquest gol ha anul·lat al Girona com s'ha rebut a Montilivi, que continua atacant el conjunt local, no, Solà?
6: Sí, ho està fent bé el Girona, de moment instal·lant el partit a camp contrari, jugant a la banda esquerra Minso. Hem vist alguns detalls d'Ivan Morante, que és un dels futbolistes que més ha agradat aquesta pretemporada. La té a dins l'àrea Minso, la deixa per Ivan Martín, busca posició d'ajut, el Leganés tancat darrere, pilota per Arnau, podrà penjar la pilota al capità del Girona, que va al punt de penal, no hi arriba Minso, tampoc Dauda, rebutja la pilota a la defensa del Leganés. De moment Susi amb un Girona que està instal·lant el partit de camp contrari.
8: Sí, i veiem algunes coses diferents ja de l'equip de Quique Álvarez amb el de Mitchell. Quique li agrada molt que hi hagi profunditat i centrada, Mitchell era més d'arribar tocant a la frontal de l'àrea, i d'aquí ha vingut el gol anul·lat i l'altra oportunitat que ha tingut Brian. A més es pot aprofitar la profunditat d'Àlex Moreno, i Minso arrenca des de la banda anant cap al mig i generant uns espais que de moment s'estan aprofitant bé.
6: I d'entrada la gran diferència entre Quique i Mitchell és que Quique és molt més pausat i no és tan corcó com Mitchell, que constantment estava parlant amb els jugadors. Veiem un entrenador molt més tranquil mirant el partit pràcticament sense donar instruccions. A Montilivi, per tant, 12 de la primera meitat, joc de moment, bon joc del Girona, que de moment empata 0, Girona 0, Leganés 0.
0: A Cornellà al Prat, minut 10 de partit. L'Espanyol guanya 1-0 amb el gol de Roberto al minut 5, després d'una falta servida per Edu Expósito.
3: 7 gols va fer la temporada passada Roberto.
0: Quants?
3: 7.
0: 7 gols la temporada passada. Jo, creieu que Roberto farà més gols aquesta temporada, sí, que la passada? Jo també ho penso.
7: Sí.
0: Sí.
3: Va fer els mateixos que va fer Pere Milla. 7.
0: I el màxim golejador no va ser Quique...
3: Quique García amb 8 gols.
0: Molt bé, doncs la pilota que la juga al llevant, a la banda dreta. Ara envia una pilotada llarga cap a Víctor García. La molt controlada davant d'Unai Núñez. Molt bé, Unai Núñez, i acaba prenent la pilota. No hi ha falta. Que ve el central de l'Espanyol, un dels nous fitxatges. Ara es desplega l'atac, l'Espanyol. A la banda dreta la rep Omar. Aixeca el cap, fa la centrada. El segon pal, interior de l'àrea. Va molt passada. A la punta esquerra la controla fora de l'àrea Dolan. Encara Dolan vol fer jugada individual. La torna central, punt de penal. La treu Dela amb la cama dreta. La recupera Pro Expósito.
1: Bé, com a mínim, avui veurem un Omar més profund per aquest canvi tàctic respecte a la temporada passada, i hem vist la gran virtut, diria jo, d'Unai Núñez, que és un central molt agressiu quan ha de combatre un davanter que rep d'esquena. Està a sobre, no el deixa controlar, baixar la pilota i jugar, sinó que intenta sempre ser agressiu per molestar-lo en aquesta acció.
0: La recupera el llevant en camp propi. Oriol Rey li ha fet falta, no l'ha assenyalat l'àrbitre, la falta de Javi Hernández. La recupera Calatrava, ja l'ha perdut Calatrava. Oriol Rey, la lluita al mig del camp, la perd el jugador del llevant. Omar enrere cap a Riedel, i aquest més enrere cap a Unai Núñez.
3: Oriol Rey, format al Barça, on va arribar el 2008, amb 10 anys. Després va marxar al Leeds. Després va anar al Conquense, fins a arribar aquí al llevant.
1: I has vist, Sergi, aquesta conducció per dins de Riedel?
0: Sí.
1: Per un moment em pensava que era Beckenbauer, com sí, que no? Porta el 5 aquesta temporada, ha agafat el 5.
0: Sí, sí. Aquella pregunta que llançàvem, o que fèiem l'intent de debatre, diguéssim, a la prèvia, de si creieu que l'Espanyol ara mateix té millor o pitjor, o més o menys la mateixa plantilla que la temporada passada, jo crec, no sé si esteu d'acord, que en una de les posicions en què ha millorat és la dels centrals. Tinc la sensació, eh? És a dir, han marxat Calero i Miguel Rubio. Bé, Miguel Rubio encara no, però marxarà. Sí, i han arribat en el seu lloc Unai Núñez i Derkusic.
1: Millora clarament.
0: Sí?
7: Jo crec que té una plantilla més equilibrada que la temporada passada.
1: El gran problema és l'absència de Carlos Romero.
0: Sí.
7: Sense dubte, en aquesta posició jo crec que ha perdut l'Espanyol.
1: Sí, sí, sí, necessitaries una gran versió de Hartman, però és un estil molt diferent de lateral. No, no tindràs aquest lateral que sàpiga anar per dins, que sigui un migcampista més, fer parets, teixir joc, no el tindràs. Hauràs d'atacar i jugar d'una altra manera, des del lateral esquerre.
3: Recordem que Carlos Romero va fer 6 gols.
0: Sí, sí, és que va ser dels millors laterals esquerre de la Lliga.
1: Per mi el millor lateral sí, esquerre, exacte, de la Lliga, sí, la temporada passada.
4: I avui ha debutat amb el primer equip del Villarreal, empatat al final a 2, empat de 2, Racing de Santander 2, Villarreal 2.
0: El Racing que s'estrenava a la categoria. Bé, s'estrenava, vull dir que tornava a la màxima sí, categoria del futbol.
4: Era bé 20 anys després.
0: Sí.
3: Qui no canvia de moment és Manolo González, que continua, com sempre, molt actiu a la banda. Avui va tot de conjunt blau marí.
0: El llevant, que ja mira d'acostar-se a l'àrea de Dimitrovic, però diria que no ha trepitjat en cap acció ofensiva l'àrea de l'Espanyol, eh? De moment, molt segur al darrere l'equip de Manolo. Amb aquests dos centrals avui, recordem-ho, Riedel, que no hauria estat titular si no fos que Cabrera, Sònia, recordem-ho per si hi ha algú dient...
3: És una sanció no per targetes, sinó perquè va donar un cop a una de les càmeres del VAR.
0: D'acord.
3: I aleshores el van sancionar. Exacte.
0: El club explicaves que havia intentat...
3: recórrer la sanció sense èxit.
0: I que a última hora ha caigut de l'11 i ha entrat Riedel en el seu lloc.
2: Però es diu que l'han sancionat 3 partits.
0: Aquesta dada nosaltres no la teníem. Sí,
2: a la xarxa es posa sí, que són 3 partits, o sigui que no només avui no jugarà.
7: Que deu ser fins la durada, no?
0: Fins, dius?
7: Fins l'aturada de seleccions, o no?
0: No, perquè, Sara, aquesta temporada l'aturada arriba més tard.
7: Ah, doncs
0: és a finals de setembre. Em sembla que són 6 o 7 partits abans de l'aturada.
6: Jo aquesta temporada no en tinc d'aturades, eh?
0: Home, Solà...
6: Digues.
0: Alguna faràs, no?
6: No puc. No hi ha aturades a segona divisió.
0: És veritat. Simplement per Nadal i poca cosa més, vols dir, eh?
6: No, per Nadal potser sí, no, que pari.
0: Escolta'm, espero que pel Girona sigui temporada llarga, voldrà dir que... Bé, llarga o fins i tot amb ascens directe. Anava a dir llarga perquè Sí. Si l'equip aconsegueix doncs, entrar a via, o pujar via play-off,
6: per
0: seria
6: Sant
0: Joan, llarga.
6: Per Sant Joan.
0: Ja sí, per Sant Joan, exacte.
6: Tu,
0: ja sí, sí, noi, sí.
6: I no, si podré, no... no podré fer tantes vacances.
2: Solà, de moment que l'entrenador es mengis torrons per Nadal, que això exacte. Voldria dir una bona notícia.
6: Tens raó, Ballar.
0: Hi ha gent a Montilivi, Solà, o no?
6: Xevi, no, digo tu, perquè...
2: No, però si t'ho ha preguntat a tu...
6: Sí, però jo t'ho sé fer tu, perquè tu saps més el número.
9: Sí, sí,
6: jo soc de lletres.
9: Déu-n'hi-do, a mi no... Fins i tot em sorprèn una mica, però estaríem parlant d'unes... Jo diria que ben bones 10.000 persones.
4: No està malament, no?
0: Carai,
4: no
9: gens, no gens. Sí, el Girona va anunciar fa un parell de setmanes que havia arribat a la xifra màgica de 10.000 abonats. Per tant, que hi havia hagut molta i molta renovació, tot i aquest moment d'incertesa que està vivint l'equip.
0: Aquí la juga el Llevant al camp de l'Espanyol, pilota centrada a l'interior de l'àrea, la refusa amb el cap Unai Núñez. La torna a controlar el Llevant, la recupera bé l'Espanyol en zona defensiva. Hinojo cap a Dolan, Dolan enrere, Expósito més enrere. Juga l'Espanyol, pilota que arriba Roberto al cercle central. L'ha perdut Roberto davant de la presència d'Oriol Rey. La torna a tenir el Llevant. A la banda esquerra és Manu Sánchez, que creua la divisòria molt lentament per la banda esquerra.
1: Que bé que havia sortit de pressió aquí Roger Hinojo, que ha fet la passada dins cap a Roberto, s'ha embolicat i l'ha perdut al davanter de l'Espanyol, però la sortida de pressió amb clarividència d'Hinojo ha sigut boníssima. Per aquí s'explica perquè el fa servir Manolo per tancar com a tercer central amb ell.
0: Pilota llarga de Dela, línia de fons, fa la centrada, Ola Sagasti, la treu Omar, serà banda pel Llevant a l'altre cantó, a la punta esquerra de l'atac de l'equip València. S'acosta Manu Sánchez a fer el servei de banda.
1: L'estructura és exactament la mateixa que la temporada passada, però amb aquest canvi tàctic. Es queda lateral esquerra en pilota, quan l'Espanyol no la té, és un 4-4-2 per defensar. Javi Hernández va amunt amb Roberto.
0: Pilota enrere per Paco Cortés, la posa a l'interior de l'àrea, la refusa Unai Núñez, però el refús no acaba de ser del tot bo. Ara, en segona instància, l'allunya Javi Hernández. La pilota ara que no acaba de ser del domini de cap dels dos equips. Va d'un cantó a l'altre, Paco Cortés, que vol evitar que la pilota marxi per la línia lateral, ha impactat en el cos de Calatrava i serà out, finalment favorable al Llevant, entre les dues banquetes.
2: Un Espanyol que li ha costat molt mantenir la porteria a zero amb aquests partits de pretemporada i, sens dubte, avui seria importantíssim, perquè tal com estan les coses, guanyaríem els nostres primers tres punts.
0: Del poc o molt que els que sou a la Transmi avui li hagueu vist a l'Espanyol aquesta pretemporada, alguna cosa que vulgueu assenyalar, destacar?
3: Dues victòries, tres empats i una derrota és el que ha sumat l'Espanyol en aquesta pretemporada.
2: Doncs que no, a mi no m'agrada.
4: Marcos, no?
1: Sí,
0: Marcos.
3: Ha acabat com a màxim golejador amb tres gols juntament amb Quique García.
1: No t'ha agradat, Dani?
2: No m'ha agradat el que he vist de l'Espanyol aquesta pretemporada, però com són partits de pretemporada no ho puc agafar com a exemple.
0: Clar. Ara hi ha un servei de porteria per l'Espanyol i un jugador del Llevant que després d'un servei de banda llarg, en el xoc ha quedat estès a terra a l'interior de l'àrea, mans al cap, i l'àrbitre no ha assenyalat res. La pilota ha marxat per la línia de fons, és servei de porteria per l'Espanyol. Ara s'hi acosta l'àrbitre,
3: és
0: Sònia?
3: És Mandí el que està estès a terra, si no m'equivoco.
4: I això que deies tu, Ballar, dels tres partits que corre per les xarxes, jo crec que hi ha una mica de contradicció en les informacions, perquè hi ha qui diu que això és una expulsió que ve de fa dues temporades, quan a Cabrera se'l va sancionar després de veure la vermella contra Lamin, que hi havia una... Això és el que corre per les xarxes, que és fals, perquè ho està comprovant. El Cabrera, quan la van expulsar contra el Barça, va ser sancionat per un sol partit. I el que diuen les xarxes és que va ser sancionat amb 4 i que el TAT aleshores li va aixecar la sanció i per això va poder jugar tota la temporada passada, que és una sanció encara bé arrossegada dos anys després. Per això jo estic buscant i no ho trobo un lloc, per tant...
0: Hosti, però això seria, aquest... però és que això seria molt raro.
4: Aquests partits 3 que tu dius pendents
3: no es veuen per enlloc. Oficialment l'Espanyol ha dit que la sanció és per un cop a l'equivalent del VAR produït la temporada passada.
4: Jo estic dient això que corre per les xarxes, que aquesta sanció de 3 partits seria per una sanció que el TAT li va aixecar de manera momentània, però ho està comprovant i no és així.
0: Bé, ja ho esbrinarem, sí. Ja ho explicarem, mirarem d'esbrinar-ho. En tot cas, Cabrera no hi és. I ja en traurem l'aigua clara. De moment guanya l'Espanyol 1-0. Som al minut 20 de la primera part. Ha marcat Roberto molt aviat, al minut 5. Tot i que fa estona que tinc la sensació que a l'Espanyol li falta una mica de pilota. Ara taca el Llevant. Ara la torna a recuperar l'Espanyol. Expósito. Sé com ho veieu, Sara. T'agrada el que estàs veient de moment?
7: Aviam, sí que hi ha un canvi de tendència. El Llevant no està arribant ni molt menys en perill ni trepitjant l'àrea de l'Espanyol, però sí que la sensació és que ja porta molta estona amb la pilota, que els atacs són molt llargs. És veritat que la majoria d'aquests atacs o de possessions és en camp propi, que per tant és bastant estèril perquè l'Espanyol intenta evitar les passades interiors, però sí que l'Espanyol hauria de recuperar una mica la pilota.
0: La té el Llevant. Al minut 20 de la primera part és Mandí. Pressiona Roberto, està molt sol Roberto pressionant. Matthew Ryan cap a Dela, Dela cap a Nacho Pérez. Enrere, jugant als centrals del Llevant a camp propi encara. Espera l'Espanyol. Dela, en curt, cap a Nacho Pérez. Enrere, cap a Mandí.
3: Ahir justament Manolo González deia que l'objectiu és tenir el control del partit, atacar amb més paciència, desgast darrere la pilota, que sigui menor aquest desgast.
2: Doncs això no s'està donant, perquè des del gol hem perdut la pilota totalment.
7: Sí, sí, i a més quan té la pilota passades, molt precipitades a vegades, un joc molt directe que no està sempre precís.
3: Minut 21 a Cornellà.
0: Sí, sí, bé, ara la juga al Llevant. És Carlos Álvarez que comença la cursa a la banda esquerra. Juga a la zona de tres quarts amb Ivan Romero, pressionat per Riedel. La pilota encara la té Llevant, enrere, mig del camp, Dela. Dela per Nacho Pérez, de la Víctor García, a la banda dreta. Aixeca el cap, Nacho Pérez, enrere, cap a Oriol Rey. Massa colat l'Espanyol. Està donant o està cedint el domini de la pilota al Llevant des de fa uns minuts. La té a la banda esquerra. Paco Cortés, Manu Sánchez, més enrere. Mandí. Per cert, ara que som al minut Jarque, ara el 8 d'agost, quan va fer anys de la mort del capità blanquiblau, es va inaugurar aquí a l'estadi que una gran figura de cera que ha fet, ara no em feu dir el nom, un d'aquests grans artistes que fan figures de cera, de grans personatges, que els aficionats de l'Espanyol que ho vulguin podran veure al Museu de Cera de Barcelona. I la veritat és que feia impressió perquè estava, al meu entendre, molt ben feta. No sé si algú dels que sou aquí vau poder veure alguna imatge, alguna fotografia.
7: Sí, sí.
2: Estava molt real. Molt,
0: molt, molt real, no, Dani? Sí, sí.
2: Sí. Impressionava, com tu dius.
0: Mm-hmm. Bé, pilota cap al porter, cap a Dimitrovic.
2: La va fer si... Michael Way.
0: Molt bé. Doncs a veure si l'Espanyol li dura una mica la pilota. Va, Dolan, a la banda esquerra. La té l'anglès. Avança, condueix, encara Dolan. Vol fer jugada individual cap a Javi Hernández. Filtra interior de l'àrea. La passada no ha estat bona. Buscava Roberto. La passada no ha estat bona de Javi Hernández. I la pilota ha acabat a les mans de Ryan.
1: Sempre accelera Dolan. La passada dins era bona. El que passa que de vegades li van més ràpid les cames a Dolan que el cap a l'hora de prendre la decisió. I trenca massa l'equip amb aquestes conduccions tan punxegudes.
4: A Cornellà 23 de la primera part guanya l'Espanyol des del minut 4 amb el gol de Roberto. A Montilivi, alguna ocasió clara pel Girona o pel Leganés? Solà?
9: No, cap ni una, més enllà d'aquell gol anul·lat d'Arnau i d'aquella oportunitat que abans explicàvem amb una rematada de cap de Brian Hill, amb un Girona que està dominant. Som al minut 26 de la primera meitat. Té la pilota, el Leganés ben tancat al darrere. Cazzaní, que amb prou feines ha hagut de tocar cap pilota. Ara una passada llarga, en diagonal, de Fran Beltrán cap a la punta esquerra, corre Minso, no pot evitar que la pilota surti per línia de fons. Treurà de porteria el Leganés, tot i les protestes del mateix Minso. 26 i mig de la primera meitat, Girona 0, Leganés 0.
0: A Cornellà al Prat som ja al 24. Guanya l'Espanyol 1-0, un gol de Roberto, minut 5. I ara sembla que l'Espanyol té ganes de tenir una mica més la pilota. Expósito cap a Javi Hernández, entra a l'àrea, que ve el retall, el xut, Ryan! Quina gran jugada de Javi Hernández, que amb un parell de fintes s'ha plantat al cor de l'àrea, ha xutat a porteria i ha refusat molt bé el porter de Llevant, però molt bona jugada.
1: Molt bona.
0: Del nano del planter de l'Espanyol,
1: sí, està molt bé, perquè a més l'acaba amb la dreta, que no és cama bona, però igualment s'atreveix.
3: El porter del Llevant, Ryan, que ha jugat al Mundial amb Austràlia i que va finalitzar contracte la temporada passada, i el Llevant l'ha tornat a fitxar.
0: L'han renovat, eh?
3: Sí.
0: La juga l'Espanyol en defensa. Riedel enrere. Apa, Dimitrovic. Dimitrovic llarga, pilota cap al cercle central, salta Roberto però no aconsegueix pentinar la pilota, la té encara l'Espanyol. Urco, la baixa Urco, l'obre a la dreta cap a Omar, enganxat a la banda. Omar s'atura davant de la presència de Paco Cortés. Enrere cap a Riedel, Riedel més enrere en horitzontal cap a Unai Núñez. La té Hinojo, Hinojo la torna a Unai. No es vol precipitar l'Espanyol. No imprimeix un gran ritme en la circulació de pilota. Omar, Urco, Urco va per terra, ha rebut una falta de Carlos Álvarez que no assenyala a l'àrbitre. La juga Ivan Romero a la frontal de l'àrea, el xut fora. El xut de Romero fora, des del balcó de l'àrea, desviat el pal dret de Dimitrovic.
1: No sé si era falta, però igualment aquesta passada i la posició corporal d'Urco per rebre aquesta pilota completament d'esquena a porteria contrària és molt dolenta, perquè el rival et pot pressionar, no tens la percepció per veure si t'entra, la perds, i en una zona delicada, a més, els dos de dins, que són Urco i Expósito, pel meu gust estan massa en paral·lel constantment, s'eliminen entre ells una línia de passada, i a l'hora de rebre aquestes pilotes no acaben d'orientar el cos bé per veure més panoràmica.
0: Pilota llarga de Dimitrovic, la descarrega, ho intenta descarregar-la Roberto, corre a fer-se amb la pilota Javi Hernández, era, sí, Javi Hernández, ho dic bé, finalment ha tret un out l'Espanyol a la banda dreta del mig del camp. El serveix Omar enrere cap a Riedel. Unai Núñez, cercle central per Hinojo. Hinojo, Unai, Riedel. Enrere, no vol complicar-se la vida l'alemany, i endarrereix cap al porter, cap a Marko Dimitrovic, un dels millors jugadors de la temporada passada. Per cert, de fet, Dimitrovic va guanyar el trofeu Harke i li haurem de fer entrega un dia d'aquests. El porter serbi de l'Espanyol.
7: Crec que deu ser dels pocs jugadors de les darreres temporades que ha guanyat el Harke i que no ha marxat la temporada.
0: Sí, senyora, següent,
7: no?
0: És veritat, sí, sí, és exactament així. Expósito pilota a l'interior de l'àrea, massa llarga, es perd per línia de fons, serà servei de porteria pel Llevant. Sí, sí, perquè mira, a més van estar frec a frec ell i Romero fins al pràcticament els últims dies, i mira, si se l'hagués endut Romero, que se'l podria haver endut, se'l podria haver endut
1: perfectament,
0: doncs seria aquesta regla que ara deia la Sara de jugador que guanya la Harke, jugador que marxa.
2: Busca una setmana que hagi guanyat l'Espanyol, perquè veure l'enfadat fa por, eh?
0: Sí, sí. I ara Dani... ell, serbi, i el central aquest que hem fitxat, eslové.
1: Sí, antiga Iugoslàvia.
0: Antiga, sí, exacte, vull dir, quin parella, no?
1: Perfecte,
0: i faran por, eh?
1: És perfecte.
0: No, no, tremendo, sí, sí.
2: Caràcter.
0: Sí, sí, això és el que ens convé. Sembla ser... Tu el coneixes, Marc, aquest Derkusic?
1: Sí.
0: I què tal és, aquest central?
4: Veus com t'ho he dit, Sergi, que l'hauria
0: vist. Espera, ara ho comentem. Javi Hernández, Aleix, obre a la dreta per Omar, ataca l'Espanyol, ha d'aturar-se, ja ha perdut verticalitat la jugada. És la centrada d'Expósito a les mans de Ryan. Digues, Marc.
1: Derkusic va jugar amb Eslovènia a l'última Eurocopa de fa un parell d'anys. Formava l'eix de la defensa amb Jaka Bijol, que ara juga al Leeds, i realment s'entenien molt bé. És veritat, per exemple, van deixar a zero tant Anglaterra com Portugal en aquella Eurocopa, i van defensar molt bé. És veritat que defensant molt a prop de l'àrea, amb un sistema molt defensiu. I jo el que li vaig veure és un jugador que està sempre molt concentrat, que a l'hora de dominar els espais defensius a prop de l'àrea és molt bo, és molt agressiu, molt contundent en els duels, en el cos a cos, i també en el joc aeri molt correcte. Fa 1,86 m, no és especialment alt per ser central, però també és bo, diria, en el joc aeri.
0: Sí, ara hi ha hagut una gran jugada d'Expósito, la remena al mig del camp Javi Hernández, reclama una falta que l'àrbitre no li xiula, la pilota encara la té l'Espanyol, Unai Núñez d'obertura a la banda esquerra, la rep Dolan, encara el seu rival, Nacho Pérez, encara Dolan, li ha pres la pilota Nacho Pérez, finalment protegeix, marxa per línia de fons, però mira, serà corna per l'Espanyol.
3: El primer del partit.
0: Serà corna per l'Espanyol, que picarà des de la banda esquerra. Doncs veurem si Derkusic, doncs...
1: És a dir, no és un prodigi amb la pilota als peus, és un jugador que no es complica, no et filtrarà per trobar següents línies, però en quant a concepte purament defensiu, em sembla un defensa bastant fiable, la veritat.
0: Han corregit el corna i finalment serà servei de porteria, eh? I ara em sembla que hi haurà, pot ser, pausa d'hidratació. Veig l'àrbitre, sí, que assenyala, sí, eh?
3: Sí, doncs
0: mira, pausa d'hidratació.
3: Aprofitarà Manolo González i també el tècnic del Llevant per fer una mica de temps mort i parlar amb els seus jugadors. Manolo González espera que arribin cap a la zona, aprofitant els que ja hi són, com Riedel i Omar, per veure una mica d'aigua.
4: Molt bé, doncs mentre van a fer aquesta pausa d'hidratació, el 30 de la primera Espanyol, un Llevant 0, anem fins a Montiribí. Aquí no hi ha hagut pausa, en aquest Girona
9: Leganés? No crec que n'hi hagi, perquè la pluja ha refrescat l'ambient.
4: Ha tingut sort.
9: No fa fred, però sí, és molt suportable.
4: Bé, doncs ara quedem-nos a Montiribí, mentrestant.
9: Doncs amb un Girona que continua tenint la pilota, juga al mig del camp Minso, contracop de l'equip que entren aquí, Álvarez, Minso a la punta esquerra, s'ha hagut d'aturar, protegeix la pilota davant l'entrada del jugador del Leganés, cau a terra, li ha acabat fer falta Garbi, falta favorable al Girona, encara molt lluny de porteria, cap allà va Àlex Moreno, el Minso sí, amb un Girona que és veritat que no té oportunitats de gol, però que està tenint la posició de la pilota.
8: Domina i està tinguent el... El Leganés tancat a la seva àrea, m'està agradant bastant Ivan Morante i Minso. També penso que Júnior ho està fent bé, ha tingut una errada al principi que l'ha condicionat una miqueta després, però són bons minuts del Girona, que no ha patit gens en defensa, molt incisius en la pressió i la recuperació de la pilota.
9: Aquest jugador del Leganés que ara parlaves és el tunisià Garbí, que he pensat que si es fitxés per l'Espanyol farien una bona associació amb Cala Garbí. Seria un bon mig del camp.
6: Aviam aquesta falta.
9: A quants metres està, Sergi Andreu?
10: Ui, és molt lluny.
0: 25.
10: 25.
0: Home, nosaltres hem perdut, Xevi, el mig camp de moda, que és Piquel Pol.
9: Piquel Pol,
0: eh? Piquel Pol, sí, sí, al mig camp de moda, amb la marxa, amb la sortida de Piquel.
3: Quina gràcia, eh?
0: Sí, home.
9: Va, és aquell moment que als oients els agrada molt.
0: Aquestes... Sóc conscient,
3: conscient
0: que aquestes gracietes només ens fan gràcia al Xevi,
9: sí,
0: a mi.
9: Sí. Però amb això... Hi ha dues persones més al món.
6: No, jo també ric.
4: Hi ha cua aquí a la Diagonal de gent que vol riure.
0: També et diré una cosa, ja en tinc prou, eh? O sigui, no cal que li faci gràcia a ningú més, eh, Xevi?
9: És veritat, home. El 34 i mig de la primera meitat, s'ha llançat aquella falta, l'ha rebutjat la defensa del Leganés, la té al mig del camp l'equip madrileny, el que fa és pressionar molt el Girona, amb molts jugadors al voltant de la pilota, recupera la pilota Ivan Morante, encara continua l'ex del Burgos, envia cap a Minso, supera el jugador del Leganés, se'n va cap a dins, obre la mata esquerra per Dauda cap Ivan Martins, zona mitja punta, però el jugador del Girona la recupera Àlex Moreno, bona recuperació d'Àlex Moreno, la té Morante, altra vegada Àlex Moreno arriba fins a la ratlla de fons, centra amb la cama esquerra, toca un jugador del Leganés, córner a la dreta de Raúl Fernández, del 35 de la primera meitat. De moment, Girona 0, Leganés 0. El primer córner del partit.
0: A Cornellà al Prat es reprèn el joc al 33 de la primera part del partit. Recordem-ho, guanya l'Espanyol 1-0.
3: No hi ha hagut cap córner a Cornellà al Prat, doncs.
0: No hi ha hagut cap córner? M'ho pregunto?
3: No, t'ho afirmo, perquè ara el Xevi ha dit que era el primer córner que xiulaven a Montilivi, i que a Cornellà tampoc
0: no n'hi ha hagut, no?
3: No.
0: No, és veritat, tens raó.
4: Doncs espera't a veure com va aquest primer córner a Montilivi, a veure si hi ha bones notícies.
0: Ara, a veure... Digueu, se t'ataca l'Espanyol.
9: No, fes, Dolan,
0: Sergi. Frontal de l'àrea, xuta, la treu un jugador del Llevant, tot teu, Solà, que ha perdut interès la jugada.
9: La penja Minso, pilota cap a dins l'àrea, la rebutja la defensa del Leganés, la té altra vegada Morante la penja al punt de penal, la treu el Leganés, la torna a recuperar Morante dins l'àrea, mira d'anar-se, la pilota li cau a Francesc fa un retall, se'n va cap a la banda esquerra, cau a terra el defensa del Girona, l'àrbitre diu que no, la torna a recuperar Morante, que la podrà penjar, fa un cop de taló cap a Arnau, que juga per la banda esquerra, la penja Arnau, vol rematar a Holmes, que estava dins l'àrea, rebutja la defensa del Leganés, 36 de la primera meitat, més bé el Girona que no pas el Leganés, però tot i això, Girona 0, Leganés 0.
0: A Cornellà al Prat, 34, servirà una pilota aturada, un orsai que ha assenyalat l'àrbitre, Ryan, camp propi, pilota llarga, buscant algú a la punta d'atac, salta, va per terra Ivan Romero, davant de la presència de Riedel, ha saltat Riedel, l'alemany l'ha tocat amb el cap, la pilota prou la recupera el Llevant, a la banda esquerra del seu mig del camp, enrere, cap a Mandí més enrere per Ryan, el porter australià del Llevant, que la cedeix en curt per Dela. Avança el capità, condueix el capità del Llevant. de la part Ola Sagasti, és Víctor García per Nacho Pérez, enganxat a la banda dreta, pilota a l'interior de l'àrea, la treu Omar, que s'ha anticipat a la rematada, però l'Espanyol no acaba de treure bé la pilota, la torna a tenir el Llevant a la prop de l'àrea.
3: Avui és l'aniversari del jugador del Llevant, Ola Sagasti, fa 27 anys.
0: Paco Cortés fa jugada al mig del camp, ningú l'atura, la cedeix en curt per Dela, la trepitja Dela, Ola Sagasti, Dela jugant al mig del camp, pilota a l'interior de l'àrea, salta amb el cap Unai Núñez, no la refusa bé, en segona instància Urco, pilota que cau bombejada a la zona de tres quarts, la torre tenia el Llevant a la banda esquerra, no ha fet una bona passada Carlos Álvarez cap a Paco Cortés, no s'han acabat d'entendre, és out a la banda dreta de la zona defensiva favorable a l'Espanyol.
1: Com l'ha punxat Carlos Álvarez, molta qualitat.
9: Perdona, Mayola, ha perdonat altra vegada el segon Brian Hill després d'una altra bona centrada d'Àlex Moreno. Brian Hill ha volgut superar a Raúl Fernández, la pilota ha sortit llepant el pal a dret de la porteria del Leganés.
0: Juga el Llevant a camp propi. És Dela que condueix l'obra per Ola Sagasti, Víctor García, la profunditat, una pilota a l'interior de l'àrea massa llarga. Tota l'avantatge per Dimitrovic. Se'ls llença a terra el porter de l'Espanyol i bloca la pilota.
3: Roger Hinojo és un dels jugadors, una de les cares noves d'aquest 11 titular. Tot debuta a l'11 titular amb l'Espanyol, però no debuta amb l'Espanyol. Perquè
0: havia jugat algun partit,
3: va jugar un partit la temporada 24-25 al camp del Villarreal, 8 minutets. Per tant, ja estava debutant.
0: Sí, però vaja, és dels jugadors que fa temps que se'n parla com una de les grans promeses. I va fer molt bona temporada la passada, cedit a la Cultural, oi?
3: Sí.
0: Compte que la té, que la trava. Interior de l'àrea, el xut, la treu Ryan. El xut, que la pilota que cau al balcó de l'àrea. Expósito volia tornar a xutar, però no li ha sortit bé. Ara hi ha una falta favorable al Llevant.
1: A més, en el cas de Roger Hinojo, que estàveu parlant d'ell,
0: sí,
1: les vegades que l'he sentit expressar-se davant dels mitjans de comunicació, m'ha sorprès gratament perquè té discurs, és reflexiu, s'expressa molt bé i no és normal en la majoria de futbolistes que tenen un discurs més mecànic per entendre'ns. Em va semblar un tio molt intel·ligent i interessant.
0: Potser m'equivoco, no tinc ni idea, però tinc la sensació que jugarà més Hinojo que Harman aquesta temporada lateral esquerra. No sé, jo Harman el poc que li he vist aquesta pretemporada...
1: El problema de Harman és la lesió greu que va tenir, perquè quan jugava al Feyenoord, de veritat que per mi era un dels laterals més prometedors d'Europa, però es va trencar, lesió gravíssima, i d'ençà d'això mai ha tornat a ser aquell jugador, perquè a més ell ho basava bastant tot en el físic, un jugador molt explosiu, canvis de ritme, pujava a la banda tota l'estona amb moltíssima agressivitat, i aquesta versió de Harman tan poderosa que tenia el Feyenoord abans de la lesió no li hem tornat a veure.
3: Ha vist una groga Urco, la primera del partit.
0: Doncs la veu el migcampista de l'Espanyol. Ara tindrà un servei davant del Llevant, a la banda dreta del seu mig del camp. Serveix buscant a la punta dreta Víctor Álvarez, la centrada... Mira, corna.
3: Doncs el primer del partit, el primer pel Llevant.
0: Corna favorable a l'equip de Luis Castro, que picarà des de la banda dreta. El 38 de la primera. Finalment, crec que hi haurà bastanta millor entrada del que em pensava, Sònia.
3: Sí. Jo crec que, com deia el Dani a l'inici de la transmissió, la cosa s'ha anat animant i s'ha anat omplint. No serà una entrada excel·lent, però sí.
0: Bona entrada. Compte el corna i pilota que salta Dimitrovic i la bloca. La bloca Dimitrovic, surt jugant ràpidament l'Espanyol cap a Expósito. La dona en curt cap a Calatrava. Calatrava avança zona 3 quarts, la dona més a la dreta per Omar. Omar aixeca el cap, la posa a l'interior de l'àrea, allà no hi ha ningú, la treu la defensa del Llevant. La pilota torna a caure als peus de... No, la recupera el Llevant. Ivan Romero s'hi interposa de seguida Riddle, però Romero es desfà de Riddle amb una bona maniobra. Està molt sol, avança Romero, finalment Riddle. Compte que la passada de Riddle enrere no ha estat bona. A punt de recuperar aquesta pilota, de fer-se amb la pilota Víctor García. Finalment ha estat Dimitrovic qui ha acabat blocant l'esfèrica.
2: Tinc la sensació que aquest partit hauria de ser un partit molt senzill de guanyar, perquè el Llevant trobo que no està fent absolutament res, però l'Espanyol no m'agrada gens i m'està fent patir molt.
10: Sí, va, és que ara està precipitat, no? L'Espanyol. No té massa pilota, però quan la té, té com molta pressa per atacar quan hauria de mica predicar el que vol Manolo, que és contemporitzar una mica més els partits.
4: No t'està agradant, Ballar, l'Espanyol?
2: No m'agrada com estem construint els atacs, el que està dient la Sara ara. Massa precipitació, quan hauríem de tenir un punt de pausa i de compte tranquil·litat.
0: Ara, Javi Hernández entra a l'àrea, la centrada i el gol! La centrada de Javi Hernández i el gol de Roberto! Gol! Roberto, un altre! Doblet de Roberto Fernández! Quina gran jugada d'atac, el que dèiem! Si abans parlem, Dani, són aquelles coses que ens hem de menjar. Benvingudes siguin. Gran jugada, pilota filtrada per Javi Hernández, al perfil esquerre de l'atac de l'Espanyol. Ha entrat a l'àrea. Passada de la mort a la frontal de la petita. I gol de Killer. Gol de davanter centre. El segon de Roberto, que només ha hagut d'empènyer la pilota a l'interior de la porteria de Ryan. El 40 de la primera falta. El segon, l'Espanyol, torna a marcar Roberto Fernández, Espanyol 2, Llevant 0.
3: L'ha celebrat exactament igual que el primer, ha anat cap al córner, s'ha abraçat, ha fet pinya amb tots els seus companys i també ho han celebrat amb abraçada inclosa Manolo González i el seu cos tècnic.
1: És un gran gol de l'Espanyol, és un gran gol perquè el que fa Dolan amb la seva posició, Dolan no toca la pilota però participa en la jugada, perquè està enganxat a la línia de banda. Llavors, el lateral dret del Llevant va a buscar-lo i obre un espai oceànic entre ell i el central. Ho detecta perfectament Javi Hernández, que es desmarca justament en aquest espai. La passada que li fa Roger Hinojo és meravellosa. La centrada de Javi també puntual per connectar amb l'arribada de Roberto Fernández, que defineix molt bé.
4: I m'han dit de moment avui molt malament que havia arribat com a un dels millors homes del Lilla la temporada passada al central i de moment en el seu debut amb el Llevant doncs no està fent-ho massa bé.
2: I la gran sorpresa, el que dèiem, Sergi, hauria de ser un partit senzill de guanyar. També és cert que si seguim d'aquesta manera així es podrà complir, però la gran sorpresa per mi d'aquest partit és sent Javi Hernández, que m'està encantant.
0: Sí, a mi també, Dani, sí. De fet, és un altre d'aquests joves que li ha anat molt bé l'any de sessió i és un jove amb moltes capacitats i amb molt bon tracte de la pilota. Compte que torna a atacar l'Espanyol per la banda esquerra, la centrada a la frontal, Javi Hernández, fora la pilota de Roger Hinojo, que ha servit en safata a la frontal de l'àrea perquè Javi Hernández fes la rematada a porteria, l'ha volgut col·locar tant que li ha marxat desviada per sobre del travesser.
1: Javi Hernández molt bé, però la primera part que està fent Roger Hinojo és de matrícula d'honor. És a dir, ho està fent tot perfecte.
3: La temporada passada, Javi Hernández va marcar 7 gols amb el Mirandés.
0: Sí, va fer molt bona temporada, i això que em sembla que Javi Hernández va arribar al Mirandés al gener, si no m'equivoco. Ara ho dic de memòria, però diria que va arribar al gener i en pocs mesos va fer molt bona temporada. Ara tindrà un out el Llevant a la seva zona defensiva, a la banda esquerra. La gent s'ha engrescat, s'ha animat després del segon gol. Serveix en aquest out Manu Sánchez, la recupera l'Espanyol, la té en defensa Unai Núñez, cap a Hinojo. Hinojo enrere, cap a Dimitrovic. Som ja a les acaballes de la primera part. 43, gairebé 44 de la primera part. Guanya l'Espanyol 2-0.
9: Descansa Montilivi amb aquest Girona 0, Leganés 0. Una bona primera meitat del Girona. Ha tingut dues bones oportunitats Brian Hill, no les ha aprofitat. Hi ha hagut un gol anul·lat a Arnau. Superior al Girona, però el futbol guanya qui marca.
3: Sí, va arribar Javi Hernández al mes de gener al Mirandés.
0: Sí, no?
3: Sí, sí.
0: Ara hi ha hagut una pilota, una falta que li han assenyalat a l'Espanyol. Servirà el Llevant a la banda dreta de la seva zona defensiva.
2: Sònia, quina temperatura fa? Perquè la sensació per les imatges és que els jugadors estan amb les samarretes xopes.
4: Home, la xafogó. Fota
0: una xafogó.
3: Doncs sí, fa molta calor, 31 graus.
0: Uah, sí, clar. Sí. I estem, vaja, jo a la cabina estic suant. no sé, vosaltres, Sònia, Dani, però...
2: No, jo, nosaltres aquí amb l'Oriol no.
4: Estem bastant fresquets.
2: No, sí, no et diré la temperatura perquè et faré ràbia.
4: Ja, 24 i escaig.
3: Mira, la sensació tèrmica a Cornellà és de 34 graus.
4: Corredors.
0: Sí, sí.
3: I això que no fa sol, perquè està més aviat ennubulat.
0: Compte que ataca llevant per la banda esquerra. La té Paco Cortés. Davant d'ell, Omar. Paco Cortés se'n va d'Omar, va per terra i hi haurà falta. Doncs no l'ha assenyalat l'àrbitre. A mi m'havia semblat falta d'Omar a Paco Cortés. L'àrbitre no l'ha assenyalat. L'havia deixat clavat, eh? Li ha fet una finta i l'havia deixat clavat al lateral de l'àrea. Si veieu la repetició, a veure què us sembla a vosaltres.
4: No podria haver xiulat.
0: Bé, la torre tenia el llevant. Som a punt d'arribar al 45.
1: I absolutament res.
0: No, eh? Val.
1: Absolutament res.
0: Ara sí, ara assenyala una falta favorable al llevant. Falta de Riedel.
3: 5 minuts d'afegit.
0: A Ivan Romero, al mig del camp. Doncs mira, s'hauran d'afegir 5 minuts.
3: Han canviat el marcador electrònic i ara és una pila.
0: Una?
3: Una bateria, una... És a dir, té forma de pila.
0: Ah, sí, d'una pila de...
3: D'una sí, sí. Pila, sí, sí.
0: Ah, molt bé.
9: És general perquè a Montilivi també, eh? O sigui, sí? És una marca que patrocinarà...
3: Exacte, és que sí, no he volgut sí, dir sí. La marca, però sí, sí.
4: Val. Aquell conill, no?
9: Aquelles sí. Piles que duren
3: sí.
9: Molt.
3: Sí, sí. I duren.
4: Molt bé.
9: I duren.
0: A veure, que tindrà aquesta falta al llevant. A prop de la pilota, una falta per ser penjada a l'interior de l'àrea. Víctor García a prop, també Ola Sagasti. Aviam si... L'Espanyol defensa bé aquesta acció pilota aturada de l'equip valencià cap a la pilota Ola Sagasti, la posa al punt de penal, la treu l'Espanyol en segona instància, Calatrava cap al mig del camp. Cercle central. Ola Sagasti, novament pilota llarga a la punta esquerra, la talla molt bé amb el cap Omar. Controla Dolan enrere, Riedel interior de l'àrea, pressiona Ivan Romero. Riedel no vol complicar-se la vida, la cedeix enrere cap a Dimitrovic i Dimitrovic a la banda esquerra combina amb Roger Hinojo.
9: I duren.
0: I que li duri la pilota a l'Espanyol en aquest tram final de la primera part. I serà una primera part que per futbol no haurà estat res de l'altre món, però per resultat immillorable, eh?
2: Ja ho haguéssim signat abans de començar el partit, aquesta primera part, amb aquest resultat.
0: Oi tant. Sí, sí, mira, pilota que rep Javi Hernández. Fa mitja volta, avança, condueix. Encara Javi Hernández la dona a la banda esquerra. Compte que és Calatrava entre l'àrea, encara que la trava s'ha d'aturar. Pitira enrere. Urco. Expósito. Combina l'Espanyol en el mig del camp, zona de tres quarts. Calatrava per Expósito, que xuta. Fora. Molt desviat el xut del de Cubelles. Serà servei de porteria per Ryan. Adrià llevant. Ara m'hi fixo, Sònia, que la zona visitant pot ser que hi hagi bastanta
3: moltíssima
0: gent.
3: Moltíssima no... gent, bastanta no. Està plena de gom a gom, la zona visitant de seguidors de llevant.
0: Sí, sí.
3: Ves que és un desplaçament molt fàcil.
0: Sí.
3: I si estàs de vacances, doncs mira, vens a Barcelona,
10: sí, però la
3: passes el dia...
10: Sí,
3: per la
10: gravetat també s'hi veien, gent amb la samarreta sí. Del llevant.
3: Passes doncs... el dia a Barcelona i veus...
2: Doncs espera't diumenge vinent.
3: Uf!
0: Sí,
3: dissabte,
0: sí.
3: Vols dir.
2: Dissabte, perdó.
3: Dissabte
2: a dos quarts de deu.
4: Dissabte hi ha un plat fort que és el partit entre l'Espanyol i el Real Madrid, evident, sí, que és sí. un dels plats forts.
0: Compte que perd una pilota al llevant quan sortia jugant. La recupera Dolan s'ha embolicat, ha acabat fent falta l'anglès, s'ha embolicat i li ha acabat fent falta, diria que Adela. Sí,
3: s'ha emprenyat Manolo González amb Dolan.
0: S'han consumit ja 3 minuts dels 5 que s'han de jugar, de temps afegit.
1: És que aquí potser li podia donar a Roberto que l'aguantés una mica i desmarcar-se, buscar la paret en lloc de l'acció individual, Dolan.
0: La juga a la banda esquerra, Manu Sánchez enrere, cap a Mandí, pressiona Dolan, torna a fer falta Dolan, era Adela, falta de Dolan a Adela. Servirà el llevant aquesta falta molt a prop de la divisòria. A punt d'arribar al 49. Guanya l'Espanyol 2-0 amb un doblet de Roberto. Que si la temporada passada va fer 7 gols, avui, en 45 minuts, ja n'ha fet un parell, tu. I qui sap si no acaba amb un hat-trick.
3: Mira.
0: Haurem de refrescar les dades dels últims jugadors que han fet hat-tricks.
2: Ara mateix, Pichichi de la Lliga.
0: Sí. No hi ha cap jugador que hagi fet 2 gols fins ara?
4: No.
0: No, eh? Juga l'Espanyol. Expósito, zona defensiva. Urco. Expósito cap a Calatrava, que està molt sol al mig del camp, té espai per davant, encara que Calatrava l'obre a la banda dreta, espera la incorporació d'Omar. Omar la torna a Calatrava, porta del vèrtex a l'àrea, Calatrava enrere per Urco. Urco torna a fer obertura a la banda dreta, Omar la penja al segon pal, la treu amb el cap Víctor García, era Nacho Pérez, perdó, Nacho Pérez.
1: La primera part l'Espanyol està acabant bé. Ara, per exemple, aquesta sortida, la passada dins d'Edu Expósito ha sigut molt bona, amb Calatrava, que des de la dreta ha anat a buscar aquesta pilota a la zona de l'interior i ja ets a camp contrari. Ara, més facilitat i més clarividència l'Espanyol per sortir.
0: Doncs mira, en 10 segons arribarem al 50 de la primera part. La pilota ara la té el Llevant. Ara hi ha una falta de Javi Hernández, que potser veurà la groga. No. La falta de Javi Hernández d'Oriol Rey, que l'ha enganxat pel darrere sense opció de jugar la pilota, però ara l'àrbitre assenyala el camí de bastidors. Final de la primera part a Cornellà al Prat. Aplaudiments de la gent perquè l'Espanyol guanya 2-0. Ha marcat al minut 5 Roberto Fernández i ha tornat a marcar Roberto Fernández al minut 40. Guanya l'equip de Manolo, 2-0 davant de Llevant.
3: Manolo González el primer a entrar al túnel de vestidors, la resta hi van lentament, els últims com sempre, els àrbitres sense més incidents.
4: Bé, doncs una primera part en què l'Espanyol s'ha imposat per 2-0 i el més important és que no ha patit gens en defensa per mantenir la seva porteria a 0 davant d'un Llevant estèril. Ballart, està passant el que reclamaves, un partit que es guanyi de manera fàcil.
2: Sí, un partit que el Llevant et dona peu a que puguis tenir un partit senzill, a poder gaudir d'aquesta estrena en aquesta lliga i que et puguis arribar a agradar. Només falta, com deia la Sara, aquest punt de pausa en el moment de les transicions per amb aquesta segona part encara poder ampliar més el marcador.
4: Sara, què t'ha agradat de l'Espanyol en aquesta primera part?
7: Doncs mira, m'ha agradat com ha començat el partit i com ha tancat la primera part, que és quan han arribat els gols. La pausa de la que parlava ara el Ballar no vol dir que l'Espanyol hagi de fer jugades de 2 minuts o fer moltes passades, no, vol dir que ha de tenir la paciència per fer la passada en el moment indicat, i així ha arribat el segon gol, el segon de Roberto, amb la passada de Javier Hernández, que jo crec que li ha donat una mica de tranquil·litat a l'Espanyol quan el Llevant més estava acostant-se a la porteria de Dimitrovic.
4: Maiola, canviaries alguna cosa en aquesta segona part o mantenim aquest pla de ruta?
1: No, ara mateix no. Ara mateix l'Espanyol ha acabat bé. Per mi els millors minuts han sigut aquests últims. Després de 2-0 que ha fet mal al Llevant, és quan més i millor ha tingut la pilota a l'Espanyol i ha pogut contactar dins amb Javi Hernández, amb Calatrava, que ha sigut més participatiu en aquests últims minuts. A mi m'ha agradat molt la primera part de Roger Hinojo, m'ha semblat fantàstica, i també el que hem vist de Javi Hernández, sobretot.
4: Bé, doncs el descans va molt bé les coses en aquest debut a la Lliga de l'Espanyol. L'Espanyol 2, ja van 0. Tornarem a la segona part a Cornellà. Aneu a hidratar-vos. Pausa d'hidratació per en Sergi, la Sònia i també en Batxiller a l'estadi de Cornellà. De seguida tornarem, com també tornarem de seguida a Montilivi per veure el començament de la segona part d'aquest Girona 0, Leganés 0. 4 minuts i arribarem a les 8 de vespre. Gemma Bonet, que destaquem ara mateix a les notícies.
11: Bona tarda. Doncs mira que el Col·legi de Metges de Ceuta ha contradit la ministra de Sanitat i alerta que hi ha 10.000 migrants sense cap seguiment mèdic a Ceuta i qualifiquen la situació de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer. Els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat la UME en aquesta zona. Ha enviat especial a Ceuta Àlex Giral Robert.
12: L'executiu espanyol admet que hi ha una crisi humanitària a Ceuta, però no una de sanitària. La ministra del RAM, Mònica García, s'ha escudat en elements com que en cap moment s'ha deixat d'atendre ningú, que no s'ha demanat al personal que està de vacances que torni i que la meitat de llits de l'hospital de la ciutat estan lliures. Ara bé, sap que si la corda no s'ha trencat és pel sobreesforç dels professionals. En canvi, els treballadors del sector no fan la mateixa lectura de la situació. Pel president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, l'alerta sanitària als carrers és real.
13: 10.000 personas hacinadas sin salubridad, sin higiene. ¿Cuál es su estado de salud? Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de logería epidemiológica.
12: Declaracions a 3CAT Info, on també ha demanat posar el focus en la fatiga del personal després de més de 2 setmanes treballant al límit i no tant en les dades. L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de l'inici de la crisi.
11: Els efectius que treballen en l'extinció de l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca Mallorca destaquen que el descens de la temperatura i la disminució de la intensitat del vent els permeten ser ara més optimistes. Tot i això, el foc continua fora de control i preocupa sobretot el costat que avança cap a la penya Oroel, a tocar de Jaca. Francho Asso és el director d'Extinció.
14: Tenemos que ser muy prudentes con la situación que tenemos en estos momentos. No descartamos ningún escenario dentro de la evolución del incendio en esa zona y bueno, tenemos que seguir trabajando. Estamos poniendo todos los medios disponibles en esas zonas que tenemos mayor preocupación.
11: Doncs precisament a Grècia hi ha hagut almenys 2 morts i 4 ferits en un incendi que ha començat avui a l'illa de Salamina. Un segon foc s'escampa també amb rapidesa per una zona de l'illa, uns 15 quilòmetres d'Atenes. Uns 250 bombers treballen en les tasques d'extinció amb mig centenar de vehicles i assistits amb 10 avionetes i 8 helicòpters. El Regne Unit, també en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis cremant, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha promès més recursos pels bombers.
15: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
11: Encara a la plana internacional, països de l'Orient Mitjà acusen Israel de posar obstacles per la pau a Gaza. En un comunicat conjunt, firmat entre d'altres pels mediadors d'Egipte i Qatar,

0: Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
1: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
2: Et veig una mica inquiet aquests dies.
3: Ara qui viu com solíem viure?
1: Perquè tot un món s'acaba.
3: La casa, el servei.
2: Quants en veus fora, doncs?
3: Uns quants.
2: Ai, senyor.
1: Downton Abbey, última temporada. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: M'expliques un conte, papa?
5: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
6: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: Torna de Lliga. Torna al Tot Gira.
8: Vinga, a les 8 i 2, abans de començar a viure la segona part del Girona-Leganés, que serà el partit que començarà abans. Tornem fins a Basilea. Joan Fito, bona tarda.
9: Què tal, Oriol? Bona tarda.
8: A punt de caure ja un nou fitxatge pel Barça, aquests que s'ha estat coent a les últimes hores i últims dies?
9: Sí, el de Joao Cancelo, que tornarà al Barça, serà la tercera etapa de Cancelo i, a més, ho farà amb la carta de llibertat. S'ha desvinculat Cancelo de l'Al Hilal, conjunt amb el qual tenia contracte, i és imminent que sigui nou jugador del Barça. Si no és les pròximes hores, serà avui o demà. Cancelo, 23 partits l'any passat, titularíssim per Hansi Flick, que tornarà al Barça. Per tant, ja té el seu lateral esquerre, també el seu lateral dret, Hansi Flick, de cara a la pròxima temporada.
8: Perfecte. Cancelo, que ha d'arribar ja com a nou jugador del Barça les properes hores i tornar-se a incorporar a la disciplina de Hansi Flick, que avui ha vist com el Barça guanyar per 2-5 al camp del Basilea, amb jugadors que han estat importants, amb Adeyemi, que avui ha aconseguit el seu primer gol com a blaugrana.
9: Sí, un Adeyemi que ha jugat pràcticament 80 minuts, bons minuts d'Adeyemi, ha fet el primer gol del Barça a la primera part. Qui també ha jugat 80 minuts, de fet han marxat junts Adeyemi i Aspart del terreny de joc, és Xavi Aspart. Un Xavi Aspart que al final del partit, en declaracions a Barça Media, deia que estava molt content de ser amb el primer equip i parlava una mica de la posició. Avui Xavi Aspart ha jugat d'interior.
10: És un somni, però bueno, treballant cada dia, perquè al final l'exigència aquí pues, és màxima i crec que és important no desconcentrar-se i res, crec que pues, treballant cada dia al final t'ajuda pues, a donar el màxim i poder demostrar els partits al teu joc.
8: Xavi Espar, una de les sorpreses d'aquesta pretemporada. Deixem en Fito que vagi a fer humors, que vagi a sopar una miqueta a partir de les 11 al Club de la Mitjanit. Més informació sobre el Barça, aquesta última hora de Cancelo, i a veure si hi ha algun altre fitxatge que evoluciona, com per exemple el de Rodri. Fins ara, Fito, gràcies.
9: Fins ara.
8: Passen 3 minuts de les 8 de la vespre. Amb aquest ximpum tornem cap a Montilivi, on és a punt de començar la segona part del partit entre el Girona i el Leganés, que s'ha acabat amb empat a 0, amb un regust de força bo de boca, tot i no guanyar en aquesta primera part. És així Solà, Susi i també a Xevi, una primera part acceptable del Girona, tot i que no s'ha pogut augmentar, o no augmentar, sinó decantar cap a conjunt gironí pel que fa al marcador.
11: És així, bona primera meitat del Girona, l'únic que li ha faltat Susi és el gol.
12: Doncs sí, a mi m'han semblat uns bons minuts, molt millor que el que havíem vist tota aquesta pretemporada, que ja us he dit que no serveix de res per prendre mostres de com anirà la temporada. Els fitxatges molt bé, Dauda, que ha sigut la gran novetat, segurament ha sortit per fixar centrals, perquè juga amb 5 darrere el Leganés. Ara bé, amb la pilota als peus ha tingut un parell d'oportunitats que la veritat és que no se n'han sortit massa bé. Si tingués el Girona un nou, potser amb unes característiques una mica millors tècnicament, ara mateix estaríem guanyant.
11: De fet, el té, perquè des de la banqueta ha anat, i el que és un escàndol és el que hi ha a la llotja amb jugadors com Van de Beek, Sigankov, Pichur, vaja...
13: Unahi, mira, ara està dret aquí mirant-s'ho.
11: Minsu també, molt bona primera meitat de Minsu. A mi també m'ha agradat Ivan Morante. Ha començat la segona meitat. Té la pilota Àlex Moreno, falta un gol perquè el Girona pugui debutar amb victòria a la segona divisió. Aquesta segona divisió que diguem que és molt llarga, la setmana que ve, divendres a Còrdoba, que per cert el Còrdoba ha jugat avui, no?
12: Estava jugant, em sembla, o estava 2-2, anava,
8: ara,
12: amb el Burgos,
8: ara
12: crec mirem. Que amb el Burgos.
11: La pilota no ha vist el camp al Leganés, i posa la cama Ivan Morante, se n'acaba enduent la pilota el jugador de l'equip madrileny, 37 segons de la primera meitat, la té l'equip madrileny, que ha tingut molt poca presència en atac, Gazzaniga amb prou feines a tocar la pilota amb la

0: Mans. Primer minut de joc, Girona 0, Leganés 0.
1: Al descans, Burgos 2, Córdoba 2.
0: Juga el Leganés en el mig del camp. Amb poca profunditat, l'equip que entrena Rubén Alves. Ignasi Miquel, pilota llarga, talla amb el cap Àlex Moreno, endarrereix cap a Gazzaniga, evita que la pilota surti per línia de fons. Els pocs aficionats de Leganés que hi ha, que n'hi deu haver, Xavi, una
2: els vintena. Compto un segon, espera't. 6, 8, 10, 12, 14, 16...
3: I a tot això, la primera aturada de Gazzaniga. Sí. A una passada de company seu.
2: He comptat 27, 28 aficionats.
0: La pilota per Kemcha, i posa la cama venint des de darrere Fran Beltrán, la rebutja malament Francesc, no hi pot arribar i Brian Hill, au favorable al Leganés al primer minut i mig de la segona meitat. Amb tranquil·litat hi va Tejero, l'ex del Saragossa.
2: Surten a escalfar jugadors del Girona i, vaja, és sorprenent, però alguna cosa deu passar, no hi és Benat entre els jugadors que surten. Veig que hi ha Bel Ruiz, que hi ha Asprilla, que hi ha Justin, que hi ha Ethan i que hi ha Las.
0: En segon sembla, amb el tema Benat, ha tingut algun problema físic i tot i que es considera que podia haver jugat, doncs en principi és a la banqueta i, com diu en Xavi, no t'escompa.
1: Benat farà les maletes si arriba una bona oferta o no
0: n'arribarà? Si arriba Oriol ja saps una bona oferta, aquí pot marxar fins i tot
2: a
1: l'apuntador.
0: Exacte, sí. Exacte. Però vaja, en principi es creia que Benat seguiria perquè era un davanter que havia acabat d'arribar, que es havia fet una oferta, una bona transacció per ell, que el Girona el tenia a les seves files i que el volia de cara a la temporada que ve, però i que en principi hi havia un acord perquè continués o que continuarà segur és Fran Beltrán, també Brian Hill, Abel, per aquests jugadors no s'ha de patir que marxin. Bé, en el cas de la Susi, per exemple, si marxés Brian Hill, segurament no patiria
3: jo
0: gaire.
3: Jo vull que marxi Asprilla.
0: Però Asprilla sí, ja no es compta. Compte la sortida de Gazzaniga, s'ha equivocat, la torna a tenir el Leganés al mig del camp, des de molt lluny, gol! Gol del Leganés.
2: Naïm.
0: Acaba de fer un golaç Naïm des de casa seva. Gazzaniga havia sortit gairebé fora de l'àrea, no estava ben situat a sota la porteria i Naïm, des de molt i molt lluny, ha fet un golaç. Doncs Gazzaniga, que toca poques pilotes, però en aquest cas ara m'explicareu si és molta o poca responsabilitat del porter del Girona. 3 de la segona meitat, marca Naïm, marca Leganés, Girona 0, Leganés 1.
2: S'ha quedat glaçat Montilivi, hi ha hagut algun xiulet, jo crec que dedicat al porter argentí del Girona. Ha hagut de sortir Quique Álvarez, l'entrenador, des de la banqueta per animar els seus companys, que ara estan parlant entre ells. També Fran Beltrán, veig que és que parla amb els seus companys i els fa allò d'ànims amunt, mentre encara ho està celebrant els jugadors del Leganés.
3: Crec que és el primer xut entre els tres pals del Leganés.
2: Sí.
3: I ha entrat per tota l'escaire.
1: Ara, quan veiem la repetició, veurem si Gazzaniga hi té poc, molt o res a veure.
0: Home, el xut és molt bo, però...
3: És un xut potent, veient la repetició aquí, aquí al darrere. Jo crec que té poca culpa Gazzaniga.
1: Sí, el gol és un gol brutal. A l'escaire dret de la porteria de Gazzaniga, que, evidentment, amb la canonada del jugador del Leganés en aquesta ocasió, poca cosa hi pot
0: fer. Potser té més responsabilitat, aviam, refresca amb la jugada, en el rebuig
1: quan
0: que fa, no?
1: Quan es perd la pilota, sí.
0: Exacte. Que estan revisant alguna cosa.
2: Sí. No, fins i tot ho estan demanant alguns jugadors. Li demana Brian, el quart àrbitre, per
0: gol,
2: què?
0: Gol. Acaba de confirmar el gol. 4 i mig de la segona meitat, el Girona, que havia fet una bona primera part, perd a Montilivi, ha començat la segona meitat, gol del Leganés, Girona 0, Leganés 1.
1: Això és la segona divisió, és això, ja ho va advertir Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, que podrien passar a coses. 5 de la segona part, el Girona veu com la primera de canvis rep la primera plantofada a la segona divisió, Girona 0, Leganés 1. Hi ha algú que escalfi a la banqueta, Xavi, des de la teva posició?
2: Sí, te'ls torno a dir, Abel Ruiz, Asprilla, Las Cruma, Justin i Ethan.
1: Bé, doncs veurem si Abel i companyia són capaços de
0: faci una mica de... El que no escalfa tampoc és
1: Estuani. Sí, Estuani no escalfa. A veure si canvia la inèrcia en aquest tram de la segona part. El Girona està perdent. Mentrestant, a Cornellà, a punt de començar la segona part de l'Espanyol 2, Llevant 0. Veieu des de la vostra posició, Sergi i Sònia, que hi hagi algun canvi en algun dels dos equips?
4: Hi haurà dos canvis. Per part del Llevant entraran dos jugadors. Marxarà amb el número 10, Carlos Álvarez, i entrarà el número 18, que ara et diré qui és, i entra Eta Young i marxa amb el número 27.
1: Paco Cortés.
4: Això, Paco Cortés.
5: I el dorsal 18 que acaba d'entrar...
4: És que no el veig a la convocatòria.
5: No, és curiós perquè...
1: És Bardelli, Bardelli.
4: Ah, Bardelli. Doncs,
5: aquest noi... No ens l'han passat a l'acte de partit.
4: No ens l'han passat i, a més, Bardelli no estava...
5: No estava inscrit.
4: No estava inscrit, o... si no l'han inscrit a última hora.
5: Ostres, pot passar que l'hagin inscrit durant el partit?
1: Mira, ara ho mirarem perquè avui havien inscrit a un parell de jugadors avui, Mandy i Tunde...
5: Sí.
1: I ara anem a mirar...
5: Perquè però, a la
4: fitxa del partit,
5: partit no hi era.
4: Però
6: durant el partit és que estaríem parlant d'una situació...
4: Seria, sí,
6: és a dir,
4: seria molt anòmal, no?
6: Rocambolesca, perquè tu entregues les fitxes abans de començar el partit.
1: Sí, està inscrit. I també Manu Sánchez, són jugadors que s'han acabat inscrivint després de Tunde i Mandy, que eren els que fins al migdia, fins a primera hora de la tarda, estaven inscrits.
5: Doncs els han inscrit a ultimíssima hora abans del partit, segurament.
4: Perquè la fitxa de partit de la Lliga no apareix.
1: Bardelli i Sánchez inscrits després de Tunde i Mandy, que jo li he dit a en Sergi, mira, aquests que no estaven inscrits a última hora sí, doncs
5: sí.
1: Un parell més.
6: Bardelli és un centrecampista francès que el seu entrenador Luis Castro coneix del Dunkerque. El va entrenar i estic convençut que l'ha demanat.
1: Vinga, doncs va, comença la segona part a Cornellà. De moment, Espanyol 2, Llevant 0. Sergi.
5: Sí, la pilota la té Llevant, eh? Justament la toca Bardelli. No s'ha entès. És out favorable al Llevant. No, és out favorable a l'Espanyol. Out favorable a l'Espanyol en els primers compassos de la segona part del partit. A Cornellà al Prat, en el debut de l'Espanyol a la Lliga. Contra Llevant, el resultat és... Molt bo, 2-0 guanya l'equip de Manolo amb dos gols de Roberto Fernández a la primera part. Toca Dolan de primeres cap a Javi Hernández, que avança per la banda esquerra, s'acosta al vèrtex, fa la centrada a l'interior de l'àrea, topa l'esquena de Dela, és banda. Out favorable a l'Espanyol a la punta esquerra del seu atac. Servirà Hinojo. Aquest out lateral... Veurem si ho fan llarg i posa la pilota a l'interior de l'àrea. Ah, ho fa així, però no li ha sortit bé i refusa la defensa de Llevant. El refús, però, va directament fora del terreny de joc. Torna a ser out favorable a l'Espanyol, just davant de la banqueta de Manolo González. Hinojo enrere cap a Unai Núñez. Riedel, que cedeixa pel porter cap a Dimitrovic. Puntada llarga del serbi, més enllà del mig del camp. A veure si la pot descarregar Roberto. La descarrega Roberto. Bé, cap a Calatrava. Obertura a la banda esquerra. Dolan entra a l'àrea. Encara Dolan fa un retall. Pilota enrere. Calatrava no hi ha arribat. La treu al Llevant. Quina llàstima. Compte que ara hi ha una falta, hi ha un xut des de la frontal que ha acabat al fons de la porteria del Llevant, però no, la jugada que ha estat invalidada per una falta prèvia de l'Espanyol a un jugador del Llevant.
1: Bé, l'Espanyol comença de moment amb el mateix domini amb el qual s'ha acabat la primera part, l'Espanyol 2 Llevant 0-3 de la segona part, continua perdent el Girona contra el Leganés 0-1 al 9 de la segona, i entra Marc Andrés a l'estudi perquè estàs pendent de l'Europeu de natació, ja ho direm bé. Què ha passat pel que fa als catalans?
7: Doncs mira, ara està a punt de negar-se...
5: Compte que l'Espanyol pot fer el tercer! Una errada de Ryan! És Dolan, interior de l'àrea! Fa un retall, xuta! Fora! El xut de Dolan amb rosca! El pal esquerre de Ryan, que s'havia equivocat en una sessió! El mateix Dolan ha recuperat la pilota i finalment serà servei de porteria pel Llevant.
1: Molt clara aquesta per Dolan, que hauria pogut ser el 3-0, el que dèiem, amb Marc Andrés pendent de l'Europeu de Natació.
7: Sí, perquè ara tot just és a punt de començar la final del 4% estils, on el combinat espanyol té tres catalans, Nil Cadavall de Barcelona, Isaac Fernández de Pineda de Mar, Luca Huc de Sitges i també Ivan Martínez del Club Natació Barcelona. A priori no hauria de fer medalla l'equip espanyol, però... veurem com avança aquesta prova on la piscina de París està ja vibrant perquè, per exemple, participa amb els francesos Léon Marchand.
1: El mirarem de reull, aquesta final del 4%. Ballar, ha estat a punt de fer l'Espanyol el tercer amb una gran pressió de Roberto, eh?
8: Com sempre, ja saps que Roberto en aquest sentit és un tro, és un jugador, un davanter centre de físic pur que no deixa mai cap pilota per perduda. I llàstima amb la falta anterior perquè... Javier Hernández ha fet un golaç espectacular tot i que venia precedit d'una falta anterior.
5: Ara hi ha un mal control d'un jugador del Llevant a la banda esquerra, era Manu Sánchez. Se li ha escapat la pilota i és banda per l'Espanyol. Camp propi, a la banda dreta de la seva zona defensiva. Tenim assistència, Sònia?
4: Sí, l'assistència d'avui, atenció, perquè no està gens malament, eh? 28.050 espectadors. Home, a Cornellà al Prat.
5: Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do. Per bé que és un partit, el primer partit, meitat de vacances per molta gent, però és una assistència perfectament vàlida de la temporada passada.
4: Sí, sí. De fet, l'Espanyol ja té aquesta temporada, de moment en aquest inici de Lliga, 30.568 abonats, i de moment té aturada la inscripció a nous abonats esperant que es regularitzin els primers partits de Lliga.
5: Molt bé, sí, sí, són xifres molt bones.
1: Està molt bé aquesta xifra, tenint en compte que aquest 16 d'agost gairebé 30.000 espectadors a Cornellà i els 10.000 de Montilivi. A banda de patir, estan veient com el Girona Solà intenta el gol de l'empat?
0: Sí, ha tingut alguna aproximació. Ara Arnau prova, centra cap al segon pal, pot rematar amb dificultat Júnior, cap al punt de penal després d'una centrada del capità del Girona. Pressiona bé el Girona, com havia fet a la primera meitat, perquè em sembla que tothom absolutament estarà d'acord que el resultat és absolutament injust. 57 de la segona meitat, gairebé el primer quart d'hora. Canvi al Girona, Girona 0, Leganés 1.
2: Canvi ofensiu, perquè entrarà Abel Ruiz per Ivan Martín. Per tant, jugarà amb Dauda i Abel Ruiz, Quique Álvarez.
5: A Cornellà al Prat hi ha hagut una falta de Javi Hernández. Serveix des de la frontal de l'àrea al Llevant, des de la seva pròpia àrea. En els primers minuts continua el 2-0 per l'equip de Manolo González.
4: Manolo González, que espera, després de l'aturada, poder incorporar ja en el dia a dia a Javi Puado.
5: Home, bona aquesta, Sònia. És una... Vaja, un jugador que esperem amb candeletes. Fa molts mesos que està lesionat i s'espera. Ell mateix ho va dir ahir, em sembla.
4: Sí,
5: eh?
4: Sí, sí. I recordem també que Quique García va ser operat el dia 5 d'agost i que estarà entre 4 i 6 mesos de baixa. Per tant, aquesta és una baixa de llarga durada.
1: Perquè el pobre
5: compte a l'interior de l'àrea, Javi Hernández. Ryan li ha tret la pilota quan Javi li feia el retall. Ryan li ha tret la pilota dels peus a Javi Hernández quan ja
6: bé,
5: pràcticament
6: Cala,
5: quedava sol.
6: Molt bé, Cala, que és qui recupera la pilota i després, amb una agilitat mental extraordinària, fa aquesta passada amb globus que supera tota la defensa del Llevant per combinar amb Javi.
1: Dèiem que el pobre Puado va caure després de redebutar, no?, de la seva lesió.
5: Sí.
4: Doncs sí, justament sí. Va lesionar-se aquí a... Ah, no, va lesionar-se al camp del Llevant, sí. Justament.
5: Sí, sí.
4: És a dir... Es va lesionar davant al Llevant, però al Ciutat de València.
5: Allà va ser on va acabar de caure definitivament, per entendre's.
4: Sí, sí.
5: Al camp del Llevant, sí, sí.
9: Molt bé l'Espanyol a l'inici d'aquesta segona part. Sí. Important sortir amb aquesta pressió, dificultar la sortida de la pilota del Llevant, recuperant en metres molt a prop de la porteria de rival, perquè un gol del Llevant entra en els dubtes, queden molts minuts i de més, i tornes a tenir el control del partit com està tenint l'Espanyol.
6: Exacte, Sara, de fet, els millors minuts de l'Espanyol han sigut els últims de la primera part i els primers d'aquesta segona.
5: Javi Hernández, interior de l'àrea, però provar el xut, li han pres la pilota per darrere, quina llàstima. Fet una bona jugada Dolan, a la punta esquerra, li ha cedit la pilota a Javi Hernández, torna a atacar l'Espanyol, ara Dolan no li ha sortit bé a la centrada.
6: La idea era boníssima, de Javi,
5: perquè
6: ha girat molt ràpid i després ja amb l'exterior s'ha allargat una mica la pilota per tenir l'angle i buscar pel llarg, però li ha vingut un defensa per darrere i li ha virlat. La idea era boníssima.
5: Sí, molt, molt. Jo tinc la sensació que la gent s'ho està passant bé. És a dir, que per bé que en la primera part doncs, hi ha hagut estones que, no, bé, que l'equip no t'ha acabat de convèncer, en general el 2-0, els gols, aquest inici de la segona part,
9: sí, és que
5: els nanos,
9: Sergi,
5: joves... No?
9: Moltes vegades les primeres jornades de Lliga són com una extensió de la pretemporada, no? Que els equips no arriben bé físicament, les plantilles poden canviar moltíssim, no sembla un partit de primera jornada.
1: Però jo en Ballar tampoc el veig gaire confoi. No sé si encara estàs de vacances, han anat bé les vacances o...
8: Per què ho dius això?
1: Perquè el veig com aquí, com mig clapat.
4: Està una mica moix, jo també ho he notat. Jo també ho he notat.
8: Saps què passa?
1: Del chill.
8: No, el diré que ha succeït i que m'ha enfadat molt per part de l'Espanyol, sobretot de l'entorn. que la gent ha estat molt crítica tot aquest estiu.
5: És veritat, Dani.
8: Sí. Amb Monchi, amb Manolo...
5: Jo tampoc no ho he entès, això.
8: Jo no ho entenc, de veritat, la gent que ens pensem.
4: Sí, però tu que la temporada passada et va costar molt perdre l'optimisme i estaves tan content sempre i ens transmeties aquella alegria, avui trobo que estàs amb el to una mica baixet.
1: Està relaxant, de vacances.
9: Està de pretemporada.
8: Sí. Recordeu que...
4: Necessitem la teva alegria, Ballar.
8: Sonia, recorda que guanyar per 2 gols... És avorrit. Jo m'avorreixo un partit així.
1: Al Girona ja li agradaria estar guanyant de 2 gols, que està perdent a casa amb el Leganés, no?
0: Fins i tot un. Exacte. Compte el xut, la pilota al travesser des d'altra vegada al mig del camp, un xut des de molt lluny, que ha estat a punt de sorprendre altre cop Gazzaniga, amb un Girona que és veritat que ho està fent el tot.
1: Carai,
0: per aconseguir la victòria. Ara ho prova Arnau, aviam aquest contracop, supera el jugador del Leganés, a la dreta està obert Brian Hill, Arnau se'n vol anar cap a l'esquerra, la demana Ivan Morante, a la punta esquerra la rematada ja Bel, Ivan Morante penja per baix, la rebutja la defensa del Leganés, la torna a recuperar Francesc, hi ha un rebot contracop de l'equip madrileny, 16 i mig de la segona meitat, està molt sol el jugador Unax del Leganés, el xut des de lluny a les mans de Gazzaniga. Jo cada vegada que arriba l'equip contrari a la porteria et porten el Macusic i pres un patí amb Gazzaniga.
3: És que aquesta segona oportunitat del Leganés crec que sí, podia haver fet alguna cosa més amb Gazzaniga, ha anat al pal.
0: Xuteu que el porter no està fi.
3: Sí, sí, i aquesta darrera oportunitat ha xutat fluixet el jugador Unax del Leganés, però Gazzaniga tampoc ha donat aquella sensació de seguretat que ens agradaria.
0: 17 de la segona meitat, el Girona que ho prova, de moment però Girona 0, Leganés 1.
5: A Cornellà al Prat som ja l'11 de la segona part del partit, guanya 2-0 l'Espanyol amb els 2 gols de Roberto. Tinc la sensació, no sé si esteu d'acord, que aquest cop de la pilota a la frontal de l'àrea per Roberto, la controla amb el pit, encara Roberto la deixa enrere, és que la trava, que xuta a les mans de Ryan, a les mans de Ryan des del balcó de l'àrea d'Àlex Calatrava. Bon xut, llàstima que li ha faltat una mica de potència i de col·locació
6: sobretot, sí. Sortint massa centrat. No sé si anaves a dir que tens la sensació que l'Espanyol està jugant molt bé o que són els millors minuts.
5: Mira, no ben bé això. Anava a dir que tinc la sensació que sense desmereixer el que està fent l'Espanyol,
6: que
5: Llevant és dels rivals fluixos sí, que han passat per aquí en els últims temps, i que potser no, és molt aviat, però és un equip que fa la sensació que és un dels candidats a patir, com a mínim a patir,
6: sí,
5: aquesta propera
6: de fet,
5: temporada.
6: Luis Castro va fer un miracle salvant-nos la temporada passada.
9: La sortida de Carlos Espí, que ell sobretot l'entrenador, reitera molt que l'any passat no tenien Espí de pendència, si no fos per ell, el Llevant no s'hagués mantingut a primera divisió.
6: Però, és a dir, el nivell general de la Lliga Espanyola cada cop baixa més, Vull dir que un equip ben treballat, amb bons fitxatges, com tinc la sensació que ha fet l'Espanyol aquesta temporada, té possibilitats de fer molt bones temporades.
1: El 12 de la segona Espanyol 2, Llevant 0, el 18 de la segona Girona 0, Leganés 1. Com ha anat aquesta final del relleu 4%, Marc Andrés, a l'Europeu de Natació?
7: Doncs malament, la veritat. A Espanya, que recordem, amb 3 catalans i després Ivan Martínez del Club Natació Barcelona, sortia amb el 6è millor temps, Ivan Martínez, que era el primer, el de la primera posta, ha entregat 5è, Nil Cadavall després ho ha fet 7è, tots dos això sí han fet millors temps en aquesta final de la tarda, que no pas al matí, però sí que després, amb la posta de la papallona, Isaac Fernández ha nedat 2 segons i mig més lent que aquest matí, i això ha fet caure el combinat espanyol a l'última posició. I després Luca Fuxica, amb la posta dels 100 metres lliure, ha pogut remuntar fins a la 6a posició, que és com ha acabat Espanya, 6a. Però deixa'm donar una petita dada de Luca Fuxica, i és que ha fet el millor temps del lliure. Per tant, millor temps que el rus, que ha acabat guanyant l'or, millor temps que l'italià, que ha acabat segon, i millor temps que el francès, Màxim Grosset, que ha acabat tercer.
1: Molt bé, Luca Fuxica, millor temps amb aquesta 6a plaça dels catalans en aquesta final. Sergi Cornellà.
5: Mira, aquí som al 14 de la segona part, 59 de partit, i justament ara ataca el Llevant a la banda esquerra. La té Manu Sánchez, combina a la zona de 3/4, la Sagasti, no, és Bardelli, l'obre a la dreta, centrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol, cop de cap, fora, res, servei de porteria per l'Espanyol.
4: Luis Castro, quan va agafar l'equip la temporada passada a finals d'any, estava en posicions de descens, última amb 11 punts, jornada 18, va debutar, va acabar sumant 31 punts de 63 possibles i va acabar amb 42 punts i la permanència. amb Manolo González s'han enfrontat dues vegades amb dos empats, una a una allà passada, no? I 0-0 aquí a Cornellà.
5: Va tenir una trajectòria segurament inversa a la de l'Espanyol, que va fer molt bona primera volta.
4: Exacte.
5: I una segona volta molt dolenta. Pilota de Dimitrovic cap al mig del camp, la baixa Roberto, que s'ha endut una trompada. Hinojo, pilota en profunditat cap a Javi Hernández, pot plantar-se pràcticament sol a la frontal de l'àrea, encara Javi a la cedeix en curt per Calatrava, li ha quedat enrere, Calatrava enrere, no la perd l'Espanyol, torna a començar jugada des de la zona del mig del camp, a l'eix.
6: Una altra passada d'Hinojo, que ha sigut la mateixa que el segon gol. Dolan atreu al lateral, s'obre un petit espai, i gira rapidíssim Hinojo i fa la passada profunda cap a Javi.
5: Mira, Dolan per Expósito, llàstima, Expósito se li han anticipat i finalment serà servei de porteria per llevant.
4: Javi Hernández havia debutat amb l'Espanyol, però a la Copa. És, per tant, avui és el seu debut a la Lliga.
5: Ah, a la Lliga no havia jugat cap partit.
4: No.
5: I la gent que canta...
4: S'anima, home, que s'anima. S'animin una mica, tu, que van guanyant 2-0. I aquí, a estones, això sembla...
5: I que l'Espanyol, que els aficionats ho saben, que els punts van cars i que mira tu, començar la Lliga amb 3 punts...
1: És molt important, eh?
8: I el gol a Barà, Sergi, i el gol a Barà, és que mai se sap.
6: No estaràs lluitant amb el Llevant.
4: Bé,
6: almenys em corda confirmar que l'Espanyol aquesta temporada no patirà ni de conya.
4: Home,
5: això és
4: va,
5: tenir
4: va, va, va, jo no va, sí. Maiola.
6: Tinc claríssim que no patirà.
5: Jo no tinc
4: traiem claríssim. Aquest tall, traiem aquest
6: tall. Sí, guardeu-lo.
1: Està bé ser optimista, està bé.
6: Podeu guardar-lo, que vagi madurant fins al maig.
4: És molt agosarat, d'això, la primera jornada de la Lliga.
6: Ha vingut a arriscar-lo, Sònia.
4: Ha
1: vingut a jugar, això està bé.
6: I un altre joc que tenim és el trofeu Harke. Faré com David Clopés, vull manipular els vostres vots ja a minut 60 de partit.
1: Avui serà complicat. Avui Hinojo i tot això.
6: El que vull dir és que tinc la sensació que guanyarà algú que no és Roberto, que ha fet 2 gols. Però per mi hi ha altres jugadors que estan fent més bon partit que Roberto.
8: És que potser Roberto és el que ha de rebre només un punt.
6: Estic totalment d'acord.
9: Esteu manipulant, però molt, eh?
6: No, assenyalat, perquè després si algú li dona més d'un punt a Roberto el mirarem malament.
9: Esteu jutjant a la gent.
1: Hinojo, avui Hinojo rebrà fonoll i punts.
4: I Javi Hernández també, no?
6: També.
8: Per cert, ja que l'ha anomenat a Maiola, per què no hi és en David Clopés?
6: Bueno, és l'estrella, no?
5: Està a vacances.
6: Com si hagués jugat a vacances.
8: Sé com
6: arriba més
8: la Lliga.
6: Tard perquè ha jugat al Mundial.
1: Clar. Ell torna demà, que ja s'incorporarà aquí, que hi haurà pel digital, perquè demà torna el tot girar amb les transmissions del Sabadell, del partit entre el Gijón i el Sabadell, i la setmana que ve ja el tindreu aquí.
4: Escolta'm, que amb l'Oriol també estem molt bé.
1: Gràcies, Sònia.
5: A veure, que l'Espanyol tindrà una falta al mig del camp, una falta que pot ser bona per posar la pilota a l'interior de l'àrea, el 62 de partit.
1: Jo, Ballart, he vist mig estiu jugant a pitj empat amb ell, per tant, no hauríeu pogut pactar un dia per tornar junts.
8: No em va explicar el per què no venia avui, així que, no sé, el tio deu estar jugant partidet ara.
5: A veure, que la picarà Hinojo. Cap a la pilota a l'interior de l'àrea, a punt de penal, la va saltar amb els punys Ryan, la refusa fora de l'àrea. No era Hinojo qui ha picat la falta, era Javi Hernández. Pilota enrere, la torna a tenir l'Espanyol ara en zona defensiva, camp propi. Ara sí que la té Hinojo, espera que se li acosti algun jugador del Llevant. La dona cap a Unai Núñez, aquest enrere cap al porter. Dimitrovic amb l'esquerra envia la pilota al mig del camp.
8: Hem de fer un gol més, Sergi.
5: Sí, per viure tranquils ja d'aquí fins al final del partit.
6: No, ell diu per ser líders al final de la primera jornada.
8: Exacte.
5: Ah, val, d'acord.
8: Tot compta.
5: Mira, ara hi ha hagut una falta de Calatrava, que ha deixat anar el colze i ha vist la groga, Sònia.
4: Doncs és la segona del partit, la segona per un jugador de l'Espanyol.
5: Àlex Calatrava, la primera l'havia vist, recorda-m'ho.
4: Urco.
5: Urco, eh?
4: I ara hi haurà un canvi. El Llevant entrarà amb el número 33, Marc Santos.
5: Aquest és un del filial, em sembla, oi que sí?
4: Sí,
5: Marc Santos, i se'n va...
4: Romero.
5: Ivan Romero. Doncs marxa el davanter centre i entra aquest nano, Marc Santos, que ara es col·loca la banda esquerra, és extrema esquerra, eh? Per entendre'ns... I queda, Eta Young queda com a referència en atac.
6: Com a davanter centre.
5: Sí, com a, exacte.
1: Eta Young va començar la temporada passada marcant molts gols, després es va apagar de cop, ja no en va marcar cap després de la Copa Àfrica, és la referència del Llevant. L'Espanyol continua guanyant per 2-0 i el Girona aixeca el cap al 25 de la segona part, Solà, Susi, Xevi.
0: El marcador no, però sí que està tenint aproximacions. Hi ha hagut abans una jugada molt i molt llarga, la treu la defensa del Llevant. Hi ha hagut fins i tot un rebot i el que sí que ha fet Xevi aquí a Calabria és remoure l'equip.
2: I ha situat algunes petons importants, per exemple, Cristian Estuani, també Yasser Asprilla, veurem quin rendiment dona el colombià, i també ha entrat Justin.
6: Sergi, em diu l'Eudald que Marc Santos, que ha entrat pel Llevant, té 15 anys.
5: És veritat, sí, tens raó.
6: 15 anys?
5: Tens raó, broma, eh? és aquest nano, sí, és un nano que se l'han dut el Castro per fer la pretemporada, ha tingut una irrupció espectacular aquest estiu, ho llegia en un article aquesta setmana. És veritat, ara no havia caigut que era ell. Sí.
9: Però que no ho sembla físicament.
8: Però li podríem fer mal, eh?
1: Llavors,
5: és veritat, i que el mateix Castro va dir no, aquest tio està preparadíssim per ser jugador del primer equip i m'és igual que tingui 15 com 17, com 20 anys.
8: Sort que no juga Cabrera.
5: Per què?
8: Perquè home, Cabrera, no s'hi fixa, si en tens 15 o 35, et fot un viatge que t'envia, vamos.
5: Ah, sí.
8: T'envia la lluna.
5: Sí.
8: És que en 15 anys aquest nano no ha d'estar muscularment fort.
5: Bé, i segurament deu ser dels debuts de més joves de la, sí, de la primera divisió.
1: 15 anys i 288 dies. Hi ha el cas del Lucas Romero, que amb el Mallorca va debutar amb 15 anys i 219 dies. Va ser el debutant més jove en la història de la Lliga, però vaja, és que ni Lamin, ara ni vaig a buscar-ho.
5: Exacte, jo crec que Lamin tenia pràcticament 16 anys, crec que ja els havia fet, crec, eh?
1: No els havia fet, mira, no. 15 anys, 9 mesos i 16 dies a Lamin, per tant, més o menys, vaig a mirar...
5: I aquest nano en tenia 15...
1: 9 mesos i 16 dies.
5: Sí, bé, ara ho mirareu. Doncs sí, aquest nano que se situa a la banda esquerra, Marc Santos.
8: No té braços, té canyetes. Increïble. Ara l'han enfocat i és ben primer.
5: La juga el Llevant, som al 67 de partit. Guanya l'Espanyol 2-0 a Cornellà al Prat en el debut a la Lliga de l'equip de Manolo González. Salta Riedel, talla una pilota amb el cap, la mira de controlar-la que la trava... davant de Manu Sánchez, finalment és out favorable a l'Espanyol.
4: Abans ho dèieu, Eta Young va acabar la temporada amb 6 gols i el segon màxim golejador del Llevant per sota de Carlos Espí, 11 gols.
5: Juga en defensa l'Espanyol, Unai Núñez i Hinojo. Combina amb Expósito, que l'obre a la banda esquerra per Javi Hernández. Javi Hernández fa un canvi d'orientació llarg cap a la punta dreta. Corre Omar. Arriba la pilota de l'Hospitalet. Fa la centrada a l'interior de l'àrea. La refusa Mandi. Torna a ser pilota per l'Espanyol, que havia recuperat aquesta pilota l'equip blanquiblau.
1: Lamin, 15 anys i 286 dies.
5: Val. I aquest nano?
1: 15 anys i 288. Per tant, un parell de dies de diferència.
5: Avís groga Javi Hernández.
4: És la tercera groga que veu l'Espanyol, la primera Urco que la trava i ara Javi Hernández.
5: I deu estar, jo diria que aquests dos... Vaja, que aquest nano i Lamin deuen ser...
1: Sí, entre top 5, perquè hi ha Lucas Romero, aquest cas que...
5: Dels debuts de gent més jove debutant a la Lliga, no?
1: Lucas Romero va debutar una mica abans, aquest jugador amb el Mallorca, amb 15 anys i poc, però vaja, sí, estan... Amb 15 anys, evidentment, estàs per altres coses.
5: Sí, que és un nano... És un nano que, clar, és el que dèieu abans, no sé qui ho deia, és del 2010, aquest nano. El 2010, que per molts de nosaltres, com aquell que diu quan mires enrere, sembla que fos abans d'ahir, i pensar que un nano nascut el 2010 pot estar avui jugant un partit de primera divisió, és grosa, eh?
1: Molt. Això ens fa molt vells, també, però sí.
5: Sí. Bé, la juga Llevant. No està passant gran cosa en aquest tram de la segona part del partit, eh?
1: Bé, doncs si no passa res, anem a Montilivi, on hi ha un home que el 2010 també era la segona divisió, no, Solà, el 2010?
0: Sí, feia dues temporades que el Girona havia pujat... mira, abans he fet un tuit, saps que t'ho vaig explicar ahir? 19 temporades fa que faig partits del Girona.
1: Sí.
0: Ivan Morante, cap a la banda esquerra, amb Justin, que ha sortit d'aquesta segona meitat. Mira d'encarar el lateral del llevant del Leganés, centrada cap a punt de penal, la treu la defensa de l'equip madrileny, la recupera Àlex Moreno, la perd, se l'acaba enduent el Leganés, o... Entrem a l'últim quart d'hora, el Girona que ho prova, però de moment no se n'acaba sortint, Girona 0, Leganés 1.
2: Per cert, tenim xifra d'espectadors oficials, em penjo una medalleta, 10.689 espectadors, superant els 10.000, bona entrada en aquest debut a segona.
0: Aviam, a dins l'àrea, bé, el xut a l'esquerra del porter Raúl Fernández, traurà de porteria l'equip del Leganés.
5: A Cornellà del Prat som pràcticament al 70, guanya l'Espanyol 2-0. Ara la juga en defensa Unai Núñez cap a Hinojo, prepara un parell de canvis l'Espanyol.
4: Sí, entrarà Bausà i també entrarà Pol Lozano.
5: Encara no es fan els canvis, però,
4: No.
5: Dos canvis de cop, que de fet seran els primers canvis que fa l'Espanyol, no?
4: Sí, no n'ha fet cap.
5: Sí, no n'ha fet cap. S'ha fet una autopassada massa llarga, ara Oriol Rey ha perdut la pilota al mig del camp, la recupera l'Espanyol, la juga Urco, que s'ho pren amb calma, s'atura... L'entrega en curt cap a Expósito, camp propi de l'Espanyol encara, Hinojo, Javi Hernández. L'Espanyol que vol mantenir la pilota, sap que el resultat li és molt favorable. Riedel, Urco, protegeix molt bé la pilota però l'acaba perdent. Li han fet falta. Diu l'àrbitre que hi ha hagut falta d'Oriol Rey a Urco. I ara sí que hi haurà els canvis, veurem quins són els dos jugadors substituïts a l'Espanyol. Com ens deia la Sònia, entraran... Rafa Bausa i Pol Lozano. Entrenant
4: no.
5: Per jugar els últims 20 minuts.
4: Doncs marxarà a Urco i entrarà Pol. I marxarà... No l'està ensenyant. I marxarà...
5: Calatrava
4: i entrarà... Bausa.
5: Bausa per Calatrava. Canvis a Marc i Sara aparentment naturals, eh?
6: Tot i que jo m'imagino a Bausa per dins ara i potser Javi Hernández una mica a la dreta, també amb tendència interior. Però diria que Bausa és més de carrils centrals, no?
5: Sí.
6: O creus que també es pot adaptar perfectament
5: no,
6: a banda dreta?
5: No, a veure, és un jugador clarament per jugar per dins.
6: Sí, oi?
5: Sí.
6: Per això crec que anirà a la dreta Javi Hernández. Bé, en qualsevol cas, Urco ha crescut al llarg del partit. Hi ha hagut un moment a la primera part que ni ell ni Expósito m'ha agradat, però en aquesta segona han dominat a plaer.
9: La groga d'Urco també suposo que ha condicionat una mica el canvi, entre altres coses, però quina bona notícia que Urco hagi pogut continuar a l'Espanyol aquesta temporada.
5: Sí, estic d'acord, Sara, perquè a mi em sembla un jugador que pot anar creixent exponencialment i fer una temporada millor encara del que ja va fer la temporada passada.
9: Sí, un jugador que permet que els demés juguin.
5: Sí.
8: I jo llegeixo que els canvis minimitzant els riscos per part de Manolo, els dos jugadors, com ha dit la Sara, amb targeta groga per evitar riscos.
5: Doncs mira, ha servit un out l'Espanyol, en tornarà a tenir un altre a la banda dreta del seu mig del camp. Omar posarà la pilota en moviment cap a Pol Lozano.
4: Urco és jugador de l'Espanyol fins al juny del 2030.
5: Enrere, Hinojo, cercle central, obertura a la banda esquerra, cap a Dolan, mig del camp, a prop de la divisòria, l'anglès, enrere, cap a Hinojo, i Hinojo cedeix cap a Dimitrovic, que envia una puntada, vaja, li ha sortit un misto. O la Sagasti, la toca amb el cap, Hinojo, la refusa també amb el cap, la lluitarà, Bausa, no arriba Bausa, la pilota, la torna a tenir el llevant, que també li dura molt poc, o la Sagasti no ha fet un bon control, i se li ha escapat l'esfèrica, és banda per l'Espanyol a l'esquerra de la seva zona defensiva. Entrem pràcticament a l'últim quart de partit. Som al 73.
1: Ballar, pateixes 0 avui.
8: Absolutament. I és un plaer, eh? És un plaer patir 0. Ja arribaran moments que ens tocarà patir, ja però patir. Avui és un dia per gaudir, per estrenar-se, fer-ho a l'estadi, 28.000 persones, és un luxe.
1: Ja es va patir prou en el tram final de temporada, amb aquella ratxa que era un partit i un altre, i un altre, i un altre, i un altre, sense guanyada de l'Espanyol, que va començar molt bé la temporada i que va acabar demanant l'hora. Per tant, esperem que, com diu el Maiola, aquesta 26-27 s'acabi tal i com es comença, de moment en victòria i fent-ho molt bé.
5: Ara hi ha hagut una falta de Riedel a Bardelli, a prop del, a la banda esquerra, escurada a la banda esquerra de la zona 3 quarts de l'atac del Llevant. Compte que pot ser una falta perillosa, relativament a prop del vèrtex de l'àrea de l'Espanyol. Una falta que pica
9: una falta de central fora de posició.
5: Sí. Hi ha tota la línia defensiva de l'Espanyol un parell de metres per davant del punt de penal, situada a l'interior de l'àrea gran. Ara l'àrbitre s'hi acosta per posar-li una mica de pau. Veurem aquesta pilota que servirà de falta al Llevant. Pilota a l'interior de l'àrea, el cop de cap res, la treu Riedel amb el cap. La refusa l'Espanyol. Pilota enrere, cap al porter, cap a Ryan. Ryan aixeca el cap.
4: Ara Llevant farà els dos últims canvis. Entraran Tolian i Tundé.
5: Torna a perdre la pilota l'Espanyol. Compte que la pot robar Dola. No. Pilota enrere, novament, cap al porter de Llevant, cap a Ryan.
1: I s'ha de fer pausa, no?, d'hidratació.
5: Doncs mira, jo crec que ja no la faran l'hora que és.
1: Però
5: ja,
1: si
5: no?
1: Es fa la primera, s'ha de fer la segona part, no?
4: Sí, perquè la temperatura no ha baixat, eh? Mira, just mira, ara. Si ara, si ho dius, just ara es fa la pausa d'hidratació.
5: Sí, sí.
9: És que ha arribat tard a la primera part, també. Normalment és minut 20 i alguna cosa, i crec que ha arribat al minut 30, a la primera part.
1: Doncs ara el 30, pausa d'hidratació d'aquest Espanyol 2, Llevant 0, partit controladíssim.
4: Potser podreu sentir ara Manolo González, que li posaran el micròfon mentre fa la xerrada tècnica.
1: Mentre, a veure si escoltem una miqueta en Manolo, tornem a Montilivi, a últims minuts d'un partit en què el Girona s'està complicant la vida i, vaja, ja... Solà, no sé com definir aquest debut.
0: Aviam la penjada d'Esprilla cap al segon pal, al córner. Esprilla, que la primera que ha tocat ha fotut una cosa molt estranya, cap perdent la pilota i l'han xiulat, i ara últimament ha llançat dos xuts des de fora de l'àrea que ha obligat el porter a enviar la pilota a córner. Fran Beltran, a la banda dreta, juga Francesc com a lateral, penja la pilota a la frontal de la petita, remata Estuani amb dificultats a les mans del porter del Leganés. Un Girona que ho prova absolutament tot. És veritat que les millors oportunitats l'ha tingut el Leganés, canviat una pilota al pal. 37 de la segona meitat. Queden res. 10 minuts mal comptats. El Girona continua perdent. Girona 0, Leganés 1.
1: A veure, en Manolo, si se'l sent.
10: D'acuerdo, y después, otra cosa. El árbitro no pita. Con lo cual, dale ritmo al balón. Y cuando estéis en la zona, repetir pases. Una entrada en segunda línea y los trincáis. Cuando la bola va fuera, con una entrada en segunda línea, los trincáis. Y la última. Cuando tenéis el balón y no tenéis oposición, no la paséis. No paséis por pasar. De acuerdo, tranquilos, coño. La que está en lujo de bol. Calm. Keep calm. Ok.
1: Keep calm. Doncs tres indicacions clares perquè els jugadors a 10 minuts pel final i amb aquestes altes revolucions ballar barrient, però...
11: Li ha dit a Dolan que se la quedi, no?
8: No, sí, ha dit calm. You have the ball, calm.
11: Que tens la pilota que se la
1: quedi.
8: Que, però és el que deia, si no et pressionen i tens... No la passis per passar.
11: I això de los trincamos també amb aquest moviment és interessant. Diu, repetim passada, perquè quan tu repeteixes passada atreus el rival. El rival vulguis que no ve cap a tu i llavors en aquest moment que ve cap a tu, entrada a segona línia, pum, ocasió.
8: Ara hauríem, amb aquestes aturades per hidratació, hauríem de mesurar el lèxic, eh?
9: Sí, perquè... però també...
4: Home, però és molt difícil, no? Perquè
9: jo sé que a ells els agrada, ni jugadors que es posin...
8: Jo també soc entrenador.
11: Quan et posen el micro, sí, ho tens en compte, això, Dani, o què?
8: Clar, ho tens en compte, home.
4: En mig un partit.
8: Home, evidentment.
5: Tan malament t'ha semblat el lèxic?
8: Bueno, hi ha paraules que sobren, sí.
9: Però tampoc et pot condicionar que hi hagi un micròfon. És a dir, als entrenadors no els agrada que hi hagi un micro aquí, és evident, eh?
8: Però
9: i s'han d'aguantar.
11: El Dani Ballart més políticament correcte.
9: Però crec que televisivament temporada... i radiofònicament és meravellós.
8: No, si jo no dic que no et posin el micro, és més. Jo en els meus partits sempre que
9: no, em
8: posen un micro...
9: No, però que siguin ells mateixos, que li donin les indicacions que li donaria sense micro.
8: Però has de mesurar el lèxic.
1: Però tampoc era un micròfon a l'Associació de Mans de la Llengua. En aquest cas és el futbol, que ja sabem que el lèxic a Ballart moltes vegades
8: Res, doncs els seguirem aplaudint.
1: Jo no els aplaudeixo.
8: Meravellós,
1: però...
8: fantàstic, les paraules.
1: Jo no els aplaudeixo, però a veure...
8: Doncs llavors haurem de demanar una mica més de correcció.
4: El que passa és que s'ha de parlar bé sempre, diríem.
8: Ara, tant, molt bé,
4: a la vida, diríem.
8: Exacte.
4: Si tu no parles bé a la vida, és molt difícil que en un moment determinat et posis el xip de parlar bé.
11: Però a rodes de premsa tampoc ho té en compte, això, Manolo, ja ho sabem.
4: Bé, el Llevant ha fet dos canvis. Ha entrat Tolian per Nacho Pérez i Tundé per Víctor García.
5: Doncs la pilota la té Llevant, eh? Al mig del camp, pressiona Baufa. Veurem 79 ja de partit, guanya 2-0 l'equip de Manolo.
4: Farà dos canvis també Manolo González, entraran Pere Milla i també ho farà Jofre.
5: Que aparentment té el partit controlat, però poden quedar 15 minuts perfectament de joc.
1: Sí, sí, tant.
5: Sí, sí, o més, vaja, més, segur.
1: Bueno, en queden menys és a Montilivi, que ho continua intentant al Girona, però Eduard, no hi ha manera en aquest debut a la segona divisió.
2: No hi ha manera, hi ha hagut una oportunitat també d'Estuani, que ha acabat rematant amb el cap, amb mala postura, ara ho prova Justin per la banda esquerra, se n'ha pogut anar de 2 a 3, no ho ha aconseguit, perd la pilota, al mig del camp la té el Leganés, toca la pilota amb Bizan, la pilota se'n va per un lateral, au, favorable, el Leganés que no té pressa per treure aquest fora de banda, res, 4 minuts, el Girona continua perdent per 0-1.
5: L'Espanyol recupera una pilota en zona defensiva, surt per la banda dreta, pilota cap a Rafa Bauza, que corre, arribarà al vèrtex de l'àrea, la centrada a la frontal, la rep Dolan, fa mitja volta, carrega la cama, el xut, i el gol! Gol, gol, gol! Arriba l'anglès al cor, a la frontal de l'àrea, més ben dit, a la mitja lluna, ha girat, ha carregat la cama, xut ajustat al pal esquerre de Ryan. Ara sí, la sentència per l'Espanyol, si és que el partit no estava ja lat i beneït. Fa el tercer l'Espanyol, marca Dolan, Espanyol 3, Llevant 0.
4: Ha celebrat Dolan amb tots els seus companys. Ara s'abraça Manolo González per celebrar aquest primer gol d'aquesta temporada pel jugador. L'ha celebrat fent una tombarella i quan ha arribat al córner ha mirat a tots els aficionats i li ha fet un símbol que m'ha semblat que era el dels diners, com tocant-se els dits. I ara s'han fet dos canvis. Marxa precisament Dolan i entra Jofre i també ha entrat Pere Milla i ha marxat
5: Javi Hernández.
4: Javi Hernández, sí.
1: El debut de l'Espanyol és immillorable aquesta temporada. Ves mirant també a les teves dades quan feia que l'Espanyol no guanyava per 3-0 un partit a Sònia. Maiola, un debut immillorable en aquesta primera jornada de temporada.
11: Sí, molt bé, perquè sobretot a la segona part l'Espanyol sí que ha controlat en pilota, ha dormit el partit, però ha seguit amb certa intenció ofensiva, no ha patit en cap moment i ara ho culmina amb aquest tercer gol després d'un bon moviment de Bauza. Primera lluita Riedel i així l'Espanyol recupera la pilota, molt agressiu Riedel davant el davanter que volia baixar d'esquena i després com ha resseguit el carril de la dreta Bauza per acabar combinant amb Dolan, que la creua molt bé amb l'esquerra.
1: Bé, doncs, a sentenciar el partit, 37 de la segona part, Espanyol 3, Llevant 0. Sergi, fem una cosa, anem una estoneta a Montilivi, perquè està a punt d'acabar el partit i el Girona hauria d'intentar, com a mínim, rascar un empat. Evidentment, mantenim l'àudio de Cornellà, d'aquest Espanyol 3, Llevant 0. Però Solà, el Girona, ja amb el rellotge, contra el rellotge, per intentar sumar com a mínim un punt.
2: No, sí, d'intentar ja ho intenta, eh? Hi ha hagut un xut d'Arnau que ha tocat un defensa de Leganés, ha enviat la pilota a córner, ara hi ha una altra oportunitat. Res, 1 minut i 15 segons més el que afegeix l'àrbitre. Una falta des de la punta esquerra, la penjarà Esprilla. Hi ha molts jugadors del Girona a la rematada, tots els jugadors del Leganés que avui van de negre defensant. Aplaudeix el jovent gironí, aplaudeix Montilivi, últim minut de partit. El Girona continua perdent per 0-1, Girona 0, Leganés 1. Penjarà la pilota Esprilla, la penja cap al punt de penal. Hi ha un jugador del Girona que va a terra, era Estuani. La pilota ha passat al segon pal, la recull Francesc com a lateral, penja cap al segon pal, la rematada, la treu Ryan al xut. Deien que no marcava a la segona oportunitat. Ha rematat un jugador del Girona. La pilota, res, l'ha tret el porter Raúl Fernández sota els pals. I Abel, que estava dins l'àrea, ha rematat, la pilota ha anat al pal i ha fet el primer gol de la temporada. Abel, que marcava en un gol, un partit oficial fa molt
0: molts i molts. No era el 2010, era una mica més cap aquí, però també feia molt de temps. Empat al Girona, veurem el temps afegit. Girona 1, Leganés 1.
2: Dues temporades feia que no marcava Abel, no havia marcat cap gol la temporada passada. Avui s'ha estrenat en aquesta primera jornada en què aconsegueix l'empat in extremis, mentre el quart àrbitre assenyala 5 minuts de descompte i mentre li estan explicant alguna cosa, no sé si hi ha alguna cosa de VAR, perquè l'àrbitre està dient
0: sí,
2: que s'esperi.
0: Sí, estan revisant alguna cosa.
2: Sí, estan revisant alguna cosa en aquest gol, ja em direu si heu vist alguna cosa des de l'estudi.
1: Ja han renovat l'àrea, però jo, a priori, des de la meva repetició, no veig que passi cap cosa estranya, per tant, a veure...
3: El gol, el xut de Bel toca el pal, toca el porter i després entra,
0: sí,
3: no?
0: Sí, ja, gol. Han revisat alguna cosa, perquè tots els gols es revisen. No sé si havia hagut algun jugador que passava per allà i podia haver hagut fora de joc d'aquells posicionals. 5 minuts de temps afegit, el Girona acaba d'empatar. Ja n'ha passat un, Girona 1, Leganés 1, Susi.
3: Molt important aquest gol pel que significa per l'equip i també per Abel Ruiz, que sempre hem dit que és un jugador que li faltava molta confiança. Ha sigut un gol de fe, de provar-ho dintre l'àrea, perquè estava envoltat de jugadors del Leganés. I a veure si d'aquests 5 minuts, amb aquest domini que ha tingut el Girona durant tot el partit, pot aconseguir una rematada d'Estuani, perquè només n'ha tingut una.
0: Aviam, Fran Beltrán a punt de travessar la línia divisòria, tancat el Leganés, ho prova al mig del camp, Izan, el de Blanes. A l'esquerra se'n va Àlex Moreno, Izan se'n va cap a dins, la demanava Fran Beltrán. La pilota aquesta és per Justin, Justin la torna cap a Izan, Izan aixeca el cap, trepitja la pilota, no ho veu clar, torna a endarrerir per Fran Beltrán, aquí més enrere per Francesc, la demana Arnau, rep la pilota Arnau, enganxat a la banda dreta Esprilla, ara rep Esprilla encara molt lluny, tancat per l'ex de l'Osasuna, Rubén Peña, espavila Esprilla que falta poc temps, se'n va cap a dins, una bona desmarcada cap a Abel, la demana Estuani, Abel a la punta dreta, el Girona que empata, perdia 0-1, la penjarà Esprilla, ho ha fet per baix, la controla, hi ha hagut un jugador del Leganés que ha tocat la pilota amb les mans, l'àrbitre no l'havia vist, i l'àrbitre diu que això és...
2: Sí,
0: no,
2: però
0: s'equivoca, no?
2: Rectifica, perquè el quart àrbitre li ha dit que sí, que eren mans.
1: De seguida tornem a Montilivi, però deixa'm anar a Cornellà perquè veig un jugador que s'acaba de trencar en una acció que s'ha fet sol i no m'agrada gens, a Sònia.
4: Doncs, Pere, primer deixa'm dir-te que hi ha hagut un canvi. Ha entrat Marcos Fernández per Edu Expósito. Debut avui Marcos Fernández. I el jugador que veus que s'ha trencat...
1: Sí, és Edu Expósito.
4: Ah, Edu Expósito, però ha sortit...
1: Ha sortit bé, però sí, ha fet una acció estranya.
12: Sí, però... Tinc
5: la sensació que era més una
4: muscular, no? Una molèstia muscular.
5: Una rampa o alguna cosa així.
4: Ha sortit bé, de fet ha sortit ovacionat per l'estadi, ell ha tornat als aplaudiments, ha marxat caminant bé i també ha entrat amb força ovacionat Marcos Fernández.
1: Doncs esperem que sigui una falsa alarma. Tornem a Montilivi, últims minuts d'aquest Leganés 1, Girona 1.
0: Dos minuts pel final, hi ha hagut una rematada fluixa d'Estuani a les mans del porter Raúl Fernández. Torna a provar el Girona, Àlex Moreno, juga amb Izan. Izan torna a la pilota a l'ex del Rayo Vallecano. Se l'ha oblidat, ha recuperat en el mig del camp Pulido. Contracop ara del Leganés i posa la cama Ivan Morante. Hi ha un rebol, la pilota se la torna a endur Fran Beltrán, que està jugant com a central. Endarrers cap a Gazzaniga, Esprilla demana calma. La té francès en sortida de la pilota del Girona. 1 minut i 41 segons, som al minut 48 amb 14. Anirem fent el 50. Jo crec que encara n'afegirà una mica més perquè el gol ha estat...
3: Hauria.
0: No?
3: Un parell de minuts més, hauria d'afegir-los.
2: Un, serà un més.
0: Francès, per Fran Beltrán, encara en zona defensiva. Àlex Moreno mira de superar el jugador del Leganés. No troba línia de passada, ha d'endarrerir cap a Fran Beltrán. Aquí més enrere per Gazzaniga, 1 minut i mig pel final del partit. El Girona empata 1-1, ha anat perdent durant tota la segona meitat. Pilota llarga de Gazzaniga, saltarà Esprilla, també toca Rubén Peña, la pilota és pel Girona. Estuani traurà fora de banda, davant la banqueta de Quique Álvarez, no li deixa per Arnau, pràcticament a l'últim minut. Arnau traurà de banda. La demana Ivan Morante, pilota llarga cap a Estuani, cap a Abel, a la punta dreta. Li volen fer falta, Abel se'n surt, entrarà dins l'àrea, encara continua Abel. La deixa per Izan, Izan més enrere per Àlex Moreno, que ve des de darrere. La deixa per Justin, a dins l'àrea, per baix. La pilota queda morta, no se la pot endur. El jugador del Lleidatà, pilota llarga, la tornarà a recollir Fran Beltrán. Últims 45 segons de partit, ho torna a provar el Girona. És Izan, a la banda esquerra per Àlex Moreno. Està sol. Té camp per córrer, cap a Izan, ha fet un mal control, hi ha un rebot, la pilota torna a ser per Justin, l'àrbitre diu que això és, què és?
2: Falta sobre Izan, no?, que es pot haver fet mal.
3: I targeta, sí.
0: Targeta el jugador del Leganés, Izan és a terra, penjarà la pilota al Girona, a pràcticament el minut 50, Girona 1, Leganés 1, joc aturat de moment a Montilivi.
5: I ara el xuta Marcos Fernández, creuat, a punt estat de marcar el quart l'Espanyol. Marcos Fernández ha rebut una pilota a l'interior de l'àrea i ha xutat creuat amb l'esquerra, desviat per l'esquerra de Ryan. El 89, l'Espanyol guanya 3-0 a Cornellà al Prat.
4: No guanyava per 3-0 l'Espanyol des de l'Espanyol 3, Leganés 0, el 13 de gener del 2017.
0: La pilota que la penjarà Esprilla. Segurament pot ser l'última oportunitat. A la rematada Estuani, també Arnau, també Abel, també Àlex Moreno. També passa per allà Ivan Morante. Penjarà la pilota Esprilla. És uns 10 metres de la frontal de l'àrea gran, escurat a la banda esquerra. Gairebé tots els jugadors del Leganés també defensant. Gairebé ja passen 30 segons del temps reglamentari. Segurament ens anirem fins al 51, pràcticament l'última oportunitat. Girona 1, Leganés 1. Penjarà la pilota Esprilla. La penja amb la cama esquerra, molt passada al segon pal. No hi pot arribar Estuani. Si la té Ivan Morante, la penja Ivan Morante cap al segon pal. No pot entrar ningú a la rematada i serà... Corner, l'àrbitre diu, però que què? Que què? L'àrbitre diu que... Que no sé, està fent una cosa
3: fora
0: molt...
3: Fora de estranya. Joc. Està... No,
13: però li estan dient...
0: Que final del partit. Doncs mira, protesten els jugadors del Girona perquè hi havia un possible corner. Doncs les coses sí que són difícils. El Girona debuta a la categoria amb un empat. Girona 1, Leganés 1, millor Girona, però encara sort perquè Abel ha marcat el minut 90.
1: Bé, doncs aquest empat entre el Girona i el Leganés. De seguida tornem fins a Montilivi per veure les reaccions dels protagonistes. A Cornellà, a punt, Sergi, d'arribar al temps afegit d'aquest festival de l'Espanyol contra el Llevant.
5: Ara mateix, Sònia...
4: 4 minuts d'afegit.
5: 4 minuts en el moment en què Jofre ha estat a punt de fer el quart, amb una bona contra de l'Espanyol per la banda dreta, la centrada a l'interior, el segon pal, a l'interior de l'àrea, i Jofre no ha aconseguit fer la rematada.
8: Sergi, no ha aconseguit fer la rematada bé perquè és que la pilota, la gespa està tan malament que
9: sí.
8: La pilota anava
9: sí,
8: rasa
9: una mica, no?
8: I ha botat a l'alçada del maluc. O sigui, sí. Horrorós aquesta gespa, hi ha que solucionar-ho perquè així és difícil jugar bé al futbol.
5: Està realment malament, sí. Clar, i a més ha anat empitjorant amb el pas dels minuts. Sí, ara refusa Unai Núñez una pilota des de la frontal de l'àrea cap al mig del camp, la controla al Llevant. Manu Sánchez a l'esquerra, no s'han entès ara. Justament amb Marc Santos, és out favorable a l'Espanyol. El 91 de partit, guanya 3-0. L'Espanyol sumarà els primers 3 punts de la temporada i veurem si acaba la primera jornada com a líder de la primera divisió, circumstancialment, en funció del que facin la resta d'equips. Bé, això no ho podrem veure perquè com que hi ha partits que...
11: Deixa saber quan s'acaba aquesta primera jornada,
5: clar,
11: és lamentable.
5: No podrem arribar-ho a veure, no? Però bé, ara compta que ataca el Llevant, és a la frontal de l'àrea, Tunde qui té la pilota, hi ha una falta. Falta perillosa, favorable al Llevant, a 4-5 metres de la frontal de l'àrea, perpendicular a la porteria, és una falta molt bona, tant per un dretà, més per un dretà que per un esquerrà, però vaja, molt centrada. Molt centrada i veurem...
4: Sobre Manu Sánchez ha sigut
5: 22 metres clavats, 22 metres de porteria. Sí. Doncs a veure aquesta falta que tindrà el Llevant, que segurament serà de les últimes que tindrà l'equip de Luis Castro. L'afició de l'Espanyol, que és veritat que n'hi ha molt, Sònia, que marxar.
4: Sí, la veritat és que sí, que això que no li agrada gens al Ballar que la gent faci, doncs avui ho estan fent en massa, diria.
5: Els que s'han quedat s'ho estan passant bé. Els sentim cantar i animar l'equip. A veure, aquesta falta encara està col·locant la tanca a l'àrbitre.
8: Avui s'entén que la gent marxi perquè no hi ha que recusar l'equip fins al final, que anem sobrats.
5: A veure, el 92 i mig servirà aquesta falta des de poc més enllà de la frontal de l'àrea al Llevant. Hi ha Olasagasti i Dela. Cap a la pilota Dela, la tanca. A la tanca, la pilota del Llevant. En aquesta falta, la refusa en segona instància. I Nojo, com tant encara pot ser perillosa pel Llevant, la xuta als núvols. Hi havia, a més, jugada invalidada per un Ursai. Quedaran res, però aquesta última acció, de les últimes del partit. El 93, un minut i arribarem al final i certificarem aquesta bona victòria, gran victòria de l'Espanyol en el debut a la Lliga. Posa la pilota a terra Dimitrovic. I a més, l'àrbitre li demana que s'afanyi. Servirà el porter, servirà l'Espanyol, puntada llarga. Més enllà del mig del camp. Salta, no ha saltat Marcos Fernández, la protegeix Jofre. Roberto també la vol controlar, i ha falta. Falta clara. A Jofre Carreras. A Roberto.
4: Roberto.
5: Sí. Escurada la banda esquerra del mig del camp de l'Espanyol. El 94 ja. Doncs mira, aquesta sí que segurament serà l'última.
4: Quina llàstima que Roberto no ha acabat fent el hat-trick.
5: Hauria estat bé,
8: Espera't.
5: Mira, potser arriba ara. La falta la picarà escurada a la banda esquerra de l'atac de l'Espanyol. Rafa Bausa. Aixeca el braç esquerre. Tots els jugadors de l'Espanyol que esperen rematada, que en són 6 a l'interior, al cor de l'àrea. Bausa cap a la pilota, la frontal de la petita. S'ha passejat per l'interior de

0: de Javi Hernández i de Marcos, en aquest cas ha estat més testimonial la seva presència. Però vaja, sobretot els tres primers han fet molt bon partit i per tant l'Espanyol, que pot marxar satisfet avui cap a casa després del debut a la Lliga. Espanyol 3, Llevant 0.
1: Queda poquíssima gent aquí a Cornellà al Prat mentre els jugadors celebren encara al damunt del terreny de joc aquesta primera victòria. Monchi els espera a l'entrada del túnel de vestidors, un Monchi que ha saludat també i ha felicitat a Manolo González quan ha finalitzat aquest partit. Sense més incidents, els jugadors del Llevant i de l'Espanyol ja van entrant cap al túnel de vestidors mentre agraeixen a les seves respectives aficions el suport que els han donat avui.
2: Un començament immillorable per l'Espanyol. Espanyol 3, Llevant 0. Maiol, amb què et quedes del que has vist en aquests 90 minuts?
3: Doncs em quedo amb actuacions individuals en concret, per exemple la de Roger Hinojo, també la de Javier Hernández, que són apostes de Manolo i han començat amb molt bon peu a la Lliga. La clarividència en pilota d'Hinojo m'ha semblat fantàstica per sortir des del darrere i la mobilitat de Javier Hernández també, i sobretot com rep a zones interiors. És un jugador amb un bon control i gir molt àgil. Roberto ha fet els dos primers gols i a més un Espanyol que col·lectivament s'ha mostrat fort, defensivament estable, amb dos centrals agressius que no han permès res als davanters del Llevant, i a la segona part controlant i gestionant l'avantatge en pilota i sense patir en cap moment. Per tant, una molt bona estrena de l'Espanyol.
2: Vinga, Maiola, t'acomiado aquí, pausa d'hidratació per tu.
3: Gràcies.
2: I ens trobem dissabte a l'Espanyol Real Madrid. Una abraçada. Sara, un gran Espanyol que hem vist en aquests 90 minuts, i el que és més important és que el Llevant pràcticament ni ha immutat la porteria de l'Espanyol, i això que patíem, perquè avui Cabrera hem vist que no era a l'11 titular.
4: No, ni un ramat de porteria per part del Llevant. L'Espanyol no ha patit en cap moment durant el partit, i jo m'afegiria al que ha dit el Maiola, i per no repetir-me, crec que també important l'efectivitat de l'equip. Si remates a porteria 3 gols, és una molt bona presentació. Crec que ha sigut un Espanyol molt complet durant tot el partit, tenint en compte que és la primera jornada, que falten per arribar jugadors, però els que han estat avui, tant els que han sortit d'inici a l'11 titular com els suplents, crec que han donat molt bona imatge i crec que ha sigut un molt bon partit de l'Espanyol.
2: Ballar, has d'estar satisfet amb el que has vist.
5: I tant.
2: El teu rostre no ho demostra, però estàs relaxat, però content.
5: Estic tranquil, estic relaxat, però no vol dir que no estigui content. Estic molt content d'aquest debut de l'Espanyol, un Espanyol que a la pretemporada va mostrar alguns dubtes, sobretot en defensa, que avui ha subsanat de les mil meravelles, perquè Dimitrovic no ha fet ni una aturada. I començar la Lliga amb un 3-0, doncs evidentment dona molta confiança a l'equip, sobretot per afrontar aquest partit del proper dissabte, que en els equips grans és bo sempre trobar-los a l'inici de campionat i no a mitjans.
2: I com ha canviat la història? Perquè recordo l'últim Espanyol Llevant, que ja va ser l'Espanyol de la temporada passada, aquell empat que s'havia de guanyar sí o sí, que pràcticament no es va aconseguir ocasions de gol, i l'equip s'ha capgirat com un mitjó en aquest període.
5: Jo trobo que el Llevant ha baixat molt, perquè ho hem dit a la primera part, la sensació és que el Llevant no estava fent absolutament res i la victòria tenia que ser senzilla i plàcida tal com ha estat. Així que trobo que l'Espanyol, evidentment, tal com hem comentat, totes aquestes noves incorporacions ha fet que l'Espanyol sigui més consolidat i jo et diria que un punt més de qualitat, i el Llevant doncs ha fet dos passos enrere.
2: El Llevant, que ja ho veurem, perquè la Lliga evidentment és molt llarga, són 38 jornades, veurem si acaba patint o no, però és veritat que la marxa de Carlos Espí al Real Madrid doncs el deixa sense aquesta referència ofensiva, un jugador que l'any passat va fer un gol rere l'altre que va ser gairebé l'artífex de la salvació de l'Espanyol, que com diem ha començat avui golejant per 3-0 al Llevant en aquesta gran estrena de temporada, amb Roberto Fernández, que està capaç de marcar aquests dos golets, i després Dolan, que en aquesta gran jugada individual també ha estat l'autor del 3-0. A veure si podem escoltar algun jugador de l'Espanyol perquè faci aquestes primeres valoracions. Mentrestant també tinc aquí mira, ara de seguida surt Roberto Fernández a parlar. Escoltem el biologista de l'Espanyol.
6: ¿Qué mejor forma de empezar? No se puede encontrar una mejor, ¿no? Para ti en lo personal y para el equipo, ¿eh?
7: No, sí. Antes de mí va el equipo y para mí ha sido un partidazo, y sobre todo portería cero.

0: Que es muy importante en la categoría y sí, muy contento por mí. Venía trabajando la pretemporada en ello y primer partido y quiero seguir así. Y el equipo espectacular, la verdad.
1: Pues en lo personal te había alabado mucho Manolo hablando de tus movimientos y también están los goles, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto. Al final esto es primera división. Sé que no puedo tener muchas ocasiones a veces en algunos partidos y la que tenga tiene que ir adentro, ¿no? Por eso estoy trabajando para ello. Pero bueno, la verdad que el equipo, ya te digo, está espectacular en línea ofensiva y línea defensiva, así que genial.
1: ¿Cómo has visto el primer gol? Porque había alguna duda, se ha resuelto muy rápido, que era un gol legal, pero no sé si has temido ahí que pudiera haber algo raro.
0: Yo no sabía nada, porque la verdad que remato, me cae el rechace y la meto y digo, ¿qué ha pasado? Pero bueno, ha sido gol y ya está.
1: ¿Y cómo has terminado? Porque se notaba muchísimo el cansancio y la humedad es tremenda y el calor que hace, ¿no?
0: Claro, es sobre todo, ya te digo, la humedad aquí de Barcelona, que es muy fuerte, y ya las piernas pesaban bastante. Pero bueno, la verdad que hemos acabado muy bien y muy contento.
1: Roberto, terminamos líderes de primera división, pero cuidado con las expectativas, ¿eh? Que ya vimos que esto es muy largo, ¿no?
0: No. Yo no lo quiero ni escuchar eso, porque mira el año pasado. Nada, primera jornada, más tres, portería cero y a seguir.
1: Bueno, pues enhorabuena, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias.
2: Roberto Fernández, golejador avui de l'Espanyol, manera immillorable de començar la temporada. Fem una petita pausa per publicitat, de seguida tornem i posem en ordre tot el que ha passat al camp de l'Espanyol. Avui Espanyol 3, Llevant 0 i també a Montilivi. Recordeu, a Montilivi, Girona 1, Leganés 1. Ara tornem.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
9: L'esport no fa vacances a l'estiu.
4: Tampoc a Catalunya Ràdio.
9: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
4: També del Girona i del Sabadell.
9: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
4: A més del mercat de fitxatges.
9: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
4: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
9: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
4: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
9: A les 4 de la tarda,
3: a Catalunya Ràdio comença...
11: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
12: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
11: Hola.
13: Oli.
12: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
11: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
9: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
12: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
11: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
14: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
15: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
14: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
9: De dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio.
15: Som revolucionaris digitals.
9: Això és la transmissió de l'Espanyol. Això és el Tot Gira.
16: Pilota a l'interior de l'àrea, el cop de cap i el gol! Roberto! El primer de la temporada! Arriba aviat! I arriba de quina manera? Doncs a pilota aturada! El minut 5 de la primera part, Espanyol! l'Espanyol 1 i avant 0. Javi Hernández entra a l'àrea, la centrada i el gol. La centrada i el gol. La centrada de Javi Hernández i el gol de Roberto. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Roberto, un altre. Passada de la mort a la frontal de la petita i gol de Killer. Gol de davanter centre. El segon de Roberto. El 40 de la primera pal, segon. Espanyol, Espanyol 2, Llevant 0. La Red Dolan fa mitja volta, carrega la cama, el xut i el gol. Si la sentència per l'Espanyol, si és que el partit no estava ja lat i beneït, fa el tercer l'Espanyol, marca Dolan, Espanyol 3, Llevant 0. En el moment en què l'àrbitre assenyala la fi del partit, l'Espanyol ha guanyat en un bon debut, diríem, sobretot més pel resultat que pel joc, tot i que l'equip de Manolo ha donat una bona impressió durant moltes fases del partit i, per tant, l'Espanyol, que pot marxar satisfet avui cap a casa després del debut a la Lliga. Espanyol 3, Llevant 0.
9: Els partits de l'Espanyol, el tot gira. El tercer temps.
2: Vinga, avui molt contents amb aquesta estrena del tercer temps d'aquest Espanyol Llevant, Espanyol 3, Llevant 0. També el compaginarem amb el tercer temps del partit entre el Girona i el Leganés per sentir les declaracions i les valoracions d'aquest Girona-Leganés. Però abans de tot plegat, deixeu-me tornar fins a Basilea. Allà hi tenim, ja ho sabeu, en Joan Fitó, l'enviat especial de Catalunya Ràdio, que ha seguit el partit entre el Barça i el Basilea. Perquè, Fitó, bona nit.
13: Què tal, Oriol? Bona nit.
2: Hi ha novetats d'última hora en forma de fitxatges que han d'anar caient a Can Barça, que a les últimes hores s'està accelerant els temes pendents.
13: Sí, el més recent és el principi d'acord que ha arribat al Barça amb el Manchester City per al traspàs de Rodri. Rodri és quasi un fet, serà jugador del Barça la temporada vinent. Hem anat explicant els últims dies que el Barça havia fet una primera oferta de 60 milions, que el City en volia pràcticament 70, doncs bé, s'han posat d'acord Barça i City i hi ha aquest principi d'acord perquè Rodri sigui futbolista blaugrana la propera temporada. Les 7 últimes temporades Rodri ha estat al Manchester City, doncs bé, la temporada vinent vestirà de blaugrana un Rodri que l'any passat va jugar 26 partits en totes les competicions amb el City, que ha estat peça clau al Mundial amb Espanya i que ara arriba a Barcelona. Recordem, el van operar de l'esquena fa poques setmanes, per tant, tardarà una miqueta a incorporar-se, però Rodri serà futbolista del Barça la temporada vinent.
2: Doncs ho diu el Fitó, Rodri serà nou jugador del Barça aquesta propera temporada, pendent de fer-se oficial a les properes hores, als propers dies, i això també es combina amb una altra incorporació que ha d'arribar també als propers dies, properes hores, com és la de Joao Cancelo, Fitó?
13: Sí, jo Cancelo, que es desvincularà aviat de l'Al Hilal, també és un fet, que deixarà el club de l'Aràbia Saudita i que el Barça, doncs, les properes hores, màxim demà, farà oficial aquesta arribada. Arriba lliure al club blaugrana Joao Cancelo. Serà la tercera etapa del lateral portuguès al Barça. L'any passat, titularíssim amb Hansi Flick, era un dels desitjos del tècnic alemany del Barça. Cancelo anava boig per venir, també ho hem anat explicant a Catalunya Ràdio. Doncs bé, ha aconseguit la carta de llibertat Joao Cancelo, que si no és avui, serà demà, serà nou jugador del Barça. Cancelo i Rodri van coincidir al Manchester City, també van coincidir al Manchester City amb Julián Álvarez. Segurament l'argentí costarà una miqueta més que es desencali la seva arribada al Camp Nou la temporada vinent.
2: Doncs un quart de deu, ja ho sentiu al Fitó, aquests dos noms, Rodri i Joao Cancelo, els dos han d'arribar al Camp Nou a les properes hores. Més informació a partir de les 11, tot el que hi hagi de novetats amb en Fitó al Club de la Mitjanit. Gràcies, Fitó, fins ara.
13: Fins ara.
17: I Oriol, espera't, mira, des de Montilivi, perquè veig que s'acosta el protagonista, Abel Ruiz,
2: doncs va,
17: a què li podem fer tres preguntes. Abel, felicitats pel gol i no sé si felicitar-te per l'empat. Esteu contents? Acabeu contents amb l'empat?
18: Bueno, merci. No, porque al final queríamos los tres puntos, ¿no? Venimos de,
0: de una temporada difícil, de un final de temporada muy complicado, con ilusiones renovadas en esta pretemporada, con mucha ilusión, con muchas ganas de debutar aquí en nuestra casa, con nuestra gente, y obviamente queríamos los tres puntos. No ha podido ser, ellos se han adelantado con un golazo, creo que estábamos muy bien en el partido, nos hemos merecido mucho más, pero nos han metido un golazo, nos han metido un revés y hemos intentado darle la vuelta. Al final hemos conseguido el empate y bueno, hay que quedarse con lo positivo, pero mejorar lo que hemos hecho mal.
17: Explica'ns el gol, perquè la jugada ha estat molt confusa. Finalment, ve d'un rebot. Com ve aquest xut?
0: Bueno, a mí me cae la segunda bola ahí dentro del área y veo mucha gente en un palo y la intento ajustar al otro, ya lo que pasa después yo solo la he visto dentro y ya está.
17: I evidentment és principi de temporada, però no sé si és complicat jugar amb companys que saps que marxaran o que volen marxar. Quin ambient hi ha ara mateix a l'equip?
0: Bueno, el ambiente es muy bueno. Creo que estamos entrenando muy bien, estamos todos enfocados en dar el máximo día a día. Creo que al final estar aquí en el Girona tiene que ser un orgullo vestir esta camiseta y creo que hoy se ha demostrado en el campo lo que hemos estado, que la hemos vestido con mucho orgullo.
17: Doncs mira, són les declaracions d'Abel Ruiz, golejador i protagonista avui del Girona en aquest empat contra el Leganés.
2: Perfecte, en Xevi, amb el golejador del Girona. Mantenim les línies obertes, evidentment, amb Girona per quan surti Quique Álvarez per poder escoltar les declaracions del tècnic del Girona. A veure, passen 3 minuts d'un quart de 10. L'Espanyol ha golejat al Llevant per 3-0. Sergi i Sònia, la Sònia a la zona de mixta també pendent de l'arribada de jugadors i també de Manolo González. Sergi, t'esperaves una estrena així de brillant no. I de poc patir, que tu que ets un home de patir per part de l'Espanyol?
18: No, la veritat és que no. A mi l'equip en línies generals m'ha agradat. M'ha agradat veure desinhibits aquests nanos joves que han ofert una molt bona versió. Hinojo, Javi Hernández... Al darrere l'Espanyol i jo l'he vist molt segur, controlant el partit, i per bé que hi ha hagut algunes fases en què el Llevant ha semblat que tenia més la pilota, però vaja, el rival d'avui tampoc no ha amenaçat gens a l'Espanyol, i la veritat és que no. Mira, ho deia la Sònia, feia una pila d'anys que no, l'Espanyol no guanyava a casa a primera divisió, per 3-0, i per tant doncs és un resultat molt, molt bo, un resultat que més enllà d'aquests nanos joves ens deixa també bona actuació de Roberto, que jo crec que aquests dos gols li poden donar també molta confiança al davanter, que és un davanter que a vegades se'l posa una mica en dubte perquè no és un davanter golejador, però fa molta feina i tot sovint no rep prou el premi del gol. Bé, hi ha molts aspectes, tinc la sensació que hi ha molts aspectes positius on agafar-se per ser el primer partit de la temporada.
2: Sara.
19: Doncs jo crec que sensacions molt bones, sobretot veient jugadors joves que han fet molt bon partit, que no els hi ha vingut gran, un partit de primera divisió, estrenar-se la temporada a casa. Crec que és un partit per estar contents, per seguir creixent, evidentment, perquè això és molt llarg, i jo des de l'experiència de la temporada passada, des del que va passar del mes de gener al mes de juny, és que tinc cada cop més clar que això és molt, molt llarg, que evidentment s'han de gaudir els moments bons, però també s'ha de saber que durant una temporada doncs, passen moltes coses. Per tant, començar així contra el Llevant, que és un equip, deia el Marc, que no serà rival directe al final de temporada pel que fa a objectius, tant de bo sigui així, però és un rival que has de guanyar i has de guanyar a casa. I la forma en la que ho ha fet l'Espanyol, 3-0, amb l'efectivitat que comentàvem abans, amb els jugadors joves que han fet un bon paper, jo crec que és un partit per estar molt satisfet.
2: I més que res ballar també perquè, mirant el calendari, era important començar amb una victòria perquè el Madrid ara vindrà la setmana que ve a l'estadi de Cornellà, per tant, saps que és un repte complicat, i després vas a camp de la Reial Societat, que a priori també és un escenari en què fas cara de... Bé, evidentment pot passar de tot, perquè són rivals i equips que són complicats.
20: No, i et faig les cares perquè el camp de la Reial Societat és un camp que no sé per què a alguns equips se'ls dona malament i a nosaltres se'ns dona bé. O sigui, sempre competim molt bé allà. I després el Madrid, sempre, també si mires la història, sempre que l'hem agafat a principis de temporada, doncs jo tinc la sensació que sempre hem tret bons resultats contra el Madrid. Llavors, com et dic, com t'he dit abans, els equips grans se'ls ha d'agafar a l'inici de temporada perquè encara no estan rodats i encara els hi pots donar una sorpresa, sobretot competint a casa teva.
2: Tu també estàs d'acord, eh, Sergi, que prefereixes al Madrid de Mourinho ara tot just que encara no estarà conjuntat i sí, que, per tant, és més fàcil poder treure una cosa positiva.
18: Sí,
2: no?
18: Sí. Partint de la base que el talent que té el Madrid et pot fer... Vaja, pot complicar la vida en qualsevol moment i pot decidir un partit en qualsevol moment, i que tu contra això, com s'ha demostrat els últims anys, i pots lluitar relativament poc, partint d'aquesta base, jo estic d'acord amb el Dani, que si em deixes triar, molt millor que el Madrid et vingui aquí a la segona jornada de Lliga, el 22 d'agost, que no, amb la Lliga ja molt avançada i amb els jugadors molt rodats. El Madrid té jugadors que encara no estan en ritme de competició, jugadors importants, Bellingham, Mbappé, etcètera, etcètera, i per tant, vés a saber quin 11 farà Mourinho. Sí, sí, jo crec que és un partit on tu has de sortir a guanyar el Madrid, has de sortir a ser descarat i a ser valent, i per què no poder-lo guanyar, i tant.
2: De tot el que has vist avui tu també, jo sé que en Maiola que ha manipulat una miqueta el vostre subconscient a l'hora de votar pel trofeu Harke, que després, evidentment, votarem, però hi ha tots aquests joves amb els quals a priori no s'hi comptava que poden ser una miqueta pal de paller de l'Espanyola aquesta temporada.
18: Sí, és que han fet molt bon partit, i no, jo tinc la sensació que pot ser el lateral esquerre titular durant tota la temporada. És un jugador que jo crec que entén molt bé el joc. A mi m'ha agradat especialment en algunes fases Javi Hernández. Trobo que és un jugador molt de talent, que és un jugador valent, que mira porteria, que encara, que condueix bé, que és un jugador talentós, que si va guanyant confiança i el míster i Manolo li va donant minuts, pot donar molt més encara. És a dir, tinc la sensació que és d'aquells jugadors que pot encara créixer molt més del que li hem vist avui. I després Bausa seria el tercer, Bausa ha entrat a la segona part, ha fet la jugada del tercer gol, bé, també és un molt bon jugador, i bé, no, és, per mi és segurament la gran notícia del partit d'avui, més enllà de la victòria, és l'actuació d'aquests tres nanos.
20: Sobretot perquè no només aquesta temporada, sinó que és que hauria d'haver estat la base de moltes altres temporades. Si mirem els últims 20 anys, quan millor hem estat o quan hem tingut grans moments de futbol que ens han donat grans alegries, ha estat gràcies a tenir gent de base en gran mesura dins de l'equip. I això et fa tenir un punt de pedigrí, un punt de sentiment de pertenença que és diferent, que això no t'ho poden donar la gent que ve cedida, per molt que evidentment es deixaran tot el que puguin i ho faran tot el millor possible. Però si tens la capacitat de poder donar oportunitats a la gent de talent que s'ha format a casa, això sempre, per mi, et dona un tret diferencial a la llarga.
2: Bé, aquests jugadors que ho han fet avui de meravella, que avui segur que rascaran alguns punts al trofeu Harke. Sònia, ets a la sala de premsa. Ha aparegut ja Manolo? Encara no, oi?
1: No, just acaba de començar a la roda de premsa de Luis Castro.
2: Perfecte, Luis Castro, que ara compareix al tècnic del Llevant, i a Montilivi, Xevi Soler, ja ha comparegut el tècnic del Leganés, és a punt de comparèixer sí, el tècnic del Girona, entenc.
21: Sí, crec que no li deu faltar gaire, fa una estona ja que Rubén Alves, l'entrenador de Leganés, ha parlat. Estem aquí esperant a Quique Álvarez.
2: Bé, a veure si no s'encavalquen a Quique i Manolo. De totes maneres, els podrem escoltar els dos a la perfecció. Continuem amb aquest tercer temps de l'Espanyol, també pendents del que passi en aquesta final de l'Europeu amb Armand Duplantis. És una de les estrelles que a l'Europeu de l'atletisme encara hi té alguna cosa a dir perquè ha de guanyar la medalla d'or, i després per si és capaç de batre de nou el rècord del món, que això ho haurem de veure. Ho seguirem al llarg de la propera estona aquí a Catalunya Ràdio, sinó a partir de les 11 al Club de la Mitjanit, i tornem a partir de les 11 al balanç de la jornada esportiva a Catalunya Ràdio d'11 a 12 per fer un resum del que ha estat aquesta jornada. L'Espanyol, que comença amb aquests tres puntets contra
20: el Llevant
2: de València, que ja hem vist a priori que acabarà patint. A banda dels joves, Sergi, què més pots destacar? Perquè hem vist un bon Urco també al mig del camp, després sobretot Àlex Calatrava, que encara no n'hem parlat.
18: Sí, mira, Urco per mi serà un jugador capdalt en aquest Espanyol, almenys a mi m'agradaria que fos un jugador capdalt. Tinc la sensació que farà un pas endavant i que ha de ser un jugador, un fix de Manolo. Que la Trava li hem vist cosetes també, no? Potser no ha estat tan participatiu com Javi Hernández, però vaja, també és un jugador que pot oferir coses bones a l'Espanyol. I a mi el que també m'ha agradat molt dels nous és Unai Núñez. Em fa l'efecte que pot ser un central d'aquests solvents, que és un central agressiu, que surt bé, que s'anticipa bé. No ho sé, a veure si la parella de centrals té continuïtat. Veurem si mirem de confirmar això de la sanció de Cabrera, si és o no per més partits, i veurem quina és la parella de centrals la setmana que ve contra el Madrid. Però vaja, Unai Núñez segur que sí. En tot cas, si ha de caure algú, caurà Riedel, crec, des del meu punt de vista. I veurem si arriba també l'eslové, Dergusic, en bona forma, i també pot començar a tenir minuts.
2: La Sònia ja, que ens està escoltant, però que no cal que parli, si no vols, això d'aquests partits de sanció sobre Cabrera, jo crec que era una fake news que hi havia, que només hi ha un partit, per tant ja investigarà, però a priori Cabrera hauria de poder jugar contra el Real Madrid la propera jornada, i Riedel, que seria en aquest cas el damnificat, però que també ho ha fet avui molt bé, i que també en algun tram de la temporada passada, Sara, havia estat important a la defensa d'Espanyol.
5: Sí, era una defensa en la que era molt difícil entrar-hi, perquè la línia Calero, Cabrera, Omar, Carlos Romero havia donat molt bons resultats i era molt difícil entrar, i quan ho va fer molt bé. Sí que crec que amb l'arribada d'Unai Núñez, que no és una estrella, sí que és un central molt fiable de primera divisió. És un central amb experiència, que coneix la categoria, que crec que pot explotar molt les seves virtuts. Avui ja li hem vist cosetes, i que, bé, pot ser titular perfectament fent parella de Cabrera aquesta temporada, però sí que és bo saber que Riedel hi és i que es pot comptar amb ell, i que hi ha d'haver competència a totes les línies. Crec que és molt important que hi hagi competència perquè això farà millor a cada jugador.
2: I avui a Ballar hem vist com en Roberto Fernández ha lluitat molt, però a banda d'estar capaç de marcar un parell de gols, hi ha la lesió de Quique García, que tot just fa una setmana que està lesionat, encara en té per unes quantes...
20: I Puado.
2: Per unes quantes setmanes, i Puado. Hi ha Marcos Fernández. Amb aquestes baixes, no a llarg termini, però que Quique García encara estarà unes quantes setmanes, tu creus que l'Espanyol encara ha de fitxar un altre davanter centre, o que amb aquests, amb Roberto Fernández i Marcos Fernández pot anar tirant a l'espera de Quique?
20: Ho ha dit Monchi abans de començar el partit, que ell creu que de moment no és la prioritat per l'equip, perquè també es pot sumar amb Pere Milla amb aquesta posició. Així que ell deia que si hi havia alguna cosa que es pogués posar a tiro que fos bona, doncs ho estudiarien, però no és una prioritat ara per l'equip, i sincerament jo tampoc ho veig com a tal. Senzillament per tots els noms que tu has comentat. És bé, ara ja torna Puado, trigarà encara unes setmanes, però ja tindrem doncs el tercer davanter centre en discòrdia.
2: Tu tampoc el trobaràs a faltar, un davanter nou, Sergi?
18: És que no ho sé, hauria de ser una oportunitat molt bona de mercat. És que seran, és que ara mateix l'Espanyol té tres davanters centres, que són Quique García, Roberto i Marcos Fernández. I si a més hi afegeixes que hi pots afegir Puado, que pot jugar, Puado no és un nou, enteneu-me, però vaja, pot jugar en punta, i fins i tot el mateix Manolo ha dit que hi pot jugar en un cas concret Pere Milla podria arribar a jugar de nou, doncs No veig que sigui la prioritat. És veritat que la lesió de Quique García em fa pensar que potser tu rumis, no? Perquè són 4 mesos mínim, em sembla.
2: Quique García en té per 4 mesos, eh?
18: Sí. I, per tant, estem parlant d'agost, setembre, octubre, novembre...
2: 4 o 6 mesos.
18: És que ens n'anem al desembre en el millor dels casos. I és veritat que potser sí que hi arriba un davanter. A mi em constava que l'equip buscava un jugador de banda, i a partir d'aquí, el que us deia abans, és que estan totes les posicions doblades en alguns casos fins i tot amb tres jugadors. És veritat que d'aquí a final de mercat hi haurà algun jugador que acabarà sortint i per tant s'haurà de fer un reset i refer aquella posició. Penso, per exemple, en el cas de Rubén Sánchez, si acaba marxant, que és lateral dret, aquí s'haurà de fitxar un lateral dret, tot i que hi ha un nano del planter, que és José Ángel, que avui entrava a la convocatòria, que podria jugar-hi. Rubio també és un jugador, Miguel Rubio, que acabarà sortint, tot i que Rubio seria el cinquè, ara mateix seria el cinquè central, per tant, Rubio no és una plaça que tu hagis de substituir, perquè ja tens els quatre centrals i, en tot cas, tens un central del filial, que és Adama Timera, que si passés alguna cosa, alguna lesió, doncs podria fer de quart central. Ara mateix seria el cinquè, a Timera. Bé, no ho sé, poden passar moltes coses, eh? També pot marxar algun jugador que tu consideres més o menys clau i que hagis de córrer a buscar un substitut.
2: El Ballar s'està fotent les mans a cap perquè acaba de veure Mondo Duplantis saltant al seu primer intent a 5'85, però clar, ha saltat sobrat, com amb 40 o 50 centímetres
20: d'avantatge. Sí, ha saltat
2: d'avantatge.
20: 6'20, el bèstia.
2: Clar, tenint en compte que el rècord d'Amon és de 6'31, per tant encara li queden 46 centímetres, per tant, bé, de moment a 5'85, sobradíssim Armand Duplantis en el seu primer intent. A veure, a Montilivi, ja fa estona que ha parlat l'entrenador del Leganés, deuen estar esperant que vagin coordinats, suposo, amb Manolo i en Quique, no? Per això que tenien marge amb el Girona, sí, que havia acabat el partit una estoneta abans.
21: Tot i que jo crec que estaven esperant a que tu donguessis l'okay, perquè ja veig el...
2: Doncs va,
21: a veure
2: si podem escoltar
21: aquí
2: una miqueta.
21: Però no, encara no veig aquí que Álvarez l'està esperant. Ja et dic que tot es solaparà. Us aviso quan el tinguem.
2: Perfecte. Mentrestant, Sònia continua parlant. Luis
1: doncs
2: Castro.
1: Mira, just acaba de finalitzar la roda de premsa de Luis Castro, que ha dit que la victòria de l'Espanyol merescudíssima i que, per tant, no hi ha res a dir i que tot el que ha passat en negatiu pel seu equip bàsicament és culpa seva. No ha volgut parlar de Carlos Espí. I ara esperem que arribi Manuel González, que no crec que trigui gaire.
2: No, coordinaran amb el tècnic del Girona, així els dos els sentirem a l'hora. No, primer sentirem un i després sentirem a l'altre. Aquí vull sentir també una miqueta a Girona, a Solà. Com t'has quedat després d'aquest empat a un del Girona en el seu debut a la segona divisió?
6: Mira, et queda una mica de mal regust perquè ha estat un molt bon partit del Girona. Bé, molt bon partit per tot això que és la segona divisió, que és una categoria molt i molt complicada. Un partit el Girona, no per oportunitats, però sí per joc, i perquè ha proposat, doncs segurament sí que acabat en dos o tres punts, però esclar, ara però amb la Susi, el fet d'haver marcat al final també et deixa segurament una millor sensació. El Leganés, aviam, no ha proposat gaire. Sí que és veritat que ha tingut un travesser després amb el 0-1, però el Girona jo crec que ha fet un bon partit, el que passa que aquest equip ha de canviar molt i molt, amb jugadors que estaven a la graderia que han d'acabar marxant, i si no marxen hi haurà un problema molt i molt gros, i és el problema de tenir el mercat obert havent començat la Lliga, no només pel Girona, sinó la resta de clubs, tant de primera com de segona divisió, però jo crec que ha estat un bon debut, tot i no haver aconseguit els 3 punts.
2: Suscito, amb quina sensació et quedes?
7: Sí, una mica com el que diu l'Eduard. També estem acostumats aquí a Girona els darrers anys a estar primera i en alguns partits ha vist un joc molt vistós de l'equip de Mitchell.
21: Perdona, Susi, perquè surt ara el tècnic del Girona, Quique Álvarez, a veure si podem sentir les primeres valoracions de l'entrenador.
22: Sí, bona nit. Comencem la roda de premsa de Quique. Xevi.
23: Hola, Quique. Aquí, Xavi Soler, de Catalunya Ràdio, el Tot Gira, sí, no sé en directe. Si ara parlàvem amb Abel Ruiz i ens deia que ell no acabava satisfet amb l'empat, que la sensació vestidor no és de satisfacció. Vosaltres hi coincidiu?
24: Bueno, normalment els has de fer en fred. Està clar que quan vas perdent a minut 90 i pico i empates, doncs bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i bueno, al final ens en portem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu. Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça pues les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives i almenys el punt Ja sé que és un regust amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció, almenys, de dir que tot i fer les coses que hem fet bé, haguéssim perdut.
3: Hola, aquí que Miquel ha hagut de recull, just d'aquí baix, aquí sota. No et veia. Fem el que podem.
24: Estàs amagat.
3: Sí, estic amagat, com a l'Eloi. A veure, m'agradaria preguntar-te per coses bones i coses dolentes. Coses bones, per exemple, 11.000 persones a l'estadi, entrada de primera divisió, i d'altra banda, coses no tan bones. No sé com estava Benat, que era la banqueta, i d'altra banda, jugadors com Sigankov, que en un principi havien d'estar a la banqueta o estava a la llotja.
24: Que començo per les bones o...
4: D'una amb una, no? Millor.
24: Bueno, la primera, l'afició ha estat de 10. Primer perquè, no sé si estava ple, però quasi. I segons perquè ens han ajudat molt. Jo he sentit avui el suport de la gent que està amb nosaltres i no puc dir res més que agrair-los i felicitar-los. El tema jugadors, jo sobretot vaig dir ahir que jugarien els que veia jo millor a nivell físic, a nivell mental i a nivell anímic. I la cosa va per aquí, no va per un altre lloc. Al final jo he intentat posar els que crec que més estic content perquè ho han fet, donessin energia i es veiés que estaven, no?, mentalment. I per mi era important. Ho han fet tothom, estic contentíssim de tots, inclús dels que han sortit de segona part, que han donat un aire i algo diferent. I aquest és el camí, reforçar una mica el grup i que a poc estem més junts tots.
8: Hola, Quique, Moisés García, el Girona Juga. Volia demanar per Abel Ruiz. Com creus que li pot servir anímicament, sobretot, aquest gol? Perquè sempre ha estat un jugador molt, molt qüestionat a la graderia.
24: Bueno, jo espero que li serveixi. Jo crec que Abel està fent un treball... Ha fet a la pretemporada un treball progressiu bo. Va començar a poc per les seves circumstàncies, i jo crec que a poc ha anat agafant ritme, s'està sentint bé, està treballant bé, està treballant amb energia i espero que li serveixi, perquè jo crec que és un jugador que ens pot durar molt. Així que espero que li serveixi. Quan he sortit li he dit que marcaria, i ha marcat. Ens han d'ajudar tots els jugadors, però bueno, l'Abel, ja et dic, està fent un gran treball, sabem el que porta darrere, que no és fàcil, però ell està lluitant per canviar-ho i estic segur que ho canviarà.
3: Vull tirar per dos noms propis, Arnau Madrià, Diari L'Esportiu, perdona. El primer és Júnior, que debutava al futbol professional, fa una setmana, feia 17 anys, i el segon és Morante, que sembla que jugui al Girona tota la vida i que no sé si ha recuperat aquest canvi de joc que potser perseguia l'equip feia temps.
24: Bueno, no m'agrada parlar molt de jugadors en especial, però bueno, és veritat que és que Júnior s'ho ha guanyat durant la pretemporada, la veritat. Va vindre aquí com un reforç i és veritat que igual hem tingut una baixa última hora que ha fet que pogués jugar. Però bueno, vosaltres heu vist el rendiment i això és el que transmet en cada entrenament, no? I bueno, per la seva edat, la veritat és que és una cosa difícil de veure, perquè és molt madur i molt competitiu. Llavors jo estic encantat amb gent així. Morante, és veritat que ha tingut la pretemporada, que va tenir un petit problema, que no el va deixar des de principi estar amb nosaltres, va estar un parell de setmanes fora, però és un jugador que ens ha donat molt, perquè el pobre ha acabat mort, l'anava a canviar abans de canviar el júnior, estava rebentat, però jo vull jugadors així, que ho deixin tot, a part de futbolísticament, que ens dona el que deies, no? Té un gran desplaçament, un gran passe endavant, i sobretot té treball, no? És un rat i bon futbolista, així que espero que segueixi aquesta línia i ens doni.
10: Buenas, Vicente Casal, para Radio Estadio Onda Cero. 24 tiros contra 5 Girona, 69 de posesión. El equipo ha sido superior al Leganés, no lo digo yo, lo acaba de decir aquí en rueda de prensa, el equipo del el entrenador del equipo rival. ¿Dónde está el margen de mejora de este equipo?
24: Bueno, pues hoy está en la finalización, no, está claro, porque bueno, yo creo que teniendo ese volumen de posesión, ese volumen de acoso que hemos tenido más o menos a una defensa rival, pues bueno, pues uno tiene que tener más acierto, pero eso pasa en el fútbol, es así. Hoy hemos hecho cosas bien, cosas muy bien. Creo que la primera parte, igual en zona de finalización nos ha faltado un poquito de presencia, pero ha sido muy buena porque no hemos prácticamente dejado chutar al rival. Y la segunda, bueno, sí que ha habido un momento que nos han generado una contra por un poco la precipitación, pero también hemos sido capaces de generar bastante, ¿no? Bueno, yo cuando los números son así siempre se dice lo mismo, es un tópico, pero bueno, es mejor así y ya entrarán y seguir trabajando, por supuesto. Yo creo que estamos lejos aún, lo estábamos antes del partido, creo que a nivel físico, a nivel de muchas cosas, estos partidos son difíciles. Pero a mí la imagen que ha dejado el equipo me gusta y espero que vayamos creciendo en esta dirección.
11: Hola, míster Àlex Luna, de Mundo Deportivo. Recalques molt que vols jugadors amb energia, els que tinguin el cap aquí. Hem vist minuts d'Esprilla, que era un dels jugadors que potser es qüestionava en aquest sentit. Com el veus i si juga perquè realment el veus aquí després del mercat de fitxatges?
24: Bueno, realment el Yasser també va vindre amb una lesió, li va costar una mica la pretemporada, però jo porto una setmana i mitja, dos, entrenant molt bé. I per això jo el veig bé, el veig implicat. Avui la primera ha fet un revoltijo que no sé què ha fet, però s'ha aixecat i l'ha volgut i és valent i jo vull jugadors així perquè després ha generat molt, no? I és un jugador que diferent en aquest sentit. Al final, jo tot el que he dit abans, tot el que vulgui estar i el que vulgui sumar, jo estic encantat amb ells i ja ser fins ara a mi m'ha demostrat que sí que vol.
12: Hola, Quique, bona nit. Albert Díaz, de la cadena COPE. Dues coses ràpides. T'estem preguntant per molts noms propis, però al final també són notícia. Et vull preguntar primer per David López. Què té, si té, per què no ha jugat, si hi ha lesió, què té? I després si...
2: És el tècnic del Girona, Quique Álvarez, després d'aquest empat a un a casa, Girona 1, Leganés 1, en el moment en el qual surt Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
14: Hola, Sonia Oleart, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Millor debut impossible, 3 gols, porteria 0. Alguna cosa més?
15: Re, contents, perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts, des del minut 10 al 20, que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol. I bueno, contents ja et dic, perquè era important guanyar a casa, començar guanyant, i molt content per la imatge d'aquí també.
25: Edu. Hola, míster. Edu de Batlle, de RAC1. No sé què et deixa més satisfet, o a parts iguals, el fet d'haver concedit 0 ocasions al Llevant, no us ha inquietat, ara ho deies tu, o el fet que a l'hora de trepitjar l'àrea rival, fins i tot anar guanyant, l'equip ha tingut... les ganes d'anar a buscar el segon quan havia fet el primer i el tercer quan havia fet el segon.
15: Sí, la veritat és que sí, sobretot el que et deia abans, que a vegades hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que s'ha entrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir i així arribaven situacions. I després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada que s'ha donat perquè ells saltaven molt amb els laterals, els carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javi o que l'atrava, entrava directa. Allà ha vingut el segon gol, que Javi ha estat molt bé i bueno, ja et dic, contents perquè l'equip ha tingut un desgast molt gran, però penso que ha fet un molt bon partit.
0: Míster, aquí Francesc Villa per la grada ràdio. Enhorabona per la victòria important. Ara estava comentant aquesta jugada, on el Javi ha facilitat el segon gol. El fet de jugar amb Javi i en Cala, una mica als vèrtexs del quadrat, ja ho vam veure l'altre dia a Coventry. És una idea que li agradaria que tingués doncs continuïtat en aquesta temporada?
15: Sí, perquè és una posició que demana un tipus de perfil de jugador determinat. Llavors, allà també depèn del partit, perquè a vegades et tocarà defensar més que avui per dir alguna cosa, el tipus de jugador pot canviar, però hi ha molts jugadors, hi ha diversos jugadors a la plantilla que poden jugar en aquesta posició. Javi és la posició ideal per ell, per Cala també, Bauza pot jugar aquest lloc també, i bueno, és important tenir jugadors que puguin jugar allà, que tinguin peu, que tinguin, bueno, el que diem, quan arriben als últims metres, claretat, i ara que hem d'intentar agafar l'hàbit de... Hi haurà partits que no podrem, però tenir la pilota més temps, descansar en pilota, que a vegades volem atacar potser massa ràpid i veiem un atac molt clar i volem atacar allà, i a vegades hem de tenir una mica més de pausa, però bueno, tot i així penso que l'hem tingut durant bona part del partit, però també ens ajudarà a córrer molt menys durant la Lliga.
0: I una pregunta, si ens pot explicar, ja hem tingut algun tipus de feedback des del club, però tot el tema de Lele, perquè no ha estat una sorpresa per tothom, i si pot explicar d'on ve la situació, quant de temps és aquesta famosa sanció i una mica tot plegat, perquè ens hem
15: quedat tots així. El partit, no me'n recordo quin va ser una, acabar el partit que vam perdre, Lele li va fotre un cop de puny al bar, a la pantalla del bar que tenim al túnel de vestidors, que per cert hi ha hagut un precedent anterior a la Lliga i no es va sancionar el jugador, en aquest cas sí que va haver una sanció de 3 partits que vam recorrir durant tota la temporada fins al final. Hem intentat recorrir fins avui perquè pogués estar, al final no ha estat, no l'hem pogut convocar, i bueno, el club continuarà batallant aquesta situació als despatxos, però és una situació que ja et dic, no me'n recordo el partit, no em vull equivocar, però la sanció és per aquest motiu, i no es va complir l'any passat perquè el club va anar recorrint fins al final perquè pogués estar als partits de Lliga.
0: D'acord. De tota manera, a quants partits són? 3, finalment?
15: 3 partits, sí.
0: Vale,
15: va ser 3 partits i bueno, ara veurem si al final com queda el tema, si es pot recorrir i que rebaixin partits o no, no sé com acabarà, però sí que continuo dient el mateix. L'àrbitre a l'acte crec que no ho va posar, si no recordo malament, és una sanció d'ofici, per dir alguna cosa, perquè la sancionen per imatges, i torno a dir el mateix, hi ha un precedent que no es va sancionar i sí, en aquest cas, a sancionar el jugador a Lele Cabrera. Bueno, penso que són coses que jo no veig massa normals, però bueno, és el que hi ha i amb això hem de lluitar.
0: Gràcies.
9: Francesc, Joan, Raúl, Jorge, per orden.
25: Hola, Manolo, som el Joan Tejedor de la cadena SER. Et volia preguntar precisament pel partit que ha fet Javi Hernández. Acabes de dir que és el més indicat per jugar en aquesta posició. Per què?
15: Perquè són posicions que és molt important al primer control. Jo me'n recordo molt de coses que deia Johan Cruyff, que hay que dominar les qualitats bàsiques. El control i el passe tienes que dominar-lo i per jugar sobretot a certes posicions. Amb aquesta posició és vital perquè la bola t'entra a una velocitat important i si tu no tens aquesta capacitat és complicat. Javi té diverses coses. Una, que el filial, quan vaig tenir sort d'estar amb ell, ell ja ho dominava i ja jugàvem així. Després ell es col·loca molt bé, es sol col·locar perfecte i ell també ha crescut molt a la tapada que ha tingut fora, tant l'any de l'Osca com l'any del Mirandés, que és el que sempre he parlat de les sessions. Jo vull posar jugadors del filial o de la cantera. El tema és que has de passar un peatge per jugar a primera edició. No és tan fàcil, que a vegades és que diem. I no és tan fàcil perquè nosaltres normalment no guanyem 3-0. Llavors és més complicat encara posar jugadors o que el jugador jove es pugui adaptar quan vas amb l'aigua al coll. Llavors penso que a Bauza, a Hinojo, a Javi, a Marcos, al Nafora, els he anat bé. I són jugadors que per sort són de la casa i ojalà es puguem utilitzar molt de temps. Però per aquest motiu, m'he enrotllat més de compte, però per aquest motiu Javi és un dels jugadors que juga molt bé amb aquesta posició.
25: I ara que deies de guanyar 3-0, m'agradaria que m'analitzis avui com ha sigut la gestió dels avantatges, que és una cosa que vam parlar molt aquí l'any passat. Veure't per davant al minut 5, veure't que comences una segona part 2-0, veure't que queden molts minuts i que el resultat el tens a favor, però que el partit no està tancat, com l'equip ha sigut, també amb els canvis que no et posen i els missatges que envieu als jugadors, de gestionar aquest avantatge que se'ls ha posat a favor des de molt d'hora.
15: Bueno, és el que dèiem abans. Hi haurà partits que estarem millor o pitjor, però hem d'intentar que el jugador agafi l'hàbit de no tenir por. També sabem que jugar a l'Espanyol no és tan fàcil, que a vegades sembla molt fàcil i la pressió que té aquest club no la té, potser altres no la tenen. i el jugador agafa l'hàbit aquest de tenir la pilota i no tenir por a perdre-la, pues no és tan fàcil a vegades. Quan estàs allà dins i la pressió t'està apretant, no és tan fàcil. Però bueno, hem d'anar creixent en aquest aspecte. L'equip, penso que a nivell de joc, de col·locació, d'ubicar-se al camp, ha estat molt bé. I bueno, el partit s'ha de gestionar també amb aquest aspecte, de tenir la pilota una mica més del que hem fet avui, de controlar una mica amb la pilota, no només defensant.
5: Hola Manolo, ¿qué tal? Raúl Fuentes de Radio Marca, enhorabuena por la victoria. Ayer te referías a Roberto, decías algo así como que la iba a petar este año. No sé si hoy después del partido él te ha comentado algo y tú qué le has dicho.
15: No, normalmente me pasa lo contrario, que a veces digo alguna cosa y me sale al revés. La suelo cagar bastante en ese aspecto, pero no, Roberto, pues la verdad que... Mira, Roberto es muy fácil identificar cuando él está bien de aquí y se encuentra bien, y es en las presiones. Cuando tú ves que hay un balón dividido que bota cerca al central y ves salir a Roberto como ha salido hoy, tú ya sabes que él está con flow, que está en un momento bueno. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, si él encima empieza el partido y mete gol, pues mucho mejor.
13: Manolo, Jorge Agüero de Radio Nacional de España. Siguiendo con Roberto, con la situación que hay en la delantera, Puado lesionado, Quique se está pendiente del mercado, empezar con un doblete pues es el máximo refuerzo positivo que se podía tener, ¿no?
15: Sí, está claro. Al final lo que decimos, todas las personas en el mundo necesitamos confianza y de muchas maneras. Una es jugando, otra es, aparte jugando, haciéndolo tú bien. Y Roberto es un chico que necesita confianza. Él la necesita no siendo titular, sino saliendo al campo y sintiéndose como se está sintiendo ahora. Entonces esperemos que le dure y que haga un gran año, que será una buena señal para todos.
16: Hola Manolo, aquí Oriol Alsina de Televisió Espanyola. Fins quin punt i com valores el fet de començar amb victòria a la Lliga i més sent aquí a casa? Gràcies.
15: Molt important. Guanyar sempre és important. Guanyar, si pots, com ha fet l'equip avui, encara més. I bueno, tot això t'ajuda a créixer moralment, el que dèiem, molts jugadors joves que estan jugant d'inici. Això ajuda a tots a anar millorant i a jugar i afrontar els partits amb una altra calma. Hem de tenir en compte que ve el Madrid, anem a Real Societat, que són partits complicats, i avui era molt, molt important començar guanyant.
17: Hola Manolo, Aurora Fuster para La Sexta. Acabamos de entrevistar a los aficionados del Español y tras este contundente 3-0 nos dicen que ya puede venir aquí el Madrid la semana que viene, ya puede venir cualquier equipo, que el Español puede con todos los equipos. ¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones?
15: Yo lo que creo es que si estamos bien, somos capaces de competir con cualquiera. Eso, a partir de ahí, en un partido, eso no quiere decir que tú vayas a ganar, porque pasan muchas cosas. Y después, pienso que yo ya he vivido cosas duras aquí, complicadas, queda mucho camino por delante. Muy bien empezar así, fenomenal, pero ahora queda empujar mucho más aún.
18: Hola Manolo, Pedro Almendro de Movistar Plus. El equipo ahora mismo es co-líder, está en puestos de Champions.
15: Ay, cachondo eres, ¿eh?
18: Después de lo que pasó el año pasado tras mencionar la palabra Europa, ¿da mal fario o se puede decir algo sobre Europa?
15: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú la jornada 30, es verte la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa. Si tú la jornada 30 estás ahí peleando, mal asunto. Entonces, vamos a ver qué pasa en la jornada 30, cuando queden 8 partidos, vamos a ver, me hacen la pregunta y te respondo. Pero ahora mismo lo que pienso es que queda mucha liga y lo que quiero es llegar a 44, 43 lo más pronto posible.
18: Gracias.
19: Rubén, y acabamos con Marc.
26: Hola, Manolo. Rubén Martínez para Pericusa Radio Marca. Enhorabuena per la victòria. Tinc un parell de preguntes. La primera, avui has repetit l'esquema i a la disposició dels jugadors de l'altre dia de Coventry amb Omar El Hilali sent el carril, aquest jugador que et dona també a la banda dreta la profunditat, també l'amplitud, i a l'esquerra el Tairis Dolan. Què t'aporten aquests dos perfils en aquest esquema que també tan bons resultats han donat?
15: Això podia variar, perquè podria jugar Hinojo per fora i sortir un mar de tres, però penso que amb Hinojo, si juga Hinojo amb els altres centrals que han jugat avui, per exemple, o si juga Lele o el que sigui, guanyem en sortida de pilota i guanyem en córrer cap enrere. Hinojo, en aquest aspecte, és un jugador que ho fa bé, és molt intel·ligent, i Omar, amb més llibertat doncs, té arribada. Llavors, el que volem és això. Dolan a l'esquerra ha jugat al Blackburn i ja sabien que era capaç de fer-ho. I bueno, també et dona un altre perfil diferent. Llavors, durant la Lliga ho anirem variant. També dependrà una mica del jugador si pot arribar algun més. Però ho anirem variant i en funció del partit doncs, farem una cosa o una altra.
26: Veient el partit d'avui, m'ha recordat molt a l'Espanyol B, el teu que l'Espanyol B, sobretot pel tracte amb la pilota, aquesta capacitat de les mitges puntes per poder atraure, per poder girar el joc, és el que vols, un Espanyol més propositiu amb la pilota, que s'assembli més a aquell Espanyol B que acabes de tenir durant uns quants mesos? Moltes gràcies.
15: L'Espanyol B es va adonar que sense ser un equip que havia fet jo, per dir alguna cosa, perquè és l'equip que em vaig trobar, hi havia molts jugadors que havien de jugar això. Si no jugaves això, aquell equip... el moment que aquell equip el ficaves en un 4-4-2, jugaves directe, estàs mort. Aquell equip havia de jugar d'una manera determinada pel tipus de jugador que tenia. Ens va costar molt perquè al final això, arriscar tant com arriscava aquell equip, et condicionava molt i a mi m'agrada molt això, però torno a dir el mateix, els jugadors et marquen el millor, bueno, el tipus de jugador, el tipus d'equip et marca com has de jugar i ojalà poguessin jugar sempre i tenir la pilota sempre. Hi haurà partits que no serà així, llavors ens hem d'adaptar a tot, ser capaços de fer tot i si ho aconseguim serem molt millor equip.
1: Hola Manolo, enhorabona per la victòria. Gràcies. Marc Musull pel diari Ara. Has parlat de Javi, que avui debutava a primera divisió. Jo et volia preguntar per Cala i per Hinojo, que també debutaven, tot i que Hinojo ja havia jugat 8 minuts. Com els has vist i si et dona la sensació que els hi ha pesat el fet de ser debutants a primera divisió?
15: No, jo crec que Cala encara ha de donar molt més del que ha donat avui. Ha estat bé, Cala, molt bé. Però Cala, la que tingui un punt més de confiança, serà encara més determinant pel tipus de jugador que és, perquè bueno, jo hi confio molt. I confio molt, llavors penso que ho farà encara millor. I en quant a Hinojo, pues, bueno, Hinojo ha de quedar tranquil i sobretot hem d'estar tranquils tots perquè un dia fallarà i el dia que falli no es tracta de posar-li una foguera i fotre-li foc al nano. Llavors hem de tenir calma amb ell, ha estat molt bé, ja ve de fer una pretemporada bona, però que tinguem calma i que el dia que falli hem d'estar tots darrere per ajudar-lo.
6: Gràcies, Marc. Queda aquí Josete i... Marc, José Agustín, i ho deixem aquí. Que encara ha de venir Roberto.
2: Doncs fins aquí la roda de premsa de Manolo, d'un Manolo satisfet del tècnic de l'Espanyol després d'aquesta victòria per 3-0 avui contra Llevant. Un parell de minuts i arribarem a les 10 de la nit. Anem tancant ja carpetes. Com que ja m'han donat els vots a tots plegats, ja m'heu donat els vots del trofeu Harke, jo ja he calculat.
7: Què he guanyat?
2: Mira, 3 vots per Javi Hernández, dos per Hinojo i un per Roberto. Has votat així, tu.
7: Sí.
2: I, per tant, bé, és la recopilació de tots els vots de Maiola, de la Sara, d'en Sergi i companyia. Sònia Olear, deixem treballant més tard, a partir de les 11, més valoracions al club de la mitjanit.
20: Perfecte, bona nit.
2: Fins ara, Sònia. Dani Ballar, fins la dissabte que ve, que hi ha aquest partit d'Espanyol Real Madrid. Bona que tinguis bona setmana.
7: Gràcies.
2: També Sara Jiménez, fins la setmana que ve.
20: Que vagi bé, adéu.
2: Que vagi bé. I Sergi Andreu, ja pots anar recollint els trastets.
21: Molt bé.
2: I escolta'm, a partir de les 11, d'aquí una horeta, hi tornem amb el resum de la jornada al club de la mitjanit. Que vagi bé, Sergi.
21: Molt
2: fins
21: bé,
2: ara, gràcies.
21: Fins ara,
2: i també fins a Montilivi, allà encara hi tenim l'Eduard Solà i la Susi Sala, també amb en Xavi Soler, que sí, que encara sou aquí.
7: No.
20: Sí. Sí.
2: Molt bé. Doncs res, d'aquí una horeta al Club de la Mitjanit, resum de la jornada. Anem tancant els trastos. Susi, fins la propera, gràcies.
20: Fins la propera.
2: Divendres, cap a Còrdoba, sí. Solà, amb aquest partit. No farà calor a Còrdoba, però...
21: No, volem.
2: Que vagi molt bé. Gràcies. Adeu. I també, Xavi, ens escoltem després. Fins ara.
7: Fins ara.
2: I també deixeu-me dir, abans d'arribar a les 10, que el relleu 4% mix format per Guillem Crespi, Maribel Pérez, Andoni Cabano i la Gel Bastué han aconseguit el bronze català a l'europeu de l'atletisme de Birmingham. Per tant, bones notícies. Nosaltres fem una petita pausa de 10 a 11 i a les 11 ens hi tornem a posar, els del Club de la Mitjanit, per fer el resum esportiu de la jornada. Aquesta inauguració de la temporada 26-27 del Tot Gira, amb gran resultat per l'Espanyol. Fins ara hi tornem.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Gemma Bonet. Un militar ha mort i tres més han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les Penyes de Riglos, a Osca. L'accident ha passat quan el camió autobomba ha bolcat al barranc de Tarés. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
2: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: El foc continua fora de control i la situació és complexa, tot i que aquest diumenge s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, prop de Jaca. De moment, el foc ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen evacuades.

0: o capturar soldats nord-americans. El règim persa, a més, duplica la quantitat si la persona que executa és una dona. Ho ha anunciat el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit i ho ha justificat per la gran quantitat de persones que demanen contribuir-hi financerament.
1: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, amb el suport d'aquelles estimades persones que desitgen participar en la jihad financera, però amb la garantia de l'exèrcit i juntament amb la gran recompensa de la jihad, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a 30.000 dòlars, aproximadament 5.000 milions de tomats.
2: El 55% dels nord-americans suspenen la gestió global de Donald Trump i la xifra arriba al 64% pel que fa a la valoració de la gestió econòmica del president nord-americà. Així ho revela una enquesta publicada aquest diumenge pel diari Financial Times quan falten menys de 3 mesos per les eleccions de meitat de mandat. Segons aquest mateix sondeig, només un 27% dels nord-americans aproven la manera com Trump ha gestionat la guerra amb l'Iran. Pel que fa als votants republicans, el suport de Trump baixa un 8% en relació amb els sondejos de fa un mes.
0: El concurs de gossos d'atura de Llavorsí al Pallars Sobirà ha reunit unes 1.400 persones. El temps ha acompanyat i s'han pogut veure com 11 pastors amb els seus gossos han conduït un ramat d'ovelles per un circuit marcat. El certamen serveix per reconèixer l'ofici de pastor llavorsí. Marta Llubic.
3: El concurs és un reconeixement a l'ofici de pastor i a la seva contribució en la conservació del paisatge. Aquest diumenge a Llavorsí s'hi han aplegat 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya. La coordinació entre els pastors i els gossos és clau per fer una bona exhibició d'agilitat, destresa i complicitat i aconseguir fer passar el ramat d'ovelles per un circuit marcat per acabar entrant en un tancat. Marcos Aspizua, pastor basc, així ho ha detallat.
4: El perro que sea, que tenga afición a trabajar, lo primero, que tenga mucha afición a las ovejas, que cuando haya ovejas, pues que no vea otra cosa. Y luego, pues con penetración, pues al final estar todos los días con él.
3: Als Prats de la Coma s'hi han aplegat unes 1.400 persones que han pogut veure el triomf del mallorquí Miquel Adrobé, un veterà d'aquestos concursos.
0: Els esports, Oriol Corral.
5: L'Espanyol ha guanyat el primer partit de la temporada a la Lliga per 3-0 contra el Llevant. Roberto Fernández ha fet els dos primers i Dolan ha fet el tercer. L'Espanyol és ara co-líder juntament amb l'Alavés. El migcampista madrileny Rodri Hernández serà nou jugador del Barça. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb el Manchester City i la incorporació de Rodri és gairebé un fet. El Girona ha empatat a un contra el Leganés a Montilivi en el seu retorn a la segona divisió. El conjunt madrileny s'ha avançat a l'inici de la segona meitat, però Abel Ruiz ha fet l'empat al minut 90. El Barça també ha jugat avui un partit amistós contra el Basilea a Suïssa. Els de Hansi Flick han guanyat per 2-5 amb gols d'Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal de penal i un doblet al final de Jesse Bissibu. Avui s'acaba l'europeu d'atletisme a Birmingham, Anglaterra, i els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bestué han aconseguit la quarta i cinquena medalla catalana del campionat al relleu del 4x100 metres mixt. Han aconseguit el bronze i també han fet rècord d'Espanya. D'altra banda, l'última jornada de l'europeu de natació a París també ha acabat i els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i fora de les medalles a la final del 4x100 d'estils amb l'equip espanyol.
6: Fins aquí les notícies.
7: Rere queda ja la I, però...
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
7: I pujo al metro de nit...
6: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
9: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat.

0: estat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
1: Revolució 4.0 amb Xamtal Llavina.
2: De dilluns a divendres a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: Som revolucionaris digitals.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: El divan amb Sílvia Coppolo en reemissió a Catalunya Ràdio.
6: El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
7: Rebel·lar-se, refusar l'obediència a una autoritat legítima. N'hi ha moltes de maneres de rebel·lar-se, però poques tan audaces com la del nostre convidat d'avui al divan. Un jove que, empès per una família valenta, ha plantat cara a les dificultats i ha reeixit contra el rol secundari que suposadament havia de jugar.

El seu èxit mediàtic veu d'uns inicis durs, quan en un petit racó del Bages va aprendre que qui l'assetjava ho feia per escapar-se de les seves pròpies frustracions. Allò el va fer entendre que habitualment es colpeja el més dèbil i va decidir capgirar-ho tot. Les marques del bullying que havia patit, lluny d'afonar-lo, van ser el motor de canvi de la seva vida.

0: ara dalt dels escenaris i els platós, se'n riu de les seves nafres i d'ell mateix. I què més fa? Desperta consciències. És un personatge públic, sí, i alhora una persona jove que somia amb ser independent i compartir la vida amb qui s'estimi algú amb discapacitats severes i capacitats enormes. Senyor Marc Buixereres, benvingut al divan. Com estem?
1: Moltes gràcies i m'he quedat acollonit amb aquesta presentació que m'has fet, eh?
0: Uau! Xavier Vilà aquí escrivint, Albert Castellví que ho coordina tot, amb en Josep Lluís Santissó que fa que soni la mar de bé i posem una mica de veu, Sílvia Coppolo.
2: Hello, hi. My name is Jesus Christ. You have a lovely home.
3: Hello.
2: It's an amazing book.
0: I aquí estem ja a dalt d'un musical. Què fa aquest musical en el teu divan?
1: Aquest musical és el musical del meu germà, perquè sí? També The Book of Mormons li podíem donar el seu espai, perquè és una absoluta i meravellosa persona que no només ha entès les meves dificultats, sinó que sempre m'ha acompanyat d'alguna manera. I era una manera com de donar-li el seu petit espai en aquest
0: molt
1: divan.
0: Molt bé. I com es diu el germà?
1: Cert, no ho he dit, es diu Jan Buixereres.
0: Jan Buixereres! Hello!

0: Marc Boixaderas, va haver un dia que jo estava mirant la televisió, estava mirant TV3 i va passar això.
1: Molt bé, i ara anem a repassar les queixes dels nostres espectadors. Oh, anem al despatx del mediador amb en Marc Boixaderas.
0: És ell. Sí.
1: Un usuari ens diu... És un programa avorrit, repetitiu.
2: Em costa encara, eh?
0: Sí, espera. Sí.
3: Aquest espectador, hi ha una maledicció aquí. No veu el programa, però li sembla repetitiu.
0: Ja. A mi, això passa. Hi ha espectadors que diuen jo no veig mai aquest programa o jo no veig mai aquest canal, però ho saben tot. Menteixen. Ara bé.
2: Menteixen com a bellacos.
0: Sí, senyor, Marc Boixaderas. Deixa'm que et feliciti. No sé jo qui es va inventar el personatge. Un mediador que suposadament hauria d'intentar, no?, que d'una banda i de l'altra, dels que fan el programa i els que se'l miren, arribin a un punt d'equilibri. I efectivament ho aconsegueixes, però a base de dir que tots les dues bandes són terribles i t'enfums de totes dues, Marc.
2: És fantàstic. El personatge que m'han donat és un carmelet.
0: Sí?
2: El disfruto cada dia que hi vaig.
0: Sí?
2: I l'equip és fantàstic i meravellós. O sigui que no tinc altra cosa que dir que doneu-me més dies perquè estic...
0: Que va, a veure. Fem-ho. Quants dies hi vas a la setmana? A veure qui
2: no,
0: l'està passant.
2: No. De moment estem fent dos cops al mes, més o menys.
0: No estem d'acord, aquí no estem d'acord. A veure, hem d'escriure, no?, a TV3, 3CAT, 3CAT Info,
2: sí, a tot arreu, ara que ja t'ho
0: digo, amb això de les marques... No, ja ho tenim clar, no? Va sortir la presidenta i ja ens ha quedat claríssim. Hem d'escriure que et volem veure més, eh, Marc?
2: Moltes gràcies.
0: No? Molt bé, Marc. Perquè tu a la vida ets actor. O què ets a la vida? Què diries que ets?
2: Soc tantes coses que no soc... O sigui, soc tantes coses que si em poses dins d'un calaix de sastre, puc ser actor, puc ser monologuista, puc ser conferenciant, puc ser divulgador, puc ser presentador... Puc ser o que m'eixen.
0: Molt bé. Ets una persona versàtil.
2: Sí, en aquest sentit, sí.
0: Això ja està bé. En un calaix de sastre s'hi trobava de tot, eh? Imperdibles, botons grans, botons petits, trossos de fil vermell, trossos de fil negre, agulles gruixudes...
2: Doncs sóc una mica jo.
0: Ets una mica tu. Tu tens un mail, podem dir, el teu correu electrònic?
2: Ui.
0: Què trobes?
2: Sí, és molt llarg, però...
0: Però molt fàcil. Accentuarem la part fàcil. Què és?
2: Posa un discapacitat a la teva vida @gmail.com.
0: Si voleu... Bravo! Posa un discapacitat a la teva vida @gmail.com, Marc Boixaderas. Però hem dit que tu sí, potser sí, que tens algunes discapacitats severes, però alhora tens capacitats enormes. La gent s'espanta, de vegades ens espantem davant de la paraula discapacitat. Si tu haguessis d'explicar aquestes discapacitats, què diries, Marc?
2: Primer de tot que ni tan sols nosaltres sabem com anomenar-nos. És una mica això, cara que feien broma del 3CAT i el 3CAT Info, i és una mica aquesta mateixa filosofia, eh? Perquè vas a fer a vegades conferències a segons quins llocs i dius, aquí què utilitzeu, no?
0: Sí.
2: Però, bàsicament, la paràlisi cerebral tetraplègica espàstica sona fatal, sembla que m'hagi d'anar a morir demà.
0: Però no, et veig amb els ulls ben oberts i no.
2: Exacte. És una discapacitat, en el meu cas, de naixement, o una dolència de naixement, que el que va provocar és que jo estigui en una cadira de rodes i tingui problemes d'equilibri i algun altre tipus de problema, sobretot a nivell motòric, no? Veureu, anava a dir, no, sentireu a una persona que és absolutament capaç de parlar fins als descosits,
0: sí,
2: però probablement no tingui la capacitat de controlar les seves mans, per això estic tota l'estona com expressant, o les seves cames, que per això vaig lligat.
0: Molt bé, llavors, a veure, per fer-ho fàcil, Marc Boixaderas, podríem dir que aquí hi ha un problema de mecànica de les neurones. Què et sembla?
2: Correcte, sí, són unes neurones que se'n van anar a fer un cafè i ja. Encara és hora que tornin.
0: Però, tu pensar, penses molt bé.
2: Això espero i això penso que pensar és una de les millors coses que es poden fer a la vida i al final és on es mou realment l'ésser humà. No?
0: Molt bé, és dir, pensar, penses molt bé i per tant tens, deia també, capacitats enormes, Marc Boixaderas. Quines capacitats tens tu?
2: Sobretot la que vèiem, la capacitat de comunicar, la capacitat de parlar, la capacitat de fer-me entendre, no? I crec que per sobre d'això també la capacitat d'intentar intentar ser comprensiu amb tothom, intentar ser empàtic quan es pot, i res. Jo crec que aquest és el Marc, en resum.
0: Una capacitat de comunicar molt gran i la capacitat de posar-te en el lloc de les altres persones, no? Que és l'empatia, i al final d'ajudar-les també a les altres persones, no? Que és un salt més i seria la compassió, fins i tot, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: És això, eh?
2: Sí, sí.
0: I per tant, et veiem a la televisió, et veiem en els escenaris, escrius, tens idees i tens somnis. Quin somni tens, Marc Boixaderas, o quin reguitzell de somnis?
2: Saps què passa?
0: Què passa?
2: Els somnis, i ara això sonarà molt de pel·lícula de Disney, però els somnis que he anat tinguent, sobretot per part professional, per part personal, poder encara no tant, però si parlem únicament de la part professional, s'han anat complint tots. És a dir, jo això ho vaig començar fa 7 anys, el posa
0: sí,
2: amb discapacitat a la teva vida.
0: Molt bé.
2: Doncs, clar, molta gent es pensa que hem agafat l'ascensor. No hem agafat l'ascensor, metafòricament parlo, sinó que hem picat més pedra que un picapedrer.
0: De tota manera, Marc Boixaderas diria, gosaria dir, segur que has picat molta pedra, però en aquesta professió se'n pica molta.
2: Sí, sí, no, tothom pica molta pedra. Ho dic de cara a l'exterior, que a vegades sembla, no, que perquè tens unes característiques X, has de complir un cupo de discapacitat o de... unes altres coses, no?
0: És com una mena, sí, sí, dius, de quota, no?
2: Sí, de quota.
0: Posa fan una quota. A veure, m'estic en la part professional, que ja explicarem més bé què has fet al teatre,
2: sí.
0: Ja ens hem referit a la televisió, ja l'està passant, però que en la part personal tot no ho tenim encara, eh?
2: No, tot no ho tenim, perquè depèn molt també... O sigui, en una vida...
0: Sí.
2: Tu pots donar passos endavant, però també t'han de també t'han d'ajudar i en aquest sentit no m'estic referint al que m'ajuda els meus assistents personals, que avui en tenim un aquí a l'estudi.
0: Gràcies, sí. Albert, gràcies, que l'ha ajudat amb la cadira i bam.
2: Sí, ja aprofito per saludar-vos. Tant a Albert com a Oriol, sinó que em refereixo a la societat en general a no fer-te sentir un extraterrestre, no?
0: Clar.
2: Perquè el problema principal, o almenys el que m'he trobat jo, és que a l'hora de comunicar amb la gent encara hi ha una barrera tan enorme a nivell de com t'ho diria, de... A haver de saltar tantes barreres que a vegades quan les saltes totes arribes extenuat.
0: Clar,
2: al final
0: exhaust.
2: De la carrera, no?
0: Avui en Marc Boixaderes ha vingut al divan. Si no us voleu perdre cap divan, us podeu subscriure al podcast del divan. Bzzam, i llavors apareix a dins del vostre telèfon. En Marc ens ha triat diverses cançons.

0: com cantes, a veure que et vegi jo. Què, Marc?
1: No, no, que jo... Jo no sóc de cantar. Amb un germà sí, però jo...
0: A veure,
1: canta aquesta cançó. M'has vist moure els llavis i m'has
0: atracat. Sí. És que jo abans em dedicava als bancs. Vaig veure que tindria un futur nefast i vaig passar a la ràdio. Però atraco igual. M'agrada molt aquesta cançó, Celebrem Miqui Núñez, perquè és una manera de tenir una posició, una actitud optimista davant la vida. Només et poden passar coses bones si comences a fer vinga de xarxes neuronals al cervell que s'omplin en positiu, i llavors la sort, bé, no l'atzar, no, la sort, perquè l'estàs treballant. Per què ens l'has triat, aquesta peça, Marc?
1: Aquesta peça us la he triat per un motiu molt senzill, que és que a vegades quan una persona intenta buscar, no, cançons positives o idees positives més que cançons, a vegades s'ha d'acompanyar, no, d'una banda sonora, i aquesta cançó crec que ho defineix bastant bé. Realment és una oda a la felicitat, no? I crec que és una manera d'explicar una mica el que pretenem ser, que no sempre ho aconseguim, però sí el que pretenem arribar, no? El que pretén, la imatge que tu vols traslladar a la gent que t'escolta, en aquest cas, a la gent que et veu, a la gent que et sent.
0: Si el voleu trobar a les xarxes, tant a X com a Instagram, és fàcil. Marc Buixaderas, acabat amb AS, i recordem que té aquesta idea, posa un discapacitat a la teva vida, després fa gmail.com, perquè tu vols aconseguir que això sigui un moviment, com ara el 8M, el dia de les dones, no? Que tingui força, que empenyi per fer canvis al món. Què vols, de debò? Digue-m'ho tu amb les teves paraules, Marc.
1: Sí, però m'ha agradat, no, que facis aquesta analogia, perquè s'ha fet molta feina amb els drets de l'LGTBI, amb els drets de les dones, i crec que en paral·lel s'ha fet molt poca feina tant amb els drets com sobretot amb ho diré així, mal dit, però en sigalar les persones amb discapacitat i realment fer-los creure que són capaces de, no? Potser governamentalment no interessava en certs moments fer creure realment aquestes persones, perquè millor les tinguem controladetes, apartades.
0: Però vols dir les persones amb algun tipus de...
1: De discapacitat...
0: O en general totes les persones, no,
1: no
0: sé.
1: No, em referia a les persones amb algun tipus de discapacitat o certificat de discapacitat, perquè al cap i a la fi discapacitats ho som tots.
0: Tots,
1: no?
0: Tenim discapacitats i capacitats,
1: sí,
0: és una manera de veure-ho,
1: sí, sí.
0: O poses l'accent amb el que no, o poses l'accent amb el que sí. Deia, i tu vols aconseguir que sigui un moviment potent. Per què, diríem, no? Amb quins objectius?
1: Sobretot amb l'objectiu de demostrar que les persones, en aquest cas neurodivergents o diferents,
0: sí,
1: podem aportar moltes coses en aquesta societat, i es pot remoure molta consciència, no? I a partir de remoure aquesta consciència, potser arribar a canviar algunes coses que ara tenim per normalitzades i que, segons la meva
0: manera de veure,
1: visió, sí, no ho són.
0: Què vols canviar? Si estigués a les teves mans, pam! Què canviaries?
1: Què canviaria? Doncs canviaria, per exemple, la inclusió, que realment fos una realitat. La manera que tenen també les empreses d'acollir a les persones amb discapacitat, que és bàsicament refusar-les per no tenir problemes. I canviaria també els pisos d'autonomia personal, que realment fossin pisos d'autonomia personal en comptes de ser llars ultramassificades, no? La majoria.
0: Marc Boixaderas avui ha vingut al divan.
2: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.

0: Quan vas néixer eres molt menut, no? Que havies el palmell de la mà del teu pare?
1: És correcte, sí.
0: Correcte, sí. Però un palmell, ni que tingui les mans molt grans, no, vol dir que tu eres molt petitó.
1: No, és que no les tenia molt grans, si us podeu imaginar. Realment era un pollastret, pràcticament, no? I una aleta de pollastre, ho podríem dir. I sí que és veritat que recordo, no?, que sempre amb uns avis em ho deien, diu, és que et vam veure passar, i recordo que hi va haver-hi un avi concretament que es va marejar, no?, de dir, la que ens ve a sobre. Però... per sort, avui estem aquí per poder-ho explicar, no?
0: Passaves com un telèfon mòbil, no?
1: Sí, com un iPhone... com un iPhone 10, dic en el...
0: Sí, dic, perquè Sony a tecnologia.
1: Dic en el monòleg, exacte, perquè Sony a tecnologia.
0: I a casa? A casa què van dir? Perquè amb una criatura tan petita a les mans no saps ni si tindrà cap possibilitat de viabilitat, no? Que realment vagi endavant.
1: Mira, crec que a casa van patir molt, potser els primers dies, primers mesos, primer any i alguna cosa, però després van entendre, no?, que aquella era la nostra realitat, millor o pitjor, no? Uh-huh. Ara donem les gràcies a qui fos, a qui decidís, perquè realment dintre de les cartes dolentes, no?, dintre de que no... Nosaltres no tenim asos sota la màniga, però dintre de la partida que ens ha tocat jugar, no és dolenta, no? I amb això sempre donem moltes gràcies. I amb això que deies de la meva família va ser molt valenta, perquè sobretot no em van posar mai... o sigui, és allò de que si s'ha d'estampar, que s'estampi, saps? No em van posar mai un límit, o és més, dit d'una altra manera, sí que em van posar límits, però em van dir, Marc, el límit ens l'has de marcar tu, de fins on arribes i fins on no, no?
0: No et van sobreprotegir.
1: No, exacte, no em van sobreprotegir, mm-hmm. I considero que a hores d'ara tampoc. Mm-hmm. Tampoc ho fan.
0: I vas anar... Era de Manresa, no? Vivíeu a Manresa, llavors?
1: Vivíem a Manresa, llavors.
0: I vas anar a una escola amb nens molt diferents, a tu.
1: Sí, diguéssim que estem parlant d'una escola ordinària, sí. Quan jo era de tot menys ordinari, si se'm permet.
0: Extraordinari, extraordinari. T'ha agradat aquesta?
1: Aquesta és bona. Ara potser sóc extraordinari, en aquell moment intentàvem anar-hi, però no sé jo si arribàvem.
0: Escolta'm, i això d'anar a una escola ordinària, vista amb la distància, perquè ara tu ja tens uns quants anys, que ets del 99-26,
1: els 26. Tens...
0: 26. Va anar bé, no et va anar bé, què hi havia de part, quina part hi havia de positiva i quina part no era prou positiva?
1: La part positiva crec que hi havia un claustre molt motivat, extremadament jove i extremadament motivat, i per tant això va fer que jo em pogués desenvolupar amb total normalitat, respecte als meus companys, no? Clar, el fet de que fossin tan joves em va portar, doncs, a rebre unes instruccions una mica sui generis, si em permets l'expressió,
0: sí.
1: Que, com per exemple, vols venir en bicicleta a fer 100 quilòmetres? I jo me'ls mirava i pensava...
0: 120!
1: Senyors, soc com soc, però ho fèiem, a la nostra manera, però ho fèiem. Vols anar a l'horta a collir patates? I jo els deia, però si jo no em puc posar ni de peu, quan busca't una manera, em veien, no?
0: Però això és un incentiu, el buscador. No sé si era massa dur, però d'entrada és un incentiu.
1: No, per mi, ja et dic que això és una cosa que m'he aplicat
0: A la vida.
1: Tota la vida, tot el resto de la meva vida, diguéssim, el que em queda, de dir, Wagen, no et pots lamentar gaire, has de tirar endavant i busca't la vida, no? I en aquell cas jo era el cuc que recollia les patates, o sigui, la manera que vaig decidir i trobar va ser llançar-me pel teu.
0: I tu eres el cuc, feies de cuc recollint patates.
1: Exacte, sí, sí.
0: Llavors, esclar, això dins de, dels altres companys i companyes era porxou, no? Com si diguéssim, era...
1: Una mica, perquè negar-ho al final acabava sent una mica això. Però com ells havien posat en mi des dels 3 anys...
0: Ja, ja, clar.
1: Era... Hi havia qui ho entenia millor i qui ho entenia pitjor, però per ells era certament normal.
0: Clar, era normal, perquè normal, deixa'm dir-te una cosa, normal, quan estudiem estadística, ens diuen que és allà on hi ha el gruix del que sigui, la major part del que sigui. Per tant, com que habitualment ja ho havíem viscut, era allà on hi havia el gruix de les situacions viscudes.
1: Exacte, formava part del gruix.
0: Molt bé, però vas patir bullying també, no? Què va passar?
1: Sí, bé, el que va passar bàsicament és que l'adolescència és una etapa que segur que has tingut aquí milions de biòlegs i persones
0: milions,
1: que t'han parlat.
0: Milions, efectivament. A Catalunya Ràdio jo he entrevistat milions de biòlegs.
1: Que t'han parlat de l'adolescència,
0: sí.
1: Però és una etapa on, si no acabes de trobar el teu lloc, ets pell, ets una persona vulnerable, no?
0: Mm-hmm.
1: Si li sumem, a més que, no, que certes persones d'aquell entorn, no, doncs no estaven passant la millor època de la seva vida, per dir-ho així, pares separats, bueno, els problemes d'avui en dia, no? Al final, contra qui actues o contra qui ataques, no? Ataques el que
0: més dèbil,
1: tu consideres més dèbil.
0: Clar, que és bona aquesta, no és qui és més dèbil. Tu consideres que és més dèbil o que no es pot defensar tan bé.
1: Exacte, correcte.
0: Molt bé, Marc Boixaderes, què fan de li aquí a la teva samarreta, aquesta foto que veig que tens?
1: És una mica surrealista com la meva vida, no? Que també és un punt surrealista. De fet, amb els meus pares i el meu germà, com ens dediquem al món, o mon germà es dedica i jo també al món de l'artisteig, per dir-ho d'una manera, és una mica una muntanya russa, no? I aquesta muntanya russa a vegades es podria definir un surrealisme.
0: En Marc Boixaderes avui ha vingut al divan. Té un contacte i un moviment que es posa un discapacitat a la teva vida, @gmail.com. Un home amb moltes capacitats.
2: Subscriu-te al divan amb Sílvia Còppolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.
0: Vau deixar Manresa i vau anar a un lloc com més rural. Què va passar?
1: Sí, bàsicament el que va passar no és que per trobar aquesta escola que et deia, perquè a Manresa no ens... No vam trobar l'escola que m'acceptés,
0: sí,
1: per una qüestió de que ells deien, no, com... Perdó una expressió, però crec que la gent a casa l'entendrà. El cupo de tarats ja el tenim un poet, per tant, aquí no ho volem, no?
0: I eren... Això ho deien al claustre.
1: Sí, era una mica el sentit general de les escoles de Manresa, per dir-ho una mica sincer, per dir-ho una mica ràpid, no?
0: I una mica bèstia, també.
1: Sí, una mica bèstia, Marc. Sí, és que si em caracteritzo alguna cosa és per no tenir pèls a la llengua.
0: Clar, ja ho entenc, ja. I llavors vau anar a un lloc rural, a Aguilar de Segarra, eh?
1: Sí, que és... Vam anar a parar perquè vam anar a buscar aquesta escola de Fonollosa que t'he comentat abans.
0: Sí.
1: I vam anar a parar a Aguilar de Segarra, correcte.
0: I has pogut estudiar? Què has pogut anar fent? Com ha anat això dels estudis?
1: No, he pogut estudiar tot el que estudiaria una persona convencional.
0: Home, m'agrada molt una persona convencional i no li dius una persona normal, que bo que ets.
1: No, eh? Perquè... bueno, és que què és la normalitat? Què no és la normalitat? Això donaria per sis divans.
0: No, però... I vas arribar a la universitat.
1: Vaig arribar a la universitat.
0: I a periodisme.
1: I a periodisme, correcte.
0: Però no hem acabat.
1: No hem acabat perquè em va venir, en aquest cas, la vena teatrera, sí. Gràcies a la Clàudia Sabó, no? Però sí que també hi ha coses de la carrera de periodisme que jo mateix, no, sovint... em plantejava, no?, fins a on podria ser lliure, potser, i expressar les meves opinions.
0: No? Això no cal anar amb una cadira de rodes perquè un possible periodista s'ho plantegi.
1: No,
0: quan
1: sí.
0: Estudia i després.
1: Entenc el que dius perquè és una línia molt fina, no? I llavors, entre que em va cridar al teatre i que diguéssim que aquesta pregunta la tenia una mica en una línia difuminada, vaig pensar, doncs per què no? O doncs per què no et gestiones tu o et crees tu el teu propi espai on poder expressar les teves opinions?
0: I com ha anat això del teatre? Com ho explicaries? Què has fet? Com ha anat?
1: Clar, aquí sí que no he seguit el circuit normatiu, perquè per circuit normatiu, diguéssim, per persones amb la meva condició, no existeix actualment. I en el teatre, si es necessita alguna cosa, és, en part, també condició física, no?, per poder fer certes coses i certes cabrioles cap amunt i cap avall, a la dreta i a l'esquerra. Cosa que jo no tenia, no? Però tenia d'altres coses. Llavors jo començo a penjar petits fragments a YouTube que l'audiència que ens està escoltant podrà recuperar. Ho dic perquè són certament graciosos, perquè surto literalment en pijama, és a dir, no tenia la intenció ni de que se'n fes res d'allò, simplement d'explicar el meu dia a dia i prou, no?
0: Marc Boixaderes, ara si aneu a buscar-ho a YouTube i tot això, sí.
1: És, ja et dic, és una cosa que mai he volgut despenjar perquè em sembla... està tendre, no? Fins on punt.
0: I has acabat fent de professor de diversitat dels professors de teatre?
1: No, en aquest cas era professor dels meus propis professors de institut.
0: Ah, perquè, de l'institut. I què els ensenyaves?
1: Clar, el no haver viscut ells amb persones amb diversitat, sí, era com molt complicat poder-los explicar, tant amb ells com amb els alumnes, no, com havíem de tractar una persona amb diversitat sense que es pensessin que jo els hi estava coant un gol.
0: No? Com els has de tractar? Diu, doncs normal.
1: Sí, però clar, jo també necessitava unes certes adaptacions curriculars, com per exemple poden fer
0: els exàmens orals,
1: sí, o aquest tipus de coses, però hi havia gent que preferia escoltar-te tu que escoltar-me a mi recitant història contemporània, que també ho entenc.
0: Però deus fer uns monòlegs que ja m'agradaria a mi, eh? Ja m'agradaria. Boixaderes, que avui ha vingut al divan a petar-ho.

0: I amb buixaderes va començar a fer monòlegs en centres cívics. Fa 9 anys, crec. Encara et poden contractar?
1: Obert a tot tipus de contractacions. Sí,
0: molt bé,
1: tot el que sigui facturar...
0: Ja saps com anirà aquest nou sistema a partir de l'any 2000.
1: Estan tots els autònoms i totes les gestories.
0: I totes les autònomes estem amb el Verifacto. Ja saps com va?
1: Va, tinc una plataforma.
0: Tens una plataforma?
1: Que ho fa sol.
0: Cai, ho fa sol, eh?
1: I sol te'n tinc, perquè si ho hagués de fer jo em sembla que em moriria.
0: Perquè, a veure, la clau és que tu fas els monòlegs i com si diguéssim t'enfums del mort i del qui el vetlla, eh? Tu desdramatitzes totes les situacions, ets sarcàstic i al final riem plegats.
1: Això és el que vull intentar. I, de fet, aquesta peça que has posat...
0: Sí, imita-la.
1: Petar-ho. És la del final, no? La del final de la funció.
0: Sí.
1: I és la que, doncs, clou aquesta funció. I l'objectiu és una mica... acabar de destensionar ja, acabar... Obriu xampany, per dir-ho d'una manera, obriu cava i vi...
0: Molt bé, ara vés-te rumiant com va aquest minut final, perquè ens el faràs després de sentir... Ui, com està el...

0: I sóc el tenim a l'altra banda dels vidres, t'està escoltant i ha pensat, aquesta peça li sí. va a mida, eh?
1: Sí.
0: També toques grasses. Escolta, el minut final del monòleg, el tens present, el minut final, sí?
1: Sí, ja el minut final sí. depèn molt de com s'ha comportat el públic, també sí. t'ho diré.
0: El públic s'ha comportat de maneres diverses avui.
1: Es comporta de maneres diverses, però bàsicament el que els hi faig és una petita reflexió...
0: Va, que t'estem escoltant, moixaderes!
1: ...que té a veure amb dir... Jo m'he despullat davant vostre...
0: Fes-me-la, per favor, fes-nos-la.
1: Vale.
0: Va, senyores i senyors, moment, que hi posem l'espai, aquí. Senyores i senyors, som al divan, som al minut final del monòleg d'en Marc Boixaderes.
1: Doncs, comencem. Jo m'he despullat davant vostre amb una intenció que és mostrar-vos totes les meves capacitats i discapacitats sense cap mena de bueno, ja ho heu vist, de problema, no? I vull que fem un exercici conjunt de veure quines són les nostres discapacitats, no? I si alguna cosa... m'ha agradat de ser discapacitat, no? És que m'he trobat una gent meravellosa que m'ha acompanyat, els quals aprofito, perquè segur que m'estan escoltant, de felicitar, no? A una gent meravellosa que m'ha acompanyat i que sempre ha cregut en mi, no? I per acabar... Aquesta reflexió sempre acabo amb un parell de frases, no? Que per mi tenen el seu sentit, que és que les persones amb discapacitat... A veure si ho enteneu una mica, que és que les persones amb discapacitat no volem ser floreros, fer la fotosíntesi i quedar-nos al sofà, sinó que volem pujar els busos, anar a les universitats, a fer la vida que feu vosaltres amb les vostres llums i les vostres sombres, no? Tampoc pretenem ser àngels. I hi ha una altra frase que per mi és molt bona, però que no és meva, que és d'en Josep Soler, que diu... En un món on ningú no volgués vulnerar ningú, no existirien les persones vulnerables. I dit això, acabo amb un... Posa un discapacitat, guardeu les katanes, que haureu de venir a veure un monòleg per saber d'on ve, i posa un discapacitat a la teva vida. Moltes, moltes, moltes gràcies.
0: Marc Boixaderes, moltes, moltes, moltes gràcies.
1: Us heu posat enmig monòleg, eh? Bueno, no passa res.
2: Importa més tenir molta feina, molta pasta.
3: A mi que mengin el...
0: Diu el teu pare que tens un instint comunicatiu seductor. Estic d'acord.
1: Ho intentem.
0: Com és el pare?
1: El pare, ara ens posem profuns, eh?
0: Sí, ara ja va sent hora.
1: El pare és la persona més sentimental, probablement, que conec i que a la mateixa hora és també més insegur, però que t'ajudarà sempre a tindre la teva lleialtat sempre, o la seva lleialtat sempre, i estarà amb tu, passi el que passi, i facis el que facis.
0: I la mare, com és, la mare? Com es diu la mare?
1: La mare, la Sílvia.
0: Ah, sí, la Sílvia. Com és la Sílvia?
1: La Sílvia és una dona forta sense... o sigui, intentant que res ni ningú xafi el seu espai, el nostre espai, no? Sobretot ella va ser molt lluitadora, no? En tot el que són els inicis, i va capitanejar el barco en aquests moments.
0: Sí?
1: I sobretot el que és molt amiga dels seus amics i una persona que realment és molt sociable.
0: Agustí Lleida.
1: Uf. L'Agustí, abans us deia que jo tinc habilitats comunicatives.
0: Sí.
1: Segurament, si m'està escoltant, se'n recorda d'aquesta frase que em va dir un dia, amb una avaluació, em va dir: tu amb les matemàtiques no te'n sortiràs mai, però tens habilitats comunicatives, aprofita-les.
0: Que bo, et va empènyer.
1: Em va empènyer. Em va enfonsar primer, diguem-ne, i em va empènyer després.
0: Molt bé. I ara anem al cinema que ens ha triat en Marc.
4: Oh, ça fait du bien, ça.
5: C'est bon, ça.
4: C'est bien. Allez, viens, moi. Allez.
0: Hem vist aquesta pel·lícula, Intocable, en francès Intouchables, una pel·lícula del 2011 que van dirigir Olivier Nakache i Eric Toledano, basada en la vida de Filippos di Borgo, que tetraplègic des del 1993, i la seva relació amb Abdel Yasmin Salou, el seu ajudant personal. Per què ens l'ha triat?
1: Doncs precisament per parlar de la relació també dels assistents personals, per reivindicar-los i perquè realment encara no existeix en la legislació actual un espai que sigui pels assistents personals. De fet, jo, segons la legislació actual, tinc dos secretaris contractats a la meva empresa.
0: Ja m'ho sembla a mi que tu tens dos secretaris, sí, sí.
1: I ja em faria falta, però aleshores...
0: No, però anant seriosament, és a dir, això hauria d'estar legislat amb aquesta figura.
1: Exacte. Hauria d'estar legislat i, entre cometes, premiat o, com a mínim, almenys que no, parlant en plata, que no ens toquin una mica els Wendolins,
0: Vull dir... El noi en aquesta pel·lícula capgira la vida d'en Philippe, ja que no el tracta com un malalt, sinó que el convida a seguir gaudint de la vida, fins i tot d'un nou amor. La recomanem molt i molt, i a la vegada accedeix a una cultura que el permet protegir millor la seva família. I dels mateixos directors, aquesta altra...
6: I si on te demande comment tu es venu?
7: En metro.
6: En passant per quelle station?
0: Especials. Aquesta és del 2019, que es va presentar fora de competició en la clausura del 72è Festival de Cannes i va rebre el Premi del Públic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Comèdia dramàtica, Aquí tenim dos personatges que estan inspirats per el treball de dos educadors que treballen amb persones autistes. I tu per què ens l'has triada?
1: En aquest cas us l'he triada perquè... Especials per mi té un sentit que és que no fa tant d'això. És a dir, si la gent que es miri la pel·lícula que pensi en els anys 80 a Espanya com estaven tractades les persones amb discapacitat i com aquests dos educadors el que fan és entrar allà i dir, no, això ho hem de canviar. I com et deia abans, desinstitucionalitzen i fan una mica aquest servei d'assistència personal, a part de que té moments de riure absolutament delirants.
0: Intocables i especials. I ara anem als llibres. El director... El guardia levantó la mirada y preguntó el motivo de mi visita. Había pasado los últimos 18 años lejos de la redacción como corresponsal y el hombre no me reconocía como uno de los periodistas del diario. Me pidió la identificación y al llevarme la mano al bolsillo me di cuenta de que no la llevaba conmigo. «Vaya», dije, «olvidé la cartera en casa». «Si no tiene identificación, no puede entrar. Tiene una cita. Verá, yo en realidad venía...» «Chismes. Nuestro redactor jefe de Crónica Rosa apareció en ese momento haciendo aspavientos. ¿Es el nuevo director? ¡Es el nuevo director!» Una de las secretarias corría hacia nosotros para aclarar el malentendido.
5: Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
0: El director de David Jiménez, corresponsal i reporter de guerra durant 2 dècades, va ser nomenat per sorpresa director del Mundo. I allà es veu tots els embolics que hi ha entre el poder, no? Ministres, banquers, consellers delegats, comissaris corruptes, etc. Per què ens l'has triada?
1: Us ho he triada una mica perquè casa una mica amb la pregunta, no?, que jo em feia de... periodísticament, no?, fins on arriba la llibertat o fins on... Perquè realment, sense voler desvetllar en profunditat el que passa al llibre, perquè si no l'estaríem xafant, és tota l'estona una batalla contra els poderosos, no? És aquest quart poder que ens han dit sempre, però que no sé si ens el deixen exercir. Llavors, és aquesta pregunta la que em va rodar el cap durant...
0: I l'últim llibre? És una sensació curiosa, la de marxar de casa i saber que per primera vegada a la vida ja no hi ha ningú més que tu. El primer que penses és que ningú et dirà que vagis a sopar, ningú et dirà que has d'anar a dormir, però és molt més profund que això. No és només que no hi hagi pares, és que no hi ha absolutament ningú, ni en aquell moment ni al llarg dels 30 dies que seguiran. Ningú que sàpiga el teu nom, ningú que pugui influir o canviar les teves accions de cap manera. És una llibertat tan absoluta que et fa sentir com si ja no estiguessis al planeta Terra. De l'Albert Casals, El món sobre rodes, per què l'has escollida?
1: L'he escollida perquè El món sobre rodes, com a títol, no deixa de ser el meu món. I també l'he escollida per tot això que llegies ara respecte a la llibertat, no? I a com... I a fins on donar la llibertat. És cert que ell ho parla en qüestió de viatges, bé? Però també ho podríem parlar en qüestió de feina, en qüestió de vida personal.
0: I d'amor.
1: Sí, d'amor també.
0: Perquè aquí al mar vol trobar
1: també
0: l'amor que el trobi.
1: També.
0: Marc, no? Veig que arriben les notícies. T'he de donar les gràcies. Gràcies per aquest divan. Gràcies per la feina que fas. Gràcies per no parar i gràcies per empènyer sempre a tu i a tots plegats.
1: Serem aquí. Continuarem empenyent.
0: Serem aquí.
7: Hello.
8: Hi.
7: My name is Jesus Christ.
8: You have a lovely home.
0: Marc Bojadera!
9: Bonjour. Hola.
0: Amb Xavier Vilà, Albert Castellví, Josep Lluís Santiso i Sílvia Còpolo. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Vull venir al teatre amb tu. Fem-ho?
1: Fem-ho!
10: El divan amb Sílvia Còpolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
5: Catalunya Ràdio.

0: El Barça ja té les anhelades peces que li faltaven al lateral, a l'esquerra i al mig del camp. Cancelo i Rodri jugaran al Barça les properes temporades després que s'hagin desbloquejat els seus fitxatges, que han estat llargs. Això sí, com un dia sense pa. Deco continua amb la seva classe magistral a la Secretaria Tècnica de l'entitat, que ha d'acabar de rubricar-se amb l'arribada d'un nou els propers dies. Ja sigui l'aranya o traient les tranyines de la seva llibreta, on hi deu haver noms que potser ningú té al cap ara mateix, donem temps al temps.
1: El Club de la Mitjanit, amb Oriol Rodríguez.
0: Bona nit, són les 11 i un minut. Benvinguts al Club de la Mitjanit d'un diumenge 16 d'agost, el dia en què comença la Lliga a la Primera Divisió per a l'Espanyol, amb una golejada contra el Llevant, i el dia en què el Girona avisa el que li costarà tornar a aquesta Primera Divisió. Som els de Catalunya Ràdio, som els del Club de la Mitjanit, us acompanyem fins a les 12 amb el resum de la jornada esportiva, amb en Pau Dax, amb en Marc Andrés i amb l'Oriol Corral a la redacció, també al control central amb en Xavi Vall i l'Andrea Martínez, a les vies de so amb en Joan Arroyo i a la producció l'Anna Hernández. Tot això el dia en què hem passat un munt de coses. Sí que repassem amb en Marc Andrés. Marc, bona nit.
2: Bona nit.
0: Gran inici de Lliga de l'Espanyol.
2: El conjunt de Manolo González ha golejat el Llevant per 3-0 i s'ha col·locat colíder de Primera Divisió.

0: i un doblet al final de Jesse Bisibu. Els blaugranes, com deies, tancaran la pretemporada a casa amb la disputa del trofeu Joan Gamper dimecres vinent a les 8 contra el Al-Ali Egipci. A altra banda, també avui heu jugat un amistós al Madrid amb victòria 0-3 al camp del Schalke alemany.
1: A la segona divisió, el Girona ja ha vist el que li espera.
0: Els de Quique Álvarez han estat superiors, però han empatat a 1 contra el Leganés gràcies a un gol d'Abel Ruiz al minut 90. Demà s'estrenarà al Sabadell, al camp de l'Sporting de Gijón, partit a les 7 i en directe a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
1: En futbol internacional, dos apunts interessants.
0: L'Arsenal ha guanyat la Community Shield en derrotar per 3-0 al Manchester City. Rodri no ha anat convocat, està lesionat. I atenció, el Lens ha guanyat la Supercopa francesa al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain amb Ferran Torres fora de la convocatòria, encara no hi ha entrat, però Lens 1, PSG 0.
1: S'han acabat els 3 europeus que teníem en joc.
0: El primer, el d'atletisme. I amb medalles catalanes, d'una banda, Guillem Crespí i Gel Sakura Bastuer han format part de l'equip dels 4% relleus mixtos que s'han penjat la medalla de bronze aquest vespre. Abans al matí, Meritxell Soler ha aconseguit el bronze a la prova femenina de marató. Això sí, ha acabat 20è a la prova individual. A la prova masculina, el combinat espanyol ha estat quart amb els catalans Ilias Fifa i Ibrahim Shakir acabant 16è i 20è.
1: També tenim un gran nom del dia que ens ha deixat una mica amb la mel als llavis.
0: Sí, ens ha deixat freds. Al final, el suec Armand Duplantis, a qui tots esperàvem a veure si intentaria el rècord del món, que ja ha batut 15 vegades, doncs no ho ha intentat. Ha assegurat la medalla d'or i ha decidit no saltar més.
1: A l'Europeu de Natació de París, què destaquem?
0: Doncs la medalla de plata del club del nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, la plata dels 200 metres estils. Pel que fa a l'equip del 4% estils, ha acabat 6è a la final, un equip espanyol amb els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Cuc.
1: I de l'Europeu de Gimnàstica Artística, què destaquem?
0: Doncs que avui hem tingut la final per equips amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero, participant-hi amb l'equip espanyol. El combinat ha acabat 7è aquesta final.
1: També han començat els Mundials d'Hockey Herba a Bèlgica i als Països Baixos.
0: Tant la competició masculina com la femenina. El torneig masculí, la selecció espanyola amb 12 catalans ha guanyat 3-1 contra Sud-àfrica. Pel que fa a l'equip femení, amb 10 jugadores catalanes ha guanyat 3-2 contra Irlanda.
1: Un apunt de bàsquet.
0: Dues catalanes, Carolina Herrero de l'Uni Girona i Txell Alarcón, són les primeres descartades de la selecció espanyola i no jugaran al Mundial d'Alemanya del setembre.
1: Un altre punt de futbol sala.
0: El Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas, la final del torneig amistós Mucho Más.
1: En vol.
0: El Barça ha guanyat contra el Fuchse de Berlín per 35-39 la final de la competició, també de pretemporada, la Premium Cup. Aquest partit, per cert, ha estat la reedició de la final de la Champions passada.
1: I a l'Indicar, Àlex Palou ja va mirant l'agenda per saber quan li pot caure el títol.
0: Sí, Àlex Palou avui ha acabat quart al Gran Premi del Canadà, però això sí, ha estat una cursa positiva, i és que el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, no ha puntuat. Queden 4 curses i Palou ara té 133 punts de marge a la classificació del campionat.
1: I sumar el quart títol de manera consecutiva ja serà la seva cinquena Indicar, el seu cinquè campionat de la Indicar, una autèntica llegenda, Àlex Palou, als Estats Units. Som els del Club de la Mitjanit, passen 6 minuts de les 11, marxem a Basilea.

0: s'aturi el temps. Fins a Basilea la perseguida calor, perquè abans ens ha explicat que el partit s'ha jugat a 29-30 graus. Joan Fita, bona nit.
1: Què tal, Oriol? Bona nit.
0: Ha fet calor a Basilea en aquest partit, ara de seguida parlarem d'aquest amistós, però també està calentet al mercat del Barça amb dos noms que són imminents ja perquè puguin vestir la samarreta blaugrana la propera temporada.
1: Sí, s'han desencallat els dos tot just acabar el partit. El que ho ha fet primer és el de Cancelo. Començarem abans per Rodri, però, perquè és el que té més renom. El futbolista madrileny del Manchester City, que serà jugador del Barça la temporada vinent. El Barça, que fa un parell de setmanes que treballava intensament en el fitxatge, doncs bé, aquesta tarda s'han posat d'acord els dos clubs. Principi d'acord, parlen des del Barça, expliquen des del club amb el Manchester City pel traspàs de Rodri, el migcampista de 30 anys, que serà futbolista del Barça la propera temporada i que en principi hauria de arribar els pròxims dies a Barcelona. Veurem quan ho fan oficial els dos clubs. A priori serà abans Cancelo que Rodri, però el principi d'acord és pràcticament total. El Barça, que recordem, el City va rebutjar una primera i una segona oferta que arribava als 60 milions, per tant, el Barça en pagarà una mica més de 60 milions d'euros, no arribarà als 70, veurem com ho acaben desencallant entre els fixes i els variables, però aquest serà el preu que pagarà el Barça per Rodri Hernández, Rodrigo, que, com et dic, serà jugador del Barça la temporada vinent.
0: És un fitxatge que potser el Barça no necessita.

0: citava, perquè si mires al mig de camp les peces que hi ha a Can Barça, doncs la posició a priori està coberta, però sí que acabes de demostrar que tu ja tens un mig al camp que quan et posis a tocar la pilota a Can Barça difícilment algú et podrà fer ombra d'un fitxatge que d'una banda ve a Barcelona, d'altres queda sense el Real Madrid, en un fitxatge que per ells també hauria pogut ser estratègic, i per tant la jugada Fitó és una jugada mestra.
1: Sí, és una jugada mestra, perquè a més fitxes un futbolista consolidat que precisament és el que Hansi Flick es queixava un pèl la temporada passada. A més, aquest estiu has perdut Lewandowski, que segurament era el jugador més experiència de la teva plantilla. Per tant, incorpores un futbolista que té l'estil Barça totalment, que ve de jugar al Mundial a un grandíssim nivell amb la selecció espanyola i amb moltíssims futbolistes del Barça, que sempre que juga amb Espanya, Dani Olmo al costat de Rodri, doncs puja al seu nivell, i vaja, que al final és un futbolista de primera línia mundial, que segur que et farà ser millor els dies importants. Un Rodri, per cert, que es va operar a finals de juliol d'un problema lleu a l'esquena. El City no en va fer comunicat, no va determinar el temps de baixa, però vaja, no és una lesió important, era per solucionar uns problemes i poc més. I que la temporada passada, sí que és veritat que els dos últims anys han quedat alguns problemes físics, però que la temporada passada va jugar a vora 2.000 minuts amb el Manchester City i que només té 30 anys, que és l'edat òptima, en principi, doncs perquè pugui rendir dues o tres o quatre temporades bones aquí al Camp Nou.
0: Ja podeu validar el decàleg que ens va fer l'Àlex Dalmas aquí al Club de la Mitjanit, explicant-nos que hi guanyava el Barça amb Rodri, perquè és una meravella, i per tant, els propers dies a Rodri, si no hi ha alguna cosa molt inimaginable ara mateix, doncs serà jugador del Barça. Aquesta és la primera peça o la segona peça de la jornada, perquè abans se n'ha desencallat una altra amb un joc de dòmino que va efectuant Deco a les últimes hores, Fitó.
1: Sí, ho ha avançat els companys de Mundo Deportivo. L'arribada de João Cancelo, que és una operació que el Barça fa molts dies que hi treballa, bàsicament perquè és un desig tant de Hansi Flick com del propi João Cancelo, que anava absolutament boig per tornar a Barcelona. Recordem, va jugar 6 mesos de la temporada passada al Camp Nou. Doncs Cancelo ha aconseguit la carta de llibertat, a marxa del Al Hilal a cost zero. Per tant, arriba el Barça sense que el club blaugrana hagi de pagar ni un sol euro per al lateral portuguès, que torna a Barcelona, que torna a retrobar-se amb Hansi Flick. Serà la tercera etapa de João Cancelo al Camp Nou, i vaja, un futbolista que els 6 mesos passats, del gener al maig a Can Barça, doncs va ser fantàsticament rebut per Hansi Flick, va ser pràcticament titular en tots els partits, 1.000 minuts pràcticament a la Lliga, i doncs una petició de Hansi Flick, i alhora un desig absolut de João Cancelo tornar a Barcelona, que tot i tenir contracte amb l'Al Hilal, les últimes 2 setmanes ha anat deixant missatges a xarxes socials reiterant que el seu desig era tornar a Barcelona. Finalment ho ha aconseguit, Cancelo serà imminent, és a dir, serà o demà màxim dimarts per poder ser al Gamper i poder reincorporar-se doncs a la dinàmica blaugrana i retrobar-se amb els seus companys per intentar doncs seguir guanyant com ho va fer la temporada passada, perquè Oriol Cancelo és tan important per Flick que va jugar de titular els 2 partits de vuitens, els 2 partits de quarts de Champions i també el clàssic de final de temporada. Per tant, una peça que Hansi Flick doncs en tenia moltes ganes de tenir.
0: Doncs Flick ja té el lateral esquerre que volia, l'altre és un tros de fitxatge al mig camp del Barça, amb aquesta meravella d'incorporació d'un Barça que avui ha començat a ensenyar una mica la puteta del que pot ser si finalment no acaba arribant aquest nou, que això haurem de veure-ho els propers dies, en què hi ha molts jugadors cridats també a intentar fer coses interessants a aquest any a l'apartat ofensiu, i això s'ha vist en aquest partit amistós que s'ha jugat aquesta tarda.
1: Sí, avui sobretot protagonisme pels mundialistes que han debutat i han tingut els primers minuts d'aquesta pretemporada. Especialment ha creat l'atenció a la primera part, doncs la primera mitja hora de Gordon, el que li ha donat la benzina a Anthony Gordon, que ha jugat i ha debutat amb la samarreta del Barça. Ha tingut 2 o 3 accions boníssimes només començar el partit. A poc, com és normal, s'ha anat apagant. També han debutat avui de titulars, ho han fet Eric i Joan Garcia. També han jugat minuts a la segona part Lamine, Olmo, Koundé i Pau Cubarsí, tots 4 pràcticament, amb 5 entrenaments a les cames. Però vaja, que avui, i ara en parlarem, Flick ha començat a donar pistes sobre el que vol i el que voldrà el dia de l'Elx, que és quan comença la temporada la setmana vinent. Tot i això, avui, en referència al partit, un Hansi Flick que estava content amb com havia anat aquesta prova contra el Basilea.
2: Crec que ha estat una bona prova per a nosaltres. El Basilea ha estat molt bé, no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part no hem jugat tan ràpid com voldríem ni estàvem ben posicionats, sobretot quan no teníem la pilota. Són aspectes que hem de millorar, però tenim potencial. Ha estat una bona prova i estic content.
0: Frec amb aquesta valoració del partit que avui el Barça acaba golejant al camp del Basilea per 2-5, en què, evidentment, encara s'ha de veure si s'acaba produint l'arribada d'aquest nou, es digui Julián Álvarez o com es digui, però també n'hi ha un altre, que és aquest egipci, Abdelkarim, que continua marcant gols en els seus partits. Té 18 anys i té una planta que déu-n'hi-do, Fitó.
1: Sí, és un treballador incansable, és d'aquells nous, ho comentàvem durant la transmi, que és d'aquells nous d'àrea, d'aquells nous que té accions, doncs que, salvant moltíssim les distàncies, recorden a Lewandowski, capaç de jugar d'esquenes, capaç de caçar pilotes com la que ha caçat avui en el segon gol del Barça. Però més enllà d'això, avui a Flick li ha servit el partit doncs per començar a donar pistes sobre l'11 que veurem al camp de l'Elx, perquè avui ha rotat amb tots els futbolistes. No hi ha hagut cap mundialista que hagi jugat més de 45 minuts. Per exemple, Lamine, primers minuts, ha jugat una mica menys de mitja hora. Només un jugador ha jugat 90 minuts, que ha estat Gerard Martín, i els dos altres que han jugat més són Adeyemi i Xavi Espart. Crida l'atenció Xavi Espart, perquè no és un dels habituals, perquè és un dels futbolistes joves, però Flick li està donant molts minuts en aquesta pretemporada, i, com deies, l'altre nom destacat, el de Hamza, que ha fet el segon gol del Barça, una molt bona rematada de Hamza després d'una jugada individual d'Adeyemi, que l'ha caçat a la frontal de la petita, fent el segon gol avui del Barça, el seu tercer gol en aquesta pretemporada. I vaja, Flick explicava que no són dies fàcils doncs per repartir minuts, perquè ha de pensar tant en l'equip com en el partit de dimecres, com ja en l'inici de temporada al camp de l'Elx.
3: It's not easy to manage.
2: No és fàcil gestionar això. Hi ha jugadors que van tornar fa 5 dies i hem de pensar en el partit de l'Elx. No és fàcil gestionar això. Hi ha jugadors que van tornar fa 5 dies i hem de pensar en el partit contra l'Elx. Qui pot començar, qui pot jugar 90 minuts, i només podem canviar 5 jugadors. També va inclosa la gestió d'aquest partit, que el pla és diferent, però bé, me'n vaig content. Ha estat una bona prova per a nosaltres.
3: I'm happy, I think it was a good test for us.
0: Bé, que escurri la gola en Marc Andrés i hem escoltat a Flick amb aquesta gestió dels jugadors. Clar, és molt complicat, fins i tot tenint en compte que, evidentment, es poden jugar 11, que tens per triar i remenar, i que hi ha aquests joves que també van trucant a la porta de manera insistent.
1: Sí, un d'ells és el de Xavi Espart, però vaja, en aquesta pretemporada hem vist altres noms com el de Jordi Pasqué. Avui ha tornat a signar un molt bon partit, ha jugat 45 minuts, ha estat un dels futbolistes que més minuts ha jugat aquesta pretemporada. També noms com el de Brian Fariñas o Ebrima Tunkara, però avui el que ha jugat aquests 80 minuts, ha jugat pràcticament tot el partit, ha estat Xavi Espart, i a més ho ha fet d'interior. A l'inici, quan ens donaven les alineacions, col·locàvem a Eric de pivot defensiu i a Xavi Espart de lateral dret. Doncs bé, al final ha estat al revés. Eric García avui ha estat al lateral dret titular del Barça, i Xavi Espart ha jugat molts minuts, pràcticament tot el partit, d'interior. Un Xavi Espart que deia que el simple fet de ser el primer equip del Barça i compartir vestidor doncs amb tots aquests futbolistes ja és un somni.
4: És un somni, però bueno, treballant cada dia, perquè al final l'exigència aquí pues, és màxima, i crec que és important no desconcentrar-se. I res, crec que doncs, treballant cada dia al final t'ajuda doncs, a donar el màxim i poder demostrar els partits al teu joc.
0: Xavi Espart, que és una de les sensacions d'aquesta pretemporada, i avui també ha tret al cap un nano que ha marcat un parell de gols al tram final, que a priori ha de fer la temporada amb el filial, però Fitó, quan de temps estiguem al filial, és una cosa que haurem d'acabar veient, no?
1: Sí, Jesse Bisibu, que en principi hauria de començar amb el filial, però és d'aquells casos com el de Rooney Bardaggi la temporada vinent, doncs que si no té minuts amb el primer equip, que costarà que els tingui, doncs jugarà amb el filial. Però vaja, ha entrat al minut 80, ha entrat al costat d'Ebrahima Tunkara, han sortit els dos a l'hora, i Bisibu ha aprofitat d'aquests 10 minuts, perquè de les primeres pilotes que ha tocat l'ha clavat a l'escaire del porter del Basilea, i després s'ha aprofitat, sí que és veritat, d'una recuperació de Lamine Yamal per fer el segon gol al seu compte particular i eixamplar aquesta distància, de la mateixa manera que avui ha signat bons minuts Karim Adeyemi, el futbolista alemany que ha anat de menys a més en aquesta pretemporada. Va començar molt fluixet el dia del Birmingham, tot just els primers minuts que jugava amb el Barça, i avui ha fet el seu primer gol amb la samarreta blaugrana, una Adeyemi que al final del partit deia doncs, que és molt complicat jugar al Barça, però que ell cada dia va al límit.
5: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
0: Bé, Adeyemi, que a banda de ser jugador del Barça, es declara una mica fan del Barça, perquè sempre que pot diu el mateix, que és un club que l'aclapara i que és el club més gran del
1: sí,
0: món,
1: sí.
0: Mostrant també la seva admiració el dia que va arribar aquí. El pla d'aquesta temporada, aquesta setmana, és el Gamper i després ja encara al principi de Lliga, no, Fito?
1: Sí, l'equip ha tornat aquest vespre, de fet ja deuen ser tots a casa seva, perquè han sortit potes, ajudeu-me, del camp del Basilea. En principi, entrenament demà i també dimarts, Gamper el dimecres a les 8 del vespre contra l'Al Ahly, l'exequip de Hamza Abdelkarim, tot plegat per preparar el partit de diumenge, 9:45 del vespre, camp de l'Elx, el Martínez Valero, el debut a la Lliga. Per cert, deixa'm apuntar-te un parell de coses més de mercat, perquè avui no hem visitat el Sant Jacob Park, doncs noms com Marc Casado o Héctor Fort, els quals el club els hi està buscant sortida. Jofre Torrents tampoc ha viatjat, està a un pas de l'Àjax per uns 6 milions d'euros, i ara apuntava el company de Athletic, Pol Ballús, que el que sortirà també és Tomi Marquès, destinació a Portugal, destí Portugal, per uns 10 milions d'euros. Per tant, el Barça, que a poc va fent calaix amb aquests jugadors joves, amb Jofre Torrents, que marxarà a l'Àjax, i amb Tomi Marquès, veurem on acaben tant Marc Casado com Héctor Fort, però la idea és que tots dos també marxin traspassats. Per tant, tot plegat per intentar a veure si és la setmana la que ve la del nou, perquè més o menys Deco ho va completant tot, però queda la figura aquesta del davanter centre.
0: N'estarem pendents, evidentment, a Catalunya Ràdio. Joan Fitó, gràcies i bon viatge de tornada cap a casa.
1: Merci, adeu.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 12, parlem de l'Espanyol. Un Espanyol que avui s'ha estrenat de meravella a la Lliga de la Primera Divisió. Aquesta tarda ho heu pogut sentir al Tot Gira. Espanyol 3, Llevant 0. Sergi Andreu, bona nit.
6: Bona nit, Oriol.
0: Una estrena golejadora de l'Espanyol i molt interessant.
6: Sí, un debut, diríem, més o menys plàcid, no? Davant d'un Llevant de circumstàncies, no ens enganyem, perquè hi ha molts jugadors que no ha pogut inscriure, i un Espanyol que li han sortit bé les coses, que ha pogut marcar molt aviat, i això també jo crec que l'ha acabat ajudant, amb jugadors nous que tenen ganes de demostrar coses. Hem vist jugadors joves de la casa, valents, que ens han ofert molt bon joc durant molt bona part del partit, com ara Javi Hernández i Hinojo, el mateix que Calatrava, que és un dels nous fitxatges, que també ha estat prou bé. I bé, un Espanyol que, tirant de també una mica d'ofici, quan ja anàvem al marcador a favor, doncs ha fet el segon al minut 40 també de Roberto, i ja la segona part, doncs el tercer de Dolan, que ha acabat de sentenciar doncs aquesta primera victòria de la temporada, debut a casa, amb una victòria àmplia, des del 2019 que l'Espanyol guanyava 3-0 un partit de primera divisió, es diu aviat. I a la sala de premsa, doncs un Manolo que estava molt satisfet per el resultat, per la porteria 0, pel debut amb victòria a casa i per com això pot fer créixer l'equip i reforçar-lo mentalment.
7: Contents, perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
0: Eudald Serra, bona nit.
8: Bona nit.
0: Tu també has acabat tan content com en Manolo després d'haver vist l'estrena de l'Espanyol a la Lliga?
8: Home, a veure, jo crec que pocs aficionats es podien esperar abans de començar la primera jornada que l'Espanyol guanyaria per 3-0. Que guanyés, sí, però que guanyés amb aquesta contundència, com m'explicava el Sergi, feia doncs, 7 anys que l'Espanyol no aconseguia un 3-0 a la Lliga, això no crec que molts aficionats s'ho esperessin, no? Crec que l'Espanyol ha estat molt superior al Llevant, fins i tot en els moments en què no ha estat tan bé en el partit. El Llevant pràcticament no li ha creat cap ocasió de gol, en part mèrit de que avui l'Espanyol defensivament ha concedit molt poc, i en part també doncs, perquè el Llevant, no ens hem d'enganyar, doncs, m'ha semblat un equip fluix, un equip que evidentment probablement d'aquí unes setmanes tindrà alguns jugadors nous, però que em fa tot l'efecte de que estarà a la part baixa de la classificació lluitant per no perdre la categoria. Amb això no li estic traient mèrit a l'Espanyol, perquè sempre és difícil començar la temporada, començar-la a casa i guanyar amb la contundència que ha fet, no? Però també hem de posar-ho tot en prisma de que el rival que ha tingut avui al davant per mi ha estat un equip fluix.
0: Bé, probablement la pedra al camí la veurà l'Espanyol el cap de setmana que ve contra Madrid. Allò sí que serà una prova de foc per veure si realment aquests joves, Hinojo, Hernández, Calatrava, si són homes que poden ser importants o molt importants al llarg d'aquesta temporada, no?
8: Sí, gairebé diria que passem d'un extrem a l'altre. És a dir, d'un dels equips que lluitarà a la part baixa contra un altre equip que és candidat a guanyar la Lliga, no? Com el Madrid. Per tant, es farà una mica difícil treure encara més conclusions després del que pugui passar dissabte que ve, però com deia, sí que n'hi ha de bones, i tu mateix ara ho apuntaves, no? El partit que ha fet, per exemple, Javi Hernández, el que ha fet Roger Hinojo, jugadors que l'any passat van ser cedits en equips de segona divisió, que demostra que moltes vegades doncs, aquestes sessions serveixen i que poden funcionar després perquè tu en treguis fruit d'aquests jugadors i que et puguin rendir una categoria més amunt com és primera divisió. Important també que Roberto hagi marcat 2 gols i més quan Quique García estarà força mesos de baixa, quan Puado encara està a la recta final de la seva recuperació. Li anirà molt bé al jugador i li va molt bé sobretot a l'equip. I després, important que després d'una pretemporada on s'ha parlat molt de la poca solidesa defensiva de l'equip i de la imatge que ha donat en alguns d'aquests partits, doncs que la primera jornada no només hagi guanyat l'Espanyol amb 3 gols, sinó que, a més, hagi deixat la porteria a 0.
0: Tu ara parlaves de Quique García, que també és important que comenci marcant a Roberto Fernández. Ha fet 2 gols avui, després a veure què passa la resta de dies. Tu no incorporaries un nou, tenint en compte la baixa llarga? Es parla de 4 a 6 mesos de Quique García?
8: Home, és una bona pregunta, eh? Jo diria, jo sí. El que no sé és com està el calaix de l'equip, no? Si hi ha calés o no hi ha calés. Però jo crec que en aquests moments, tenint en compte que Quique García pot estar entre 4 i 6 mesos de baixa, que Roberto és un jugador que et dona moltes coses a l'Espanyol, però que no és un golejador nat, jo sí que miraria al mercat la possibilitat de trobar un altre nou. Ara bé, no és fàcil. I els nous, sobretot els nous que puguin funcionar a primera divisió, valen diners. I no sé si és el que té ara mateix l'Espanyol, que també té doncs, altres prioritats. Jo crec que li falta encara algun jugador de banda i fins i tot potser també algun altre jugador al mig del camp. És a dir, que jo crec que 3 o 4 reforços encara li caldrien a l'Espanyol per encarar aquesta temporada amb algunes garanties més. Amb això no estic dient que la plantilla de l'Espanyol sigui fluixa, però sí crec que li falten encara 3 o 4 reforços.
0: Sergi, avui a la defensa d'Espanyol els centrals han estat Riedel i Unai Núñez, perquè una estoneta abans del partit hem sabut que Cabrera no podia jugar avui.
6: Mira,
0: però avui ni fins quan?
6: Mira, ha estat una prèvia molt caòtica en general, perquè així com el Llevant no sabia ben bé de quins jugadors disposava, no hem conegut fins a l'hora del partit convocatòria del Llevant, ha inscrit un jugador Llevant 25 minuts abans que comencés el partit, Bardelli, que no figurava ni tan sols a l'acte al full d'alineacions, i amb l'Espanyol ha passat una cosa, no d'aquest nivell, però ha passat una cosa semblant. Semblava que Cabrera podia jugar, pel que sabem, Manolo comptava i tota la setmana l'ha preparat amb Cabrera de titular, i última hora han sabut que no podia jugar per una sanció que arrossega de la temporada passada, i que, a més, són tres partits de sanció. Bé, el club ha anat recorrent... Mira, si voleu, podem sentir el mateix Manolo, sí, com ho explicava a la sala de premsa.
7: El partit, no me'n recordo quin va ser, acabar el partit que vam perdre, l'Ele li va fotre un cop de puny al bar, a la pantalla del bar que tenim al túnel de vestidors, que, per cert, hi ha hagut un precedent anterior a la Lliga i no es va sancionar el jugador. En aquest cas, sí que va haver una sanció de tres partits que vam recorrer durant tota la temporada fins al final.
0: Bé, Manolo, parlant d'aquests tres partits que no teníem controlats, no?
6: Sí, i que fa la pinta que si no, vaja, que es perdrà el del Madrid, també, perquè si durant tot aquest temps el club ha anat intentant de reduir... Vaja, no ho sé. Potser ara aquests dies li poden reduir la sanció o no. Jo, en principi, amb Cabrera no hi comptaria gaire, pel que sembla, de cara al Madrid.
0: Si no es pot comptar amb Cabrera, Audala, estàs tranquil·la amb els centrals de l'Espanyol, vist el que s'ha vist avui? Les delanteres seran molt diferents, home, avui, que et trobes al davant.
8: Avui la feina que han tingut la resol bé. Unai Núñez m'ha agradat, crec que ha fet un bon debut amb l'Espanyol. Riedel ha estat molt millor del que ha estat a la pretemporada, que ha estat un dels jugadors que duien la creueta perquè doncs, havia tingut algunes errades i algunes vegades que l'havien posat en qüestió. Hi ha el nou fitxatge del central eslové, Banja Dirkusic, no? Em sembla que s'ha de pronunciar Dirkusic.
6: Exacte, Dirkusic.
8: Dirkusic.
6: Sí.
8: A veure, Cabrera ha estat un jugador que també ha estat molt criticat durant molts mesos a l'Espanyol i durant èpoques, no? I ara tampoc serà un jugador insubstituïble i indiscutible. És un jugador important a la plantilla, a més per l'experiència que té, però vaja, tampoc crec que sigui un jugador insubstituïble en aquest sentit. Ara bé, sí que és veritat que el dissabte, doncs, contra el Madrid no serà segurament el mateix l'exigència dels centrals que la que han tingut avui davant el Llevant.
0: Doncs dissabte que ve ho viurem aquí en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, un nou partit, un nou escenari, un nou rival, una pedra en el camí, veurem si l'Espanyol és capaç de saltar-la com avui, o si bé el Madrid li planteja, evidentment, més dificultats. Avui Espanyol 3 Llevant 0, l'Espanyol ha començat de meravella aquesta temporada. Eudald Serra, benvingut a la nova temporada, Sergi Andreu també benvingut, gràcies i fins a la propera.
6: Gràcies.
8: Que vagi bé, merci.
6: Adéu, bona nit.
0: 11:45, marxem fins a Girona. Bueno, avui el Girona ja ha conegut el que li pot esperar aquesta temporada a la segona divisió. Ja sabíem, perquè el Girona coneix bé aquesta categoria, que seria complicat, que es trobaria rivals que a la mínima poden marcar sense fer pràcticament res, i que el camí per tornar a la primera divisió, Eduard Solà, bona nit.
9: Hola, bona nit.
0: Pot ser llarg, complicat, però això ja és una cosa que ja se sabia.
9: Sí, amb l'experiència que té el Girona a segona divisió, perquè és veritat que ara estem tots molt tristos, perquè la temporada passada va baixar a primera divisió, però el lloc on ha estat més temps el Girona aquestes últimes temporades és a la segona divisió, ha pujat una vegada directa, ha fet moltes i moltes promocions i sap que, doncs que fins al final no hi ha res decidit. Amb uns partits com, per exemple, el d'avui, que tot i dominar i mereixes aconseguir els 3 punts, doncs s'ha trobat amb un rival que ha xutat dues vegades a porteria, una ha marcat i l'altra doncs, ha enviat una pilota al pal, que prefent ens ha proposat res al Leganés, el Girona sí que ho ha fet, amb una bona posada en escena, amb un Montilivi pràcticament ple, amb més de 10.000 aficionats, i un Girona doncs, que no ha pogut aconseguir els 3 punts, amb una situació complicada, ara ho acabarem d'explicar, amb el debut de Quique Álvarez a la banqueta, i al final doncs, l'entrenador del Girona també deia que això, que havien pogut aconseguir avui la victòria.
10: Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça doncs, les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives, almenys el punt, ja sé que és un regust amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció, almenys, de dir que tot i fer les coses que hem fet bé, haguéssim perdut.
0: Francesc Argol, bona nit.
11: Hola, bona nit a tots.
0: Tu també veus aquest punt positiu pel Girona?
11: Bé, penso que el Girona ha fet un bon partit. De fet, per mi la paraula seria efectivitat avui. Molt poques arribades del Leganés, molt més joc i més futbol per part del Girona. El Girona ha dominat totes les estadístiques del partit, la possessió, 70-30, les rematades, 27-5, les rematades a porteria, les ocasions, la pilota aturada. Per tant, penso que l'equip que avui ha sortit amb 10 jugadors de la temporada passada, 7 a l'equip inicial i 3 en els canvis a la segona part, on han actuat Estuani, Esprilla i Abel, penso que l'equip ha estat intens, ha tingut un bon ritme i per mi tàcticament quan m'ha agradat més és els primers 30 minuts. Molt bon ritme, pressió alta, recuperació camp contrari, molta possessió. Hem vist pràcticament un 4-3-3 perquè Fran Beltran era el jugador que jugava per davant dels centrals, però hem vist coses repetides de l'any passat. Brian Hill molt actiu, però li sobra conducció, li falta definició, però sí que molt sacrificat per l'equip. Però també hem vist més incorporacions per banda dels laterals que no han anat tant per dintre, sinó que han anat per banda, com són Arnau i Àlex Moreno, que per mi han fet un bon partit. Un estil similar al de Mitchell, però sense portar al límit la situació del joc en l'inici del partit. Si es desplaça en llarg, es pot desplaçar en llarg. Algunes vegades es desplaça cap a bandes. No sempre és jugar amb pilota controlada des del darrere.
0: De tot aquest vis a la gespa, dels jugadors que a priori haurien de quedar-se i ser pal de paller d'aquest Girona, potser aquesta línia entre Francesc, Fran Beltran, Morante i al davant, l'associació s'ha mostrat molt crítica amb Esprilla, que també en parlarem, però Abel Ruiz potser hauria de recuperar l'olfacte golejador aquesta temporada i donar aquest pas important que no ha fet mentre ha estat a Girona.
11: Sí, avui ha tingut l'oportunitat de marcar, ha sortit a la segona part jugant com a segon punta, primer amb Dauda i després amb Bastuani. Penso que el fet de que també Quique Álvarez ens demostra que tots els jugadors de banda que han jugat juguen a peu canviat, a la banda dreta hi han jugat Brian Hill i Esprilla, a la banda esquerra hi han jugat Minsu i Justin, sempre intentant buscar que vagin cap a dintre, no? I també buscant molt les centrades laterals. Això hauria d'ajudar molt a davanters rematadors com Abel, com Dauda, com Estuani, a veure si aquests futbolistes poden aportar, tot i que per mi, per exemple, Unai Hernández, que és un jugador que portarà molt de mitja punta, que avui encara no ha jugat perquè li falta ritme, també pot arribar de segona línia. Teixut és un jugador que pot ser diferencial. Esprilla m'ha agradat perquè, tot i que ha començat malament, ha tingut les dues intervencions més bones, les ocasions més clares, amb dos xuts des de la frontal, on Raúl Fernández ha estat molt i molt bé, però com a revulsiu ha funcionat bé.
0: Eduard Sigankov era a la banqueta. Què ha passat amb el jugador?
9: Doncs que en principi ahir va dir Quique Álvarez que volia jugadors connectats. Ens ha sorprès veure Sigankov a la banqueta, a dins de la convocatòria, és a dir, inscrit a l'acte, perquè Sigankov és un jugador que ha demanat marxar, que no vol ser aquí, que està pressionant ell i el seu agent perquè el club el vengui o el regali o perquè pugui jugar a un altre equip. Amb un altre nivell està Unagi, ja sabíem que Unagi no entraria a la convocatòria perquè ahir el va explicar Quique Álvarez. Són dos jugadors que, per la seva qualitat, no seran al Girona o no haurien de ser al Girona aquesta pròxima temporada, però ha anat més enllà Víctor Sigankov, i segons ha desvetllat al final del partit el mateix entrenador Quique Álvarez, l'han inscrit a l'acte, però ell s'ha negat a jugar i l'hem vist a la graderia.
12: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, està convocat i no ha volgut canviar-se, ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
0: Doncs gràcies per tot el que ha portat a Sigankov al Girona i bon venir i barca nova, no Cargol?
11: Sí, però ell, juntament amb Unagi i una colla més de futbolistes, són responsables del descens. Per tant, no m'agrada gens aquesta actitud de futbistes que es deuen al club, qui els paga, qui els ha fixat,
9: dit,
11: qui els ha portat.
9: Perdona, Francesc, tu has dit moltes vegades una frase que m'ha quedat gravada, que l'equip baixa, però els jugadors no baixen.
11: Correcte. Per tant, l'equip baixa, els jugadors moltes vegades no baixen perquè intenten mantenir-se a primera divisió, però aquest cas, pel que sigui, Sigankov, aquestes alçades de temporada, segurament no ha portat cap oferta al club, perquè si no potser es tenia negociat el seu cas, com pot ser el d'Unagi, o Van de Vic, o Banat, però es deuen al club, i aquesta actitud de Sigankov, prou complicat que és per un cos tècnic en aquestes alçades preparar una temporada, preparar un partit de Lliga, que et tròpigues que uns minuts abans de sortir al camp un jugador no es vulgui canviar, no? I un jugador que és professional, que cobra del club, que es deu al seu club, i que, repeteixo, el don com a un dels responsables del descens juntament amb molts altres futbolistes.
0: Bé, doncs que porti una oferta, porti clarons, i si no, doncs a jugar a la segona divisió. O sigui, hauràs de jugar sí o sí, perquè si no, evidentment, escolta'm, que...
9: És que hi ha molta gent que diu, no, d'aquesta manera és evident que això, almenys jurídicament, jo no entenc ni d'advocat, ni de justícia, ni coses d'aquestes, però aquest és un fet que si realment està a l'acte, el Girona pot aportar el fet que el jugador s'hagi negat a jugar, no? Que en aquest cas doncs és una situació molt i molt complicada, és evident que hi ha jugadors que han de marxar, i com hem explicat també a la transmissió, és una vergonya per gairebé tots els equips que hi hagi el mercat obert quan hagi començat ja la Lliga. Hi haurà molts canvis, jugadors que marxaran i jugadors que hauran d'arribar, però això va en perjudici de l'entrenador.
0: És com si enviem el Solà divendres de la setmana que ve a Còrdoba, hi haurà el segon partit Còrdoba-Girona i s'hi nega, no hi vol anar perquè és a segona
9: que...
0: divisió.
9: No ho sé, què faré?
0: Bé, doncs l'haurem de fer aquest partit a l'antena de Catalunya Ràdio, segona jornada de Lliga, Còrdoba-Girona, divendres de la setmana que ve, a partir de les 9, una estoneta abans de Catalunya Ràdio, convocats Cargol i també convocats a Eduard Solà. Va, benvinguts a la nova temporada. Una abraçada als dos. Bona nit.
9: Molt bé, gràcies. Bona nit. Adéu.
0: Dos quarts i mig de 12, això és el Club de la Mitjanit. El Girona, no és que plorin, però avui no ha acabat d'anar massa bé la cosa. Però, en canvi, hi ha un altre equip de la segona divisió, un equip català que encara, amb molt optimisme i amb molta alegria, aquest inici de temporada és el Sabadell, que demà debuta a la segona divisió a Camp de l'Sporting de Gijón, en directe a Catalunya Ràdio al canal digital. Allà tindrem aquesta transmissió amb el Francesc Ripoll al capdavant. Ripoll, bona nit.
13: Hola, bona nit.
0: És així, el Sabadell completament il·lusionat amb aquesta nova temporada.
13: Oh, i tant, sí, el Sabadell que torna a la categoria de plata 5 anys després, i de fet l'afició del Sabadell molts anys després podrà veure el seu equip en públic, perquè recordem que l'any que el Sabadell va estar a segona era l'any de la pandèmia, per tant no ho vam poder gaudir com tocava, il·lusió màxima i a més començant a un dels camps més mítics de la categoria com és el Molinó, el camp de l'Sporting de Gijón.
0: Aquest partit aquest dilluns a les 7 de la tarda el farem amb en Ripoll, també amb els comentaris tècnics d'un sabadellenc il·lustre com és en Carles Fiter, que evidentment en té moltíssimes ganes, per tant a tots els partits de Sabadell a l'antena de Catalunya Ràdio. Un Sabadell que si el que no ha fet és tenir molta il·lusió però reforçar-se poc.
13: Sí que és cert que manté gran part de l'equip, que això en part pot ser un encert, del grup que va pujar de primera federació a segona divisió. En total ha fet 10 fitxatges, tot i que el mercat encara no està tancat, i el Ferran Costa, el seu entrenador, va dir que la plantilla no estava tancada, que encara faltaven més jugadors, però sí que és cert que no hi ha hagut una gran revolució, tot i el canvi de categoria, i que els que han marxat, que això crec que també és important, cap d'ells era titular, potser només Estals, un lateral dret, que ha hagut de tornar a l'Eivissa perquè estava a ser del Sabadell, però la resta manté bastant el bloc.
0: Ja veuràs que és complicada la categoria. El Mira Les Palmes acaba de guanyar 2-1 l'Albacete amb un gol en temps afegit de Sandro, de l'exjugador del Barça. Per tant, aquest Sporting Sabadell demà a la primera divisió, i després el Sabadell que encara trigarà a poder jugar a la nova Creu Alta, no?
13: Sí, perquè estan fent obres, estan canviant la gespa i el Sabadell ja va demanar si podia començar més tard a jugar com a local. Per tant, la segona jornada el Sabadell també la jugarà fora, que serà el diumenge vinent, d'aquí una setmana haurà jugat al camp del Castelló, i després el dissabte, em sembla que és 29, ja seria el primer partit del Sabadell a la nova Creu Alta contra Almeria. Perfecte. Encara haurem d'esperar un parell de setmanes.
0: Encara haurem d'esperar per veure el Sabadell a casa a la nova Creu Alta. El que sí que viurem és aquest Sporting Sabadell, aquest dilluns a partir de les 7 de la tarda al canal digital de Catalunya Ràdio, amb la narració d'en Francesc Ripoll, que aquest any serà el narrador del Sabadell. Vinga, va, dormir, que demà tens un vol a via cap a Gijón. Vinga, bona nit, Ripoll.
13: Adéu, bona nit.
0: A 4 minuts arribarem a 3 quarts de 12, fem una pausa i ara tornem amb més temes.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
16: Bon dia!
17: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
18: Que bé, ja. Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
16: Tranquils, que no ens avorrirem.
17: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i el dilluns a la nit a TV3. La casa nostra.
14: L'esport no fa vacances a l'estiu.
15: Tampoc a Catalunya Ràdio.
14: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
15: També del Girona i del Sabadell.
14: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
15: A més del mercat de fitxatges.
14: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
15: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
14: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
15: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
19: Entendre
20: és obrir els ulls.
21: Obrir la ment.
22: Obrir la ment.
23: Obrir la ment.
15: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
24: Rere queda ja la i però...
25: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
24: I pujo al metro de nit...
15: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
25: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
26: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
15: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
26: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
14: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
27: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
14: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
27: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
14: El Club de la Mitjanit. Amb Oriol Rodríguez.
0: Vinga, camí de 3:15 de la nit. Encara tenim 15 minutets. Avui s'acaba l'europeu de Birmingham, l'europeu de l'atletisme, més medalles pels catalans. De fet, Guillem Crespí i Jael Segura Bestuen guanyar la medalla de bronze en el 4% relleu mixt. Ho han fet amb el combinat espanyol. Això se suma a les medalles que hi van aconseguir Paul McGrath, amb qui van parlar ahir al Club de la Mitjanit, i també Raquel González a la prova de marxa. I aquest matí hi ha hagut bronze de la marató per equips també amb la vegenca Meritxell Soler. Aquí tenim en línia. Meritxell, bona nit i moltes felicitats per la medalla.
28: Moltes gràcies.
0: Tercera medalla catalana a Birmingham, després de la prova de marató. Com estàs ara mateix?
28: Bé, ara em fa mal tot, sincerament, però bé, sí, com dius, medalla per equips, per això, per equips, ja m'agradaria que fos individual, però bueno, això com em porto.
0: Molt bé, de totes maneres, bé, dius que ja t'hauria agradat a la prova individual, però sumes de totes maneres un bronze en aquesta modalitat d'equips. Tu has acabat 20è en aquesta marató, però no sé si has acabat una miqueta, no sé si emprenyada amb tu mateixa, però si esperaves una miqueta més del teu propi rendiment.
28: Sí, la veritat és que anava a buscar un lloc de finalista que és top 8 o anant malament les coses 12, 14 o 16 semifinalista, però amb el 20 crec que no és el meu lloc, crec que no, per marques no hauria d'estar allà i per el que he entrenat tampoc. Sí que era un circuit que a mi, bé, circuit de final és per tots, no? Llavors no tinc excusa, però era totalment pujar i baixar, molt desnivell, i no és el que a mi se'm dona bé. Llavors, tot i que ho hem entrenat i tot, suposo que pensarem que un circuit pla m'hagués anat molt millor.
0: Com estava el temps? Us heu trobat humitat a banda d'aquest desnivell? Feia una mica més de calor de la que t'esperaves?
28: No, calor, hem entrenat amb tantíssima calor, clar. He passat tan malament entrenant amb calor que avui ha sigut gairebé agradable i tot corre. Hem començat amb 13-14 graus i hem acabat potser amb 17, bastant núvol, humitat sí que feia un 80% al principi, però ha anat baixant. Vull dir que de temperatura no tinc absolutament cap queixa després del que hem passat aquestes últimes setmanes per Manresa.
0: De totes maneres, tu que ets molt autoexigent amb tu mateixa perquè deies que aquest no és el lloc que correspon, de totes maneres tornes cap a casa amb aquesta medalla penjada, que això també t'hauria de fer sentir una mica orgullosa.
28: Sí, sort. Al final també era com la meva motivació quan estava corrent. Quan he vist que ja no podia lluitar pels llocs que volia, doncs pensava, almenys doncs, per l'equip, intentar córrer el màxim que puguis, que no et passi ningú, o intentar anar atrapant a noies que potser han patit més i els podien enganxant. I ha sigut una miqueta la motivació que m'ha portat també a acabar i a lluitar una mica.
0: Tu tens 34 anys, per tant estàs en una data esplèndida a priori per fer la marató, i avui has acabat amb un somriure d'orella a orella o no tant? I això, clar, ja saps que t'ho dic perquè ets odontòloga i perquè tu tens una tralla a sobre que, a banda de tenir la carrera d'atleta, això ho has de compaginar. Vull dir que la gent no es pensi que vius de l'atletisme i prou, sinó que això tu has d'anar corrent dia a dia amb la teva professió.
28: Sí, exactament. A més, últimament hi ha hagut per l'equip espanyol moltes crítiques i tot. La gent suposo que es pensa que tenim contractes d'un milió d'euros que ens paga la federació per fer-ho, i molt lluny de la realitat. Al final, doncs, com tu dius, també treballo com a odontòloga, i amb el temps que tinc m'he de fer com puc per intentar llevar-me d'hora al matí, entrenar, tornar a entrenar a la tarda, i tornes una mica boig. Llavors, quan hi fiques tant esforç i no acaba de sortir el que volies, doncs sap greu, no? Però bueno, és així l'atletisme, així és l'esport, i també he tingut moments molt bons, per tant em quedaré amb que és una experiència i que la pròxima segur que anirà millor.
0: Quan has tingut grans resultats sempre et reben amb aplaudiments a la clínica quan hi vas. Ara suposo que deus haver tingut uns dies de vacances, però la que hi tornis a entrar t'espera un nou aplaudiment.
28: Sí, exacte. El dimarts ja m'hi torno a posar, per tant, poques vacances. Però bueno, d'això es tracta, tu, d'anar ara a descansar una mica de córrer i tornar a pensar en el pròxim objectiu.
0: Dimarts, pocs dies et dones després d'aquest europeu de Birmingham, per tant ja tornes a la teva feina aquest dimarts, a banda de continuar preparant-te, perquè els teus propers objectius ara per on passa, Meritxell?
28: Doncs la idea, si em puc recuperar bé i tot, és córrer la Marató de València, que no tinc massa temps perquè és el desembre, però tenim ja pocs tiros per fer la mínima pels Jocs Olímpics, que encara que sembli que falti molt, en marató tens dues, màxim tres oportunitats, llavors intentarem fer la primera a València i aviam si no sortim mínimes, per tant encara no sé quin objectiu he de tirar, però vaja, entrenar el que puguem per intentar millorar el temps que tinc i poder-me buscar una plaça per aquests Jocs de Los Angeles 2028.
0: I a València, que l'any passat hi vas fer el rècord de Catalunya a la mitja marató, és per preparar-te per la mitja o per fer la marató?
28: En un principi faré les dues, la mitja marató, que és finals d'octubre, i la marató, que és principis de desembre. Ja ho fan així perquè quadri bé com a preparació, i la meva idea doncs, és millorar el temps tant en mitja marató com en marató.
0: La Meritxell, dos per un, que prefereix fer la mitja i després la marató a València. Aquesta és la seva nova, el seu nou objectiu per intentar aquesta mínima de cara als Jocs de Los Angeles, que queden, semblen molt lluny, Meritxell, però no estan tan lluny, els tenim ja a la cantonada.
28: Exacte, sí, en marató hi ha molt poques oportunitats per fer-ho bé, per tant s'ha de atinar bé i intentar doncs, fer-ho el millor possible amb les poques maratons que tenim per fer-ho.
0: Doncs et seguirem aquí a Catalunya Ràdio, evidentment, com tot el que fas, a Meritxell Soler, que ja ho heu sentit, res, d'aquí 48 hores ja ha de tornar a la feina, ella és odontòloga i per tant després d'aquest èxit a Birmingham té poca estona per poder descansar i ja tornar al seu dia a dia. Meritxell, tot i que no estàs satisfet amb tu mateixa per aquesta 20a posició, però tornes cap a casa i estem contents amb aquesta medalla de bronze per equips. Per tant, moltes, moltes felicitats.
28: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
28: Merci.
0: No minuts i arribarem a la mitjanit. Seguim parlant de més esports, en aquest cas d'handbol, perquè el Barça ha guanyat el Füchse Berlin per 35-39. Ho ha fet a la final de la Premium Cup. És un torneig amistós que s'ha jugat a Nordhorn, Alemanya. De fet, ha estat la repetició de la final de la Champions de la temporada passada, que també es va acabar amb victòria del Barça, en aquell cas també victoriosa. Tenim al telèfon un dels jugadors del Barça, Ludovic Fàbregas. Ludo, bona nit.
2: Bona nit.
0: Quina manera de redonir pràcticament aquesta pretemporada amb victòria contra el Fuchsia de Berlín en aquesta repetició de la final de la Champions de la temporada passada, no? Molt bé.
2: Sí, molt bé, la veritat, que hem estat molt bé durant tot el partit, especialment a la primera part, i tothom està molt content de tornar a jugar i també de guanyar, no? Sabem que és un torneig amistós, però a nosaltres sempre ens va bé jugar a partir d'aquest nivell i sobretot competir contra un equip molt potent com és el Fuchsia.
0: Clar, és un partit, tu dius, és un torneig amistós, és un partit amistós, però no deixa de ser una gran manera de calibrar en quin moment us trobeu ara mateix.
2: Sí, encara més a l'inici de la pretemporada. És veritat que portem només 4-5 dies junts i la veritat que estem treballant molt bé, com l'any passat i com els anys anteriors també, però sí, hi ha molta confiança. També tenim ganes d'ajudar els nous jugadors que han arribat aquest estiu i la veritat que hi ha un molt bon ambient i ens dona ganes, no, de fer més, de treballar més junts per tenir la màxima confiança com a equip.
0: Us heu imposat per 35-39, però una de les coses que destaca és que heu marcat 24 gols a la primera part. Costa trobar que algun dia pugueu estar tan efectius en atac, sobretot tenint en compte que avui el rival era molt complicat, no? Com heu fet en aquests primers 30 minuts.
2: Sí, és veritat que és difícil, però nosaltres a la pista intentem donar-lo tot, que sigui a l'atac, a la defensa. Volem ser el millor equip possible i és veritat que avui hem estat molt bé, però també és un partit de pretemporada. Tenim molta feina que fer si volem arribar bé a l'inici de la temporada, així que està bé, però també és un partit amistós, no? Així que ens dona confiança, però necessitem treballar més si volem arribar el millor possible a l'inici, perquè sabem que aquest any serà un any especial, no? Després de guanyar la Champions, tots els equips voldran guanyar el Barça.
0: Clar, tothom us voldrà guanyar. Com ho feu perquè mentalment, després d'haver guanyat tot el que es pot guanyar en una temporada, sigueu capaços de mentalment afrontar tots els reptes que us queden per endavant en els propers mesos amb les mateixes ganes de tornar-ho a guanyar tot?
2: És veritat que no és fàcil, és veritat que no és fàcil, perquè quan guanyes tot pot ser que no tinguis ganes de guanyar més, però crec que no és el cas. L'equip i a tots els jugadors tenen una motivació especial, no?, per aquest any, intentar repetir-lo una altra vegada i no serà gens fàcil, però és l'ambició que tenim. També és el que representa el Barça, un equip i un club que vol competir en totes les competicions i nosaltres ho intentarem. Serà complicat perquè repetir-lo no és fàcil, però és l'ambició que tenim i per això tenim que treballar més per ser el millor equip possible.
0: I per acoplar aquestes noves peces, clar, hi ha aquests jugadors que han marxat i també aquestes noves peces que han anat arribant.
2: Sí, és veritat que van marxar l'Emil, el Domen, l'Antonio, jugadors que han donat molt durant els últims anys al Barça. I espero que anirà bé per ells, però ara estem centrats en nous jugadors, nous peces, i és veritat que el Janus és un jugador amb molta experiència a la Champions, va jugar a Alemanya, va jugar a Hongria, i segur que ens donarà algú diferent. Sergei també té molta experiència a la Champions, és el porter de la selecció espanyola, i ens ajudarà segur i té moltes ganes també de fer-lo bé. I tenim també a Oriol San Felipe, que és un jove de la casa, però ja ha demostrat amb nosaltres en partits de Lliga que ens pot ajudar, així que tenen molta il·lusió nosaltres també de jugar amb ells, perquè segur que millorarem com jugador, com persona i com equip, així que espero que aquesta temporada serà també una temporada especial i que guanyarem molts títols junts com a equip, perquè crec que és el que caracteritza aquest Barça.
0: I nosaltres ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. Ludo, que vagi molt bé aquesta temporada 2026-2027. Gràcies per haver estat aquest diumenge al Club de la Mitjanit.
2: Moltes gràcies.
0: Vinga, 3 minuts i arribem a la mitjanit. Avui també s'acaba l'Europeu de Natació a París amb una medalla pel Club Natació Terrassa.
3: Sí, perquè el nadador balear Hugo González, membre del Club Vallèsà, s'ha penjat la plata a la prova dels 200 metres estils, només al darrere de l'hongarès Uber Kos. Tot i un petit sentiment agradol, Hugo González ha marxat orgullós.
4: No me lo esperaba, si te soy sincero, así que muy contento. Y bueno, para mí, competir con Uber, que también he entrado con él 3 meses, o con León en este caso, no ha podido estar, pero hubiera sido una carrera muy buena, pues es un honor, así que... Muy orgulloso de estar aquí segundo. Agradecido a mis sponsors, a Raúl, que me ha aguantado la temporada pasada y esta temporada, así que, nada, muy satisfecho.
3: Aquesta plata d'Hugo González, per ser, ha estat una de les dues medalles de la delegació espanyola. També hem tingut participació catalana en aquesta última jornada de l'Europeu. 3 catalans, Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck, han format part de l'equip espanyol de 4% estils, que ha acabat 6è. La notícia de la prova ha estat per a Huck, que ha nedat l'estil lliure, l'última posta, i ha fet el millor temps de tots els nedadors d'aquesta final. D'altra banda, també un petit apunt, aquest matí hem tingut la participació de Paula Otero a la prova dels 400 metres lliures, però sense classificació per a la final.

Gràcies a l'Anna Hernández, avui a la producció, les vies de son Joan Arroyo, control central l'Andrea Martínez, amb en Pau Dax, en Marc Andrés, l'Oriol Corral, en Francesc Ripoll, en Joan Fitó, l'Eduard Solà i en Sergi Andreu a la redacció. Nosaltres hi tornem la setmana que ve. Ja sabeu que aquesta setmana han d'arribar dos fitxatges a Can Barça. Això és el que ens han explicat. Rodri i Cancelo. Que vagi bé, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Gemma Bonet. Nou intent del president dels Estats Units, Donald Trump, per acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un. Trump ha anunciat que ha ordenat al seu secretari de Defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud. Aquest tipus d'exercicis són habituals entre els dos països, ja que són aliats històrics. Però ara, en un missatge a la seva xarxa social, el mandatari nord-americà s'ha declarat insatisfet amb el fet que els Estats Units acordés fa temps participar en maniobres conjuntes amb Corea del Sud. També ha conclòs que té molt bona relació amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. Donald Trump i Kim Jong-un es van trobar 3 vegades durant el primer mandat del president nord-americà i a l'actual legislatura Trump ha intentat diversos acostaments amb Kim que no han fructificat en res. També a la seva xarxa social, Donald Trump ha valorat positivament l'aliança defensiva que van firmar Turquia, el Pakistan i l'Aràbia Saudita el passat 7 d'agost. Més notícies amb en Andúcia Noguera.
2: Un militar ha mort i 3 han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc de les Penyes de Riglos, a Osca. Tots 4 anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
3: Es una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Doroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i alerten que el personal sanitari està esgotat.
2: Els 3 mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb 5 països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. D'altra banda, el ministre ultradretà Itamar Ben-Gamir ha fet una crida a matar diàriament 30

0: riscos importants, sobretot per les mares.
1: A aquesta edat, amb una bona donació, consumim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo, que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, et podria dir que més del 80% té patologia.
0: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya uns 1.600 homes de més de 50 anys també van ser pares d'una criatura. Als esports, l'Espanyol ha guanyat el primer partit de la temporada a la Lliga per 3-0 contra el Llevant. Roberto Fernández ha fet els dos primers gols i Dolan ha fet el tercer. L'Espanyol és ara co-líder juntament amb l'Alavés.
2: El migcampista madrileny Rodri Hernández serà nou jugador del Barça. El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb el Manchester City a falta de confirmació oficial. També jugarà el Barça João Cancelo. Arribarà com a agent lliure en les pròximes hores.
0: El Girona ha empatat a 1 contra el Leganés a Montilivi en el seu retorn a la segona divisió. El conjunt madrileny s'ha avançat a l'inici de la segona meitat, però Abel Ruiz ha fet l'empat al minut 90.
2: El Barça també ha jugat aquest diumenge un partit amistós contra el Basilea a Suïssa. Els de Hansi Flick han guanyat per 2-5 amb gols d'Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamin Yamal de penal i un doblet al final de Jesse Bisibu.
0: Dilluns, el Sabadell inicia la temporada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a les 7 de la tarda. Es podrà seguir a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
2: També dilluns, Depor i Elx tancaran la primera jornada de primera divisió a les 9 del vespre.
0: I aquest diumenge s'ha acabat l'europeu de l'atletisme de Birmingham i els catalans Guillem Crespi, Jael Sakura Betsue han aconseguit la quarta i cinquena medalla catalana. També han aconseguit el bronze al relleu del 4% metres mixt. Abans, Meritxell Soler també s'ha penjat el bronze a la marató per equips.
2: D'altra banda, l'última jornada de l'europeu de natació a París, els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat sisens i fora de les medalles a la final del 4% estils amb l'equip espanyol.
3: Fins aquí les notícies.
4: El 1984 ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
5: But you have changed sex for America.
6: Don't you tell me that it's less good now.
5: No, it's better now.
7: La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele parlant amb franquesa de les relacions.
8: El que aplaudeixi més fort li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
9: Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
11: Seria vida i miracles amb el vinil.
10: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
14: A La Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
15: Parlarem de gastronomia.
14: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
15: La Fonda.
14: D'una a dues. Vinga.

0: La denominació d'origen Catalunya us ofereix el programa Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
2: I, sobretot, amb l'Albert Castellví, la Sole García Insua, l'Àlex Torío i a les vies de so, la Gisela Cot.
3: Hola, companys. Pel programa d'avui sobre les etiquetes, d'alguna manera la comunicació, la primera visualització que tens d'un vi,
4: m'he pensat en música de la New Wave tirant cap a ja principis dels 80, una època molt visual.

visual de la música amb l'aparició de la MTV. I llavors m'he anat a un grup que venia dels 70, de finals dels 70, del realment l'origen de la New Wave, quan, diguéssim, el punk el dona per acabat i comença a introduir-se els sintetitzadors. I he agafat els The Cars. The Cars havien tingut molt èxit els 77-78, i després havien baixat bastant. Però l'any 84 van tenir un superèxit amb el disc Heartbeat City. I aquest és el, diguéssim, la banda sonora del programa d'avui.

0: Doncs amb aquesta música tan vuitantera estic per posar-me muscleres, estic per sortir al Distrito Distinto a ballar de nou. Comencem el programa d'avui. Avui parlem d'un llibre que fa història. És un llibre de Xavier Bas Disseny. Bé, Xavier Bas Disseny, Bas Capo. Sou Bas Capo.
1: Som Bas Capo.
0: Sou Bas Capo. Que jo estava parlant l'altre dia per WhatsApp amb en Tomàs Cusiner, que és un dels viticultors al qual li heu fet l'etiqueta, i em deia, vindrà el Capo a les 10. I pensava, el Capo? Imaginava que parlava del Capo di Tutti Capi.
1: Efectivament. Em passa sovint.
0: Vindrà el Capo. Ah, d'acord. Doncs presentem als que tenim avui aquí, a part de la Sole García Insua.
2: Què tal?
0: Un dia més amb Renfe.
2: Un dia més.
0: Un dia l'aventura.
2: No sé, que trobo que em faltaria alguna cosa, em faltaria aquesta
0: adrenalina.
2: Correcte.
0: I els cambrers tenen la idea del servei, sí. I tu tens la Renfe.
2: M'aixeco amb aquesta il·lusió cada
0: il·lusió
2: dia.
0: Cada dia. El Tomàs Cusiner, que ve de Lleida, encara no ha arribat. Ja
2: espero
0: arriba.
2: Que no hagi agafat la Renfe.
0: No, perquè si no haguessin hagut de marxar 6 dies abans.
2: Sí, possiblement.
0: Tenim amb nosaltres el Miquel Capo, doncs. Ell és soci codirector de Bas Capo. Què tal, Miquel?
3: Molt bé, Capo. Molt bé. Encantat d'estar aquí.
0: Doncs encantats nosaltres també. El Xavier Bas, soci. Hola, també, codirector. Hola, què tal? I el Jordi Luque, que és periodista gastronòmic, el coneixeu tots, i autor dels textos de 25 anys amb 25 projectes. Què tal?
4: Molt bé.
0: 25 molt bé. Anys, molt 25 projectes. Explica.
4: Bé, bueno, jo sóc més un testimoni i un transmissor. Jo sóc com el deia l'altre dia que jo vaig actuar com el ChatGPT. Ells m'explicaven els seus projectes i jo anava intentant transmetre el que han fet. Però més que explicar el llibre o així, que crec que els hi correspon, doncs, al Xavier i al Miquel, el que sí penso... Tu has dit que és un llibre com que fa història, i a mi em sembla un llibre, a part de preciós...
0: Sí, molt bonic.
4: Em sembla que és un llibre que posa, efectivament, la història del vi en els últims 25 anys a tot Espanya a través del disseny gràfic. I vas veient com ara vas al supermercat i veus etiquetes molt innovadores, però quan, per exemple, una de les primeres que hi ha, la canseta, el llibre, si no m'equivoco, el Vilocell, saps? Ara tothom la té al cap, segurament quan la descrigueu.
0: La teniu al cap, el Vilocell, qui la descriu? Va, els autors.
5: L'altre dia l'Enric Jardí la va descriure com un Paul Smith, perquè està feta de ratlles.
0: Si ho va dir Enric Jardí, alto les seques. És aquesta etiqueta de ratlles, de colors, que això de quin any és?
5: Això del 2000, mira, si ho mirem al llibre, si tinc un moment, crec que és el 2003 o 2000...
3: 2000-2001, una cosa així, no?
0: Tu, Sole, tens aquesta al cap com a canvi.
2: Sí.
0: Perquè jo tenia el Perro Verde, però és de després.
2: Jo crec que també influeix una mica la proximitat que tinguis amb un determinat vi o no? I, jo que estic molt per Lleida, no?, que tinc sempre un peu posat allà, és que el Vilosell era, bueno, no?, jo crec que era el referent claríssim, i va ser una etiqueta absolutament trencadora, no? Crec que la sabria dibuixar, fins i tot, no?, sense veure-la.
0: En aquest llibre, que és un llibre de tapa dura, amb una carta al 25 de copes, molt divertit, enganxada a la coberta, i amb totes les etiquetes, amb alguns dibuixos dels paisatges, clar, hi ha totes les etiquetes, inclosa l'etiqueta del Tomàs Cusiner, que està entrant ara a la ràdio. Què tal, Tomàs?
6: Molt bé, molt bé.
0: Et posem música perquè te seguis.

0: Tomàs, has vingut amb el teu vi, amb la seva etiqueta, però tenim la pretensió que l'obris.
1: Ho farem.
0: Ho faràs? Doncs va, tu si vols comença a treballar, comença a obrir, digue'ns què ens has portat. I això, el Tomàs Cusiner és un dels vins que hi ha aquí en el llibre, perquè és un dels primers amb els que vau treballar.
2: Sí, jo diria que el Tomàs o amb Quim Vila, jo crec que en Tomàs.
0: Tomàs
2: de fet,
0: ser...
2: amb en Tomàs ens coneixíem d'abans de la fundació de l'estudi, perquè vam coincidir quan érem tots dos bastant per sota dels 30, quan el meu record, quan la seva família havia comprat el Castell del Remei i van venir a l'agència on treballava jo i els hi vam fer la imatge. I anys després, quan vaig fundar l'estudi, doncs en el llistín telefònic, un dels que constava era el Tomàs, que vaig trucar.
0: I ara el Tomàs ens ensenya un vi. Oh, però t'has trobat, home!
1: Portai per tu.
0: Home, això és història, Sole, avui tenim sort.
3: Sí, crec que tastarem coses que ja fa dies que andàvem també, vull dir, ja ens han indirectes, em consta, que l'Empar ha visitat fa poc el celler, i
0: sí,
3: sé que
0: sí,
3: això...
0: Sí, sí, i l'hem visitat dues vegades, per un programa que estem fent, amb la seva persona, senyora García Insua, i perquè vaig anar l'altre dia per plaer. Jo sempre volia parlar de... Ostres, tastar aquest vi, el trobat, aquesta varietat que no coneixem i que serà l'emblema de Costés, segurament.
1: Bueno, de fet, esperem, no? I la veritat és que s'ha treballat molt per aconseguir que aquesta varietat estigui inclosa, diguem, dintre del que és les varietats permeses, perquè resulta que hi ha varietats permeses i varietats que no estan, que això molta gent no ho sap, i és una varietat recuperada que ens ha costat, pues, 12 anys que arribi a ser Costés del Segre a partir de la collita del 26.
0: Doncs li demanarem a l'Albert que ens doni unes copes. Pobre Albert, vull dir, fa una feina tant que ha estudiat. I anem obrint i anem parlant. És a dir, hi ha aquí, per exemple, l'Ermita, Pocio Palacios, el Vilosell, qui més? El Perro Verde, esclar. Què més hi ha? O sigui, totes les etiquetes que ens puguem imaginar les heu fet vosaltres.
2: No totes.
0: Però moltes.
2: Però moltes. Sí, també hi ha l'Anna Espelt aquí.
0: L'Anna Espelt, que és molt bonic aquest, eh?
2: Hi ha també gent de fora de Catalunya, de Ribera del Duero, de Rioja...
0: Pago de Carraovejas és vostre, no?
2: Pago de Carraovejas.
0: Que tots, aquesta també tots la tenim al cap, no?
2: Sí.
4: Hem tingut la sort en aquests anys de poder treballar amb grans elaboradors, que seria una de les característiques dels nostres clients, per dir-ho així, no?
0: Va, del Tomàs Cusiner no parlarem. No direm si són molt pesats o no. Però d'altres que puguem, sí. És a dir... Què volen? Què pretenen? O sigui, l'Ermita, per exemple, la vau triar vosaltres? Palacios ja la portava feta? Álvaro, bueno. Álvaro que sap dibuixar, ja la portava dibuixada?
2: L'Álvaro va venir, jo crec que en un moment que tenia molta, molta feina, i llavors va decidir buscar ajuda, però fins que no va venir a l'estudi, pràcticament tot s'ho havia fet ell. I concretament, per exemple, l'ermita, tal com és avui, és, diguem, una posada...
0: Una idea d'ell. O sigui, la lletra cursiva és d'ell.
2: La lletra cursiva, la lletra, diguem, script, que diem nosaltres,
0: sí.
2: Que ja en l'actualitat no és d'ell, sinó que vam treballar amb un professional per fer-la, no? Però vull dir, tot l'estil de l'etiqueta, la idea del dibuix, tot això, doncs, originalment ho havia fet l'Álvaro. I segurament que en alguna enoteca encara hi deu haver-hi alguna etiqueta de les primeres de l'Ermita que eren semblants a l'actual, que l'havia fet l'Álvaro 100%.
0: Clar, hi ha dos mons, no, aquí. Hi ha el món de l'etiqueta que et crida l'atenció, per exemple, el Vilosell, que et crida l'atenció, o la del Perro Verde, que juntament amb el nom del vi ja t'està indicant, doncs, frescor, alegria... I hi ha l'etiqueta... que t'està dient que allò que hi ha a la copa és un vi seriós, un vi més...
4: Tradicional, segurament.
0: Més tradicional.
4: Sí, són dos mons, no? El món simplificant, eh? Vull dir, hi ha el món clàssic, que és el món que parteix de les imatges de les vinyes, els marquesos de nom, també, els condes, I és un tractament...
0: Clar, un marquès de Càceres no li pots posar uns colors.
4: En principi no. O sigui, bé, potser es podria,
0: qui sap,
4: eh? Potser es podria.
0: Qui sap,
4: però...
0: qui sap. Mm.
4: I aquest món, diguem que en els últims 25 anys, sembla més una cosa, diguem, d'editorial o de portades de llibres o de discos, on, diguem, es busca transmetre una sensibilitat des d'una mirada lateral o diferent i més innovadora, que sorprengui, que connecti amb una emoció.
5: A mi hi ha una... Durant la redacció del llibre, no? Vam fer moltíssimes entrevistes i hi havia algunes paraules que es repetien sobre com treballen el Miquel i el Xavier. I n'hi havia una que s'ha repetit força, que era sinestèsia, no? I realment hi ha alguna...
0: Sí, m'encanta.
5: Hi ha algunes etiquetes que les veus i et transmeten... Igual intel·lectualment no saps per què et transmeten, com pues això que deia el Miquel, o sigui, un conde, doncs veus l'escut i un castell, doncs ja ho situes, però de repent veus una etiqueta on hi ha un dibuix aquesta postal o una cosa que està bordada, que és una flor que està bordada i vulguis que no et porta cap a un món, no? O aquesta... Hi ha una etiqueta que és com molt Kandinsky, que...
0: Quina és?
5: Ritmes, no?
0: Sí. Ah, els ritmes.
2: Sí, és que, a veure, per mi, diguem, hi ha aquestes etiquetes de vi que han de semblar etiquetes de vi, no? I el que venen a dir és, bueno, soc bona perquè soc d'aquest món, i hi ha unes altres etiquetes que han de parlar a la sensibilitat de la persona que veu l'etiqueta, no? I que s'interessa pel vi. Que ha de parlar, diguem, a les emocions, i no estic parlant tant d'emocions en el sentit de plorar o d'emocions intenses, però sí, doncs, d'aturar-se, mirar, sorprendre's, i que li digui alguna cosa de lo agradable que serà veure el vi, no?
0: Ara tenim amb nosaltres a la copa aquesta Trobat. Deixa'ns veure l'etiqueta, Tomàs.
1: Bueno, de fet, és una etiqueta, diguem, mostra.
0: És una etiqueta mostra.
1: Sí, és una etiqueta, simplement, que recull el que és el vi. O sigui, simplement és de datos, no? Normalment, quan són vins que encara no estan acabats, pues fiquem
0: una etiqueta que
1: és com de mostra, no?
0: Però algun dia això tindrà etiqueta.
1: Això, sí, algun dia tindrà etiqueta. Aquesta l'ha trobat el 2025, i en aquest cas, el que estem tastant és... ha estat amb àmfora durant 6 mesos.
0: Wow. Vale, doncs va, explica'ns, tasteu i explica'ns, Tomàs, tu que ets l'autor d'aquesta varietat que tenim, que tindrem a Costers del Segre, que és una notícia extraordinària i que serà molt emblemàtica. Què hi ha aquí?
1: Bueno, de fet, és una varietat recuperada de les Terres de Lleida, de la zona de Noguera. De fet, Lleida, la varietat Trobat, està extesa fins al Pirineu. És una varietat que, bueno, es va perdre en el seu moment, o, bueno, va perdre, no, perquè encara queden alguns exemplars de vinyes velles, però és una varietat que hem recuperat, que hem legalitzat, que hem fet tots els processos per a que sigui... Perquè estem en un moment que les varietats que es van perdre ens poden donar coses que ara necessitem, no? Perquè el vi va evolucionar cap a una banda, i en canvi ara està evolucionant cap a una banda diferent. Ara se busca més la frescor i la suavitat, sí, i poc grau i característiques que abans no es buscaven, perquè quan se venien raïms se venien a tant al quilo, tant per grau, i per tant se busca grau i quilos, no? En aquest cas tenim una varietat que té quilos, és una varietat mediterrània total, i és una varietat que no té molta acidesa, però en canvi no té quasi tanins tampoc, no?
0: Ja,
1: el qual
0: ja
1: fa que sigui suau, no?
0: És increïble.
1: I permet acollir-la amb un grau alcohòlic baix, tot i que és una varietat que pot arribar per fàcilment als 14 i 15 graus, no? I aquesta és una mica el que estem treballant conjuntament a tota la denominació d'origen Costers del Segre. Són 9 cellers que tenim plantada aquesta varietat des de fa 3-4 anys, i que amb aquests últims 2-3 hem anat fent proves i hem anat elaborant conjuntament amb tècniques conjuntes també, per a veure quina és la via per a poder fer un vi comú dintre la denominació d'origen. Evidentment hi haurà individualitat, perquè al final cadascú tindrà la seva pròpia marca, però també pretenem que sigui un projecte comú. És un projecte que, bueno, veiem el futur que tindrà. La veritat és que l'ancestralitat, la recuperació de vinyes, i quan trobes que són vins que són fragants, que són, que tenen personalitat, que això també és un tema molt important, no? És una varietat que és molt aromàtica, és una varietat que té com molta fruita madura, molta fruita fresca i fruita vermella, i que és diferencial, i això és el que ens agrada, no? Sobretot aquesta possibilitat de collir-lo fresc, de collir-lo amb una bona acidesa, encara que la varietat no en tingui, perquè no té tanní, i llavors representa que amb poca maceració fas el vi, molt, molt suau, i que més és un vi que, bueno, estem mirant les criances, hem fet amb barrica, amb ciment, amb àmfora.
0: Clar, l'esteu intentant comprendre, no? Bueno, a veure com
1: sí,
0: és, clar.
1: Sí, perquè clar, una varietat no s'entén així fàcilment en un any. Nosaltres el fem una brema l'any, i per tant sí que en aquest cas hem fet dos diferents criances, una amb àmfora i l'altra amb àmfora més bota, però en realitat és un vi que té la frescor, que és, jo crec que és, i que és un vi plaent en qualsevol moment, no? Que avui també és una descripció que és molt positiva pels vins, no?
0: Quina gran sort que tenim ara mateix d'estar tastant aquesta varietat que els oients del Tast Vertical de Catalunya Ràdio podran tastar quan?
1: Bueno, collita 26.
0: Collita 26.
1: Sí, serà ja la primera collita amb la qual s'etiqueta...
0: Fareu presentació oficial, suposo?
1: Bueno, cada bodega elaborarà el seu vi, però sí que farem una presentació oficial, evidentment, de totes les bodegues conjuntes. De fet, presentació del trobat s'ha fet alguna vegada, i volguem dir, això és el que hem fet fins avui, però jo crec que el repte és quan ho fiques al mercat, quan ho presentes, i després veurem quina etiqueta porta, que també és...
0: Clar, ara us volia preguntar. Sí. Heu tastat aquest vi? Sabeu que és una varietat recuperada, té un nom feliç.
3: Anem a dir, el nom fa la cosa.
0: El nom és meravellós, cas, no? Meravellós.
1: Sí, varietat retrobada.
0: Sí. Quina etiqueta tindria? Com seria? Com us imagineu?
2: Bueno, jo sentia parlar en Tomàs i estava pensant... Jo per mi que aquí, o sigui, el tema de les arrels, no? Uh-huh. El tema, diguem, més pagès, no? Aquest tema més de la terra... d'alguna manera hauria d'estar present, no, en aquesta etiqueta. Com a primer pensament, eh? Perquè nosaltres no ens fiem mai dels primers pensaments. Vull dir que els primers pensaments els expressem i els intentem visualitzar, però sempre els posem en dubte, no?
0: Home, les agències com les vostres a les pel·lícules surten que estan en una sala, que tenen una cistella de bàsquet, i mentre pensen, encistellen i fan coses d'aquestes, i un diu, ho tinc! I coses d'aquestes.
4: És molt més prosaic, la realitat. Una taula, un ordenador, un paper, un llapis, i fer servir el cap, bàsicament.
2: I una impressora i moltes xinxetes per enganxar coses a la paret.
5: Però s'estan... Jo penso, com observador extern, s'estan oblidant de dir que tant l'un com l'altre són grans exploradors del terreny, i crec que això els hi aporta una visió a l'etiqueta... no a l'etiqueta, dit l'etiqueta, jo crec que ens quedem curts a la construcció de la marca, que és molt més ampla, no? No sé quant temps van estar... L'altre dia ho comentaves, Xavier, que no sé quant temps vas estar trepitjant la vinya del Tomàs per fer el Vilosell, però no va ser una reunió... No va ser una reunió d'aquestes de Google Meets i vas parir l'etiqueta.
2: No, a més, o sigui, jo abans parlava, diguem, de la dificultat fer-ne virtut, no? I jo no he sigut mai, diguem, algú que solucioni les coses, diguem, per il·luminació, no? I sempre acostumo... Hi ha un moment del projecte que sempre acostumo a sentir-me perdut, no? I per mi aquest moment és alhora, diguem, angoixant, però al mateix temps és un moment que s'ha de viure per trobar alguna cosa nova, no?
0: Sole, tu què hauries de comunicar? Imaginem que tu has de dir-li a la població catalana, possible consumidora de trobat, que existeix. Com ha de ser l'etiqueta? Com ha de ser? Què hem de dir?
3: Això de banda de mestres com els que avui a l'estudi no m'atreviria pas a entrar en aquest jardí, no? Però és evident que ara feia la broma de que el nom fa la cosa, però és que realment és un vi que trobo que ve a complir moltes de les demandes que està fent el consumidor actual de vi, no? Llavors, ostres, abans de que el poguéssim tastar només a copa servida, el Tomàs apuntava aquesta fragància, realment, sí. És que no calia ensumar gaire, no? Allà des d'aquí ja percebíem aquesta personalitat, no? I totes aquestes varietats que feliçment es retroben, es recuperen, no? Venen també a reconstruir la nostra identitat perduda, potser, sí, sí, durant sí, alguna sí. part de la nostra història.
0: Com
3: no?
0: explicar això, no?
3: Correcte. I crec que el consum, el consumidor, l'aficionat al vi ho celebra, i ho celebra i ho agraeix, no? I ara en Tomàs Podens podrà parlar també, sí, de si realment després, no? Quan fan els números de les vendes d'unes varietats i de les altres, si realment hi ha aquesta, ell percep aquesta tendència després, no?
0: Potser però no.
3: Em m'està posant cares, sí.
0: No. M'està fent cares. L'altre dia vaig anar al Castell del Remei i jo li demanava tota l'estona, deixa'm tastar varietats, vam tastar varietats recuperades. Llavors, ell diu que de vegades les volem tastar, ens fa molta il·lusió, però que llavors la gent consumeix les clàssiques, per dir-ho d'alguna manera.
1: Bueno, el problema està en que la gent necessita una referència, necessita seguretat. Doncs quan tu fas una varietat retrobada, vulguis o no, és nova. Mm. És la recerca de la identitat, no tant recuperar la identitat, sinó crear una identitat, no? Com buscar-la, no? Però això requereix moltes vegades d'una generació, de dues generacions, no? O sigui, no és fàcil d'introduir un nou model de vi dintre el mercat i que la gent l'accepti. Sí que, evidentment, ens fa molta il·lusió, és tot passió i orgull, és una forma d'expressar el territori i ens sentim molt identificats com a Costers del Segre amb el que és el trobat i cada vegada estem amb més il·lusió, però després serà molt difícil. De fet, estem buscant, diguem, un... Bueno, quin màrqueting necessitarem per introduir la varietat, no? Com fer-ho, no? Si fem una etiqueta conjunta tots igual, si fem una càpsula, si fem una ampolla, però que sí que és veritat que a través de la trobat volem trobar un nexe d'unió entre tots els cellers de Costers del Segre per a presentar-nos davant del mercat amb una varietat que sigui nostra, nostra, nostra, no? Perquè, de fet, serà l'única denominació d'origen que tingui el trobat, no? Al igual que sempre té la Conca Barberà el Trepat, no? Que és una altra varietat que, vulguis o no, s'ha recuperat a nivell de fer grans vins i que ja fa molts anys que es fan grans rosats i grans blancs, però que s'hi ha ficat molt interès i moltes ganes per part de tots els cellers perquè cada vegada sigui més apreciada, no? Però també és veritat que costa molt de vendre el trepat, no? Per exemple, que és una realitat, no? Mm. I l'ha trobat, sabem que ens costarà vendre, però quan la vens amb il·lusió, amb ganes, amb el món del vi, allò, nosaltres fem moltes petites botelles, per tant, és el lloc on hi fiquem més ganes, no? A vegades mos oblidem dels vins que venem més i en canvi mos dediquem, perquè el sector del vi era de la vinya, era de l'oració, era de... Sí. Bueno, tot, no sé, coses que ens il·lusionen, no? De fer grans vins amb petites coses.
0: Però no? Això és un gran vi, eh? Per mi és un vinàs, de veritat, molt bo. És un vi molt de la demanda actual del món. Quin grau té, per cert?
1: Aquí estem amb 12,5.
0: Bé.
1: Sí,
0: bueno.
1: Sí, de fet, nosaltres vam elaborar amb 14, vam elaborar... Hem anat baixant i cada vegada hem buscat allò més acidesa, més acidesa, i ens donem compte que és el punt, no? Perquè quan té la frescor i després... L'altre dia va haver una ampolla de trobat del 2019 de l'Olivera, que fa molts anys que treballen amb aquesta varietat, perquè ells la tenen recuperada de fa més anys. Fan molt poca cosa, fan 300 ampolles, però una ampolla que va obrir que... Després d'obrir-la, a mi m'agrada també veure com evolucionen els vins a través dels dies, no? I la tastes avui, la tastes demà, i la tastes després de 4 dies, no? I la vaig deixar allà sobre la cuina, sense cap tipus de tap.
0: Quasi. No la vas deixar a la nevera?
1: No, sense
0: la
1: nevera.
0: La vas deixar a la cuina?
1: Sí, perquè m'agrada veure l'evolució dels vins. Perquè llavors
0: tap.
1: També tens una idea del que et duraran, no? De la seva persistència, no? I de la seva frescor, no? Pues, després d'una setmana, el vin encara estava molt bo. Me vaig acabar que tenia una mica de pòsit, que estava boníssim, no? Llavors això també em dona molta esperança, no? Perquè a vegades els vins evolucionen molt ràpid i en canvi, aquestos veiem que buscant la frescor, buscant l'acidesa, després tens un vi molt amable, molt rodonet i molt, sobretot molt fruitat, i que dona molt plaer, que repeteixo aquesta paraula, però realment a mi això crec que és molt important, no?
0: Quan veus una etiqueta de vi i saps que t'agrada, per mi la prova és si el cartell original te'l quedaries de quadre. Jo moltes de Tomàs Cosiner, sobretot les de vins, les vermuteres, tot això, me les quedaria de quadre, perquè són molt boniques.
2: Què vols dir de quadre?
0: És a dir, el quadre original, la pintura original, me la posaria a la paret com qui es posa el nitrato de Chile o com qui es posa el Moritz. O sigui, les etiquetes mítiques de productes que et quedaries, no? Que la de la Coca-Cola, totes aquestes, no?
2: Sí, hi ha un punt de bellesa per un costat, però també de com allò quan vas als Encants, no? que les coses belles d'alguna manera t'agafen el cor, no? Això també és una de les coses que nosaltres perseguim sovint, no? O sigui, el fet de fer un disseny que sembla que estigui fet de tota la vida, no? O sigui, que no tingui, que no doni l'impressió de que és una cosa feta aquell mateix any, no? O sigui, que com si veiessis, diguem, l'etiqueta del Truat, diguessis aquest vi, ja fa 50 anys que es fa, no? Vull dir, per nosaltres aquesta sensació és una cosa molt, molt important d'intentar transmetre, no?
0: La frase "m'estimo el nou i m'enamoro el vell",
2: sí, que deia. Sí, això del foix, no?
0: El foix. Aquest llibre recull molt el canvi de tendència de vi, de gastronomia, com hem canviat nosaltres des dels anys 90, no? Segurament. Fent vi, fent això que segurament als anys 90 no hauria estat entès, però tampoc cap dels vins clàssics que... És a dir, no sabem si un Álvaro Palacios d'ara seria entès als 90, no? Si ens hagués semblat...
2: Home, jo crec que quan els vins són bons, sempre són entesos, eh? Però hi ha una qüestió aquí que per mi el que s'ha fet sobretot en aquests 25 anys és, a part de trobar un llenguatge propi en aquest país, perquè aquí, diguem, aquests 25 anys, l'altre dia ho explicava el Tomàs, no? Va haver-hi tot un canvi generacional que va afectar, diguem, tant els cellers com el consumidor, com el disseny, etc. No, jo crec que una de les coses que hem après aquests 25 anys és a parlar a través de les etiquetes a la gent que no hi entén de vi, no? I jo moltes vegades pregunto, no, a la gent, de dir, bueno, veus vi, no veus vi, sí, bec vi, i quin va ser el teu primer vi, no? El Perro Verde, no? I realment és un fenomen,
0: és
2: això.
0: És la barreja de nom i etiqueta que l'acompanya, no?
2: Bueno, i també la idea, sobretot, i la idea de dir, vaig a fer una presentació del vi, un nom, una imatge, que parli a la gent que no hi entén de vi, no?
0: D'acord.
1: Bueno, que... també és un vi inicial, el seu blanc, així afruitat, també són vins inicials, que dic jo.
0: O sigui, inicials vols dir de començar, sí, i trobar-ho...
1: Sí, normalment se comença pel blanc amb una mica dolç, amb bombolles, seria com un estàndard d'inici.
0: D'inici, sí, anar començant.
1: De començar amb el vi, sí.
4: És una visió desacralitzadora, també, perquè...
0: D'acord.
4: Amb el món del vi passa molt que quan la gent li pregunten qui tria el vi, tothom, jo no hi entenc.
1: Sí, encara no hi entenc ningú.
4: Quan et ofereixen un formatge... Però és una construcció molt estranya, perquè vull dir, si formatges n'hi ha milers, no? També, i quan et porten formatges tu no dius, no, és que no hi entenc de formatges.
0: O sèries, de sèries. No et diuen, jo no sóc guionista, però en canvi sí que parlen de final...
4: Sí, sembla que n'hagis de saber per poder opinar o per poder
0: triar. I això és culpa, moltes vegades, nostra.
4: Sí, sí, sí.
0: Culpa nostra d'anar aquí d'entès, com que tothom en sap igual.
5: I a la vegada penso que les etiquetes ajuden a vèncer aquesta barrera, no? Que sí. Deies que és culpa nostra, però sembla que estigui malament entre la gent que consumeix, ja no diré que entén més de, o que entén una mica de vi, o que consumeix més vi, però jo no em considero un savi del vi per res, però com que em bec força, doncs m'intento informar, no?
0: Clar.
5: Però tot i així, jo compro molts vins per l'etiqueta, no sé vosaltres.
0: Ah,
5: però,
0: doncs explica'ns, o sigui, això.
5: Tu, no, perquè
0: penso que... L'etiqueta t'agrada perquè és una declaració d'intencions.
5: O perquè penso que hi ha una sensibilitat darrere que pot quallar amb la meva, no?, d'alguna manera.
0: Quin vi has comprat per l'etiqueta, per exemple?
5: Molts. I etiquetes que em semblen boniques. És que ara no recordo els noms dels vins. Però... O sigui, per exemple, jo recordo fa molts anys... Molts anys, abans de conèixer el Miquel i el Xavier, de comprar el Camins del Priorat, perquè em va cridar molt
0: l'atenció. Per les flors aquelles que tenia aquell...
5: Molt. I vaig entendre immediatament què em deia, però no era tant per el que em digués. Era perquè em semblava bonica l'etiqueta. Em passa el mateix amb el Pétalos.
0: Que
5: m'agrada moltíssim, i a més va canviant, si no... Bueno, ara potser... Jo diria que va canviant, aquesta etiqueta.
2: Va canviant.
5: I em sembla molt, molt xula, no? És una etiqueta molt maca, però després n'hi ha un munt, no sé, els vins de la Cati Ribot, que no els heu dissenyat vosaltres, m'agrada molt, l'etiqueta és molt neta, té uns colors molt bonics, sempre. N'hi ha moltíssims.
4: Clar, és que hem de pensar que el vi està tancat amb una ampolla, i tu quan el compres no el pots tastar. Aleshores, estàs allà davant d'una lleixa i n'hi ha desenes, per no dir centenars. Aleshores, quina és la primera guia pel que t'ajuda a triar? Segurament és el preu. Després, si tens una varietat favorita o no, doncs et pot ajudar, però davant d'aquesta qüestió que et fas allà, quin trio, doncs normalment és el que m'agrada més, i el que m'agrada més, el que et diu, és l'etiqueta, i que tothom té la seva sensibilitat. Aleshores, és una manera de connectar amb el consumidor, de que l'elaborador pugui parlar-li a través d'una etiqueta i dir, jo sóc així. I aleshores això t'enganxa i tries aquella.
0: Clar, aquí, parlàvem de dos estils, l'estil Vilosell, l'estil Chateau de tot la vie. Llavors, és veritat que, per exemple, amb el Castell del Remei, que és un castell, vau fer una barreja, que és el dibuix, el dibuixet aquest que t'imagines sempre del castell, però unes lletres al davant amb uns colors molt ben triats que et donen una idea de modernitat, no? Que el Tomàs Cosiner no deu ser el senyor que obre la porta del castell que hi viu allà. No,
1: moltes vegades.
2: Però aquest projecte que estàs parlant...
0: Igual que el Gutim Blanc i el Bru, no? Els colors són molt bonics.
2: No, deia, aquest projecte del que estàs parlant ara, que és bastant recent, vull dir que, bueno, és paradoxal perquè és un dels primers projectes que vam fer a l'estudi fa 25 anys i ara deu fer un o dos anys que vam refer. I, clar, el Castell del Remei, la imatge del Castell del Remei era el castell.
0: És que sí,
2: era
0: clar.
2: El castell. I llavors la qüestió que ens vam plantejar aquesta vegada va ser com desfer-nos d'aquest castell que ens donava una imatge, doncs això, massa de Chateau de tot la vie.
0: I però és que és un castell, clar.
2: I al mateix temps l'incorporàvem a les etiquetes, clar, però amb un altre llenguatge.
0: Llavors està molt bé, no?, les lletres, aquestes lletres... modernes, molt boniques, no? Aquest estil de lletra tan
4: sí, un pensec,
0: tan de cartell, no?
4: Sí, de cartell.
0: De cartell, que a mi, sí.
4: Que la marca parla molt i surt amb uns colors, això que deies dels colors, no? Hi ha un vermell ataronjat i un verd al blanc.
0: El verd aquest blau, aquest... Sí.
4: I a les lleixes, doncs, et crida això, perquè és una imatge molt neta, molt clara, molt contundent, però alhora està, diguem, amb aquest punt clàssic i d'una confiança, que és una cosa molt important, també, de la que no hem parlat, no? Que el consumidor pensi que el que hi ha allà dins serà bo, està
0: clar,
4: ben fet.
0: Clar, que no ens passem, clar, de moderns.
2: Sí. No, exacte, és que aquí seria, bueno, amb aquesta etiqueta que no sé si es pot imaginar, no?, que hi ha aquest dibuix del castell clàssic i al damunt aquestes lletres, diguem, gruixudes de pal sec en color, hem unit aquests dos mons, no?, diguem, del món del llenguatge de vida, tota la vida tradicional, amb un món més, diguem, sinestèsic, no?
0: Els 80 em costen més a mi, musicalment. Oh, aquest món sintetitzador. Mare meva. Tu parlaves de sinestèsia. Algú de vosaltres ha tingut algun episodi de petit, de sinestèsia, algun record?
1: No, però no es pot
0: explicar. Jo sí, eh? Sí.
4: Tu sí?
0: És a dir, els dies de la setmana, quan era petita, per mi eren uns dibuixos concretíssims, amb uns colors concretíssims.
2: Sí, el dels colors també ho associo. El dissabte és vermell.
0: Ah, doncs mira, per mi era verd.
2: Era verd.
0: Per mi era verd.
2: El verd és el dimarts.
0: Vale.
1: Ah, mira.
0: Sí, per mi era un color gris trencat, el dimarts.
2: Però ara que dius això, i que estàvem parlant bona fum en aquest de
0: tradició... Interessantíssim, això, eh?
2: Tradició i innovació. Jo me'n recordo que fa molts anys vaig anar a l'auditori i després al sortir vam anar a un petit restaurant que ja no existeix i els vins no hi havia carta, però totes les explicaven, no? I llavors va haver-hi, diguem, el del restaurant que explicava a la taula del costat 5 o 6 vins i explicava cada un la collita, l'origen, etc. I al final la parella, que era una parella, n'escull un perquè ella diu perquè m'agrada l'etiqueta. No? I aquest fenomen després jo l'havia observat també en algunes botigues. I per això el que vam aprendre aquí és de dir que per parlar del vi no només calia parlar, diguem, aquest llenguatge del vi, de castells, de vinyes, de lletres clàssiques, no? Sinó que podíem parlar a la gent a través de la fantasia, podíem parlar a la gent a través dels contes, de les metàfores, de que els dies de la setmana tenen colors, no? I que aquí s'obria un món molt gran i molt engrescador, no?, per dissenyar, no? I aquest va ser, doncs, una mica una manera d'anar fent diferent, no?
0: Hi ha tendències amb l'etiquetatge de vi? És a dir, ara es porta... Perquè, per exemple, amb les cobertes de llibres passa.
4: Sí,
0: que es posa de moda un llibre que ha anat molt bé als Estats Units, de Penguin, sí. I llavors tothom fa aquell estil de...
4: El Perro Verde va iniciar segurament una tendència d'animalons a les etiquetes.
0: Sí, és veritat,
4: una mica superat.
0: A veure, ja hem acabat el bestiari.
1: Los animals ja fa molts anys que són una referència en les etiquetes de vi.
0: Cojón de gato, sí, el Perro Verde...
1: Sí, però molt abans d'això ja hi havia el Yellowtail i hi havia altres animals pel món.
0: El Yellowtail crec que és un dels vins més venuts del món.
1: Sí, és com una categoria de vins, la dels animals. És molt curiós perquè n'hi ha molts, hi ha hipopòtams, hi ha llops, hi ha cérvols. Cérvols, de fet, ja és un clàssic, com qui diu, no? I llavors, ha sortit tot tipus d'animals cada vegada està més introduït i realment a mercats com l'americà hi ha una categoria pròpia que és d'animals, no? I d'animals a l'etiqueta. Això és molt, molt, molt curiós, no? Jo sí que diria que actualment hi ha una tendència cap a la grafia, diguem-ho així, cap a la lletra, diguem, no? Cap a la tipografia, no? Crec que ara estem en un món més tipogràfic que estàvem, no? I sobretot quan vols que el vi sigui car, no? O sigui, jo crec que quan fas un vi, pensar en un vi econòmic, un vi car, o vi supermercat, o vi de restauració, nosaltres sí que tenim una idea de lo que ha de ser. Quan tu vas a un gran restaurant, diguem, 3 estrelles Michelin, i mires l'estanteria i vins, totes són de color blanc, amb tipografia. Hi ha molt poca imatge, a més, no? Pot ser una fotografia, però molt poca cosa més.
0: Perquè en aquest sentit, per exemple, a la Borgonya...
1: Sí.
0: No hi ha una tradició d'innovació amb etiquetes, no els hi cal.
4: Jo et diria que aquí en aquests últims 25 anys hi ha hagut aquesta revolució i ara segurament el sector, diguem, està en un procés més de maduració i l'etiqueta més explicativa de l'elaborador que abans necessitava diferenciar-se en el sentit de la imatge, ara, diguem, hi ha més públic consumidor mínimament entenedor i el que volen fer és la diferència per l'explicació de la parcel·la, del terroir,
1: de l'origen... La saturació d'etiquetes, diguem, alternatives ha sigut de tots els colors, de totes les formes i de tots els motius, perquè abans no ens atrevíem a ficar un dibuixet i, en canvi, ara... és una estanteria i és brutal el que arriba bé, i si mirem a nivell internacional és espectacular, és que no tens... Ja no hi ha possibilitat de... innovar quasi, no? De dir, hòstia, farà una cosa totalment trencadora, no?
0: Això clar, hi ha l'etiqueta, però també hi ha el nom. Tu, per exemple, el teu vi, diguem-ne emblemàtic, el que tothom coneix, vostre és el Gutim Bru.
1: Sí.
0: Aquest nom, com el vau pensar? Perquè és un nom extraordinari, a més, ostres, és una paraula catalana que viatja pel món.
1: Però va ser molt fàcil, perquè va ser allò dinant amb la família, la meva mare és de Girona, i va dir, per què no li fiquem Gutim Bru?
0: Va ser la teva mare.
1: Sí, i vam dir Gutim. Què vol dir Gutim? Home, Gutim a Girona vol dir un raïm, i el Bru és el color... I, escolta, allà es va quedar. Així de sortida. Sí, va ser molt ràpid.
0: Cap de premsa la teva mare, ràpidament.
1: Sí, vam dir Gutim Bru. Bueno, i ara ja forma part de la nostra vida, no? És totalment part de Castell del Remei i realment és una etiqueta emblemàtica, no? Un nom emblemàtic, no? No sé si és més marca a vegades Gutim Bru que Castell del Remei, inclús, no?
0: Ja.
1: Sí, perquè al final les marques també no són bones o dolentes, les marques se construeixen, no? Perquè, no sé, el primer dia que vam sentir tots la paraula corpinat, mos vam quedar bastant corpresos, no?
0: Sí, corpinats,
1: estem corpinats tots. Són que han passat 5 anys o 6 i a tots estem acostumats, no?
0: Els del sector del vi, eh?
1: Bueno.
3: Esteu obrint un debat que no tancarem, eh?
0: Estem obrint un Gutim Bru que...
4: No, però el tema de les marques, o sigui, crear una marca de nou segurament és en aquest sector, que hi ha una categoria que és la classe 33A, que és on les has de registrar, és més difícil per nosaltres que no pas crear una etiqueta. Avui en dia hi ha tal saturació de marques.
0: De noms, que vol dir que vas allà i ja existeix.
4: Aleshores, és desesperant. I és una feina que també fem a vegades.
0: S'ha de pagar cada cop que proves de registrar un nom que ja existeix?
4: Això t'ho dirà el Tomàs.
1: Sí? Bueno, tu demanes... A veure, primer fas un estudi, si no el veus, doncs demanes el registre, això val uns diners, i després la concessió val uns altres, després... tot i que te l'aprovin, pot vindre algú i a posar-se perquè ja la tenia registrada o perquè no va posar-se al seu moment, i això et pot durar, pues, jo què sé, 5 anys, 10 anys, si et comences a posar, i això et pot costar, pues, molts diners. Sí, clar. I si el que s'oposa és algú que té molta més força que tu, pues, potser val més que tu pensis.
0: Fa estona que tenim aquí a la copa el trobat. Tu, Tomàs, has anat tastant, però us demano a tots, i en especial al nostre periodista gastronòmic, ja que el tenim aquí, que això ha evolucionat bé, eh?
5: Està molt bo aquest vi.
0: Molt.
5: I, a veure com ho explico... El Tomàs abans ho ha dit, no té acidesa, però és fresc, però alhora tampoc té tanins, si és superrodonet. Això és molt... Sí. Ja, és un vi que entra molt, molt bé, però que no és... És un vi fàcil de beure i complex. Llavors m'està recordant molt, i abans he mencionat alguna cosa, però alguns vins que s'estan fent ara també a Mallorca, que són extremadament mediterranis, però gens passants, i molt, molt, molt plens de sabor. Ja sé que Costés i Mallorca és absolutament
1: no, bueno,
5: res a veure, però em parlo d'estil de vi. Un vi com molt, molt madur i alhora que entra meravellosament i que no t'agota, no?
0: En aquesta...
1: Bueno, és un vi que per copes és fantàstic, la veritat.
0: Però
1: per disfrutar copes, mitja tarda...
0: Per copes i també, menjant, però també per un àpat boníssim, eh?
4: Per mi és un vi molt juganer.
0: És molt senyor, aquest vi.
5: Bueno, és un 25, sí, es nota molt, molt jove, però... Està molt bo, és molt de gaudir-lo.
0: Està molt bo, molt bo, molt bo, i és molt, serà molt l'emblema de Costés, eh?
1: Esperem.
0: Mira, el Bages fan la nit dels picapolls, i cada celler fa el seu picapoll, no s'assemblen en res, i tots són germans, i és extraordinari. Això ho ha de fer a Costés també.
1: Bueno, de fet, també, una de les coses que marca els vins, no sols la varietat, sinó... La localització...
0: No, i també l'autor, eh?
1: L'elaborador, també, evidentment, perquè cadascú aplica una mica la seva filosofia. És curiós, però encara que no vulguem, sempre marquem una mica el que fem, no? O sigui, això a mi me sorprèn, no? Perquè tens la filosofia d'elaboració, elabores d'una forma determinada, evidentment, a vegades intentes canviar-ho, però sempre fas cap buscant un arrel, no? I això crec que ho tenim tots els elaboradors, és el que fa bonic aquest món, no? Elaborant la mateixa varietat i a vegades de la mateixa procedència, els vins són molt diversos, no?
5: Saps què? Jo agraeixo molt d'aquest vi que té com una maduresa fenòlica molt, molt, molt rodona, que no és d'aquests vins que poden agradar, que estan molt en tendència, i crec que aquest està en tendència, però no és d'aquests vins prims, sinó que ja té xitxa, també.
1: Sí, o sigui, sí, alhora té xitxa i pot tindre més xitxa. De fet, nosaltres cada vegada juguem menys amb menys extracció, en general, no? També és veritat que té un cert color, el qual és interessant,
0: sí,
1: també, no?
0: Sí, sí.
1: Però també no volem tampoc extraure al màxim, perquè llavors també treus verds, o el fet d'elaborar amb més acidesa, si fas molta extracció, llavors els herbacis també t'entren més, molt. Doncs és una evolució que fem de tots els cellers i que ho fiquem en comú. De fet, tenim una trobada, mira, la setmana que ve la fem, de tots els cellers que hem elaborat trobat per ficar en comú totes les idees.
0: Que heu dit que sou quants?
1: Som 9 cellers.
0: 9 cellers?
1: Sí.
0: Escolta, això també és un tas vertical, aquests 9 cellers,
1: sí,
0: i l'he trobat,
1: bueno,
0: perquè no ho hem de deixar aquí.
1: Sí.
0: Vull dir, avui estem tastant, ha sigut molt generós de portar el trobat. Tots coneixeu Castell del Remei, tots admireu Castell del Remei, i tots sabeu què heu de comprar d'ell, no? Però vull que ha sigut molt generós portant avui aquí una prova, que és un regal, no?
1: De fet, és un treball conjunt que volem destacar conjuntament i que no volem deixar que sigui conjunt. O sigui, no sol que cada marca vagi pel seu compte, sinó que l'ha trobat sigui el punt més important.
4: A mi m'ha sorprès molt això que has explicat, que esteu pensant en fer una cosa, diguem, comuna en el sentit de la imatge, de la comunicació,
0: bonic,
4: una ampolla,
0: sí, sí, sí,
4: única, una tienda, bueno, única. Vull dir, hi ha alguns llocs al món que tenen alguna cosa així, tipus Jura,
1: sí,
4: tot
1: sí,
4: i tal.
0: Sí, sí.
4: Però vull dir que
0: sí, i els hi va
4: en
0: molt
4: aquest
0: bé,
4: país
0: sí,
4: és una cosa que...
1: Ampolla pròpia o...
4: Sí, que s'hauria de fer més. Vull dir que
1: hi hauria tanta gent que... Han presentat un estudi per fer un grup operatiu, que se'n diu, precisament per desenvolupar aquest tema, perquè pensem que és una oportunitat de fer-ho conjunt i que hi hagi una algo, quelcom que marqui el trobat com a identificatiu, com a ampolla, sigui del celler que sigui, no?
3: Certament, perquè a Catalunya els exemples que hi ha poder són més distintius en etiqueta, no? Ara penso en el Trapat, o penso en la Garnatxa Blanca de la Terra Alta, i tenen distintius específics, o tenen alguna marca que afegeix en etiqueta, no? Però alguna cosa una mica més, no? Més
0: tipus ampolla,
3: més etiqueta comuna. A Catalunya crec que no hi ha exemples, i no ha hagut.
1: Que jo conegui, no, sí.
0: Va, jo tinc una pregunta d'etiquetes, és curiositat pura. Camins del Priorat, les Terrasses, Dofí, l'Ermita, són les etiquetes que aquí hi ha d'Álvaro Palacios, que tots teniu clar aquell rombe com del metro on posa Álvaro Palacios i Gratallops. Tots són amb aquesta lletra que jo li dic cursiva i vosaltres li dieu...
5: Escrit, però no tots,
0: escrit,
5: eh?
0: Menys el Dofí.
2: menys el dofí.
0: I per què el dofí és tan diferent? El del dofí, el recordareu, és les lletres ratllades com si fossin de dibuix, sí, dels anys 30.
2: És que jo, el meu anglès és molt, molt dolent. Aquest estil es diu engravers o alguna cosa així, no? És com una...
4: Sí, una engraver, sí.
2: Sí, una lletra gravada amb fusta que es feia...
0: A mi m'agrada molt això.
2: Sí, aquí tornem a estar, no sé si ho he dit abans, això també originalment, el que ve de l'etiqueta original que va fer el propi Álvaro, i ell havia dibuixat amb aquest tipus de lletra, no? I nosaltres el que vam fer, diem, és passar-ho a net, no? I fer-ho...
3: Clar, quan un client ve amb una idea tan, tan clara, que en el fons això, clar, també limita una mica la vostra llibertat creativa,
2: no.
3: Deu ser molt difícil.
2: Mira, nosaltres tenim clients...
0: Et ve l'Álvaro Palacios, hola, què tal?
3: Clar, sí.
0: Fàcil l'ermita, no. Fàcil l'ermita. No, és que hem pensat, Álvaro, que tenim una idea...
4: El primer és dir-li, deixa'ns-la tastar.
2: Per això, mira, per exemple, en el cas concret de l'Álvaro, quan va veure l'etiqueta del Camins, em va dir si m'havia begut l'enteniment, no?
0: No, l'enteniment no.
2: I, de fet, va tardar moltes setmanes en decidir-se a tirar endavant, no? Però amb això de com si diguéssim, col·lapsar la creativitat, nosaltres hem tingut clients que ens diuen no et vull influir.
3: No, ai, el que diu això.
2: I nosaltres al revés, no? Si nosaltres necessitem ser influïts, no? I llavors jo sempre faig la broma de digues el que vulguis, que quan diguis vermell et diré que no, no? O sigui, però per nosaltres és molt important saber on volen el client, saber què sent, saber inclús quins són els somnis que té al voltant del seu projecte, no?
0: Tu, Tomàs, estàs satisfet, content amb els teus dissenys?
1: Home, sí.
0: Sí, són emblema, eh?
1: Home, la
0: sí,
1: veritat sí. És que he de dir que en Xavier i ara amb el Miquel es fan unes feines extraordinàries. De fet, qualsevol etiqueta que trobes, la qualitat que té, i no dic sol les meves, sinó en general, es nota en seguida que hi ha darrere un estudi d'alta qualitat, i moltes vegades es nota que és de Bascapo, diguem-ho així, com a estudi,
0: ja,
1: no?
0: Sí,
1: un segell personal, no? I a vegades també, quan els vols fer canviar coses, costa molt, eh?
0: Ah, sí, perquè tu, ho has intentat.
1: Sí, i tant, i tant. De fet, amb Castellà Remei és la tercera vegada que ens fan un canvi d'imatge, no?
0: D'acord.
1: I, clar, a vegades tens d'insistir, no? Em va costar molt de fer-li canviar la lletra, diguem, lligada a lletra de pal, no? Jo volia una cosa més contundent, ja havia sempre tingut una visió una mica elegant, molt neta de totes les etiquetes que he fet, i a vegades fa falta una mica més de contundència, no? I llavors això cada vegada ho fan més.
0: Diu que vas rebutjar unes propostes, primer del Vilosell.
1: Bueno, això és normal. Sí.
2: No, no, però sí. Això... No, no,
1: vam desenvolupar conjuntament. De fet, el Vilosell sí que va ser...
0: Ens queden 5 minuts, sí. I ara comença el tema, de veritat.
1: Va ser una feina conjunta, bueno, feia conjunta. La vam fer ells, evidentment, i quan em va presentar les ratlles, la veritat és que jo també
0: vaig estar... Me va presentar les ratlles.
1: Sí, vaig estar molts dies sense dormir. La veritat és que fins que no vaig aprovar, me va costar molt.
0: Gol.
3: El primer pensament, quin va ser?
1: Ui...
3: Se'm va volar l'enteniment.
1: No, me vaig quedar callat, diguem-ho així.
0: Vas quedar callat.
1: Amb mi mateix, sí. Allò que dius, tu vas, penseu.
0: Doncs, al final ha sigut maig. Heu fet un maig. Sí. Al final heu fet un maig. Tenim amb nosaltres la copa de trobat, però si teniu ganes d'anar a Castell del Remei, el que vaig ben fer l'altre dia, t'ho ensenyen tot, tenen un restaurant, és molt bonic de veure. T'ensenyen moltes coses. És molt bonic de venir. Tasteu el Vilosell, tasteu tots els vins del Tomàs. Esperem que amb una etiqueta que us agrada molt, no? És una etiqueta extraordinària. Gràcies per haver vingut, eh? Miquel Capo, Xavier Bas, Jordi Luque, que has de tornar més vegades a explicar-nos coses gastronòmiques de les teves.
5: Jo encantat.
0: I el Tomàs Cusiner, que l'hem fet venir perquè ens porti el trobat, i ha de tornar també, quan ell vulgui.
1: Tornarem.
0: Porta coses d'aquestes que teniu amagades. Fes-nos un tast vertical d'aquests.
1: Que en teniu unes
0: quantes. Porta coses d'aquestes. Això ens agrada a nosaltres.
1: Una de les coses que tenim els elaboradors, almenys en el nostre cas, és sempre un raconet de coses que hem fet al seu moment.
0: I en dieu cementiri, no, d'això?
1: Bueno, jo en dic investigació, d'això.
0: Ah, molt bé.
1: És una miqueta l'experiència, el coneixement que transmets a cada una de les petites coses.
0: Moltes felicitats per aquest trobat, per aquesta copa d'aquest vi. Esperem que aviat sigui al mercat. I moltes felicitats per aquest llibre, que és un llibre per regalar a tothom del món del vi, no? Et regales això i quedes com un rei, un llibre preciós.
5: Amb una ampolla, no? Una ampolla i el
0: llibre. Clar, dius, mira, tries l'ampolla que vols, l'etiqueta, i I si hi ha el quadre original, que això jo tots aquests me'ls posaria al celler. Si posaria algú, el dibuixet.
4: Si algú el vol comprar per regalar, ho ha de fer a la nostra web, que és bascapo.com.
0: Bascapo.com, i el compra allà. És un bonic regal, realment. Sí. I que això, que teniu ganes de fer perfums, alimentació... No pareu.
2: Sí, veig que doncs va. Xivat, eh?
0: Sí, m'han dit que teniu ganes de... Home, ho faríeu molt bé. El vi és com un perfum.
2: Això de la sinestèsia es pot aplicar a altres camps, sí.
0: Clar. No? Clar, com? A l'alimentació hi ha colors que no posaries mai, esclar.
2: Sí, però també és com... La qüestió és com despertar la gana, no?
0: Uau, hi ha colors que desperten més la gana.
2: Bueno, colors, imatges, no?
1: Home, de fet, vau fer un catàleg per Manter, que és la fabricant d'etiquetes, que va ser espectacular, i era tocar molts diferents pals, el qual encara és més complicat. Sí.
0: Acabem, doncs, brindant. Salut, gràcies per venir al TAS Vertical de Catalunya Ràdio. Salut. I ben trobats.
6: La denominació d'origen Catalunya col·labora amb el programa TAS Vertical. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, el vi es consumeix amb moderació.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que aquest diumenge ha visitat la zona, reconeix el sobreesforç del personal sanitari.
2: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud, pero eso no conlleva que haya un colapso.
1: García insisteix que el que passa a Ceuta és una crisi humanitària i diu que el risc epidemiològic per la població és baix, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i diuen que l'alerta és real. Enrique Roviralta n'és el president en declaracions a 3Cat Info.
3: Insistimos en que siempre es mejor prevenir que curar. Y 10.000 personas hacinadas, sin salubridad, sin higiene y sin condiciones mínimas de dignidad humana, incluso le podría decir, y en el punto de vista médico, si unas condiciones mínimas sanitarias ni de control sanitario, sabemos cómo, si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que conocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de relojería epidemiológica.
1: Repassem més notícies amb Cristian Roldán.
4: Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc de les Penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
5: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
4: Aquest foc ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i continua fora de control, tot i que aquest diumenge s'ha pogut contenir el seu avanç en diverses zones. Un miler de persones continuen desallotjades i un equip de bombers de Catalunya s'afegirà les pròximes hores al dispositiu d'extinció.
1: A Lleida aquesta matinada els bombers han evacuat preventivament un edifici al carrer Corts Catalanes després que s'hagi declarat un incendi en un immoble contigu. Les flames han provocat que el terra de la primera planta de l'edifici afectat s'ensorrés. Tot i això, l'incident no ha provocat cap persona ferida.
4: Ucraïna ha llançat atac amb drons més potent contra Moscou des de l'inici de la guerra. Prop de 600 aparells han sobrevolat la regió de la capital russa i han provocat un gran incendi al principal centre logístic de Wild Berries, de més de 200.000 metres quadrats. I almenys un mort i diversos ferits. Tot i la magnitud de l'atac, l'analista militar rus, Ruslan Liviv, assegura a Catalunya Ràdio que la defensa antiaèria ha funcionat amb eficàcia.
6: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot ser un estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
1: Aquest dilluns a les 10 del matí es farà l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i a Cambrils, ara fa 9 anys. Com

0: i per a zones verdes. Ara, la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curiós, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria.
1: Esports, l'Espanyol ha guanyat el primer partit de la temporada de la Lliga per 3-0 contra el Llevant. Roberto Fernández ha fet els dos primers gols i Dolan ha fet el tercer. L'Espanyol és ara co-líder, juntament amb l'Alavés.
0: El migcampista madrileny Rodri Hernández serà nou jugador del Barça. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb el Manchester City. A falta de confirmació oficial, també jugarà el Barça Joao Cancelo. Arribarà com a agent lliure en les pròximes hores.
1: El Girona ha empatat a un contra el Leganés a Montilivín al seu retorn a la segona divisió. El conjunt madrileny s'ha avançat a l'inici de la segona meitat, però Abel Ruiz ha fet l'empat al minut 90.
0: El Barça també ha jugat aquest diumenge un partit amistós contra el Basilea a Suïssa. Els de Hansi Flick han guanyat per 2-5, amb gols de Dayemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal de penal i un doblet al final de Jesse Bisibu.
1: I dilluns el Sabadell inicia la temporada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio. També dilluns, Depor i Elx tancaran la primera jornada de primera divisió a les 9 del vespre.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.
1: Bona tarda, trapelles! Qui té ganes d'una altra estona de bona música? Doncs no patiu, que avui en tindrem per donar i per vendre. A més, avui us porto un tema superinteressant que ens toca de molt a prop. Avui parlem dels DJs que fan el salt al panorama internacional. Espero que vingueu amb moltes ganes, així que som-hi!

per convertir-se en artista internacional, el moment clau sovint no és un bolo gegant, sinó una connexió inesperada. Una cançó que cau a les mans adequades, un suport d'un nom gros, una sessió que es fa viral. Per triomfar a lo grande, el talent és important, però la visibilitat és decisiva. Sonarà atòpic, però ser al lloc correcte, en el moment correcte, amb la gent correcta, serà el més important.

0: de cop has triomfat i sense adonar-te'n arribes als grans festivals, aquells noms que fan tremolar riders tècnics i comptes corrents. De sobte ja no punxes en un club fosc, sinó davant d'un mar de braços que no veus on acaba. L'energia és brutal, però també la pressió. Cada drop és una decisió estratègica i quan tens milers de persones esperant l'explosió, el silenci pesa molt més.
1: Que boss, tinc un boost, sóc el boss, rei del bosc, el teu boost, llenço flux, però n'hi ha molts, cap com tu, faig un mos, sota la falda la cos, sota la roba que dus, porta'l per tus, posa'm en dos, poeta la mus, et curo la tos, s'aixús, ara no tus, jo tinc l'agulla que et cus, mira aquest dit que t'acusa, que en una dades amb bus, abús. Gordo com la que hi abusa, brum, i te m'endús, m'atrim com tru, fent-te mantega i fent-ho matusa.

clàssic com a Tribe Called Quest. Smorzo, boli, foli, masi, paten, pen. Em llevo com si fos Big Ben, en marco la hora. Què és lo següent? Digue'm la pressa que tens i el nen per què plora. Masses intens, sota aquest sol llagric massa evapora.

Després, ara ja saps el que és. Estic demanant-li miracles a Lourdes, salut i diners. Mira que bé, ja ve l'obès, esmorzo el dobrés i croc més si és. Fem el francès com si dissis la pes. Miracles a Lourdes.

en una caravana. Ja no la tiro el got, ja ni fumo marihuana. He penjat les ales a la sala d'estar. Ja només són barres de rapo de pa. Ara me la pinten i dic passo que va. Jo vinc a l'estudi, només menjo kebab i sushi.

Fila cada fila tenen cor fent crec. Quin avorriment, però així em distrec. Crec punta el llapis al distop bistec. Si em vols que et doni, respongui el test. Cago en el dimoni un altre cop bistret. Quina és la pregunta? Crec que no l'he entès. No hi ha res que em soni. Bueno, si tona. Call me Tony, Tony Montona. Com Clyde en Mori, mira, et robo l'estona. Us veig més sex, això sembla Arizona. Tractant de fer money, però la music no et dona. Muntanyes de sorra i deserts de sal. Tu tapa amb la gorra i segueix en cal. El temps s'escapa, no saps on anar. Parla massa, però no hi ha per tant. Bossa molt grossa, delivery. M'hi pixo com qui sorrisant el riso, matant pajaritos com el gas grisú. Jo tanco el cicle, digues què fas tu. T'arriben fascicles al contingut. Si pilles el codi, no pugis a l'odi i acabes.

3 hores non-stop amb la DJ Trapella. I tu ja no m'estic.

Tocar per molta gent és addictiu, no ens enganyem. Us ho dic per experiència, Trapelles. El subidón de veure una multitud saltant al teu tempo és gairebé màgic. Però també pot desconnectar-te del detall, de la mirada còmplice, del feedback immediat d'una pista petita. El DJ internacional ha d'aprendre a llegir masses, no individus. I això és una altra disciplina per la qual també s'ha d'entrenar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informant Alfonso. Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc de les penyes de Riglos a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha bolcat en un barranc. El foc ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i continua fora de control, tot i que aquest diumenge s'ha pogut contenir el seu avanç en diverses zones. Un miler de persones continuen desallotjades. Un equip de bombers de Catalunya s'afegirà en les pròximes hores al dispositiu d'extinció. En canvi, l'incendi de Niebla, a Huelva, està estabilitzat i tots els evacuats han tornat a casa. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
2: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
3: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
4: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas.
5: Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
1: El foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees. Repassem més notícies amb Cristian Roldán.
6: A Grècia hi ha hagut dos morts i una desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de dos incendis que s'han declarat de manera gairebé simultània. Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que ha cremat 1.700 hectàrees.
1: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb cinc països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump amb la cúpula de Hamas.
6: Protecció Civil manté en prealerta el pla Inuncat perquè aquest dilluns al migdia s'esperen pluges intenses al nord-est de Catalunya. La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els xàfecs van tenir especial incidència al Gironès i al Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. També es va registrar un avís de temps violent al Moianès, a Osona, al Maresme i també al Vallès Oriental.
1: A Falset, al Priorat, han recollit 45 càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. El Centre d'Estudis Falsetans custodiarà el cofre amb totes les pertinences que s'hi han guardat. Ho explica Anton Vidal, president de l'entitat.
7: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de Centre d'Estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipse, del demà de l'eclipse, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any, i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Majors.
1: La idea és que siguin els joves d'avui els que l'any 2056 s'encarreguin d'obrir aquestes càpsules del temps. El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin.
6: L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però des del Banc de Sang insisteixen que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3Cat Info.
8: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar